0: de consum d'energia l'any 2030. Això gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat aquest dijous. Permetrà garantir l'electricitat a grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos ja sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol, amb aquests resultats. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange amb empat al descompte. El Blaugrana deia que ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el Blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja passada i que l'ha sorprès Rafinha jugant de nou. El capità del Barça precisament juga aquest divendres amb el Burna a les 12 del migdia, una amistós amb el Brasil contra Austràlia. A la segona divisió aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo. I a Bakú, a l'Azerbaidjan, s'han fet els primers entrenaments de la cursa de Fórmula 1 que s'hi disputa dissabte. Han dominat els Mercedes amb Russell i Antonelli. Aquest divendres a les 2 del migdia es fa la classificació.
1: Fins aquí les notícies.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.
2: I visca el Batlle!

0: El primer instrument semblant al termòmetre que coneixem avui en dia l'inventa Galileu Galilei al segle XVI. Galileu Galilei, també, que a mi m'hauria agradat conèixer els pares.
1: Hòstia. Bueno, clar.
2: Per què? Sí, tu,
0: perquè, Conxi, el cognom és Galilei. Fa falta posar-li Galileu.
2: Ah, no cal.
0: Pots dir Giuseppe Galilei, no. Mario Galilei, ja està.
2: Vincenzo. Hi ha molta gent que fa aquestes coses, que gent que... una mica.
0: Home, pobra canalla. Pobrets, que això ho hauran de portar tota la vida.
2: Sí, sí.
0: Bueno, he investigat una mica, hi ha una cosa que no s'explica de Galileu Galilei, que tenia una dona, es va casar amb una dona que es deia Marina, i de cognom es deia Gamba.
3: No t'inventis les coses.
0: Us ho dic de veritat, busqueu.
3: Amb... Marina Gamba?
0: Marina Gamba.
3: Almenys us deia Marina d'Or.
0: Mira. Em fa certa gràcia pensar que es van conèixer Galileu Galilei i Marina Gamba en una mena de trobada de fills putejats pels seus pares. Com et dius tu? Jo Galileu Galilei. Ah, jo Marina Gamba. Ah, que guai. Fem-nos nòvios, no?
3: Jo Xuriguera Xuriguei.
0: Mira. I mira, però Galileu Galilei, que sapigueu...
4: A veure una cosa, no parlàvem del termòmetre, Pai?
0: Sí, perdona, efectivament.
4: Ens estem anant, eh?
0: Galileu és el primer que posa un líquid en un tub de vidre i veu com el líquid puja i baixa segons la temperatura.
3: Carai, és l'inventor del termòmetre, doncs.
0: No exactament, perquè es va descuidar de posar-hi els números.
3: Hòstia, Galileu.
0: Llàstima.
3: Era el primer, eh?
0: Vull dir que va demostrar que el líquid es movia perquè l'aire s'expandia amb la temperatura i l'empenyia, però no servia per gaire res més que per això. El que posa una mica de seny a tot plegat és un senyor que us sonarà, que es diu Fahrenheit.
3: Hòstia,
0: que...
3: La de vegades que m'ha fotut... M'ha espantat aquest home a mi.
0: Per què?
3: Per què? Perquè tu compres un aparell que ve configurat als Estats Units i diu, temperatura, 70. Que l'hòstia puta, quina calor que fot.
0: Sí.
3: I llavors veus que no, que és 20, que 20 graus dels normals.
2: Dels normals, ni dius tu, eh?
3: Sí, perquè Celsius costa molt de dir. Normals.
0: Celsius.
3: Normals.
2: Els normals.
0: Celsius ve de l'Anders Celsius, que era un científic suec, el 1742, uns 20 anys després dels graus Fahrenheit, aquest home proposa una nova escala, un nou sistema de mesura.
4: Aquest és el bo, aquest s'entén a la primera.
0: Sí, bueno, doncs atenció a la dada, perquè l'escala de graus Celsius, la que va proposar ell, en el seu origen, anava del revés que la que coneixem actualment.
2: Com?
0: Situava la temperatura d'ebullició de l'aigua als 0 graus i la de congelació als 100 graus.
3: Sí,
0: al revés del que...
3: Això sí que no m'ho crec.
0: No
3: m'ho crec.
0: No m'invento res.
3: Jura-m'ho per ta mare, per ta mare.
0: T'ho prometo, per ma mare, que es mori ara mateix.
1: Doncs ja està, m'ho crec.
0: No té per què morir-se. No té... Sí,
3: ara imagina't que s'ha mort ta mare.
0: Si s'hagués mantingut l'escala que va dissenyar originalment el senyor Celsius, ara quan fa molt fred i estàs a 0, diries, hòstia, estem a 100 graus, tu.
3: Mira, ara t'he de dir una cosa, Peyu. Estic molt decebut amb el senyor Celsius, eh? Ha caigut un mite, eh? Per mi estàs mort. On és la meva càmera? Per mi estàs mort, Celsius. Per mi ja no existeixes.
0: Celsius.
3: Quina farsa.
0: En Celsius ja fa molts anys que és mort. Es va morir deixant l'escala feta del revés. Ell, quan es va morir, va pensar que això quedava així. Per sort, uns científics ho van girar al cap d'un temps perquè els hi semblava més lògic el sistema ascendent actual, de 0 cap a 100.
3: Menys mal que ho van canviar,
0: sí.
3: Peyu. Home, em fotria un liu, jo.
0: Sí, home. Sí. Per cert, a finals del segle XVI, principis del XVII, llavors hi ha un metge italià que inventa el que seria el termòmetre mèdic per mesurar la temperatura del cos. Un home que es deia Santorio.
3: Mare, home.
0: Una de pares molt fills de puta. Molt de policia.
3: Santorio?
0: Sí, Santorio, no sé. En fi, aquest tenia altres motius per anar a teràpia, en comptes d'anar a la teràpia de fills putejats pels seus pares, perquè estudieu-lo un dia, és un tio que estava una mica tocadet. Era un metge obsessionat amb el pes i l'alimentació i s'estudiava a si mateix. Pesava tot el que menjava.
2: Ah, ja en conec, d'aquests que ho fan.
0: Tot, sí. El que passa que ell també pesava tot el que cagava.
2: D'aquests no en conec.
0: Aquest va inventar un termòmetre bastant rudimentari, feia 25 centímetres.
3: Home, delicat si te l'han de posar pel cul.
0: Sí.
2: És que sempre estem amb el mateix, però...
5: Realment sí.
0: No ho generalitzis, no diguis sempre estem amb el mateix, perquè és només en Joel.
2: I el Fel.
3: Jo?
2: Toma!
1: Estava aquí escoltant en Joel, patapam.
0: El termòmetre aquest tardava 20 minuts a dir la temperatura, que també pot ser que t'hagi baixat la febre ja, eh? Durant 3 segles el mercuri, sabeu que ha estat el rei dels termòmetres, fins a finals del segle XX, que es va demostrar que era altament tòxic.
3: Sí, que hi va haver un període en què es podien trencar termòmetres dins del cul de persones amb un contingut altament tòxic.
0: Doncs sí, senyor, és així.
3: Que la humanitat avança hòsties. És ben bé això.
0: Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnal Toreda, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Una persona capaç de convertir la seva veu en una orquestra sencera. Trompetista de formació, ha competit al màxim nivell internacional en la disciplina del beatbox. Acompanyat de la seva màquina de loops, aquest jove berguedà construeix cançons fent sons amb la boca. Tots són avantatges. És com tenir una banda sencera, però a l'hora de dinar només has de pagar un sol menú.
0: Això està bé, això està bé. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Guillem Cardona. Guillem Cardona, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
2: Per esmorzar?
0: Sí.
2: Ostres, he agafat les sobres del sopar d'ahir, que vaig fer truita a la carbonara.
0: Truita
2: a la carbonara.
3: Explica-me-la.
2: Boníssim. Tu fas la carbonara, normal, sí, amb els ous i el parmesà, sí, i el guanciale i tot, i llavors fas la truita per l'altra banda només amb patata, no, sense ceba, i llavors ho acabes barrejant tot.
4: Ah, clar, perquè l'ou ja és, i l'ou és l'ingredient comú.
2: Ah, exacte. Sí. I llavors s'agrupa tot allà i queda, és impressionant.
3: Ai, cony,
5: ai, cony. Ja he sopar per avui.
0: Molt bé, molt bé, sí, molt bé. Sí. El Guillem, el 2024, tu et vas coronar dins del top 10 dels 10 millors beatboxers del món, eh? Wow. Cuidado, eh?
3: Guai, del món,
0: eh?
3: Del món.
0: Que no és petit, eh? Com va ser això?
2: Això va ser a Tòquio, al campionat del món. Sí. Doncs, bàsicament, doncs, em vaig presentar i, mira, resulta que vaig anar passant les rondes, primer de manera online, i llavors vam anar a presenciar allà a Tòquio, al campionat, i llavors això em van eliminar a quarts de final. Vaig arribar fins a quarts de final i llavors em vaig quedar d'això dels 8 millors.
0: Qui és el campió del món?
2: El campió del món, en aquell any, era un belga. Va ser un belga que feia així música més hardcore, més electrònica.
0: Ah.
2: Chumba, chumba.
0: Chumba, chumba.
2: Això ho ha fet ella. Això ho ha fet ella amb la boca, eh?
0: Escolta, yeah. Què s'ha de fer per arribar aquí? Per arribar al campionat, per arribar al top 10 mundial de beatbox?
2: Què s'ha de fer? Fotre-hi moltes hores. Realment, jo vaig descobrir el beatbox fa, no sé, gaires anys, al confinament. Vaig descobrir.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí. Jo,
0: si no és una cosa que practiquessis des de petit.
2: No, jo no tenia ni idea. I quan vaig començar tenia unes capacitats nul·les per la disciplina.
0: 2020?
2: 2020. Prèviament, al confinament, un mes abans em va arribar aquesta màquina a casa, que jo me'l vaig comprar perquè la tenien alguns amics i
0: aquesta
2: jugava amb la trompeta.
0: Aquesta màquina, que és, per la gent que no ho està veient, és
2: una màquina de loops.
0: Sí.
2: Ja és això, funciona, va repetint tot el que faig i...
0: Sí, tu pots gravar sorolls aquí.
2: Puc gravar sorolls aquí i ho va repetint.
0: I això qui t'ho va regalar?
2: Això va ser un autorregal de Reis.
0: Ah, amic meu.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: I per fer coses amb la trompeta, amb els meus alumnes, i llavors al confinament, en tot el temps del món, vaig dir, calla, posa-t'hi i mira, perquè té moltes possibilitats aquesta màquina, i vaig veure que era una màquina que estava feta especialment per beatboxers i per fer servir amb les mans, que normalment les pedaleres de loops van pels guitarristes amb els peus.
0: Clar.
2: I aquesta està per fer servir amb les mans,
0: sí,
2: per ser més manipulable. I llavors vaig veure que, hòstia, hi ha un campionat d'Espanya, va, m'hi apunto. I l'any, el 2022, m'hi vaig apuntar i vaig guanyar el campionat d'Espanya. Llavors, al cap d'un parell, bueno, vaig anar intentant classificar-me pel campionat del món i vaig aconseguir el 24.
0: Són gent que generen certa admiració, però
3: sempre
0: entenc que si tu ets del món del beatbox, certa rabieta, no?
4: Ah, que ràbia,
0: si tu portes,
4: ràbia.
0: Per exemple, des dels 14 anys intentant practicar amb el beatbox i ve un tio que amb
4: quatre... El confinament.
0: El confinament, ho vaig provar-ho i va, sí,
3: màquina.
0: Tinc entre els 10 millors del món.
2: Hi ha molta cohesió dins el món del beatbox, no?
0: Sí.
2: És bastant poc competitiu dins el que cal, dins el que cap,
0: sí,
2: per ser una competició, per ser un esdeveniment competitiu. Hi ha molt poca competició i molta comunitat, i fins i tot tots ens ajudem els uns als altres. Tu, que això no em surt, ajuda'm.
4: Clar, també és que també s'ha d'entendre, no? La gent que no està massa bé, vull dir, no?
0: Què vols dir, Fel?
4: Sí, Fel.
2: A veure...
6: De veritat.
4: Ara petxugues. Entre ells s'ajuden, no? És allò... Quan es miren i diu... Si som quatre, vull dir...
3: Sí. Ja li un micro.
0: No, sí. Anava a dir, és bona la pregunta? No, no ho és, però...
2: No. Era una pregunta.
0: Arrel de la seva intervenció sí que em serveix per preguntar-te, t'hi pots guanyar la vida fent beatbox, diguéssim?
2: Ara mateix estic allà en procés, sí, bàsicament... compagino 50% la feina amb la trompeta amb la Copla Sant Jordi.
3: Bé.
2: I 50% amb temes de beatbox, sobretot en àmbit pedagògic. Faig molts tallers pedagògics, escoles, instituts, escoles de música, empreses, a tot arreu.
0: Pots fer-nos una mica de taller, diguéssim, de com funciona aquesta màquina?
2: De taller, sí, us puc ensenyar com funciona la màquina. Clar.
0: A veure, o sigui, tu fas un soroll.
2: Un canvi d'auricular.
0: Mira, s'ha portat els seus.
2: Home.
0: Es veu que els nostres no són prou bons.
4: Vaja, vaja.
6: El micro també,
2: el micròfon també.
0: També és el seu,
2: Doncs Doncs sí, què faig? Doncs amb aquesta màquina
0: sí.
2: El que faig és que, això el que dèiem, no? Quan apreto un d'aquests botons, va repetint en bucle tot el que vaig gravant.
0: Sí.
2: En pla.
0: Val.
3: O sigui, ja ho té. Això ja ho tens,
2: sí.
3: No?
2: Sí,
3: això, ja ho tens. Això no t'ho treu ningú.
2: Això ja no m'ho treu ningú.
0: El primer soroll l'ha generat ella amb la boca i el micròfon i ha quedat gravat i ara es va repetir.
3: Sí, senyor.
2: I a sobre d'això...
0: Ara en gravaràs un altre.
2: A sobre d'això puc gravar tot el que vulgui. Per fer una bateria, per exemple...

0: Ja
1: aquí ja tinc unes bateries ben posades. Hòstia,
2: hòstia, hòstia, estic flipant. Ja m'ho veig, eh? Estic flipant, eh?
3: Posi
0: la Pantoja.
1: Cuidado, perquè per acabar-ho de millorar amb aquest micròfon, abans de gravar puc ficar-me uns efectes.
0: Sí.
1: Puc, per exemple, distorsionar-me la meva veu i clavar-me-la per fer un sintetitzador.
0: Sí. D'acord.
1: Fins i tot et puc gravar, ficar efectes per ficar-me un baix, per exemple.

0: Mare de Déu, senyor. La coordinació és excepcional.
1: És que encara no s'acaba aquí.
2: Sembla que balli, eh?
0: Sí, sí,
1: no s'acaba aquí.
2: No s'acaba aquí.
1: Espera.
2: No se balli, amigos.
1: Tot el que he gravat ho puc passar per uns altres efectes. Per exemple, el baix és el baix normal, però puc ficar uns efectes per tallar-lo.
0: Sí.
1: I ficar-li una melodia a sobre, així més maco.
3: Això ja rissa el riso, eh?
0: Hòstia.
1: I amb això, doncs, es podem fer música tots juntets.
0: Si mai us actua, que no us faci una factura molt grossa, perquè fa molt ràpid, no hi està. Si veieu que s'envia una factura de 3.000 euros, ho has quedat 5 minuts, mal parit.
1: Allò que dèiem del dinar o el sopar, que només em pagues per un, però jalo per dos o tres, eh? Això sí que...
0: A veure, seguim.
1: Seguim, no? Doncs som-hi, comencem, a veure.
4: Sí, provem.
1: Esperem una mica que acabi la volta. Si us hi voleu afegir...
2: Sí, facim.
0: Arnau i Laia també us hi afegirem.
2: Ah, que sí,
4: tothom amunt, eh?
2: Ei!

0: Poliisit, you are funny.
1: Increïble.
2: Oh, molt bé.
1: Això, la resta de músics no tenen una mica de mania, perquè els hi pots fotre la feina pràcticament a tot.
3: Sí. Això, el bo d'això és poder-ho tractar com un instrument més. No, que no, òbviament, pot fer moltes coses sols, però si es pot compaginar amb un bon guitarrista.
4: Aquí hi havia una gralla, també, una guitarra. Gralla.
5: Sí. La llàstima és que no tenim el bon guitarrista aquí. Sí. La gralla és...
6: Ei, un xèquere. El Fels ens ha animat.
4: Sí, tu anaves tocant, feia sacsejar l'ou.
5: Sí, sí, sacsejant els ous.
4: Escolta, us recomano, de veritat, si ho heu escoltat només per la ràdio o en podcast, poseu-vos el vídeo perquè veure...
2: Val molt la pena.
4: Veure com ballen aquestes mans tocant botons.
2: Tu danses, fas dansa, també.
3: Exacte, hi ha coreografia inclosa, no?, per anar apretant els
4: botons. M'equivocaria tants cops de botó.
2: Oh, i tant, ui.
3: A mi m'ha passat, eh? Hi ha competicions, escenaris, sí.
4: Quin és el soroll més estrany que saps fer amb la boca?
3: El soroll més estrany? Poder la pistola làser.
4: La pistola làser, eh?
3: Pistola làser seria...
2: Oh! Hòstia! M'he espantat i tot, eh?
3: Cuidado, eh?
2: Espera.
4: Joel, que vols fer una pregunta?
2: Sí.
4: Te'n resto una.
2: És important, eh?
4: Vinga, aviam.
2: Guillem Cardona, suposo que estàs plenament familiaritzat amb la figura del gran Guillem I de Cardona.
3: Clar que no.
2: Home, doncs era el fill de Ramon Folc III de Cardona i Sibil·la d'Urgell, que va lluitar contra els francesos a la batalla de Muret de 1213 i malauradament van perdre, i allò va representar.
4: Sí, estàs fent ping-pong,
2: eh? Una mica de... va representar l'inici de la conquesta d'Occitània per part dels francesos. Llavors jo volia saber si tu, com a Guillem Cardona, per honrar el teu tocaio, tens pensat recuperar Occitània pels catalans.
5: Ara.
2: Justament. I que sàpigues que si és així, jo t'hi acompanyo a matar francesos.
3: Només hi ha una condició, que hem d'anar els dos amb pistoles làser, si no, no hi ha...
2: Home,
3: segur que s'espanten.
4: Hòstia, els teus pares, quan els hi vas dir, escolta, més que la trompeta he pensat fer... com s'ho van agafar?
3: Clar, és que tu imagina't, el confinament, jo estava, justament en aquella època, estava a casa dels meus pares.
4: D'acord.
3: I jo em tancava baix a l'estudi, ells anaven sentint... coses rares i...
2: El nen es droga.
3: Ai, sí. Ai. Hagués sigut millor que el nen s'hagués tirat a la droga. Jo crec que hem pensat això, que no pas fer això. No, però justament... no, deia, bueno, pues mira, fes i anar fent... El que passa que crec que ni jo m'esperava que al final em podria dedicar a això. Vull dir, era més com un joc, com una manera de passar-ho bé.
2: El director de la Cobla Sant Jordi ha de fer una cara com et veu.
3: No, doncs, ostres, els agrada moltíssim. I fins i tot en tinc algun allà enganxat practicant. Sons i... Sí.
2: Hi ha una mica de sardana amb això?
3: Estem... Ja estem
2: fent alguna cosa. Ojo, que tenim titular, eh?
3: No, res, són esbossos del meu cap.
4: Em podries ensenyar ràpid a fer-me el xulo una mica fent beatbox?
3: Home, clar, mira, hi ha...
4: Algun so que diguis, això és fàcil de fer, però hi quedaràs perfecte.
3: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
4: La dieta?
3: La dieta del beatboxer.
4: Què és això?
3: És el que la nostra dieta ens alimentem a base d'això, que és pizza i ketchup.
4: Pizza?
3: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza
2: i ketchup, pizza i ketchup.
3: Ei!
2: Què has fet això? Posa-hi el porc per aquí al mig.
4: És tot el que s'ha fet.
3: Bravo,
4: està mal. Pots incorporar-lo al repertori, el porc aquest?
3: El porc, a veure, me l'ensenyes?
4: Has d'agafar el dit i moure't la galta mentre aspires aire molt... És això.
3: Ah, calla. És el mateix que el que feia ara.
4: Sí, però sense tants artilugis.
3: No
4: entenc que tu els dits els necessites per apretar botons. No.
7: Mirant des de fora aquesta conversa surrealista.
2: No té cap puto.
7: Són dos putos sonats.
4: Mai la sensació d'estar-li explicant a algú aquest de dir que sí que no ho entengui?
3: Ah, sí, bueno, jo... I què més? I això? Ah, molt bé. I què més, no?
2: Com et guanyes la vida, no?
3: Sí. I què més? No, però això des que vaig començar la carrera a l'ESMUC com a trompetista ja també. Clar. Ah, fas música, eh? I què més? Que xulo, què més?
4: Escolta...
3: Suposo que n'esteu farts, jo també.
4: Ets de Berga, tu, eh?
3: Sí.
4: Bé, Berga...
3: Berguedà.
4: Has fet la música de la Patum, tinc entès, una vegada vas fer la música de la Patum?
3: He fet.
8: Què dius?
4: Bueno, com... vull dir, que ja has participat
3: a
4: la Patum.
3: Sí, bueno, jo soc músic de plaça, sí, toco els dimecres i el dijous.
4: Veus?
3: Però part, fa, al novembre vam fer un homenatge pel 20è aniversari de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat.
4: Sí.
3: I l'Ajuntament em va dir que em va deixar el via lliure per muntar un espectacle a gran escala del que volgués i va liderar un espectacle de mitja hora allà a la plaça multidisciplinari.
4: Molt bé. Molt bé.
3: Ballarins, sí, va ser molt xulo, amb música inspirada a la Patum, ho podeu trobar per internet.
8: El buscarem.
4: Molt bé, i tant, i tant. El buscarem i et seguirem a tot arreu. Jo espero que et tornis a participar a campionats mundials i guanyis.
3: A veure, home, si queda la pineta allà.
4: Aquest belga, el belga, fill de puta, l'hem de rebentar. Ah.
8: Per favor.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
4: Guillem, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
10: Vera!
4: La paraula d'avui és Renoc. Renoc. Ah, Renoc. Nom amb el qual es coneix la marca d'automòbils Renault en algunes zones rurals de les comarques de Girona.
8: La tieta s'ha vengut el Seat Panda i s'ha comprat un Renoc Twingo.
4: Bé, Renoc, sinònim de Benjamí, el fill més petit. Es diu també d'un animal que ha quedat petit.
11: Vam anar a comprar un gos pel nano, un Doberman, volia, però noi, fa 3 anys que el tenim i fot un pam. És ben Renoc, pobret.
4: O C, Renoc, paraula o expressió injuriosa contra Déu o una cosa sagrada, insult que tothom considera grosser i inconvenient.
12: Tu pots creure que m'ha fotut el sal amb la millor amiga de la nostra filla, que té 20 anys menys? Renoc de Déu, és que el mato, eh? És que el mato!
4: A, B o C.
3: Uf! M'agradaria molt que fos la A, eh? Però diria la... La... No ho sé, no tinc ni idea. La C?
4: La C?
3: Neca, ja he vist la cara allà.
1: Home, clar, és que ja li dius la C, eh?
3: Ai, la C. No la sé. No, ja t'he dit que no la sé, però...
4: No la sabies.
3: No la sabia. No la sabia.
4: És la B.
3: Oh,
4: Renoc, un animal, quan queda Renoc, quan queda petit... Bueno, sortejarem la llangonissa entre la gent del públic que ens acompanya avui. D'acord. Guillem, moltes gràcies per oferir-nos aquest festival aquí en directe i et seguirem. Torna't a apuntar al Campionat del Món, que et volem veure guanyar el Campionat Mundial.
3: Així ho farem.
1: O guanyes o no tornis, eh?
4: Exacte.
3: No, després del campionat anem per Occitània, vull dir...
12: Home, de francès.
4: Clar, clar. Mira. Si torna, si guanyes... Si guanyes, tornes a venir a explicar-nos-ho aquí a la Renaixença.
3: Perfecte.
4: Pots fer l'espasa làser un cop i prou?
3: L'espasa làser.
4: Guillem, gràcies per venir a una estona a l'escola de la Renaixença. Aplaudiment.
9: Tens una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Això no és beatbox, Arnau.
1: Podria ser-ho, a veure, aquesta bassa rítmica la podria fer, alguns trets per aquí i ja ho tindries.
0: Qui és aquest?
1: És The Rocketman, el britànic Elton John, que ens interpreta I'm Still Standing, una cançó publicada l'any 1983 com a part del seu 17è àlbum Too Late for Zero.
0: 17è àlbum, són molts àlbums, eh? L'Elton John ha treballat aquest tio, eh?
1: Bueno, i això és el 1983, ja publicava el seu 17è àlbum.
2: Mare de Déu!
0: Encara és viu, eh?
1: De moment,
3: no ho diguem gaire.
1: Diríem que encara és viu.
2: Sí, home, sí.
1: Això, el 1983, publicava el 17è àlbum, sí, però és que en l'actualitat n'aglutina 31 de propis i 5 de col·lectius.
4: Sí, però això, a veure una cosa, està molt bé, Arnau, tot això, però això, estem parlant del termòmetre, no sé...
0: És veritat.
3: Sempre us agafen aquestes...
1: Ja arribarà, home.
4: Bueno, però és que la gent posa la ràdio, què està dient ara?
0: El capítol avui està dedicat al termòmetre.
1: Estem portant dades musicals contrastades.
0: Ah, va, ara.
1: Fent palès a la gran carrera musical d'Elton John.
4: Vale, vale.
1: Doncs això, que és considerat una de les grans estrelles de la música popular de tots els temps, i com dèiem abans, tot i que va abandonar les gires el 2023, semblaria que encara és viu i a punt de complir 80 anys.
0: 80 anys.
2: Semblaria, eh?
1: I no s'ha retirat del tot, eh? Vull dir, encara...
0: Molt bé, molt bé.
2: No s'hauria, retirat.
1: Si és viu ara mateix,
0: sí, no s'ha retirat.
1: Encara no s'ha retirat.
3: Bé, de ben petit, l'Elton John admirava el pioner del rock and roll, el texà Buddy Holly, i potser es ve al cap, si el recordeu, amb aquella imatge, amb aquelles ulleres gegants a la cara.
0: Que era idiota.
2: Què has fet ara? Què has fet ara, Joel?
1: El que ha fet ha estat imitar-lo, sí, i això justament era el que feia l'Elton.
0: Ah, mira.
1: Ell va començar a posar-se unes ulleres gròcies, tot i que no les necessitava per res. I quan va esdevenir una estrella de la música, uns anys més tard, doncs va decidir incorporar-les com a part de la seva imatge pública.
0: Mira.
3: De fet, són tan importants per ell, tan essencial i tan inseparables de la seva identitat artística, que va declarar que ell sense les ulleres no és el mateix.
0: Ah, no, eh?
3: No.
1: Durant una gira de l'any 2013, va demanar una habitació d'hotel, de més a més, a part de la que tenia ell, només per guardar-hi part de la seva col·lecció d'ulleres.
0: Aquí has de veure que ja comença a anar malament.
2: Sí, i a la droga.
1: No, i atenció, i atenció, perquè va donar ordres de controlar la temperatura de l'habitació amb un termòmetre.
4: Si parlarem d'ulleres tot el rato.
0: S'ha equivocat de sector, eh?
1: Ah, un termòmetre que havia d'estar concretament a 16 graus.
0: Les ulleres han d'estar a 16 graus?
1: Es veu que les de l'Elton John, sí.
4: Es veu que quan tens gaires calés...
3: No, és que mira, com crec que ens podrà confirmar avui el nostre company Arnau Tordera primer, les grans estrelles de la música, els agrada això, no? L'exageració, aquest ingredient indispensable per engrandir el mite. Llavors, no saps mai quan és realitat i quan és facció. He dit que tu crec que ho pots confirmar, no, això?
0: Quines excentricitats tens, Donau? Què demanes al camerino, tot això?
1: Ui, no t'ho puc pas dir aquí per la... No, jo no, demano només unes ulleres. Una ulleres. Sí, ho demano sempre, que estiguin a 16 graus, a 16. Però és que no són unes ulleres qualsevol.
0: Ai,
1: han de ser unes ulleres amb la muntura negra, sí, bastant grosses, i concretament les que porta Fel Feixeres.
4: Sabia que estava rumiant per tornar-me-la.
3: Bé, però poc després que la notícia sortís a la llum, un treballador es veu que va desmentir que això... O sigui, va dir que això no era veritat.
1: Ah. Disculpa, no demanada, culpa manifesta.
0: Què vols dir?
1: Que segur que era veritat, però l'Elton, en revelar-se una cosa tan íntima com aquesta, va intentar doncs tapar-ho. L'any 2025 va explicar que la seva col·lecció d'ulleres oscil·lava entre les 10.000 i 15.000 unitats.
2: És una forquilla important, eh?
1: Tot i que en algun lloc també s'apunta que la xifra podria arribar a 250.000.
0: No pot ser.
2: Home, ara sí que això és com de les manifestacions i la Guàrdia Urbana.
0: Sí.
1: Depèn de qui ho hagi comptat. Hòstia. Tot i així no tinc clar que aquesta dada sigui real. No.
3: Bé, el que sí que tenim clar és que la temperatura òptima a les ulleres és de 16 graus. Sí. Això sí que ens ho va deixar.
5: Pateixo molt en aquest programa.
1: A continuació escoltarem el seu primer gran èxit internacional, Your Song, una peça publicada l'any 1970. Gràcies a ella, Elton John va convertir-se en una estrella de la música que ha traçat una extensa carrera fins avui.
0: Aquesta és la primera bona que va treure, diguéssim.
1: La primera... bona, això ja dependrà una mica de... és una bona melodia, la veritat, amb tota honestedat ho dic. A la portada del disc es titulava com ell mateix, Elton John, i apareixia, òbviament, amb unes ulleres immenses.
0: A 16 graus.
1: Música, mestre.
4: It's a little bit funny. Gràcies, home. Això el cortijo, jo havia ballat això el cortijo, eh?
0: Què dius?
4: Jo el cortijo l'havia ballat aquesta.
2: Van tirar les lentes, eh?
4: Sí, les lentes.
2: Tornaran a obrir el cortijo.
4: Amb el rai galop.
2: La propaganda que els hi fot.
0: Deixa'm el sentir, la
2: música. Sí, calleu.
4: Adéu. Amb la Marga, una castellana de Blanes.
0: Havies ballat amb la Marga de Blanes?
4: Una noia castellana de Blanes que jo ballava.
0: Va sortir amb una noia castellana?
4: No, vaig ballar-hi.
0: Ballar-hi prou.
4: Va deixar-hi, eh?
0: Home, si no hi va sortir, no et podia deixar.
4: Jo li vaig anar per dir,
0: sí,
4: i encara no havia estat a mitja frase, ja em va dir que em deixava.
2: Li vas anar per dir, eh?

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: El termòmetre, igual que tots els avenços tecnològics, va tenir els seus detractors. Al segle XIX hi havia metges veterans que criticaven els joves doctors que miraven, deien, és que aquest mira més el termòmetre que el pacient.
2: No, no, ah, era així, eh?
1: Era així? Era així?
2: No, sí.
1: Ah, sí?
2: Mirava més el termòmetre que el pacient, sempre.
1: Qui és vostè? Ui.
2: La Maria Àngels.
1: Maria Àngels?
2: Sí, Maria Àngels. Maria... Què riu aquell?
3: Àngels,
1: sí.
2: Sí, sóc infermera de nit de Bellvitge.
1: Ah, Maria Àngels, entenc que vostè deu haver posat uns quants termòmetres, allò.
2: Oh, sí, molts, molts, n'he portat, sí. N'he posat, n'he portat, n'he... per tot arreu. Sí, sí, sí.
4: Una
2: sí,
4: cosa però, porta...
2: A veure, també us diré que... també us diré una cosa...
4: No, no, digui Maria Àngels.
1: Deixeu-la parlar.
2: Sí. Molt sèrio, eh?
3: Perdó, Maria Àngels.
2: També s'ha de saber treballar sense termòmetre,
1: sí, senyora.
2: Vull dir, perquè si tot depenem del termòmetre, a veure, arriba un punt que...
4: Clar.
2: Ja, mira, tu sí agafa, i com l'abuela demà.
4: Què?
2: L'abuela demà.
4: Sí.
1: Què l'abuela demà?
3: Què diu, que és francès, això?
2: L'abuela, la sàvia, la iaia. La iaia de tota la vida que te venia, te feia un petonet al front.
1: Sí, senyora.
2: I que t'endevinava la decimeta.
3: No endevinava res.
2: Sí, la iaia ho sap, això. Ho sap.
1: Però avui parlem del termòmetre, Maria Àngels.
2: Sí, bueno, del termòmetre. Us aplico un truco?
1: Sí.
3: Vinga, Maria.
2: Us aplico un truco? Tu sí, per exemple, no? Tu passes el termòmetre aquí a l'aixella.
1: Sí.
2: A l'aixella. Bueno, que jo sóc nascuda aquí de tota la vida, eh?
3: Perdona, Maria.
2: Ah.
1: Nascuda de tota la vida no pot ser.
2: Bueno.
1: Deixo un cop i prou.
4: Nascuda de Bellvitge.
2: No em despisteu.
1: No, digues.
2: Tu te fots aquí el termòmetre a l'aixella.
1: A l'aixella, sí.
2: A l'aixella, sí. Te dona un grau menys.
1: Ah, sí? És veritat, això? Sí.
2: Que si 38 són 37.
1: O sigui, si tu et marques 38 el termòmetre, realment jo
2: són
1: 37.
4: És com si fossis a Canàries.
1: Ja.
2: Sí. Ah, exacte.
1: Sí, sí. Exacte.
2: Un grau menys a Bellvitge.
1: Sí.
2: És més fiable, i jo te diré que és més pràctic, bueno, més pràctic potser no, però més fiable dintre el cul.
1: El cul et dona la temperatura exacta.
2: Exactament, o la boca.
1: A la boca.
2: A la boca també.
3: Però per aquest ordre no,
2: No.
1: Bueno,
2: sí.
1: Pots tenir dos termòmetres.
2: Tanto, monta tanto, Lo que passa que li ha de passar una mica d'aigüeta. Li passa una aigüeta i ja està, va.
1: Molt bé, molt bé.
2: Sabeu? Tiquimiqui.
1: Com ho has dit, això?
2: Tiquimiqui.
1: Tiquimiqui.
2: Tiquimiqui.
1: Gràcies, Maria Àngels.
2: Sí.
1: Joel, anem a disseccionar el termòmetre, si et sembla.
3: Home, disseccionem-lo, per l'amor de Déu.
0: Utilitat en una illa deserta.
1: A veure.
3: Ja, què?
1: Sí, es pot fer servir.
3: Jo no crec que sigui massa útil tenir un termòmetre a una illa deserta, perquè la gràcia de saber la temperatura, bàsicament, és comentar-ho.
1: Clar.
3: Perquè, si no, tu ja ho saps si fa calor o fa fred.
1: Sí.
3: No?
1: Sí, ja, sí. Ja
3: t'ho
1: notes, tu t'ho notes.
3: La temperatura numèrica, jo només la miro per això, per validar la meva sensació de dir, ah, fa calor. Mira, és veritat, estem a 39, fa calor.
1: Però tu ja ho notes.
3: Ja ho notes.
1: Sí.
3: Però si no hi ha gent d'aquests... Perdona que m'estic enfadant i...
1: No, està clar, està clar.
0: Utilitat com a joguina sexual.
3: A veure, jo encara me'n recordo alguna vegada que m'havien fotut el termòmetre pel cul.
1: Sí?
3: I jo no en tinc bon record, Peyu.
1: A mi no m'ha fet mai.
3: Estava fred.
4: A mi tampoc.
3: Era punxegut, a mi sí. Igual no em fotia una mica per bici, també. La meva mare, no ho sé. Ara el que sé és què deveu estar pensant tots, no? Segurament estareu pensant en un termòmetre més gran, no?
1: Sí.
3: Si esteu pensant en termòmetre, joguina sexual...
1: Clar.
3: És tan fi que allò
1: no. Llavors el descartem.
3: Tipo un termòmetre per cavalls o per vaques, per exemple.
1: Ah.
3: Doncs us he de dir que no.
1: No.
3: Ho he estat buscant i els termòmetres per cavalls són pràcticament igual que els nostres.
2: Ah, sí?
3: O sigui, no guanyaríem res.
1: El descartem com a joguina sexual.
3: No tan ràpido, cabrero.
1: Ah.
2: Ui.
3: Potser no és una joguina, però sí una bona eina de flirteig. Per exemple, Soriguera, tu que t'agrada flirtejar. I tu també, Fel, si mai tornes a quedar amb la marca de Blanes.
4: Explica'm.
3: Tu estàs ballant amb algú, el Cortijo, no?
4: Sí, sí.
3: Algú que t'agrada molt. A la festa major del teu poble.
4: Sí.
3: Amb la Marga o a les 5 del matí quan punxa el DJ Ernest Codina?
4: Sí.
3: Que sempre punxa aquest to?
4: Sí.
3: Vale. Llavors, acabes de ballar i tu li vols tirar la canya a la Marga, no?
4: Sí.
3: Poses el termòmetre al sobaco dissimuladament.
4: Sí, maco.
1: En el teu propi,
3: En el teu propi, sí, sobretot.
2: Però
3: això és important.
2: Te dona un grau menys,
3: Vale. Tenint en compte això, llavors tu li dius... nena, Marga, m'has fet pujar la temperatura. I llavors ella et dirà, però què dius, flipat? No? I llavors li dius, no, que sí, que és veritat. I li ensenyes el termòmetre, que és el que certificaria que efectivament li has fet pujar la temperatura.
4: I segur que triomfes,
3: Home, seguríssim.
1: No fa gens de psicòpata.
4: No.
3: Triomfes o truca als Mossos d'Esquadra. Hi ha aquestes dues opcions.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
1: Difícil.
3: Molt difícil. Mira, amb un dels antics encara, de mercuri, perquè com que és tòxic, no, encara pot ser una mica de por.
1: Sí.
3: Si no, aviam, jo ho veig com a arma per evitar el conflicte. Per exemple, si l'has feta grossa a casa teva, sí, pel que sigui, no, i la teva parella, doncs veus que ve amb ganes de recriminar. Ja la veus amb la mirada recriminadora, no? Fas el truc d'escalfar el termòmetre tota la vida sobre el radiador o amb aigua calenta, al banyo Maria, i llavors, ai, carinyo, és que em trobo malament. Tu ja la veus?
1: Sí.
3: Trobo malament. Mira, estic a 37,9. Llavors, si aquella persona realment t'estima, tirarà de compassió.
1: Clar.
3: No et recriminarà res aquell moment.
1: D'acord.
3: Llavors ja permets que es refredi, o sigui, el cabret.
1: És una arma per refredar el conflicte.
3: Ara bé, no t'has de passar. El límit és 38.
1: Sí.
3: Perquè per sobre de 38 et dirà d'anar a urgències. I és molt millor una bronca amb la teva parella que haver d'anar a urgències.
0: Utilitat metafòrica.
3: Vale, això, bueno, està claríssim, suposo que no cal ni que ho digui, però ho diré.
1: Per què?
3: Perquè m'he de guanyar el sou. És allò que es fa servir tant de X cosa és el termòmetre d'ahir.
1: Aviam,
3: no?
1: Desenvolupa.
3: Vol dir que X és un indicador fiable de com està ahir. Per exemple, hi ha qui diu, Twitter, la xarxa social...
4: Sí.
3: És un termòmetre social.
1: D'acord.
3: No sé si heu entrat a Twitter últimament, però si realment allò és un termòmetre social, jo crec que estem a 40 de febre, sí, com a societat. Llavors, si us dieu Mohamed, jo aniria, per exemple, a apuntar-me a classes de karate directament.
1: Sí.
3: Si Twitter fos un termòmetre social.
1: Yeah.
3: Però jo no crec que ho sigui un termòmetre social.
1: Llavors, quin seria un bon termòmetre social?
3: L'humor, veio. Jo crec que és el millor termòmetre social. Tu mires com es tracta l'humor a un país,
1: sí,
3: si se li dona llibertat o no, si se'l protegeix,
1: sí,
3: si se'l persegueix...
4: És molt intel·ligent,
3: que,
4: això que diu.
3: I crec que sí que et dona una idea molt exacta de com està el país.
1: I tu com diries que està el termòmetre de l'humor a Catalunya?
3: Doncs mira, no ho sé, perquè encara crec que el tinc ficat pel cul.
0: Propaganda del segle XIX.
2: Li incomoda estar envoltat de gent i cada cop es faci el silenci?
5: Bueno, ha quedat una bona tarda, eh?
2: Aquells segons en què ningú diu res se li fan eterns?
5: Diuen que demà plourà, eh? Oh, bueno, potser no, eh? A veure que tampoc sé un meteoròleg jo, saps?
6: Jo, quan es feia el silenci, ho passava molt malament, fins que vaig conèixer el doctor Andreu.
2: Vingui a teràpia d'incomoditat i tractaments Andreu, la Tita.
5: Però, com diu?
2: La Tita, teràpia d'incomoditat i tractaments Andreu.
5: La Tita.
2: 9 de cada 10 homes han provat la Tita i no se'n penedeixen.
5: Oh, carai, eh? Uita, ara ha passat un àngel, eh? Com que tothom està callat...
7: La Tita, teràpia d'incomoditat i tractaments, Andreu, patrocina...
0: Patrocina històries per passejar el gos.
2: Cosa.
1: Ai.
2: Ai.
1: Que maca.
2: Aquest és el Panxo.
1: Ah, és un gos, és mascle. Sí. No li veia la Tita.
2: Ah, vinga.
1: Ei,
2: és una barreja entre Yorkshire i perniguer.
4: I rata.
2: Ai, rata peluda.
4: Home.
2: No, pobret.
1: Però fixeu-vos,
2: un
1: moment, la composició de la foto no és a l'atzar, eh? Veieu tots els joncs de darrere?
4: Sí.
1: Hi ha un espai que queda just perquè hi capiga el gos, eh?
2: Totalment, està buscat.
1: Aquesta foto estava ben tirada.
8: Banyoles, és Banyoles, això.
1: És Banyoles, això?
3: Sí, home, clarament, és Banyoles.
2: És Banyoles, sí?
1: Pot ser, no.
2: El gos és de Sarrià de Ter.
4: Collons, és el Ter.
5: És Banyoles.
4: Si és Sarrià de Ter.
1: Bueno, però el gos te'l pots endur del poble,
5: dius. Ah, sortit del poble, no hi ha pas el còdic
2: aquella. Li pregunteu a l'Olga, que és la seva responsable. El que ens ha explicat l'Olga és que té les articulacions fetes, Pol.
4: Ella, pobreta.
2: No. El Panxo.
4: El Panxo.
2: I que només li queden 3 dents, pobret.
1: Hosti.
2: Sí, però tot i així...
1: 3 dents les has de combinar molt bé per menjar-me el Panxo.
4: Ara s'ha molt ben
2: perillat.
3: Has de triar dues a dalt, una a baix o al revés.
1: Sí.
3: No hi ha més.
2: Heu menjat-ho.
4: Si pots cloure o pots serrar. Jo crec que serra.
1: Deu serrar.
2: A veure, el que ens interessa és que el Panxo odia mort els ocells,
1: sí,
2: i sempre que veu un ocell, ben, és que es torna boig.
1: Vaja.
2: Les 3 dents així, nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
7: donar bones anècdotes. Llàstima que en aquesta ocasió la crisi i el crac del 29 també han arribat fins allà.
1: Avui passegem el gos per Austràlia. Som a l'any 1932. Mm. El nostre passeig amb en Panxo comença a Campion, una regió agrària al sud-oest d'Austràlia. Els seus habitants són soldats veterans de la Primera Guerra Mundial que ara fan de pagesos. El govern els ha atorgat un tros de terreny pels serveis prestats a la pàtria.
3: Ah, mira, això està molt bé, eh? O sigui, lluites pel teu país i et donen un tros de terra.
1: Això ho hauríem,
3: això ho hauríem
1: de fer aquí.
3: Sí, amb tots els que ens vam implicar amb l'1 d'octubre.
1: Ara.
2: Ara.
3: Bueno, hauríem de tenir parell o 3 hectàrees, tots.
1: Jo tindria tot Catalunya. Seria meu.
8: Seria la manera de conquistar-nos a nosaltres mateixos.
3: Ara.
1: Sí, senyor.
3: Ara ho has dit.
1: Sí, senyor. Bé, llàstima que molts veterans es van quedar sense extremitats per culpa de la guerra, i ara això de fer pagesos els hi fa una mica de nosa, diguéssim.
2: Si aquest meu home amb dues mans ja era inútil, imagina't ara amb una sola mà, de veritat.
5: Mira que intento fer una aixada amb una mà, però collons, costa, eh?
2: Mira,
1: això. Aquesta és la situació de moltes famílies. Els veterans de guerra haurien preferit diners i no pas tantes terres. Penseu que fer de pagès a Austràlia no és de les activitats més agradables del món. Les temperatures són extremes i les hectàrees interminables. És un terreny que va molt malament per les articulacions del nostre gos, en Panxo. De tota manera, el problema més greu dels pagesos australians és el crac de 1929 provocat per la borsa de Nova York. Resulta que el principal client dels pagesos australians eren els Estats Units.
3: Àngela Maria.
1: I amb la crisi, els Estats Units han deixat de comprar productes a la resta de països. Ara ens trobem amb una colla de veterans de guerra amb unes terres que generen un producte que no poden vendre.
2: I saps què et dic? Saps què et dic? Que mira, que m'hauria d'haver casat amb tu un germà.
5: Amb el meu germà?
2: Sí.
5: A veure, però si es va morir a la guerra.
2: Per això ara estaria cobrant una pensió de viudetat, cony!
8: Es va morir o el van matar?
5: Es va morir. Com va veure tot allò de tristesa, i se'ls hi va morir allà.
1: Anaven a matar-lo, ja.
5: Què?
8: Que es va morir abans.
5: No el mateu.
2: Què em moro jo?
5: Es va anar morint de tristesa, pobrot.
1: Els pagesos australians estan de pega. A més de fer front a la crisi més greu del segle XX, també han de combatre una plaga inesperada.
3: Una cosa, pot ser que el sector primari sempre estigui fotut a tot arreu?
1: Tot arreu.
3: Que no sigui una cosa només de
8: Catalunya. I en qualsevol moment de l'humanitat.
3: Sempre, i vinga a plorar, sí, i les subvencions...
1: Sí. Ei, ara ja potser...
5: Aquí tens un break que et mataran, eh?
8: A fotre ironies a casa teu, eh?
3: No, doncs llavors... Llavors
1: perdo la feina. El programa no és de riure, eh?
3: Vale, doncs vinga. Mare de Déu.
5: Començaran a venir tractors a aquest prei i...
1: Els pagesos... Bueno, no diré res. Els pagesos australians han de fer front a una plaga de mus.
3: Eh?
1: De mus. Una plaga de mus. D'animals, no de gent jugant a cartes.
3: Ah, pensava que m'ho imaginava.
1: T'imagines, tot de senyors jugant a cartes. Hi ha una plaga de mus?
3: Una plaga de senyors. Corratxos.
1: La mu és la segona au més grossa del món. Pot arribar a fer 2 metres i a pesar 45 quilos. No pot volar, però corre com un dimoni.
8: Collons, és un bestrus, això.
1: Sí, perquè es fa una idea, és com un estrus. Sí.
3: I per què no dius estrus directament?
1: Perquè són amus, que no és exactament el mateix. Mm. I hem de ser curosos perquè ens escolten molts científics.
8: Ah, sí?
3: Sí, sí, és veritat.
8: D'Austràlia.
1: Els amus no són cap espècie invasora, però les collites del sud del país ha provocat una concentració inusual d'aquest bestiar.
2: Ara només ens faltava això, tu. Ara uns amus, aquí.
5: Són 4 gallines de res, dona, pateu. Tites.
2: Amb quina mà ho fas, això?
5: O què?
2: El tites.
1: Amb la que queda.
5: Sí, bueno, sé que ho faig amb la mateixa.
1: Els amus són un autèntic malson dels pagesos. A més d'espatllar-los la collita, també es destrossen les tanques dels camps. La situació és tan desesperant que els sindicats s'han reunit amb el ministre de Defensa. No el d'Agricultura, amb el ministre de Defensa. S'han reunit. El govern ha trobat una solució. Declarar la guerra als amus. Tot i que costi de creure, els australians han mobilitzat l'exèrcit per eliminar l'amenaça.
3: Ah, mira, com aquí Collserola...
1: Ah, sí.
3: Que també va venir la UME, eh?
1: Sí que és veritat.
3: A matar senglars.
1: És veritat, això.
3: Quatre, sí. Em sembla.
2: Com ho tenim, això?
1: O lo dels porcs senglars.
3: Els porcs senglars, allà estan.
1: Sí, i l'exèrcit també, allà estan.
3: Allà estan, sí.
8: Han guanyat els senglars, em sembla.
3: Ojalà.
1: Els australians no estan per ximpleries. Al capdavant de l'operació hi ha el major Meredith.
9: Si vam poder derrotar l'imperi alemany, ara també derrotarem aquests ocellots.
8: Ha parit Meredith.
1: Meredith,
8: eh? Fotut de carajillos, aquesta
9: pel·lícula. Sí. Quants m'han acordat aquest matí, sí.
1: Potser no és la missió més emocionant del món, però el major Meredith s'esforça per complir les ordres. Diu que aquesta guerra serà positiva per reactivar l'economia australiana. El major diu que la pell i les plomes dels amus, els que matin, doncs serviran per fer barrets.
9: Ah, serà com matar 2 ocells d'un tret. Ara m'he fet gràcia. Pam, pam! Ah, no, d'un tret. Pam!
8: Ja n'ha tirat 3.
3: Hòstia, cau molt bé, el Meredith.
1: Hòstia, que és idiota, pobre.
3: Molt simpàtic.
5: Sí que n'ha fet de carajillo, sí.
1: Sí.
9: El major... 4 ja. Faig 2 abans d'esmorzar.
1: Sí.
9: Sí. Vaig esmorzar, me'n faig una altra.
3: I el caliquet.
9: I quan he acabat aquest per postres, me'n faig una altra.
1: El major Meredith també opina que serà una bona manera que els soldats practiquin la punteria. És que tots són avantatges,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí.
1: Per fer la missió, l'exèrcit ha desplegat soldats de la Reial Artilleria Australiana. Poca conya, eh? En total, són dos soldats, eh?
3: Dos?
1: Sí, dos. El major Meredith i dos soldats contra 20.000 amos.
3: Carai.
9: Els meus homes tenen la moral molt alta, oi que sí, nanos?
10: I tant que sí, senyor. Molt alta, major.
11: Eh? Què hem de fer?
10: Eh? Tu.
11: Què?
10: Cala, cony. Tu fes ricard al major Meredith. Té molt mala llet, eh? Sí. Hem de matar...
11: Carquinyos.
10: Sí.
11: Hem de matar carquinyos?
1: Amús,
10: sí.
1: Amús.
9: Els nostres millors homes, què et sembla?
10: Sí, major Meredith.
11: Senyor.
10: L'admiro molt, major Meredith.
1: Ah, fas bona pinta, eh?
10: Sí.
1: Cuidado, no. Que dus la cantimplora.
11: Ah, és el que anava a dir.
1: Cuidado.
11: Que se m'ha buidat la cantimplora.
5: I porta Fanta de taronja dins. Porta cantimplora plana.
11: M'agrada molt la Fanta de taronja.
1: Quan veieu que beu Fanta de taronja...
10: Fanta.
1: No he vist mai ningú, o sigui...
11: Jo vaig a començar els bolos, a vegades em bec.
1: Veus? No he vist mai ningú sencer del tot que begui Fanta de taronja.
5: Aquest que ha donat terrassos de Fanta.
1: Gent que beu Fanta de taronja...
5: No, ja es veu que no.
11: De taronja.
1: Sospiteu.
11: És pel sucre.
1: Ha arribat el dia de la gran batalla. El major Meredith i els seus homes han divisat un important grup de mus.
2: Foseu-los a trets abans que em fotin el blat, hòstia!
10: Senyora, calmi, senyora, per favor, que això no és tan fàcil.
1: Els tres soldats també els acompanya en Panxo. El nostre gosset, eh?
11: Hòstia, quin equipàs!
1: Sí.
2: Amb les tres dents.
1: Avui passegem amb aquest gos que sabeu que odia els ocells, eh? En Panxo no li agraden els ocells. El Quiso s'ha posat a roncar i ensenyar les úniques tres dents que li queden quan ha vist aparèixer el primer amo.
5: Sembla que és el que en té més de dents, eh?
1: De tot l'equip. Amb les armes a punt, els soldats es disposen a exterminar-los a tots.
10: Pinyau, pinyau.
1: Però hi ha un petit problema. Amb el primer tret, els amus han fugit corrents.
9: Oh, l'enemic utilitza tàctiques de guerrilla.
11: Capità, és que aquí es havia de pensar que disparant el primer tret sortirien tots corrents.
10: Que no es podia preveure
11: no
10: de cap manera.
1: L'endemà, el major i els seus dos homes preparen una emboscada. Els amus són a la vora d'un riu. Són un blanc fàcil i no tenen gaires possibilitats d'escapatòria. Els soldats obren foc sense pietat amb unes metralladores amb gran potència de foc. Els soldats disparen fins que es queden sense munició. Han disparat 2.500 bales. Ara només toca fer recompte de baixes de l'enemic.
11: Jo crec que, si es foten un cap mas, jo crec que anem un 500.
10: 500 has matat?
11: Un 500.
10: Pues mira, jo crec que per lo menos he matat 1.000.
11: 1.000 teus, 500 meus, 1.500.
1: Sí.
10: A veure...
1: De 20.000 amus que corrien per allà,
11: sí.
1: N'han matat... 12.
11: 12.000, no està malament.
10: 12.000, 12.000.
11: No està malament, és la meitat de la feina que
1: havia. Jo no he dit 1.000.
10: Són més dels que es pensàvem i tot.
1: 12. 12. 1.000. 12.
11: 12?
1: Una dotzena. 12.
11: 12?
1: Llavors, 12 amunt morts.
10: I llavors, què és el que hem matat?
11: On te disparàvem?
1: Feia rato que estàveu disparant.
10: Ja deia que no queien.
1: Va bé recordar que aquestes històries sempre estan basades en fets reals, eh? Vull dir que això que estem relatant ha passat de veritat. Això va passar a Austràlia. L'operació ha sigut una destrossa. Es calcula que després d'una setmana de guerra han mort 50 amus. 50 d'un total de 20.000.
11: Vinga, va, vinga, ànimus, que només en queden 19.950.
10: Ah.
11: Ho tenim a tocar.
10: Ara, un cop de Fanta.
11: Adelante, més valiente.
10: Passa'm la Fanta.
1: L'exèrcit ara mateix és la riota de tot el país. La velocitat dels amus i la seva resistència a les bales han sorprès tothom. El mateix major Meredith es refereix així als seus enemics.
9: Si tinguéssim una divisió amb la resistència d'aquests ocells, podríem competir amb qualsevol exèrcit del món.
11: Bueno, i una mica més de punteria també, senyor capità.
1: Fart de les burles, en Meredith té una altra idea. Instal·lar les metralladores dalt d'un camió. Així podran perseguir els ocells.
11: Ara.
1: El camió va tan lent, però, sobre aquell terreny que fins i tot en Panxo, amb els seus problemes d'articulacions, pot seguir-los al ritme, eh? Els amus passen pel costat del camió a tota velocitat. Els adelanten.
11: Hòstia!
1: Per culpa dels sotracs, cap dels dos soldats pot disparar un sol tret que vagi recte.
10: És impossible.
1: És curiós, eh? Finalment, el ministre de Defensa no té més remei que acceptar la derrota i ordenar la retirada. Ja és oficial. L'exèrcit d'Austràlia ha perdut la guerra contra els amus.
3: Bueno, i el que és encara pitjor, s'han quedat sense barrets nous.
1: És veritat.
3: Perquè s'havien de fer barrets amb els amus.
10: murs.
1: Aquesta ha sigut la Gran Guerra de l'Emú, que juntament amb la Guerra dels Conills és una de les històries australianes més surrealistes que es recorden. En el seu informe final, el major Meredith explica que l'exèrcit australià no va patir cap baixa. No van perdre res més que la dignitat.
3: Oh, això es veia venir.
1: Això sí. Anem a veure què se n'ha fet d'en Panxo, el gos de les tres dents, a veure si ha sobreviscut aquesta història dels amus o també l'han disparat. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
2: Això ho decidirà el Pere, que d'on vens, Pere?
12: De Banyoles.
1: Banyoles, mira, el gos era de Banyoles.
13: Mira, com el
1: gos. Sí, sí, sí.
13: No, de Sarrià,
1: no ho sabem, sí. El gos és de Sarrià, però la foto...
3: Era la foto.
1: No sé, no sé. A veure, Pere, parlant de la fauna australiana, a veure si ens saps dir quin d'aquests animals no és australià. A, el kiwi. B, el diable de Tasmània. O C, l'ornitorrinc.
3: El kiwi és una fruita.
1: Quin no és australià?

0: Perdoneu,
1: què passa ara?
0: Segon, ja l'agafo. Moment. Sí.
2: Nen?
0: Ei, mama, què
2: mira,
0: dius?
2: Mira, passa'm la Mercè.
0: La Mercè no puc, no, que no, el cable no arriba fins allà on hi ha la Mercè,
2: és
0: mama.
2: És que és el seu sant avui, a Santa Mercè.
0: Ah, sí que és veritat, sí, senyora.
2: Nena,
0: sí.
2: Felicitats, eh?
0: Felicitats, Mercè, felicitats.
3: Gràcies. Felicitats, Mercè.
2: La Festa Major de Barcelona, també.
0: La Festa Major de Barcelona
2: bueno,
0: és...
2: Una merda, eh? La Festa Major de Barcelona.
0: Què dius?
2: L'any passat hi vam anar-hi, sí. Només hi havia que estrangers.
0: Sí, l'any passat vau anar a la Festa Major de Barcelona.
2: Sí, perquè el teu pare volia veure allò del piro musical en directe.
0: Home, és gros, allò, és ben parit, allò.
2: Ja fos comptar, tota la gent mirant en l'aire i els manguis... anar aprofitant la gent que mira en l'aire per fotre'ls-hi la cartera.
0: Que no, mama, què dius?
2: Apa, que no, no, ho vaig veure jo. Amb el teu pare vam agafar uns hula hops de les nenes.
0: De quines nenes?
2: Collons, les teves filles, ah. Sembles encantat.
0: Ah, bueno, no ho sé, mama, jo què sé.
2: I amb un hula hop cada un, allà al mig d'aquella gentada, eh?
0: Ja.
2: I així no se'ns acostava cap mangui.
0: Mare de Déu, senyor, quina estampa.
2: És que està ple d'això, és a Barcelona, eh?
0: Bueno,
2: I ja cal que s'espavili l'Ada de Colau aquella, eh? Perquè...
0: L'Ada, quan fa de temps que no hi és l'Ada de Colau, mama.
2: No,
0: no, hi ha el socialista, el Collboni.
2: Persona, no sé pas qui, eh?
0: Sí, home, i tant, en Collboni.
2: No, no, no sé qui, eh? Jo pensava que hi havia la Colau.
0: No.
2: O en Tries. No hi ha en Tries?
0: No, hi ha en Collboni, mama, en Collboni.
2: No sé qui és, en Collboni.
0: Que sí, que ho saps, és aquell del cabell blanc, aquell guapot.
2: Ah, saps aquest? Felicita la Mercè.
0: Sí, home, sí, felicitats, Mercè. Felicitats. Adéu, adéu, mama, adéu, adéu. Ara sí, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Plantada de l'Assemblea General de l'ONU, el líder israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, l'havia acusat de genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu, que ha titllat de covards morals a qui l'han escridassat, s'ha defensat a les acusacions d'Abbas.
6: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
5: Netanyahu assegura que si no haguessin atacat l'Iran, ara tots els israelians estarien morts i ha afegit que en aquest conflicte estan defensant els països dels delegats del qual han marxat de la sala. Repassem ara altres informacions en format més breu. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. Tres anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de cinquè de primària fins a quart d'ESO. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3cat Info de Marc Cavanilles, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
1: És molt preocupant per totes les circumstàncies.

0: Seria dir, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, en rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació al cas ni consta cap denúncia formal. Esports, ja ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77, d'un sol punt. I ha començat també la UEFA Nations League de futbol amb aquests resultats: Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange amb empat al descompte. El Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou. El capità del Barça juga precisament aquest divendres amb el Burna a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. I a Bakú, a l'Azerbaidjan, s'han fet els primers entrenaments de la cursa de Fórmula 1 que s'hi disputa dissabte. Han dominat els Mercedes amb Russell i Antonelli i aquest divendres a les 12 del migdia es farà la classificació.
2: Fins aquí les notícies.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs, Elisenda Carot?
0: Estic molt contenta. He de dir una cosa.
2: Dos.
0: Felicitats a les Mercès.
2: Tres.
0: Felicitats als Gerards.
2: Quatre, ja.
0: I encara me'n deixo una altra, de Sant Toral.
2: No passa res. Mira, jo mentrestant... Mentrestant jo t'explico que la Laura ens ha escrit al WhatsApp del programa i diu: sempre us escolto a la nit quan no puc dormir. I penso, ja demanaré formar part del Club de la Solució, però després al matí, quan em llevo, em marxa del cap. Diu, ara que estic a punt d'anar a dormir, i he pensat, m'hi podeu afegir, sisplau?
0: Home,
2: és que m'encanteu, i tant.
0: Enviem-li l'enllaç,
2: Anem enviant l'enllaç al 677 38 77 19, si voleu formar part del Club de la Solució. Allà hi trobareu coses que no trobareu en antena, documents, vídeos inèdits i exclusius, i formareu part d'aquest club que és el de la Solució. Falta la cinquena cosa de l'Elisenda Carot.
0: També et dic una cosa.
2: Digue'm.
0: Que avui és especialment important ser part del Club de la Solució.
2: Ah, sí, és cert.
0: Perquè avui és aquests dies que farem un mapa, d'acord? Farem un mapa d'una cosa que tots ens toca de prop i que tots ens interessa, i si no sou part del Club de la Solució, no podreu accedir a aquest mapa.
2: FOMO 100%.
0: Per tant, aprofiteu el 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució. Us enviem l'enllaç i abans d'acabar el programa podreu consultar això que us explicaré ara. Abans, però, què ha passat, Fran? Què dius, ostres?
2: No, és que té a veure amb el programa, no puc desvetllar-ho, estem rebent fotografies molt interessants.
0: Per cert,
2: fa la boca aigua.
0: Sant Rústic, Sant Pacífic, Sant Lupus, Sant Isard, Sant Gerard, Sant Antoni? Sant Antoni? No ho sabia, això. Sant Anatoli. Jo m'havia creuat cables, però segur, Gerard i Mercè, felicitats tots, perquè els Gerards queden sempre opacats per les Mercès, eh?
2: Ai, sí. En segon pla, no?
0: Jo en tinc una casa, per tant, felicitats, Gerard. A tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, en Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia Discipio. Avui, l'últim dijous de cada mes, ja sabeu que toca puntet de sal i ho fem amb en Raül Balam. Molt bon dia!
3: Molt bon dia!
0: Com estàs? Meravella!
3: Bueno, content i feliç de començar la nova temporada amb vosaltres.
2: Home, i tant!
3: Aquesta temporada.
0: Per favor, tercera temporada ja amb el nostre equip, segona de la Solució, tercera temporada, no?
3: Segona temporada.
0: Segona temporada. Sí. Tot de la Solució ja,
3: Sí, jo sóc de la Solució.
0: És que portem tants anys en aquesta casa, fill meu.
3: Però a l'altre em colava de tant en tant.
0: O sigui, jo...
2: Bueno, quan venia la Marta Pontnou...
3: Sí, llavors ja apareixia.
2: A darrere venia el Raúl.
3: Ja parezco a tu lado.
2: Era això,
0: No.
3: Sí.
2: És que era això,
3: Per això estic aquí,
0: Se va guanyar pols.
3: Per això estic aquí,
2: Raúl. Picant pedra,
3: El que la segueix, l'aconsegueix.
2: Molt bé.
0: Escolta'm, meravella, què portes aquí?
3: Home,
2: ostres,
3: jo sóc molt
2: Déu
3: de santificar
2: meu.
3: Les festes.
2: Déu
3: avui es menjarà, avui parlarem molt d'un plat que fa molta festa, i han d'haver unes postres. Hi han les postres de la Mercè, el gremi de pastissers de Barcelona.
0: Ho desconeixia.
3: Doncs jo us ho explico, estic aquí per explicar-vos-ho. El gremi de pastissers de Barcelona, l'any 2022, van crear juntament amb en Jordi Vila el pastís Les Postres de la Mercè.
0: D'acord.
3: És un postre que porta ametlla...
0: Sí.
3: Ametlla, mel i figues, que és un postre de temporada. És un postre molt nou, on es pot trobar a moltes pastisseries de Barcelona, on podeu trobar el tradicional o la innovació, o sigui, l'evolució del postre. Avui us porto una evolució del
0: postre. Perquè
3: quan un postre
0: clàssic...
3: evoluciona, és que ha arrelat.
0: Ametlla, mel i figa, però aquí veig una, un
3: bueno,
0: pastís...
3: Ja porta tots els elements, porta aquest cremós, porta les fruites, porta la mel, porta les ametlles, que és dels nostres amics de la pastisseria que ens l'han atès tan perfectament perquè el puguem gaudir al final del programa.
0: La pastisseria.
3: La pastisseria està al carrer Aragó, ara no sé el número, però es diu La Pastisseria.
0: La pastisseria al carrer Aragó, de seguida m'ho diu el Nil, que ja m'ha fet senyals de ja t'ho estic buscant, tieta, ja t'ho estic buscant.
2: Clar que sí, de Barcelona, no? Perquè Barcelona. Potser hi ha un carrer Aragó a Montornès.
3: Avui ja parlem de les Mercès, i les Mercès, la patrona, amb permís a Santa Eulàlia.
2: Ja posa la tirita abans de la ferida.
0: I perquè... Santa Eulàlia avui no plora, eh?
3: Avui no plora.
0: No, perquè els dies que durant la Mercè, les festes de la Mercè, plou, diuen que és Santa Eulàlia plorant perquè li van fotre.
3: És que això és... Bueno,
0: un altre dia en parlarem.
2: No, pot ser Gerard també, Sant Gerard, perquè també queda eclipsat per Mercè.
0: Sí, però el pique que hi havia, diguéssim, era Santa Mercè, Santa Eulàlia.
2: És veritat.
0: El 677-38-77-19, apunteu-vos avui al WhatsApp per formar part del Club de la Solució, perquè avui més que mai ho necessitareu. Gràcies a la gent de la pastisseria Aragó 228, per cert.
3: Perfecte.
0: Ara el tastarem, eh?
3: I tant que sí.
0: Avui ens volem endinsar, avui ens endinsem, perquè torna el puntet de sal. Avui parlem d'arrossos. Quines varietats d'arròs existeixen i en què es diferencien? Quines són les més cultivades i consumides a Catalunya? Com i per què es va convertir el Delta de l'Ebre en una zona arrossaire? Es fa servir el mateix arròs per fer una paella que per fer un risotto? Quin recipient hem de fer servir en cada cas? L'arròs s'ha de remenar sovint o l'hem de deixar fer tranquil? Quin és el secret perquè un arròs quedi al punt? Com podem saber si està fet o si se'ns ha passat una miqueta l'arròs? I, encara més important, on podem menjar el millor arròs de Catalunya? Oh! Perquè fa restauració. Ara no em digueu, no, casa la meva tieta Maite. Això ho sabem. Però on podem menjar el millor arròs de Catalunya? Raül, per què hem de reivindicar l'arròs? Perquè fa festa.
3: És que fa festa. A casa, o sigui, Can Balam Ruscaia de Can Ruscaia de Balam, tanto monta monta tanto, sempre que ens reunim, si no és el dia de Nadal, que hi ha anglesios, mengem arròs.
0: Estic tant amb tu. L'altre dia parlava amb marit i deia, és que clar, abans dèiem, no, un pollastre a l'as i unes amanides.
3: Arròs.
0: Ens surt més barat,
3: sí.
0: Queda millor.
3: I l'arròs
0: és una festa comunitària.
3: I el bo d'un arròs és que tens la teva tècnica de fer-la, cada família té la teva tècnica, però és que a més reflexa la temporada de l'any en què estem. O sigui, quan és més primavera sempre hi cauen un grapadet de pèsols, ara és el moment, un arròs ara seria el moment de posar-hi calamar, a principis d'estiu i fiques sèpia. Vas jugant amb el que tens. A l'hivern són arrossos que hi va la carxofa sí o sí, i això és una autèntica fantasia.
0: Per cert, enquesta al Club de la Solució, paella de marís 41%, arròs a la cassola 25%, risotto 17% i altres opcions 17%. Ens haurien de dir quines són aquestes. Avui, com sempre, línies obertes, Fran Domènech.
2: Doncs sí, la veritat és que ara mateix és probable que estigueu a la cuina, per exemple, teniu a la mà un cullerot, per dir alguna cosa. Doncs amb l'altra mà que us queda, doncs podeu trucar al telèfon del directe, el 93207474. I si no esteu per fer malabarismes i coreografies, doncs deixeu el que esteu fent i podeu escriure un WhatsApp al 677 38 77 19. Per què? Doncs per explicar-nos això. On heu menjat el millor arròs? Sigui a la cassola, sigui caldós, sigui un risotto, sigui una paella. I el més important, que ja ho esteu fent. Avui volem fer el mapa de tots els arrossos, els millors arrossos que es mengen. Farem aquest mapa i l'enviarem al Club de la Solució.
0: Per tant, avui ens heu de trucar o escriure, dir-nos restaurant on trobem el millor arròs, sigui del tipus que sigui. 93-201-7474-677-3877-19. Al llarg del dia farem tots aquests locals que ens aneu recomanant associats a un mapa i us enviarem el mapa a través del Club de la Solució. Per tant, si no sou part del club, demaneu-nos-ho per WhatsApp. Avui també trobarà la solució amb nosaltres, a banda d'en Raül Balam. Un fort aplaudiment per la Raiz Esteve. Molt bon dia, Raiz.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt contenta d'estar aquí.
0: Home,
4: molt.
0: Nosaltres encara més, eh? Mira que et teníem indexada i just ens arribes amb un passo a l'ala,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí, sí, així.
0: La Raiz Esteve és la nova presentadora del Cuines, del programa diari de receptes del 3CAT. Escolta'm, has rebut algun consell per part de l'antic presentador?
4: Molts, molts, molts, molts i molt bons.
0: Arnau París, per cert, que a més es pot dir, no?
4: Sí, clar, clar.
0: Parella Raiz Esteve.
4: Sí. Home, una abraçada des d'aquí, Arnau.
0: Pares tots dos de dues criatures que van venir a la vegada a sobre. Mm-hmm, us ho posteu difícil, no?
4: Sí, nosaltres anem així per la vida. Vinga, que és un repte, doncs vinga, dos.
0: El Cuines, després el... Ara se m'ha anat el nom.
3: Molí.
0: No, home, no.
4: No, el joc de cartes.
0: El joc de cartes,
4: home,
0: gràcies.
4: Sí, sí, sí.
0: O sigui, tots dos, inicieu el projecte. Sí.
4: Tots em passo el braç aquí.
0: Raiz, quina diferència hi ha entre cuinar a casa i cuinar davant d'una càmera?
4: Home, sembla que no, però és molt diferent. Molt diferent.
0: Sembla que sí.
4: Sí, sí, no, però jo al principi anava, dic, bueno, jo he fet algun directe, he fet ponències, he estat en un auditori ple de gent mirant-me i de sobte estàs allà amb una càmera a dos pams i dius, ai, que no me'n recordo de tallar quasi.
0: Sí, eh? I a més has d'anar tallant, és a dir, executant i parlant.
4: Clar, clar.
0: I fer-ho entretingut a sobre.
4: Sí, no, has de pillar-li el truc a moltes coses, però per sort hi ha un equip de molta gent darrere, molt professionals, i que t'abracen constantment.
0: Són molt macos, l'equip, molt. La veritat. Jo vaig tenir l'honor d'anar-hi a gravar i la veritat és que sí. Avui parlem d'arrossos. Quin és el teu plat preferit d'arròs?
4: Mira, jo diré que a mi m'agrada molt, molt, molt, molt un arròs sec. Clar, perquè comencem amb, per mi, la paella, l'arròs sec, arròs sec. Parlem d'arròs
0: sec. Arròs sec, d'acord. Sí.
4: Per què? Perquè la paella valenciana m'agrada molt, però també m'agrada molt l'arròs sec que fem aquí a Catalunya, que és molt diferent. Llavors, bueno...
0: Jo arròs sec, o sigui, a veure, una paella no és un arròs sec.
4: Sí.
0: És un arròs sec.
4: Però no...
0: Jo no tinc ni idea, de cuina, res, ja ho veuràs.
4: És a dir, saps allò de quan una cosa... O sigui, un contingut... Una paella és arròs sec, però no tots els arròs secs són paelles, així com dogmàticament.
0: Uau. Uau. Ostres, tu, ens estem endinsant en molt profund, eh? Deixa'm obrir un moment línies. Us demanaré que avui sigueu molt breus tota la gent del telèfon. Us demano nom del local i població on el podem trobar. Comencem amb una bateria amb en Ramon i en Pep. Ramon, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tu tens una pregunta o suggereixes un local?
5: No, jo tinc una pregunta perquè d'ençà de la pandèmia vaig aprendre a fer el risotto amb una recepta d'en Carles Gaig i el faig sempre amb canaroli o amb arborio. I volia preguntar-li al Raül amb quin arròs català puc substituir aquests arrossos i no haver-me d'anar a comprar italià.
0: Em sembla extraordinària la pregunta. Ramon, quin arròs català es pot fer servir per fer els risottos?
3: A veure, és que l'arròs, la varietat d'arròs, són varietats italians perquè són varietats molt més grossos que es queden molt més granyals. O sigui que els pots anar nacarant, remenant, perquè deixin anar aquest almidó i se't quedin doncs, molt més untuosos. El que sí que pots buscar és una varietat d'aquests arrossos cultivats a Catalunya.
0: Ah, amic!
3: Això sí que ho pots buscar, però el que és la varietat del risotto, de què és el carnaloli o l'arborio, per fer servir el risotto has de ser purista amb la varietat que es fa servir.
0: I se'n fan aquí a Catalunya, d'aquestes varietats?
3: I tant que sí. En el Delta, Pals, es cultiva molt d'arròs. Som terra de cultivar arrossos i se'n cultiven moltíssims.
0: Doncs Ramon, aquest és per respost. No canvis la varietat, sinó l'origen d'aquesta varietat, que sàpigues que Pals, per exemple, en trobes. Gràcies per trucar, Ramon.
5: Ja preguntaré. Gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Adéu, adéu.
5: Adéu.
0: Va, ronda ràpida. Pep, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Pep, de Sant Celoni, què recomanes?
6: Sí, al Deltebre hi ha un restaurant que es diu Racó del Riu i totes les varietats que fan d'arròs, sigui llamàntol, sigui les que siguin, mai sabem quin triar perquè tots ens agrada moltíssim. Recomano, a més el lloc, és un lloc ideal, un lloc fantàstic davant del riu Ebre, preciós.
0: Racó del Riu.
6: A Racó del Riu.
0: Racó del Riu a Deltebre. Doncs mira, ets el primer en iniciar aquest mapa.
6: Tot just passat el pont que separa Deltebre de Sant Jaume d'Enveja.
0: Doncs apuntadíssim i ubicadíssim. Pep, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Ramon, de Calella del Maresme. Ramon, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Maresmenc a prop del Meravilles, eh?
3: Clar, com a Maresme lliure i tropical.
0: Què recomanes?
7: Aquest noi que parles amb Pep Balam, no? Amb, bueno, el seu fill.
0: En Raül Balam, el fill de Pep Balam.
7: Raül Balam, perdona. Sí, la seva mare és la
0: Ruscalleda. Ja t'han fotut aquí l'arbre genològic, nano? T'han ubicat, el Maresme?
7: Home, els de Calella són veïns amb els de Sant Pol. Jo hi passo un tren cada dia que vaig a treballar i el restaurant full complet, no s'hi cap, eh?
0: I no és per menys.
7: I pensava, ostres, si pogués baixar i provar alguna cosa en aquest restaurant.
3: Ja parada, eh, el Sant Pol? O sigui, para el tren, baixa com vulguis.
7: Aquells pavaners tan nets i amb plàtanos hispànica amb aquella ombra de Sant Pol i amb la brisa del mar, nois, els àngels deuen cantar allà.
0: Un moment, Ramon, que t'han pagat per venir a fer la promo aquí del restaurant del...
7: Passo cada dia i no hi he pogut parar mai, però bueno, si aquest noi me diu, Ramon, pots venir com vulguis, jo cap allà, eh.
0: Ramon, vés-hi com vulguis i digues, conec en Balam de la ràdio, tu, de la solució.
7: Ja li diré.
0: Bueno, has de dir la paraula clau, Ramon, escolta'm. Has de dir la paraula clau, la solució, si no, no t'obren taula, eh?
7: Oh, ja m'has fotut on no he dit això.
0: Apunta
7: ja,
0: tu, no. La solució, sí, amb l'Elisenda Carot.
7: La solució, vale, ja li diré, ja li diré, i tant, jo, escolta'm, no tinc pèls a la llengua, vull dir que no tinc...
0: Així m'agrada. Ramon, va, anem al tema, que si no ens està aquí a ploure.
7: Vaig anar amb la meva mare i amb els meus dos fills i un servidor a dinar un arròs a Calella, a la peixateria.
0: La peixateria,
7: eh? Un arròs boníssim.
0: La peixateria.
7: Em van sortir d'allà, bueno, ens van fer un pica-pica, unes gambetes, uns cargolets, i després vam demanar un arròs de peix que no tinc paraules.
0: La peixateria a Calella de la Costa. Doncs apuntadíssim, Ramon, tu l'has venut extraordinàriament bé.
7: Vale,
0: moltes gràcies,
7: salut.
0: Guapo. Adéu.
7: Adéu.
0: Vaja, acabem aquesta primera ronda amb l'Antònia de Manresa. Antònia, què ens recomanes?
8: Hola, què tal?
0: Hola, guapa.
8: Ja vaig anar... un restaurant que es diu Can Font, sí, a Marganell, i és on feien allò de la bona cuina, aquell que deia bona cuina.
0: Home, i tant.
2: Sí, Jaume Pasteller.
0: Jaume Pasteller. Bona cuina.
8: Oh, sí. És un restaurant que és una masia i tots són menjadorets petits i tens l'ermita davant i veus tot Montserrat. És brutal.
0: Oh, i apuntadíssim, Antònia.
8: Sí, és molt maco. I entre setmana El menú val 19. I jo vaig demanar arròs caldós amb escamarlans, boníssim.
0: Apuntadíssim, Antònia. Més el menú que has demanat, potser te'l copiem.
8: Sí, és que el lloc és tan bonic perquè tens l'ermita aquella tan petita i totes les muntanyes de Montserrat. I hi ha menjadors de 4, de 6, de 8. És una masia preciosa.
0: Apuntadíssim, Antònia. Masia de Can Font. Gràcies per trucar. Una abraçada.
8: Marganil, eh?
0: Fins ara, sí. Bonica.
8: Vinga,
0: adéu, adéu. Raül, si volem cuinar a casa, on hem de comprar l'arròs?
3: On heu de comprar l'arròs? Al supermercat, no?
0: Al supermercat o al mercat?
3: O al mercat, sempre, clar. En un lloc, botigues de proximitat, sempre. Primer perquè et sabran dir per què el vols, l'arròs. Si te'n vas a un lloc especialitzat i preguntes a què el vols, perquè no tots els arrossos són per tot. Sí, hi ha molts arrossos.
0: Això farem una guia, eh?
3: Hi ha una guia, sí, vaig enviar, dic, hi ha moltes varietats i com a tu t'agradin. Jo faig servir a casa el Bahia.
0: D'acord.
3: Per què? Perquè m'encanta el nom.
0: Perquè t'encanta?
3: El nom.
0: El nom.
3: El nom m'encanta.
0: Que et va matricular, de veritat.
3: Però llavors és molt semblant, ara vindran els experts del arròs, molt semblant al bomba. El bomba sí que és un d'aquests arrossos que quan l'has acabat de coure, o el Bahia també l'has acabat de coure, li has de donar potser un minut o dos de repòs i llavors has d'anar a menjar. Un arròs no pot esperar... un arròs no pot esperar un client, sinó un client ha d'esperar un arròs. Perquè si no, llavors es passen i... cagada l'espardenya.
0: Això és la típica trucada de la teva mare, del teu pare. Nens, esteu sortint ja de casa, és per tirar l'arròs.
3: No, a casa es tira l'arròs quan tothom és a casa.
0: Ah,
3: llavors es fan allà quatre olivetes, quatre patatetes i l'arròs que vagi fent.
0: Hem parlat de l'arròs bomba, ideal per fer paelles i arrossos secs.
3: Sí, la Sènia i la Bahia són a Ola de l'Albufera, que es fa cap a València, doncs són ideals per fer aquests arrossos secs, si vols algun arròs caldós, que vol fer-lo un o dos minuts de repòs i menjar.
0: A veure, li passo el torn a la Rais. Rais, arròs carnaroli, perfecte, entenc, per risotos, que ho hem comentat.
9: Correcte,
0: ara.
9: Correcte, sí.
0: I faries alguna altra cosa amb el carnaroli?
9: Bueno, potser com és un arròs que t'aguanta una miqueta més de cocció i que s'hidrata molt i agafa molt de gust, un arròs caldós no pot quedar malament.
0: Un caldós amb carnaroli, eh?
9: Sí.
0: Arròs basmati, aquest també és un típic que tenim bastant, que es va posar molt de moda, als anys 2000, l'arròs basmati. Què podem fer amb el basmati?
9: Acompanyament, una guarnició de qualsevol estofat, algú així amb salsa que agafi bé.
3: Amanides fredes.
9: Correcte.
3: És un arròs que, si el fas, és bo netejar-lo primer, el basmati, l'has de ficar com una mica en remull i anar-li traient l'almidó, perquè d'aquesta manera no se't quedarà enganxat un cop cuit, i llavors és ideal per fer amanides, el pots tenir a la nevera i aguanta.
0: Home, i si hem de fer algun plat oriental també, no?
9: Total, és l'arròs. Sí, que m'he recordat, un arròs amb llet amb carnaroli és molt bo.
0: Arròs amb llet amb carnaroli.
3: Clar, perquè allò agafa, absorbeix.
0: M'encanta.
3: I les croquetes d'arròs, o sigui, quan el que és els risotos que et queden, si et sobra el risotto, el que és fantàstic és fer arancinis. L'arancini és agafar aquell risotto que t'ha quedat, sí, fer com forma de croqueta, rebossar-lo com una croqueta i llavors fregir-lo.
0: D'acord.
3: Queda boníssim perquè es fon el formatge per dintre, l'arròs no queda passat, o sigui, que un arancini és una autèntica fantasia.
0: Arancini, apunteu, amb el que queda del risotto no hi hem d'afegir res, ni llet,
3: no,
0: ni històries.
3: No, perquè la risotto ja ho té tot, té el formatge, té el risotto de què l'has fet, si l'has fet de bolets, si l'has fet de carbassó, si l'has fet de peix, si l'has fet de carn.
0: Fem
3: allò ja ho té tot, fas la forma de la croqueta, un cop l'arròs fred, és bo l'arròs d'avui per demà.
0: D'acord.
3: I llavors fas els arancines, és una manera d'aprofitament, d'aprofitar un arròs.
0: Rais, arran del que deies de l'arròs sec, et pregunten, diu, quina quantitat d'arròs s'ha de posar perquè quedi l'arròs sec?
9: Clar, això depèn molt sempre del foc que estàs utilitzant, de si ho fas amb foc o si ho fas amb gas, o si, de com acabes l'arròs, però l'orientativa sempre sol dir entre... Ara em ficaran una peus a gallera, però és clar, és entre la meitat i un terç.
0: Entre la meitat i un terç de...
9: O sigui, és a dir,
0: no ho entenc.
9: Un litre d'aigua, saps? Un terç d'arròs, un terç o meitat. Per què dic entre un espectre tan ampli? Perquè depèn molt del foc i del mètode de cocció, així.
3: I de la cassola, si fa servir una cassola ampla, si fa servir una cassola estreta.
0: Quin és el foc més difícil? Ara has dit foc... A la meva mare, per exemple, li encanta fer paelles amb llenya.
9: Doncs ta mare és campiona, eh?
3: És lliga superior, això, eh?
0: És una jefa i li surten sempre bé, que jo dic, però com controla? Perquè, clar, no pots baixar el foc. Bueno, pots deixar de fotre combustió, no? Sí, però és molt més difícil. És el mètode més complicat de controlar,
9: sí,
0: el foc de llenya?
9: Sí, absolutament. Pensa que el foc és viu, i a més és que té una potència calorífica molt diferent al foc de casa.
0: Ah, sí, eh? És
9: clar,
0: més
9: clar,
0: fort.
9: Clar, molt més fort.
0: Ah.
9: I també la flama és més difícil de controlar, però un cop ho domines, també és veritat que hi ha gent que diu, jo sé fer arròs per tres. I
0: no
9: fa arròs per tres.
3: I d'aquí no passes.
9: I d'aquí no passem.
0: Si cal, faig tres paelles consecutives o paral·leles, no?
9: Total.
0: No feu fer multiplicar-vos les racions. A veure, Raül, volies afegir alguna cosa?
3: No.
0: Ah, val, m'ho ha semblat, eh? Pensa que aixecaves el ditet, com una criatura.
3: No, bueno, jo avui estic amb molt els braços.
0: Ah, sí, ara seguirem repassant tipus d'arrossos i per què ens serveixen. Però deixeu-me fer una altra ronda ràpida. Aquesta vegada la fem a través del WhatsApp, el 677-3877-19.
2: Mira, Calella, per cert, el francès recomana el restaurant Banys La Gavina i diu, digueu-li al Raül que fa temps que no el veig córrer de matinada sota el far de Calella.
3: Escolta, em controlen, eh?
2: L'altre amb el tren.
3: Passa per davant.
2: Tremendo,
3: sí, fa dies que no sortim.
2: Sí, el Maresme té...
3: Demà sortim.
2: Et tenen fitxat. Doncs mira, Francesc, quedes
3: avisat. Demà que em saludin, Francesc.
2: El Jesús recomana l'arròs del Can Rafel a ceba, la Susana, l'arròs negre, molt concretament. Concretament el negre, del Racó del Port, de les Cases d'Alcanar. Oh. La Dolors, el de la Maria de Cadaqués, a Palamós, és a dir, que hi ha doble rèplica, i Cadaqués i Palamós. La Mercè també se'n va a les Cases d'Alcanar, a Can Ramon, concretament. A Lloret de Mar, el Guael en recomana tres, Can Sabata, el Fresquito i els Pops, o sigui, imagina't, s'ha recorregut Can Lloret de Mar menjant...
0: El Fresquito i els Pops. Us recordo que no heu de patir, perquè tots aquests locals que anem dient els anirem indexant en un mapa i us farem arribar al mapa a través del Club de la Solució. Pels que us acabeu d'apuntar ara mateix a la Solució, sapigueu que si voleu formar part del Club de la Solució, ens ho poseu en el mateix WhatsApp, al 677-3877-19, us enviem l'enllaç, entreu allà i en un parell d'hores us passarem l'enllaç amb el mapa tot omplert amb les propostes que ens han anat fet a través de WhatsApp i de trucades.
2: He de dir que la Montserrat ens fa una advertència i diu, avui no recomanaré cap restaurant, però us convido al concurs de paelles que es fa aquest diumenge a les Borges Blanques.
0: Home, aquí.
2: Tu no pots... No, vosaltres dos no.
0: No podeu concursar vosaltres.
3: Miralla t'està.
2: La doble R.
3: Miralla t'està.
0: Ronda ràpida, telèfon. Us demano, si us plau, que em digueu població i nom local, si us plau. A veure, anem a l'Enric. Enric, del Priorat, què recomanes, rei?
10: Bon dia.
0: Bon dia.
10: Mira, jo volia recomanar un restaurant de Miami Platja, que és el restaurant Casa Pepita.
0: Sí.
10: Paquita, perdona. Pepita, ho he dit.
0: Pepita, Casa Pepita.
10: I fa 40 anys que fan un arròs de menú els dijous, molt econòmic, una paella valenciana boníssima. La feia primer el Rafael, el seu pare, i ara el Santi, el Rafael ja no és a nosaltres, però el Santi la continua fent de la mar de bona, de putíssima mar.
0: Doncs tota la gent que de Barcelona s'ha exiliat aquest cap de setmana llarg, si sou a Miami Platja, que sapigueu que avui, com que és dijous, a Casa Pepita fan aquesta paella extraordinària que ha heretat el fill de la Pepita i que el fa estupendo. Gràcies, Enric, una abraçada, guapo.
10: Si no han reservat, no dinaran, ja t'ho dic ara.
0: Doncs no hi aneu, ho anulo, no hi aneu. Una abraçada, guapo, fins ara. Adéu, adéu. En Joan, d'Olesa de Montserrat. Joan, què et recomana, rei?
11: Hola, bon dia.
0: Bon dia, guapo.
11: Mira, et recomano les barques de Cambrils per dos motius. A part de que va guanyar el joc de cartes,
0: epa,
11: però per dos motius. Una, que fan arròs molt bons, molt diferents, i tots molt bons. I segona, perquè el fan per una persona.
0: Oh! No cal que sigueu dos.
11: Pots triar, i vas a la parella, i triem dos arrossos, i en mengem mig de cara.
0: Oh, boníssim!
11: Trobo que això de que mínim dues persones no hi ho entès mai.
0: Estic molt d'acord amb això.
11: Pots fer un arròs per mi sol, no ho entès mai.
0: Mira, m'agrada molt aquesta puntualització, Enric, ara els hi preguntaré als nostres convidats. Gràcies per... Ai, Enric. Joan, gràcies per trucar-nos. Olesa de Montserrat. Una abraçada, guapo. Adéu.
11: Adéu.
0: Va, i acabem ronda de trucades ràpidament amb la Rosa de Barcelona. Rosa, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Què recomanes?
12: Recomano el restaurant El Avión de Castelldefels, un local de tota la vida. Jo hi vaig des que vaig néixer i en tinc 60. Fan l'arròs, a mi m'agrada sec. Fan la paella seca, més bona del món, amb el seu socarraet, que és el que m'agrada a mi.
0: Mira.
12: I m'agradaria molt reivindicar l'arròs bullit.
0: Epa!
3: Ah, aquí,
0: epa.
3: Sí.
2: Bravo.
3: Aquí sí,
2: bravo.
3: Bravo.
2: Bravo.
3: Molt bé.
2: No, no.
0: Rosa.
3: No, no.
0: L'arròs bullit amb llorer, com es feia a casa, i un dentall.
3: I un
0: gradall.
3: Sí. Oh.
12: Jo, és que jo, a mi no m'agrada l'all. Jo no suporto l'all. Jo a casa meva el fem amb un raig d'oli i sal, i res més.
0: Boníssim.
12: Però el fem moltes vegades, bueno, moltes, però moltes. Un cop a la setmana cau, sense que ningú estigui malalt. Pel plaer de menjar arròs bullit.
0: Estic tant amb tu.
3: Jo també. Jo
0: pues estic molt amb tu. Rosa, apuntadíssim, tant reivindicat l'arròs blanc com aquest El Avión de Castelldefels. Gràcies per trucar. Una abraçada. Fins ara.
12: Adéu, bon
0: adéu,
12: dia.
0: Adéu. Adéu, adéu. Ara et deia, tu feies que sí, Rai, que el coneixes, El Avión de Castelldefels?
9: Sí, sí. Ah. De tota la vida. Jo no he anat des de tal, però sí que he anat més d'una vegada.
0: Oh, arrossos secs dels que t'agraden a tu, eh? Mm. Paella és per una persona. Tots dos heu dit, clar que sí. Mai, és home. Més difícil fer una paella per una persona.
3: Bueno, és, al final és el recipient amb què el fas.
0: Per què no es fa?
3: Paelletes més petit.
9: Perquè t'ocupa un foc.
0: Ah, però un tema de...
9: Suposo, entenc.
0: Clar, si has de fer per una persona, per tens dos focs ocupats...
3: Jo faig arrossos per un, eh?
0: Com fas?
3: Clar.
0: A quin dels molts restaurants?
3: A Sant Pol i a Barcelona, també.
0: Doncs
3: a Sant Pol, a Barcelona és Caldós, fem arròs Caldós, que és el meu arròs prefe de tot el món, que perquè al Maresme no fem sofregits per fer arrossos. No et fem una marca, fem una picada de pescador. Una picada de pescador és un triturat d'una tomàquet, un all julivert i un vi tipus xerès sec. Mm. Això ho tritures i ho remenes doncs, amb uns caps de gambes o amb un cap d'escòrpora que hagis sofregit. Allò et neteja tots els glacejats, li tires aigua, llavors, quan ha reduït una mica el tomàquet, perquè et netegi també tots els glacejats que has tornat a fer, bull 15 minuts, coles i amb això fem l'arròs. O sigui, aquí ja no hi va res més. O sigui, la picada de pescador del Maresme. Els arrossos del Maresme són caldosos.
0: Ui, m'encabi, l'arròs caldós em perd.
3: Evidentment, torna l'Ela.
0: Rais, com sabem si un arròs està a punt de passar-se.
9: Tu el veus, allò, quan...
0: Tu el veus, ja comencem. Tu... Els que hi saben.
3: No, perquè fa...
0: La que
2: la Rosa et parla, mira. Et parla.
3: No, és que la cuina et parla,
9: sí.
3: Escolti, ens poden escoltar, si us plau. La cuina et parla i et diu coses.
9: Gràcies.
3: Et parla i et diu... Una paella, si està més seca, se li falta més o menys.
9: Tu el veus. Tu
3: el veus, et facis...
9: A veure,
3: el
9: mires als ulls.
0: A veure, Rais, què li veus a l'arròs? Què diu?
9: No, de veritat, o sigui, l'arròs arriba a un punt on està brillant, està allò que és, uah, me'l menjaria, no? I passem d'aquest punt a una cosa que comença a ensupir-se, comença a perdre aquesta brillantor.
3: S'obre,
9: sí,
3: ho absorbeix, sí, tot, per aquell líquid que hi havia.
0: Per tant, és una mica, quan veieu que està brillant, que dius, ara me'l menjaria...
9: Clar.
0: L'hem d'aturar.
9: No, hem d'aturar abans d'això.
0: Hòstia,
9: clar.
0: Però,
9: Perquè, a més, el Raül ho ha dit, sobretot, hi ha varietats al Delta, que són les varietats bàsiques amb les fer... Bomba no tant, no es passa tant, però les altres, a cendra, tal, es passen molt.
0: Quines són?
9: La cendra i la... Ai, ja no em sortirà.
3: La cendra, el veí, l'albú...
9: Sí.
3: Sí, aquests són...
9: Aquests són...
3: Fer i sortir.
9: Exacte. Llavors, clar... Abans que estigui per menjar-se el pàrel i amb els dos minutets aquests residuals estarà per menjar-se.
0: La paella, quan l'acabem de fer, parlo de paella, perquè molta gent dirà, oh, un arròs festiu, l'hem de tapar i deixar-lo reposar com 4 minutets, 3 minutets?
3: A mi m'agrada deixar reposar l'arròs. O sigui,
0: però tapat o sense tapar amb paper de cuina?
3: Bueno, si tapes, absorbeixes, no s'evapora tant. Potser també hi ha una mica d'aquestes coses que si es feia a casa, nosaltres també ho fem.
0: No
3: ho deixeu
0: fa.
3: De... Doncs no ho deixeu...
0: I amb les agulles d'estendre.
3: Doncs que no es deixi de fer mai. L'arròs, quan li queda... O sigui, el bo d'un arròs, quan tu fes un arròs, no és fer un arròs i allà va l'arròs. Tu l'arròs l'has d'anar cuidant, l'has d'anar... Mentre et va parlant, tu l'has d'anar escoltant, l'has d'anar tastant, i llavors has d'anar mirant el granet com està, i arriba un moment que és aquell punt granyal que trobes a dintre com un fil molt petit que és duret, aquell és un moment molt òptim, és el moment perfecte de parar el foc i... que tot se senti, que tot absorbeixi, que tot es barregi. Són aquells 3 o 4 minuts que hem d'esperar.
0: També veu una mica el gust. Esteu parlant com del més òptim, sí. No? Però a mi, per exemple, a mi personalment, i ara em matareu, menys mal que ho tinc lluny, a mi m'agrada l'arròs un palet passat.
3: Aplaudiments.
0: La Rais
3: no.
0: Ja m'ha odiat.
9: No, t'he dit una cosa, el meu sogre també. I tenim unes baralles a casa, pels minuts de l'arròs.
0: Que el meu senyor, el meu germà, que ens està escoltant, per cert, que diu que el meu senyor també el fa molt bo, i la meva mare són més d'arròs al punt. Però... I jo i el meu pare som més de passat.
3: Us heu d'esperar una mica més.
0: Ens esperem.
3: L'aperitiu l'heu de fer durar més vosaltres.
0: La segona ronda. Va, més tipus d'arrossos, de seguida el repassem. Abans, però, 93 207 47 97.4. Voleu recomanar un restaurant on heu menjat el millor arròs del món a Catalunya? 93-201-7474 677-3877-19. Què ens diuen, Fran?
2: Doncs mira, la Maribel recomana el restaurant La Marea, al Poble Nou, a Barcelona. El Lluís, el restaurant Laia de Blanes, diu, és brutal, que per cert, he de dir que molts dels nostres oients amb les recomanacions hi adjunten fotografies. Per tant, l'exercici de supervivència que estem fent aquí, veient arrossos, és notable. L'Aitor, l'arròs de cabra de mar del restaurant Esbaluar de Cadaqués. Els pescadors de Llançà, diu l'Anna. Can Màrius i l'Esmolet de Badalona, en recomana la Lídia. I l'Alba té una pregunta, torno enrere una mica per parlar de l'arròs bullit. Quina varietat és la millor per fer un arròs bullit?
0: Quina varietat és la millor per fer un arròs bullit? Anem a la Publi i ara us ho diem. També us respondrem. Cal rentar l'arròs abans de cuinar-lo? És millor remenar l'arròs o deixar-lo tranquil, en el cas d'una paella? Ara us ho diem.
13: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Hem de respondre a moltes coses i ja tenim el telèfon. Mira, escalfant la banda, l'Artur, en Josep, la Isabel, la Mercè i els 200 milions de whatsapps que ens...
2: Sí, no, és increïble.
0: Està cremant, eh?
2: No, estem plens de recomanacions. Recordem que molta gent ens demana l'enllaç, també. Estem fent aquest mapa d'arrossos de Catalunya i potser de països catalans, perquè hi ha molta gent que ens recomana doncs, restaurants del País Valencià i de les Illes Balears. No el tenim fet, és a dir, el mapa l'estem fent ara mateix. El feu vosaltres, el feu vosaltres i quan el tinguem, doncs el passarem en el club.
0: El club de la solució. Per tant, si no sou part del club, que sapigueu que ens ho dieu per WhatsApp, us enviem un enllaç, formeu part del club de la solució i allà rebreu tot de material en exclusiva que només es veu per allà. A veure, abans d'atendre les trucades i els WhatsApps, l'hem deixat votant. Fem una bateria ràpida i us vaig donar en pas. A veure, Balam, varietat per fer arròs bullit. Ens ho demanaven a través del WhatsApp.
3: Bueno, un bomba és un molt bon arròs, un que absorbeix i es deixa portar bé. O sigui, a mi el bomba m'agrada.
0: Un bomba. Rais. Abans el Balam deia que el basmati i l'has de rentar una miqueta abans de fer-lo servir. Cal rentar l'arròs abans de cuinar-lo?
9: Clar, depèn del que vulguem fer, sí. Ah. O sigui, per exemple, el dia aquell que volem fer sushi, rentem l'arròs fins...
3: Moltes vegades.
9: 9-10,
3: o sigui,
0: transparent l'aigua.
9: Correcte.
0: Sí. D'acord.
9: I el mateix passa amb algunes varietats llargues, per exemple, si vols fer el vapor, allò que et quedi així ben flonj o ben esponjós, rentem l'arròs.
0: I en quines no? Per exemple, fer una paella i ja dirà...
9: Clar, aquí no, perquè el que volem és un arròs que ens absorbeixi tot el líquid i que aquest midó el vagi deixant anar a poc per fer aquesta... Primer per fer el socarrat, la garraeta aquest de
0: sí,
9: paella.
0: Sí, per favor.
9: Per exemple.
0: Per tant, per fer paella no, per fer altres aquest arròs flonjo que ens deia la Rais, sí que ho hauríeu de fer per fer sushi. És millor remenar l'arròs o deixar-lo tranquil, Balam?
3: Jo crec que l'arròs ja l'estresses molt, si el rento, no el rento, no sé què. O sigui, deixa'l tranquil·let, no el toquis gaire, si vols un arròs brillant, si vols aquests arrossos que et queden amb aquest mica de caldo, si el fas sec, que et queda aquella pel·lícula brillant, no el toquis. Sacseja'l, amb una culleradeta el vas ajudant una mica, però no anar remenant perquè et deixarà tot l'almidó i podem fer xacaparets.
0: 18 minuts perquè siguin les dues del migdia. Avui estem fent aquest mapa de on heu menjat el millor arròs de Catalunya. Un mapa que compartirem amb vosaltres i que ara l'Artur, en Josep, la Isabel i la Mercè es disposen a ampliar. Us demanaré rapidesa perquè hem de parlar de mil i una coses i ens queden poquets minuts. Artur, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què recomana vostè?
14: El restaurant Frai de Llofriu.
0: Restaurant Cal Frai de Llofriu. Quin tipus d'arròs has menjat?
14: Molt bon arròs.
0: En general, tot l'arròs, eh?
14: Tot l'arròs. Tant amb el menú com si ho fas a la carta. O sigui, les dues coses funcionen i molt bé.
0: Cal Frai...
14: I fa molt de temps.
0: Cal Frai, Llofriu, un espai històric per menjar-hi arròs. Gràcies, Artur, i a més he demanat brevetat i l'Artur ha dit...
2: Bravo.
0: Cal Frai, Llofriu, adiós. Artur, una abraçada, guapo, fins ara.
14: Moltes gràcies.
0: Adéu. Josep, de Barcelona, què recomanes? Josep.
15: Hola,
0: guapo.
15: Hola, perdona, eh? Mira, recomano el restaurant Ciutadella.
0: On és?
15: Està a davant del parc de la Ciutadella, aquí a Barcelona.
0: Epa! Ojo!
15: Que és la mateixa família que el restaurant en l'avió de Castelldefels.
0: Epa! Ojo, alerta, eh? Restaurant Ciutadella.
15: Sí, exacte, i fan un menú els diumenges que costa 32 euros... i et pot fer un entrant i l'arròs de segon i el postre. la beguda a part.
0: Josep, m'ho apunto. M'ho apunto, que encara hi caurem. Una abraçada, guapo.
15: Molt, sí.
0: Fins ara.
15: Moltes gràcies.
0: Adéu. Vinga. Isabel, de Sabadell, bon dia.
16: Hola, bon dia a tothom.
0: Què recomanes, Flor?
16: Doncs recomanem el Roser 2 a l'Escala.
0: Roser 2?
16: 2, sí, està al passeig. I a banda de ser molt bona tota la teca que tenen, hi ha unes vistes fantàstiques.
0: I a l'U, què li passa a l'U, Isabel, que no es vol l'U?
16: Ah, no sé on és l'U.
0: Ah, val, val.
16: Allà pot ser dos.
3: Controlem el dos.
0: Boníssim. Sí. Isabel de Sabadell ens recomana aquest restaurant, sí. Roser 2 a l'Escala, que a part de tenir uns molt bons arrossos, tenen unes, sí, vistes espectaculars. Apuntat, Isabel, sí, bonica, fins ara. Adéu.
16: Gràcies, adéu.
0: La Mercè de Badalona. Badalona, molt bon dia.
17: Bon dia.
0: Felicitats, que la penya ho va petar, el diumenge
17: gràcies,
0: passat.
17: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Què recomanes?
17: Mira, jo també em quedo a l'Empordà, sí, al restaurant El Padró, a Pals.
0: El Padró, a Pals. Quin tipus d'arròs?
17: És un arròs fet amb cassola d'aquesta grossa de ferro colat, un arròs un pèl negrós, amb tots un sofregiret gustosíssim. A nosaltres és el que, vaja, ens agrada per sobre de tot.
0: No tinc prou vida per visitar tots els locals, sí, que ens estan, sí, recomanant, eh?
17: Doncs no te'l perdis.
0: No me'l perdo, Mercè. Gràcies per trucar, bonica.
17: Molt bé.
0: Adéu. I acabem la ronda amb la Rosa de Manresa. Rosa, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Què m'explica vostè?
18: Mira, jo he menjat molts arrossos molt bons, però com el del restaurant Divers de Manresa, que és un restaurant que porta la Fundació Empans i ho fan tot nois amb discapacitat, boníssim, l'arròs de pollastre rostit, és a dir, l'arròs el fan amb el gust d'haver fet el pollastre rostit al forn, amb aquell suquet fan l'arròs, amb bolets i una mica de cansaladeta.
0: T'he de dir...
18: I et posen el pollastre, que està farcit, a sobre. I te'l vas menjant tot. Oh,
0: Rosa, ara et deixaré morta. He anat a aquest restaurant perquè vam fer un programa a la Fundació Empans i ens van portar precisament al restaurant Divers de Manresa. I dono fe.
18: Has tastat aquest arròs?
0: No aquest arròs, però dono fe que cuinen molt bé i que a més ells són encantadors.
18: Sí, molt bé.
0: L'apunto, Rosa. Gràcies, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. De seguida anirem... Bueno, va, anem a la Núria de la Garrotxa, que la tenim pendent. Tu, Núria, sí. Núria, bon dia, nena.
19: Hola, bon dia.
0: Va, et passo a tu, que escolta'm, que si no t'estaràs florint aquí al telèfon. Què recomanes?
19: Mira, jo estic a l'Alta Garrotxa, sí, i aquí al costat hi ha una muntanya que es diu Santa Bàrbara de Pruneres, sí, hi ha una ermita molt xula. A més a més, un lloc amb unes vistes increïbles de 360 graus.
0: Epa.
19: I a dalt, a part de l'ermita, hi ha la casa de l'ermitanyo, que té títol d'ermitanya, a més.
0: Epa.
19: I ella es dedica a fer arrossos per colles en el pati de l'ermita, i fa uns arrossos increïbles. Que estàs allà fora, que la vista és fantàstica, que el lloc és preciós i que l'arròs és una delícia. A més, em fa de moltes coses i per mi és dels millors arrossos que he menjat.
0: Mira, fem una cosa, estic reenviant el teu missatge a la família, als carots, que s'ho guardin i que vagin reservant el local, tu. Escolta'm, extraordinària recomanació. Gràcies, bonica.
19: En Jordi és un encant i us explicaré un munt de coses de l'entorn.
0: Una abraçada, fins ara.
19: Adéu.
0: Per cert, la meva cunyada, del Baix Llobregat, em fa notar que no hem dit el Cala Sanz a Molins de Rei, guanyador també del joc de cartes, i que, ostres, uns arrossos, l'arròs de tres carns, que a mi me'n posen quatre, els habituals ens en posen quatre, boníssim, el Cala Sanz, apunteu-lo també al mapa, si us plau. Va, escolta, hem de fer una pausa i hem de tornar, hem de parlar amb un historiador perquè volíem saber des de quan això de cultivar arròs a Catalunya, des de quan és el Delta de l'Ebre, el primer punt on s'hi cultiva arròs. Perdoneu, és que fa molt de riure. Diu, hola, Elisenda, aquí Còpolo, la Sílvia Còpolo.
2: Home, Còpolo, a veure,
3: amén.
2: El divan.
0: Amén. Feu silenci que parla la Còpolo.
2: A veure.
0: El Roser 1 és el centre de l'Escala, al mig del poble. El de les vistes és el Roser 2. Quedi aclarit, paraula de Còpolo.
2: Bravo.
0: Va, tornem, va.
2: Un lluent, senyor.
0: Gràcies, Còpolo.
13: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! Catalunya. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu que és tard, vol ploure, tenim 50 milions de propostes de restaurants. La Raïs està veient el WhatsApp, que crema, oi?
9: La gent s'està tornant boja a Catalunya.
2: Sí, li hem deixat entrar en aquesta finestreta, que és el WhatsApp del programa. I els oients estan ara com els grans d'arròs a la paella. Estan tots allà apilats. Sí, brillants.
0: Brillants. Va, anem a resoldre la pregunta molt breument amb una veu autoritzada. Nosaltres hem dit, ostres, quan va començar a cultivar-se arròs a Catalunya? Ho resolem amb en Xavier Ribas Vilanova. Bon dia, Xavier.
20: Hola, bon dia.
0: En Xavier Ribas Vilanova és historiador i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Xavier, quines són les primeres notícies documentades sobre el cultiu d'arròs al Delta de l'Ebre?
20: Doncs mira, la primera notícia precisament és una notícia que es lamenta de que no es faci arròs al Delta.
0: Opa!
20: És del 1557. El 1557 el Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis de la ciutat de Tortosa, li fa dir a un personatge textualment que arrossos a la veritat no hi ha perquè no tenim regadiu de sèquia.
0: Ai.
20: O sigui, ja d'entrada ja està dient que seria possible i que estaria molt convenient, però que no es pot fer. Després tenim notícies esparses, el 1607 els monjos de Benifassà van sembrar arròs a la seva finca de la Carroba, o el 1626 també es va fer arròs, es va sembrar arròs a la partida de Soldevila, a Campredó, però són plantacions puntuals, són sembres puntuals perquè afectaven a la salut dels treballadors o dels veïns.
0: I quan arriba el gran desenvolupament d'aquest cultiu d'arròs que tenim ara tan ric al Delta?
20: El gran desenvolupament és a partir del segle XIX, el 1860, 57-60, quan es construeix el canal de la dreta de l'Ebre, que fa possible tot el sanejament del Delta Dret i tota la seva transformació en camps d'arròs. Això serà el 1860, i el 1912 és el canal de l'esquerra i tota la banda esquerra del Delta que es transforma en aquest arrossar que coneixem avui.
0: Xavier, ara parlaves de la transformació. Va ser una iniciativa dels habitants de la zona o van venir empreses de fora?
20: En principi, el canal de la dreta, el del 1860, va ser una iniciativa de fora i no estava dedicat al rec, sinó que era un canal pensat per a millorar la navegació fluvial per l'Ebre i poder treure les mercaderies de l'Aragó cap al mar. Això ho van fer bàsicament amb inversors estrangers, la Banca Internacional i personatges francesos. El que passa és que quan van acabar de fer el canal, pues també en la mateixa època ja es va establir la línia fèrria que unia Saragossa amb València i amb Barcelona, i clar, la navegació fluvial va, diguéssim, que va fracassar perquè es va fer fora de temps. I llavors es va dedicar el canal cap al rec.
0: Amic, interessantíssim. Hauríem de fer un programa de la dreta, sencer, Xavier, ara no tinc més estona, però m'ha encantat respondre la primera pregunta. 1557, la primera notícia que tenim de, ostres, això es pot fer, i no es fa. 1607, sí. 1626, plantades puntuals, diguem-ne, i el gran desenvolupament arriba fins al 1857-1860, que es construeixen aquests canals de rec al segle XIX i principis del segle XX. Ens apuntem aquestes dates, i gràcies per aquesta píndola de saviesa. Xavier Ribas Vilanova, historiador i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Una abraçada!
20: Gràcies.
0: Adéu. Últimes trucades, 93-201-7474, per recomanar locals on heu menjat el millor arròs de la vostra vida. 93-201-7474 i el 677-387-19.
2: És que et digo una cosa, el Jordi diu, acabo de pujar al cotxe, poso la solució i esteu parlant d'arrossos. Això no ho podeu fer aquesta hora. Igual. El Jordi, mira, escolta'm, doncs vés a buscar, mira, mentre fas aquest trajecte al cotxe, que no sé si vas a la feina o on vas, doncs vés pensant en on podràs dinar. El restaurant Mari Morena, per exemple, diu el Lluís, del xef Albert Mendiola, a Sant Boi de Llobregat, s'hi mengen molt bons arrossos. La Montse diu que Sitges, el restaurant La Salseta, i a Sant Pere de Ribes, el restaurant L'Enxaneta. Can Quel, a Palamós,
0: el
2: diu l'Anna. Doncs mira, hi has anat tu. I amb Miquel Restum ha recomanat dos restaurants, a Manresa, Can Dani i el Vermell. Per cert, el Paco de Manresa també diu, el millor arròs de Catalunya és a Santpedor, en el Bages, en aquest cas el restaurant L'Olivera. Diu, si fos per mi, a casa meva es menjaria arròs cada dia.
0: Ui, arròs cada dia i de postres. Abans la Rais ha dit, per fer arròs amb llet, has dit una varietat d'arròs que ara no recordo.
9: El Carnaroli.
0: El Carnaroli, que ha dit aquesta varietat italiana, però que podeu comprar aquí feta a Catalunya, serveix per l'arròs amb llet. Arròs amb llet, què porta a banda d'arròs i llet?
21: Canyella, llimona i sucre.
0: Canyella, llimona i sucre. S'ha de menjar fred, tebi o calent?
9: Fred.
0: fred sempre, fred. De nevera, eh?
2: Fred.
0: De nevera. I quina, a part de la varietat que ens ha dit la Rice, quina altra varietat d'arròs podria utilitzar?
3: La que es feia, normalment es feia amb un arròs que li deien potser més comú, com una podria ser una bomba, un tènia, un... un sènia, ara, i un veia, m'estic entrebancant jo.
0: Un sènia i un veia, eh?
3: Sí, aquests arrossos que has fet. Mira, s'ha de fer servir l'arròs que feien servir a casa teva. Si a tu la teva iaia, la teva mare, la teva tia t'ensenyava a dir, mira, jo faig servir aquest, tu continua amb aquest, perquè aquest és el llegat que ens emportem cada família.
0: M'agrada. Arròs negre. Què podem fer amb arròs negre? Quins plats podem fer amb arròs negre, Reis?
9: Què vols dir plats?
0: Vull dir que es pot fer servir, es pot fer una paella
3: amb arròs negre? Aquesta, sí, però no la varietat aquesta. Hi ha aquests arrossos.
0: Perdó, la varietat d'arròs aquest fosc, eh? Negre,
3: sí, el vènere. Sí, els vèneres, primer, que són coccions molt llargues.
0: Molt.
3: Sí, no és un arròs que si has de fer un correprisa... No funciona, necessites molt de temps. Estem parlant de coccions de 25, de 30 minuts.
0: Calma,
3: 30 minuts, o sigui, i no ha d'anar molt fora. Piano, piano, se va a lontano. I són arrossos perfectes per llavors fer-los saltejats amb una miqueta de carbassó, una miqueta de ceba, fer un saltejadet així, tonto, per acompanyar una carn, per acompanyar un peix. No sé si es podria fer un arròs amb llet i et quedaria un color d'aquesta manera estrany, que estaria molt bé, però són arrossos que permeten, tenen molta força, no es passen tant i llavors permeten doncs ben saltejar-te'ls.
0: Arròs integral, què podem fer amb arròs integral?
9: Bueno, el mateix, al final un arròs integral torna a ser un arròs de molt llarga cocció i que és molt resistent, llavors.
3: Que són arrossos que no els hi han tret tanta pellofa.
0: D'acord.
3: Perquè al final tots els arrossos són el mateix. Quan li diuen integral és que només l'han rentat, li han tret una capa.
0: Per això s'ha de coure més estona, oi?
3: Claro.
0: Va, acabem la ronda de trucades. Crec que no ens hi cabrà més que en Xavier de Deltebre. Xavier, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què em recomanes? Ràpidament, que tinc dos minutets.
1: Doncs et recomano anar al Delta Hotel, al Delta cor del Hotel. Delta.
0: Epa,
3: aquí. Delta Hotel. Sí, aquest te'l dic jo, sí.
0: El coneixes també?
3: Sí.
0: I qui hi has menjat últimament, Xavier?
1: Mira, doncs sóc un client que va sovint, però des de l'arròs de cranc...
3: El de cranc blau, sí.
1: Qualsevol esperant és extraordinari.
0: Oh, arròs de cranc.
1: M'apunto. La cocció, molt, molt bons.
0: Apunto, molt apuntadíssim. I... Digues.
1: Volia fer una puntualització.
0: Tens 5 segons,
1: no,
0: literalment.
1: No he sentit molt a parlar de l'arròs marisma.
0: Oh? Marisma.
1: Sí. Una varietat extraordinària.
0: Boníssim.
1: Agafa molt gust de tot el que posem a dins.
0: Arròs marisma, doncs apuntem.
3: Te'l deixàvem perquè ens el comentessis tu.
0: Xavier, farem una cosa, no tinc temps, però farem una segona edició d'arrossos, no patiu, que seguirem ampliant el mapa, perquè això s'ho mereix. Xavier Deltebre, restaurant Delta Hotel. Gràcies, bonic, una abraçada.
1: Una abraçada, fantàstic.
0: Adéu, adéu. Farem una cosa, jo us acomiado, d'acord? Raïs Esteve, la nova presentadora del Cuines de TV3, el programa de receptes diari al 3CAT, i Raül Balam, el nostre col·laborador de La Solució. Gràcies per haver vingut avui.
3: A vosaltres.
0: A vosaltres. I farem un experiment. Demà tornem en horari normal, a partir de la 1. I ara ens queden 40 segons i t'acomiades anant fent recomanacions dels nostres oients al 677-38-77-19.
2: Mira, l'Elisabet, la Caleta de Sant Vicenç de Montalt, la Cristina, el restaurant Can Carbó de Begur, la Mònica diu, aneu a Borriana, Castelló, a la Mar de Francisca, a la Mar que heu de tastar, el restaurant Denver de Cambrils, l'Albert diu, el millor arròs, sens dubte, el del Racó del Port a Mataró, la Lluïsa diu, jo sempre he menjat molt bons arrossos, el Juanito de la Ràpita, la Isabel, a Calesteve de Castellbisbal, que en tenen d'individual, per cert.
0: Fins demà, família.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si es té els suports garantits com si no. Sentim el ministre Ernest Urtasun i Òscar López.
2: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
3: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
1: El PSOE està estudiant les propostes de Junts, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'asseguri els vots de Junts, no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat a presentar-lo per falta precisament de suport. Repassem ara altres informacions en format més breu. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. Tres anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de cinquè de primària fins al quart d'ESO. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Això gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat aquest dilluns. Permetrà garantir l'electricitat de grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona i el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. El consistori aprovarà aquest divendres la cessió de l'espai a la Generalitat que hi ubicarà les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Són en total 9.000 metres quadrats. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
4: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. La caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost.
1: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica. Es preveu que al curs 2028-2029 arribin els primers alumnes. Esports, ha començat la

0: Fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. I ha començat també la UEFA Nations League de futbol, amb aquests resultats. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha jugant de nou. El capità del Barça juga precisament aquest divendres amb el Burna a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia.
1: Fins aquí les notícies.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
4: Mare, literalment.
2: Oh, poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
5: Oh, jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Amb quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
5: A mi això també m'ha passat.
2: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
7: Solo se vive una vez. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
8: Podem s'avança la resta de l'esquerra alternativa espanyola i presenta proposta per encapçalar la candidatura a les eleccions generals.
7: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo.
8: És Irene Montero i aquest divendres serà en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I felicitats a totes les Mercès, que avui és la Mercè, començant per la meva àvia, que es diu Mercè.
3: La meva àvia també es deia Mercè. És molt nom d'àvia, no?
2: Molt.
3: Que també pot ser nom de persona de 2 anys.
4: I la Mercè Folch, de Solidaris.
2: També,
3: és veritat.
2: I ara pensava si conec alguna Mercè més, si una ex d'un company meu es deia Mercè.
3: Una cangur meva es deia Mercè. Mm. Això és com el dia que vam tenir la revelació que coneixíem tants i tants Miquels, que ens semblava que no al principi, i després tots els
2: llavors
3: de la part
2: com
3: es deien Miquel.
4: Però hi ha molt més Miquel que Mercè. Mercè està de capa caiguda.
2: Totalment, mira, te'n sé dir 3, i una és la meva àvia.
4: Clar, jo conec nens que es diuen Miquel, en canvi no conec cap nena que es digui Mercè.
3: S'està perdent.
2: Sí, no,
4: amb aquesta mostra nostra,
3: és evident.
4: No vaig veure un article que sí, que Mercè està...
2: En canvi, Maries, per exemple, és
3: no passa mai de moda, el Maria.
2: És meravellós.
3: Però i també té aquesta cosa universal, Maria. Vull dir que et dius Maria aquí
2: correcte
3: a Madrid, saps? En canvi, Mercè és molt d'aquí, saps? És molt nostre. Jo animo a tothom que estigui esperant una criatura que li posi Mercè.
2: I tant que sí.
4: Veus, mira, a BTV ja ho deien el febrer del 2026. El nom de Mercè, copatrona de Barcelona, ja no es posa a les nenes.
3: Veus? Això és un drama com pocs, t'ho dic, en parlem poc d'això.
2: Bé, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058. Ens diuen, hola Reis, sóc metgessa i fan del programa. Anem molt justos de sang al banc de sang. Podeu, please, fer un llamamiento a donar? Estarem molt, molt agraïts. Doncs, és el primer que fem avui, fer una
4: doncs
2: crida.
4: Una crida gegantíssima.
2: A donar sang. Vosaltres sou donants.
3: Comparteix la teva experiència com a donant relativament recent.
4: Sí, jo he donat sang, crec que només 2 vegades, eh?
3: Bueno, ja
4: tocaria la tercera ja, i mira, potser amb aquesta crida m'animo, perquè no costa res. A mi em feia una mica de respecte, no tant la punxada, sinó el fet de sentir que em dessagnava.
2: Totalment,
4: perquè em pensava que em buidarien el cos.
2: Sí.
4: I què va? La gent és superamable, que puges en aquest autobús que és supercòmode.
2: Ple de magdalenes, sí.
4: Bueno, després et donen una mica... Et donen piscolabis perquè t'has de refer, però tan recomanable, no costa res, i en canvi el que pots donar, aquest acte de generositat, però també d'acte gairebé de servei, és fantàstic. I aquell missatge que t'arriba després de la teva sang
2: ha anat a parar... Millor, mira, la Juli real.
4: No sé quina persona de tal hospital o de tal ciutat és perfecta. Així que des d'aquí animem a tothom a fer-ho.
3: Sí, perquè és un gest molt petit que, com deia la Marta, té una repercussió enorme perquè pot salvar vides, bàsicament.
2: Totalment.
3: I a tu no et costa absolutament res, eh, Roger, que encara no n'has donat res.
2: Absolutament. Aquest any
4: tens
2: serà...
4: Tens molta sang al cos, eh?
3: Molta, tota per donar.
2: És que si no n'he donat mai cap, algun dia patarà alguna vena.
4: Com un pantà.
2: Exacte. Esperem d'obrir la presa.
4: Però el teu tema és la punxada. Ja et conec.
2: És la punxada i també veure aquella bossa tan fosca.
3: Però no l'has de veure, no la miris.
2: A mi si me la tapen...
4: Jo sóc aprensiva, però no la miro. Jo miro per la finestra i ja està.
3: I no mires quan et punxa ni de dolor la punxada.
4: Res.
3: No es nota res.
2: I tampoc dius que et mereixes ni que perds ni que el sentit.
4: No, res. Que estan molt pendents de tu.
2: Absolutament.
3: Res. No costa absolutament res. I com diu la Marta, quan reps aquest missatge al cap de 15 dies d'avui s'ha fet servir la sang que vas donar, mira, se'm trencarà la veu, eh? A Sant Celoni, tu no saps la plenitud que sents.
2: Bueno,
3: només per això, des de l'egoisme ja més
4: cuido. Ja, és un egoisme, sí.
3: Només per això ja val la pena,
4: perquè em sento molt bé.
2: I gent que estimes, que et diuen, doncs, que en una operació o que en algun moment han necessitat sang, llavors et sents molt malament, no?
4: Clar.
2: Jo, en aquest cas, que no en dono. Bé, a més missatges. Un oient, per exemple, ens fa arribar documentació per afegir a l'expedient Alfred García Higiena, que és la Georgina Arnau, que des d'abans de l'estiu, ja ho sabeu, que el cantant i la periodista de TV3 s'han deixat veure junts en alguns festivals de música, i fa encara no 15 dies, van anar plegats a la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula a S'Agaró. Doncs aquesta oient ens diu, bona tarda, perfectes. Primera vegada que escric aquí, quina il·lusió.
3: Benvinguda, guapa.
2: Per si torneu a obrir en algun moment la carpeta Alfred Higiena, venia a fer una aportació. Una font propera, no puc revelar de quina de les parts, em sap greu.
3: Testimoni protegit, cap problema.
2: M'ha comentat que no són nòvios, però que s'ho passen molt bé, ja m'enteneu. M'ha dit que no són parella, però que estan ahir. I això ens obre de nou aquella escala infinita de grisos.
4: Gris.
2: I m'ho crec que... potser no s'ho han dit, potser no estàs tan
4: parella. Però llavors, per mi el fet de portar algú en un casament, ja vaig dir-ho, o sigui, és de cantar-se pel blanc o pel negre, i que segueixin amb aquest gris...
2: Que potser no volen posar-hi nom.
3: Que també és la mar de legítim.
2: A posar-hi nom.
3: Home, no? És que fa una angúnia.
2: No, si ho entenc.
3: De vegades el gris està molt clar a quins camins estàs travessant, per on estàs passejant, però de vegades ja estàs en un punt d'impàs cap a l'abisme, que estàs allà trampejant ja amb el barranquisme, que es fa molt complicat, realment, i que un dels dos ha de tenir el coratge de posar-ho sobre la taula i de dir, tu, hem estat molt bé aquests, algunes persones 2 hores i altres 15 mesos, però podem de començar a delimitar una mica això que està passant entre nosaltres.
2: Bé, afegim aquesta informació a la carpeta i anirem actualitzant. Per altra banda, atenció, perquè tenim notícies sobre una perfecta molt icònica d'aquest programa, que és l'actriu catalana Ana Castillo.
5: Mira, no tengo que tener los pies fríos todo el rato, entonces los mojo en cualquier sitio de la manera que me sea posible.
3: Sí, l'Anna Castillo ha aconseguit una entrevista a la revista Elle, tot sota el paraigua d'una publicitat de joies, d'una marca de joies. L'Anna és molt de la moneda, també, eh? Es comenta poc, però l'Anna li va molt la publicació Instagram de moneda. Fa molta publi, l'Anna.
4: Sí, és veritat, de Levi's, em sona, d'alguna marca de roba. Ella sí que tira cap
3: aquí. Genial, eh? Sí. Vull dir que segueixi fent, només ho fa de manera molt orgànica, vull dir que a mi m'agrada el contingut de publicitat que fa. Com sempre, ella en aquesta entrevista ha sigut riallera, divertida, amb aquest punt de malícia intel·ligent que ens gasta ella, perquè és que l'Anna és viua com poques. I entre moltes altres qüestions abordades, l'actriu ens ha respost un interrogant que fa ja mesos que sobrevolava aquest programa. Perquè aquí ja fa molt de temps que especulem sobre possibles canvis a la seva relació sentimental. Recordem que l'Anna fa ja més de 3 anys que està ben ennoviada amb l'actual Baromel, amb qui es van conèixer gravant una de les sèries fetitx del Que no surti d'aquí. Una sèrie on interpretaven una parella d'enamorats, una sèrie plena d'apostes de sol i desbordant de romanticisme que adaptava uns llibres a la pantalla. Una sèrie disponible a Netflix que us recomanem moltíssim i que es diu Cuento Perfecto.
6: Él es David.
7: I ella és Margot.
6: Y lo que pasa en esta historia es que...
3: Aquest és el tall que ha sonat més vegades de la història.
2: Sé de memòria el tràiler.
3: Jo també,
4: la vaig tornar a veure aquest estiu.
3: I què?
2: Et va agradar o se't va fer com pesada perquè ja sabies tot el que passava?
4: No tant per això, perquè jo gaudeixo molt del revisionat de les coses que m'han agradat, però la vaig veure molt més dolenta del que recordava.
3: Però sempre ha sigut molt dolenta,
4: Clar, però...
2: Amb el pas del temps
4: s'envelleix. Aquella primera vegada jo la vaig romantitzar moltíssim. Jo vaig pensar que allò era una genialitat. I, bueno, és que fins i tot pensava... És gairebé molt dolenta.
3: És molt dolenta i, a més, és molt barata. Vull dir, el pretext aquest d'Enemies to Lover, d'amics que s'acaben enamorant, és un clàssic gastadíssim que ja s'hauria de prohibir directament a qualsevol ficció que hagi de venir per
2: acabar. Però es va anar bé en el seu moment.
4: Com a cosetes tòxiques, també, que em pensava que era una relació molt idíl·lica i després anava veient de dir, home, això vols dir que toca?
3: Aviam, això també ho hem explicat moltes vegades, que nosaltres vam veure aquesta sèrie i vam gaudir d'aquesta obra d'art terrible en un moment personal en què els tres estàvem...
4: Això mateix.
3: Estàvem delicats, cadascú per històries, però estàvem avall.
4: Clar, des de la desesperació, bàsicament.
3: Ara estem tots molt millor. Ara estem, ojo que no estiguem tots en un molt bon moment.
2: Estem en un molt bon moment i per això potser ara et sembla molt pitjor perquè tu estàs per sobre.
4: És possible. No sé.
3: Bé, el cas és que des de la gravació...
4: Però guapíssims els dos. S'entén perfectament que s'enamoressin durant el rodatge. Això sí que ho vaig veure claríssim.
3: És que, tot i lo dolenta que pugui ser aquesta sèrie, que és que sí que ho és molt, la química que desprenen ells dos, jo crec que fa anys que no veiem alguna cosa similar a la gran pantalla. És molt bèstia. Bé, el cas és que des de la gravació d'aquesta sèrie, l'Anna i l'Álvaro s'han convertit en una de les nostres parelles predilectes, amb una posició destacable a la vitrina de les parelles que estan perfectes i que s'estimen molt i molt. Van anar a viure plegats, ens ho van ensenyar, tenen gats en comú, es publiquen mútuament a Instagram constantment, xerren de l'altre a totes les entrevistes amb total naturalitat, mig xico allà, mig xica per allà. I donades les circumstàncies, i segurament també deixats endur per un tradicionalisme que ens cau per dins, aquí vam començar a fer suposicions sobre un possible casament entre tots dos.
2: Falcada de genoll.
4: S'ho diran, i a part, com qui no vol la cosa, sense anells ni res, senzillament, nos casamos? Anna Castillo, Álvaro Mero.
3: T'ho compro. I serà ella.
4: A la Costa Brava.
3: Serà ella que se'l mirarà amb aquella veu així un punt rugosa que té ella, que m'encanta, una mica greu. Jo penso que no vam dir cap bestiesa.
2: No, amb quina seguretat, eh?
3: Jo li dono la raó a la Marta com si jo veigués el futur, com si jo fos vident.
4: Molt em temo, no?, que haurem de recollir cable.
3: Escolta, també, per posar-ho una mica en context, veníem d'un moment, d'unes fotografies que havien compartit l'Àlvaro i l'Anna, on es veia un anell col·locat al dit anular. La qual cosa va despertar moltes sospites a internet en general. No érem les primeres que ens aventuràvem a fer aquesta aposta, no? I per això nosaltres, fixa't aquí com ho he incorporat, és que vull començar una altra vegada a veure si al final me n'ensurto i dic vàrem algun cop de manera genuïna. Per això nosaltres vàrem ser tan agosarades pronosticant una petició de mà. Doncs bé, Marta, com ja comences a intuir...
4: No, ja ho he vist, ja.
3: Anàvem errades.
4: Estic tenint un molt mal inici de curs, eh? Estic suspenent, eh?
3: Marta, senyor, que estàs per altres coses i que així segueixi sent.
2: No es pot estar per tot.
3: No es pot estar per tot i cada cosa al seu moment i no passa
2: per res. Pot estar a missa i repicant.
3: Ara ho estic. Bé, el cas és que l'Anna, en aquesta entrevista que ha coincidit a la revista Elle, respon això quan li pregunten pel rumor més sonat i fals que ha sentit sobre ella últimament.
5: Hace poco están diciendo que me caso. De momento no me caso.
3: Ah, ja està?
2: Sí.
3: Breu, però Roger m'ha demanat, directe. Pots fer un tema sobre això? Dic, aviam què faig, perquè jo he d'un tall de 2 segons. Puc estirar, però fins a un punt.
2: Bé, però rellevant, el
3: titular... Necessites més?
4: Sí, el titular ja està donat.
3: I el titular per mi és el... De moment.
4: Ara.
3: Jo m'aferro en aquest de moment. No és una negativa ja com a totes, m'entens? Ella està oberta.
4: Ella es vol casar.
3: Jo crec que ella es vol casar i, per tant, ara potser no, però ja ho estaran de promesos, ja. Paciència, ja ho haurem dit aquí, molt abans. Ja ho haurem pronosticat.
2: Home, ens haurem avançat.
3: L'Anna l'acabarem veient vestida de blanc al costat de l'Àlvaro. Queda dit aquí.
2: Bé, canviarem de carpeta i obrirem la Pinto Casas Casas Pinto perquè hem de parlar d'en Mario i la Melissa.
4: Una de les parelles de guapos, mira com Álvaro Mel i Ana Castillo, més consolidades del moment, perquè l'actor i la influencer catalano-portuguesa fa un any i mig que surten i cada vegada ens regalen més pinzellades de com d'enamorats estan. Ja ens van regalar fotos junts a l'estiu, en aquell viatge inoblidable a Namíbia, ella veient girafes, ell sense camisa per variar, i en Jaume Miranda ens va parlar de la seva escapada fa pocs dies a Cantàbria, amb el gos Chivato interrompent un morreig que semblava de pel·lícula. També amb moltes declaracions en públic cada cop més íntimes per ser ells, perquè recordem que en Mario és un tio hermètic i la Melissa fa uns mesos contestava així als periodistes.
8: Estás guapísima, yo hacía mucho que no te veía.
9: Muchas gracias.
8: Feliz de la noticia, cuando la oí. Yo de verdad te felicito, viva el amor.
9: Mira, yo te doy las gracias de verdad, ¿eh? Pero es que no voy a contar más de lo que sabéis, entonces, porfa.
8: Estás feliç, que és lo importante.
4: Això es va acabar convertint en un clàssic, incomoditat absoluta per tothom.
3: I que sembla que hagin posat l'àudio amb menys velocitat, o sigui, saps quan...
4: Va al ralentí.
3: Com quan el Marc Andreu va posar aquell tall del Mago Pop amb més velocitat i el teníem a per dos, doncs això va més
4: lent. Menys 0,5, sí. És una incomoditat absoluta per tothom, tant pels reporters com per ella, que sembla el que diem. És que ho diem cada vegada, que porti els tacons enganxats amb superglú i que no es pugui moure de les catifes vermelles malgrat les poques ganes de respondre a les seves preguntes. Doncs ara, nois, han passat els mesos. Ha crescut, jo crec, la confiança, tant nostra com d'ella mateixa, en la relació, i la cosa no té res a veure. Tenim al davant una nova Melissa.
2: I ens agrada, no?, aquesta nova Melissa.
4: Ens agrada molt aquesta Melissa. És una Melissa còmoda. Una Melissa oberta, més xerraire. Una Melissa que no té problemes a parlar de la seva vida privada amb els periodistes. I ho va demostrar fa uns dies els reporters d'Europa Press i G3 que l'esperaven a un esdeveniment.
10: Te iba a decir, Melissa, que ibas a pasar de Tom Bruce a Mario Casas.
9: Esa pregunta, pasa palabra.
10: Eres el ejemplo de superación para toda España.
9: Bueno, no creo que eso sea un ejemplo de superación. Yo creo que superarse son otras cosas, crecer como persona y ser mejor cada día. Y eso un hombre no lo describe.
4: Ella és, a partir d'ara, la nostra referent feminista.
3: M'encanta!
4: Que en Tom Bruce, si no m'equivoco, és el seu ex de quan va concursar a la Isla de las Tentaciones.
3: Aquí ella li deia... Li fotia tot aquell speech de no et vull tornar a veure mai més, etcètera, sí, que es va fer molt viral.
4: Es va fer molt famosa, jo crec que en Mario la va conèixer allà, mirant-ho des de casa seva en aquell sofà d'aquella mansió. Ella, molt perfecta, respon que l'evolució d'una dona no ve definida per les seves parelles. Però llavors, parlant del teu nòvio actual, Melissa, en Mario... ¿Qué? Del 0 al 10.
10: ¿Qué nota le damos a Mario con más
9: cosas? 10, ya lo dije, sí, 100%.
3: Claro, pero fan la trampa de com a actor.
2: Perquè si no, no respondrà.
4: Després vindran les declaracions sucoses. Això és veritat que no val la pena. Ni lo primer ni lo segon.
3: Bueno, com a actor... Estic preparant terreny. Som
4: estic preparant terreny.
2: Com a actor no seria un 10, almenys. Parlo per mi.
4: Bueno, això a tu no t'acaba...
2: Sí, no, això va per gust.
3: Quan estàs enamorat...
4: Això t'ha...
3: És que, a veure, jo he estat amb tios que no tenien ni ofici ni benefici.
2: I et semblen genis.
3: I per mi eren genis superdotats.
2: Sí, me'n recordo,
3: Sí, els deliris de grandesa els tenia jo respecte a ells.
4: Ara, sí, que la Juliana ja va comentar fa unes setmanes que s'havia fet viral un tall de la Melissa de quan tot just sortia de la Isla o de no sé quin concurs de Telecinco, que coincidia amb en Mario Casas a un esdeveniment i ella es posava nerviosa de dir ula, el Mario Casas, tal, no sé què. O sigui, que a sobre era un amor platònic de fot anys. Però sí, no estem tenint grans titulars de moment ni gaire nous. Són respostes que ja li havíem sentit a dir a la Melissa, però la grossa arriba ara. Quan els companys d'agència li pregunten a la influencer per si... Atenció, repetim tema. Si li agradaria casar-se amb en Mario, o fins i tot, algun dia, eventualment, formar una família amb ell.
11: Wow. Como pareja, ¿te gustaría algo más con él? No solamente, sino ir a un paso más.
12: El futuro dirá.
11: ¿Te gustaría ser mamá?
12: Hombre, claro, por supuesto.
11: ¿Y vestida de blanco eres de las que te gusta la boda?
12: Bueno, es algo que ya no le doy importancia.
11: Pero si viene sin rodilla, que impe, ¿no?
12: Si viniera, bueno, es lo que te digo. Al final, el futuro dirá y yo bienvenido a todo lo que venga.
4: Jo ho sé. Fa dies que la meva intuïció de bruixa falla.
3: No et diguis això, Marta.
2: No, Marta
4: està
2: no,
4: molt poc fina.
3: No, és veritat.
4: Error sense parar. Una cadena de... Bé, fallo sense parar. Per exemple, quan vaig dir també que en Mario acompanyaria la Melissa al casament de la Dulceida i l'Alba Paul i no va ser així.
3: Però això no són errors, això és il·lusió. És
4: això que tot sí, em mou la il·lusió, és veritat.
2: I era un escenari possible.
4: Però abans la il·lusió em portava encerts i ara veig que no. Però ara... Deixeu-me que insisteixi en la meva porra per al 2026 dels famosos del que no surti. Perquè jo em vaig mantenir ferma amb que aquests dos, en Mario i la Melissa, algun dia tindrien un fill, malgrat que tu, Juliana, em vas insultar sense parar.
3: És que i tornaria.
2: Sí, em pensava que ja havies com...
4: I t'haig de dir que crec que tenim el bombo més a prop que mai. Casament nou, ja veig que no li fa gens il·lusió a la Melissa, això de casar-se. En Mario tampoc no és gaire de casaments i ja ho ha dit en més d'una entrevista, però ella...
2: El futur dirà. El futur dirà, no és un no.
4: I que, per supuesto que sí, li encantaria ser mare. I jo crec que aquest bombo està al caure.
3: Jo penso que, per una banda, la Melissa diu que li és igual el tema de casar-se i que ella no li dona importància perquè ella mateixa està fent aquest exercici d'autoconvences. Però crec que li encantaria casar-se. Li encantaria.
4: Però 100%. Potser sap que la seva parella, això de casar-se, no li acaba de fer el pes i llavors pensa, doncs això no, però en canvi, el de formar una família segur que és un tema que han xerrat.
2: Han
4: parlat seguríssim.
3: Ah, però és que és la, si us ho fixeu, és sempre la Melissa que s'està adaptant en Mario. Vull dir-te que al final la Melissa ve del món de la premsa del cor i per tant tota aquesta negativa també ara no parlar de la vida privada, clarament és perquè està amb en Mario. Si estigués amb una altra parella ho explicaria. I com això tantes altres coses. I jo crec que sí que ella s'està coartant i està condicionant alguns de desitjos i algunes maneres de pensar per ell. No ho dic com dient que tenen una relació tòxica ni res. Quan tu comences amb una persona, moltes vegades el projecte de vida s'acaba alineant i tens converses i canvies d'opinió
2: bueno,
3: i creixes i cedeixes, exacte, i hi ha sacrificis. Però per el tema del casament, jo la veig que ella s'està autoconvencent. El tema dels nens, ja veurem. Jo el que sé és el que en Mario anava dient fins fa molt pocs mesos per tot arreu.
4: Què anava dient?
3: Moltes coses, Marta, que jo insinuen molt en aquest programa.
2: Que l'apropaven
3: veure...
2: o l'allunyaven de
3: per
2: la paternitat.
3: Per mi l'allunyaven i per mi té molt a veure amb aquesta frase que s'ha dit tant en aquest programa, que és que en una relació sempre n'hi ha un que pateix i un que s'avorreix.
4: Potser...
3: I la Melissa no fa pinta que s'estigui
4: avorrint. Però potser n'hi ha un que s'acaba enamorant una mica més a foc lent que l'altre.
3: O potser n'hi ha un que vol prioritzar el projecte de família, que això no t'ho nego, perquè també en Mario no passa res, però ens té 40 anys, no?
2: 40, sí.
3: Vull dir que també, per una qüestió ja d'horaris, la gent comença a apretar, i poder ser amb la Melissa ja s'entenen, ja tenen bona relació, i ell ja la veu també com a mare, ja no només com a parella, i la veu com a bona mare.
2: L'enteix és més com un tema pràctic, no?
4: Bueno, és que de vegades això passa també quan coneixes algú i teniu just l'edat, que se suposa que has de tenir fills, o fins i tot vas una mica tard, això passa amb uns altres timings.
2: Jaume Miranda, de bona tarda.
13: Bona tarda, com estàu?
2: Tu preveus bombo de Melissa Pinto amb en Mario, no sé, en els propers 2 anys?
13: A veure, jo no sóc Naramis Fuster, m'agradaria moltíssim, na Marta té més màgia i més bruixeria que
4: no,
13: jo.
4: No, Jaume, no.
13: A mi he de dir que me sorprendria molt, perquè jo també tenia entès que en Mario no estava implicat de la mateixa manera que en Melissa sa relació.
3: Però clar, una cosa és la relació i l'altra és el projecte de família. Mm-hmm. Clar, que també hi ha un punt on poder començar a anar per separat. Mm-hmm.
2: Bé, ara farem una pausa i de seguida tenim un parell de temes a comentar. Per una banda, l'Aitana Ocaña, que vol esborrar-se uns quants tatuatges, i per altra banda repassarem l'entrevista de l'Eloi Vila a l'Enric Auqué al programa El cotxe de TV3 aquesta setmana.
0: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: No passa res per venir crocs a la ràdio, Jaume.
3: He vingut mil vegades.
2: S'estava com justificant.
13: A veure, és que hi ha un dia a la setmana...
2: A veure, ensenya'ls.
13: No, és que... A més, és que no són ni de marques, són de bazar.
2: Molt elegants, així negres.
13: No, no, a més, clar, he caminat mitja hora, me fan una pudor als peus amb aquesta sabata de plàstic.
2: Sí, ja,
13: no, ja m'ha greu, Marta, que tu ho estàs sofrint.
4: Mai t'havia vist amb crocs, crec.
13: No, està sent molt desagradable, inclús per mi, eh?
2: Però sí,
13: eh?
2: Estàs anant, diguéssim, en contra la teva voluntat.
3: Clar, perquè has optat per aquesta decisió.
13: Hi ha un dia a la setmana que jo li passeig esgós a una amiga i en aquell moment jo vaig amb crocs. Llavors, no m'he organitzat bé i ja no he pogut passar per casa per canviar-me set sabates i estic venint en crocs directe des d'esgós, vaja.
3: Jo crec que la docuseria la tenia en Jaume, perquè això de que un cop a la setmana passegi...
4: No, però li toca molt fer això per amics. Sé que si també regar plantes, tu fas molt aquest paper.
13: Aquest estiu he regat quatre cases. Bé, ses cases no les he regat ses plantes de dins, quatre.
3: Quines tres?
2: O sigui, et sortia aquí una mitja jornada, no?
13: Sí, no, i clar, tot això no remunerat, no, que se parla poc d'aquests oficis.
2: El conserge de l'amistat.
3: Són les cures.
2: Sí, però bueno, hi ha gent que es passa. Li fas una cura un dia i llavors s'agafen fins aquí. Tal.
13: Això per les cures.
2: Bé, com us deia, aquesta setmana l'Enric Auqué ha passat pel cotxe de l'Eloi Vila TV3 i, com us podeu imaginar, ha estat una conversa bonica, tranquil·la, molt intensa, amb un paisatge preciós perquè els dos passegen per l'Empordà, mentre l'Enric explica com d'important és créixer en una zona o un poble com el que ell va créixer.
14: Hòstia, és ben parit, això.
15: És molt maco.
14: Sí, hòstia, vaig sentir una vegada que deies, hòstia, els nens que creixen aquí són molt espavilats.
15: Jo crec que són més espavilats. No crec que sigui una cosa de l'Empordà o de l'Empordanet en concret, crec que és una cosa dels pobles, no?
14: La vida de poble.
15: La vida de poble que et dona molta llibertat. Molta llibertat en la que et cries sol, no? Hòstia, és que Barcelona és molt heavy, eh?
14: Sí, clar, i tu això ho has viscut.
15: Jo això ho he viscut. O sigui, jo...
14: I ets espavilat.
15: Clar, a mi em passa que jo veig els meus fills allà criats a Barcelona i és molt heavy, perquè no estan tot el rato. Inclús encara, ja de bastant grans, encara... Ara la meva filla se'n va aquí al poble, tranquil·la, ja ho feia, però li va costar jo de dir... Me'n vaig,

0: per l'Enric, l'Empordà és el millor lloc del món, cap mena de dubte.
1: També et dic una cosa, jo crec que està sent una mica simplista quan compara la seva infància amb la dels seus fills, perquè no només hi ha entremig el fet de créixer en un poble o en una ciutat, sinó un canvi generacional brutal. Absolut. On de sobte hi ha pantalles, on de sobte hi ha xarxes socials,
0: totalment.
1: Quan abans, a màxim, veies el xinxant abans d'anar a l'escola, m'entens? Però després ja te n'anaves a córrer pels camps. Ara és veritat que la gent que viu a, que ha crescut en pobles molt petits de l'Empordà t'expliquen unes històries que semblen històries del meu avi nascut l'any 30.
0: Bueno, perquè són les aventures de fer més vida fora, d'agafar les bicicletes i anar-te a banyar al riu.
1: Bicicletes, no? Sí. Mil boscos, històries...
0: Amb el TikTok a sobre, però també hi és, això.
2: O sigui, jo com no vull menysprear s'infància i sa criança a pobles, jo m'he criat a Palma, que és una gran ciutat, i després he vengut a Barcelona, però jo he de dir que com a persona LGTBIQ+, estar a un poble...
1: No és recomanable, potser.
2: La infància, de vegades, també és molt complicat. Ho dic com a, per enriquir el discurs, no per contradir.
3: I tant, Jaume, sí, sí.
1: Totalment, i que aquí, per això, de nou, crec que també hi ha un component generacional que a mi m'agrada pensar que d'aquí uns anys, o tant de bo fins i tot ara, la infància queer en els pobles també sigui molt més agraïda. Saps que la ciutat no hagi de ser sempre un espai d'èxode i de refugi per les persones queer, sinó que també puguin fer la seva realitat en el món rural, si és el que volen, que puguin escollir.
0: Clar, sí, està parlant d'una època perquè ell té 40 anys. Vull dir, que parlant de principis dels 2000 i als anys 90.
1: I que tot ha canviat molt, ha passat, molt, i molt,
3: i
1: molt.
3: I que ell també és un heterazo, que és una cosa que ja va dir en Roger Escapa.
0: Sí. Bé, com us podeu imaginar, tancar l'Eloi i l'Enric Auqué en un cotxe és sinònim d'intensitat, per tant...
1: Prepareu-vos.
0: Jo m'he quedat a plorar de miracle allà al menjador de casa, mirant aquest episodi. Una intensitat que no triga en aparèixer, de fet apareix al minut 3 ja de l'entrevista, quan l'Eloi li recorda que ja fa 7 anys que el va entrevistar al cotxe i li demana com porta el pas del temps.
4: Hòstia, ha plogut, tio.
5: Sí, sí.
4: Jo m'he fet vell, tio, m'ho noto molt, Però jo m'ho noto molt, que m'he fet gran.
5: Home, però quants en tens, ara?
4: Jo tinc 38, però he fet moltes coses. Jo crec que el meu cos ha patit més del que li tocava. He sigut molt d'estrès, he fumat molt, he begut molt, m'ho he passat molt bé. Ara m'estic començant a fer esport, he deixat de fumar, estic començant a fer esport perquè em quedo clavat de l'esquena cada 2x3, em veig la cara i em veig que m'han començat a sortir.
5: Jo em veig igual, hòstia, que pot ser tant, que ens vam trobar.
4: Tinc taques aquí del sol. He començat a cuidar-me. Per primera vegada a la meva vida, perquè m'ha costat molt també això. Tio.
5: Per què?
4: Perquè tinc molta autodestrucció a dintre, t'ho prometo.
1: Que és llaminer de mena, l'Enric, ja se'l veu, llaminer.
0: Diu que ara s'ha començat a cuidar, però quan li pregunta què està fent, fa 4 mesos que ha començat a cuidar-se, va deixar de fumar.
2: Ah, fa 4 mesos.
0: Diu que es troba fatal des que va deixar de fumar, que no para de posar-se malalt i que està molt irritable fins al punt que l'últim rodatge que va fer només muntava capullos. Explica.
3: Uau.
0: Perquè està molt nerviós pel haver deixat de fumar, però que, bueno, que ho està intentant.
2: I me fa molta gràcia perquè en aquesta entrevista, com que és dins un cotxe, se fa molt evident el caràcter molt nerviós d'en Enric Auqué, que pareix que vol saltar tota l'estona de sa finestra, se vol aixecar, és una persona molt inquieta. Total. I aquesta cosa d'estar amb un cinturó o una cadira li costa, no?
0: Que de fet puja el cotxe amb crocs i també de seguida li diu a l'Eloi, et fa res que em descalci, que m'estan suant els peus, i està tota l'estona agafant-se les sabates, agafant-se les cames, i sí, sí, és molt mogut. L'Enric, de fet, parlant del pas del temps, reconeix que el que està sentint segurament forma part de la crisi dels 40 i que, d'alguna manera, el que li fot més de tot plegat de fer-se gran no és ja ni les arrugues ni les taques a la pell, sinó que ell diu que té moltes ganes de viure i que vol que això no s'acabi mai.
4: És que, tio, jo estic quasi quarantena i estic a potser la meitat de la meva vida. T'ha passat rapidíssim.
5: Sí.
4: A mi l'altre dia em deien, has d'aprendre a estar sol, perquè quan saps estar sol, després vius la vida millor. I dic, merda, tio, aprendre a estar sol. Vaya collazo. Més coses, que no s'acabin mai les coses. I la gent, a mi m'encanten les persones. És del que més m'agrada de viure, la gent, les altres persones. Per exemple, em fa molta ràbia no saber anglès, perquè moltes vegades em perdo molta gent. Saps? Em perdo moltes persones, i això em fa molta ràbia.
3: És tan perillós aquest titular. A mi m'ha agradat molt les persones. No el trobeu fins i tot gairebé problemàtic?
1: És a dir, fa vergonya aliena i al mateix temps, com que és una cosa que jo he dit i tornaré a dir tant com pugui en múltiples ocasions, és que jo empatitzo.
3: Ell se'l veu enamoradís, eh?
1: Sí.
3: Ell s'enamora cada cantonada.
0: I de la vida, i de la gent. Sí. Jo entenc que...
2: Vosaltres ho enteneu que es fa referència a sa cosa sexoafectiva?
3: Home, no. Aquesta cosa d'estar sol... Una mica sí.
1: O sigui, bueno, jo crec que ja les dues...
0: A lo d'estar sol, jo crec que sexoafectiva, a lo de conèixer la gent, no,
3: sí,
0: que li agrada a tothom.
3: Molt. És que ja parlava també en altres entrevistes d'enamorar-se de noves amistats. Aquesta cosa
1: d'una
3: passió... Sí, d'una passió, exacte, que frega l'obsessió, de dir, només vull veure aquesta persona i tal. És veritat que després com cuides els altres, no? Els altres amics o els altres vincles, eh, Juliana? I... No és fàcil.
0: I que no sap anglès, diu, i que això li fot molt perquè hi ha molta gent que no coneix i també explica que com que ell és famós, no?, i és molt conegut, la gent dona per fet que parla molt bé l'anglès i que es troba que hi ha gent que li parla en anglès i que ell no sap què contestar perquè no sap ni què collons li estan dient.
3: Ah,
0: i que intentarà
3: mai no és massa tard
0: apuntar-se a anglès. Ho intentarà a veure si li entra.
1: Ostres, ella està intentant fer molt canvi d'era en general, eh?
0: Molt.
3: Tots els propòsits d'any nou, tots aprendre ara anglès, deixar de fumar.
0: Sí, sí, sí, els 40. S'ha
1: esperat a després 40. De l'estiu, també, el Trapella.
2: Clar.
3: És que per molta gent l'any comença al setembre.
0: Sí.
1: I sobretot per molta gent també deixar de fumar abans del setembre és que és un infern.
0: Bé, l'Eloi li torna a demanar el mateix que li va preguntar a l'entrevista d'ara fa 7 anys, una pregunta sobre la vanitat, perquè l'Enric en aquell moment va explicar-li que li preocupava moltíssim tornar-se massa vanitós.
6: Ara encara ho has patat més.
7: Sí.
6: Com ho portes?
7: Bé, molt bé. Bé. Em dona alegria i em dona joia, em dona gust. Mira, l'altre dia vaig anar al Vida un dia i feia poc que s'ha acabat d'estrenar Rebelejar i tot això, i vaig sentir molt d'escalf. Vaig notar que tothom sabia qui era, tothom em coneixia i tothom m'agraïa coses que jo he dit a la tele, el personatge públic amb el que m'he convertit. La gent ha sigut molt, va ser molt, molt gustosa, molt maca. Em donen molts elogis. Ve molta gent i em diu, a casa t'estimem molt, per exemple. I ho trobo preciós.
0: Per tant, ell feliç, ho porta bé, que la gent li digui que és bo i que l'estimen, doncs el fa feliç.
2: És que no tens la sensació que els actors hi ha dues variants úniques i superradicals. El sector que és mega tímid a sa vida real i després hi ha sector que és mega extrovertit, que li encanta que es parli.
0: No? Sí. Que parla amb
2: i que li agraden
0: els
2: mercat una mica també perquè el parin, perquè és actor conegut i parlar, no? Jo crec que n'Enric Auqués d'aquests segons.
0: Doncs a mi m'agrada que ho expliqui, que li agrada això.
2: Sí,
1: home, és molt emocionant,
0: clar,
1: perquè al final també sí.
0: La teva feina.
1: I no només la teva feina, sinó que amb una feina com el de sector moltes vegades hi ha implícita una vocació molt grossa, una passió molt grossa per aquella feina. I que la gent, no només tu passis bé treballant, sinó que la gent la reconegui, saps?
3: Clar, no totes les feines reben aquests aplaudiments. No. Algú que treballa a l'oficina potser li agrada molt, però no té aquest reconeixement constant.
2: I conèixer molta gent supos que també enriqueix després la teva capacitat indirectament d'interpretar a diferents personatges durant la teva carrera, no? Com conèixer gent, això t'ho alimenta.
0: Bé, l'Eloi després li diu que ell creu que la gent l'estima tant, a l'Enric, perquè a banda de ser un gran actor, és una persona que normalment parla com molt clar i que diu les coses sense por a les seves conseqüències.
7: Jo tinc una ideologia i jo sóc un ciutadà que ha vist el món i he vist d'una manera bastant coherent amb el que dic, i jo m'esforço amb això, em ser bastant coherent en la vida que porto i amb les coses que jo dic, jo què sé, per poder parlar clar.
6: Ja a vegades... Ara és un problema, eh? Clar, és una merda, amb les xarxes socials.
7: Jo no en tinc, per això, és que és molt fàcil. A mi això, no pares de sortir al reel.
6: Tall fora de context, no?
7: No sé si és malèfic o no, o sigui, tan tensiós ho és. Saps què passa? M'ho poden explicar, però després jo tampoc ho aniré a mirar i després em dóna molta llibertat de poder seguir dient el que em dóna la gana.
6: És la manera de viure tranquil.
7: I aquí, i si un dia molesta tant, que això passa que jo no pugui treballar perquè he dit una bestiesa massa gran que se'm cancela, o jo què sé, és que... Però jo me'n dono compte que hi ha molta gent que té molta por de dir el que pensa.
8: Ser diferent a tota l'altra gent.
1: Roger, acció, avui?
0: Bueno, perquè m'encaixava molt, perquè són de Verges, també.
3: Clar, ell devia viure una mica al grup, no?
0: Segur que va anar a més d'un concert.
3: No, massa gran.
1: Bueno, massa gran tampoc,
0: tenia 20...
1: perquè era un fenomen de més d'una generació, no? Tot i ser molt adolescent.
0: Jo crec que va anar a molts concerts. Acció no van parar de fotre concerts a les festes majors a principis dels 2010.
3: Creieu que la Macarena García, ex d'Enric Auqué, ha mirat l'entrevista?
1: Podeu haver fet per practicar català, que ho recordo que n'estava aprenent.
0: Bé, al llarg de la conversa també acaba sortint el tema de la conciliació. L'Enric ja sabeu que és pare, i ell diu que tot i que li proposin papers i projectes molt interessants, ell ara mateix prioritza la criança dels seus fills.
6: Pots triar la feina?
7: Jo puc triar en quant a unes circumstàncies molt concretes que jo m'he muntat a la vida, que és que jo he tingut dos fills, m'he separat dues vegades, i la meva vida està molt, molt, molt lligada de peus i mans a estar amb la meva família, estar amb els meus fills. I jo no paro de treballar a Catalunya, de treballar en català, i això és el que em deixa i em permet estar a la vora dels meus fills. Ara mateix, que són petits, jo crec que tindré...
6: Que tenen?
7: Pues la Carmela té 11, l'Antonio té 4. I estic molt agraït de poder estar fent l'únic que s'ha fet, el que m'agrada fer, que és fer d'actor a Catalunya, i a la vegada poder estar paternant i acompanyant la criança dels meus fills i no perdre amb la seva infància.
0: Per tant, ara té la sort que li surtin molts papers i projectes a Catalunya que li permet treballar en català i treballar a prop de casa seva i dels fills. Diu que quan siguin més grans vol anar a viure alguna aventura fora, i crec que diu que el primer país on li agradaria fer un rodatge és a Itàlia.
2: Ah, perquè, clar, no parlen anglès allà, li anirà millor.
0: Mira, una mica d'italià. I ja acabant la conversa, m'ha fet gràcia que l'Enric expliqués que ell, com que li encanta la gent, moltes vegades, després d'un sopar i de conèixer gent nova, tornant cap a casa, té com una mica de ressaca de guilla.
7: Jo mi mateix sempre sóc el típic que em diuen com estàs, i després explico tota la meva vida, i després me'n vaig a casa i dic, com has
6: explicat?
7: Com he explicat tota la meva vida que m'he explicat tota la meva vida aquí a persones que tampoc m'estimen ni em cuidaran la meva intimitat, i després, però sempre l'explico a més com jo posant-me en dubte tot el rato, saps? Jo sóc com la persona que no sé si ho estic saps? I estic una mica fart d'això, també, veus? És una altra cosa que vull canviar, que com vaig començar a dir, vinga, va, Enric, tu està bé, saps?
6: Nosaltres et cuidarem.
7: Gràcies.
6: Molt, eh? Molt!
0: Això és el final de l'entrevista, que acaba amb una intensitat acollonant.
3: Una abraçada de llibre.
0: S'abracen com mirant-se els ulls.
3: Déu meu, no follen de miracle,
0: i,
3: no?
0: I l'Enric li diu, bueno, és que ara m'embolicaria amb tu. Agafa, li fa un petó com al cap i baixa del cotxe.
3: És que l'Enric moltes vegades ha explicat que li encantaria tenir una història d'amor amb un home, perquè ell s'ha enamorat d'homes, però que sexualment no pot.
1: Tant de bo una història d'amor entre Eloi Vila i Enric Avui,
3: home,
1: que seria el somni ni literal definitiu. Ah, i es veu que el cap de l'Enric és el més semblant al Jardí de les Delícies, eh? O sigui, sí. Ha de ser passejar per allà una bogeria, eh? Alícia al País de les Meravelles.
3: Una idea també per quan tens ressaca de guilla i penses que has parlat massa de tu és preguntar als altres. Sí, no? Deixar que la conversa no recaigui en tu. Ja. Això no es porta gaire, eh? Últimament la gent parla tant d'ella mateixa. Però no us n'adoneu?
1: Però això ens ho posa més fàcil a nosaltres per no tenir ressaca de guilla, saps? Vull dir, clar, m'entens el que vull dir? Que jo, quan estic parlant amb algú i aquella persona...
3: No para de xerrar, clar, a tu et protegeix.
1: A mi em protegeix.
0: Clar, són minuts que guanyes.
1: És veritat,
0: són minuts que guanyes.
1: I a mi em passa que, com que ja tinc ressaca de guilla cada dia a la ràdio, després és veritat que a la vida real sóc molt més escueta amb els meus temes. Ja ho explico tot aquí i em dono per satisfeta.
3: Crec que et passa igual, també.
1: No, t'ho juro, de veritat, tia, jo amb això m'he notat molt els últims anys, i quan dic anys vull dir la vida adulta, que no em passa, ja no em passa. O sigui, em passa al revés, que la gent crec que a vegades té ressaca de guilla amb mi. S'has de dir, he explicat massa, perquè he fet molta pregunta i tal.
0: Però tens el problema.
1: Ja explico amb vosaltres aquí, amb la gent, amb la meva gent, saps?
0: Però tu ets molt divertida explicant les coses. Llavors això no t'ho posa fàcil, perquè la gent
1: riu,
0: en vol més, i llavors tu tornes a casa amb unes orelles de guilla que no entres ni al cotxe.
3: I llavors riuen les gràcies, sí, eh?
1: No, em passa que sí, i que explico coses d'altra gent. Això sí que és una putada.
0: Ah, això sí, perquè a vegades pillem la Marta i jo.
1: No com l'Enric de dir, ai, he explicat massa de mi. No, el problema és que explico massa de la Marta, saps?
0: I quan la Juliana explica anècdotes com a seves, que no són seves, que les roba, fins i tot.
3: Sí,
0: pel riure dels altres.
1: L'altre dia em vaig trobar unes oients de Festa Major de Verges i em van preguntar per la Marta algunes preguntes personals sobre la vida personal de la Marta.
0: I Marta...
1: Unes desconegudes total, i jo els hi vaig explicar tot.
0: Bueno, la biògrafa de Marta Montaner és de Juliana Canet,
3: que
0: el llibre és a Verges, ara mateix.
2: Tu veus els aplaudiments i com un petit Dumbo alces les orelles i voles a davant elles, no?
0: Bé, podreu trobar l'entrevista sencera a l'Enric Auqué a 3Cat buscant el cotxe. A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
2: A vos agrada o no?
1: No, a mi sí.
3: Trobo molt dolenta.
2: A mi m'al·lucina. Crec que aquesta és que m'agrada més, eh?
3: No, boníssima.
2: És una cançó protesta.
3: Ara.
2: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a la indústria.
1: Clar, després això, és veritat, que és protesta, és la més protesta del disc. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït, pop.
3: sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
9: Val.
3: I hi ha Superestrella, hi ha també Connexió Psíquica, que és
2: i
3: boníssima.
2: I, de fet, de Quarto Azul, et sa darrera cançó.
3: Exacte,
2: del
3: disc.
2: És un poc estancament de sa filosofia, un poc de l'àlbum, no? De que vull fer sa meva vida. És que està molt bé. No sé per què vos heu de queixar d'aquesta cançó.
0: No, no, sí, no m'he queixat.
2: Bé,
0: escolta'm, el tema tatuatges, que se'n vol borrar uns quants.
2: Sí, abans deixa'm dir que Aitana està capficada en aquest Quarto Azul World Tour, una gira mundial que per ara ha passat per llocs tan emblemàtics com Albacete o Múrcia, però que ara, per fi, sí que farà salt en el World Tour, ja per fi, perquè el cap de setmana tancava ruta estatal a Baracaldo, en el País Basc, i a mitjans d'octubre inicia shows a Llatinoamèrica, on s'hi estarà per una temporada bastant llarga.
1: Que, per cert, va anar a Euskal Herria i va fer el mateix discurs de la llengua que va fer aquí, però allà, dient que l'euskera era l'idioma més preciós que existia i parlant una mica d'euskera.
3: Ah, no ho vaig veure, això.
1: I cantant fins i tot Superestrella amb una part en basc.
2: Amb euskera?
1: Superestrella va dir, crec que va dir, ara no ho diré bé, però crec que és Superissarra, que crec que és Superestrella en basc, això deia res, la paraula. Però vaja, no vaig sentir jo que cantés Superestrella.
3: Aquí hi ha una estratègia, eh?
1: Home, sí, hi ha una estratègia. Sí, ella on va...
0: Ai, no som els únics, eh?
1: No, però és que, perdona, no podem parlar d'això com si l'Aitana fos madrilenya i estigués volent abraçar totes les llengües de l'Estat.
3: No, no.
1: M'entens? Perquè clar que està genial anar a Euskal Herria i reivindicar l'euskera, perquè és que és meravellós, però clar, no és la mateixa cosa, perquè ella ha crescut a Catalunya.
0: Haurem d'esperar quan vagi a Galícia, si fa el mateix discurs, i llavors veurem que forma part.
2: Home, ja seria com
3: sí,
2: quasi
3: no
2: un meme.
3: Sí, no s'ha acabat ja la seva part. Crec que ara comença el World Tour.
1: M'està explicant.
2: Sí, ara se'n va a Llatinoamèrica.
1: Ja m'ho està explicant.
2: A mitjans d'octubre se'n va
1: que no,
2: a Llatinoamèrica.
1: Que Galícia, Galícia...
0: No, però per si ha fet la història aquesta, dedica al gallec, també.
2: Ah, no sé si hi ha parat a Galícia, supos que sí, perquè no fa parades molt selectives. Vull dir, va a Fuengirola i Albacete, saps el que t'ho vull dir? O la telefona n'hi va.
1: Segur que tant de bo li hagués passat com li va passar la Maya Romero, companya seva d'edició Operación Triunfo, que va estar tot un concert a Galícia, a més dels primers que va fer, amb una bandera de gallega de la independència, perquè li van tirar i ella es va pensar que era la bandera gallega
3: de comunitat autònoma.
1: De la comunitat, i va estar reivindicant la independència de Galícia tot el concert.
3: Bueno, si algú podia fer també és la Maya, no?
1: Sí, totalment.
2: Jo crec que quan ho va decebre li va agradar, inclús, no?
3: Sí.
2: Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Aitana, se va poder veure sa cantant amb un element molt sospitós, perquè sa cantant portava els braços embenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Aitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
10: Oye, tengo como mucho espíritu, que me lo estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
0: Moltes explicacions.
3: I la gent com reacciona? No! No?
1: Després ella també
2: sí, com
1: va
2: decebutada,
1: fer...
2: No. Sí. És que molta gent, i no és broma, els fans molt fans se tatuen el mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? És problemàtic.
3: Clar.
2: Clar, i al final acabes posant-te damunt pues, el teu gos per dissimular que tu és en una cosa de l'Aitana que ja no té ni ella.
3: I que l'Aitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
2: Sí, sí, bastant. És vera que són tatuatges molt finats, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
1: Sí,
2: aquests microtatuatges com finats, sí, acarbonats.
3: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, eh? Que això crec que els li passava a l'Aitana.
2: Bé, una fada. Sí, d'una fada, ara en parlarem. Una fada bastant... Bé, jo no estic per jutjar tatuatges, eh? Tampoc te diré. Bé, va aprofitar també... Jo en duc 3, només.
0: Però a color i tot, eh?
2: A color...
1: Són genials, els teus tatuatges.
2: Sí, i bastant... Mo mare no està contenta. En herència, ara mateix, la meva germana va per davant que jo. És evident.
0: A casa vas saber greu quan vas arribar tatuat?
2: Sí, sí eh? I va bon silenci.
0: Passa molt, eh?
2: De fet, vaig publicar a Instagram que anava tatuat, vaig arribar a casa i ningú va treure el tema.
3: Ai.
2: I era superevident perquè n'hi ha alguns que en estiu...
0: Es veuen.
2: Se pot veure amb sa camiseta amb màniga curta, saps? Però no se parlava d'aquest tema. Bé, gran silenci. Bé, tornant a Aitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ella explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de l'habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
10: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, me dejo varios, ¿eh? Me encantan muchísimo, me encanta el arte, la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces me estoy quitando...
2: Actualment, Naitana se sent tan poc definida per als seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots, i de fet en el seu canal de difusió d'Instagram, Naitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
9: No puede ser, Naitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
11: A mí me fastidian. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Naitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser. O sea, no puede ser.
2: Bé, ja tenim un dels damnificats, és en Javi de Hoyos.
1: Està molt afectat.
2: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Sabeu que no la reconeixerà ni tan sols com Naitana quan se tregui tatuatges.
1: No entenc què més els hi dona.
2: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Naitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, és a dir, quasi tots estan allà situats.
1: Sí,
2: idò, vos em venc a explicar alguns. Sona aquesta cançó, no? Bé, ja sabeu que Naitana se va donar a conèixer a OT 2017 i ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operación Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en Escanell, en honor als seus pares que s'anomen Cosme i Belén. També té la paraula Munai, que és paraula quechua, que significa es poder de sa mor cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir.
1: Amb lletra cursiva, oi? I així lletra lligada, també.
2: Sí, que a més aquesta és des que se'ls està mantenint pitjor. Si mirats les fotos actuals, està com molt difuminat i ja no se llegeix el que posa.
1: Potser perquè ja se l'està començant a esborrar. I perquè alguns, si no te'ls has cuidat, es posen molt lletjos, ho dic per experiència personal.
2: Sí, aquesta té de dir és de Munai, que el porta amb les seves tres cosines, i a la part interior del braç té un girassol gegant, d'estil com molt realista, que és un dels més grans que porta i que se va fer amb una amiga de tota sa vida ara fa anys. Aquests, com veus, són com bastant antics, aquests tatuatges, però més recentment se n'ha fet una barbaritat i amb uns significats com més frívols o buits, o molts d'ells almenys. Naitana porta, per exemple, un petit bol de sopa, en honor a un plat que li agrada molt, que evidentment és la sopa, i hem de recordar que el seu gos, inclús, se diu sopa per això, no?
1: No hem rebut més informació dels gossos de Naitana, que vam fer una crida fa uns dies i no arriben missatges.
2: Però que hi ha dubtes de que estiguin en mal estat, o no sé?
1: No, mal estat, però que no viuen amb ella, jo diria.
2: Mig compartits amb
1: en Miguel Bernadó,
2: que no hagin marxat amb ell, no?
1: No sabem què passa. És que
0: clar,
1: no
0: d'aquí la preocupació. D'aquí
2: no,
0: el cuida.
1: Perquè
2: clar,
1: diria que amb la promoció de Metamorfosis, del seu documental, van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més. I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res. I ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt. Sí.
2: Ja. No sé, no vos puc ajudar. Jo només vos puc dir que també porta una petita aranya molt realista tatuada, ja que el seu pare, per la vista, pànic en els aràcnids i va decidir tatuar-se. I també més insectes, perquè també porta tres papallones, que és com un dels seus símbols insígnia, no? És com un poc com se la representa ella mateixa, una papallona. O també una abella en el turmell, que no està en els braços, suposadament per la seva passió amb sa mel. Però això s'han inventat una mica ses fans. També porta dues siluetes d'una cara humana, que de forma artística s'entrecreuen, o una petita lluna que s'ha de fer l'estiu del 2022 per recordar sa seva estada a Ibiza juntament amb tots els seus amics. I altres tatuatges tenen significat musical, ja que Naitana porta dos daus en el braç, juntament amb el seu amic de s'infància, que és en Marni, ja que els dos varen fer aquesta col·laboració conjunt l'any 2020, que se diu Tu foto de DNI. Jo he dit que aquesta col·laboració és tan poc recordada que aquest, per mi, és un dels tatuatges nominats a ser eliminat. També vos he dit que porta una fada entristida, que els fans vinculen amb aquesta cançó. I estas ganas no se van. I això és greu, o possiblement greu, perquè segons els més fanàtics, aquest tatuatge està vinculat a la cançó Los Ángeles que està sonant, que és un single del 2023 que anava dedicat a en Sebastián Yatra. En el seu moment se va rumorejar que se l'estava traient per aquest fet després de deixar-ho, però vos he de dir que estan mirant fotos de la gira actual i encara el porta. Per tant, aquest també seria un tatuatge nominat a ser eliminat aquests dies.
3: Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
2: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
3: La M de Miguel, que portava les costelles o així, crec que ja en van parlar. Que
1: se la va treure. Se
2: la va treure. Sí, ja ha fet algunes sessions en el passat d'borramenta de tatuatges.
1: Que ho recordo que fa un mal horrible. Jo estic en el mateix procés que l'Aitana i és espantós.
3: Per WhatsApp ens diuen que els que s'ha esborrat, no sé a través de quina font, però que hi ha un drac, el girassol...
0: Ah, mira, el girassol.
1: La Marta, la seva amiga de sempre, deu estar contenta.
3: Sí. Monai i les lletres B i C en honor als pares, uau, cosa que m'estranyaria.
1: Això seria estètica, si perquè
2: són unes lletres medievals, com de Merlin el Encantador, que són horroroses, eh?
0: Bé, anirem actualitzant el mapa de tatuatges de l'Aitana a mesura que se'ls vagi esborrant. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties es manarà al Tribunal per haver rebutjat amnistiar la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar que no m'assumim els escrits a la universitat, a l'ensenyament de la sentència, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal, 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte.

0: Vigo.
1: Fins aquí les notícies.
0: Bon divendres matiners. Avui heu arribat, Marta, Lara, Maiol...
2: Derrapant!
0: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
2: Ah, molt bé!
3: Però no en directe, espero, pobra, que ha de dormir. No.
0: Podria dir, en directe, Agnès Marquès des del llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes, entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
0: I de casar-se amb mi quan ell
1: vulgui. Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho
1: quan
0: farem,
1: vulgui,
0: ja ho
1: farà.
0: Ho farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això a mi.
1: Doncs el mateix. En fi, també estrenar la nova pel·lícula que es diu Esta Sol i en una entrevista a la escena ha dit això: tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llapant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: No, però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, ai, Lara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, què?
2: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament, i de fa molts anys, per desgràcia. Tindrem a la eurodiputada Irene Montero, i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
2: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i el dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no, tu, ara.
1: No, en cap cas, mai. Mentiu-nos, sempre.
0: Una mica d'hipocresia, saps? La ignorància ens farà una mica més feliços.
2: Sí. M'agrada molt aquest programa, Canàries.
0: El què?
2: No, diguem la veritat. Això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
2: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana. I avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions. Deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, que et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat. T'agraden les xarangues?
0: Sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant, clar,
0: ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, no, si l'hem captat, així que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22, disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser... pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, a mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora d'això. No pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, oh sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins, l'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, tu diràs.
0: Clar, és que... No sabem si va ser aleatori aquesta noia, si li va tocar el rebre o no, no?
2: Home, si tenia una mirada telescòpica i feia punteria a casa...
3: Tenia una diana a casa, mare meva.
0: Hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
2: Província de...
0: Granada.
2: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. 2 minuts,
3: boníssim.
0: Un quart de 6 del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les 6. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
4: Després de la mala notícia del tancament del teatre principal, n'hem tingut una de positiva. La tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa. Arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com a anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
5: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara doncs l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, Marta? Has de prendre alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revòlver.
0: Vols que dispari el revòlver? Per favor, avancem. A veure, què?
5: Són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Ot Serra.
6: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
7: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic, llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous, per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury i Noel Gallagher.
5: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Estem de divendres, el programa, com es nota.
5: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1996.

0: Què més, Lara?
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Ai, tal dia com avui, el 25...
1: Estic ficant novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
1: No sé com ha quedat l'efemèride. No, no, setembre,
0: setembre. És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
1: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I va anar per parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no?, que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre... Ui,
0: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, que un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no pas si ho fa una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament la bola negra. Són els Fachis.
3: Y a veces se me olvida. Hola, gente, ¿qué
4: Hola,
3: tal?
4: ¿Qué tal?
3: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
4: Por encargo de Santiago Abascal presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
3: Sí.
4: Una bola y negra.
3: Sí, es una película con mucha carga emocional.
4: Mucha,
3: ¿no?
4: Mucha. Sobre todo mucha carga a la derecha.
3: ¡Uy, qué te caes, Álvaro!
4: La verdad es que hemos disfrutado tanto,
3: tantísimo,
4: ¿verdad?
3: Pero tantísimo.
4: Trabajando con Francisco, tremendo, que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
3: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
4: No os la perdáis.
3: No os lo podéis perder, de hecho.
4: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
5: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
3: sí,
5: y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... Bueno, que retrata.
6: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, que debería respetarse incluso más para esta cosa.
5: Y honrarlos. O sea,
6: sí, sí.
5: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
6: Sí, sí.
5: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no podré haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja es comprem cap a casa, eh, Lara?
1: Home, clar, sempre que tinc l'oportunitat.
0: A veure, què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: no,
0: eh?
1: Ella, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, o sigui, només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim. No podia sortir d'allà, eh?
0: Ah, clar, és que depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
7: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, ¿me esperé? ¿Solucionarán esto?
0: Cada dia té una veu més estranya, Amaia Montero, també t'ho dic, eh?
8: Vocalitza només... cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí. Perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot, important. Home, important.
0: Quins sols deixa la ràdio? Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
10: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolors després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
9: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
11: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
12: Ja, yeah, guten Morgen.
9: A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
11: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
13: Clar, per tant, jo si comet un delicte, trobaran molt per triar.
11: I es podrà sí, il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Va. Per tant,
13: sortiré bastant bé.
11: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
13: Sembla bona persona.
11: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
9: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
14: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
15: Es la mañana.
16: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empeny a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres.
0: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
8: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners!
19: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
18: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joan Boing de Love Us Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
16: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
2: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
3: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
2: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de la recerca d'equitat.org.
5: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
2: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
6: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
2: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
2: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelià ja comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès a l'entrada als Estats Units.
9: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
2: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
10: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
11: Les fotos de la portada, però, són per la Crònica Internacional i concretament per la
1: visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El país, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
10: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
1: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
1: A El País, Najat El Hajmi titula Morir d'habitatge i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
10: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
1: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
10: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
1: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
10: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
1: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a l'educació. Diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
10: I considera que la mesura anunciada pel departament de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper, va pel bon camí.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el departament d'educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
10: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
10: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim d'X ha provocat un terratrèmol al país veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Ogelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'illa.
0: Un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor, que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
10: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, tu ja hi podem anar. I tant.
10: És que, de fet,
11: la Marta també s'hi apunta.
10: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades l'Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que fa, si fa no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que en el dia és que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix, a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
11: M'agrada molt el tema de les vicissituds. Almenys en un concert no tens problemes.
10: El problema el té el de darrere.
11: Clar, que no, i els que són baixets, bàsicament. Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
1: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
11: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara. Quan les...

0: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
1: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
0: Sí,
1: que m'agrada molt, i també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que serà a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i arreu serà el proper 9 d'abril.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur, vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
0: Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
1: Avui actuem a aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc.
0: Awesome.
1: Acabem parlant del raper Michael Moore, apartat, recordem, de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres el mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Maria Fernández Noguera, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena. Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia. De seguida us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Ja us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però el direm cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. Ah. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ah. Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona?
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, ho podeu dir en euros?
2: En pessetes,
1: no misco les pessetes.
0: Home, però a veure, Lara, però sí que saps com funcionen els dòlars i les pessetes, no?
1: Ja, però a veure,
0: s'ha de
1: fer el càlcul.
2: No, exacte.
0: En euros, però és que en euros jo...
1: Doncs jo no digo pessetes, jo...
2: No, jo ho transformo i ho dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros?
1: Jo tinc les dues versions.
0: Val, després ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit en pessetes.
2: Fem pessetes i ara...
3: És que jo això ho he fet amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos, es queden quatre xavos.
0: Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat, espera't, espera't.
2: Menys.
0: No, no, no, no. Ah. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes, Canalies. Vinga.
3: Un moment, que jo he de fer la transformació.
0: Marta, la transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. Per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
3: Sí, ui, no, sí, no. Clar.
1: Sí.
3: És que són menys, són menys.
1: 1.000 pessetes,
3: jo
1: 6 euros.
3: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara.
3: Ui, que barat, no? Que ho foteu.
2: És que era molt barat.
0: No, però era el 1965. Barat. Vinga, Lara.
3: Pues jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Molt vinga, bé. Va. Marta Viana diu 500 pessetes. Lara,
3: que barat,
0: una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: Hola!
1: I s'ha equivocat de molt poc, Mira, eren 400 pessetes.
2: Uau!
1: 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat?
3: No, perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
0: Ja s'infla. Escolta'm, és que portaves molt mala ratxa, és cert.
3: Sort,
0: no, perquè
3: això.
0: Jo crec que n'ha aconseguit la Marta, que és la segona.
1: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que portava 3 i aquesta és la quarta.
0: Crec que en primer lloc... La Lara i jo,
1: La Lara està en primer lloc, tu en segon.
3: Va tenir bona setmana.
2: Jo vaig tenir exacte.
1: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
0: L'Àngel, és veritat. Que l'Àngel el tenim adormit. Des que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir, ha de dormir.
1: Val, atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat també us diré, que ens ha explicat un expert dels Beatles, que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'Estranges i quan la discogràfica ho va veure va dir que no. D'acord? Sí que hi ha imatges però sense
0: i tant,
1: so.
0: I
1: dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític

0: vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: És
0: una cosa. I aquí la nascuda del món euro, saps?
1: No, no, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Me'n faig creus. Una cosa mai vista.
2: Fa molts anys, jo també.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
3: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un de els fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions del cap de setmana que m'has deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: No. És que jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres. Ara, molt interessant escoltar qui dirà Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.
3: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir avui m'ha costat triar, que els altres dos també són...
0: Només un.
3: Has d'escoltar a la ràdio a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
3: Bueno, si no, després a la carta.
0: A 3CAT, és veritat.
3: Escolta, mi final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, vull dir que un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3, l'espai de reflexió a la tertúlia.
6: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
7: I em va vindre a dir sí.
8: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
6: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
10: 10 anys.
11: Els llums s'han apagat.
12: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
10: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
12: I ho farem amb un programa especial.
10: El dimarts 29 de setembre.
12: Amb els col·laboradors d'avui.
10: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
12: 10 anys d'esports.
10: 10 anys de ràdio.
12: 10 anys de Tot Costa.
13: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
14: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
15: Ah, sí?
0: Sí. Al Vilassar?
15: A veure, és veritat.
0: Et dic que entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
15: Que vas anar a la platja o alguna
0: cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
15: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver uns llocs que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar, per això m'has deixat així com desconcertat.
0: També et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que està bé. Anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
15: Jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs a dins de l'aigua, com un peix.
15: Molt bé, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
15: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho. Tant avui, el cap de setmana hi ha alguns matisos. Perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta. I llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple, a la costa de Tarragona. I diumenge, a més trams del litoral, poden aparèixer en alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, eh? No tant a la tarda.
0: Val.
15: I diumenge a la tarda també s'ennuvola. Potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però seria de moment poca cosa. A l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, eh? Però sí coses una mica més normals, no? Una mica més el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
15: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur. Dilluns m'expliques com va les construccions cordomí.
15: Sí, va fent, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
15: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, Eloi. Adéu.
13: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
2: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, que important que és regalar teatre.
1: I tant.
0: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
1: Ho faré.
0: Vinga. Des del Regalateatre, evidentment, us convidem a anar... bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 93207474 per totes aquelles persones que tinguin ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
7: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
7: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt
7: que
0: bé.
7: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
7: Estic en una empresa tèxtil. Fem acabats tèxtils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
7: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
7: I tant, i tant, i tant.
0: Tenim algun plan ja interessant per fer aquest cap de setmana?
7: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no
1: això està
0: perquè,
1: molt
0: home,
1: bé.
0: No està gens malament.
7: No, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
7: Vinga, adéu. Adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
16: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra.
16: Home, estem a divendres.
0: És que, clar, quan et lleves el divendres, és aquella cosa que dius, ja, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que ja té el divendres,
16: està.
0: Eh, que sí?
16: Ja està. El cos ho nota, eh? Penseu que estem a divendres,
0: home,
16: el cos ho nota, eh?
0: Home, sí ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
16: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa, i ara anant cap a la feina.
16: Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15, ara.
0: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
16: Doncs fins a les 2:30, també.
0: Ja està, doncs, això ho tenim fet.
16: Ja
0: Sandra,
16: està.
0: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i t'envio una abraçada, també.
16: Perfecte,
0: una
16: altra per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé,
16: adéu. Adéu, adéu.
0: I la Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
17: Hola, bon dia. Què tal,
0: Lourdes?
17: Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
17: Molt bé, també, aquí preparant per anar també la feina.
0: M'encanta, perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
1: Ara t'ho he de dir, quina energia també,
0: clar,
1: més bona.
0: Sí, com ha de ser.
17: És un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
17: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
0: Però escolta'm, almenys es poder descansar, no?
17: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
17: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: T'envio una abraçada, que vagi molt
17: igualment,
0: bé.
17: Igualment, adéu.
0: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música abans no arribem a les 6 del matí.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa. Avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena. Cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Ah. Amb el matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero i l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i obsessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics, sempre.
2: Sempre.
0: Doncs jo et desitjo un bon cap de setmana i ara ens escoltem.
2: Igualment,
0: bon programa.
2: Després, que hem de parlar.
0: Bon cap de setmana, matiners. Adéu, que tingueu... Tornem dilluns.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.

0: com a molt a la zona del Pirineu, de cara al vespre, i diumenge la baixada sí que serà una mica més notable. Avui, però, toca patir calor.
1: Doncs patirem calor. Si és el que toca, així ho farem, Eloi. Gràcies, fins ara. Ara sí ho ampliem. El matí de Catalunya Ràdio es pot avançar a aquesta hora també que, atenció, la represa de contactes entre Junts i el PSOE per pactar el decret sobre habitatge va en la bona direcció. Fonts consultades asseguren que els socialistes estan estudiant i veuen amb bons ulls les mesures que han posat sobre la taula els de Puigdemont per protegir, per exemple, el petit propietari o per incloure rebaixes fiscals. El cas és que el desnonament de la Mari Carmen ha empès els partits del bloc de la investidura a desencallar aquest decret que porta anys bloquejat al Congrés dels Diputats. Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
2: Bon dia. El govern espanyol ha començat a estudiar les condicions de Junts per desencallar el decret antidesnonaments. Sánchez vol tenir lligat el seu suport abans de dur la llei al Congrés, però sumar, pressionar perquè el Consell de Ministres aprove les mesures, tant sí com no, dimarts que ve.
1: Ara ho ampliarem i avui al matí de Catalunya Ràdio també en parlarem en temps d'àgora amb la líder de Podem, Irene Montero, per veure si les propostes de Junts són compatibles amb les seves. En les últimes hores n'ha parlat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a Televisió Espanyola.
3: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural.
1: Avui seguirem parlant, per tant, d'habitatge i parlarem també amb persones que viuen sota l'amenaça de desnonament a Catalunya. Parlarem amb experts i analitzarem també notícies com la que avui us avança aquest programa. El fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té arreu del país. Vendrà els pisos i prioritzarà la gent que hi viu. Però n'hi ha que no s'ho poden plantejar, com per exemple la Vilma.
4: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años.
1: I es continua aplanant també el camí de l'amnistia. La sentència sobre el recurs de Turull, que el Constitucional aprovarà presumiblement el dia 6 d'octubre, retraurà el Suprem està fent una interpretació esbiaixada a la llei.
5: Sempre he estat clar que no m'assumim els escrits a la universitat, a l'ensenyament de sentències, i naturalment la sentència que dic serà clara.
1: Serà una sentència clara. Això ens deia el magistrat Macias al matí de Catalunya Ràdio fa un parell de dies, després que el ple del Constitucional li tombés el primer esborrany que rebutjava l'amnistia. I en plana internacional, la imatge del dia arriba de l'Assemblea de les Nacions Unides. On veiem bona part dels assistents que van abandonar el plenari quan era el torn del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
6: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Que ha dit que acusar Israel de genocidi és la mentida més gran del segle. Això mentre els líders europeus cada cop parlen més clarament de la guerra híbrida i de possibles atacs des de Rússia amb mitjans no convencionals. Per exemple, en les últimes hores ho ha fet Macron a la televisió francesa.
7: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
8: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
7: Ma réponse est oui.
1: Això sí, Macron ha negat que els països mediterranis hagin rebut de la CIA avisos sobre possibles atacs amb drons llançats des de vaixells. I avui comentarem també l'esperada estrena de La Bola Negra, la pel·lícula espanyola candidata als Oscars i que avui arriba als cinemes. No.

prevendes, rècord i sessions ampliades ja als cinemes. En parlarem avui amb el que és l'autor de La Piedra Oscura, que ha inspirat aquesta pel·lícula. És Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, avui al matí de Catalunya Ràdio.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5 i anem a començar aquest repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Lara García. Ens actualitzem. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela també els lloguers.

0: L'impacte del desnonament de la Mari Carmen ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant sí com no.
1: Madrid, Teresa Teaja.
2: El Ministeri d'Habitatge ja està estudiant les propostes de Junts, més garanties per a petits tenidors i bonificacions fiscals. Volen tenir el seu suport lligat per evitar que el decret torni a decaure com ja va passar al febrer, però sumar reclama accelerar les mesures davant la pressió del carrer. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
3: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
4: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
2: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda. El fons diu que prioritzarà en aquest cas que els comprin els que hi havien ara mateix llogant aquests pisos, però molts asseguren que no en poden assumir el cost.
5: Blackstone gestiona aquests lloguers socials a través de la seva filial Anticipa. Fons de l'empresa confirmen al Matí de Catalunya Ràdio que quan s'acosta la data de venciment ofereixen a les famílies que hi viuen la possibilitat de comprar-lo abans d'anunciar-ne la venda al mercat. Les mateixes fonts afirmen que un centenar de casos els llogaters hi han accedit. Molts altres afectats, però, expliquen que no poden assumir aquest cost. És el cas de la Vilma, de l'Hospitalet del Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social. Insisteix que ara no pot pagar el preu que li demanen.
6: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
5: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar. La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramon és el portaveu de la PA a les catalanes.
7: La situació és que es veuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com el que està oferint Blackstone, i això es convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
1: I el Tribunal Constitucional creu que el Suprem està fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui a Carles Puigdemont, a Junqueras i als exconsellers.
0: És el que recull l'esborrany de la sentència que el Tribunal dictarà el 6 d'octubre i que planarà el retorn de Carles Puigdemont. El text redactat pel conservador José María Macías critica que el Suprem s'ha estat apartant de la finalitat de l'amnistia i reconeix que ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes.
8: Macías esmena la plana Marchena i Llarena, diu que s'han excedit interpretant l'amnistia, s'han desviat de l'objectiu de la llei i és insostenible defensar que el referèndum va suposar un benefici personal si no hi ha un increment econòmic real, és a dir, la malversació s'ha d'amnistiar. Són els arguments de la proposta de la sentència de Macías que ara sí dona la raó Jordi Turull, un text que ha reformulat recollint el criteri de la majoria progressista del Constitucional i que marca un clar camí al Suprem per amnistiar Puigdemont i els exconsellers a partir del 6 d'octubre. El Constitucional avisa que ara mateix s'estan vulnerant els seus drets polítics. Des de Madrid, Pala Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat a tots els partits al Palau de la Generalitat, dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell amb les proves de PISA. Albert Prat.
9: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
10: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
9: Tal com va apuntar el Parlament, ell explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat.
5: El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius.
11: La consellera Serna Ubó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canvin.
12: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
11: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
13: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui, a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics.
0: És un dels punts que es debatran en el ple d'aquest matí i on el govern del PSC ja ha reunit els suports necessaris per poder-ho aprovar.
14: A banda dels nous regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, 5 regidors de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí, a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Itàlia prohibeix l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà atenció multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
5: El nou decret llei de l'executiu de Giorgia Meloni també estipula que les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si s'hi neguen també seran multats. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonello Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
5: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola.
1: I Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
0: Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
1: París, Isabel Galí.
16: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
17: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
16: França reforçarà, doncs, la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa.
5: Putin diu que són ells els que són víctimes d'atacs híbrids.
1: Ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
18: El Kremlin creu que són missatges alarmistes que els dirigents europeus fan servir per treure en rèdit electoral i per justificar més despesa en defensa. De fet, Rússia considera que és Europa qui els està amenaçant rearmant-se i també qui està duent a terme una guerra híbrida contra ells. Putin ja ha advertit com hi podria respondre, per exemple, pagant-los amb la mateixa moneda si continuen interceptant els seus vaixells o atacant els països bàltics si continuen permetent que els drons ucraïnesos passin pel seu cel. El que ja ha començat a fer Rússia és atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN, a Romania o Polònia, tot plegat amb l'objectiu de dissuadir Europa de donar suport a Kiev, una estratègia que corre el perill de provocar una escalada real. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Donald Trump i Xi Jinping han compartit taula en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen precisament la intel·ligència artificial. Tant Donald Trump com Xi s'han mostrat disposats a col·laborar. Washington, Oriol Serra.
19: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic, CEOs com Jensen Huang de Nvidia, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla o Tim Cook d'Apple, tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
20: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
19: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I precisament a Nova York hi ha hagut una plantada a l'Assemblea General de l'ONU al líder israelià Benjamin Netanyahu.
0: Ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
21: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: Netanyahu assegura que si no hagués atacat l'Iran, ara tots els israelians estarien morts. I ha afegit que en aquest conflicte estan defensant els països dels delegats que han marxat de la sala i els ha tillat de covards morals.
1: I l'Iran diu que manté la porta oberta a negociar un acord de pau amb els Estats Units, però adverteix que és Washington qui ha de decidir com vol acabar la guerra.
11: El president iranià, Massoud Pezeshkian, ha dit en una entrevista a Fox News que no entén que les eleccions de mig mandat puguin afectar les negociacions. Ha insistit que volen una solució negociada i que no volen que se'ls imposi un acord a través de la intimidació.
20: Nosaltres no volíem lluitar de cap manera, però estem determinats a defensar-nos. Hauríem de resoldre els problemes a través del diàleg, però els Estats Units i Israel ens han imposat aquesta guerra que no volem continuar. Són els Estats Units els que han de decidir si la volen acabar o no.
11: El president iranià nega que l'objectiu del seu programa nuclear sigui aconseguir una bomba atòmica i assegura que el líder suprem de l'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, està bé de salut, que va estar amb ell fa pocs dies i que està capacitat per dirigir el país.
1: I encara un punt més, atenció, perquè el preu de la benzina no para de pujar i cada cop és més a prop de la barrera dels 2 euros al litre.
0: Sí, de mitjana la gasolina està a 1 euro amb 91 cèntims, mentre que el litre de gasoil és un cèntim més car, i això que està bonificat.
22: Els preus s'acosten al rècord de fa 4 anys, quan a l'estiu del 22 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna, ara és per la guerra de l'Iran. La situació es podria complicar encara més si Trump compleix la seva amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per intentar baixar els preus als Estats Units, on també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan amoïnats.
23: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
22: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. Núria Harp, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I a banda d'això, que destaquem dels esports, Robert Prats.
24: Debut del Barça a l'Euroliga de bàsquet, victòria davant l'Efes, 89-82. Declaracions del jugador del Barça, Fermín, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, definint com un show les crítiques de Josep Mourinho als àrbitres, mentre que Xavi debuta com a seleccionador als Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Molt bon dia.
1: La primera. Quan les...

0: converses.
1: Guillem Gisbert presentarà el seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació d'un nou tema, aquest que sentim de fons, que es diu Les coses anaven bé. Gisbert també actuarà a l'Auditori de Girona el proper 3 d'abril, coincidint amb el Festival Estrenes i a Reus el 9 d'abril.

0: Robert McElmore, apartat de la gira Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, farà una gira per Gaza en ciutats com Dublín, París i Londres al mes d'octubre i destinarà els guanys a organitzacions pro-palestines. El músic ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ser apolític ja no funciona.
1: I la tercera? Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú. Vull
0: veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu. I avui continuen les festes de la Mercè. Hi ha concerts a Barcelona de Miqui Núñez, Sexeni, Búhos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o Teràpia de Xoc.
1: Tot això avui, que és divendres 25 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nora, a les 8 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Roc, amb 3 quilos 228 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar d'habitatge. Són freqüents casos com el de la Mari Carmen a Madrid. Es pot fer més per evitar-los? Ho analitzarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Hidra, Jaime Palomera.
4: I després, entrevista a Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem.
3: A les 10 parlarem del fenomen de la bola negra amb Alberto Conejero, coguionista de la pel·lícula i autor de La Piedra Oscura, el llibre en què es basa.
4: I a les 11 ens plantejarem tres dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Volem saber què pensa realment la gent de nosaltres. Comunicaries d'algú una notícia incòmoda de la qual t'has assabentat il·lícitament? Ocultaries la teva orientació sexual a canvi d'alguna cosa?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que hi ha previsió de petits canvis els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, el més notable serà la baixada de la temperatura, que anirem notant. De moment serà lleugera durant el cap de setmana, però la setmana que ve sí que es podrà notar una miqueta més. De fet, aquest cap de setmana ja arriben alguns núvols baixos que es podrien formar a la costa demà dissabte, sobretot a les comarques de Tarragona. Diumenge aquests núvols poden aparèixer més trams de Catalunya. Fins i tot a la tarda de diumenge el cel ja quedarà una mica més tapat i la setmana que ve s'esperen petites precipitacions, alguns ruixats de moment. Avui, però, dia de sol, dia de calor, amb temperatures encara més altes que ahir. A aquesta hora ja arriben els 23 graus a Mataró, 23 a Tarragona, 20 a Tàrrega, sí que refresca al Pirineu, 8 graus a Camprodon, avui amb alguns núvols prims i temperatures màximes previstes d'entre 30 i 35 fins a 37 als llocs més càlids.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
6: Perquè fa el trànsit, es nota que hi ha molta gent a Barcelona que fa pont perquè no hi ha retencions, circulació fluida a les rondes i als accessos de Barcelona, on normalment hi ha cues a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, de moment no veiem incidències destacades, entre altres coses perquè la pàgina web de DIF ara mateix no funciona. I recordem que a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, ahir al vespre els trens de l'R1 de Rodalies tenien problemes.
1: Són les 6:24. Cada dia a aquesta hora donarem volta pel món, una volta pel món, per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
7: Good morning.
1: A Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
8: ¿Qué tal, Ricard? Buenos días.
1: A Pequín, Francesc Canals, ni hao.
9: Ni hao.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: Arrenquem al Regne Unit. Atenció amb això, perquè el primer ministre britànic és partidari de derogar la prohibició de consumir alcohol a les graderies dels partits de futbol perquè ho troba, en aquest cas, discriminatori, Quim.
7: Sí, Andy Burnham diu que no és just que el futbol tingui un tracte diferenciat i que aquesta prohibició no s'aplica a altres esports. El 1985 Margaret Thatcher va introduir-la enmig de l'elevada violència associada al futbol. La policia adverteix ara que seria imprudent fer canvis sense consultar-los. Recorda que altres esports no tenen el nivell de violència del futbol que augmenta amb el consum d'alcohol per part d'una minoria. Aquí a Londres és habitual veure aficionats al futbol als pubs hores abans de l'inici del partit que no beuen precisament begudes isotòniques.
1: Saltem ara a l'Amèrica Llatina. A Xile, qui més qui menys, parla del cas surrealista d'un xilè de 55 anys que lluita als tribunals perquè la justícia anul·li el seu certificat de defunció i perquè pugui tornar a la vida. I poca broma, perquè Joan va perdre la feina i ara viu de la caritat i de la venda ambulant.
8: Sí, es diu Jaime Huenchun Navarro i fa 5 anys que és mort, segons indiquen els sistemes informàtics i administratius de l'estat xilè. El seu cas ja és als tribunals. No se sap qui el va declarar per mort ni per què el seu nom consta en una tomba d'un cementiri. Tampoc d'aquí és el cos que hi ha precisament el taüt que du el seu nom. Tot va començar un bon dia quan en una gestió bancària se li va notificar que el seu compte estava bloquejat per haver mort. A la feina el van acomiadar per no tenir ni DNI ni número de la Seguretat Social. Un malson que ja fa 5 anys que dura.
1: I a la Xina, una nena de 6 anys ha batut el rècord del món en categoria femenina de resolució del cub de Rubik. La televisió central xinesa difós el vídeo de la victòria en dues competicions recents, Francesc.
9: Doncs sí, Ricard, 4, 3, 2, 1 i poques centèsimes i ja està. És el que triga la Lian Yunzhe a fer el cub de Rubik. Té 6 anys i els vídeos se la veu repetint a tota velocitat aquesta acció i celebrant-ho amb la rialla espontània d'una criatura. No és tan espontani el dia a dia de la Lian, que per assolir aquest nivell ha practicat 2 o 3 hores diàries durant l'últim any, perquè la seva mare considera que li millora la concentració, la memòria, el pensament lògic i la percepció de l'espai. Ara mateix la Yunzhe domina més de 1.300 algoritmes de resolució del cub de Rubik.
1: I acabem també avui a València. Allà l'Ajuntament es planteja multar els comiats de solter. Fins a 1.500 euros per alterar la convivència al carrer, Pepa.
10: Doncs això passa a Barcelona, també a Palma, a València, on és habitual veure aquests grups de persones que celebren comiats de solter pels carrers, que canten, que van vestits de manera peculiar, amb objectes al cap, per exemple, que simulen genitals, com un penis de joguina, per exemple. A València, la policia local ha arribat a comptabilitzar fins a 40 comiats de solter en un sol cap de setmana. Doncs bé, això es podria multar en fins a 750 euros per dur aquest tipus de complements o fins a 1.500 quan s'alteren doncs, el descans o la convivència. De moment, això sí, és només l'esborrany d'una ordenança que avança a les províncies i, per tant, no és una normativa en vigor.
1: Així tenim el món. Falten 3 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
11: Comprant al Diumenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
11: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé. Lord, I wonder, yes, I
1: wonder. Do my baby think of me. I encara ens queden uns minuts per parlar d'esport. Robert Prat, avui amb el debut al Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant de l'Efes.
13: 89-82, amb un Barça que va remuntar 15 punts de desavantatge del primer quart. Darío Brizuela, jugador blaugrana.
14: Después de del poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, seguir construyendo partido a los partidos porque no tenemos tiempo para tener.
1: I el jugador del Barça, Fermín, defineix com a un show les crítiques de Mourinho dels àrbitres.
13: Són declaracions en una entrevista en aquesta casa, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica. Your lipstick stains
1: on the front of all my legs. Mentrestant, Rafinha juga aquest migdia a les 12 amb el Brasil contra Austràlia.
13: El blaugrana comença el seu estatge mundial amb la selecció. El seleccionador brasilè és Carlo Ancelotti.
16: Obviamente, Rafinha està fent coses espectaculares en una posició que no era suya, ma parece que era suya también esta. El Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento, que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
13: Xavi Hernández s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos amb empat a un contra Alemanya a la Lliga de les Nacions. Zinedine Zidane debuta com a seleccionador francès jugant a Turquia, mentre que avui a segona divisió el Girona rep l'Albacete a partir de 6:45.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Castellgalí, al Bages, a les 7:43.
1: I es pondrà a les 7:45 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Viladrau tenen 15 graus i a Sant Pere Pescador 13.
0: Pel que fa al temps, avui es preveu un dia més càlid, el més dia més càlid, de fet, de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Sí, avui s'arribarà entre els 30 i 35 graus a gairebé tot l'interior. Podríem fregar els 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre. I dia de sol, amb alguns núvols prims, el cap de setmana també serà tranquil. Potser més núvols de cara a diumenge i una lleugera baixada de la temperatura.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació fluida a aquesta hora arreu de Catalunya. Es nota que molta gent fa pont a Barcelona. I pel que fa al transport públic, també de moment sense incidències destacades.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres en aquest dia divendres 25 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, l'habitatge.
1: El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa. En aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té Catalunya i posarà els pisos a la venda.
0: El segon, constitucional.
2: Retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge José María Macías reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre.
0: El tercer, educació.
1: El president Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Això l'endemà que el departament anunciés que tornen les lectures obligatòries al batxillerat 3 anys després de retirar-les.
0: El quart, burca.
2: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: I el cinquè, Dinamarca.
1: Adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron desmenteix que la CIA hagi alertat del risc d'atacs contra països mediterranis per part de la flota naval russa fantasma, tal com s'ha publicat.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Doncs la milionada que s'han gastat els clubs de futbol en fitxatges aquest estiu. Un informe de la UEFA, publicat avui divendres, revela que s'han superat els 10.000 milions d'euros, en concret 10.300. Això és un 8% més respecte a l'any passat i un 45% més respecte al 2024. Més de la meitat de traspassos involucren algun equip anglès.
0: I amb què ha anat a dormir, en aquest cas, als Estats Units?
5: Amb un nou avís sobre els perills de la intel·ligència artificial, en aquest cas a l'Assemblea de l'ONU per part del primer ministre australià, Anthony Albanese. L'endemà de saber-se que la IA, de manera autònoma, va atacar el sistema sanitari d'aquell país, Albanese ha fet una crida a la cooperació internacional.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs mirant una mica més al sud, a Tailàndia, tornarà a ser notícia Daniel Sánchez, condemnat, recordem, a cadena perpètua per l'assassinat d'Edwin Arrieta. El tribunal decideix avui sobre les apel·lacions que han presentat tant la defensa com l'acusació, que reclama una indemnització econòmica més elevada.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en els desnonaments.
6: Sí, tant a la premsa catalana com a l'espanyola. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'ara que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotos de portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca. En la resta de diaris, el periódico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump. Com ha dit el president nord-americà, El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès. Això en un dia, Ricard, en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una marca mare.
0: Repassem ara la premsa comarcal, també centrada en aquesta crisi dels desnonaments.
2: Concretament a les comarques gironines. El Diari de Girona explica que a les darreres hores s'ha executat el desnonament que va quedar ajornat el juliol al barri de Sant Narcís de Girona. Són blocs de la Sareb. S'han fet 7 desnonaments en habitatges i 11 en aparcaments. Casos que no havien quedat emparats per la suspensió mentre es tramitaven possibles lloguers socials. A les comarques de Ponent llegim a la Mañana que l'oposició de Balaguer reclama a la Generalitat que es reprengui el projecte de convertir el tramvia en tramvia la línia de tren Lleida-La Pobla al pas per la capital de la Noguera. Una iniciativa d'urgència un cop s'ha sabut que Territori ha rescindit el contracte amb l'empresa encarregada de redactar el projecte. I el Diari de Tarragona explica que estan tancant bazars xinesos perquè les vendes han baixat i han canviat els hàbits de consum, però que la comunitat xinesa manté la força emprenedora i ara regenta molts bars de tapes de tota la vida, així com establiments lligats al benestar personal com els salons d'ungles. El diari explica que a dia d'avui és més rendible un bar de tapes que no pas un bazar.
0: I els esports, bona estrena del Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Robert Prat.
7: Debut amb victòria davant l'Efes 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres i Xavi, que debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 39 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Pot sobtar molt, però a banda de Xi Jinping, la persona amb qui Donald Trump ha mostrat més sintonia aquesta darrera setmana és Zoran Mamdani. Semblaria delirant que un conservador com Trump i que el polític que hi ha més a l'esquerra dels demòcrates puguin exhibir-se somrient a la mateixa fotografia. Però a banda del fet que els dos són novaiorquesos, i això sempre uneix, la cosa té certa lògica, perquè els populismes, siguin d'esquerra o de dreta, sempre s'acaben tocant. De fet, avui en dia, molts candidats a senadors i congressistes dels Estats Units no tenen cap problema en declarar antisistema. Això havia passat en indrets molt radicalitzats del país, però no a estats com Iowa, on gent com el candidat a governador republicà Zach Lane fan campanya amb eslògans notòriament anti-establishment. Per aquest motiu, Trump podrà perdre les midterms, però la seva petja a la política americana continuarà durant molts anys.
9: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de la crisi de l'habitatge. Aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us podem avançar que el govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge.
4: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat al PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
15: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
16: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
1: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picadaralla entre el govern de Madrid i el català.
4: Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. Sentim Ayuso i la resposta de la consellera Silvia Paneque al matí de Catalunya Ràdio.
17: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa i de Sánchez.
18: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Això pel que fa a l'habitatge. Educació, cimera avui del president Salvador Illa amb els grups parlamentaris per explorar la possibilitat d'un pacte de país sobre aquesta matèria, just l'endemà que el Departament d'Educació anunciés que es recuperaran les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat.
4: El govern fa marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar al que és essencial.
19: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
4: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental.
1: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
4: Des de França, el president Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
11: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
20: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
11: Ma réponse est oui.
4: Per la seva banda, Rússia nega per sistema que estigui al darrere de qualsevol atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells qui volen, qui són les víctimes d'atacs híbrids.
1: I plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu, bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés aquest discurs.
21: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
4: Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units.
1: Quatre minuts i tres quarts de set del matí, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall d'Igna, al País Valencià.
4: Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana passat durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Avanilles, portaveu de l'associació Vall d'Igna Antifeixista.
22: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, amb rialles. Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
4: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia i afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació al cas, ni consta tampoc cap denúncia formal.
1: I l'acusat d'assassinar la seva exparella cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, s'enfronta a la presó permanent revisable.
4: És el que ha demanat l'acusació particular en la primera sessió del judici, celebrada aquest dijous. Els Mossos, que van detenir l'home fa un any a l'autopista AP7, han explicat que els va confessar que havia matat la dona.
23: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
1: I a la cultura avui arriba al cinema, és una estrena molt esperada, La bola negra dels Javis, la pel·lícula espanyola candidata als Oscars.
24: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Arriba als cinemes com un autèntic fenomen amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
25: La pel·lícula té a Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cada una situada en una època diferent, el 1932, quan un noi intenta que l'acceptin com a membre en un exclusiu casino de Granada, el 1937, durant la Guerra Civil Espanyola, quan es coneixen dos soldats de bàndols oposats, i el 2017, quan un jove rep per sorpresa una herència d'un avi que no coneixia. Avui en parlarem amb el coguionista i dramaturg de La Piedra Oscura, Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, que és l'obra en què els Javis es van inspirar en part per escriure La bola negra.
1: I no deixem de parlar de cinema perquè el documental NASA sacseja al Festival de Sant Sebastià.
25: La pel·lícula que confirma les tàctiques genocides de l'estat d'Israel ha commogut i indignat el públic que omplia ahir a la nit el Teatre Victòria Eugènia.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
26: NASA ja va rebre una ovació rècord a la mostra de Venècia i aquí ha rebut un suport del públic unànime, també. Alguns espectadors es van concentrar a la sortida del teatre per protestar pel genocidi i per avui es preveu una altra concentració. De fet, els seus directors no han pogut assistir-hi perquè viuen sota mesures de seguretat extremes. A tot això, hi va entrar en competició Sants, rodada en català per Miquel Gurrea, i amb Victoria Luengo de protagonista, que va explicar a Catalunya Ràdio com es va arrencar mitja dent per entrar millor en el personatge.
27: Li vaig proposar al Miquel i el Miquel va dir, estàs completament tarada, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. Vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada a la mà perquè em va fer molta grima el quiqui, amb la cosa de la serra aquesta, i després crec que funciona.
26: Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, per el matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que l'actriu Susan Sarandon ha estat detinguda en una protesta contra Netanyahu a Nova York.
25: La policia de Nova York ha detingut diverses persones, entre elles l'actriu i una candidata demòcrata, per bloquejar un carrer proper a les Nacions Unides, coincidint amb el discurs de Benjamin Netanyahu a l'Assemblea General de l'ONU hores abans d'una altra manifestació amb milers de persones que han recorregut el centre de Manhattan. L'actriu anava amb una samarreta on es pot llegir: finança les persones, no les bombes.
1: I avui estem d'estrena.

0: I el Guillem, que no canta, Marta.
1: Ara París, ara París.
0: Bueno, a veure. Ara. Que puja, Cesc. De nit no brillaven més els astres. Guillem Gisbert arrenca la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març al Sala Paral·lel 62 de Barcelona. L'anunci coincideix amb la publicació d'aquesta cançó Les coses anaven bé.
1: Gisbert acaba d'anunciar també les primeres dates de presentació del disc Entretenme, que publicarà el proper 13 de novembre. Actuarà a Barcelona el 4 de març. Ho farà també a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril. Avui, com dèiem, publica nova cançó d'un àlbum que es titula Les coses anaven bé i col·labora, doncs, la noia que sentíem al principi, que és la Julieta Vidal, de Duet a Losa.
0: Passa un minut de 3:45 del matí, avui serà un dia molt càlid, però sembla que a partir de demà començarà a baixar una mica la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
2: Bon dia, sí, una mica, de moment només. Sí que anirà baixant cada dia una miqueta més i, per tant, la setmana que ve ja ho notarem. De moment avui sí que partim de valors força alts. Per exemple, 19 graus a Terrassa ara mateix, 18 al Vendrell, i en canvi sí que refresca una mica el Pirineu, 9 graus a la Vall d'Avui i 8 graus a Queixans, a la Cerdanya. Avui un matí amb algunes capes de núvols prims que van arribant pel nord, que podrien donar una sortida de sol una mica rogenca. Després a la tarda el temps serà assolellat a tot arreu, màximes de 30 a 35 graus a tot l'interior i fins als 35 a 37 graus en alguns llocs de l'interior de les Terres de l'Ebre. Dia, doncs, molt càlid. Demà dissabte recula una mica la temperatura, amb 4 nuvolets a la costa sud. De cara a diumenge els núvols es faran una mica més abundants, sobretot a l'oest de Catalunya, i de cara a la tarda poden haver-hi algunes nuvolades, també. I dilluns i dimarts sí que ja hi ha una mica més de canvi, amb petits ruixats que apareixen a diferents llocs de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, circulació fluida a les rondes i als accessos de Barcelona, els llocs on a aquesta hora sol haver-hi cues, es nota que molta gent fa pont. I pel que fa al transport públic, de moment no hi ha incidències destacables. Adif informa que ja està solucionada la incidència de l'R1 d'ahir a la tarda, quan hi va haver un robatori de cable de coure entre la Sagrera i Badalona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Carles Segués, de l'entitat Sant Roc Som Badalona. Explica que a la ciutat el degoteig de desnonaments és constant i que a més no hi ha prou recursos municipals per atendre la necessitat d'habitatge i la situació de pobresa que se'n deriva.
6: És especialment greu perquè els recursos que dona el govern municipal del Partit Popular als serveis socials són pràcticament inexistents. No hi ha un menjador social, no hi ha un alberg per emergències.
5: L'Ajuntament defensa que està treballant per disposar d'aquests serveis. De fet, expliquen que estan pendents de l'Incasòl per la compra d'un local que es vol destinar a menjador social. Segués insisteix a demanar celeritat al consistori, ja que l'alberg i el menjador, diu, són una necessitat immediata.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada de nou per l'encariment del petroli. El barril de Brent s'enfila per damunt dels 105 dòlars. L'IBEX 35 baixa un 0,30% fins als 19.570 punts. Els inversors mantenen, a més, l'atenció posada en la reunió prevista entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president Xi Jinping, a l'espera dels titulars. A Wall Street els índexs han perdut entre un 0,60 i un 0,70%. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, el Nikkei de Tòquio puja un 1,26% gràcies a l'alça de les accions de les tecnològiques, que sembla que el sector, doncs, no ha sortit mal parat als mercats després de l'enrenou amb la intel·ligència artificial dels darrers dies. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions.
8: Amics.
7: Llocs.
8: Moments.
7: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965... a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Molt bon dia.
0: A Lleida aquest matí molt pendents del ple que ha d'aprovar la prohibició de portar burca als espais públics de la ciutat, però també amb l'ull posat als tribunals, perquè tindrem novetats sobre la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere, Julià.
8: Sí, de moment, i si no hi ha canvis, el PSC té els suports suficients per aprovar la nova ordenança de civisme amb Junts i Vox. A la normativa es prohibeix portar qualsevol peça que cobreixi el rostre en espais públics. Això per una banda, però també pendents dels jutjats, perquè este matí ha de passar a disposició judicial la parella de Josep Juan Pere, detinguda per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte. I enmig de tot això, no només a Barcelona esteu de festa, Lleida comença avui les festes de tardor amb un centenar d'activitats fins dimarts vinent.
0: Al Baix Ebre també pendents d'un consistori. Avui l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, renunciarà al seu càrrec en un ple extraordinari convocat per aquesta tarda.
15: Sí, l'alcalde de Junts, que porta, atenció, 16 anys ja al càrrec, diu que la decisió no té res a veure amb la causa oberta al jutjat de Tortosa per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes municipals com el de la neteja de platges, la recollida de residus o l'enllumenat públic. Ell és el principal investigat. El substituirà el número 2 de Sumem Junts a l'Ampolla, Víctor Colomines. El partit té majoria absoluta. Arasa, això sí, no deixarà l'Ajuntament, perquè seguirà com a primer tinent d'alcalde. El ple està convocat avui a les 7 de la tarda.
0: A les comarques gironines, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa anunciarà avui les actuacions que emprendran relació amb el projecte de la variant d'Olot i les Preses. Maria.
13: Sí, de fet, l'Ajuntament ja estudiava des del mes de juny presentar un recurs contenciós administratiu. Avui concretarà, però, quina és la seva posició i quines mesures emprendrà. El consistori vol garantir que una obra d'aquesta magnitud es pugui executar amb les màximes garanties ambientals, tècniques i socials, tenint en compte el territori i les persones afectades. I d'altra banda, aquest vespre a Girona, el Teatre Municipal serà l'escenari del concert dels 50 anys de la Bressola i la presentació del disc de commemoració amb artistes com Pascal Comelade, Maria Hein o Triquell.
0: I a Barcelona, Marc, tot i ser feiner, avui també estem molt pendents de la Mercè.
14: Sí, es farà el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color al cel barceloní a partir de les 10 de la nit. Durarà uns 20 minuts i anirà a càrrec d'una empresa francesa amb 40 anys d'experiència. I també hi ha molta, moltíssima música, esclar, a la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval, al Teatre Grec, entre d'altres. Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buos a partir de les 10 a la platja del Bogatell i a l'Avinguda Reina Maria Cristina Cristina, Maria Jaume, quarts de nou, i els Amics de les Arts a les 10, seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
16: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes, 89-82. Declaracions del jugador del Barça, Fermín, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres. Xavi, que debuta com a seleccionador dels Països Baixos, empat a 1 contra Alemanya. I Zidane, Zinedine Zidane, s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
17: Deia Lamine ahir a Televisió Espanyola que no es penedeix d'haver estat sincer respecte a la pilota d'or. Té raó que els futbolistes els reclamem sinceritat i tant ell com Mbappé l'han tinguda. Potser el que ha grinyolat és l'evident estratègia més pròpia d'una campanya electoral. Potser és la falta de costum. Durant anys, Cristiano i Messi van protagonitzar grans duels on només el portuguès reclamava premis per si mateix. Potser per això preferim la falsa modèstia, perquè Messi triava que fossin els companys qui parlessin per ell. O fins i tot al camp. Sigui com sigui, Mbappé i Lamine s'han autoproclamat favorits d'un duel i el curiós és que ho han fet en un any en què el premi sembla més obert que mai.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
19: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
20: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
21: Té gràcies la cultura del dia aquí a Xina.
19: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'ordre d'allunyament imposada a Vito Quílez.
2: Ahir, l'Audiència Provincial de Madrid va prohibir al provocador ultra Vito Quílez acostar-se a menys de 500 metres de la casa de la televisiva analista política Sara Santaolalla. I toca celebrar la notícia. Santaolalla s'evita ser perseguida i fins i tot atacada, i nosaltres ens evitem les imatges d'este tipus assetjant micro en mà a la periodista. Recordem que el provocador professional que tant li agrada a la dreta espanyola està sent investigat per indicis criminals d'un possible delicte de coaccions i assetjament.
0: I a la recomanació del dia, a les portes d'un cap de setmana en què la Setmana del Llibre en Català encara a la recta final, la Carlota Freixenet ens recomana El nàufrag feliç, de Ramon Folch i Camarasa.
3: Aquesta tarda, a la Setmana del Llibre en Català, hi ha un acte d'homenatge a Ramon Folch i Camarasa. Molts de vosaltres probablement el coneixereu perquè era el guionista del Massa Gran, però a més d'això va escriure una de les novel·les més boniques i més dolces i que expliquen una de les històries d'amor més precioses que podeu trobar, que és El nàufrag feliç, que és un altre petit plaer absolutament meravellós. Llegiu-lo, aneu-lo a buscar i gaudiu-lo, i aquesta tarda, si podeu, passeu per la Setmana del Llibre en Català.
0: I què deien els altres ahir, Joan?
12: Ahir vam sentir amb sorpresa com Ferran Torres pronunciava malament el seu propi nom en un vídeo difós pel PSG.
23: Ferran Torres García.
24: Com?
23: Ferran Torres García. Ferran.
12: També ens va sorprendre i espantar una mica la salutació matinera del nostre corresponsal a Berlín.
0: Jordi Regàs, guten morgen.
25: Ja, guten morgen.
12: I a Carlos Herrera a la COPE no se'l veia gaire tocat pel cas de la dona de 87 anys desnonada de casa seva a Madrid.
26: ¿Qué quieren que les diga? Es uno de los 25.000 que se producen al año en España. Claro, pero la escena es tan potente que es fácil intentar sacar rédito político. Para eso está Sánchez y toda la...
12: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
19: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
27: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar d'habitatge. Són freqüents casos com el de la Mari Carmen a Madrid. Es pot fer més per evitar-los? Ho analitzarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera.
28: I després, entrevista Irene Montero, eurodiputada i candidata de Podem.
27: A les 10 parlarem del fenomen de la bola negra amb Alberto Conejero, coguionista de la pel·lícula i autor de La Piedra Oscura, el llibre en què es basa.
28: I a les 11 ens plantejarem tres dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Volem saber què pensa realment la gent de nosaltres. Comunicaries d'algú una notícia incòmoda de la qual t'has assabentat il·lícitament? Ocultaries la teva orientació sexual a canvi d'alguna cosa?
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música d'Estopa i el seu enèrgic Pastillas de Freno, i és que tal dia com avui, un 25 de setembre de l'any 2005, el pilot espanyol Fernando Alonso es va convertir en el campió del món de Fórmula 1 més jove de la història. Va ser el Gran Premi de Brasil, el circuit d'Interlagos, un títol que va ostentar fins al 2008 i que posteriorment van aconseguir Lewis Hamilton i més tard Sebastian Vettel.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem encara amb la fotografia del desnonament de la Mari Carmen, que ha posat les piles als partits en matèria d'habitatge. I al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que els negociadors de Junts i el PSOE són optimistes per arribar a un acord els propers dies. Pol Foradada.
1: Fonts coneixedores de les converses...

0: Sentim els ministres Serra Sortasun i Òscar López.
1: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
2: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: I és que Sánchez haurà d'encaixar demandes dels socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Rufián ja acusa Junts de remar-hi en contra. Des de Madrid, Dani Sainteja, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a partir de quarts de 10 en parlarem. Parlarem amb la líder també de Podem, Irene Montero, per saber si les seves propostes són compatibles, per exemple, amb les propostes que fa Junts que ara explicàvem. Abans parlarem també amb ciutadans que viuen sota el risc d'un desnonament, també amb experts i membres de moviments sobre l'habitatge. Això el dia en què aquest programa us avança que el fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
4: El fons diu que prioritza que els compradors siguin els que ara hi viuen, els actuals llogaters. En un centenar de casos això sembla que serà possible, però hi ha molts altres casos on els llogaters no s'ho podran permetre, no podran comprar aquest habitatge. És el cas de la Vilma. L'Hospitalet de Llobregat va comprar el pis abans de la crisi del 2008, no va poder assumir-ne la hipoteca, el pis va quedar en mans del banc, que va acabar després a mans d'aquest fons, de Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social.
5: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler, e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
3: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar.
4: La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar en desnonaments. Juanjo Ramón és portaveu de les PAS catalanes.
6: La situació és que es veuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com els que està oferint Blackstone, i això es convertirà en desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
4: Mentre el preu de lloguer i de compra no paren de créixer, les entitats en defensa del dret a l'habitatge denuncien els molts obstacles que hi ha per accedir a un pis o que no hi ha prou recursos per atendre les persones que el perden. Mentrestant, segons el sector immobiliari, el problema és que falta oferta i que cal construir més.
3: Això d'una banda, i després tenim també la picabaralla política amb el ball de xifres entre els governs català i madrileny. Ayuso ha aprofitat el desnonament de la Mari Carmen per atacar Catalunya. Responia al matí de Catalunya Ràdio al govern. Ho feia la consellera Sílvia Paneque.
7: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
8: Es falso que s'estigui desnonant més com Ruella a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
3: I què diuen les dades? Doncs que a Catalunya sí que hi ha més desnonaments, però les dades d'Ayuso no són certes i s'han de posar en context.
4: Segons el Consell General del Poder Judicial, a Catalunya l'any passat hi va haver 6.800 desnonaments i a Madrid prop de 2.300. Per tant, 3 vegades més a Catalunya, no 5, com va dir Ayuso. Però això són les dades absolutes. S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha més població i hi ha més gent que viu de lloguer. Per tant, segons alguns experts, en termes relatius, el nombre de desnonaments es pot considerar força similar entre Catalunya i Madrid.
3: El cas de la Mari Carmen ha arribat fins i tot a les Nacions Unides. El relator de l'ONU en habitatge ha retret a la justícia no haver-lo suspès per tal d'evitar un mal irreparable. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Laura Aznar, Jordi Cuminal, Arturo Puente i Mohamed El Amrani. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 25 de setembre, el dia comença amb 14 graus a Tremp i una màxima prevista a 34. Tenen 20 graus a Sant Feliu de Guíxols, aquí no passaran dels 28 o 29, i a Tortosa hi ha 19 graus, aquí podrien arribar als 37 de màxima. Avui serà un dia molt càlid, amb sol a gairebé tot arreu, algunes capes de núvols prims. Demà dissabte comença a baixar una mica la temperatura, podrien formar-se alguns núvols a la Costa Daurada, i diumenge aquests núvols seran una mica més abundants i la baixada de les temperatures serà més notable.
11: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem amb menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora als accessos a Barcelona i no hi ha problemes. Destaquem només una mica de cua a la P7 a la Granada del Penedès en sentit sud per un accident.
3: Quan són les 7:06?

0: I aquesta hora ens actualitzem amb els titulars ampliats del dia. Repassem el que cal saber d'aquest divendres 25 de setembre amb Francesc Soler, Lara García, Pol Forada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Primera cimera per l'educació.
2: Salvador Illa encapçala aquest matí la primera cimera amb els grups parlamentaris per explorar un pacte de país sobre educació. El president ha convidat tots els partits al Palau de la Generalitat dos dies després d'enfrontar-se al Parlament pel desgavell de les proves PISA.
0: Tornen.
3: Les lectures obligatòries del Departament d'Educació les recuperarà a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa tres cursos i ara serà el departament qui les triarà.
0: Maria Costa.
4: La consellera Cernobó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canviïn.
5: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, pluralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
4: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
6: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
4: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es prohibirà el burca.
7: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca on i cap als espais públics.
0: Lleida, Júlia Albacar.
8: A banda dels nou regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, cinc regidors de Junts i dos de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí, a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Itàlia ja ho ha fet.
2: Ha prohibit l'ús del burca i el niqab a les escoles i imposarà multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
3: El nou decret llei també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonio Gianelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: Advertència.
7: De Dinamarca sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac a França com el de l'aeroport de Leipzig, Alemanya, però nega informacions publicades segons les quals la CIA hauria alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa.
10: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
11: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
10: França reforçarà, doncs, la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Onega.
2: Rússia, que estigui al darrere de qualsevol l'atac híbrid contra països europeus i que vulgui atacar Europa. Putin diu que són ells, de fet, els que són víctimes d'aquest tipus d'atacs.
0: I mentrestant, conseqüències. Està pels núvols.
3: El preu dels carburants a Catalunya omplir el dipòsit ja costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil. I això tenint en compte que està bonificat pel govern espanyol.
7: A països com Portugal, Alemanya o França, els preus ja superen la barrera dels 2 euros. Per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
12: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
13: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
2: De fet, el preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units.
0: Per cert, han compartit taula.
3: Donald Trump i Xi Jinping en un sopar de gala a la Casa Blanca. Els dos líders mundials han estat acompanyats per alguns dels màxims responsables de les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Tant Trump com Xi s'han mostrat disposats a col·laborar.
0: Plantada.
7: De l'Assemblea General de l'ONU, el líder israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat just abans de començar el seu discurs i bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar.
2: Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu s'ha defensat de les acusacions d'Abbas.
9: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: I, per fi, arriba.
1: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: Als cinemes, la pel·lícula La bola negra dels Javis, la pel·lícula espanyola candidata als Oscars, arriba com un autèntic fenomen, amb prevendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
0: Avui en parlarem amb el coguionista i dramaturg de Pedra Oscura, Alberto Conejero, a partir de les 10 del matí, una obra que, per cert, ja està, com dèiem ara, sent un fenomen abans de veure-la. L'obra que parlarem avui, La Pedra Oscura, és l'obra en què els Javis es van inspirar en part per escriure La bola negra. Demà s'estrena
7: la nova temporada de Col·lapse amb Jordi González a TV3. Estrena demà a la nit amb algunes novetats i alguns fitxatges nous.
14: Us confirmo que hem fitxat Àngel Llàcer i Carles Latre. Us confirmo que tenim de primer convidat estel·lar el gran geni Ferran Adrià, l'autèntic, l'inimitable Ferran Adrià, i també vindrà una de les parelles més carismàtiques de la gran travessa que comença ben aviat a 3CAT. Parlo de la Raquel Sans i el Miqui Núñez. I no us dic més coses, perquè la resta vull que aneu trobant-la durant l'emissió del programa.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, reaccionen.
15: El Barça remunta, acaba guanyant l'Efes 89-82. La seva estrena a l'Euroliga de bàsquet, Darío Brizuela, jugador blaugrana.
16: Después de el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible, seguir construyendo a partir de los partidos, porque no tenemos tiempo para tener.
15: En declaracions al Tot Costa de Catalunya, Ràdio Fermín defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, debut de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos amb empat a un contra Alemanya, mentre que avui s'estrena Zinedine Zidane al capdavant de la selecció francesa.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. A aquesta hora anem fins al quiosc.
3: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades estan centrades sobretot en els desnonaments. Ho veiem això tant en la premsa catalana com en l'espanyola. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments, l'Ara que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret, i el País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotografies de portada, però, són per l'acord nacional i per la trobada de Donald Trump amb Xi Jinping. En la majoria de fotografies els veiem dins la Casa Blanca, acompanyats de les primeres dames, excepte El Mundo, que els veiem davant l'avió xinès i Trump fent gala de la seva amistat. Això en un dia en què alguns diaris com l'Ara o la Vanguardia també expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Cardona, 17 a l'Ametlla del Vallès i 19 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Mireia Sala.
5: L'únic problema a aquesta hora és a l'autopista AP7 a Avinyonet, a l'Alt Penedès. S'ha incendiat un vehicle en sentit sud i això talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cua en direcció a Tarragona.
7: Crònica de successos per partida doble a les comarques de Barcelona. D'una banda, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental.
6: Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort.
7: I la segona, la policia no investiga com un crim el cas de l'home de Cabrera d'Anoia que ahir us explicàvem que portava 2 anys mort a casa seva.
6: La dona i la filla que van conviure amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa van declarar ahir a la tarda davant dels Mossos. A l'espera de l'autòpsia no s'aprecien signes de criminalitat, però se'ls podria imputar un possible delicte de profanació de cadàver i d'omissió del deure de socors.
7: Més notícies. El Vallès Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis.
6: S'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del Campus de Ciències de Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat.
7: I al Bages, el ple de Navàs aprova reiniciar el procés per remodelar les piscines.
6: Els grups municipals donen suport, tot i que a contracor, a la revisió a l'alça del preu del projecte perquè alguna empresa l'assumeixi després de 2 vies que no han reeixit. Ho explica el regió 7.
7: I cultura. A Barcelona, avui segueixen les festes de la Mercè. Es farà el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color el cel barceloní a partir de les 10 de la nit i durarà 20 minuts. I música.
22: Quan estem junts som pura vitamina.
7: A la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, també a la Rambla del Raval i al Teatre Grec, entre d'altres. Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buhos a partir de les 10, a la platja del Bogatell i a l'avinguda Reina Maria Cristina.
23: Jo no vull una moderia trucada de París a Lloretes.
7: Maria Jaume, quarts de 9 i els Amics de les Arts a les 10.
24: Diumenge sense drama.
7: Seguits dels Catarres i teràpia de xoc. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
25: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: El 26 d'abril del 2006.
26: I el número de la sort, el...
28: Depèn
26: de
28: la sort, cadascú té el número que té.
27: El 5, el 0-5.
28: El 5 o el 4.
27: No, no, avui és el 5.
28: 5 contra 1.
27: No,
28: 5.
27: No,
28: 5. Passeu els papers, no puc explicar.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
30: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
29: Empecé con Planograma por la comodidad y rapidez.
30: Valoro tanto el stock como el precio.
31: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
32: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Sons del matí.
33: Avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
34: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs.
35: La consellera Esther Niubó vol tornar als bàsics perquè les coses diu canviïn.
36: Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
37: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas.
38: 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años.
39: Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic.
40: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia en Francesc Soler. Lectures obligatòries.
7: Llibres sencers o textos que s'han de llegir. Es fan servir en l'àmbit acadèmic per assegurar que tot l'alumnat comparteix una base de coneixement o referents literaris per introduir clàssics, per fomentar l'esperit crític. Laura, la ciutat dels Sants, de Miquel Llor. La plaça del diamant, de Mercè Rodreda. La vida i la mort, de Jordi Freginals, de Josep Pous i Pagès. Josefat, de Prudenci Bertrana. Llegir-los per obligació, per descobrir el plaer de llegir per gust. Després de 3 anys d'absència, Educació rectifica i tornarà a haver-hi lectures obligatòries a batxillerat.
0: Mentida.
7: Afirmació que fa algú sabent que no és veritat, normalment, amb la intenció d'enganyar. Aquesta matinada, l'ONU s'ha buidat pràcticament quan l'israelià Benjamin Netanyahu ha pres la paraula per dir que és mentida que hagin comès genocidi a Gaza. El mateix govern que amenaça els directors israelians de la pel·lícula NASA, que denuncia la matança sistemàtica de palestins a la franja, justament per tenir la valentia d'anar a la veritat.
0: L'urquià.
7: Adjectiu que fa referència a tot allò relacionat amb l'escriptor, poeta i dramaturg Federico García Lorca. Quan fa 90 anys del seu assassinat a mans del franquisme, els Javis el tornen a posar d'actualitat arreu del món amb la seva pel·lícula La Bola Negra, que avui s'estrena als cinemes i que finalment, ja era hora, no n'oculta l'homosexualitat, sinó que també el reivindica com a referent queer indiscutible.
0: I posem ara 3 xifres, Lara García. 400.
35: Són els contractes de lloguer social que els fons d'inversió Blackstone no renovarà a Catalunya. Ha comprat els pisos i els posarà a la venda. El fons diu que prioritzarà que els comprin els actuals llogaters, però molts asseguren que no en poden assumir el cost. Aquests casos poden acabar en desnonaments. És una informació que hem avançat avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 1.000 euros.
35: És l'import de les multes que imposarà Itàlia a les persones que portin burca o el niqab a les escoles. El nou decret llei també estipula que les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. Els alumnes que no coneguin bé la llengua podran fer cursos gratuïts, però si es neguen també seran multats.
0: 1,91.
35: El preu de la benzina no para de pujar i cada cop és més a prop de la barrera dels 2 euros al litre. De mitjana, la gasolina està a 1,91 euros, mentre que el litre de gasoil és un cèntim més car. I això que està bonificat.
0: I el veig 3 imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig una dona amb una samarreta blanca on es llegeix finança les persones, no les bombes. Porta una dessuadora negra a sobre que està com emmanillada.
1: És l'actriu nord-americana Susan Sarandon que ha tallat un dels carrers de Nova York propers a la seu de les Nacions Unides on Benjamin Netanyahu feia un discurs. S'havia organitzat una protesta amb milers de persones i s'han detingut un centenar d'activistes, entre elles l'actriu Hannah Einbinder i una candidata demòcrata a la Cambra de Representants.
0: A la segona imatge hi veig tot de càmeres de televisió, parasols, llums i periodistes treballant al mig del carrer.
1: És a Washington, on periodistes de la CNN, ABC o Politico, que estaven vetats per la Casa Blanca, i recordem, un jutge federal va aixecar el veto que els havia posat Donald Trump per entrar-hi, tot i que s'ha pogut veure força moviment als carrers pròxims al Capitoli. Segons diverses agències, un reporter i un productor de la CNN tampoc han pogut entrar aquesta passada nit a la Casa Blanca per seguir el sopar entre el líder Xi Jinping i Donald Trump.
0: I la tercera imatge, en aquest cas, ens arriba des d'Alemanya. Són les restes d'un altre dron o giny volador que es va trobar dissabte passat. Berlín, Jordi Regàs, té alguna relació amb el que es va trobar l'agost?
2: Doncs precisament això és el que està investigant la Fiscalia Federal, que no dona més detalls sobre el tema. La troballa es va fer per casualitat a un parell de quilòmetres de la base aèria de la Bundeswehr a Wunstorf, a la base Saxònia. Pel que sembla, seria un artefacte volador fabricat acoplant peces diverses i de moment no sembla que s'hagin trobat restes d'explosius. Convençuts de l'amenaça russa, els alemanys teoritzen que podria ser un aparell de reconeixement. En tot cas, sembla que ja fa temps que aquest giny volador hauria caigut a terra.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem de Polo i Nolo. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, sembla el nom de 2 Teletubbies, però no, és el nom de 2 huracans dels quals es parlarà molt aquest cap de setmana. L'altre dia explicàvem que el fenomen del Niño està provocant una temporada d'huracans molt tranquil·la, de fet, tan tranquil·la que no s'havia vist mai a l'Atlàntic, però en canvi sobre el Pacífic tenim l'efecte contrari. Hi ha molts huracans i molt actius. Tan actius com l'huracà Polo, que fa dies que es passeja per la costa oest de Mèxic i ha estat el segon més profund mai registrat en aquesta zona. De fet, les pròximes hores tornarà a tenir categoria 5 i s'allunyarà mar endins, però el problema és que entre diumenge i dilluns farà un gir i amb molta probabilitat creuarà la Baixa Califòrnia en categoria 2 o 3. I d'altra banda tenim l'huracà Nolo, que està al sud de Hawaii, té categoria 1, per tant és més modest, però espereu que pugui arribar a categoria 4. No passarà ben bé per Hawaii, però sí que pot deixar grans quantitats de pluja a l'illa Grossa. I és que hem de tenir en compte que aquesta illa té volcans que arriben als 4.000 metres d'altura. I l'efecte palanca dels vents en aquestes muntanyes pot provocar acumulacions de més de 500 litres i puntualment s'avisa que podrien arribar als 900. Així que caldrà seguir-ho els pròxims dies.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
25: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia filòleg expert en llengües de l'est molt miop. I la resposta era eslavista. Moltes llengües de l'est d'Europa són d'origen eslau. Un eslavista n'és un expert, i si és molt miop, doncs llavors el problema és la vista. Acabem la setmana amb un Enigmàrius fruiter. L'arbre fruiter doblement productiu, de 7 lletres. L'arbre fruiter doblement productiu, 7 lletres.
25: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Empresonen un home per gravar la infidelitat de la seva dona amb el robot aspirador de casa. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Segons la notícia, la parella portava 5 anys casada. L'home, però, sospitava que la seva dona l'enganyava amb un altre i va decidir utilitzar la càmera del robot aspirador de casa per enxampar-la. L'home, diu la notícia, va fer servir una aplicació de mòbil per activar el robot aspirador i gravar unes imatges on va veure junts la seva dona i el seu amant al llit. Amb aquesta prova, l'home va denunciar la dona i va guanyar el judici de divorci en primera instància. Més endavant, però, la dona el va denunciar per gravar-la sense el seu consentiment. Ara, segons diu la notícia, l'home ha estat empresonat i s'enfronta a una possible condemna de 3 anys.
0: I això és real o fals?
9: Catalunya Ràdio.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
8: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que empresonen un home per gravar la infidelitat de la seva dona amb el robot aspirador de casa és una notícia real. Ha succeït a Taiwan. El cas ja s'ha resolt. L'home ha estat condemnat a 5 mesos de presó i també ha de pagar uns 4.000 euros d'indemnització a la dona. El jutge ha dictaminat que, si bé la gravació estava justificada, el dret a la intimitat de la dona preval sobre el dret del marit a saber si l'enganyava.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
12: Avui serà un bon dia perquè l'Anna es llevarà amb un anell nou, però sobretot es llevarà amb una nova història que explicarà als seus futuribles nets. Que el matí de la Mercè de l'any 2026, enmig d'un silenci inaudit al pati del Palau de la Virreina de Barcelona, just abans de gran seguici popular, el seu avi va sortir de l'Àguila Daurada amb una caixeta negra, oberta, i es va genollar i va inaugurar un nou aniversari.

0: Són 7:45. I avui és divendres 25 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Panadella, 13 a Cassà de la Selva, 18 a graus a Falset, el dia en què entrevistarem a 9:15 l'eurodiputada i líder de Podem, Irene Montero. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García, Robert Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Junts i el PSOE són optimistes a l'hora d'arribar a un acord els pròxims dies en matèria d'habitatge. Segons ha sabut al Matí de Catalunya Ràdio, els socialistes haurien rebut positivament les propostes dels de Puigdemont.
1: Avui aquest programa us està explicant que el fons d'inversió Blackstone vendrà 400 pisos que ara té en lloguer social. Prioritzarà els actuals inquilins, però hi ha molts que no poden afrontar el cost.
2: L'endemà que el govern anuncia és que tornaran les lectures obligatòries a batxillerat, el president Illa reuneix avui els partits a Palau per començar a perfilar el pacte de país sobre l'ensenyament.
1: El ple de l'Ajuntament de Lleida prohibirà avui el burca als espais públics. La proposta és del govern del PSC i rebrà el suport de Junts.
2: Dinamarca ha estat l'últim país en avisar sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra Europa i països de l'OTAN. Macron ha admès que s'estan preparant davant d'aquestes noves amenaces. El Kremlin ho nega.
1: Bona part dels presents a l'Assemblea General de les Nacions Unides han abandonat el plenari abans de la intervenció de Netanyahu, que ha dit que dir genocida a Israel és la mentida més gran del segle.
2: I la inestabilitat internacional fa que el preu dels carburants no pari de pujar. A Catalunya, un dipòsit ja costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil, i això que està bonificat.
3: En esports, debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes 89-82. El jugador del Barça, Fermín, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi debuta com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un contra Alemanya.
0: Pel que fa al temps, tindrem molta calor, però a partir de demà començarà a baixar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, demà baixarà 2 o 3 graus a l'interior. Diumenge arribaran alguns núvols i també baixarà una miqueta, però avui no. Avui serà el dia més càlid de la setmana a l'interior, amb temperatures al migdia de 30-35 graus i podria arribar als 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols prims a aquesta hora i temps assolellat la resta del dia.
0: I mobilitat també a aquesta hora, Maria Fernández Noguera.
5: Matí tranquil al transport públic. Recordem que avui, malgrat que a Barcelona hi ha gent que fa pont, el servei de Rodalies ja recupera els horaris de dia feiner. Adif informa que a l'R1, la línia del Maresme, la situació està normalitzada després que ahir a la tarda hi hagués problemes per un robatori de cable de coure entre la Sagrera i Badalona.
0: A les carreteres s'han tallat dues vies principals per accidents, l'AP7 i la C25. Mireia.
6: Sí, en el cas de l'AP7 s'ha incendiat un vehicle en sentit sud a Avinyonet del Penedès i això ha obligat a tallar-la durant 10 minuts. Ara s'hi pot circular per un sol carril i es forma una cua de 3 quilòmetres. A la C25 hi ha hagut un accident a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona, que també ha tingut tallada l'avió uns minuts, però ara ja hi ha un carril obert. A més, un altre accident al tram nord de l'AP7 provoca cua a Bàscara en direcció a França.
0: I ho rebatem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els desnonaments. La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments, i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte. Les fotos de portada, però, són per la Crònica Internacional i concretament per la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió El Mundo, i a l'interior de la Casa Blanca, en la resta de diaris, destaquen la gran amistat entre tots dos, com ha dit Trump, i els interessos entrellaçats que ha subratllat Xi. Això en un dia, Ricard, en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarril sota una marca mare.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Mohamed El Amrani, Jordi Cominal, Arturo Puente i Laura Aznar. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades pel Forada. Bon dia. Avui a la premsa hi trobem molts articles parlant d'habitatge, parlant de la penalització per pujar el lloguer, per la facilitat que cal per construir, per la protecció també de la gent que lloga. Són els punts calents d'aquest decret de l'habitatge que veurem si acaba aprovant dimarts al Congrés dels Diputats.
8: A El País, per exemple, la Najat El Hajmi parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys que es va suïcidar mesos després de ser desnonada. Considera que va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió pels més necessitats, i ho qualifica de crim legalitzat. L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi al Mundo en què diu que el cas de la Mari Carmen, de 87 anys, és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves. I mentrestant, al periòdico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en els problemes com l'habitatge, i admet que algunes solucions sí que funcionen, però d'altres s'han de corregir. I canviant de tema, tant a l'Ara com a la Vanguardia, se celebra que el Departament d'Educació recuperi les lectures obligatòries a batxillerat.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora i periodista Llucia Ramis.
9: Cada dia de 2025 es varen cometre 64 delictes sexuals a Espanya, 23.668 en total, el màxim des de l'any 2018 que va començar a fer-se aquest balanç anual. Ho recull El País. El 85% d'aquests delictes varen ser contra dones i 8 de cada 10 varen ser agressions sexuals. Gairebé la meitat varen tenir lloc a l'interior d'un habitatge i les menors pateixen una de cada 3 violacions, segons el darrer informe del Ministeri de l'Interior sobre delictes contra la llibertat sexual. Aquestes xifres no representen tota la violència sexual que hi ha, perquè la immensa majoria de casos no arriben a denunciar-se.
10: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari a contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
15: Doncs jo només sento la carretera.
14: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
18: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Marta Viana. Sota sospita.
2: França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim de X ha provocat un terratrèmol al país veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Télison Aurélien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'est à ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir. Premi de novel·la de la FNAC i preseleccionat per al prestigiós concurs. Aurélien s'ha de defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de la irrupció de la IA.
0: I un descobriment molt valuós.
21: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Rilt, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'Oficina per la Preservació de Monuments Arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador romà Adrià. Aquest descobriment va passar fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs ho han mantingut en secret fins a segon assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor que pesa 3 quilos. Ho llegim en diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
2: Les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre que reuniran això persones altes, en concret homes a partir d'un metre 82 i dones de metre 70 cap en amunt. Les ha organitzat Eloi Rodríguez, un noi de 24 anys que fa 1,93, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, club per a gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir les vicissituds d'aquells i aquelles que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que es repetirà el 17 d'octubre a la capital catalana i es farà el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
0: I enviarem el nostre company tècnic Cesc Bertran, que supera els rècords, a veure si guanya. I nou rècord en marató, en aquest cas 4 hores i 19 minuts.
21: No és un rècord humà, ja que aquest està en 1 hora 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. El mèrit d'aquesta fita no està en el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats, quan hi ha, per exemple, catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: 7:40, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
8: El New York Times explica que l'administració Trump ha demanat al Tribunal Suprem que li permeti seguir amb el seu programa per deportar immigrants a tercers països. Els advocats de l'Estat han elevat al Suprem una petició d'urgència després que un jutge federal dictés un bloqueig en el programa de deportacions amb l'argument que no es pot fer fora els immigrants sense que abans se'ls doni una oportunitat per defensar els seus casos. El South China Morning Post analitza el sopar d'Estat entre Xi Jinping i Donald Trump a la Casa Blanca. Explica que els dos mandataris han elogiat la seva amistat passada i han minimitzat la rivalitat actual. I diu que aquesta sintonia també s'ha vist en el menú, en el que qualifica de diplomàcia culinària. La vetllada, de fet, incluïa ingredients nord-americans amb una subtil influència xinesa. I Le Figaro explica que el programa del Papa en la seva visita a la capital francesa, que comença avui, és d'una densitat poc habitual. S'espera que més de 600.000 persones assisteixin a la missa als Camps Elisis.
21: I avui la premsa econòmica aborda el màxim anual del preu dels carburants. Segons Expansió, la crescuda del preu de la gasolina i el gasoil redobla la pressió sobre el govern perquè mantingui les bonificacions. El diari assegura que els efectes de l'ona expansiva de la guerra a Orient Mitjà sobre l'activitat econòmica s'han convertit en una autèntica olla a pressió per a l'executiu de Pedro Sánchez. També sobre subministraments, Cinco Días avisa que la tarifa regulada del gas pujarà més del 50% a l'octubre si el govern espanyol no intervé. Aquesta tarifa, l'anomenada tarifa TUR, d'últim recurs, es revisa trimestralment. És l'administració que en fixa el preu en funció dels preus internacionals i va variant. I estan acollits 3 milions d'usuaris. I davant de tot plegat, l'economista publica que la Comissió Europea vol obrir la porta a fer ús del pressupost comunitari per finançar un mecanisme de compres conjuntes de gas davant d'aquesta crisi dels subministraments.
0: I a la premsa esportiva destaca, atenció, el debut de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos.
1: La Vanguardia assegura que Xavi imprimeix el seu segell personal. Debut il·lusionant del tècnic. El tècnic català va inculcar a l'equip un futbol ofensiu. A l'esport, Ivan San Antonio afegeix que Xavi es va guanyar la selecció dels Països Baixos amb la seva feina de futur al Barça, amb jugadors com Cubarsí i Fermín Olamín. El periòdic afegeix que un gol dels Països Baixos alleuja la bona estrena i les bones sensacions que deixa Xavi, i Ramon Bes escriu al País que noms com el de Xavi, Klopp o Zidane donen carisma al càrrec de seleccionador nacional. Mentrestant, a Madrid... Madrid, que ha iniciat una cacera contra el periodista de la COPE, Juanma Castaño, s'ha carnissat amb ell, publicant un vídeo a les xarxes socials que recopila les seves intervencions contra el Madrid.
3: La realitat és que el problema de Madrid no soy yo. El problema de Madrid no soy yo. El problema del Madrid és que el Barça està a 6 puntos i juega muy bien al fútbol.
1: Sí, sí, a la COPE diuen això.
3: La realitat és que el problema del Madrid no soy yo. El problema del Madrid no soy yo. El problema del Madrid és que...
1: Ho diuen a la COPE. I a Florentino li esclaten al cap aquestes paraules que se li repeteixen constantment. El Mundo Deportivo assegura que el Madrid assenyala la premsa com a enemic, nova estratègia de comunicació institucional, i el diari ara incideix en que Florentino encara està ressentit amb Rodri pel seu fitxatge pel Barça i per haver-li donat carbasses. Unes carbasses que fan mal, un símptoma que el poder de Florentino està deixant de ser absolut.
0: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
0: Li retiren el carnet a Icardi fins al 2099 per conduir amb el permís caducat i amb la seva dona traient mig cos per la finestra.
5: La parella del jugador, l'actriu Eugenia Lachina Suárez, va publicar un vídeo en què se la veu traient-se el cinturó de seguretat i amb mig cos fora de la finestra. Aquesta imprudència va fer que el Ministeri de Transport de l'Argentina detectés que Mauro Icardi tenia el carnet de conduir caducat des de 2019, targeta vermella pel jugador, que no podrà tornar a conduir fins al 2099, és a dir, quan tingui 105 anys. Ho ha explicat la COPE.
0: Atenció a això, Vox es nega a climatitzar les escoles a Palma. Diu, creiem que la cultura de l'esforç abans estudiava sense aire.
22: Les generacions anteriors estudiaven sense climatització. Sembla que la calor acaba d'aparèixer. Són algunes de les perles que ha dit Manuel Acosta, regidor de Vox a Palma, en la negativa de votar a favor d'aconseguir unes millors condicions a les aules davant la calor extrema. A més, ha acusat Més i el PSOE d'utilitzar un ecologisme de pacotilla. Ho hem llegit a última hora.
0: Romania crearà Dràcula Land. És un megaparc temàtic del terror de 1.000 milions d'euros.
5: Sí, el Marca explica que ocuparà unes 78 hectàrees i es dividirà en 6 àrees on hi haurà universos com Transilvània o el castell de Dràcula. També més de 40 atraccions a muntanyes russes, espectacles nocturns i, ui, quina por, passatges del terror. Tampoc hi faltaran els hotels temàtics, un parc aquàtic de 50.000 metres quadrats amb instal·lacions d'espai, aigües termals i una zona de compres de luxe. Es preveu que s'inauguri l'any que ve.
0: I que l'Elias, qui faig avui?
22: Avui felicitem la cantant Tratrà, Rosalía, que en fa 34. També suma un any més Catherine Zeta-Jones, que arriba al 57. Recordem el mateix dia que la seva parella, l'actor Michael Douglas, que avui en fa 82.
0: I el santoral?
22: Avui és Sant Dalmau, Santa Aurèlia, i també se celebra la Mare de Déu de la Misericòrdia.
0: I acabem el repàs a la premsa, anant al quios vintage amb Albert Tom.
23: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
24: 25 de setembre de 1976. A Girona, 10 mesos després de la mort de Franco, tothom vol que la ciutat recuperi el seu nom oficial, que sigui Girona i no Gerona. Però l'Ajuntament aprova una petició perquè els dos noms, Girona-Gerona, siguin cooficials. L'editorial de l'Avui diu que és un bunyol com una catedral. I ara fa 50 anys també es feia el primer míting socialista a Girona. 5.000 persones omplien el pavelló de gom a gom en un acte presentat per Anna Pagans amb discursos interromputs per Visques a Catalunya i un final vibrant amb els Segadors i la Internacional. Acabo amb la Mercè de 1976. 2.000 persones es manifestaven a Barcelona per demanar la dimissió de l'alcalde franquista Joaquim Viola. Portava un any al càrrec, havia sigut un dels últims nomenaments de Franco i la seva gestió havia estat molt contestada. Dels actes de la Mercè de fa 50 anys destaca que a la Cercavila encara hi participaven una dotzena de grups de majorets.
25: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà, no ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I el cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
28: I moltes eines, moltes eines.
29: Si ho veieu, quins amics tens?
27: Bueno, tenia ja, no els tenia.
29: Ah, tenia.
27: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
26: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Falten 12 minuts per les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Lara García i Francesc Soler. El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa.
2: En aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té Catalunya i posarà els pisos a la venda. Molts afectats, però, expliquen que no poden assumir-ne el cost. És el cas de la Vilma.
31: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto. Porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: I el president Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
21: Això l'endemà que Educació anunciés que tornen les lectures obligatòries a batxillerat 3 anys després de retirar-les. Esther Niubó, consellera.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN.
2: Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac amb drons russos contra el seu país.
6: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
7: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
6: Ma réponse est oui.
0: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics.
21: Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles, amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: I aquí Lleida també ens haurà d'explicar saber quantes dones porten burca ara mateix a Lleida per fer aquesta normativa. I després del seu pas triomfal per diverses festivals de cinema, avui s'estrena La Bola Negra.
2: La pel·lícula dels Javis, i ho fa amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola.
0: Què tal, com estàs?
10: Molt bé, gràcies.
0: Això és bo. I a Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Bé?
11: Bé, prou bé, prou bé.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia, bona marxa.
0: Comencem per Lleida, perquè el primer punt d'atenció el tenim al ple de l'Ajuntament, com dèiem, on hi ha aquesta previsió, que és que aquest matí s'aprovi una prohibició de portar burca o niqab als espais públics de la ciutat. Estela.
9: Sí, us ho ampliem, i ara l'argument no és la seguretat, sinó que no són vestimentes pròpies d'una societat lliure i democràtica. La primera vegada que van intentar vetar el vel integral fa 16 anys, el Suprem ho va tombar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes que afecten drets fonamentals com la llibertat religiosa. Veurem què passa aquesta vegada. Aquest segon intent, si no hi ha un gir de guió d'última hora, prosperarà perquè el govern municipal socialista rebrà el suport de Junts per Catalunya i Vox. Un altre focus d'avui és judicial a Viella, on ha de declarar la parella de Josep Joan Pere, detinguda per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el dia de Sant Esteve de l'any passat a Baqueira. I per acabar, amb una mica d'alegria, tret de sortir d'avui de les festes de la tardor de Lleida, la festa major petita, que s'allargarà fins dimarts, dia de Sant Miquel.
0: I en les comarques gironines, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, anunciarà avui les actuacions que farà respecte al projecte de la variant d'Olot i de les preses. Fèlix.
10: Sí, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va anunciar al juny un recurs contenciós administratiu per l'impacte que tindrà aquesta nova carretera i avui concretarà quina és la seva posició i les mesures que pren. Reclama màximes garanties ambientals, tècniques i socials, tenint en compte l'afectació en el territori i precisament, per exemple, en els conreus. En clau cultural, avui a Girona, aquest vespre al Teatre Municipal es farà un concert per celebrar els 50 anys de classes en català de l'Escola La Bressola de la Catalunya Nord i participaran una desena d'artistes com Maria Hein, Pascal Comelade, Ferran Palau o Triquell. La cita a partir de les 7.
0: Atenció també amb això, el corredor del Mediterrani potser s'haurà d'ampliar quan encara s'han d'acabar les obres entre Tarragona i Castelló, Clara.
11: Sí, és el que apunta el comissionat del govern espanyol pel corredor del Mediterrani, Josep Calabuig. Diu que sin interès es concreten actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament aquesta infraestructura, creu que en un termini d'entre 20 o 25 anys caldrà pensar en noves millores. D'altra banda, i després que Tarragona tanqués ahir la seva festa major, ara és el torn de Misericòrdia de Reus. Serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos que estrenen amb motiu del seu 70 aniversari. El disseny ha tingut en compte les recomanacions del Consolat General del Japó.
0: I a Barcelona, Marc, tot i ser feiner, avui també estem molt pendents, com dèiem, de la Mercè.
12: Sí, avui es farà, Ricard, el primer dia d'espectacle del Festival Pirotècnic Internacional. La primera actuació omplirà de llum i color el cel de Barcelona a partir de les 10 de la nit durant 20 minuts. Anirà a càrrec d'una empresa francesa amb 40 anys d'experiència. També hi ha avui moltíssima música, esclar, a la plaça de Catalunya, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval i al Teatre Grec, entre d'altres. Potser
13: he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament.
12: Destaquem Nacho Vegas al Teatre Grec, Miqui Núñez, Nil Moliner, aquest que sentim, i Buhos a partir de les 10 a la platja del Bogatell, a l'Avinguda Reina Maria Cristina, Maria Jaume Quarts a 10 i els Amics de les Arts a les 10, seguits dels Catarres i Teràpia de Xoc.
0: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu molt bon dia. Gràcies.
11: Bon dia.
9: Adéu, bon dia. Adéu.
14: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, acabem la setmana amb el sol i calor, però amb previsió de petits canvis els propers dies. Eloi, bon dia.
1: Bon dia, sí, que notarem sobretot aquests petits canvis en forma d'una baixada de la temperatura. Demà baixaran 2 o 3 graus. Diumenge segurament arribaran alguns núvols i podria baixar una mica més la temperatura. Aquests núvols seran més abundants a la costa i a les comarques de l'oest, sobretot a la tarda. I de cara a la setmana que ve fins i tot podríem tenir petits ruixadets. Avui, però, dia de sol, dia amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 35 graus a l'interior i fins als 37 a les comarques de l'interior de l'Ebre. La costa quedarà un palet més frenades.
0: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes a l'AP7 i a la C25 per accident.
3: Sí, hi ha retencions importants, però abans comencem amb una última hora. S'acaba de tallar la carretera nacional 154 a Puigcerdà en direcció Girona per un accident. Pel que fa a la P7, hi ha cua entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès, perquè aquesta havia estat 10 minuts tallada en sentit sud per l'incendi d'un vehicle i ara se circula per un sol carril. També hi ha cua perquè hi ha un carril tallat per un accident al tram nord de la P7 a Bàscara en direcció França i a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció Girona.
5: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
8: Va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva. A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
14: Catalunya Ràdio.
0: I ara repassem el preu de les coses al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens fixem en el cost dels autobusos urbans.
21: Sí, a Catalunya el preu d'un bitllet d'autobús costa de mitjana entre 1,50 € i 2 euros. A Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, costa 1 euro.
15: A Sant Sadurní estem molt contents perquè el bitllet d'autobús costa 1 euro. Però al Sant Pol, amb tantes pujades i baixades, doncs és molt còmode i va molt bé.
21: També entra dins d'aquesta mitjana el bus de Reus, capital del Baix Camp, ens ho explica una usuària.
16: Un bitllet senzill a Reus costa 1,50 €. Llavors, quan volem anar a l'aeroport, ens en costa 4.
21: A Granollers, en canvi, el preu de l'autobús urbà supera la mitjana i no precisament a la baixa. El bitllet senzill costa 2,90 €.
17: Em sembla supercar. No entenc com és possible que tinguem preus com a Barcelona. Tampoc entenc el fet que l'Ajuntament porti anys fent campanya perquè Granollers sigui una ciutat peatonal, que no hi hagi tants cotxes, etc. Però llavors tinguis un servei de busos que no és de qualitat i que és supercar. La població, què hem de fer?
21: També hi ha municipis on el preu és inferior a la mitjana. Esclar, Balaguer n'és un exemple. El bitllet costa 89 cèntims. A Martorell encara és més barat. El viatge surt a 50 cèntims des de l'1 de gener del 2025.
0: I més enllà dels impostos, avui divendres també ens fixem en què costa organitzar la Castanyada. Ot Serra, bon dia.
18: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ja està pensant en la celebració de la Castanyada el 31 d'octubre a la plaça Neus Català i ha obert un contracte perquè algú la prepari. Caldrà fer 1.000 racions gratuïtes de castanyes i un tas de moniato i moscatell, organitzar el volum de gent que hi participi i subministrar plats, gots, tovallons i tot el que calgui. El valor estimat de l'adjudicació és de 4.500 euros. Equivaldria a 6 cèntims per castelldefelenc i castelldefelenca.
0: I a les xarxes, quin és el vídeo més viral? Elisenda Pineda, bon dia.
19: Bon dia, Ricard. Mira, sembla que vulguin esquivar la bala, però la bala sempre els troba, eh? La oreja de Van Gogh s'ha tornat a fer viral per culpa d'un problema tècnic en un concert a Madrid. Durant l'inici del show amb la cançó 20 de enero, Amaia Montero havia d'aparèixer impulsada per una plataforma situada al bell mig de l'escenari, com si fos en Satanàs dels Pastorets, eh? Però es queda encallada a mig camí i només li sobresurt el cap. Aquest és el moment. Pobreta meva, cantant des dels inferns, eh? Els usuaris d'X no s'han quedat enrere i...
0: I ella després segueix, ella canta igual. Ella.
19: No, ella calla perquè és una professional, llavors ella segueix, els músics segueixen, es miren entre ells, què passa, però ells segueixen fins que finalment aconsegueix la plataforma impulsar-la cap a dalt i apareix, doncs, com una reina, com el que és. Et deia que els usuaris d'X no s'han quedat enrere, han volgut dir-hi la seva. Un tal Miguel diu, Amaia s'ha quedat com quan el teu pare et posava el seient del conductor quan eres petit. O un tal Jim diu, això és un clau homenatge a Trancas i Barranques. Esperem que això hagi estat un incident puntual i no l'Eire Martínez amb una pota de cabra falcant els engranatges de la plataforma, Ricard, que seria divertidíssim.
0: Gràcies, Elisenda.
19: A tu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, Dia Mundial del Farmacèutic. La dedicatòria és per aquells que ens ateneu darrere del taulell amb paciència i amb somriure. Bon dia, amb alegria.

El desnonament de la Mari Carmen de dimecres a Madrid ha canviat de ple la conversa pública a Espanya. La dramàtica crisi de l'habitatge ha retornat a totes les portades dels diaris, i amb raó, perquè la Mari Carmen té 87 anys i en feia 70 que vivia de lloguer a l'acomodat barri del Retiro de la capital espanyola. Tota una vida que ara s'ha vist truncada de manera radical. Aquesta imatge que hem vist aquests dies d'una dona de gairebé 90 anys forçada a sortir de casa seva, simbolitza un naufragi social en tota regla. És un fracàs colossal que ens parla a tots directament. I això no és el pitjor, perquè el cas dramàtic de la Mari Carmen és un entre molts. És un exemple d'un problema estructural. A Espanya, aquest mateix 2026, s'executen de mitjana 45 desnonaments diaris. La majoria per no pagar el lloguer. D'altres, menys d'un 20% per la hipoteca. En el cas de Catalunya, els desnonaments també apunten a un mateix diagnòstic. La situació és de màxima gravetat. Cada desnonament ens recorda que la crisi de l'habitatge és sistèmica, que hi ha milers de famílies al nostre país

0: ha primat la voluntat d'entesa per part dels governants a tots els nivells de l'administració. La Mari Carmen ha remogut les aigües de la política, fins al punt que el govern d'Espanya portarà de nou el decret d'habitatge al Congrés. Recordem, després de dues derrotes, Junts hi posa propostes com la suspensió dels desnonaments en habitatges de propietat de fons voltors o també la prohibició que aquests fons comprin més habitatges, entre d'altres. Fins ara no hi havia acord. Veurem si la tercera és la bona. No és fàcil, però és urgent, molt urgent, retrobar els equilibris. Aquest desnonament d'una dona de 87 anys en cadira de rodes és simplement inhumà. I l'especulació que ho causa no sembla conèixer de moment ni el límit ni la moral.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Marga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé, gràcies.
0: Tu on vius?
2: A Barcelona, al carrer Llançà, número 20.
0: Això és el barri de Sant Antoni.
2: No, Eixample encara, Eixample Esquerra.
0: I quants anys fa que hi vius, aquí?
2: Des del 92, soc olímpica.
0: Ets olímpica, i fa molts anys, tota una vida.
2: Bueno, 33, 34, potser. Sí, per ahí va.
0: I ara vius amb risc de perdre'l.
2: Sí, bueno, des de fa 2 anys i mig que estic amb aquesta lluita. L'any 24 ho va comprar un fons d'inversió, el nostre edifici, que era propietat de la família Fajol, no tenien fills, llavors els hereus no van poder fer front, diguéssim, a les taxes aquestes que han de pagar, i van decidir vendre-ho a un fons d'inversió que volava per aquí feia anys i ja havia comprat altres edificis. I aquest fons d'inversió, doncs, va decidir que ens faria fora per fer negoci, diguéssim.
0: Quants pisos hi ha aquí?
2: 14.
0: 14. I estan tots plens?
2: No, a veure, de fet, dels 14, diguéssim, 12 són d'ús residencial i d'aquests ja han fet fora a 6 veïnes. És a dir, quedem 6 veïnes.
0: Tu estàs pendent, tens un desnonament, una ordre de ser desnonada?
2: Sí, a veure, nosaltres vam rebre una ordre a l'abril del 25, una demanda per part de NAT. A veure, jo quan vaig rebre la carta de que havia de deixar el pis, que era que em donaven 30 dies per deixar el pis, ja vaig buscar, diguéssim, recurs d'assessorament, tant a nivell de sindicats com d'ajuntament, etc. Llavors, vull dir, l'abogada va presentar un recurs dient que aquesta demanda no tenia camí. Perquè jo he vist amb el meu pare, que té 93 anys, té una dependència, tinc informes de vulnerabilitat, tant econòmica com social, però tot això no va servir de res. El judici es va portar a terme i aquest judici em va donar primer una data de desnonament del dia 2 de febrer, estem parlant de l'any passat. Vam presentar un recurs, també es va acceptar, per qüestions sobretot de salut, de que estem en una zona tensionada, de que jo tenia dret a una pròrroga de 3 anys. Tot això ho vam presentar dintre de tot el que marca, diguéssim, el marc legal. Però tot això també ens ho van tirar enrere. Em van posar una altra data de desnonament que era pel dia 29 d'abril. Estem parlant ja d'aquest any, sí, clar, vale? I també ho vam recórrer. Llavors, ara estic pendent de que em cridin des de l'audiència, vale? I aquest és el panorama.
0: Perquè puc preguntar-te quan pagueu de lloguer, si heu pagat sempre?
2: Una mica més de 600 euros. Pensa que jo vaig entrar aquí que pagava 45.000 pessetes. Clar, l'any 92. Se m'ha fet una pujada de l'IBI, del IPC i tot el que ha tingut... Sí. Que aplicar-me la llei, però penseu també que jo quan parlo del que jo pago de lloguer, com que jo això ho considerava casa per tota la vida, perquè sí que és veritat que ara, bueno, aquí hi ha una reconducció tàcita d'aquest tipus de contracte i que aquí en un principi vivia una família la família Fajol, que el seu pare va ser el que va dissenyar la papallona que tenim a dalt, i aquí vivia una comunitat, i aquí la intenció dels propietaris era de que la gent, les famílies, viurien. L'ús seria residencial. En el moment que això, aquest escenari ha canviat, ha sigut quan tots ens hem donat una...
0: Sí, en el moment en què arriba, diguéssim, aquesta gran empresa, no?, aquest fons,

0: i compra, sí, compra l'edifici, li dona una funció totalment desbiaixada del propòsit inicial d'aquesta família que havia construït l'edifici, no?
1: I amb una falta de sensibilitat o d'humanitat increïble, perquè nosaltres hem intentat negociar amb ells. Quan al cap de 6 mesos, des del primer moment que ho vam demanar, vam seure amb 2 dels seus abogats, pensa que jo em vaig tirar un farol i vaig dir... a veure, quan us he de pagar per quedar-me aquí? I la resposta d'ells va ser en plan molt prepotent: vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espacs, fer colívings, fer un ús totalment especulatiu del nostre edifici. I no és el primer que compren. Aquest és el desè, em sembla, edifici que compren a Barcelona i que fan el mateix que ens estan fent a nosaltres.
0: Marga, tu no vius sola, oi?
1: No, el meu pare des de fa uns anys que viu amb mi. El meu pare té 93 anys, el meu pare té una dependència reconeguda, tinc informe de vulnerabilitat social, econòmica, però tot això és igual. La llei, els magistrats, emparen amb un fons d'inversió. Ells poden fer el que vulguin actualment. Jo, de fet, és que no sé com quedar-me aquí. I jo he recorregut a l'Ajuntament, hem recorregut a la Generalitat, hem recorregut a mitjans de comunicació. És a dir, què podem fer? Res. En principi, res. Vull dir, bueno, lluitar, que és el que estic fent jo fa 2 anys i mig. Però penseu, per exemple, que d'aquí ja han marxat 6 famílies i moltes d'elles ha sigut perquè, per exemple, no han tingut reconeguda una justícia gratuïta. Jo puc fer front, treballant amb un sou de teleoperadora, amb una justícia, amb un fons d'inversió que té un sèquito d'advocats que saben gestionar-ho bé, de manera que jo no tinc aquest recurs. Jo pagaré la meva advocada, pagaré el meu procurador i hauré de pagar els costos si la justícia no em dona la raó. Pues és un afegit, però sí, el meu pare viu aquí amb mi.
0: I, Marga, què vas pensar quan vas veure la Mari Carmen sortint de casa seva a Madrid?
1: Em vaig sentir molt, molt, molt identificada. Empatitzo molt amb ella i amb totes les Mari Carmens que hi ha a Catalunya i a Espanya. Realment penso que s'ha sensibilitzat molt la societat, que ja tocava, perquè jo, per exemple, quan vaig vindre l'any 92, a l'edifici del costat, que ara és un hotel, estaven traient les famílies i no vaig pensar i no penses que això t'hi pot tocar. És a dir, que no vull ficar la por a tothom, però és que això li passarà a tothom. Estan buidant Barcelona i les grans ciutats. I ja no es tracta d'un problema de Barcelona, de Madrid. És un problema que està a Londres, que està a Roma, que està a Berlín, que està a tot arreu. Hi ha països que estan aplicant ja lleis. Per exemple, a Anglaterra s'està aplicant ja per part de la dreta o extrema dreta, que tornin els contractes indefinits. A Berlín s'estan traient els edificis, els fons d'inversions. Vull dir, s'estan aplicant lleis que arriben una miqueta tard, però que arriben. I aquí hauríem de fer-ho ja. És a dir, anem tard, però encara hi ha famílies vivint a Barcelona. Per tant, vull dir, ja no es tracta de que siguis propietari o llogater, perquè el propietari es quedarà envoltat d'espacs, de gent de fora, i el barri perdrà la personalitat i l'entitat que té, per descomptat.
0: Marga, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Ah, no, a vosaltres per fer la cobertura i som-hi, lluitem. Aconseguiríem quedar-nos amb la nostra ciutat. Moltes gràcies a vosaltres.
0: És la Marga Aguilar. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
1: A vostè. Adéu, adéu. Catalunya
2: Ràdio. Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
5: Doncs tant com vulgui bussejar.
4: Genial. I quant d'oxigen queda?
5: El que vulgui, també.
4: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
5: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
4: I quants de cetacis?
5: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 3 minuts, serà 8:45. repassem ara quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
9: Bon dia.
0: La primera.
9: El govern espanyol i Junts estan més a prop de tancar un acord per desencallar el decret d'habitatge, segons us pot avançar aquest programa. En aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio també ha sabut que el fons d'inversió Blackstone no renovarà 400 contractes de lloguer social que té Catalunya i posarà els pisos a la venda.
0: La segona.
9: El president Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Això l'endemà que Educació anunciés que tornen les lectures obligatòries al batxillerat 3 anys després de retirar-les.
0: La tercera.
9: Dinamarca adverteix sobre un augment dels atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Des de França, el president Emmanuel Macron veu possible un atac amb drons russos contra el seu país, tot i que desmenteix que la CIA els hagi alertat del risc d'atacs per part de la flota naval fantasma russa, tal com s'ha publicat.
0: La quarta.
9: Avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Això l'endemà que Itàlia ho hagi prohibit a les escoles, amb multes que poden arribar als 1.000 euros en cas d'incompliment.
0: La cinquena.
9: Després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema, avui s'estrena La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, amb prebendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda. La pel·lícula té a Federico García Lorca com a fil conductor de tres històries, cadascuna situada en una època diferent.
0: I els esports, Bert Prats?
10: Debut del Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant l'Efes, 89-82. Fermín, en declaracions al Tot Costa, defineix com un show les crítiques de Mourinho als àrbitres, i Xavi debuta com a seleccionador dels Països Baixos, empat a un contra Alemanya. Zidane s'estrena avui com a seleccionador francès.
0: Avui tornarà a ser un dia de sol i de calor, però aviat començarà a baixar la temperatura. Eloi Cordomí.
11: Bon dia. Si avui toca patir calor, a l'interior serà el dia més càlid de la setmana i podríem arribar als 36 o 37 graus a l'interior de l'Ebre. Demà dissabte baixarà 2 o 3 graus a moltes comarques i també podrien començar a formar-se alguns núvols baixos a la Costa Daurada. Diumenge aquestes nuvolades arribaran a més comarques.
0: Matí també d'accidents en diverses carreteres que compliquen ara mateix el trànsit. Mireia Sala.
12: Sí, retencions a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès perquè se circula per un sol carril per l'incendi d'un vehicle. Al tram nord de l'AP7, a Bàscara, un altre accident talla un carril en direcció a França, i el mateix passa a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona. Finalment, a la Cerdanya, la Nacional 154 està tallada a Puigcerdà en direcció a Girona per un accident.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
14: De veritat, Mallorca era platja, tio.
13: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
15: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
16: Vaig al límit amb tu.
13: Aquí la fama no serveix de res.
8: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma Trescat.
17: Catalunya Ràdio.
0: És un quart de nou, avui a l'Àgora d'aquí a mitja hora. Ens acompanyarà Mohamed Alamrani, Jordi Cuminal, Arturo Puente, Laura Aznar, també a Irene Montero. Parlarem de la crisi de l'habitatge i del que està passant també a casa nostra. I posarem també el focus a Madrid, perquè avui al Matí de Catalunya Ràdio us pot avançar que els negociadors de Junts i el PSOE són optimistes per arribar a un acord en matèria d'habitatge els propers dies. Pol Foradada.
18: Fonts coneixedores de les converses expliquen que ara els socialistes estan estudiant les propostes que han posat els de Puigdemont sobre la taula. Desgravació de l'IRPF en el lloguer, desgravació de les hipoteques, o possiblement el punt que més debat pugui aixecar, prohibir els desnonaments, però en cas que la propietat sigui un fons voltor. Junts també proposa, per exemple, que els més grans de 65 anys que viuen en una residència puguin vendre l'antic habitatge habitual sense pagar IRPF pel guany obtingut.
0: Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
19: Bon dia.
0: El PSOE que ha de fer equilibres perquè l'acord, clar, ha de ser compatible amb Junts, però també amb sumar amb Esquerra i Podem.
19: Sí, té pressions per totes bandes, eh? I més en l'ambient preelectoral que s'ha instal·lat ja a Madrid. Sumar li reclama l'expropiació del pis de la Mari Carmen i que les mesures s'aprovin com a molt tard dimarts al Consell de Ministres. La part socialista no ho assegura, però reconeix que s'està avançant després del cas de la Mari Carmen. Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge.
20: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas.
19: I a banda de Junts, també hi ha la resta de partits, alguns amb interessos contraposats. Per Podem, la línia vermella és no tocar la llei del sol. Per Esquerra, la clau és frenar l'especulació. Gabriel Rufián en declaracions a aquesta emissora.
21: Si vostè vol fer-se ric, ho fa amb una altra cosa, no amb la vivenda. I això es pot legislar per poder frenar-ho.
19: Rufián, que ha qualificat d'error que el govern espanyol negociï de nou amb Junts, perquè diu que igualiran les mesures, però els vots de Junts són vitals si es vol aprovar un nou paquet per pal·liar el principal problema dels ciutadans.
0: Gràcies, Tània. A partir de 9:15 parlarem amb la líder de Podem, Irene Montero, per saber si les seves propostes són compatibles també amb les de Junts. Abans parlarem també amb ciutadans que viuen sota el risc d'un desnonament, també amb experts i també amb membres de moviments sobre l'habitatge. Això el dia en què aquest programa us avança també que el fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda.
18: El fons diu que prioritza que els compradors siguin els actuals llogaters. En un centenar de casos les famílies ho haurien acceptat, però hi ha molts d'altres que no s'ho poden permetre. És el cas de la Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat. Va comprar el pis abans de la crisi, el 2008. Aleshores, no va poder assumir-ne la hipoteca, va cedir el pis a un banc. Aquest pis va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social.
1: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler e incluso nos hemos gastado nuestros ahorros.
0: Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan una sentència del Tribunal Constitucional ho va tombar.
18: La plataforma d'afectats per la hipoteca avisa que les no renovacions de pisos de Blackstone poden acabar amb nous desnonaments. Juanjo Ramón és el portaveu de les PAS catalanes.
16: La situació és que es deuen abocades a un mercat immobiliari que ara mateix és salvatge i inaccessible. Estem parlant de famílies, potser no tan vulnerables com en el seu moment, però no tenen una capacitat econòmica com per accedir a un lloguer de mercat o comprar un pis com el que està oferint Blackstone, i això es combatirà amb desnonaments perquè no podran continuar a casa seva.
18: Mentre el preu del lloguer i de compra no para de créixer, les entitats en defensa del dret a l'habitatge denuncien les dificultats per trobar pis o pocs recursos per atendre qui el perd. Mentrestant, segons el sector immobiliari, el problema és la falta d'oferta i el que cal és construir més.
0: Comentari que facim ara pel matí de Catalunya Ràdio de l'advocada Gemma Calvet.
22: L'escena del desnonament de Mari Carmen provoca comprensiblement indignació social, però també torna a mostrar una temptació massa habitual quan venen eleccions, i és convertir l'habitatge en arma electoral. Quan esclata un cas dramàtic? I després, ser incapaços d'aplicar polítiques eficaces i sostingudes en termes generals. Cal protegir els llogaters, garanties d'estabilitat, contractes duradors i preus assumibles. I això és compatible amb la seguretat jurídica als petits propietaris. I menys pisos turístics, menys lloguers temporals, menys gesticulació política i més polítiques d'habitatge que funcionin de debò, com passa a altres països.
0: I després tenim també la picabaralla política amb el ball de xifres entre governs català i madrileny. Ayuso ha aprofitat el desnonament de la Mari Carmen per atacar Catalunya. Responia al matí de Catalunya Ràdio la consellera Silvia Pareque.
23: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'ella i de Sánchez.
24: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu, i Madrid només 7.
0: I què diuen les dades? Doncs que a Catalunya sí que hi ha més desnonaments, però les dades d'Ayuso no són certes i s'han de posar en context.
18: Segons el Consell General del Poder Judicial, a Catalunya l'any passat hi va haver 6.800 desnonaments, a Madrid prop de 2.300, per tant, 3 vegades més a Catalunya, no 5, tal com va dir ahir Ayuso, però això són dades absolutes. S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha més població i també més gent que viu en lloguer. Per tant, segons alguns experts, en termes relatius, el nombre de desnonaments es pot considerar força similar entre Catalunya i Madrid.
0: I enmig d'aquesta crisi de l'habitatge, sorprèn també la notícia que llegim avui al Confidencial. El gendre de Raúl Castro va comprar pisos turístics a Barcelona.
18: Està casat amb Mariela Castro, és diputada, és al càrrec a Cuba i filla de l'expresident del país. De fet, quan el seu pare encara era president de l'illa caribenya i primer secretari del Partit Comunista Cubà, el 2015, va invertir en 3 pisos que estan en zones turístiques a la capital catalana.
0: L'habitatge és el gran tema del dia amb què hem començat avui al matí de Catalunya Ràdio. També recorda el país que a l'època d'Ada Colau va haver-hi entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre d'un any en què ella era alcaldessa 443 desallotjaments a Barcelona. Avui li preguntarem per les solucions que pot tenir l'esquerra davant d'aquesta crisi de l'habitatge, Irene Montero, d'aquí a una hora, al matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, creix el temor a atacs híbrids. Atacs híbrids de Rússia contra països europeus i de l'OTAN. Els serveis secrets de Dinamarca van alertar ahir d'un augment del risc d'agressions per part de Vladimir Putin.
18: L'informe dels serveis secrets danesos afirma que Rússia tindria com a objectiu els seus veïns, els països nòrdics, els bàltics o Polònia, amb l'objectiu de desviar l'atenció i frenar l'ajuda d'Europa a Ucraïna. Un diagnòstic en què coincideixen diversos països europeus. Ahir, fins i tot, es va filtrar que un informe de la CIA, que està en poder de diverses cancelleries europees, alertava de possibles atacs amb drons a Espanya, Itàlia o França.
0: El president francès Emmanuel Macron va negar l'existència d'aquest informe, però va confirmar que les amenaces existeixen i que són creixents. París, Isabel Galí.
2: Emmanuel Macron desmenteix que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasma al Mediterrani, però també creu que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè la capacitat militar la té.
3: Avui
4: no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
3: Ma réponse est oui.
2: França reforçarà, doncs, la seguretat a infraestructures sensibles com la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tots aquests avisos coincideixen amb una realitat, que és que els països d'Europa es reforcen mentre augmenten les incursions de drons a l'espai aeri dels veïns de Rússia.
18: A part de França, Polònia, Lituània o Finlàndia ja estan construït o han anunciat que reforçaran les seves infraestructures de seguretat. Tot després de diverses intercepcions de drons russos. La més greu va ser a l'agost a Leipzig, un atac amb drons contra l'aeroport que Alemanya va atribuir oficialment a Rússia.
0: Mentrestant, Rússia segueix amb la seva estratègia, negar qualsevol atac i afirmar que són ells les víctimes d'atacs híbrids. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
5: El Kremlin creu que són missatges alarmistes que els dirigents europeus fan servir per treure'n rèdit electoral i per justificar més despesa en defensa. De fet, Rússia considera que és Europa qui els està amenaçant rearmant-se i també qui està duent a terme una guerra híbrida contra ells. Putin ja ha advertit com hi podria respondre, per exemple, pagant-los amb la mateixa moneda si continuen interceptant els seus vaixells o atacant els països bàltics si continuen permetent que els drons ucraïnesos passin pel seu cel. El que ja ha començat a fer Rússia és atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN, a Romania o Polònia, tot plegat amb l'objectiu de dissuadir Europa de donar suport a Kiev, una estratègia que corre el perill de provocar una escalada real. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre la tensió creix entre Europa i Rússia, la Xina i els Estats Units s'acosten. Així entraven Donald Trump i Xi Jinping al sopar de gala ofert per la Casa Blanca, on van compartir taula amb alguns dels màxims responsables de la intel·ligència artificial. Washington, Oriol Serra.
6: Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els multimilionaris del sector tecnològic, CEOs com Jensen Huang, de Nvidia, Lisa Su, d'AMD, Elon Musk, de SpaceX i Tesla, o Tim Cook, d'Apple. Tots ells asseguts a la taula presidencial. Amb ells, el president xinès Xi Jinping i el nord-americà Donald Trump han discutit sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
25: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
6: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a pocs quilòmetres a la seu central de l'ONU a Nova York, l'Assemblea General va estar marcada per la plantada a Netanyahu.
18: Part de l'auditori va abandonar la sala just quan hi entrava el primer ministre israelià. Poc abans, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, havia acusat Israel d'estat genocida en una intervenció que s'havia hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units. Netanyahu responia així.
26: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
18: Un Netanyahu que va rebre crits dins l'Assemblea de l'ONU i també fora. Milers de persones van manifestar-se a Nova York contra Netanyahu, entre elles l'actriu Susan Sarandon, que va acabar detinguda per la policia per participar en el bloqueig d'un carrer proper a la seu de les Nacions Unides.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
9: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
10: Catalunya Ràdio. Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
11: El que fa el temps, el dia comença amb fresca al Pirineu i al centre de Catalunya. Tenim 5 graus a Ger, a la Cerdanya, 11 a Roda de Ter i en canvi ja arriben els 18 al Gerri, a la Noguera o 23 graus a Vella, al Maresme. Avui dia de sol, dia de calor, perquè al migdia s'arribarà entre els 30 i 35 graus a bona part de l'interior i podríem fregar els 36 o 37 a l'interior de l'Ebre i a partir de demà comença a baixar una mica la temperatura. Segurament a l'interior baixarà 2 o 3 graus, a la costa es formaran alguns núvols, sobretot a la zona de la Costa Daurada. Diumenge aquestes nuvolades podrien arribar a més comarques, a la tarda el cel quedarà una mica més tapat, la baixada de la temperatura seguirà notant, la setmana que ve sí que serà una mica més variable i podríem tenir alguns ruixats.
12: Cua a la P7 de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada del Penedès perquè se circula per un sol carril per un accident que talla un carril. Al tram nord de la P7 a Bàscara, un altre accident talla un carril en direcció a França i el mateix passa a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona. Finalment, a la Cerdanya, la Nacional 154 continua tallada a Puigcerdà en direcció a Girona per un accident.
14: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:45.
27: Per posar fil a l'agulla, el pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
28: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs.
29: Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
30: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones.
31: Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic.
32: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 25 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, bon dia.
33: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
34: Bon dia.
0: Marc Jurado, bon dia.
33: Molt bon dia.
0: I Marta Viana, bon dia.
34: Molt bon dia.
0: Catalunya Ràdio ha tingut accés, atenció, al text del Constitucional que avalarà l'amnistia. El Tribunal retreu al Suprem que estigui fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui. Madrid, Paula Brujats.
35: Macías esmena la plana Marchena i Llarena, diu que s'han excedit interpretant l'amnistia, s'han desviat de l'objectiu de la llei i és insostenible defensar que el referèndum va suposar un benefici personal si no hi ha un increment econòmic real, és a dir, la malversació s'ha d'amnistiar. Són els arguments de la proposta de la sentència de Macías que ara sí dona la raó Jordi Turull, un text que ha reformulat recollint el criteri de la majoria progressista del Constitucional i que marca un clar camí al Suprem per amnistiar Puigdemont i els exconsellers a partir del 6 d'octubre. El Constitucional avisa que ara mateix s'estan vulnerant els seus drets polítics. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És el que diu l'esborrany del jutge José María Macías, que dimecres al Matí de Catalunya Ràdio subratllava que la sentència seria clara.
1: Sempre he estat clar que no m'ha escrit a la universitat, a l'ensenyament de la sentència, i naturalment la sentència que he dit serà clara.
0: El 6 d'octubre hi ha el proper ple, on es debatrà la ponència de Macías, que encara no sabem què serà, perquè pot tenir canvis.
2: Sí, segons fonts del Constitucional, la resta de magistrats podran fer aportacions al text. De fet, la majoria progressista vol afinar encara alguns dels arguments del ponent, que en l'últim ple va presentar un esborrany contrari a la sentència i s'ha vist forçat a canviar-lo.
0: I mentrestant, aquest matí, Salvador Illa ha convocat tots els partits a una cimera amb tots els grups per buscar un pacte de país sobre educació. Albert Prat.
4: El president es tornarà a veure les cares amb l'oposició, però avui ho farà a porta tancada i per posar fil a l'agulla al pacte de país per capgirar els mals resultats dels alumnes catalans.
28: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
4: Tal com va apuntar el Parlament, ell explicarà que ha encarregat una radiografia sobre com està l'educació, les mesures que ha proposat per eliminar les pantalles, i espera que els partits comencin a plantejar les seves idees. De fet, hi aniran tots, menys Vox, i es retrobaran amb la consellera Esther Niubó després que dimecres li tornessin a demanar que plegui. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La cimera arriba després del ple de dimecres per analitzar el fiasco de Pisa i de l'anunci ahir que tornen les lectures obligatòries a batxillerat.
2: El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el Departament d'Educació qui les triarà. És una de les mesures per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora.
0: Més detalls, Maria Costa.
35: La consellera Esther Niubó vol tornar als bàsics perquè les coses, diu, canviïn.
5: Un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres, que han anat perdent pes en els últims anys.
35: I tornar als bàsics, segons el govern, vol dir llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Una pràctica, però, que la directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, diu que ja s'està fent.
13: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
35: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els problemes de corrupció que rodegen Pedro Sánchez han arribat a Harvard.
15: Your wife, your brother, your former attorney general, your former chief of staff, your wife's personal assistant are among nine...
2: El president espanyol ha visitat la prestigiosa universitat on s'ha sotmès a preguntes d'estudiants i ha hagut de respondre sobre corrupció.
15: But to suffer this personal attack is very difficult to assume. Very difficult to assume.
2: Aquests atacs personals costen d'assumir, diu Sánchez, perquè fan que un estudiant com tu digui que la meva dona o el meu germà són culpables i no ho són.
0: I a partir de 2:15 parlarem també del futur de la legislatura amb l'eurodiputada Irene Montero, que s'ha postulat per liderar una candidatura d'esquerres. Després també analitzarem el fenomen de la bola negra, que per fi, per cert, avui arriba als cinemes.
16: El corazón maricón es un océano lleno de secretos.
35: La pel·lícula dels Javis, candidata d'Espanya als Oscars, i arriba amb prevendes d'entrada de rècord i amb sessions ampliades davant l'alta demanda. La pel·lícula de Federico García Lorca com a fil conductor de 3 històries, cada una situada en una època diferent, el 1932, el 1937 i el 2017.
0: Avui en parlarem amb el guionista i dramaturg també de La Piedra Oscura. Alberto Conejero és l'obra amb què els Javis es van inspirar en part per escriure La Bola Negra. I parlant d'estrenes...
35: Demà torna a Col·lapse amb Jordi González de TV3. S'estrena demà la nit amb algunes novetats i alguns nous fitxatges.
17: Us confirmo que hem fitxat Àngel Llàcer i Carles Latre. Us confirmo que tenim de primer convidat estel·lar el gran geni Ferran Adrià. L'autèntic, l'inimitable Ferran Adrià. I també vindrà una de les parelles més carismàtiques de la gran travessa que comença ben aviat a 3CAT. Parlo de la Raquel Sans i el Miqui Núñez. I no us dic més coses, perquè la resta vull que aneu trobant-la durant l'emissió del programa.
0: Estarà a partir de demà a les 10 de la nit a TV3. I atenció al que va passar aquest cap de setmana al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià.
19: Para! Para! Para!
0: Aquest és el vídeo d'una agressió racista que s'ha fet viral a les xarxes i que ja investiga la Guàrdia Civil.
3: Els agents miren d'identificar i localitzar un grup de joves que persegueixen un home d'origen magrebí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. De moment no hi ha cap persona detinguda en relació amb el cas ni consta cap denúncia formal.
0: I avui a Lleida, si no hi ha sorpreses, tirarà endavant la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. Lleida, Júlia Albacar.
31: A banda dels nous regidors del PSC hi votaran a favor, si no hi ha cap canvi, 5 regidors de Junts i 2 de Vox. Una majoria suficient per aprovar la nova ordenança de civisme, mentre que Esquerra, el PP i el Comú ja han confirmat que hi votaran en contra. Esta nova ordenança preveu sancions en cas de portar la cara tapada amb alguna peça de roba a l'espai públic. Una regulació que no és nova aquí a Lleida, perquè el 2010 ja es va intentar prohibir el vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia llavors ho va acabar tombant perquè considerava que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un debat que tampoc sabem si a Lleida realment és un problema ara mateix al carrer, però en tot cas ja li preguntarem un dia a l'alcalde i també als diferents grups polítics que hi ha representats a l'Ajuntament. Un debat, per això, que coincideix també, per cert, amb la decisió d'Itàlia, que prohibeix l'ús del burca i el niqab a les escoles.
35: El nou decret llei de l'executiu de Giorgia Meloni preveu multes de fins a 1.000 euros per incompliment. El text també estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament l'italià. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola Itàlia, Antonello Genelli, considera que algunes mesures són difícils d'aplicar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: I atenció, perquè tenim novetats importants del cas de l'arquitecte Josep Juan Pera. Novetats en un cas, en un testimoni clau de la seva mort, que ara mateix estaria en coma induït. Ara ho expliquem.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Vuit i 40, novetats importants en el cas de l'arquitecte Josep Juan Pérez. Un dels testimonis clau de la seva mort, atenció, perquè està, com dèiem, en coma induït.
8: Sí, ho avança El Confidencial. Es tracta del nebot de Juan Pérez, que fa una setmana que està en coma per una afecció respiratòria. La seva versió és una de les dues que té la policia per reconstruir els fets que van passar fa 9 mesos. Avui declararà davant del jutge de Viella la parella de l'arquitecte, detinguda com a presumpta responsable de la mort de Juan Pérez. La dona es va aïllar amb ell les seves últimes 24 hores de vida i no va trucar cap ambulància.
7: També tenim detalls pel que fa al cas de l'home de Cabrera d'Anoia, que ha estat 2 anys mort a casa seva, acompanyat de la seva dona i la seva filla, que gairebé no sortia mai de casa.
8: La policia no ho investiga com un crim. L'una i l'altra van declarar ja a la tarda davant dels Mossos. A l'espera de l'autòpsia no s'aprecien signes de criminalitat, però se'ls podria imputar un possible delicte de profanació de cadàver o d'omissió del deure de socors.
7: I una última hora també de la crònica judicial. El Tribunal de Tailàndia manté la cadena perpètua a Daniel Sancho.
8: Sí, el Tribunal de Phuket ha rebutjat el curs presentat per la defensa de Sancho, acusat de matar i esquarterar el colombià Edwin Arrieta a Tailàndia. El jutge no s'ha pronunciat de moment sobre la petició de pena de mort que recau sobre Sancho.
7: I un últim apunt abans de la cultura. Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, l'ara després d'anys de litigis.
8: S'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Daulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat.
7: Sempre ens sorprèn la Lara. I parlem d'algunes novetats musicals. La primera, la de Guillem Gisbert. Quan les...

0: Així es diu el nou tema de Guillem Gisbert, Les coses anaven bé, que coincideix amb l'anunci de presentació del seu nou disc. Serà el 4 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. També actuarà a l'Auditori de Girona el 3 d'abril, coincidint amb el Festival Estrenes, i a Reus el 9 d'abril.
1: I atenció a això, perquè U2 anuncia el llançament de Carnaval de Luz. És el seu primer disc amb títol en castellà i que tindrà col·laboracions de Rosalía i Dolly Parton.
0: Es publicarà el 13 de novembre i serà el primer disc després de 9 anys. El disc arriba també quan es compleixen 50 anys de la formació del grup i a l'espera també d'un anunci d'una possible gira per al 2027.
1: I encara una cosa més. El raper Macklemore, apartat de la gira d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, farà una gira benèfica per Gaza.
0: Farà concerts a Dublín, París i Londres el mes d'octubre i destinarà els guanys a organitzacions pro-palestines. El músic ha assegurat en un missatge a les xarxes que ser apolític ja no funciona, diu.
1: I pel que fa al trànsit, Mireia Sala, com estan les carreteres?
2: Doncs continuen els problemes a l'AP7 per accidents que tallen un carril. Al tram sud d'aquesta autopista hi ha cua de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada del Penedès, en direcció a Tarragona. Al tram nord de l'AP7, retencions a Bàscara, en direcció a França. I a la C25, un altre accident provoca cua a Santa Maria d'Oló, en direcció a Girona.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 25 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: Quantes Mari Carmens, Olgues, Margues i tantes històries dramàtiques de desnonaments calen perquè, per fi, hi hagi un decret d'habitatge amb consens?
3: Segona.
1: Tornar al paper, el càlcul mental i les lectures obligatòries al batxillerat, com proposa la Generalitat, és una esmena a la totalitat dels últims experiments pedagògics?
3: Tercera.
1: Quin llegat deixarà la bola negra? El d'un fenomen de públic, el d'una bona pel·lícula amb premis o el de la confirmació definitiva que la memòria històrica és més necessària que mai?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:45.

0: això als esports. Debut al Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb victòria davant de l'Efes.
1: 89-82, amb el Barça que va remuntar 15 punts de desavantatge del primer quart. Sekulić, tècnic blaugrana.
2: Vull felicitar els jugadors, però alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils.
0: I el jugador del Barça, Fermín, treu transcendència a les crítiques de Mourinho als àrbitres.
1: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Xavi Hernández s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Amb l'empat a un contra Alemanya.
4: Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses, moltes. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
1: A la Lliga de les Nacions, Zinedine Zidane debut avui com a seleccionador francès a Turquia. Rafinha juga aquest migdia a les 12 amb el Brasil contra Austràlia. A segona divisió el Girona rep l'Albacete a quarts de 9 i el Barça en vol jugar contra el Pinheiros del Brasil aquest migdia a un quart d'una, la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
8: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-aquadisautolica.es.
9: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
13: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
14: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: La increïble història real de Bert Trautmann.
16: El roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
17: És un alemany de merda.
18: És un maleït nazi.
19: El futbol és una dansa preciosa.
20: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
21: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter. A TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquesta nit és la gran pel·lícula.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Falten 10 minuts per les 9 del matí. Comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal, la periodista de Crític Laura Aznar, el periodista del diari Punès Arturo Puente i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
1: I a què parar fins ara, fora l'antena?
0: Doncs del tema del dia, de les hipoteques, del lloguer i... Felicitacions per l'entrevista que hem fet a la Marga. A les 8 del matí, bastant generalitzades, crec que aviat podrem recuperar-ne algun fragment.
1: Bé. Doncs benvinguts a l'Àgora.
2: Gràcies.
1: La Marga i tantes altres persones, realment estem en un moment complicat. Complicat perquè la crisi de l'habitatge fa molt temps que s'arrossega, però ara veiem com això ja es deshumanitza d'una manera molt, molt, molt directa. I, per tant, imatges com la que estem veient aquests últims dies doncs realment toquen ja la pell o l'ànima de la societat, Laura.
2: Totalment. A mi m'ha semblat increïble i boníssima l'entrevista a la Marga, perquè crec que ha sigut molt gràfica del que està passant a la nostra societat i al nostre país, a Catalunya, i celebro molt que molts mitjans de comunicació hagin centrat molt la mirada aquests últims dies en la situació de la Mari Carmen, bàsicament perquè, com diu el Moviment per l'Habitatge, hi ha moltíssimes Mari Carmens. Aquesta mateixa setmana hem sabut del suïcidi d'una dona setmanes després de que la desnonessin, i el mateix dia que vam saber això, a una altra dona també a la ciutat de Barcelona l'havien desnonat, a la Sílvia. Hem tingut el cas de la Olga, de la Sílvia, de la Mari Carmen. Vull dir que això està molt bé que els mitjans de comunicació fem pressió, bàsicament perquè no és un cas anecdòtic, no? Jo crec que el que és interessant és veure com això es multiplica en ciutats com Barcelona, en països com Catalunya, a l'estat espanyol, i crec que és important posar-ho sobre la taula, bàsicament perquè crec que és l'única forma de forçar i pressionar perquè hi hagi algun canvi que protegeixi la vida de les persones. No pot ser que el negoci passi per sobre de la vida.
1: Mira, per si hi ha algú que no ha escoltat el testimoni de la Marga, és una dona de 63 anys que porta més de mitja vida vivint en un pis a l'Eixample de Barcelona i ara viu sota l'amenaça del desnonament.
3: Com que jo això ho considerava casa per tota la vida, perquè sí que és veritat que ara, bueno, que hi ha una reconducció tàcita d'aquest tipus de contracte, i que aquí en un principi vivia una família, la família Fajol, que el seu pare va ser el que va dissenyar la papallona que tenim a dalt, i aquí vivia una comunitat, i aquí la intenció dels propietaris era de que la gent, les famílies viuríem, l'ús seria residencial.
1: Però els fills dels propietaris no van poder mantenir aquesta finca, la van vendre a un fons, i aquí està el problema, perquè de 14 pisos, 12 d'ús residencial, d'aquests ja s'han expulsat a 6 veïns, i això es troba la Marga quan intenta parlar-hi.
3: Vam seure amb dos dels seus advocats i la resposta d'ells va ser en plan molt prepotent. Vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espacs, fer colívings, fer un ús totalment especulatiu del nostre edifici.
1: La Marga, a més, té a càrrec el seu pare, que té més de 90 anys.
3: El meu pare, des de fa uns anys que viu amb mi, el meu pare té 93 anys, el meu pare té una dependència reconeguda, tinc informe de vulnerabilitat social, econòmica, però tot això és igual. La llei, els magistrats, emparen amb un fons d'inversió. Ells poden fer el que vulguin, actualment. Jo, de fet, és que no sé com quedar-me aquí.
1: I per últim també avisa que tothom pot acabar sent una Mari Carmen.
3: Empatitzo molt amb ella i amb totes les Mari Carmens que hi ha a Catalunya i a Espanya. Realment penso que s'ha sensibilitzat molt la societat, que ja tocava, perquè jo, per exemple, quan vaig vindre l'any 92, a l'edifici del costat, que ara és un hotel, estaven traient les famílies i no vaig pensar i no penses que això t'hi pot tocar.
1: Mohamed.
4: Bé, jo em pregunto quan escolto ara mateix la Marga aquestes últimes hores tot el que ha passat amb la Mari Carmen, on estan els de la polsareta de la prioritat nacional? És a dir, si ara entrem al Twitter, per exemple, de Santiago Abascal o busquem alguna declaració d'aquestes figures que s'aixequen o s'erigeixen com els defensors de la classe treballadora, de la gent gran espanyola, on és? No? Jo crec que si realment defensen el país, si realment defensen la seva pàtria, haurien d'estar ara mateix al costat d'aquestes persones. Llavors, i aquí el que es posa de manifest és que problemes i emergències socials com el de l'habitatge és un problema profundament estructural, i que quan a vegades intenten posar-nos en l'agenda mediàtica altres aspectes o que ens intenten enfrontar entre nosaltres és perquè volen desviar l'atenció, i evidentment ho fan amb aquest objectiu. I la Mari Carmen, jo sí que m'agradaria dir que, clar, escoltem aquests dies la Mari Carmen i crec que és important tenir en compte que l'americà té agència pròpia, és a dir, sí, és cert, és una persona que té 87 anys, però és una persona amb una consciència social i un discurs propi, i que precisament el que ens diu és que des de la seva experiència no caiguem a la trampa d'individualitzar el seu cas, sinó que estem davant d'un problema que és col·lectiu, no? Per tant, hem de col·lectivitzar. I quan veus propostes polítiques a les últimes hores, si no m'equivoco, de Podemos o Sumar, que proposen expropiar el pis de la Mari Carmen, entre d'altres, doncs és un error i la solució és entendre que estem davant d'un problema que cal col·lectivitzar-lo i que és un problema transversal, que no és ni de dretes ni d'esquerres. Sí, evidentment hi ha sensibilitats, però que és una emergència de país.
1: Jordi.
5: De moment estem bastant d'acord, eh? I jo crec que sí que és un tema estructural. I en el cas que explicaves de la Marga, des d'aquí tota la solidaritat, i a més ha dit que no pensa afluixar, i per tant en aquest sentit doncs també tot el suport, no? Crec que expliquem la vessant personal, i en aquí, opinis el que opinis políticament, crec que no es pot entendre que ningú estigui d'acord en que algú li prenguin la casa i no tingui alternativa. Crec que això és un fracàs de l'estat del benestar, i per tant, en aquest punt jo crec que no hi ha cap mena de discrepància, no? Si no ho entès malament en l'entrevista que li feies a la Marga, començava per una cosa que jo crec que és important. Ho diré perquè, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha governat durant 8 anys Ada Colau. A l'estat espanyol està governant durant 8 anys els socialistes i Podemos. Val? I ara ens dedicarem a assenyalar determinades coses puntuals que són certes, però no són les úniques. Com comença la història de la Marga? Ha dit els hereus de la família Fajol, ha dit que es deia? No?
1: Sí, sí, sí.
5: No poden fer... Tu Ricard, deies, no van poder mantenir l'edifici. No van poder pagar l'impost de successions.
6: No ho sabem, això.
5: Ho ha dit ella.
6: No,
5: no. Sí, sí, no, no. Al principi de l'entrevista ha dit...
1: Sí,
5: no van poder fer front als impostos de l'herència. ¿Vale? Per tant, això és un problema d'habitatge? És un greu problema d'habitatge. Això depèn de les administracions? Absolutament. Absolutament. Absolutament. I a més d'aquest cas, un amic meu, que li va tocar una herència d'un pis, se'l volia quedar. El que havia de pagar d'herència va dir, escolta, aquí ve un expat i me'l paga per un quilo, sí. Té casa a Sitges. I aquí a Barcelona, al mig de l'Eixample, viurà un tio que no parlarà mai en català, que no baixarà al súper, que no portarà els fills a l'escola, etc. És una part del problema, d'acord. Què més ens diu la Marga? Els fons voltor, d'acord? ¿Vale? És a dir, en 8 anys o més no hem tingut nassos de poder anar pels fons voltor? Aquí està tothom d'acord? Sí. Per tant, per què no s'han canviat les coses? Una altra cosa que diu la Marga. Aquests senyors dels fons voltors tenen uns advocats en els quals jo no hi puc competir. Molt bé. Les administracions públiques no poden preparar mecanismes de garantia legal perquè la gent es pugui defensar? Jo crec que sí. Per tant, en aquesta foto, que quan la personalitzes és dramàtica, i evidentment, com deia, és un tema estructural i per tant no com casos puntuals, hi ha moltes coses a fer. Ja sabem que els canvis són lents. Però portem uns quants anys. I hi ha coses que sí que millorarien molt. D'entrada, la defensa dels drets més immediats, que és no perdre la casa. Però continuant per altres mesures que depenen absolutament de les administracions.
6: Sí, jo crec que hi ha com dues qüestions, per no repetir gaire, estic molt d'acord amb el que s'ha dit. Jo crec que hi ha com dues qüestions que, evidentment, formen part del mateix problema, però que són poder tenen detalls diferents. Una cosa és si com a societat ens podem permetre, trobem acceptable, desnonar una octogenària amb problemes de mobilitat de la casa on ha viscut tota la seva vida. Això és com la primera qüestió, no? És a dir, podem portar a les persones més vulnerables de la nostra societat, nens, persones que es troben en un moment vital sense rendes o en un moment vital en un sotrac, gent molt gran, no sé, situacions molt concretes que crec que com a societat, en general, simplement no haurien de permetre-ho. Més enllà de com estigui l'habitatge, més enllà del problema estructural, més enllà de tota la resta. És a dir, aquestes persones no haurien de marxar de casa seva d'aquesta forma i no haurien de permetre. I aquí hauria d'haver una cobertura, diguem-ne, per casos bueno, que podrien considerar d'extrema vulnerabilitat o com li vulguem dir. Bé, després hi ha una segona qüestió, que és com intervenir en el tema de l'habitatge. I jo, en aquesta qüestió, sempre soc com molt pessimista per una raó. Tinc la sensació que no es vol. És a dir, tinc la sensació que, més o menys, tots podríem posar-nos d'acord en unes mesures que ajudarien molt a resoldre el problema de l'habitatge. És a dir, a fer que els immobles tinguessin menys rendibilitat, no? Posats, per exemple, en el mercat del lloguer, però els governs no volen, perquè és el vehicle d'estalvi de la, una part important de les famílies espanyoles. Això ha estat així històricament, i per tant, quan ara has de tocar la rendibilitat, bueno, els partits que formen part del govern, de tots els governs, vull dir, diuen no, perquè a veure si d'aquí se m'emprenyarà la classe mitjana. I per tant, els rendistes, que són una... Perdó, les persones que estan en lloguer, els llogaters, que són una part petita de la... Petita, molt important, però no majoritària, de la societat, paguen aquesta cosa de que la resta, o una part important de la societat, tingui diners, tingui tots els estalvis en els habitatges. Dit això, és veritat que es podrien fer moltes altres coses sense tocar això, que jo crec que s'hauria de tocar, si em preguntes a mi, però que entenc o sé per què, puc entendre bé la raó per la que el govern sempre és molt reaci a fer això. Dit això, es podrien fer altres moltes coses que tampoc no es fan, com ara, per exemple, que la regulació del mercat del lloguer sigui molt més efectiva d'entrada. Abans ho parlàvem just abans de començar la tertúlia. Se va fer una regulació dels preus del lloguer de temporada, que això s'havia deixat sense fer, un error mayúscul.
2: Que el moviment per l'habitatge ja havia advertit i que mai se'ls va fer cas.
6: Sabia perfectíssimament, sí. Estava absolutament detectat, no va ser cap sorpresa. Van fer una llei d'habitatge i la van fer no tot el bé, jo no sé d'aquells que diu que la llei d'habitació no ha servit per res, ha servit per moltes coses, però s'ha de fer no tot el bé que s'havia d'haver fet, i es va fer una regulació catalana fa molt poc temps del lloguer, dels preus del lloguer de temporada. Sí. Jo no sé si això ha funcionat. No dic que no hagi funcionat, perquè no ho sé, dic que no ho sé.
2: Puc fer un matís?
1: Molt breu, sí.
2: Molt ràpid,
1: Ara en parlarem, sí.
2: Jo crec que reduir el problema de l'habitatge a l'impost de successions és una mica trampós, bàsicament,
5: no,
2: perquè
5: per
2: sabem...
5: No,
2: però jo dic que és important situar-ho, perquè sabem com... Sabem tots que està bonificat, molt bonificat pels familiars de primera línia i que, a més, ho està més encara quan és primer habitatge. Però jo crec que aquí el focus interessant és posar la diana sobre la catifa vermella que s'ha posat sobre els fons d'inversió, que utilitzen unes pràctiques que han estat bastament denunciades pel moviment per l'habitatge, que bàsicament consisteixen en comprar edificis sencers, buidar-los dels veïns d'allà i intentar-los ocupar amb veïns d'un altre perfil, que bàsicament és el que està explicant la Marga en l'entrevista, no? Que deien, és que tu no ets el perfil de la gent que nosaltres volem que ocupi aquests immobles. Vull dir que jo crec que el focus interessant és veure com aquí s'ha posat una catifa vermella per les pràctiques especulatives d'alguns actors que estan copsant cada cop més part del mercat. Crec que això és el que s'ha d'atacar en primera instància.
1: Són les 9:02. Ara en parlarem perquè ens acompanyarà Jaime Palomera, que és codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, per posar també l'accent en aquesta revolució que cal ara mateix en el mercat de l'habitatge, perquè estem veient que això ja són hores greus les que estem vivint. Però abans, pel que fa a les carreteres, ara tenim 8 quilòmetres de cua a l'AP7.

0: diverses vegades l'ha corregit l'Audiència de Madrid, que ha tret delictes pels que volia jutjar-la, però que li ha avalat que la dona de Pedro Sánchez sigui jutjada properament per un jurat popular.
1: També pendents del que doni de si el ple a la Paeria de Lleida, que arrenca d'aquí mitja hora a 2:15. A l'ordre del dia, la prohibició del burca a Lleida. Estela Bussoms.
2: Una prohibició inclosa, la nova ordenança de civisme, que, si no hi ha sorpreses, s'aprovarà amb els vots de PSC, Junts i Vox. L'argument que utilitzen és que no són vestimentes pròpies d'una societat lliure i democràtica. Quan fa 16 anys la Paeria va aprovar per primera vegada vetar el vel integral als espais municipals, ho feia amb arguments de la seguretat. En aquell moment, però, la normativa es va recórrer i el Suprem la va tombar. Avui, l'entitat islàmica que s'hi va oposar també serà al ple per explicar què pensa fer aquesta vegada.
1: Segur que serà una de les imatges del dia. El Papa aterra d'aquí una hora a l'aeroport d'Orly, a París, on comença una visita oficial de 4 dies a França, que també el portarà a Lourdes i a Metz. París, Isabel Galí.
3: Lleó XIV arriba aquí a l'Elisi a les 11, on el president Macron el rep com a cap del Vaticà i de l'Església Catòlica. Després trepitjarà la seu de la UNESCO, on parlarà de la intel·ligència artificial i el plat gros. L'entrada solemne a Notre Dame rehabilitada serà a mitja tarda. Això després de recórrer alguns carrers de la ciutat amb el Papa mòbil. La visita, que inclou Lourdes i la ciutat de Metz, s'allarga fins dilluns i el pontífex es reunirà en algun moment amb 7 víctimes de violència sexual dins l'Església.
1: I Barcelona reprèn l'activitat política del curs amb el ple de setembre, un ple que cau en plenes festes de la Mercè. Barcelona, Anna Escura.
4: Bon dia. Si no passa res, avui s'aprovarà amb el suport de Junts i Esquerra l'encariment del recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes d'escala. També es votaran les ordenances fiscals per al 2027 que preveuen pujar l'IBI als hotels de luxe. Estem pendents, per això, de si les negociacions del govern amb els comuns han prosperat per veure si aquests hi acaben votant a favor o no.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 5, bon dia. El Departament de Drets Socials preveu començar a construir aquest any vinent la residència de gent gran de la Seu. El Departament avança en els tràmits després de la cessió del projecte per part de l'Ajuntament, tal com ha explicat Raül Moreno en la seva primera visita a la ciutat. El conseller també ha estat rebut al taller Claró, que enguany celebra el seu 50è aniversari. Es constitueix la Comissió de Recerca Territorial de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el nou òrgan que està integrat per membres de la mateixa regió, l'IRB Lleida i la UDL, i proveïdors de salut busca impulsar la investigació biomèdica adaptada a les necessitats del medi rural. El festival Rockabilly Pine Peaks consolida tot un cap de setmana de música i activitats. La trobada torna a portar a la Seu desenes de vehicles clàssics nord-americans vinguts d'arreu d'Europa que faran un recorregut fins a Arfa. Demà a la tarda, la Sala Guiu acollirà els concerts en directe avui i demà a la nit amb grups de referència d'aquest gènere. I s'ha presentat a Barcelona el llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. El musicòleg d'Arsegal l'ha donat a conèixer la setmana del llibre en català al costat del seu autor, el periodista Ferran Rieda. L'obra de la col·lecció de Roc Llibres resumeix una trajectòria de constància que valoren com a decisiva per la música del Pirineu. L'historiador Daniel Fiter presenta a la Seu un llibre sobre la Casa Cintet d'Andorra la Vella. L'acte serà dimecres vinent a l'Espai Armengol i comptarà amb la presència del ministre de Cultura andorrana, Mònica Bonell. La inspecció escolar de la investigació de l'incendi de la Carola descarta inicialment indicis de criminalitat. La zona es manté precintada i s'ha establert un perímetre de seguretat per protegir el lloc dels fets. La investigació, però, continuarà les pròximes setmanes. Noves queixes al Pallars Sobirà pels talls de les obres al port de la Bonaigua i és que ara territori ha establert talls continuats de fins a 5 hores i mitja de dilluns a dissabte. Les restriccions viàries començaran el 5 d'octubre i seran al llarg de 6 dies a la setmana. El menjador escolar d'Esterri d'Aneu recupera la connexió de gas i ja pot tornar a oferir àpats cuinats als infants. Aquest començament de curs només han pogut consumir menús freds fins que no s'ha solucionat la connexió a la xarxa. I també el Pallars Sobirà, que aquesta setmana s'hi fa la sisena edició de la Mountain Calling, una recollida de residus a Portainer i Espot per sensibilitzar

0: I als esports, l'Atlètic Club La Seu debutarà aquest cap de setmana en categoria estatal, la tercera nacional. Serà aquest diumenge al vespre i ho farà, a més, amb el duel pirinenc de la categoria contra l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra. El partit es jugarà a la Massana. Avui els informatius també repassem l'agenda del cap de setmana en què, per exemple, el seu Futbol Club jugarà el seu primer partit com a local pel que fa a Primera Catalana. Serà aquest dissabte contra el Gimnàstic Manresa. I repassarem les valoracions del títol de campió de la Lliga Catalana que ha aconseguit el Cadí La Seu. L'equip rosellenc, recordem, va superar l'Espart Girona i ha conquerit que és el seu 8è títol nacional femení, el 5è en aquesta dècada. La Seu d'Urgell i Pons viuran aquest cap de setmana una nova edició del Segre Cup. La prova coincideix amb els europeus d'Slalom, en què ahir Miquel Trevé, Mònica Dori i Marc Vicente van accedir a les semifinals. Entre els palistes que han obtingut el passi també hi ha Laia Sorribes, David Llorente, Marc Echaniz, Miren Lescano i Leire Goñi. I la Viciensiana de Coll de Nargó arriba a la 13a edició. La prova retro es du a terme en bicicletes clàssiques. El recorregut d'enguany consta de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres. I pel que fa al temps, que continua la calor, deixa fa força dies al migdia, matins frescos, però a migdies en què la màxima supera els 30 graus. Una situació que encara es pot mantenir demà dissabte, mentre que diumenge la temperatura ja tendirà a normalitzar-se una mica.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat preveu que la construcció de la nova residència de gent gran de La Seu d'Urgell començarà aquest any vinent. Així ho ha assegurat el conseller Raúl Moreno en la visita que ha realitzat aquest dijous a La Seu i que va començar amb una recepció a l'Ajuntament d'Urgell. En Moreno va ser rebut per l'alcalde Joan Barreda i per d'altres regidors i regidores de la Corporació Municipal, a més de la síndica municipal de Greuges, Anna Martí. També hi era la delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero. Tot seguit, el conseller va signar el llibre d'honor de la ciutat, atès que era la seva primera visita oficial a La Seu, i va mantenir una breu reunió de treball amb l'equip de govern per abordar diferents temes socials del municipi. Aquest juny passat, l'Ajuntament de La Seu va aprovar per unanimitat la cessió al Departament de Drets Socials del projecte de residència de gent gran. Amb aquest punt, el consistori finalitzava tots els tràmits previs que li corresponien i traspassava la responsabilitat de la conselleria. Sobre la situació actual d'aquesta obra, reivindicada des de fa anys a la ciutat i a la comarca, Raúl Moreno afirma que aquest estiu ja han començat avançant els tràmits que els corresponen, especialment pel que fa a la preparació de la licitació de les obres, i Moreno diu que si les gestions segueixen avançant segons el previst, confien que aquest pròxim 2027 ja es podrà col·locar la primera pedra i, per tant, començaran les obres.
2: A banda d'haver fet el projecte i d'haver treballat els equips durant molts mesos per diguem-ne, adaptar el projecte a les necessitats tècniques de la residència i fer una de les residències més modernes que tindrem a Catalunya, l'Ajuntament va aprovar el traspàs del solar on es construirà a la Generalitat de Catalunya, que és el primer pas que s'ha de donar perquè nosaltres puguem construir. Això ja ho ha fet l'Ajuntament, ara és la Generalitat de Catalunya a través de Patrimoni qui ha d'assumir aquest solar. Això es produirà molt probablement el mes d'octubre, d'aquí poques setmanes. Un cop que tinguem això, nosaltres hem de licitar les obres. La licitació pot durar 3, 4, 5 mesos en funció si no hi ha cap problema, i a partir de la licitació ja sabrem qui ha de construir i per tant podrem posar data d'inici de construcció. Esperem, si tot va bé, doncs que la primera pedra la puguem col·locar a partir de l'any que ve, el 2027, encara com no sabem el concurs com qual trigarà i el temps que ens donarà l'empresa guanyadora, no sabem si pot ser el primer trimestre, el segon trimestre.
0: Com sentíem, de moment no es pot concretar quin trimestre de l'any vinent es podrà començar. Moreno ha parlat també dels terminis previstos que hi hauria a partir de l'inici de les obres.
2: Si fos un equipament semblant a la resta, podríem dir un any i mig. Aquesta és especialment potent per la seva qualitat arquitectònica, per la seva magnitud també, perquè combina apartaments, centres de dia, perquè també hi ha una part d'execució de l'entorn i de materials molt, molt, molt potent. Per tant, potser dos anys, però depèn també de l'empresa que acabi construint, no? De la seva capacitat que tingui. No? Però normalment una residència al voltant de 90 places en centre de dia, un any i mig de promig de construcció, sí que trigues.
0: Eren declaracions de Rumor en una entrevista que matrà aquest matí a Ràdio Seu i en què ha tractat d'altres temes, com per exemple la visita que va fer ahir mateix també al taller Claró, que enguany celebra el seu 50 aniversari, o la que va fer prèviament a la residència de Bellvei al CDIAP de Puigcerdà. Això ho repassem també en següents informatius. I en l'àmbit sanitari, la regió del Pirineu i Aran ha presentat oficialment la seva comissió de recerca. Ha estat una jornada de recerca que s'ha fet per primer cop amb què es vol consolidar l'activitat científica entre els professionals d'aquest àmbit sanitari local mitjançant el treball col·laboratiu. En aquest esdeveniment també s'ha premiat per primer cop dues investigacions per reconèixer la tasca d'especialistes locals. Un és el de Rosa Blavesi, geriatra de l'Hospital de Cerdanya, que ha rebut el guardó de millor projecte de final de màster per un treball sobre formació en ecografia clínica en cures paliatives, i l'altra, Anna Grau, doctoranda de la UdL, que ha estat distingida en la categoria de treball de recerca per un estudi centrat en l'avaluació d'estratègies nutricionals mitjançant aplicacions web per a pacients amb risc cardiovascular en entorns rurals. I com avançàvem ahir, la Regió Sanitària del Pirineu i Aran ha encetat una campanya per atreure professionals. És mitjançant un vídeo promocional que ahir es va començar a distribuir a xarxes i que destaca al·licients com ara l'atenció de proximitat i qualitat, les oportunitats de creixement laboral i l'entorn natural privilegiat. L'acció s'adreça a metges, infermeres, professionals de salut mental, tècnics sanitaris o d'altres perfils assistencials. I un dels principals elements d'aquest vídeo és que hi apareixen professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure al Pirineu i a treballar. I ara n'escoltem un fragment.
3: I si poguessis viure i treballar en un lloc únic?
4: Buscàvem, doncs, aires frescos, no? Canviant una miqueta la forma en què estàvem vivint el dia a dia.
5: Crec que la qualitat de vida que tens vivint en un lloc com aquest a Barcelona és inviable.
6: Portava 10 anys treballant a un hospital de Barcelona, a un gran hospital de Barcelona. Buscàvem, doncs, aquest canvi cap a una cosa petita, més comunitària.
7: I volíem provar la vida d'un poble petit de muntanya.
3: El Pirineu ofereix molt més que una feina. Ofereix equilibri entre vida personal i professional.
4: Perquè és un entorn no només tranquil, permet dedicar-me plenament a la feina, separar les dues vides, no? La meva vida social, la meva vida laboral.
8: I la gent en general és més comprensiva, més pausada, que també s'agraeix a l'hora de passar visita. Aquí tu has de fer una mica més tu, amb la qual cosa és més un repte.
6: Un hospital petit no vol dir aprendre menys, sinó al final empapar-te de tota la cultura que hi ha, i aquí l'ambivalència de França o Espanya, que et dona joc a aprendre moltes coses noves i a aprendre diferents formes de viure.
9: Crec que treballar aquí a la Seu i viure als pobles aquí del Turgell doncs me dona la possibilitat de fer coses que no podia fer a una gran ciutat. Jo abans vivia d'una ciutat a Portugal i aquí faig coses que no podia fer.
10: Crec que he trobat el meu lloc aquí dalt, la veritat.
3: T'imagines formar part d'un equip de professionals que participen en projectes de recerca i amb accés a formació continuada i gaudir d'estabilitat laboral en una comunitat propera i un entorn natural privilegiat?
11: Tens uns equips de treball increïbles. Tens capacitat per fer recerca. Ara mateix aquí estem amb diversos projectes de recerca i això se valora molt. És una cosa molt interessant venir-hi.
8: Al final és això, dir que si has triat família és per veure el pacient en la seva totalitat, i crec que des de la rural l'acompanyes molt més que des d'una gran ciutat.
0: És aquest el fragment d'aquest vídeo, com dèiem, s'ha començat a distribuir a través de les xarxes socials del Departament de Salut i de diferents entitats sanitàries d'arreu del país. La Seu d'Urgell torna a viure l'essència nord-americana més clàssica que cap de setmana, i és que se celebra el Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu. A més d'aquest gènere musical que va marcar la joventut del 150, el certament té com un dels seus principals reclams el fet que permet veure la ciutat desenes de cotxes clàssics de fabricació nord-americana portats per aficionats que en alguns casos arriben del Pirineu català des de diferents ciutats d'arreu d'Europa. Enguany el cotxe més antic té gairebé un segle. Està datat de l'any 1927. Ho ha explicat el director de la Pine Peaks, Josep Arnola.
12: Els vehicles més antics que tenim inscrits en aquesta setena edició són tres vehicles Ford de l'any 1927, són dos Fords T T-Bucket descapotable Roadster de l'any 27 i tenim una furgoneta Citroën Pickup, és a dir, una furgoneta americana de l'any 27. Tots tres vehicles arriben en marxa a la Seu, és a dir, tots els vehicles que arriben aquí a la Seu venen tots en circulació, és a dir, són vehicles que estan en estat òptim de circulació. Els més antics, el que us dic, són del 27, tenim vehicles ja del 28, 30, 32, 35, dècades dels 40, 50, 60, i així successivament fins a vehicles més actuals del 2017, 2019, i ahir es va apuntar un Mustang del 2023. És a dir, tenim pràcticament la història del motor americà, pues des de l'any 1927 fins al 2023, és a dir, tenim pràcticament 100 anys d'evolució de vehicle americà.
0: El Pempis va néixer l'any 2019 amb un simple format de matinal, però els darrers anys ha consolidat un programa que engloba tot un cap de setmana d'activitats, i és que la benvinguda dels participants ja és a partir d'aquest migdia, i de fet alguns ja van arribar ahir. Per aquest motiu, Bernul no descarta fins i tot avançar una mica més a l'inici l'any que ve.
12: Si ens remuntem a l'inici 2019, va ser una matinal, un sol diumenge al dematí, i bueno, mica en mica hem anat consolidant el festival, hem anat consolidant el públic, i cada vegada pues, sembla que hi ha un efecte, no, de crida i un efecte bola de neu, que el que ha fet, doncs, bueno, és això, és poder donar a la setena edició ja tres dies seguits de festival, que inclús, si seguim amb aquest ritme, potser dius, pues, hasta inclús ens haurem de plantejar fer un quart dia, és a dir, començar ja el dijous, perquè, com bé dius, ja hi ha gent, pues, a lo que és aquí a la comarca de l'Alt Urgell, els primers participants que ens arriben des de fora de Catalunya, des de fora de les fronteres, doncs és gent que ja s'ho pren amb més calma, s'ho pren com un viatge i s'ho pren, doncs, com una forma de vindre aquí a gaudir de la música i a gaudir del Pirineu.
0: La primera nit de concerts avui a la Sala Guiu començarà amb l'actuació del grup francès Louis and the Hurricanes a les 11 i continuarà amb l'italià Miki Palano a la 1 de la matinada. Abans i després de cada concert en directe hi haurà les sessions de DJ Dani. La música anirà precedida d'un sopar amb paella i sangria pels inscrits. El programa de demà dissabte arrencarà al matí a 2:15 amb l'obertura del Car Show a Doctor Peiró. A les 11 es podrà veure la Chrono Race Pre 65 i hi haurà al migdia una actuació en directe del grup Sin Reputación. Un dels elements més populars del Pine Peak serà la rua que es farà demà a les 5 de la tarda dels vehicles participants, sortiran de l'aparcament avançant pel nucli urbà i després aniran fins a Adrall i Arfa per tornar després cap a la Seu. Josep Bernol explica quina és l'essència del Pine Peak.
12: Pine Peak és el Festival Rockabilly del Pirineu i això neix de la fusió d'una mescla entre la passió als vehicles clàssics americans i la passió al món del rock and roll. Val? D'aquest fruit, d'aquesta unió, d'aquesta cultura, tant del vehicle clàssic americà dels anys 30, 40, 50 del segle passat, i de la cultura rockabilly, rock and roll, que moltes vegades va lligada i que, per qui no ho sàpigui, doncs, bueno, li faré un petit spoiler, no? Si vostè tothom ha vist, o li ve a la ment la pel·lícula Gris, val? Doncs és doncs com un gris transformat, no hollywoodiense, sinó transformat a la realitat i al dia a dia de la Seu d'Urgell. És a dir, és una unió de cultura, passió, sentiment, tant de la música rock and roll com del vehicle clàssic americà.
0: Per completar els actes de demà dissabte, la Sala Guiu acollirà una segona nit de concerts. Aquest cop hi actuaran Sherna May and the Mayhems, formació britànica, a les 11 de la nit, i el conjunt italo-britànic Mark Harman and Don Diego Trio a la 1 del matiner, acompanyats novament de les sessions de DJ Dani. Des de l'Ornitxo expliquen d'on arriben els participants. Actualment venen des d'arreu d'Europa.
12: Els tenim de més lluny, venen vehicles d'Irlanda, que els tenim ara en aquests moments, perquè m'ha escrit fa una estona, per la zona d'aquí de Pamiers. D'Irlanda l'han embarcat amb un vaixell fins a Bilbao i estan fent ruta per aquí, pel nord de França. Es venen 5 vehicles procedents d'Itàlia, des de la banda de la Toscana i des de la banda de Gènova, que surten avui. Tenim vehicles que ens baixen d'Holanda, també, amb circulació. Suïssa, Suècia, Noruega, sobretot França, per no dir, jo crec que el 50-60% del públic amb vehicle assistent procedeix d'aquí del país veí. Òbviament ens ve gent de Catalunya, ens ve gent de Navarra, ens puja gent de baix d'Alacant, ens puja gent de baix de València, ens venen vehicles aquest any també, ens ve un club de vehicles Fords Mustangs que ens venen des de Madrid, de la zona del Corcón, Móstoles, Leganés, ¿vale? És a dir, que tenim gent, doncs, tant del nostre país com de fora de la Unió Europea.
0: El Paintpix acabarà diumenge al matí amb l'últim dia d'obertura del Carrer Show a 2:15 del matí, la final de la Crono Race a les 11 i el lliurament de premis i la rifa d'obsequis, que serà 12:15. A més, al llarg del cap de setmana hi ha food trucks, hot rods, parades de productes diversos i servei de barra. El festival és organitzat pel Club de Vehicles Clàssics d'Alt Urgell i compta amb la col·laboració, entre d'altres, de l'Ajuntament de la Seu, la Diputació de Lleida, l'IDAPA, l'UPSO i Ràdio Segur.

0: I ara parlem d'un estil musical diferent i més local, perquè la col·lecció Enderroc Llibres ha publicat aquest mes de setembre el llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. Aquest llibre resumeix la vida del musicòleg i acordionista d'Arsèguel i recorre i indiquen una vida plena d'episodis sorprenents i una feina sostinguda al llarg de dècades que, remarquen, ha estat decisiva per la música popular dels Pirineus. La presentació oficial de l'obra, escrita pel periodista Ferran Riera, s'ha fet aquest dijous al migdia al Passeig Lluís Companys a Barcelona, amb èxit de públic i coincidint amb la festivitat de la Mercè i també amb la Setmana del Llibre en Català. Artur Blasco ha acompanyat l'autor en la presentació del llibre, en què també hi ha intervingut el responsable del web Sons de la Mediterrània, Jordi Martí Fabra. L'any passat, Blasco va rebre el Premi Enderroc d'Honor des de la revista de referència de la música en català, n'elogiant el fet que, quan explica una història, amb un parlar precís i pausat i una llum intensa, brilla els anuncis de Morrite alguna cosa semblant als poetes de l'antiga Grècia. La publicació conclou que dels Pirineus i la seva gent ha aconseguit històries igual de llegendàries, com per exemple les Coles del Peirot, que Blasco explica amb dignitat i amb entusiasme. Ferran Riera és una de les persones que més de prop ha seguit l'escena del folk i la música popular catalana de les darreres dècades. Ha escrit diversos llibres sobre el tema i també és l'autor de l'obra Jaume Arnella, Artesà de Cançons. Riera considera que aquests dos personatges s'han ajudat a sostenir, mantenir i redreçar la maltractada música catalana amb clarividència i amb la força dels seus braços, i que comparteixen una mateixa estima tossuda per la música del poble i una mateixa missió, que és tornar al poble el que és del poble, agafant una frase que va patentar Alan Lomax, un musicòleg nord-americà. L'autor considera que Artur Blasco ha anat deixant una obra sòlidament cimentada i treballada pacientment al llarg dels anys, com un mur de pedra seca. I d'aquesta trajectòria n'ha destacat fets com la trobada amb els acordionistes del Pirineu, la col·lecció de llibres a peu pels camins del cançoner, el Museu de l'Acordió, les investigacions al voltant de l'antic violí de pastor amb el nom de Rebequet, els discos del Pont d'Arcalís, ara n'estem sentint una cançó, o els concerts compartits amb músics més joves que han esdevingut amics, com l'acordionista Cati Plana, el percussionista Orsellenga Renau Viols o el guitarrista Yannick López.
1: Fora d'aquí.
0: El llibre de Riera recorre els 1.000 vessants d'aquesta obra important, imponent, però també les anècdotes de gairebé un segle intensament viscut, i segurament les unes no s'expliquen sense les altres. Blasco confessa que va ser viatjant pel món, que va veure que tothom és fill d'un país i d'una tradició concreta, i treballant a bord d'un vaixell bacallaner va ser quan va descobrir la potència evocadora de l'acordió diatònic. Després, recorrent massos de muntanya com a tècnic d'agricultura, va intuir que aquells acordions abandonats que acumulaven pols a les golfes amagaven una història important d'una gent que, enmig de condicions de vida molt dures, va fer créixer aquesta cultura i una manera de fer la festa i un repertori propi de cançons. El llibre, com diem, es diu Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble, i l'ha publicat en Enderroc Llibres. I un apunt cultural més per explicar que l'Espai Armengol acollirà dimecres vinent, dia 30, la presentació del llibre Casa Cintet del Comerç, una aproximació al fons documental d'aquesta casa històrica d'Andorra Vella, que abasta des de l'any 1854 fins al 1945. L'ha escrit l'historiador d'Urgellenc Daniel Fité Arill, i l'acte es farà a les 7 del vespre amb la presència de la ministra de Cultura del govern d'Andorra, Mònica Bonell. En l'elaboració de l'obra, Fité ha pogut consultar més de 7.500 documents que formen part del fons de l'establiment comercial depositat per la família de l'Arxiu Nacional d'Andorra. Aquests arxius recullen l'activitat empresarial del negoci des de mitjan segle XIX fins a mitjan segle XX i reflecteixen l'emprenedoria i la capacitat d'adaptació de Casa Cintet en un període que va ser de canvis i transformacions molt grans en l'estructura social i econòmica del Principat. El llibre està possible gràcies a la implicació del govern d'Andorra, la Cambra de Comerç d'Andorra i Andorra Recerca i Innovació, i a la presentació a la seu hi col·laboren el Consell Comarcal i l'Espai Armengol, a més del Ministeri de Cultura d'Andorra.
1: I un gall negre va sortir a la porta mig en camí.
2: Pirineu.
0: Dos quarts de deu, la policia d'Andorra ha iniciat conjuntament amb els bombers i el Departament d'Indústria del Govern d'Andorra la inspecció ocular tècnica a la urbanització La Carola d'Ordino, després del gran incendi que va destruir-lo de manera molt considerable aquest dimarts. La investigació policial va començar, de fet, el mateix dia que es va declarar el foc. Un cop els bombers l'han donat per extingit i s'ha assegurat la zona, els especialistes dels cossos de seguretat i del govern han pogut accedir a dins els edificis. En aquesta primera inspecció sobre el terreny, els investigadors han assenyalat que es descarten inicialment indicis de criminalitat, després que han constatat i analitzat l'escenari de l'incendi. Des d'un primer moment, els especialistes ja tenien localitzada la zona aproximada on s'haurien originat les flames i des d'on s'haurien propagat. El cos policial ha indicat que les baixes temperatures de matinada van permetre avançar la inspecció tècnica abans del que estava previst inicialment. La zona, però, es manté precintada i s'ha establert un perímetre de seguretat per protegir el lloc dels fets i la investigació, que s'acabarà judicialitzant. Continua les pròximes setmanes per acabar de recollir tots els elements necessaris per determinar les circumstàncies dels incendis i si finalment hi hauria algun indici d'intencionalitat. Continuen les queixes en relació a les actuals obres de reforma del port de la Bonaigua després que aquest dijous el Departament de Territori ha anunciat que allargarà els horaris dels talls de carretera. Si fins ara ja eren d'una hora i mitja, el doble del que s'havia previst inicialment, ara s'ha anunciat que seran de dilluns a dissabte durant gairebé tota la jornada laboral, de 9:15 del matí a les 2:00 PM i de 4:15 de la tarda a les 7, sempre garantint, segons han dit, el pas de vehicles d'emergència, i els diumenges la via romandrà oberta només amb pas alternatiu. Des de la Generalitat han justificat aquests talls tan dràstics per l'objectiu de tenir a punt la carretera abans no comenci la temporada d'hivern. Durant la reunió telemàtica d'aquesta setmana s'ha tractat dels mecanismes per fer seguiment dels treballs i les afectacions a la mobilitat, a més d'un pla específic per eventuals emergències. El departament també informa que els ens locals del Pallars Sobirà i de l'Aran i representants de l'estació de Baqueira Beret els informarà de l'evolució de les obres que estan desenvolupant sobretot per estabilitzar els vessants i protegir la plataforma de la carretera enfront de possibles nous moviments. Recordem que aquest hivern hi va haver una gran esllavissada. Des de l'Ajuntament d'Esterri i d'Aneu ja han expressat el rebuig a aquests talls tan dràstics de trànsit i reclamen que siguin més flexibles. Ho escoltarem a l'informatiu migdia. I també, justament a Esterri d'Aneu, el menjador escolar d'aquest municipi ja torna a tenir finalment connexió de gas, segons va confirmar ahir l'alcalde Pere Ticó. D'aquesta manera es pot tornar a servir a plats cuinats, i és que a aquest començament de curs els alumnes només han tingut accés a plats freds. Les famílies i la direcció dels centres van queixar-se d'aquest fet, que el curs havia començat sense la cuina en funcionament, perquè encara no disposava del subministrament de gas, malgrat que des de l'abril se sabia d'aquesta mancança. La instal·lació tenia pendents alguns tràmits per poder donar-se d'alta i mentre no resolien l'alumnat de primària i secundària de l'escola del Closa i també de l'Institut Morelló, com dèiem, només s'ha tingut accés a àpats freds. I tancarem aquest bloc explicant que també el Pallars Sobirà, que cap de setmana s'hi farà la 6a edició de la Mountain Calling. És una recollida de residus a les muntanyes de Portainé i Espot, oberta a tota la gent que s'hi vulgui afegir. És organitzada per l'entitat local Surfers, amb el suport del Parc Natural del Pirineu i el Parc d'Aigües Tortes. Té per objectiu principal recollir residus i consciència alhora de la importància de mantenir els entorns de muntanya nets i saludables per a tothom, en aquest cas els entorns d'aquestes dues estacions d'esquí. Les inscripcions es poden fer amb un formulari a internet.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Obrim ara l'agenda i ho fem precisament parlant d'una altra jornada de neteja. En aquest cas es fa aquí a l'Alt Urgell i serà al voltant de l'embassament d'Oliana, organitzada un cop més pel grup Per una Catalunya Neta, amb el suport de l'Ajuntament d'Oliana. Els participants es trobaran demà dissabte a 2:15 PM, a aquesta hora, davant de l'Ajuntament olianès. Com hem dit fa un moment, aquest cap de setmana també hi ha el 7è Festival Rockabilly del Pirineu Pine Peaks. Repassem ràpidament el programa d'actes que ja comentàvem. Avui hi haurà la primera nit de concerts a la Sala Guiu, a partir de 11:15 de la nit DJ Dani, a les 11 Louis and the Hurricanes, després a l'una matinada Mickey Paraíso, i demà hi haurà al matí l'obertura del recinte del Doctor Peiró, a les 11 a la Crono Reis Pre-65, al migdia 12:15 concert del grup Sin Reputación, dinar de food trucks al migdia, a les 5 de la tarda a la Rua des de l'aparcament Doctor Peiró en direcció Arfa, i a la nit concerts a la Sala Guiu de Charmaman and the Mayhem a les 11 de la nit, i ja a 12:15 Mark Harmon and Don Diego Trio. El Pine Peaks acabarà diumenge amb la final de la Crono Reis. I també cap de setmana actes a Castellciutat per commemorar la capitulació de 1713. Al llarg de tot demà, de les 9 del matí a les 7 de l'espre, exposició temporal al castell de Castellciutat. També en el mateix horari, campament històric. A 12:15 del matí, demostració de balls històrics del segle XVIII. A les 11, primer passi de la desfilada des de la Torre Solsona i també de la visita guiada amb l'història de Lluís Obiols. A les 5 de la tarda, exhibició de combat. I a les 6, segon passi de la desfilada i la visita guiada. Presentació del llibre Una crònica republicana des de Madrid amb Joan Tardà, aquest dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Teniu aquests i més actes al web radioseu.cat/agenda. Ampliem ara notícies amb les que trobem a la premsa. El diari Andorra destaca la mort de Gabriel Obac, dirigent històric del sindicat andorrà USDA, destacat per dues dècades i mitja de compromís, indicant, amb els drets dels treballadors. La seva part del periòdic indica que el líder de Concòrdia, Sergi Escalé, reitera els seus dubtes sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. Defensa un encaix amb Europa, però que aquest no sigui per sometiment.

Segrest fa ressò d'un tall a la línia de tren de la Pobla de Segur des d'aquest matí a causa d'un incendi al polígon entre vies de Lleida. El foc ha cremat palets en una zona exterior i ha acabat afectant la línia fèrria de la Pobla.

I la Maia es fa ressò d'un macrooperatiu a policia les darreres hores a Lleida arran de l'augment de delictes i d'incidents amb armes. Hi ha hagut d'augment 2 detinguts i 122 identificats.

I Roger destaca que el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona, presenta un sistema que assegura que pot evitar que el llop entri a les granges i foragitar-lo. El dispositiu es basa en la intel·ligència artificial i es presentarà una jornada tècnica aquest dimarts vinent.

L'Atlètic Club La Seu debutarà aquest cap de setmana ja en categoria estatal. Recordem que aquest any ha aconseguit l'ascens a tercera nacional després de proclamar-se campió de la divisió d'honor catalana, i el debut arribarà finalment aquest diumenge a les 7 del vespre, i a més serà a Andorra. I és que el debut de l'Atlètic La Seu a tercera nacional serà amb el duel nou duel pirinenc d'aquesta categoria. S'enfrontarà a l'Enfaf Construccions en un partit que jugarà diumenge a les 7 del vespre al pavelló francès Vila a la Massana. I també està d'estrena la Seu Futbol Club. Jugarà el seu primer partit com a local a Primera Catalana. Ja va debutar la setmana passada amb una derrota per la mínima 2-1 al camp de la Molletense, i avui, aquest dissabte, volem dir, serà el primer partit com a local. La cita és demà a les 5 de la tarda al camp municipal Emil Vicente, i el rival serà un dels més pròxims geogràficament, el Gimnàstic Manresa. Aquest partit, com dèiem, demà a la tarda.

0: Pel que fa a Tercera Catalana del grup 15, avancem que també aquest dissabte el club de futbol Organyà jugarà al camp del Santa Coloma de Queralt, mentre que l'Oliana també té partit a casa, jugarà a la mateixa hora a Calaf. Això pel que fa a la Tercera Catalana i pel que fa a la Quarta Catalana, la competició començarà aquesta setmana entrant. I començàvem ahir el Cadí-la Seu, torna a ser campió de Catalunya. El primer equip del Cedis Bàsquet va guanyar dimecres a la nit la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina, després que la final disputada a Reus va superar l'Espar Girona per 67-72. D'aquesta manera, el club urgellenc ja suma 8 títols d'aquesta competició a les seves vitrines. Un partit que va ser força disputat, però en què el Cadí va portar en tot moment el control del marcador. Avui podem escoltar les valoracions que feia, per exemple, al final de la transmissió d'Esport 3, un dels nous fitxatges del Cadí, Marina Avinyó, que es mostrava molt contenta pel títol.
1: Molt, molt contentes, la veritat. Veníem aquí amb moltes ganes d'aprofitar aquest partit, de jugar per fi contra un rival de Lliga Femenina 1 i res, molt contentes del resultat. Al final sabem que això és el primer pas, però el que ens interessa també és que després, quan comenci la Lliga, seguim aquest nivell i res, molt il·lusionades i molt contentes. Que res d'això és representatiu, que això és molt llarg, però estem molt contentes i aquesta és la nostra idea, poder competir contra absolutament tothom i ens és igual si és doncs, l'equip amb més expectatives, el que menys, nosaltres ens assenem la pell a cada partit. Tenim un equip molt jove, però que justament doncs, tenim això, no? Amb moltes ganes, molta il·lusió, i crec que això és un punt a favor i el pensem aprofitar tota la temporada.
0: Doncs ja parlant del que diu el seu Pepe Vázquez, valora en tant no només el títol, sinó la bona imatge donada per l'equip.
2: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadores muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la SEU. Hoy han luchado como jabatas, ¿no? Y creo que el nivel defensivo es muy bueno, ¿no? Sí que es verdad que empezamos con un poquito de nervios, algunos errores defensivos evitables, pero creo que la línea defensiva del equipo ha sido muy buena, ¿no? Creo que hemos obligado a Girona por momentos meter canastones, ¿no? Se me vienen ahora dos tres de Illana mágicos como es ella, ¿no? Entonces creo que hemos sido capaces, ¿no?, de llevar a Girona a ese límite, ¿no?
0: Vázquez valora alguns detalls d'aquesta final, com per exemple el control del ritme del partit i la solidesa en defensa.
2: Luego es verdad que hemos perdido alguna pelota que creo que podría ser evitable, pero en líneas generales hemos controlado bastante bien el ritmo del partido, ¿no? Y bueno, y luego hemos tenido también momentos de acierto, que evidentemente para ganar un equipazo como Girona hace falta. Y bueno, sobre todo contento porque se vea reflejado el trabajo del día a día de las chicas. Sí, esta es un poco la idea que yo tengo, ¿no? O sea, un equipo largo, un equipo donde las 11 jugadoras pueden jugar, hoy han jugado las 11, donde todas van a tener sus momentos de brillar. Creo que podemos ser un equipo difícil de defender en el sentido que no dependemos de una o dos jugadoras. Creo que todo el mundo puede tener su momento en ataque, donde sí tenemos que estar muy, muy, muy bien, y donde sí les aprieto las clavijas y sí les exijo es que atrás tenemos que ser un equipo sólido. Pero bueno, ya te digo, muy contento.
0: I sense dubte, per celebrar el Cadí-la Seu, ja pensa en l'inici de la Lliga Femenina Endesa. Serà la setmana que ve, el 3 d'octubre, a la pista d'un dels rivals teòricament més potents, el Mainz Avenida.
2: A ver, el objetivo es muy claro, ¿no? Para nosotros, con la dureza de la liga ahora misma, la liga femenina Endesa, el objetivo es salvarse. Eso es, digamos que nuestra base, ¿no? De la casa. Sobre todo, seguir trabajando bien, porque creo que si seguimos trabajando bien en el día a día, los resultados acabarán llegando. Pero ya te digo, nuestro objetivo es la permanencia. Tenemos ahora un partido muy, muy difícil en Salamanca. Intentar empezar de la mejor manera posible, pero ya te digo, pasito a pasito, día a día.
0: El Cadí-la Seu va conquerir la seva primera Lliga Catalana l'any 2007 en una final que es va disputar al Palau d'Esports i en què va derrotar l'Olesa Espanyol. Aquell mateix any l'equip havia aconseguit el retorn a la Lliga Femenina i, justament, aquest any compliran 20 anys de presència ininterrompuda de l'elit. Posteriorment, el primer equip del Cedis Bàsquet també va conquerir la Lliga Catalana els anys 2015 i 2016 i, més recentment, la va guanyar durant 4 anys consecutius entre 2021 i 2024. Amb tot plegat, el Cadí ha sumat fins a 8 títols nacionals al llarg dels darrers dos decennis, 5 d'ells en l'actual dècada. El Parc Olímpic del Segre i el Parc de la Roca del Call de Pons seran els escenaris d'una nova edició del Segre Cup de Canoe Slalom que es disputa aquest cap de setmana. Per començar, avui a la tarda el canal Urgellenc s'hi fa els entrenaments oficials i la confirmació d'inscripcions i la primera jornada de competició es farà demà dissabte a Pons. L'última i decisiva es podrà veure diumenge a la Seu. Tots dos dies se seguirà els mateixos horaris. La prova començarà a les 10 del matí amb la nova modalitat de short slalom, tant en cau com en seu. Al migdia, a la una, hi haurà les eliminatòries amb un total de 8 categories, que inclouen cau i seu tant per a sènior masculí i femení com per a júnior masculí i femení, i les finals per cadascuna d'aquestes categories es disputaran a partir de 3:45 de la tarda i s'acabaran pels vols de les 5 de la tarda. Recordem, l'horari serà el mateix els dos dies, primer a Pons i després a la Seu. Enguany, la Segre Cup, inclòs el calendari internacional de Paddle Worldwide, coincideix amb la disputa a Ivrea dels campionats d'Europa absoluts d'eslalom i kayak cross, on fins diumenge prenen part la majoria dels millors palistes tant del Cadicanoe Kayak com d'altres clubs que entrenen habitualment a la Seu. Aquests europeus d'eslalom ja van començar ahir amb les classificatòries, en què han aconseguit el passi a semifinals la gran majoria de representants tant de l'equip espanyol com de l'Andorra. La jornada va començar amb l'eliminatòria de cau femení, en què per Andorra Mònica Dòria va destacar amb l'11è millor temps, seguida de prop per la Pascala Iregoñi, que va ser 13a. També es classificava Nolat Sarregui, 24a, i la ponsicana Leia Sorribes, just al límit, amb el 30è lloc. Tot seguit en cau masculí, David Llorente va assolir el segon millor temps del dia, només superat per l'italià Xavier Ferrazzi, que, recordem, ara fa pocs dies obtenia la seu el títol de campió de Copa del Món. Pau Echaniz ha passat ronda amb un 27è lloc i, en canvi, Miquel Través va quedar una sola passa amb un 31è lloc. En seu masculí, Miquel Través sí que va aconseguir la classificació sense problemes, va fer un 10è lloc i a la jornada el va liderar l'italià Elio Maiuto. A poca distància de Través, el també urgellenc Marc Vicente quedava 13è i també va entrar al top 30 el basc Alex Segura, 26è. Finalment, en seu femení, Mònica Dòria passava ronda amb el 24è lloc, just per davant de la basca Miren Lescano, i l'altre representant del Cadí, Núria Vilarrubla, es quedava fora amb la 32a posició. De la seva part, Clara Lazabal va fer el millor resultat del combinat espanyol amb un 17è lloc. El millor temps de la categoria el marcava l'eslovaca Eliska Mintalova. Ahir també es van disputar les competicions de patrulles i l'equip espanyol s'ha quedat a tocar del podi en seu masculí, amb Travé, Vicente i Segura. Van ser quarts, mentre que en cau masculí van acabar novens i sisè en són les categories femenines, tant de caià com de canoa. França està la guanyadora en les dues proves masculines, cau i seu, mentre que l'equip anfitrió, Itàlia, s'ha emportat l'or en seu femení i Eslovàquia en el de cau femení. A aquesta hora ja comencen les semifinals de les competicions d'avui, tant de seu com de cau. I el municipi de Coll de Nargó viurà demà una nova edició de la Vigència en la cursa de ciclisme retro de l'Alt Urgell, que ja suma 13 anys d'activitat. En la línia d'altres proves semblants que s'han impulsat els darrers anys a la resta del país, la seva singularitat consisteix en el fet que els participants hi han de pedalar amb bicicletes clàssiques, que en la seva majoria tenen una antiguitat d'almenys 4 dècades. A més, molts d'ells també hi prenen part amb mallots i d'altres elements d'anys enrere, com poden ser gorres, ulleres o bidons, tot homenatjant així el passat d'aquest esport totalment arrelat a Catalunya i especialment al Pirineu, que segueixen escenari de grans competicions ciclistes any rere any. Les inscripcions ja es van tancar la setmana passada. La ruta és de 45 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 1.000 metres, que inclou el pas pel Coll de Bóixols. La sortida és des de davant de l'església de Sant Climent de Coll de Nargó. Les principals característiques de les bicicletes clàssiques de carretera, respecte de les actuals, és que són fabricades amb acer, tenen un pes superior, el canvi està integrat al quadre, tenen llandes amb tires de ferro i frens de goma.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs un temps que continua la tònica de ja fa molts dies, matins frescos, a mínimes al voltant dels 10 graus, però a migdies amb màximes que superen els 30 graus i avui fins i tot ho poden fer àmpliament. A les seus pot tornar a arribar fins als 34 i el mateix a Tremp, a 33 a Sort i al Pont de Suert, o 28 a Puigcerdà, tot plegat per aquest domini absolut de l'anticicló. Com a molt demà, el dia pot començar amb un cel una mica més entrenyinat, això farà moderar les màximes que es poden quedar en 30 graus, mentre que els mínimes seguiran sent al voltant dels 10 graus. I per diumenge, de moment, el Meteocat apunta també aquest cel entrenyinat que pot seguir ajudant a moderar una mica les temperatures màximes i no es descarta que hi hagi algun ruixat molt feble a l'extrem nord, en punts de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Aquest matí hi ha 16 graus de temperatura a la Seu, el mateix a Organyà. En canvi, a Oliana ja arriben fins als 21 graus, també 21 a Alinyà, 15 graus a Puigcerdà, 11 a Sort, 15 a Tremp, 8 al Pont de Suert i 14 a Vielha. Alta muntanya hi ha 9 graus al Pic de Salori, el mateix a la Tosa d'Alp, 14 graus als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 13 a Port del Comte, 10 a Cert Escan, 11 a la Bonaigua, el mateix a Espot i 10 graus a Buitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu des d'aquest matí és la Guilanyà, avinguda Guillem Graell 16, telèfon 973-35-5891. A 10 minuts per les 10 tanquem ja l'informatiu d'aquest divendres 25 de setembre. Més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzarem el temps. Seguim aquí al 107.2 i com diem avui, a l'entrevista del dia de 11:45, conversarem amb el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raül Moreno. Fins ara.
2: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13è Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Serveis Unidos en esta nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Ricardo Hernández Martín, jardiner de la Llar i Paleta. La missa funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sala de Vella Tanatori Sant Esteve. Repos en pau, Ricardo Hernández Martín.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord, un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló, un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest casa Nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el nihab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que a més de ser un tema d'igualtat de gènere ho és també de seguretat.
2: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar i també pensant en elles.
1: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Serveis Municipal d'Esteve Nota Necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Ricardo Hernández Martín, jardiner de la llar i paleta. La missa funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Se'ls de vella tanatori Sant Esteve. Repos en pau, Ricardo Hernández Martín.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 11 i 3, bon dia. El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat preveu que la construcció de la nova residència de gent gran de la Seu d'Urgell començarà aquest any vinent. Així ho ha assegurat el conseller Raül Moreno en la visita que ha fet aquest dijous a la Seu i que començava amb una recepció a l'Ajuntament d'Urgellenc per part de l'alcalde Joan Barreder i d'altres regidors de la Corporació Municipal, a més de la síndica municipal de Greuges, Anna Martí. També ha estat la delegada del govern català a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero. La jornada institucional va continuar la visita al taller Claró, que enguany commemora el seu 50è aniversari. Aquest juny passat, l'Ajuntament de la Seu va aprovar per unanimitat la cessió al Departament de Drets Socials del projecte de residència de gent gran. Amb aquest punt, el consistori finalitzava tots els tràmits previs que li corresponien i traspassava la responsabilitat de la conselleria. Sobre la situació actual d'aquesta obra, reivindicada des de fa anys, Raül Moreno ha afirmat que aquest estiu ja han començat a avançar en els tràmits que els corresponen, especialment la preparació de la licitació de les obres, i en una entrevista que matarà de 15 minuts Ràdio Seu ha dit que si les gestions segueixen avançant segons el previst, confien que aquest pròxim 2027 ja es podrà col·locar la primera pedra. Ara falta concretar en quin trimestre d'aquest any.

trobaran el grup francès Louis and the Hurricanes i ja a la una de la matinada l'italià Mickey Parlano. Abans i després de cada concert en directe hi haurà les sessions de DJ Dani. Demà al matí sobre el carrer Jove Doctor Peiró, on a les 11 hi haurà la Chrono Race Pre-65 i al migdia el concert del grup Sin Reputación, a més de l'opció de dinar amb food trucks. I un dels actes més populars és la rua que es farà demà a les 5 de la tarda amb els vehicles participants que faran una ruta fins a arribar a Adrall i Arfa per des d'allà tornar a la seu. Per completar els actes de demà, hi haurà la segona nit de concerts a la sala Guiu, aquest cop amb els britànics Sharon Mamae and the Mayhems a partir de les 11 de la nit i el conjunt italo-britànic Mark Harmon and Don Diego Trio. Diumenge al matí es farà la final de la Chrono Race. La col·lecció de Rock Llibres ha publicat aquest mes el llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble, que resumeix la vida del musicòleg i acordeonista d'Arsegal i recorre una vida plena d'episodis sorprenents i una feina sostinguda al llarg de dècades que remarquen estat decisiva per la música popular dels Pirineus. La presentació de l'obra, escrita pel periodista Ferran Riera, s'ha fet aquest dijous al migdia al Passeig Lluís Companys a Barcelona, amb èxit de públic, tot coincidint amb la festivitat de la Mercè a la capital catalana i també en el marc de la Setmana del Llibre en català. Artur Blasco ha acompanyat l'autor en la presentació del llibre, en què també hi ha intervingut el responsable del web Sons de la Mediterrània, Jordi Martí Fabra. L'any passat, Blasco ja va rebre el Premi de Rock d'Honor des de la revista de referència del músic en català, elogiant el fet que explica les històries amb un parlar precís i pausat i que ha tingut un paper capdalt en la recuperació del cançoner de la música tradicional dels Pirineus. La policia d'Andorra ha iniciat conjuntament amb els bombers i el Departament d'Indústria del Govern d'Andorra la inspecció ocular tècnica de l'urbanització La Carola, que, recordem, va patir un incendi que l'ha destruït aquest dimarts passat. La investigació policial va començar el mateix dia que es va declarar el foc, quan els bombers van donar per extingit les flames. Abans d'ahir van assegurar la zona i els especialistes dels cossos especials del Govern han pogut accedir ja a l'interior dels edificis, que amb moltes plantes s'ha quedat totalment calcinat. En aquesta primera inspecció sobre el terreny, els investigadors han assenyalat que es descarten indicis aparents de criminalitat després de constatar i analitzar l'escenari de l'incendi. Tot i això, continuen amb la investigació, que s'acabarà judicialitzant. I atenció, si heu de passar pròximament al port de la Bonaigua, perquè el Departament de Territori ha anunciat que allargarà els talls de carretera i que a partir del 5 d'octubre s'ocuparan pràcticament tot el dia. Seran de dilluns a dissabte, de 2:15 a.m. a les 2 i de 2:15 a.m. a 4 a.m. a les 7 del vespre, és a dir, 9 hores al dia amb franges de 5 hores i mitja. Tot i es garantirà el pas de vehicles d'emergència i diumenge hi haurà circulació en pas al terreny. Aquest anunci ja ha generat queixes dels municipis de la zona que ja havien denunciat que inicialment s'havia parlat de talls de 3/4 d'hora i que ja duraven 1 hora i mitja. Ara Territori ha reconegut que arribaran a durar fins a 5 hores i mitja. El departament ho ha justificat per l'objectiu que els treballs, que són força complexos, estiguin enllestits abans no comenci la temporada d'hivern.

I els esports al Parc Olímpic del Segre a la Seu i al Parc de la Roca del Call a Pont seran escenaris d'una nova edició del Segre Cup de Canoa Slalom que es disputa aquest cap de setmana. Per començar aquesta tarda, el canoa urgellenc s'hi fa els entrenaments oficials i la confirmació d'inscripcions i la primera jornada de competició serà demà a Pons, mentre que l'última i definitiva serà diumenge a la Seu. Tots dos dies se seguiran els mateixos horaris. La prova començarà a les 10 del matí amb la modalitat de short slalom. Al migdia hi haurà les eliminatòries en un total de 8 categories que inclouen cau i seu tant en sènior masculí femení com en júnior masculí femení, i les finals per cadascuna d'aquestes categories es faran a partir de 3:45 de la tarda i s'acabaran pels vols de les 5 de la tarda. Enguany la Segre Cup es coincideix amb la celebració a Ivrea, Itàlia, dels campionats d'Europa absoluts de slalom i caiac cross, on fins diumenge prenen part la majoria dels millors palistes tant del Cadí Canoe Kayak com d'altres clubs que entrenen habitualment a la Seu. Ahir es va fer les classificatoris i, per exemple, en cau femení, Mònica Doria va destacar en un 11è lloc. També van aconseguir la classificació Leire Goñi, 13a, Olatxa Regui, 24a, i Leia Sorribes, 30a. En cau masculí, David Llorente va fer el segon millor temps, només superat per Xavier Ferrazzi. També es va classificar Pau Echaniz amb el 27è lloc, mentre que, en canvi, Miquel Trevé es va quedar una passa de la classificació, 31è.

Trevisi, que aconsegueix classificació en seu masculí, amb un desè lloc. També han passat ronda Marc Vicente, 13è, i Àlex Segura, 26è. I finalment, en seu femení, Mònica Dòria, passava ronda amb un 24è lloc, per davant de la basca Mira Lescano, 25ena, i Núria Vilarrubles quedava fora amb un 32è lloc. A aquesta hora ja es disputen les semifinals i finals d'aquestes categories. Més cites esportives pel cap de setmana, a una d'especial per l'Atlètic Club La Seu, que ja debutarà en categoria estatal a la tercera nacional. Serà aquest diumenge, a més ho farà amb el nou derbi pirinenc de la categoria contra l'Enfaf Construccions d'Andorra. La cita és diumenge a les 7 del vespre al pavelló Francesc Vila de la Massana. I també està d'estrena La Seu Futbol Club, que jugarà el seu primer partit com a local a la primera catalana. Serà aquest diumenge, aquest dissabte, volem dir, les 5 de la tarda, i el rival serà el Gimnàstic Manresa. I afegim que el municipi de Coll de Nargó viurà demà una nova edició de la Bici Anciana, la cursa de ciclisme retro de l'Alt Urgell, que ja suma 13 anys d'activitat en línia d'altres proves semblants que s'han impulsat els darrers anys a la resta del país. La seva singularitat consisteix en el fet que els participants hi han de pedalar amb bicicletes clàssiques, que en la seva majoria tenen una antiguitat d'almenys 4 dècades. A més, molts d'ells també prenen part amb mallots o d'altres elements d'anys enrere, com poden ser gorres, ulleres o bidons, tot homenatjant així el passat d'aquest esport totalment arrelat a Catalunya. El recorregut serà de 45 quilòmetres amb sortida i arribada a Coll de Nargó.

0: Un altre dia dominat per l'anticicló, 19 graus a aquesta hora a la Seu, 21 a Organyà i a Oliana, a aquesta hora ja arriben els 25. A Alinyà en tenen 22. Hi ha 20 graus a Puigcerdà, també a la Pobla de Segur, 21 a Tremp, 22 a Sort, 17 al Pont de Suert i 21 a Viella. I al de muntanya tenim 12 graus al pic de Salòria, 10 a la Tosa d'Alp, 15 i mig als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, al mateix a Port del Comte, 12 graus ja al refugi de Certescant, 13 al Port de la Bonaigua i a la més baixa 11 i mig a l'estació d'Espot. I és que les temperatures, sobretot al migdia, segueixen molt per sobre del que seria normal per l'època. Recordem que ja som a 25 de setembre i, repetim, en 25 de setembre s'espera una màxima avui d'uns 33-34 graus a la Seu, al mateix a Sort, al Pont de Suert o Tremp, mentre que Puigcerdà es quedaran en 28. Les mínimes ja són les normals per l'època, al voltant dels 10 graus, però les màximes segueixen desbocades. Podrien baixar una mica el cap de setmana a causa de la presència de l'arribada de cel entrenyinat. Demà s'espera que la màxima ja no passi dels 30 graus a la Seu, tot i que segueixen un valor molt alt per l'època. Continua aquest domini de l'anticicló i, de moment, per diumenge el Meteocat preveu aquest manteniment del cel entrenyinat que pot ajudar a moderar una mica aquestes màximes. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Guilanyà, avinguda Guillem Garell 16. Les 11 i 14, fins aquí les notícies. Més informació a les 12, també l'on a l'informatiu migdia i l'actualitat que continua d'aquí un moment, com hem dit. Avui us oferim una entrevista amb el conseller de Drets Socials de la Generalitat, de Raül Moreno, a 11:45 aquí al 107.2. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
2: Ràdio Seu 107.2.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: A Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Ignasi Cervera.
1: El conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Raül Moreno, ha visitat aquest dijous la Seu d'Urgell i, entre altres interès, també ha visitat els estudis de Ràdio Sobira. Tenim ocasió de parlar-hi. El saludem, senyor Raül Moreno. Molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia, en plaer.
1: Primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns aquí en directe als estudis de Ràdio Seu. Una visita aquest dijous aquí a la Seu que ha començat a l'Ajuntament, oi?
2: Sí, ha començat a l'Ajuntament. De fet, abans hem estat a Bellver, hem visitat les obres d'ampliació de la residència que tenen i que molt probablement doncs, posaran en marxa durant l'any que ve, unes instal·lacions magnífiques que donaran gairebé 20 places més a les actuals allà. I després hem vingut a la Seu d'Urgell, on m'ha rebut l'alcalde, l'equip de govern també, i ja hem de signar el llibre d'honor, que sempre és un honor signar el llibre d'honor. Doncs hem pogut parlar d'uns dels projectes més importants que tenim per la Seu, que és la construcció d'aquesta magnífica residència. Abans els hi comunicava a ells, no?, que és una residència que combina centre de dia, places residencials i apartaments per gent gran, amb una qualitat arquitectònica fantàstica, i que, així d'entrada, voldria posar també de relleu doncs, la importància de la feina de l'Ajuntament. Aquest és un projecte que ells van fer, el projecte com a tal de la residència, amb uns fons que tenien del Ministeri, i això ha permès anar més ràpid. I, per tant, ens han posat el projecte a la Generalitat de Catalunya i nosaltres farem la construcció.
1: Ja ens ha avançat una mica, volíem parlar-ne d'aquí un moment, però la residència, podríem dir que és el tema estrella actualment a la Seu en l'àmbit social. Fa molt temps que se'n parla, que es reivindica. L'Ajuntament fa un temps ja va anunciar que ja ha acabat els seus tràmits, els que li corresponien a ells, i ara ja la cosa ja se'n mans del Departament
2: toca a nosaltres,
1: de Drets Socials. Com estan ara mateix aquestes gestions?
2: A banda d'haver fet el projecte i d'haver treballat els equips durant molts mesos per diguem-ne, adaptar el projecte a les necessitats tècniques de la residència i fer una de les residències més modernes que tindrem a Catalunya, l'Ajuntament va aprovar el traspàs del solar on es construirà a la Generalitat de Catalunya, que és el primer pas que s'ha de donar perquè nosaltres puguem construir. Això ja ho ha fet l'Ajuntament. Ara és la Generalitat de Catalunya, a través de Patrimoni, qui ha d'assumir aquest solar. Això es produirà molt probablement el mes d'octubre, d'aquí poques setmanes. Un cop que tinguem això, nosaltres hem de licitar les obres. La licitació pot durar 3, 4, 5 mesos en funció si no hi ha cap problema, i a partir de la licitació ja sabrem qui ha de construir i, per tant, podrem posar data d'inici de construcció. Esperem, si tot va bé, doncs que la primera pedra la puguem col·locar a partir de l'any que ve, el 2027, encara com no sabem el concurs com qual trigarà i el temps que ens donarà l'empresa guanyadora, no sabem si pot ser el primer trimestre, el segon trimestre, però la nostra intenció com a Generalitat de Catalunya és que aquesta residència pública, després de 15 anys que a Catalunya no es construïen residències públiques, doncs que aquesta comenci la seva posada en marxa a partir de l'any 2027.
1: Per tant, el títol podem dir que és que la primera pedra, la intenció és col·locar-la ja aquest any vinent, i ja es decidirà la data, i per l'experiència que tenim amb altres equipaments semblants, quin podria ser el termini de construcció quan un cop comencin les obres?
2: Si fos un equipament semblant a la resta, podríem dir un any i mig. Aquesta és especialment potent, per la seva qualitat arquitectònica, per la seva magnitud també, perquè combina apartaments, centres de dia, perquè també hi ha una part d'execució de l'entorn i de materials molt, molt, molt potent, per tant, potser 2 anys, però depèn també de l'empresa que acabi construint, no? De la seva capacitat que tingui, no? Però normalment una residència al voltant de 90 places en centre de dia, un any i mig de promig de construcció sí que triga, sí.
1: En definitiva, que les gestions estan avançant i que ja esteu damunt, oi?
2: Sí, estem complint el timing que ens van posar. Insisteixo, hem treballat molt bé amb l'Ajuntament de la Seu i amb els seus tècnics. Ara nosaltres hem de fer la feina més tècnica. Durant uns mesos no es veurà moviment perquè hi ha una part de tramitació que tothom sap que l'administració pública no és especialment ràpida amb això, però tenim moltes ganes de poder posar aquesta primera pedra l'any que ve.
1: Una residència que serà a la zona de l'Horta del Valira, no gaire lluny d'aquí dels estudis de Ràdio Seu, i seguim parlant d'aquesta zona perquè el que sí que ja està força avançat, a poca distància d'aquí, és l'edifici definitiu de la Barnahus. FUS, aquest centre d'atenció a infants i joves víctimes d'abusos sexuals. Aquest servei, de fet, ja fa 2 anys que existeix aquí a la Seu. Com valoreu el seu funcionament fins ara?
2: És probablement un dels projectes estrella del conjunt del Departament de Drets Socials, que va ser endegat també per governs anteriors i, per tant, amb molt bon encert en aquest sentit. La Barnahus és un projecte que ve dels països nòrdics, que el que vol és que els infants i joves que han patit abús sexual puguin ser tractats en un mateix lloc, en un entorn amable, i a més on es poden portar a terme proves preconstituïdes per part del jutjat, que no s'hagin de desplaçar al jutjat per fer aquesta denúncia, no? El funcionament d'aquests darrers 2 anys, fins que hem tingut la capacitat, també amb fons Next Generation, de construir el nou equipament i que, per tant, millorarà i incrementarà el nombre d'atencions que fem, és poder fer aflorar el que nosaltres diem la punta de l'iceberg, no? El tema dels abusos sexuals a menors a Catalunya i al conjunt d'Espanya s'incrementen, o probablement podríem dir que es detecten més. I això fa que la intervenció que fem amb els infants i joves per part no només de drets socials, perquè aquí participa drets socials, el Departament d'Interior, el Departament de Salut, el Departament d'Igualtat i Feminisme, que puguem donar a diferents departaments la mateixa atenció en un sol equipament, el que ens està demostrant el conjunt, ara no recordo bé, que són al voltant de gairebé 40 Barnahus al conjunt del territori, doncs està permetent acometre aquestes situacions de víctimes d'abusos sexuals, no? I per tant, d'aquells que es poden denunciar. I per tant, estem fent una feina d'atenció i d'abordatge d'aquestes situacions molt important al conjunt de Catalunya.
1: I quines característiques tindrà aquest nou equipament, aquest edifici? Quins avantatges tindrà respecte al funcionament actual?
2: Bueno, primer, més capacitat d'atenció i, per tant, més sales d'atenció. Podrem incrementar el nombre de persones ateses, també dels professionals que en aquests moments estan atenent a l'actual Barnahus, doncs passaran allà i molt probablement podrem incrementar, no? I, fonamentalment, la millora de la qualitat dels espais, que no és baladí quan estem parlant d'infants. S'han de trobar espais còmodes, la construcció és de fusta i, per tant, fusta interior molt, molt, molt important, molt agradable, i això té molt a veure també que es trobin en un entorn amable on puguin mantenir confiança amb els seus educadors i educadores i amb les psicòlogues que li fan el seguiment, i per tant que les proves constituïdes i la capacitat que tenen d'obrir-se per explicar moments que són molt durs en la seva vida, doncs sigui més fàcil. Per tant, en el cas de les Barnahus, la qualitat arquitectònica té molt a veure també amb la qualitat del servei que després es dona.
1: I un equipament que té les dimensions que té, perquè recordem, no és només per la seu a l'Alt Urgell, sinó per tota la regió de l'Pirineu i Aran, oi?
2: Sí, perquè passa al resta de territoris, no? En la mesura que nosaltres trobem fons per anar implementant aquestes Barnahus a altres territoris del país, doncs anirem fent-ho, però aquelles que ja estan en funcionament volem que donin resposta a un conjunt del territori, el més ample possible.
1: En aquesta visita ja heu fet una parada més, força especial, perquè heu visitat el taller Claró, el centre Claró, que precisament està celebrant el seu 50è aniversari. Què us ha semblat la funció que fa aquesta institució, el taller Claró, de fet, molt, molt coneguda aquí a la Seu?
2: Molt coneguda i merescudament coneguda, perquè jo, com comprendrà, he visitat molts centres de persones amb discapacitat, moltes ja residències, moltes residències per gent gran, i el que té clar és que dona la sensació de veritat que estàs a casa teva. Jo crec que té unes dimensions correctes, que fa que l'atenció als nois i noies doncs sigui molt propera. De fet, he tingut l'oportunitat de parlar amb molts d'ells, de jugar a la petanca, i m'hagués quedat allà 3 hores més, però no m'ho permeten. I amb un equip professional molt important. Cal recordar que aquell centre, com molts altres centres de Catalunya, es va crear en el seu moment ja fa, doncs això, 50 anys, 40 anys, perquè famílies d'aquí de la Seu que tenien fills amb discapacitat no trobaven les administracions públiques resposta. No? I què fer amb el nostre fill quan es fa gran i què podem fer amb ell, no? I jo vull posar en valor doncs aquesta força de les famílies que van començar fent una escola, que després amb nens més petits, que quan afortunadament el sistema educatiu va incloure les escoles d'educació especial i l'escola inclusiva, doncs van bé de renunciar a aquests perfils més joves per tenir perfils més grans, i ara donen resposta a situacions de moltes famílies que necessiten d'un espai perquè els seus fills doncs puguin puguin desenvolupar-se, puguin tenir acompanyament social, puguin doncs desenvolupar les seves la seva manera de treballar, no? Les seves aptituds, i jo crec que fa una feina fonamental. Ara ens queda un altre repte com a país, que és què fem quan aquestes persones es fan grans, no? I aquí estem intentant desenvolupar també un sistema de que quan una persona amb discapacitat ja té una edat, i abans, diguem-ne, ara mateix la mitjana d'edat d'aquestes persones, doncs, afortunadament s'incrementa, no?, poder donar altres serveis quan ja necessiten no només una assistència social, sinó una assistència mèdica, no?
1: Mm-hmm. Hem parlat dels projectes dels que heu parlat aquí a la Seu, però abans, el dia anterior, heu visitat també la Cerdanya, mm-hmm, i heu estat a Puigcerdà per parlar en especial dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, el CDIAP. Quina és la funció d'aquests centres i a quin perfil de menors va adreçat?
2: Els CDIAPs van destinats a menors entre 0 i 6 anys, que per fer-ho una mica pedagògic, no? Moltes vegades les parelles joves tenen nens, tenen nenes, i comencen a veure, ja sigui perquè el seu metge de capçalera, des del CAP o des de l'escola, bueno, en aquest cas és l'escola Bressol, comencen a veure que tenen potser algun retard en el seu desenvolupament, o que parla molt o no parla, o que camina o no camina i camina malament, o que té problemes de dèficit d'atenció, no? Per tant, que té qualsevol tipus de trastorn cognitiu o trastorn motor, no? Aquí destaquen molt el TEA, no? Els sensors de TEA, no? Ja siguin els més importants, els més bàsics, no? O més febles. I, per tant, els CDIAPs el que volen és donar resposta a aquesta primera infància. Per què? Per prevenir, perquè sabem que si actuem quan abans millor, la capacitat de desenvolupament personal de cadascun d'aquests infants doncs evoluciona. Els CDIAPs fan això. I fan una tasca també importantíssima al conjunt del territori. De fet, sembla mentida, però un de cada 5 nens a Catalunya passa per un CDIAP en algun moment, no? Es detecta més, i per tant aquí tenen un grapat de professionals, des de psicòlegues, psicoterapeutes, bueno, persones que fan un acompanyament, que assessoren aquestes famílies i que tracten amb els nens i les famílies per tal de que puguin millorar aquest desenvolupament, no? I el que ha fet el govern de Catalunya ja l'any passat i en aquest any és intentar incrementar el nombre d'hores. Jo haig de dir que el centre que vaig visitar, el CDIAP de Puigcerdà, que dona cobertura a tota la Cerdanya, està fent una gran feina. A més, el Consell Comarcal ha fet una inversió també per poder millorar les seves instal·lacions. I en aquests moments, l'any passat, es van atendre 200... estan atenent actualment, l'any 2025, 217 persones, nens i nenes i famílies, no? Que això és un increment gairebé d'un 15% del que feien respecte a l'any anterior, i ara, gràcies al contracte programa de serveis socials i gràcies a una aposta també econòmica molt forta, hem incrementat el nombre d'hores, ens ha permès rebaixar el temps d'espera, i per tant jo crec que es consolida com un dels serveis bàsics en la protecció de la infància, per una banda, però també en aquesta necessària actuació davant els problemes de desenvolupament que trobem en la primera infància.
1: I com ens dèieu abans, en aquesta visita a la Cerdanya també heu fet parada a Bellver, sobretot per visitar la residència de gent gran. Quins són els principals reptes que té actualment aquesta residència en una zona amb poca població, però amb força població envellida?
2: Sí, i justament jo crec que aquí també l'Ajuntament de Bellver van fer una aposta important, no? Hi ha un ajuntament petit que ha posat molts diners per poder fer aquesta residència. És veritat que nosaltres a través del departament també hi hem col·laborat, tindran al voltant d'unes 20 places més, amb una qualitat arquitectònica molt, molt bonica, que s'ajunta també amb l'anterior residència que ja existeix, no? I en aquests moments doncs estan a punt ja de portar les taules, els llits, i això permetrà que entri dins el registre, i aquesta sí, amb tota seguretat, es posarà en marxa durant l'any 2027, no? Combina places públiques i places privades. L'Ajuntament de Bellver el que vol és que aquesta residència tingui una certa proximitat amb els ciutadans de Bellver i que, per tant, puguin entrar de manera directa. Saben vostès que si fem places concertades va per ordre estricte, ordre de llista d'espera, no? I, per tant, aquesta combinació fa que persones de Bellver puguin ser ateses i que també altres persones d'altres indrets de Catalunya decideixin venir a una zona magnífica on poder, doncs, tenir aquests anys de vida. I per tant, bé, jo crec que contribueix justament a enfortir el nostre sistema de protecció també a les persones grans, no? Catalunya es troba en una situació d'envelliment molt important. Necessitem més places de residència, necessitem que la gent estigui a casa tot el temps que necessiti, per tant, més suports. Per això hem incrementat els serveis d'atenció domiciliària, incrementant els preu hora perquè els ajuntaments puguin pagar millor les treballadores del SAT. I, per altra banda, aquest govern es va comprometre a fer 6.000 places de residència en 4 anys. Ja en portem 3.200, vaig anunciar la setmana passada 2.300 més, i per tant aquell compromís de 6.000 places en 4 anys el podrem fer en 2 anys i mig, i en farem més places, perquè Catalunya necessita preparar-se per l'envelliment, i jo crec que aquest govern està, bueno, donant resultats positius també en aquest compromís d'intentar que la nostra gent gran a Catalunya estigui millor cuidada, visqui on visqui.
1: Hem parlat d'uns quants temes, a banda de tots els que hem dit, no sé si em voldríeu destacar algun altre de les diferents àrees que basta el Departament de Drets Socials.
2: Drets Socials abarca moltes coses, abarca, doncs, això, infància, gent gran, tot el sistema de prestacions en el nostre país. Per destacar-ne alguna, perquè podríem estar aquí hores segurament parlant dels diferents àmbits que toca Drets Socials, hi ha un que és bastant transversal, que és l'àmbit de la dependència. En aquests moments Catalunya té 400 dies de llista d'espera per accedir a una prestació en dependència. Vam posar el mes de març en marxa una cosa que diem programa Cura, que el que vol és reduir aquest temps de 400 dies a 60. I ja estem tenint resultats molt positius, estem fent fins i tot valoracions telemàtiques, tenim una resposta molt positiva per part del conjunt de la ciutadania. Val a dir que en aquesta zona on ens trobem ara a Catalunya el temps d'espera no és ni molt menys de 400 dies. Els ajuntaments i la Generalitat estan treballant els serveis territorials molt per reduir aquesta llista d'espera, perquè el que volem justament és que una persona, quan demana la dependència, la demana perquè la necessita ja, i no pot esperar-se 400 dies fins que arribi una prestació a la que té dret, no? I moltes vegades el que és revolucionari en política no és tant fer coses noves com fer que les coses que tens funcionin, i funcionin de veritat, com correspon a un país modern com és el nostre, no? Per tant, aquí hem fet una aposta molt important. Ara ens posarem en el tema de la discapacitat, que també per tenir el reconeixement d'un 33% o un 45% de discapacitat pots trigar molt de temps, innecessàriament, i ho fem amb la col·laboració no només de Drets Socials, sinó de l'àmbit sanitari. El nostre objectiu l'any que ve és que les persones puguin anar al seu CAP, al centre d'atenció primària, i demanin la dependència, amb els seus informes mèdics, doncs puguin tenir una valoració de dependència en aquell mateix moment, no? Per tant, treballar conjuntament Drets Socials i Salut, no? Jo crec que la ciutadania ens demana que anem més ràpid, que l'administració sigui més ràpida i que s'apropi dels estàndards de qualitat que necessita la ciutadania en aquests moments.
1: Doncs agraïm al conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Raül Moreno, que ens hagi prestat aquests minuts aquí als estudis de Ràdio Seu, en aquesta visita que ha fet a la Seu, a l'Alt Urgell i també a la Cerdanya, per parlar de diferents temes d'interès. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Ràdio Seu.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
2: De poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva, i per tant que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca, i per tant es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP hi ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló una topada també entre dos camions amb un d'ells volcant lateralment afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12 i 3, bon dia. En titulars, les notícies que ampliem a l'Ona, l'informatiu migdia. Avui destacarem que el Departament de Drets Socials preveu començar a construir aquest any vinent la residència de gent gran de la Seu. La conselleria avançant els tràmits després de la sessió del projecte per part de l'Ajuntament, tal com ha explicat Raül Moreno en la seva primera visita a la ciutat i també en una entrevista que més fa un moment Ràdio Seu. El conseller també ha estat rebut al taller Claró, que enguany celebra el seu 50è aniversari i prèviament havia visitat la residència de Bellver de Cerdanya, que actualment s'està ampliant, i el CDIAP de Puigcerdà, que commemora el seu 40è aniversari. El Festival Rockabilly Pine Peaks consolida tot un cap de setmana de música i activitats. La trobada torna a portar a la Seu d'Urgell desenes de vehicles clàssics nord-americans vinguts d'arreu d'Europa que faran un recorregut fins a Arfa demà a la tarda. La sala que ho acollirà els concerts en directe avui demà a la nit amb grups de referència d'aquest gènere. Èxit de la presentació a Barcelona del llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. El musicòleg de Arsèguel l'ha donat a conèixer la setmana del llibre en català al costat del seu autor, el periodista Ferran Rieda. L'obra de la col·lecció de Roc Llibres resumeix una trajectòria de constància que valoren com a decisiva per la música del Pirineu. La inspecció ocular en el marc de la investigació de l'incendi de grans dimensions a l'urbanització de Luxal de Carola, Ordino, ha descartat d'augment indicis de criminalitat. La zona, però, es manté presentada i s'ha establert un perímetre de seguretat per protegir el lloc dels fets. La investigació continuarà les pròximes setmanes i és previst que sigui judicialitzada. I també en successos a Andorra, destaquem que la policia ha comunicat la detenció d'un exfutbolista internacional d'Andorra mateix

0: Fins ara ja hi havia queixes pels talls de fins a una hora i mitja i Territori ha anunciat que a partir del 5 d'octubre seran de 9 hores diàries repartides en 4 hores i mitja, 5 hores i mitja al matí i 5 i mitja més a la tarda. Seran de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 i de 4:45 a les 7 del vespre. I també està Terri de Neu, el menjador escolar ja torna a comptar finalment amb connexió de gas i, per tant, pot tornar a oferir àpats cuiners. Els infants han hagut de consumir menús freds des del començament de curs fins que no s'ha solucionat la connexió a la xarxa, una situació que havia provocat les queixes de famílies i ajuntaments. I cap de setmana amb diversos fronts oberts en l'àmbit esportiu, dels quals destaquem, per exemple, que l'Atlètic Club La Seu debuta a tercera nacional en categoria estatal. Serà, a més, amb el duel pirinenc a Andorra, el primer partit a la nova categoria contra l'Enfaf Construccions Modernes. El jugaran aquest diumenge a les 7 del vespre a la Massana. Pel que fa al futbol, La Seu Futbol Club disputarà el seu primer maig com a local la primera catalana. Serà demà a la tarda a les 5 enfront del Gimnàstic Manresa, mentre que l'Organyà va a Santa Coloma de Queralt i l'Oliana a Calaf. També demà hi haurà el debut de temporada, l'inici de temporada d'Atlètic La Seu Estiu 3000. L'equip femení de futbol sala torna a jugar a primera catalana aquesta temporada i aquest dissabte es desplaça a la pista del futsal Binèfer. També hi ha l'inici de temporada pels equips sèniors del Cedis Bàsquet. Serà aquest cap de setmana. Aquest any el Cedis Efausa continua a segona catalana femenina, mentre que el Cedis Cidega Unida jugarà a primera territorial masculina de la demarcació Lleida. La Seu d'Urgell i Pons viuen aquest cap de setmana una nova edició de la Segre Cup, una prova que aquest cop coincideix amb els campionats d'Europa d'eslàlom que es disputen ara mateix. Ahir Miquel Travé, Mònica Doria i Marc Vicente van accedir a les semifinals i entre els palistes que han obtingut el passi també hi ha Laia Sorribes, David Llorente, Marc Echaniz, Mirel Escano i Leire Goñi. Al llarg de tot avui es disputen ja les semifinals i finals tant de CAU com de Seu. I una altra cita del cap de setmana, la Vicenciana de Coll de Nargó, que arriba a la 13a edició. La prova retro es du a terme en bicicletes clàssiques. El recorregut d'enguany constarà de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres. I tanquem aquest extens repàs esportiu de cara al cap de setmana explicant que, tot plegat, aquest cap de setmana també comença ja la Lliga CB de bàsquet, un any més en presència del Morabanc Andorra i, a més, amb la possibilitat que aquest dissabte hi debuti l'urgellenc Luca Botiroli, que ha estat incorporat a la dinàmica del primer equip, tot i que seguirà jugant amb el filial. El debut del Morabanc Andorra és aquest dissabte, 8:15 del vespre i a casa, contra el Montbus Obradoiro. I el temps sense grans canvis. Avui les temperatures poden tornar a tocar sostre, amb valors encara molt per sobre del normal. Avui es pot arribar als 34 graus a la Seu. Les mínimes sí que ja són les normals per l'època, al voltant dels 10 graus. I demà aquesta calor podria quedar una mica amortida per la presència de cel entrenyinat. El mateix per diumenge, quan la màxima ja podria baixar a la Seu fins als 28 graus i, per tant, començar a normalitzar-se una mica, tot i que encara amb valors per sobre del normal. Aquests i més temes els ampliem a l'hora informatiu migdia de Ràdio Seu. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: El Departament de Drets Socials preveu començar a construir aquest any vinent la residència de gent gran de la Seu. Avancen en els tràmits després de la sessió del projecte per part de l'Ajuntament, tal com ha explicat Raül Moreno en la seva primera visita a la ciutat i també en una entrevista a Ràdio Seu. El conseller també ha estat rebut al taller Claró, que enguany celebra el seu 50 aniversari.
1: Titulars.
0: Ho expliquem a l'inici de l'informatiu, que té aquests altres temes. L'Alt Urgell avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges permetrà obtenir de franc racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Bordiu. Es basa en un projecte ja consolidat al País Basc i, de moment, se n'ha impulsat 5 expenedors a Catalunya, un d'ells a Bellver de Cerdanya. El festival Rockabilly Pine Peaks consolida tot un cap de setmana de música i activitats. La trobada torna a portar a la Seu desenes de vehicles clàssics nord-americans vinguts d'arreu d'Europa que faran un recorregut fins a Arfa. La Sala Guiu acollirà els concerts en directe aquest divendres i dissabte a la nit, amb grups de referència en aquest gènere. Èxit de la presentació a Barcelona del llibre d'Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. El musicòleg d'Arsegal l'ha donat a conèixer la setmana del llibre en català i al costat del seu autor, el periodista Ferran Rieda. L'obra de la col·lecció Enderroc Llibres resumeix una trajectòria de constància que valoren com a decisiva per la música del Pirineu. La inspecció ocular de la investigació de l'incendi de la Carola a Ordino descarta inicialment indicis de criminalitat. La zona es manté però precintada i s'ha establert un perímetre de seguretat per protegir el lloc dels fets. La investigació continuarà les pròximes setmanes i es preveu que sigui judicialitzada. I també en successos, la policia d'Andorra ha comunicat la detenció d'un exfutbolista internacional del país que ha estat enxampat amb prop de 200 grams de xix i 11 de cocaïna presentats i envasats al buit, amagats dins una bossa al seu cotxe.

0: Els municipis dels Valls d'Aneu reclamen canvis en els talls de trànsit al port de la Bonaigua, després que el Departament de Territori anuncia que no només no els reduirà, sinó que els amplia fins a 9 hores diàries, amb 5 hores i mitja al matí de dilluns a dissabte. El Departament ho justifica per l'objectiu que les obres estiguin acabades abans de l'inici de la temporada d'hivern. I també és terri de neu, el menjador escolar torna a comptar finalment amb connexió de gas i pot oferir àpats cuinats. Els infants havien hagut de començar el curs consumint menuts freds fins que no s'ha solucionat aquesta connexió a la xarxa. I passa a disposició judicial la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir a Baqueira per el Nadal passat per Sant Esteve. Els Mossos van detenir la dona dimecres a Madrid per la seva presumpta vinculació amb la mort del professional. I cap de setmana intens a nivell esportiu, amb diversos fronts oberts, com per exemple que l'Atlètic Club La Seu debuta a tercera nacional amb el duel pirinenc Andorra. El primer partit de la nova categoria contra l'Enfaf Construccions Modernes serà aquest diumenge al vespre a la Massana. I aquest dissabte La Seu Futbol Club disputarà el seu primer maig com a local. La primera catalana serà enfront del Gimnàstic Manresa. L'Organyà va a Santa Coloma de Queralt i l'Oliana a Calaf. Tornant al futbol sala, l'Atlètic Estiu 3000 debutarà amb un desplaçament a Binèfar. La Seu i Pons viuen aquest cap de setmana una nova edició de la Segre Cup. La prova coincideix amb els europeus d'eslàlom, en què aquest divendres es disputen les semifinals i finals amb la presència, entre altres, de Miquel Trevé, Mònica Dori i Marc Vicente. I el temps, temperatures encara molt per sobre del normal als migdies. Avui s'ha tornat a superar els 30 graus a la Seu, tot i que el cap de setmana es normalitzaran una mica per la presència de cel entrenyinat.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat preveu que la construcció de la nova residència de gent gran de la Seu comenci aquest any vinent. Així ho ha assegurat el conseller Raül Moreno en la visita que ha realitzat aquest dijous a la Seu d'Urgell.

0: felicitació de les obres. En una entrevista avui a Ràdio Seu Moreno ha dit que si les gestions segueixen avançant segons el previst, confien que aquest 2027 ja es podrà col·locar la primera pedra. Ara falta determinar en quin trimestre es podrà fer.
1: A banda d'haver fet el projecte i d'haver treballat els equips durant molts mesos per diguem-ne, adaptar el projecte a les necessitats tècniques de la residència, fer una de les residències més modernes que tindrem a Catalunya, l'Ajuntament va aprovar el traspàs del solar on es construirà a la Generalitat de Catalunya, que és el primer pas que s'ha de donar perquè nosaltres puguem construir. Això ja ho ha fet l'Ajuntament, ara és la Generalitat de Catalunya a través de Patrimoni qui ha d'assumir aquest solar. Això es produirà molt probablement el mes d'octubre, d'aquí poques setmanes. Un cop que tinguem això, nosaltres hem de licitar les obres. La licitació pot durar 3, 4, 5 mesos en funció si no hi ha cap problema, i a partir de la licitació ja sabrem qui ha de construir i per tant podrem posar data d'inici de construcció. Esperem, si tot va bé, doncs que la primera pedra la puguem col·locar a partir de l'any que ve, del 2027, encara com no sabem el concurs com qual trigarà i el temps que ens donarà l'empresa guanyadora, no sabem si pot ser el primer trimestre, el segon trimestre.
0: Moreno parla també dels terminis previstos un cop comencin les obres.
1: Si fos un equipament semblant a la resta, podríem dir un any i mig. Aquesta és especialment potent per la seva qualitat arquitectònica, per la seva magnitud també, perquè combina apartaments, centres de dia, perquè també hi ha una part d'execució de l'entorn i de materials molt, molt, molt potent. Per tant, potser dos anys, però depèn també de l'empresa que acabi construint, no? De la seva capacitat que tingui. No? Però normalment una residència al voltant de 90 places en centre de dia, un any i mig de promig de construcció, sí que trigues.
0: En la visita d'ahir, Raül Moreno també va fer parada del taller Claró, entitat de referència a la seva Vila d'Urgell, que enguany celebra el 50è aniversari de dedicació a l'atenció, suport i millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Moreno ha elogiat la tasca que fa aquesta entitat.
1: Comprendrà, he visitat molts centres de persones amb discapacitat, moltes ja residències, moltes residències per gent gran, i el que té Claró és que dona la sensació de veritat de que estàs a casa teva. Jo crec que té unes dimensions correctes, que fa que l'atenció als nois i noies doncs sigui molt propera. De fet, he tingut l'oportunitat de parlar amb molts d'ells, de jugar a la petanca, i m'hagués quedat allà 3 hores més, però no m'ho permeten. I amb un equip professional molt important. Cal recordar que aquell centre, com molts altres centres de Catalunya, es va crear en el seu moment ja fa, doncs això, 50 anys, 40 anys, perquè famílies d'aquí de la Seu que tenien fills amb discapacitat no trobaven les administracions públiques resposta, no? I què fer amb el nostre fill quan es fa gran i què podem fer amb ell, no? I jo vull posar en valor doncs aquesta força de les famílies que van començar fent una escola, que després amb nens més petits, que quan afortunadament el sistema educatiu va incloure les escoles d'educació especial i l'escola inclusiva, doncs van bé de renunciar a aquests perfils més joves per tenir perfils més grans.
0: El conseller també ha parlat d'un altre projecte important, que en aquest cas ja està força encarrilat, és el nou edifici de la Barnahus, el servei que presta atenció a infants i joves que hagin estat víctimes d'abusos sexuals.
1: Més capacitat d'atenció i, per tant, més sales d'atenció. Podrem incrementar el nombre de persones ateses, també dels professionals que en aquests moments estan atenent a l'actual Barnahus, doncs passaran allà i molt probablement podrem incrementar, no? I, fonamentalment, la millora de la qualitat dels espais, que no és baladí quan estem parlant d'infants. S'han de trobar espais còmodes, la construcció és de fusta i, per tant, fusta interior molt, molt, molt important, molt agradable, i això té molt a veure també que es trobin en un entorn amable on puguin mantenir confiança amb els seus educadors i educadores i amb la gent, amb les psicòlogues que li fan el seguiment, i, per tant, que les proves constituïdes i la capacitat que tenen d'obrir-se per explicar moments que són molt durs en la seva vida, doncs sigui més fàcil. Per tant, en el cas de les Barnahus, la qualitat arquitectònica té molt a veure també amb la qualitat del servei que després es dona.
0: La presència de Raül Moreno a la Seu ha precedit d'una visita a la Cerdanya, on al matí va conèixer les previsions d'ampliació de la residència Sant Roc a Bellver per donar resposta a la demanda existent en aquesta zona de la comarca i, si hi ha prou places, també per donar cabuda d'altres residents que accedeixin a ser atesos en aquest centre.
1: L'Ajuntament de Bellver va fer una aposta important, un ajuntament petit que ha posat molts diners per poder fer aquesta residència. És veritat que nosaltres, a través del departament, també hi hem col·laborat. Tindran al voltant d'unes 20 places més, amb una qualitat arquitectònica molt, molt bonica, que s'ajunta també amb la

0: anterior residència que ja existeix, no? I en aquests moments doncs estan a punt ja de portar les taules, els llits, i això permetrà que entri dins el registre i aquesta sí, amb tota seguretat, es posarà en marxa durant l'any 2027, no? Combina places públiques i places privades. L'Ajuntament de Bellver el que vol és que aquesta residència doncs, tingui una certa proximitat amb els ciutadans de Bellver i que, per tant, puguin entrar de manera directa. Saben vostès que si fem places concertades va per ordre estricte, ordre de llista d'espera, no? I, per tant, aquesta combinació fa que persones de Bellver puguin ser ateses i que també altres persones d'altres indrets de Catalunya decideixin venir a una zona magnífica on poder doncs, tenir aquests anys de vida.
1: I prèviament el conseller també va ser a Puigcerdà on va visitar el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Cerdanya, gestionat pel Consell Comarcal i que enguany celebra el seu 40 aniversari. En aquesta visita s'ha destacat que aquest centre concret l'any passat s'hi van finançar 6.200 hores d'atenció, un 50% més que el 2023, quan havien estat 4.000, i aquest increment ha permès atendre més infants cerdans. S'ha passat del 193 del 2023 als 216 del 2025, un 11% més. S'ha millorat la freqüència assistencial, passant de mitja hora per infant a tres quarts d'hora i s'ha reduït el temps mitjà d'espera. Raül Moreno explica la tasca del CDIAP.
0: Els CDIAPs van destinats a menors entre 0 i 6 anys, que per fer-ho una mica pedagògic, no? Moltes vegades les parelles joves tenen nens, tenen nenes, i comencen a veure, ja sigui perquè el seu metge de capçalera des del CAP o des de l'escola, bueno, en aquest cas és l'escola Bressol, comencen a veure que tenen potser algun retard en el seu desenvolupament, o que parla molt o no parla, o que camina i, o no camina i camina malament, o que té problemes de dèficit d'atenció, no? Per tant, que té qualsevol tipus de trastorn cognitiu o trastorn motor, no? Aquí destaquen molt el TEA, no? Els trastorns de TEA, no? Ja siguin els més, més importants, els més bàsics, no? O més febles.
1: El Departament va destinar a nivell de Catalunya l'any passat 65 milions d'euros a finançar 1,7 milions d'hores d'atenció.
2: Les notícies de la Seu.
1: El projecte Mengem d'aquí, del Consorci del Grup Líder Alt Urgell-Cerdanya, treballa des de fa anys per disminuir el malbaratament alimentari en els menjadors escolars que gestiona IAUSA, empresa pública del Consell Comarcal. Doncs bé, aquest nou curs farà una passa endavant més perquè activa un Rex Catering, un sistema innovador i pioner per reaprofitar els aliments. Està possible mitjançant una subvenció del Departament d'Agricultura i l'assessorament de la Fundació Residu Cero d'Euskadi. Aquest divendres, aquest matí, al vestíbul de l'edifici de les Monges, s'ha presentat la màquina on cada dia a mig matí es dipositaran racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodeu procedents de l'excedent que hi hagi cada dia i qualsevol persona podrà recollir-ne de forma gratuïta. Aquest sistema permet la reducció del malbaratament alimentari i facilita l'accés a la ciutadania a aliments de qualitat. Actualment ja estan funcionant més de 40 menjadors col·lectius del País Basc, principalment en escoles i en alguna residència de gent gran a través de l'FRC, i la màquina instal·lada a la Seu és la cinquena que s'activa a Catalunya i la segona del Pirineu perquè des de fa un any i mig ja n'hi ha una a l'Institut d'Escola de Bellver de Cerdanya, que ha servit ara de referent per l'Alt Urgell. La presentació ha estat Gavi Susana, representant a Catalunya Andorra d'aquesta fundació, l'FRC, que ha destacat que rere la màquina hi ha molta feina del personal de cuina i que espera que amb el temps s'hi impliquin també els alumnes.
3: Aquesta iniciativa neix a Euskadi. Nosaltres estem fent de braç operatiu del Rex Catering aquí a Catalunya i l'estem implementant. I estem fent tot aquest servei clau en mà que suposa. Llavors, aquest és un sistema de recuperació, no, de gestió integral del malbaratament alimentari en els menjadors col·lectius. De fet, podríem estar treballant també en residències i hospitals. I de recuperació segura d'aquests excedents cuinats dels menjadors. Això implica que hi ha un programari al darrere que ho enllaça tot, ens permet generar dades, amb aquestes dades podem saber quins plats funcionen millor i pitjor, o sigui, quins plats estem rescatant més, vol dir que són plats que s'estarien malbaratant més. I, per tant, amb aquesta informació podem prendre decisions, si hem d'ajustar quantitats, etc. Però, a més, és un projecte que ens permet, diguem-ne, tenir una pota educativa, perquè hi ha una part del procés que la podrien fer els nanos, com seria treure de l'abatador, etiquetar i portar ells mateixos a la màquina de vending amb les motxilles. I després hi ha aquesta pota social, que per mi és un tret diferencial, que és que en lloc d'estar entregant unes racions per la porta al darrere a un col·lectiu vulnerable, ho estem posant a disposició, estem dignificant aquest accés a l'alimentació.
1: La presidenta del Consell Comarcal i del CAUC, Josefina Lladós, ha remarcat la importància d'aquest nou projecte i recorda que el menjar que se servirà a la màquina és producte molt sovint de proximitat i cuinat amb molta cura i supervisió.
4: Una de les preocupacions i una de les lluites que ja fa anys que teníem és contra el intentar evitar al màxim el malbaratament d'aliments. Ja havíem pres diverses accions per intentar reduir-ho a través de subvencions del projecte Mengem d'Aquí, del consorci del grup líder a l'Urgell-Cerdanya. Veient que a Bellvé, doncs, fa un any i mig van posar en marxa una iniciativa molt, molt similar, vam pensar, anem a veure com els hi funciona i comencem a mirar a veure si nosaltres també la podríem implantar aquí. I avui, doncs, hem pogut donar sortida a aquesta màquina gràcies a la col·laboració amb la Fundació Residuo Zero del País Basc i a la plataforma d'Aprofitem els Aliments, que és la seva representant aquí a Catalunya, a subvencions a través del grup líder i el Departament d'Agricultura. I la idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, en aquest cas de la cuina central, que la tenim a l'Institut Joan Brudieu, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat, perquè estem parlant que a través del Mengem d'Aquí també ja fa anys que IAUSA, en la seva gestió de les cuines i dels menjadors escolars, treballa amb producte de proximitat, treballa amb molta cura els menús que s'ofereixen cada dia.
1: Del seu part, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha posat en valor la intenció clara de les administracions locals de lluitar contra el malbaratament alimentari.
5: Doncs molt contents de poder tenir aquí a l'Espai de les Monges. És un espai educatiu, aquesta màquina que lluita contra el malbaratament alimentari i que, com deia, és la cinquena a tot Catalunya. Per tant, molt contents de poder tenir-la aquí a la Seu, molt contenta de poder tenir-la aquí en aquest espai municipal i, per tant, donar la benvinguda aquesta iniciativa que té una vessant social, una vessant també d'educació, molt important. Per tant, segur que funcionarà molt bé. És aliment, com s'ha dit aquí a la presentació, de màxima qualitat, a preu zero. Per tant, aquí tothom que ho necessiti, tothom que vagi a última hora, doncs podrà agafar-ho, podrà gaudir d'aquest dinar.
1: I finalment, el director territorial d'Agricultura del Pirineu i Aran, Enric Badell, ha incidit en la necessitat de recordar a les generacions més joves que el menjar s'ha d'aprofitar i no es pot llençar.
6: El departament ja fa anys que té un programa molt ampli, que és l'estratègic de l'alimentació de Catalunya, el PH, que es diu, i llavors aquí dins hi ha un ventall d'activitats molt grans, hi ha un ventall de subvencions molt ampli per fomentar tant el que és la gastronomia catalana, el producte català, com també l'alimentació saludable i evitar el malbaratament d'aliments, no?, que al final és una cosa cabdal i, a més, és una cosa molt mediterrània. I llavors, dins d'aquest ampli ventall del pla, hi ha una línia d'ajuts per fomentar actuacions com aquesta o com el Mengem d'Aquí de les escoles, que precisament van encaminades doncs això, a evitar el malbaratament alimentari i, sobretot, a conscienciar molt de la població del que representa llançar aliments. Bueno, la inversió total del projecte durant un any són 11.000 euros, una mica més d'11.000 euros. Llavors, el departament, a través d'un ajut d'aquest pla de l'alimentació, subvenciona un 80%, o sigui, al voltant de 8.500 euros, i l'altra part es vehicula a través del grup d'acció local.
1: Ah, que no sorpegui, doncs, ja es pot trobar des d'ara el vestíbul del Centre Cultural Les Monges.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: La Seu d'Urgell torna a viure l'essència nord-americana més clàssica aquest cap de setmana i és que se celebra el Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu. A més d'aquest gènere musical que va marcar la joventut dels anys 50, el certament té com un dels seus principals reclams el fet que permet veure a la ciutat desenes de cotxes clàssics nord-americans portats per aficionats que en alguns casos arriben al Pirineu català des de diferents ciutats d'arreu d'Europa. Alguns d'ells ja ho van fer ahir dijous. Enguany, el cotxe més antic té gairebé un segle. Està datat de l'any 1927. Ho explica l'organitzador del Pine Peaks, Josep Bernola.
7: Els vehicles més antics que tenim inscrits en aquesta setena edició són tres vehicles Ford de l'any 1927, són dos Ford T T-Bucket descapotable Roadster de l'any 27 i tenim una furgoneta Citroën Pickup, és a dir, una furgoneta americana de l'any 27. Tots tres vehicles arriben en marxa a la Seu, és a dir, tots els vehicles que arriben aquí a la Seu venen tots en circulació, és a dir, són vehicles que estan en estat òptim de circulació. Els més antics, el que us dic, són del 27, tenim vehicles ja del 28, 30, 32, 35, dècades dels 40, 50, 60, i així successivament fins a vehicles més actuals del 2017, 2019, i ahir es va apuntar un Mustang del 2023, és a dir, tenim pràcticament la història del motor americà, doncs des de l'any 1927 fins al 2023, és a dir, tenim pràcticament 100 anys d'evolució de vehicle americà.
1: Les activitats del Pine Peaks comencen avui divendres i hi haurà la primera nit de concerts a la sala Guiu. A les 11 actuaran el grup francès Louis and the Hurricanes i continuen amb l'italià Mickey Palano a la una de la matinada. Abans i després de cada concert en directe hi ha les sessions de DJ Dani. El programa de dissabte arrenca a 2:15 PM amb l'obertura del Car Show al Doctor Peiro. A les 11 hi haurà el Chrono Race Pre-65 i al migdia l'actuació del grup Sin Reputación i un dinar. La jornada continuarà a la tarda i amb un dels actes més populars a les 5 una rua que sortirà de l'aparcament, avançarà per la Seu i anirà fins a Drell i Arfa per des d'allà tornar cap a la Seu. Per completar els actes de dissabte, a la Sala Guiu hi haurà la segona nit de concerts, amb obertura a les 10 de la nit. A les 11 actuaran els britànics Sharnamay and the Mayhems i a les 12:15 el conjunt italo-britànic Mark Harman and Don Diego Trio, novament amb sessions de DJ and Dani. Bernola celebra que el Pine Peaks, que va començar com una matinal, ja és ara una proposta consolidada.
7: Si ens remuntem a l'inici 2019, va ser una matinal, un sol diumenge al dematí, i, bueno, mica en mica hem anat consolidant el festival, hem anat consolidant el públic, i cada vegada doncs, sembla que hi ha un efecte, no, de crida i un efecte bola de neu, que el que ha fet, doncs, bueno, és això, és poder donar a la setena edició ja tres dies seguits de festival, que inclús, si seguim amb aquest ritme, potser dius, doncs, hasta inclús ens haurem de plantejar fer un quart dia, és a dir, començar ja el dijous, perquè, com bé dius, és a dir, ja hi ha gent, doncs, a lo que és aquí a la comarca de l'Alt Urgell, els primers participants que ens arriben des de fora de Catalunya, des de fora de les fronteres, doncs és gent que ja s'ho pren amb més calma, s'ho pren com un viatge i s'ho pren doncs, com una forma de vindre aquí a gaudir de la música i a gaudir del Pirineu.
1: Per no resumeix així, quina és l'essència del Pine Peaks?
7: Pine Peaks és el Festival Rockabilly del Pirineu i això neix de la fusió d'una mescla entre la passió als vehicles clàssics americans i la passió al món del rock and roll, val? D'aquest fruit, d'aquesta unió, d'aquesta cultura, tant del vehicle clàssic americà dels anys 30, 40, 50 del segle passat i de la cultura rockabilly, rock and roll, que moltes vegades va lligada i que, per qui no ho sàpigui, doncs, bueno, li faré un petit spoiler, no? Just que tothom ha vist o li ve a la ment la pel·lícula Gris, val? Doncs és doncs com un gris transformat, no hollywoodiense, sinó transformat a la realitat i al dia a dia de la Seu d'Urgell. És a dir, és una unió de cultura, passió, sentiment, tant de la música rock and roll com del vehicle clàssic americà.
1: Finalment, des de l'organització, que és del Club de Vehicles Clàssics d'Alt Urgell, destaquen que els darrers anys el festival ha adquirit popularitat en aquest món i dels cotxes clàssics i que ara hi venen aficionats d'arreu d'Europa.
7: Els tenim de més lluny, venen vehicles d'Irlanda, que els tenim ara en aquests moments, perquè m'ha escrit fa una estona, per la zona d'aquí de Pamiers. D'Irlanda l'han embarcat amb un vaixell fins a Bilbao i estan fent ruta per aquí, pel nord de França. Es venen 5 vehicles procedents d'Itàlia, des de la banda de la Toscana i des de la banda de Gènova, que surten avui. Tenim vehicles que ens baixen d'Holanda, també, amb circulació. Suïssa, Suècia, Noruega, sobretot França, per no dir, jo crec que el 50-60% del públic amb vehicle assistent procedeix d'aquí del país veí. Òbviament ens ve gent de Catalunya, ens ve gent de Navarra, ens puja gent de baix d'Alacant, ens puja gent de baix de València, ens venen vehicles aquest any també, ens ve un club de vehicles Fords Mustangs que ens venen des de Madrid, de la zona del Corcón, Móstoles, Leganés, és a dir, que tenim gent doncs, tant del nostre país com de fora de la Unió Europea.
1: El Paimpic s'acabarà diumenge al matí amb l'últim dia d'obertura del Carrer Show i la final de la Crono Race, que serà a les 11 del matí. Hi ha el lliurament de premis i rifa d'obsequis a dos quarts d'una. Més, al llarg del cap de setmana hi ha parades de productes diversos, food trucks, hot rods i servei de barra. El festival és organitzat pel Club de Vehicles Clàssics del Tursell i compta amb la col·laboració, entre altres, de l'Ajuntament de la Seu, la Diputació de Lleida, l'IDAPA, l'UPSU i Ràdio Seu. I ara canviem d'estil musical. Parlem de la música del Pirineu perquè la col·lecció de rock llibres ha publicat aquest mes el llibre Artur Blasco, Tornar al poble, el que és del poble. Si resumeix la vida del musicòleg i acordeonista d'Arsegal, una vida plena d'episodis sorprenents i una feina sostinguda al llarg de dècades que remarquen ha estat decisiva per la música popular dels Pirineus. La presentació oficial de l'obra, escrita pel periodista Ferran Riera, s'ha fet aquest dijous al Passeig Lluís Companys a Barcelona, tot coincidint amb la festivitat de la Mercè, la capital catalana, i també amb la Setmana del Llibre en català. Artur Blasco ha acompanyat l'autor en la presentació del llibre, que també ha comptat amb el responsable del web Sons de la Mediterrània, Jordi Martí Fabra. L'any passat, Blasco ja va rebre el Premi Enderroc d'Honor i ara aquest llibre resumeix la seva trajectòria per part de Ferran Riera, que és també l'autor de la biografia Jaume Arnella, artesà de cançons. Segons Rieda, aquests dos personatges han ajudat a sostenir, mantenir i redreçar la maltractada música catalana amb clarividència i amb la força dels seus braços i comparteixen una mateixa estima tossuda per la música del poble i una mateixa missió. Per això, el títol del llibre agafa una frase del musicòleg nord-americà Alan Lomax, Tornar al poble, el que és del poble. Ascendes y solanell, digo, digo, ascendes y solanell, lo patí. Segons Ferran Riera, Artur Blasco ha anat deixant una obra sòlidament cimentada i treballada pacientment al llarg dels anys, com un mur de pedra seca, un camí que, recorda, inclou la trobada amb els acordeonistes del Pirineu, la col·lecció de llibres a peu pels camins del cançoner, el Museu de l'Acordió, les investigacions al voltant de l'antic violí de pastors, el rebequet, els discos del Pont d'Arcalís, ara en sentim una cançó, els concerts compartits amb músics més joves i que han esdevingut amics com a Cati Plana, el percussionista Urgellenc Arnau Viols o el guitarrista Yannick López. El llibre de Rieda recorre, doncs, els 1.000 vessants d'aquesta obra imponent amb anècdotes de gairebé un segle intensament viscut. Blasco confessa que va ser viatjant pel món, que va veure que tothom és fill d'un país i d'una tradició concreta i que es va interessar per l'acordió a bord d'un vaixell bacallaner. Molt més tard, voltant pels mesos de muntanya com a tècnic d'agricultura, va intuir que aquells acordeons abandonats que acumulaven pols a les golfes amagaven una història important d'una gent que, enmig de condicions de vida molt dures, va fer créixer una cultura, una manera de fer, i de la festa i un repertori propi de cançons.

0: doctora.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
4: La policia d'Andorra ha iniciat conjuntament amb els bombers i el Departament d'Indústria del Govern d'Andorra la inspecció ocular tècnica al macroedifici de la Querola d'Ordino després de l'incendi que va calcinar part de l'urbanització dimarts passat. La investigació policial va començar el mateix dia que es va declarar el foc en aquesta àrea de luxe, del qual s'havia començat fa pocs mesos el procés de venda. Un cop els bombers l'han donat per extingit i s'ha assegurat la zona, els especialistes de cossos especials i el govern han pogut accedir a dins. En aquesta primera inspecció, els investigadors han assenyalat que descarten inicialment indicis de criminalitat després de constatar i analitzar l'escenari de l'incendi. Tot i això, la investigació serà judicialitzada i continuarà les pròximes setmanes. Els especialistes ja tenen localitzada la zona aproximada on s'haurien originat les flames i des d'on s'haurien propagat. La policia indica que les baixes temperatures de matinada han permès avançar la inspecció tècnica abans del que estava previst inicialment. I també en successos, la policia andorrana ha comunicat les darreres hores la detenció d'un home d'Andorra, exfutbolista internacional, que ha estat enxampat amb prop de 200 grams de xix i 11 grams de cocaïna precintats, envasats al buit i amagats. Per tant, preparats per la venda, estaven dins d'una bossa al seu cotxe. Els agents van detenir l'exjugador aquest dimecres a Sant Julià de Lòria com a resultat d'un seguiment que feien els especialistes del grup de delictes contra la salut pública. El servei d'ordre ha indicat que l'exesportista és d'Andorra però resideix a l'estranger i els investigadors calculen que es desplaçava fins al Principat unes dues vegades al mes per vendre la droga i després tornar a marxar. La resta es va fer en detectar als investigadors que l'exfutbolista hauria tornat a Andorra possiblement amb estupefaents destinats a ser distribuïts.
3: Pirineu.
4: I no deixem l'apartat de successos perquè la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha passat ja a disposició judicial aquest divendres al Tribunal d'Instància de Viella. Se la vincula amb la mort d'aquest conegut arquitecte barceloní el 26 de desembre passat a Baqueira, on hi tenia una segona residència. Els Mossos d'Esquadra la van detenir dimecres al matí a Madrid i ara ha arribat al jutjat de Viella en vehicle policial. Una patrulla l'ha conduït emmanillada fins a dins de l'edifici. Inicialment es va considerar que la mort de l'arquitecte havia estat per un atac de cor, però dimecres la policia la va arrestar després d'una llarga investigació per estar-hi suposadament relacionada. Agents de la investigació criminal de la regió del Pirineu i Aran són els qui porten la investigació, que està sota secret de sumari. I en relació amb el port de la Bonaigua, l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, ha demanat formalment al Departament de Territori que hi hagi més franges d'obertura del port de la Bonaigua durant les obres que s'hi fan actualment per estabilitzar el terreny després de la gran esllavissada que hi va haver a l'hivern. I és que ahir mateix, com ja havíem avançat, Territori anunciava que no només escurçarà els talls de trànsit, sinó que els allargarà i molt. A partir del 5 d'octubre seran de fins a 9 hores diàries repartides entre 5 hores i mitja al matí, de dilluns a dissabte de 9:15 del matí a les 2 del migdia i després a la tarda de 4:15 a les 7. Ticó considera excessius aquests talls i creu que aquesta organització podria compatibilitzar millor les necessitats de l'obra amb la mobilitat perquè els moments de tall quedarien clarament establerts i previsibles, reduint l'afectació sobre els usuaris de la carretera. I tanquem aquest bloc explicant que el menjador d'escolar precisament d'Esterri d'Àneu ha tornat a recuperar finalment la connexió de gas, segons ha confirmat Pere Ticó, d'aquí parlàvem fa un moment. D'aquesta manera ja pot tornar a servir àpats cuinats, i és que aquest començament de curs els alumnes havien trobat que només els servien àpats freds, una situació que va provocar les queixes tant de l'Ajuntament com de les famílies i dels mateixos centres educatius.
3: Els esports d'aquí.
4: L'Atlètic Club La Seu debuta a tercera nacional de futbol sala després de proclamar-se campió del seu grup a Divisió d'Honor Catalana i encadenar així el seu quart ascens en 5 anys d'existència. Finalment, aquest cap de setmana, el club urgellenc s'estrena en categoria estatal Orfef i, a més, ho farà amb el nou duel pirinenc d'aquesta competició. I és que l'inici d'aquest nou repte per l'Atlètic serà amb el desplaçament més curt de la pista de l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra. El maig es podrà veure aquest diumenge a les 7 del vespre al pavelló Francesc Vila, a la Massana. Tots dos equips formaran part d'enguany del grup 2 de tercera nacional, format principalment per equips de l'àrea metropolitana, la Catalunya Central i la Plana de Lleida. Entre els rivals més propers hi ha també el Solsona Guixers Fibra i el Vila Torrada, que justament s'enfronten en aquesta primera jornada, a més del Balaguer Comtat d'Urgell i el Cerezo Futsal Lleida, amb qui l'Atlètic ja s'ha enfrontat en partit amistós de pretemporada. L'estrena del conjunt blau cel a casa serà dissabte vinent amb el Tecnovital Forja. Encara en futbol sala, demà dissabte a la tarda a les 6, enceta la competició Atlètica de la Seu Estiu 3000 i ho farà desplaçant-se a la pista del futsal Binèfar Llitera, amb dels desplaçaments més llargs. Enguany les urgellenques continuen a primera catalana femenina al grup 3, amb rivals tant de la Plana de Lleida com del Camp de Tarragona i, en el cas del Binèfar, de la Franja de Ponent. I en futbol, la Seu Futbol Club jugarà demà a les 5 de la tarda el seu primer partit com a local a primera catalana. Serà contra el Gimnàstic Manresa, al camp municipal Emili Vicente. El club blau va debutar la nova categoria el cap de setmana passat amb derrota per la mínima 2-1 al camp de la Molletense i ara cerca, doncs, el que serien els primers punts de la temporada. També aquest dissabte a la tarda els dos equips de l'Alta Urgell tercera catalana jugaran a fora. Des de les 4 de la tarda l'Organyà s'enfrontarà al Santa Coloma de Queralt, mentre que a partir de les 5 el club esportiu Oliana es mesurarà al Calaf. El Parc Olímpic del Segre i el Parc de la Roca del Call de Ponts seran escenari d'una nova edició de la Segre Cap de Canoe Slalom, que es disputa aquest cap de setmana. Per començar, aquest divendres a la tarda es fa al Canal Urgellenc els entrenaments oficials i la confirmació d'inscripcions, i la competició començarà demà a Ponts i continuarà amb la segona i última jornada diumenge a la Seu. Tots dos dies se segueixen els mateixos horaris. La prova comença a les 10 del matí amb la nou modalitat de short slalom. A la 1 del migdia hi ha les eliminatòries amb un total de 8 categories, que inclou en cau i seu, tant en sènior masculí femení com en júnior masculí femení, i les finals per cadascuna d'aquestes categories seran a partir de 3:45 de la tarda. Es podrà veure, com dèiem, pel que fa al Parc del Segre diumenge. I aquest any la Segre Cup coincideix amb la disputa a Ivrea, Itàlia, dels campionats d'Europa d'eslàlom, l'última gran competició internacional d'aquest any, amb presència de palistes del Cadí Canèquec i d'altres palistes que entrenen habitualment al Parc del Segre. I avancem que ja podem anunciar els resultats pel que fa a caiac, en què la victòria a nivell masculí ha estat per el txec Jakub Krejci, seguit de l'italià Xavier Ferrazzi i del també italià Giovanni De Genaro. Així ha quedat el podi en una competició en què no s'hi havia classificat Miquel Trevé. Pel que fa a les semifinals, en aquest cas Pau Echaniz ha quedat 23è, mentre que en aquesta mateixa semifinal David Llorente ha estat 17è. En categoria femenina sí que hi ha hagut medalla per Mònica Doria, ha aconseguit un tercer lloc a les semifinals i ha quedat a tocar de la medalla, volem dir, amb un quart lloc a la final. La victòria ha estat per la polonesa Claudia Zulinska, seguida de l'italiana Lucia Pistone i de l'alemanya Emily Appel. Mònica Dori, com dèiem, ha estat tercera a les semifinals i quarta a la final. S'ha quedat a tocar de la medalla.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Una previsió del temps amb pocs canvis, com a molt l'aparició de núvols de cara a diumenge. Segons la previsió del Meteocat, demà el cel ja estarà entreenyinat i això ajudarà a que les temperatures comencin a normalitzar-se una mica. Encara segueixen força per sobre del normal, i és que hem arribat aquests dies fins i tot a 34 graus, però aquest dissabte espero que ja no passin dels 30 amb aquest cel entreenyinat i que diumenge a la Seu la màxima es pugui quedar amb 28. El mateix a Sort i al Pont de Suert, i fins i tot s'espera el creixement de núvols per diumenge a la tarda amb alguns ruixats febles en punts de la Vall d'Aran. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: El govern espanyol i Junts negocien prohibir els desnonaments en pisos de fons voltor i que puguin comprar més habitatges. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Moncloa vol aprovar al Consell de Ministres de dimarts que ve la norma per limitar els desnonaments de famílies vulnerables. PSOE i Sumar negocien amb Junts la fórmula per aprovar un reial decret que després rebi l'aval també del Congrés dels Diputats, Joan Bota.
2: I l'acord podria passar per focalitzar les limitacions en els fons especulatius i excloure la prohibició de desnonar en el cas que els pisos siguin de petits propietaris.
0: Madrid, Paula Blujats.
3: La Moncloa acosta posicions amb Junts i el PSOE i Sumar veuen factible aprovar el paquet aquest dimarts al Consell de Ministres, però encara falta perfilar molts detalls i, sobretot, posar d'acord els interessos de Junts amb els de Podem o Esquerra Republicana. Per això, les properes hores seran determinants. Sentim els ministres Pablo Bustinduy de Sumar i Félix Bolaños del PSOE.
4: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
5: Y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
0: I en aquest context, el Matí de Catalunya Ràdio ha avançat avui que el fons d'inversió Blackstone no renovaria cap dels 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya.
2: Després de la notícia, Blackstone s'obre a negociar cas per cas. Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins al 2024, quan el Tribunal Constitucional ho va tombar.
0: Això el dia en què govern i partits s'han reunit per explorar el pacte de país per l'educació que impulsa el president Salvador Illa.
2: El govern vol crear dos grups de treball per debatre com invertir el 6% del PIB en educació i per abordar les mesures concretes per millorar el sistema educatiu, però l'oposició denuncia falta de propostes, manté la fredor amb la consellera Esther Niubó i adverteix que el pacte nacional ha d'anar més enllà dels partits.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat i Marta Corbalan.
6: El govern entoma les primeres demandes de l'oposició per aconseguir un pacte de país amb el màxim suport parlamentari possible. D'entrada, l'executiu aposta per fomentar la lectura, sobre revisar l'escola inclusiva i blinda el català com a llengua vehicular.
7: Hem de ser capaços de consensuar quin és el full de ruta que actualitzi el nostre sistema educatiu a l'actual context, anticipar també les necessitats futures i que el doti de l'estabilitat que tant necessita.
8: Els partits de l'oposició avisen que serà complicat arribar a un acord de país si la consellera Niubó segueix al capdavant i han deixat clar que la comunitat educativa n'ha de ser la protagonista.
9: És evident que mantenir la consellera Niubó després d'una petició de cessament amb àmplia majoria al Parlament de Catalunya dificulta.
10: Nosaltres el que proposem en definitiva és un contracte de país.
11: Pacte sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
0: I Lleida aprova la nova ordenança que prohibeix el burca i el niqab en espais públics.
2: El govern del PSC ha rebut els suports de Junts i Vox, però no del PP, que troba que les excepcions desvirtuen la norma.
0: Lleida, Estela Bussoms.
12: Sobretot la que permetria l'ocultació del rostre si es fa en exercici d'un dret fonamental, com el religiós, cosa que, segons el PP, deixa la prohibició en paper mullat perquè totes les dones podrien acollir-se a aquest supòsit. També l'entitat islàmica, que la va recórrer judicialment fa 16 anys, diu que ho tornarà a fer. Per tant, veurem quina serà l'aplicació real d'una normativa que avui ha superat l'aprovació inicial.
0: I a la cultura, La Bola Negra s'estrena avui als cinemes després de triomfar a tots els festivals per on ha passat, i amb els Oscars ja al punt de mira. Enviat especial al Festival de Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: Per fi tothom podrà opinar sobre la pel·lícula més comentada dels últims temps, bé avalada per gran part de la crítica, per un èxit rotund de Cannes i pel Premi del Públic a Toronto, un premi que podria repetir a Sant Sebastià perquè té el guardó pràcticament garantit després de que el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, hagi quedat per darrere les votacions.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: Amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos.
14: Un partit que va acabar amb empat a una amb l'Alemanya de Dejemi i de Ter Stegen, entre d'altres. Avui juguen també blaugranes com Rafinha, que ho està fent amb el Brasil a aquesta hora. Repassarem la participació dels jugadors del Barça en els partits de selecció. Sentirem Deco, que tanca la porta al fitxatge de Julián Álvarez en un futur. El director esportiu del Barça ha parlat del davanter de l'Atlètic de Madrid com a cosa del passat. I a segona divisió, el Girona rep avui l'Albacete.
0: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs encara s'arrosseguen complicacions derivades de diversos accidents aquest matí. A l'AP7 hi ha cua a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per una topada múltiple amb diversos camions implicats. Ja hi ha tots els carrils oberts. A la mateixa AP7 també queda congestió de Sant Sadurní d'Anoia a Avinyonet del Penedès, direcció Tarragona, mentre reparen els danys d'un accident. I a la C25, l'eix transversal, un camió volcat a Santa Maria d'Oló restringeix el trànsit i provoca aturades en sentit Girona.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Primer expliquem que hi ha 10 dotacions dels bombers de la Generalitat que estan treballant en les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest migdia a Esplugues de Llobregat, a tocar de Barcelona. El foc afecta una zona de vegetació coneguda com la Font d'Ubarses i no té focus secundaris. Hi treballen 3 dotacions aèries que remullen el flanc esquerre. Estarem pendents d'aquest petit incendi que hi ha i que és molt visible des de Barcelona. Ara sí, a veure com tenim el temps i de cara al cap de setmana. Gemma Puig, bon dia.
17: Bon dia. Doncs mira, fa calor. La veritat és que les temperatures han pujat. Ara mateix els valors més alts ja arriben als 35 graus al Dover i anirà pujant encara una miqueta més. Per tant, han pujat un parell de graus a la majoria de comarques, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus, calor que no toca en aquesta època. Al cap de setmana tindrem, d'una banda, més núvols, augmentarà una mica més la nuvolositat, tindrem núvols baixos, bandes de núvols prims, i afluixa aquesta calor. Això no vol dir que tinguem temperatures de tardor, però sí que tindrem unes temperatures no tan altes. Tant dissabte com diumenge, els valors més alts se situarien entre els 31-32 graus. Fins i tot diumenge, amb alguna goteta que es pot deixar escapar.
0: Gràcies, Gemma. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Avui, per primer cop,

0: la seva propietat. Per Junts, els petits propietaris han de quedar fora de la prohibició de desnonar i ara la clau de volta de la negociació és definir què és un fons voltor, si depèn dels pisos que tenen o del comportament i si la prohibició afectarà tots els fons d'inversió. Junts espera la resposta del Ministeri d'Habitatge, però Míriam Nogueres és optimista per aprovar-ho dimarts que ve.
1: Les propostes que nosaltres hem treballat al llarg dels darrers mesos, el Partit Socialista les té sobre la taula i pel que ens arriba les valora positivament. Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
0: Junts també posa com a condició que els propietaris es puguin desgravar l'IRPF per la hipoteca o per llogar un pis a un preu assequible. El PSOE i Sumar veuen marge per a l'entesa d'aquí a dimarts. Sentim Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
2: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
3: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
0: Però la negociació té interessos contraposats i el que agrada a Junts pot quedar curt per a Podem, que també són imprescindibles per convalidar la llei al Congrés, avisava Irene Montero aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
0: I mentrestant, el líder del Partit Popular creu que actuar ara arran del desnonament de la Mari Carmen és pura demagògia.
5: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. No voy a hacer demagogia con esto, para eso ya está el gobierno.
0: El que no hi haurà segur és expropiació del pis de la Mari Carmen, ho reclama Sumar, però el PSOE s'hi nega.
6: I mentre els polítics negocien, el sindicat de llogateres exigeix solucions immediates i permanents que evitin que es torni a repetir un nou cas Mari Carmen. Han elaborat una proposta de 5 punts que volen que s'aprovi dimarts que ve al Consell de Ministres. Per demà han convocat una concentració de protesta a la capital de l'Estat. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Afuente. Bon dia.
7: Hola, bon dia. El sindicat proposa la renovació automàtica dels contractes per fer-los indefinits, la congelació dels preus dels lloguers i que es prohibeixin els desnonaments sense causa justificada. I si no l'acrediten, que indemnitzin el llogater. Mesures urgents, adverteix Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, i que el govern no pot obviar.
8: La situació és insostenible. La gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
7: I és que el temps, adverteix Alicia del Río, portaveu del sindicat de llogateres de Madrid, ja s'ha esgotat.
9: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
7: Demà dissabte el sindicat portarà la protesta als carrers de Madrid.
6: Gràcies, Àngels Lafuente. Per cert, últim dia de l'Àngels Lafuente al Catalunya Migdia. Es jubila una veu històrica de Catalunya Ràdio Madrid. Per tant, prenda un petó.
7: Gràcies, ha estat un plaer de 39 anys.
6: Seguim parlant d'habitatge, perquè Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té Catalunya. Després que el Matí de Catalunya Ràdio fes públic que no els renovaria quan vencin, aquest gran fons d'inversió ha dit que ho revisarà. Renovar lloguers socials era una obligació a Catalunya fins any 2024, quan el Tribunal Constitucional ho va tombar, Sara Riera.
10: Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social per molta opció de compra que els donessin, i la Paja pronostica que hi haurà gent que acabarà desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge va acabar a mans de Blackstone, amb qui va firmar el lloguer social.
11: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado. 227.000. Es algo injusto porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
10: S'ha de dir que hi ha hagut un centenar de llogaters que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte. Per cert, que alguns experts en habitatge a Catalunya han començat a defensar la proposta de Die Linke, que diumenge va guanyar les eleccions a Berlín, per nacionalitzar els habitatges en mans de fons d'inversió.
6: Deixem l'habitatge, parlem d'educació, perquè el govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i també a estudiar com arribar al 6% del PIB en educació. Aquests són els reptes principals que el president Salvador Illa ha fixat en la primera cimera amb els grups parlamentaris que s'ha celebrat aquest matí per afrontar la crisi a l'ensenyament. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, primera presa de contacte entre govern i oposició que només ha servit per constatar que tots els partits menys Vox estan disposats a implicar-se en aquesta reflexió.

0: votació de fons. Els grups parlamentaris hi podran dir la seva en el debat tècnic que està liderant el Consell d'Educació de Catalunya, i la consellera Esther Niubó ja ha apuntat quins temes tenen entre cella i cella.
1: S'ha parlat de la revisió i actualització del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del sistema educatiu i d'acollida de l'alumnat nouvingut, del paper de les noves tecnologies a les aules i de l'autonomia dels centres educatius i les funcions directives, així com, sobretot, com reforcem aquests aprenentatges fonamentals del nostre alumnat i com millorem el rendiment educatiu.
0: Aquest matí també han acordat obrir un altre grup de treball entre govern i partits per veure quan i amb quins diners es pot arribar a invertir el 6% del PIB en educació.
1: Sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer, i per tant que necessitem també la complicitat i la màxima estabilitat i suport del màxim de formacions polítiques.
0: A curt termini, el govern ha insistit que la seva prioritat és reforçar la lectura i el càlcul mental, i ha advertit que hi ha temes que són innegociables, com el català com a llengua vehicular a les escoles.
2: Bé, doncs els partits de l'oposició han criticat que ha estat una cimera buida de continguts. Malgrat això, tots els grups estan disposats a remengar-se per fer un debat de fons sobre el model educatiu. Seguim al Palau de la Generalitat, ara amb Marta Corbalán. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Els grups parlamentaris han sortit en general bastant decebuts de la reunió. Es queixen que el govern no ha portat concrecions. Malgrat això, cap d'ells no s'aixecarà de la taula. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha advertit, però, que amb la consellera Niubó al capdavant serà difícil assolir un acord de país.
4: És evident que mantenir la consellera Niubó després d'una petició de cessament amb àmplia majoria al Parlament de Catalunya dificulta, perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu, que té descontentament. Però amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser.
3: Els principals aliats parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, han deixat clar que l'acord de país s'ha de tancar amb la comunitat educativa i que no ha de servir per salvar el govern. Sentim el republicà Jordi Albert i la líder dels Comuns, Jèssica Albiach.
5: Nosaltres el que proposem en definitiva és un contracte de país. Hem d'anar més enllà, i un contracte que interpel·li a tota la societat. I aquest contracte ha de ser estable.
6: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
3: Després de marejar la perdiu tota la setmana, el Partit Popular finalment ha decidit participar a la cimera, però amb un avís clar de la seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán.
7: Si el president, si el govern pretende convertir este pacto en una operación de propaganda para repartir la responsabilidad de su fracaso con nosotros que no cuenten.
3: A la cimera hi eren tots els grups, menys Vox, que ha rebutjat la invitació. Sí que hi ha assistit per primer cop a Palau Aliança Catalana, una presència que ha aixecat les crítiques d'alguns partits com la CUP, que no volen que els de Sílvia Orriols participin del debat educatiu.
2: Una cosa més abans de la publicitat, perquè el ple de l'Ajuntament de Lleida ja ha donat llum verda a la nova ordenança, que inclou la prohibició de portar burca o niqab en espais públics. El govern municipal socialista ha rebut el suport de Junts per Catalunya i de Vox. La resta de l'oposició hi ha votat en contra. Lleida, Estela Bussoms, amb arguments però molt diferents.
8: Sí, per una banda tenim Esquerra i el Comú, que asseguren que les multes no són la solució per defensar les dones que porten el vel integral per imposició. Sentim la portaveu republicana Jordina Freixanet i la del Comú, Laura Bernat.
9: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
10: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
8: En canvi, el PP també hi està en contra, però perquè considera que l'ordenança es queda curta i l'excepció que permetria l'ocultació del rostre si es fa en exercici d'un dret fonamental fa que tot plegat, diu el seu portaveu Xavier Palau, sigui un teatre.
11: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
8: L'alcalde socialista Fèlix Larrosa rebutja aquests arguments, sobretot perquè la prohibició, diu, va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
12: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
8: També assegura en aquest sentit que els arguments actuals blinden jurídicament la prohibició perquè no passi com fa 16 anys quan el Tribunal Suprem la va acabar anul·lant. L'entitat que la va recórrer ja ha dit en tot cas que ho tornarà a fer. Per cert, tot plegat en un ple en què un regidor de Vox ha acabat expulsat per haver dit genocida al president Companys.
2: Passant 2 minuts d'un 3:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
13: Catalunya Migdia.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
17: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
18: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
19: Amics.
18: Llocs.
19: Moments.
18: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
2: Catalunya migdia. Passant 19 minuts de les dues. Pugen les pensions no contributives a Catalunya. Les més de 56.000 persones que les cobren notaran a partir d'ara una pujada mensual de més de 50 euros. I el primer pagament serà amb efectes retroactius des de principis d'any, Marriera.
21: Aquest increment és possible per un canvi normatiu i beneficiarà sobretot dones grans, com ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
22: Amb aquest canvi el que volem és blindar el complement de la Generalitat perquè no torni a baixar i garantir que l'augment de les pensions arriba íntegrament a les persones que més ho necessiten. I parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
21: Fins ara la Generalitat ajustava la quantia amb un complement per arribar al nivell fixat per l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Ara, tot i l'increment estatal, el govern opta per no reduir aquest complement i d'aquesta manera les persones beneficiàries podran percebre fins a 853 euros al mes. Això suposa un increment d'uns 70 euros al mes si es té en compte també l'augment estatal.
2: I alerta als usuaris de gas natural. Hi ha el perill que el rebut dels pròxims mesos s'encareixi més d'un 50% si el govern espanyol no ho impedeix, Jordi Canal.
23: Sí, l'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulats, l'anomenada tarifa d'últim recurs, la TUR, la tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. La més habitual és la que inclou el consum de la cuina, l'escalfador d'aigua i la calefacció. L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, calcula que aquests usuaris passaran de pagar uns 50 euros al mes de mitjana a 76 euros mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals per la guerra de l'Orient Mitjà i també l'augment de demanda de cara a l'hivern, segons explica la seva portaveu.
24: El sistema de cálculo de la TUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
23: Dimarts que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet de mesures per compensar els efectes del conflicte de l'Iran, però no s'han avançat quines inclouran ni si afectaran el gas. Durant l'inici de la guerra d'Ucraïna es va aprovar limitar temporalment l'increment de la factura del gas natural.
2: D'aquí a 9 minuts seran 2:15, anem a la informació internacional. Vaga en l'educació a Alemanya contra els plans del govern per ampliar l'exèrcit amb 80.000 nous soldats des d'ara i fins l'any 2035. Els estudiants alemanys s'han concentrat davant dels instituts per denunciar la reinstauració del servei militar al país. Pau Petzel Llorente és català amb doble nacionalitat.
25: Estic aquí perquè no vull anar a la Bundeswehr, no vull anar i no vull ajudar a fer guerra a altres països i per això estic aquí amb molts amics del meu institut.
2: De moment, el servei militar és voluntari, però tots els joves alemanys reben la carta als 18 anys per fer la prova d'allistament. Les noies la poden ignorar, però els nois estan obligats a passar-la. Dos catalans més amb doble nacionalitat, en Pavel i l'Òscar, es plantegen renunciar a la ciutadania alemanya per tal de no fer de soldats. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. La mare de l'Òscar i la mare d'en Pavel el juntaven de petits a Berlín, a l'associació Catalanets, perquè juguessin en català. Avui han quedat ja com a adolescents per parlar de la carta d'allistament al servei militar. L'Òscar la va rebre al cap de 3 dies de fer els 18 anys. En Pavel li arribarà aviat.
1: Aquesta és la carta. I és la segona, ja. La primera la vaig ignorar.
4: I per què?
1: Doncs, no sé, tenia com una mica l'esperança que no em tornin a enviar una altra.
0: A Alemanya, pels nois, presentar-se a la prova mèdica és obligatori. Després es pot exercir l'objecció de consciència, tot i que cal argumentar-la molt bé.
4: Has d'escriure molt en detall per què no vols i poden dir que no acceptem aquesta objecció i ja està. Realment has d'escriure per què i ha de ser una raó molt, molt concreta i que es pugui entendre. Simplement dir, bueno, perquè no vull anar a morir, no ho acceptaran.
0: Si al final el servei militar acabés sent obligatori i es veiessin cridats a l'exèrcit, a tots dos els quedaria una última opció, renunciar a la nacionalitat alemanya.
1: En treure's la nacionalitat alemanya també perds drets aquí de votar, per exemple, i per això no estic segur. Però quan arribi el moment i jo em vegi obligat de fer això, jo estic amb cor de fer això. Sí.
0: A Alemanya cada any hi ha al voltant d'uns 700.000 joves amb 18 anys. D'aquests, uns 100.000 tenen la doble nacionalitat. Si les coses van mal dades, segur que l'Òscar o el Pavel no són els únics que renunciaran a ser alemanys.
2: Última jornada de la visita d'estat del president de la Xina als Estats Units. Donald Trump i Xi Jinping visitaran els arxius nord-americans a Washington abans de posar fi a una cimera on han intentat mostrar bona sintonia i ànim de col·laboració, però sense anunciar acords concrets. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. La visita de Xi Jinping a Washington, tenint en compte el que n'ha transcendit, brilla més per les formes que no pas pel contingut. Bones paraules, un sopar de gala i honors militars, tal com acostumen a ser les visites d'estat. Els temes punxeguts queden al marge de l'agenda oficial, si bé hi ha fonts que apunten a l'aparició de Taiwan i l'Iran a porta tancada, amb un Xi que hauria demanat a Trump que no reconegui la independència de Taiwan o que torni a la taula de negociacions amb l'Iran. Al sopar de la Casa Blanca hi han assistit els CEOs multimilionaris del sector tecnològic, Jensen Huang d'NVIDIA, Lisa Su d'AMD, Elon Musk de SpaceX i Tesla o Tim Cook d'Apple. Tots a la taula presidencial per a discutir sobre la intel·ligència artificial, un tema central per a les dues potències mundials. Trump ha apostat pel treball conjunt amb la Xina en nom de la seguretat i la prosperitat.
6: Plegats podem continuar construint una relació que promou prosperitat i seguretat per les generacions futures.
5: El president xinès, per la seva part, ha comparat el Make America Great Again de Trump amb el seu pla per a la revitalització nacional a la Xina i després de convidar 100.000 estudiants nord-americans a universitats xineses ha destacat la importància de l'intercanvi d'idees.
19: Els intercanvis han impulsat la sinceritat entre els nostres pobles i han consolidat l'amistat entre la Xina i els Estats Units.
5: Avui, els dos mandataris faran diverses visites culturals a Washington, entre les quals l'Arxiu Nacional dels Estats Units. Després tornaran a reunir-se a la Casa Blanca.
2: I d'una visita a una altra, perquè el Papa Lleó XIV visita a partir d'avui França i en el seu primer discurs a l'Elisi ha alertat sobre la proliferació de les armes nuclears. La intel·ligència artificial també ha estat present en el debat amb una petició del president Emmanuel Macron per tal que es creï una organització internacional que la reguli. La visita del Papa és la primera oficial en 18 anys a França. Durarà 4 dies i té previst reunir-se amb víctimes d'abusos de l'Església. París, Isabel Galí, bon dia.
26: Bon dia. Emmanuel Macron ha rebut Lleó XIV al Palau de l'Elisi com a cap d'estat del Vaticà i com a cap de l'Església Catòlica. Ha estat la trobada oficial conjuntament amb la Cúria de França i membres de la societat civil. Però el Papa ha renunciat voluntàriament als sopars i cerimònies que l'Elisi brinda normalment als caps d'estat. Reunió sòbria, 20 minuts de conversa cara a cara, durant la qual han parlat del que els preocupa a tots dos, la intel·ligència artificial, i insistirà el Papa aquesta tarda a la UNESCO, i els conflictes mundials. I en aquest sentit, Robert Francis Prevost ha enviat un missatge al president de l'única potència europea que té armes nuclears. Amb aquest tipus d'armament no es pot fer la pau.
27: S'estén cada vegada més la convicció errònia que la possessió
3: utilització de l'arma nuclear garanteix la seguretat, una creença que alimenta una nova cursa armamentista difícil de controlar. Tanmateix, la pau no és un equilibri de forces. Per això, us insto a no resignar-vos mai davant la perspectiva de la guerra, considerant-la inevitable.
7: França se situa al costat de la pau, d'un multilateralisme basat en l'acció del respecte al dret internacional i a la Carta de les Nacions Unides, i defensem aquests principis arreu, sense dobles estàndards i amb coherència i fermesa, perquè una vida val tant com una altra i tots els pobles mereixen ser defensats.
26: Macron no assistirà a cap de les quatre misses que el pontífex celebrarà a França, la primera aquest vespre a l'estadi de Saint-Denis. Com a cap d'un estat declaradament laic, aquí no s'entendria. Però aquesta visita de Lleó XIV és molt esperada a França, on el nombre de joves catòlics remunta. La conferència episcopal francesa volia que tingués lloc abans que comencés la campanya per les presidencials. El bisbe de Marsella, amic personal del papa, va aconseguir encabir-la en una agenda papal molt plena.
2: D'aquí a dos minuts seran dos quarts de tres de la tarda. Una pausa i ara tornem.
13: Catalunya migdia. Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tu d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
8: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
9: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
10: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un dos estrelles Michelin, eh?
8: La història del restaurant que ho va canviar tot.
9: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no?
8: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Si vols ser la compra bé,
27: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com la banana a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Fins al 27 de setembre a Carrefour.
15: Catalunya migdia.
2: Gairebé dos quarts. Augmenten les morts per eutanàsia a Catalunya. L'any passat se'n van practicar 233, un 64% més que l'any 2024, o el que és el mateix, 19 morts assistides cada mes. També hi ha hagut més persones que la sol·liciten, mig miler l'any passat, pràcticament un 40% més. Mònica Mas, bon dia.
28: Bon dia.
2: Què explica aquest augment?
28: Doncs sobretot que s'han format molts més metges sobre les possibilitats de l'eutanàsia i això s'ha traduït en aquest augment. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Marina Cañero, que és tècnica de l'oficina PRAM del Departament de Salut.
29: El perfil de malaltia s'ha ampliat i jo crec que això es deu a que els professionals, no, cada cop ha treballat més el tema de l'eutanàsia, entenen que els contextos eutanàsics poden donar-se en moltes situacions. Per això jo crec que també s'ha ampliat el perfil i els professionals han ajudat, no, a recollir aquests perfils.
28: Un terç de les persones que van fer efectiva l'eutanàsia tenien diagnosticada una patologia neurològica incurable, seguides de les persones que tenien un càncer terminal. Però també s'han detectat nous perfils aquest any. Com sentíem, moltes persones tenien poliomalalties o patologies respiratòries incurables. En canvi, en el moment de fer la sol·licitud és a l'inrevés. La majoria són malalts oncològics. Això ha fet que durant tot aquest procés, que dura uns 58 dies de mitjana, 144 persones morissin, és a dir, prop d'un terç dels sol·licitants van morir a causa de l'empitjorament del seu càncer. Pel que fa a les negatives, durant aquest 2025 es van rebutjar en ferm 42 peticions d'eutanàsia. Les sol·licituds s'engeguen majoritàriament des de l'atenció primària, seguit dels hospitals i les residències de gent gran. De mitjana d'edat és de 77 anys en el cas de les dones i de 71 en el cas dels homes.
2: El comissionat del govern espanyol pel corredor mediterrani posa sobre la taula la possibilitat d'ampliar la infraestructura d'aquí a 20 anys. Tot això quan falten pocs mesos per la pròxima incidència, el tall total entre Tarragona i Castelló. Tortosa, Jordi Barranca.
14: Encara falten més de 3 anys perquè estigui acabat del tot, aquesta és la previsió, però fins i tot el mateix govern espanyol admet ja que s'hagi de repensar. Joan Calabuig és el comissionat responsable de la infraestructura.
16: Este corredor és un corredor que hi ha que ficar en marxa, que tenim un marge amb les obres que tenim probablement per a més de 25 anys per a poder anar funcionant, però si l'interès se concreta i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment en un termini de 20-25 anys tindrem que pensar en noves millores.
14: La pròxima incidència serà mitjans de l'any vinent quan es tallarà tot el trànsit ferroviari per canviar les vies en el tram de les Terres de l'Ebre fins a Tarragona i també fins a Castelló.
16: Aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. I puc dir que s'han fet assaixos ja per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible.
14: Altres veus, com la del grup de pressió empresarial Fermet, també reclamen ja pensar en futures ampliacions.
2: Aquest matí ha arribat als jutjats de Viella, a la Vall d'Aran, la dona detinguda per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Juan Pera el dia de Sant Esteve de l'any passat. Viella, Sofia Cabanes, bon dia.
17: Bon dia, sí, la detinguda ha arribat passades les 10 del matí. Ha entrat acompanyada d'una parella de Mossos emmanillada i a cara descoberta. Avui, en una estona, hauríem de saber exactament quins càrrecs se li imputen i quines mesures cautelars li aplica el jutge. La detinguda de 64 anys i parella de Josep Joan Pere haurà d'aclarir quin va ser el seu paper en les hores prèvies a la mort de l'arquitecte i també en les posteriors. Sabem que el dia de la mort, per Sant Esteve, no va atendre trucades i va tardar hores en obrir la porta. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, s'investiga si es va produir un enverinament.
2: I la Guàrdia Civil investiga d'ofici una possible agressió xenòfoba a un noi magribí durant les festes de Tavernes de Valldigna, al País Valencià. Avui s'ha convocat una concentració de rebuig. València, Marta García.
18: Va passar dissabte, durant la nit de disfresses en les festes del poble. Una agressió documentada amb un vídeo publicat per l'associació Valldigna Antifeixista. Marc Cabanilles, a 3Cat Info.
20: Per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, amb rialles...
18: Arran d'este vídeo, la Guàrdia Civil està investigant d'ofici, ja que de moment no consta cap denúncia oficial. La investigació espera poder arribar a les primeres identificacions a començaments de la pròxima setmana. I eixa nit hi va haver uns altres fets que la Guàrdia Civil no considera que estiguen relacionats, tot i que haurien passat en pocs minuts de diferència i van acabar amb un xic senegalès hospitalitzat. La seva família, establerta de fa anys a Tavernes, es planteja presentar una denúncia. Esta vesprada hi ha una concentració amb el lema contra el racisme, el feixisme i la xenofòbia que ha convocat l'Ajuntament d'esta localitat de la Safor a partir de les 8.
2: Passen 5 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
21: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
22: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
23: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
24: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
25: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
24: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
30: Ara sense els pares vius, però sempre molt present. Us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
31: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Catalunya migdia.
2: I avui, per fi, arriba a les sales de cinema La Bola Negra.
32: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: Se n'ha parlat parlat molt d'aquesta pel·lícula per l'èxit que ha recollit en diversos festivals allà on s'ha presentat i per les opcions que té de cara als Oscars. És l'estrena més destacada de la setmana i, a més, apunta a Premi a Sant Sebastià. Enviat especial a Donosti, Marc Garriga.
0: El Premi del Públic, tot apunta que se l'endurà perquè la seva màxima rival, el documental Palestinasa, ha tret pitjor nota. En qualsevol cas, això confirma que, tot i que no hi ha res més difícil que complir unes expectatives tan altes com les de La Bola Negra, si hi ha una pel·lícula que pot fer-ho és aquesta. Els Javis han construït un trencaclosques de tres històries que convergeixen al final amb Federico García Lorca com a fil conductor. En definitiva, és un crit de llibertat queer dirigit amb una habilitat i una seguretat impròpies d'uns cineastes amb tan poc bagatge. La seva capacitat per trenar totes tres històries és extraordinària. A més, cada trama està narrada d'una manera diferent per adaptar-se al relat i cada escena és un prodigi estètic, musical, interpretatiu que fa que el conjunt encara brilli més. Guitarrica de la Fuente, que també posa la música juntament amb Raúl Refri, s'estrena com a actor. Al seu costat, un sòlid Miguel Bernardó, un descobriment, Carlos González, una promesa, Milo Quifes, i dues estrelles, Penélope Cruz, irresistible, i Glenn Close, testimonial. Tot apunta que farà història i ja podem dir que és la pel·lícula de l'any. A tot això també arriben En el corazón de la bestia, un film de supervivència protagonitzat per Brad Pitt, tendre, emotiu, esgotador també, però que val la pena. Dos films d'animació, la suggerent La isla olvidada i la comèdia infantil La família Dino, doblada al català, i es restrena Vengadores Endgame amb 4 minuts extres i escenes postcrèdits afegides.
2: I ara un llibre? L'escriptora palestina Adania Shibli dona veu als palestins silenciats al seu últim llibre, Engany, que presenta la setmana del llibre en català. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, la reconeguda autora explica que els més joves són les principals víctimes d'un sistema que vol destruir les persones per convertir-les en éssers marginals, Montse Camps.
1: Sí, és una història íntima de dos joves palestins marcats per l'ocupació i l'intent sistemàtic de privar-los de la seva terra i de la seva identitat, que van perdent, per exemple, pel menyspreu a la seva llengua, l'àrab.
3: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món i a poc a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
1: L'autora ha passat pàgina de l'episodi de fa 3 anys a la Fira de Frankfurt quan es va cancel·lar l'entrega d'un premi per la seva novel·la Un detall menor, que abordava la violació grupal i l'assassinat d'una noia a mans de soldats israelians.
3: Allò va ser una distracció de l'horror veritable que s'infligeix a Palestina i als palestins. El dolor, la crueltat és el que s'infligeix veritablement a Palestina. No va la cosa d'un premi.
1: Shibli presenta Engany demà al migdia al passeig Lluís Companys.
2: I abans dels esports, novetats musicals. Així sona Silencio, com diuen ells, que és l'avançament del nou àlbum U2 que el grup ha anunciat aquesta matinada. El nou disc dels irlandesos es titularà Carnaval de Luz. Arribarà a les botigues el 13 de novembre i serà el primer amb material nou de la banda després de 9 anys, Marta Vives.
4: Sí, l'àlbum estarà format per 12 cançons que exploren temes com l'espiritualitat, l'amistat, la llibertat i la resistència. Entre les col·laboracions al disc hi haurà un duet entre Bono i Dolly Parton, que va morir a finals d'agost amb el tema Torn, i també la cançó de Mirror Maker, que s'inspira en la música de Rosalía.
2: Però hi ha un altre català que també és protagonista musical d'aquest divendres.
5: Quan les coses anaven bé, de nit no brillaven.
4: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc, Entretema, que publicarà el 13 de novembre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, el 4 de març. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, que és aquesta que estem sentint, i que compta amb la col·laboració de Julieta Vidal del duet Alosa. A més de Barcelona, Gisbert també presentarà l'àlbum a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
31: Catalunya migdia.
2: Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: S'ha resolt el dubte amb Rafinha. Amb el Brasil, no juga de nou.
6: De moment, en el primer partit, Ancelotti no ha seguit la tàctica de Flick.

0: començat els partits a seleccions i, de fet, fa pocs minuts que ha acabat l'amistós que ha jugat el Brasil a Austràlia. I tot i l'excel·lent moment golejador que viu Rafinha al Barça, fent de nou, Ancelotti, el tècnic del Brasil, ha apostat per mantenir-lo a la banda. Ramon Salmurri.
1: Sí, exactament. Rafinha ha estat un dels grans protagonistes en el mal partit que ha fet la selecció del Brasil a Austràlia, on ha empatat a una a les acaballes amb assistència precisament de Rafinha. Un Rafinha que ha viscut un dia molt especial al Brasil. D'un costat, tot i que no ha actuat com a davanter centre, Ancelotti ha apostat per Rafinha actuant com a mitja punta per darrere dels davanters. A més, ha jugat amb el dorsal 10 a l'esquena, el 10 de la Canarinha. I ja saps el que suposa això pels futbolistes brasilers. Per tant, avui és un dia on Brasil, en certa manera, també reconeix els galons i el moment que viu Rafinha. Ara mateix, amb aquest dorsal 10 i la posició a la mitja punta.
0: Doncs aquesta posició a mitja punta, no a la banda, com havia dit, Rafinha no fa de nou, però sí que l'ha posat a mitja punta. I en aquesta aturada de seleccions, el director esportiu del Barça, Deco, ha viatjat al Brasil i des d'allà, atenció, perquè ha tancat la porta Julián Álvarez al Barça, però en el futur també.
1: Sí, sí, sí, Deco ha fet unes declaracions força contundents perquè és la primera vegada que el director esportiu i el Barça posa veu a la situació de Julián Álvarez de cara al futur. Fins ara sempre s'ha dit que Julián era una porta oberta que mantenia el Barça i per primera vegada públicament Deco diu que no, que s'ha acabat el serial de Julián i que és una qüestió del passat.
2: Sempre ha sido traer un nove de mobilitat, de capacitat de associar-se, i Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta, no llevamos a hablar demasiado de esto, o sea, el club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que, pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con lo demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto, o sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no suelen pasar.
1: I aquest Julián és cosa del passat, que diu Deco, es vertebra en dues qüestions. La primera, òbviament, l'aparició de Rafinha com a davanter centre, sent segurament ara mateix el millor davanter centre d'Europa. I l'altra, la contractació de Gabriel Jesús per 10 milions d'euros de l'Arsenal. Deco també l'ha justificat.
2: Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar. Y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un hombre.
0: Doncs Deco dient públicament que tancant definitivament la porta Julián Álvarez, que no ho tornaran a intentar en un mercat de futur, segons diu el director esportiu, i ho heu sentit, del Barça. I de la davantera a la porteria, bones paraules a Ter Stegen cap al Barça.
1: Ho va fer després de l'empat a un entre la selecció dels Països Baixos que entrena Xavi Hernández en el seu debut, la seva estrena com a tècnic neerlandès, i la selecció alemanya de Jürgen Klopp. Doncs bé, Marc-André Ter Stegen, el porter de l'Ajax, va ser el porter titular de la selecció alemanya i segurament un dels jugadors més destacats d'aquest partit, i en acabar el partit va tenir bones paraules no només pel Barça, sinó per la resta dels seus companys, a qui va felicitar per l'inici de temporada que estan tenint.
3: Son imparables ahora mismo y es lo que les deseo, porque están trabajando duro con Hansi como entrenador y les deseo de estancia obviamente siempre lo mejor y bueno, pero yo estoy ahora en otro club, estoy muy concentrado en lo mío, pero siempre también mirando a ver qué están haciendo y me alegra mucho por ellos que está saliendo tan bien.
0: El Salmurri, aquestes paraules de Ter Stegen van ser després del Països Baixos a Alemanya, el partit que ha estat el debut de Xavi Hernández com a nou tècnic d'Holanda, o del Serra.
4: I ho va fer amb un empat a un gol a casa davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Els alemanys es van avançar al primer temps, però els neerlandesos van fer el gol de l'empat al temps afegit. Xavi destacava a l'acabar el partit que el seu equip li havia agradat especialment a la segona part.
5: Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
4: Ter Stegen va ser titular en el debut de Klopp a la banqueta alemanya i la seva actuació va ser decisiva per no acabar perdent el partit. El porter blaugrana, ara l'Ajax, diu que ha vist recompensat el seu treball els últims mesos.
3: Orgulloso del camino que he dado, por lo que he sufrido en los últimos años, y ahora pues muy feliz de poder volver a estar aquí y trabajar con nosotros chicos a diario.
4: També va ser titular amb Alemanya el blaugrana Karim Adeyemi, que va jugar 80 minuts de partit.
0: I mentrestant, per avui hi ha dos partits més d'aquesta Lliga de les Nacions amb moltes novetats a les banquetes.
4: Sobretot el debut de Zinedine Zidane com a nou seleccionador francès en substitució de Deschamps, que ha estat al capdavant dels Blers durant 14 anys. L'ex del Madrid s'estrena aquest vespre al camp de Turquia.
6: Com les choses sont faites, après je...
7: Simplement hem d'acceptar com es fan les coses. No busco una altra cosa i no sóc aquí per això. Intentaré fer el meu treball amb els jugadors, establir un tarannà propi i guanyar partits. Això és el que més m'interessa.
6: Guanyar des matchs, ça c'est ce qui m'intéresse.
4: Un partit en què segurament el blaugrana Jules Koundé serà titular com a lateral dret. Per la seva banda, Itàlia i Bèlgica s'enfrontaren també en un altre duel d'estrenes. Roberto Mancini torna a dirigir Itàlia després de 3 anys en el que serà la seva segona etapa i en Bèlgica debuta l'exjugador del Barça, Marc Van Bommel.
0: I per cert, Eudald, que les quatre grans lligues europees de futbol han publicat un comunicat conjunt i dur contra la FIFA.
4: La Lliga, la Premier League, la Sèrie A italiana i la Bundesliga alemanya reclamen en aquest comunicat a la FIFA una nova estructura de govern que sigui transparent, objectiva, proporcionada i, diuen també, inclusiva, i anima els candidats a les eleccions a la presidència que s'han de fer el març de l'any que ve que donin suport a aquests principis. Les lligues també insten a la FIFA a atorgar a les parts afectades un paper real en la presa de decisions, a garantir que aquestes basen dades objectives i a protegir la funció reguladora de l'organisme davant la funció més comercial.
0: I ara anem fins a Londres perquè la selecció espanyola viatja aquesta tarda a Anglaterra amb el gran gruix de jugadors del Barça i també catalans per jugar demà el partit contra Anglaterra. I allà també hi ha aterrat la capital anglesa per seguir demà justament aquest partit, el Roger Bosà.
8: Sí, serà el primer partit per Espanya d'aquesta Nations League, una competició que l'any passat no va poder guanyar, va perdre la final contra Portugal. Demà, primer partit contra Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça, un de l'Espanyol. Recordem que és novetat en aquesta convocatòria Roberto, el davanter blanc i blau, i un escenari millorable demà, sobretot pels jugadors del Barça, l'estadi de Wembley, un estadi simbòlic pels blaugranes, i veurem com Luis de la Fuente gestiona la càrrega de minuts en aquesta aturada, començant pel partit de demà. Està previst que Eric agafi protagonisme al lateral dret perquè no hi és Llorente i Pedro Porro està lesionat. Veurem un Cubarsí ja consolidat després de la seva actuació al Mundial. Demà serà el primer partit de Rodri amb la selecció espanyola, però també ja com a jugador del Barça. Veurem si Pedri continua tenint aquest rol secundari que va tenir a la fase final del Mundial, el rol de suplent. Estarem pendents, evidentment, de Lamine Yamal. I torna Fermín, que es va perdre la final per lesió i que el vam sentir ahir al tot costa d'entrar sobre aquesta ferida d'haver-se perdut el campionat del món.
9: No, sí, ja està tancada al final. Van ser moments molt durs, però ja he tancat la ferida i res, estic preparat i pensant que cap endavant en el que ve i molt content de tornar aquí.
8: Pot ser un partit important demà per la pilota d'or, no decisiu, però sí important, perquè les votacions es tanquen dilluns que ve, el dia 28, i demà s'enfronten dos candidats, Lamine i Harry Kane, tot i que per Fermín, evidentment, perquè escombra cap a casa, ell té molt clar qui ha de ser el guanyador.
9: Per mi sí, jo ho veig cada dia. Vaig veure la temporada que va fer l'any passat, que crec que va ser increïble. El Mundial potser no va donar la seva millor inversió perquè venia d'una lesió important, però al final va guanyar el Mundial. Hi ha molts jugadors espanyols que també el van guanyar i poden estar allà, i el Pedri no està ni nominat, el Rafinha, que és increïble, però per mi crec que em quedaria en Lamine i crec que s'ho mereix.
8: Bé, ahir vam sentir Fermín, avui sentirem des d'aquí, des de Londres, Rodri de la Fuente en la prèvia d'aquest partit. Demà a 8:45, Anglaterra-Espanya, la selecció espanyola, insistim, amb 7 blaugranes amunt de l'Espanyol contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon.
0: I a la segona divisió, el Girona avui té partit, juga a casa amb l'Albacete d'Òrsola.
10: 4 dels 5 pròxims partits de Lliga, el Girona els jugarà a casa, a Montilivi. I el primer és aquest vespre, 8:45, contra l'Albacete, on el Girona buscarà encadenar la segona victòria consecutiva, després que dissabte passat va guanyar el camp del Cádiz, que, igual que l'Albacete, està en zona de descens. El rival d'avui a Montilivi només té un punt a la classificació, és penúltim, i és un dels 3 equips que encara no ha guanyat cap partit. Els altres dos són el Ceuta i, precisament, el Cádiz. Ahir, fent referència al que va costar sumar els 3 punts la setmana passada a Andalusia, Quique Álvarez va insistir que l'Albacete competeix bé i que algun dia segur que despertarà.
11: És una mica la setmana passada i ja vam veure el que ens va costar nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant, i és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades. Tots els rivals desperten, esperem que no despertin demà, estan competint bé tots els partits.
10: Quique a la prèvia va explicar ahir que Unai Hernández s'ha entrenat bé aquesta setmana i que podria entrar per a la primera convocatòria, com Mate Morey, que no va anar a Cádiz per molèsties. En canvi, té 8 baixes, les 6 dels internacionals, va anar Pichur, Krapitsov, Asprilla, Junior Olas i els lesionats Brian Hill i Justin. L'entrenador del Girona demana el suport de l'afició en un Montilivi que aquest any les ha vist de tots colors. Una victòria contra les Palmes, un empat contra el Leganés i una derrota davant el Castelló.
0: S'atura la Lliga Femenina de Futbol amb un Barça que recupera Aitana Montserraya.
12: Sí, tot apunta que la capitana blaugrana i també Clàudia Pina entraran a la convocatòria del Barça per jugar demà a Logroño. Fanasten ha fet avui treball amb el grup, però encara no està a punt. El partit és a 3:45 de la tarda demà i es preveu que farà molta calor al Camp Rioja. Pere Romeu, el tècnic de Barça, valora aquest retorn d'Aitana amb l'equip.
13: Avui acabarem una sessió d'entrenament i el més possible és que Aitana vingui convocada ja amb l'equip. Així que bones notícies per aquesta reincorporació.
12: Abans, demà a les 12, l'Ona Badalona rebrà el Granada en un partit que podeu veure per Esport 3, un duel especial per a la jugadora de l'equip català, Laui Requena, que juga contra el que ha estat el seu equip les últimes 13 temporades. I diumenge serà el torn de l'Espanyol femení, que juga al Camp del Deportiu a les 6 de la tarda.
0: Una mica més de 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després, bàsquet.
14: Catalunya migdia.
15: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
16: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
15: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
16: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
15: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
16: Apialia, la força de vendre junts.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més, amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
22: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
22: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
23: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
25: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.
26: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
28: De veritat, Mallorca era platja, tio.
27: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
29: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
30: Vaig al límit amb tu.
27: Aquí la fama no serveix de res.
31: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma Trescat. El piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
32: Aquest any ho petarem molt fort.
31: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3Cat diumenge a la nit. Right.
1: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
0: Estrenen bon peu del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, tot i que amb una mica de patiment, però van aconseguir la victòria, Ernest Macià.
3: Doncs sí, una victòria esperançadora, 89-82, perquè al començar, només començar el partit, el Barça perdia de 15 punts, 4-19, però va demostrar capacitat de rectificació, encapçalat, evidentment, pels jugadors que ja hi eren l'any passat, Brizuela, 20 punts, Kevin Panther, 19, però de mica en mica, els jugadors sense experiència a l'Eurolliga ho van anar fent cada vegada millor. Justin Robinson va ser un dels destacats. I al final del partit, l'entrenador Alexander Sekulic respirava tranquil.
4: Vull felicitar els jugadors, però alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
0: I aquest cap de setmana el Barça, que debutarà a la Lliga ACB, ho farà a casa amb el Coruña, i el Manresa també debuta a la pista del Bilbao. Mentre que el Barça d'embolsa ha estrenat amb victòria al Mundial de Clubs d'Egipte, Marcos García.
5: Triomf plàcid contra el Pinheiros del Brasil, 33-44, el descans ja guanyaven de 7 als d'Ortega, 16-23, Dicamem, 11 gols, Òscar Grau amb 8, han estat els més encertats en atac.
6: Sí, potser al principi ens ha costat, sobretot a mitjans de la primera part, i res, a la mitja part hem ajustat unes quantes coses, i també a nivell físic doncs es nota que no tenim més profunditat de plantilla, i al final doncs ens hem anat a la marca.
5: La valoració d'Òscar Grau, el Barça jugarà de nou diumenge contra el Zamalek i dimarts contra el Montada. Per l'altra banda del quadre, el grup B i el Vespre amb el Fuxe, l'Ali i el Burgan Sports. Els dos primers de cada grup jugaran a la final i serà el dia 1 d'octubre.
0: I el Mundial de Ciclisme a Montreal, al Canadà, nova jornada, avui amb participació catalana, David Ubach.
7: Ara a les 3, de fet, comença la prova en ruta júnior femenina amb la biguetana Lluna Jiménez, que es marca un objectiu ambiciós.
8: Poder aconseguir un top 10, ja que crec que arribo en molt bones condicions, perquè m'he passat 3 setmanes de concentració en altura a Sierra Nevada amb l'Espanyola i m'estic notant molt bé de forma i crec que tinc cames per estar davant.
7: I més tard, a un quart de nou, hora nostra, també es correrà la prova sub-23 masculina amb Matís van Herhoff, de Montbrió del Camp, tot i que corre en Bèlgica.
9: Em va semblar bastant dur, més dur de la que pensava, però jo crec que em segueix sent un circuit bastant favorable. És veritat que tenim una selecció molt, molt forta, que pot guanyar bàsicament tothom de la nostra selecció, però mira, ho haurem de fer bé i treballar bé junts, perquè si no, no arribarem enlloc.
7: Parlava van Herhoff de la duresa del circuit de Montreal. Ahir l'asturià Benjamín Noval es va penjar l'or a la prova júnior, que va tenir la baixa de Sef, el germà petit precisament dels van Herhoff. El ripollenc Aitor Martínez va acabar 42è. Aquest cap de setmana arriben els plats forts amb la prova, amb les proves d'elit en ruta, la femenina demà dissabte, la masculina diumenge. I seran Paula Blasi i Mireia Benito i també Marcel Camprubi.
0: I alguna cosa més per acabar, David?
7: Doncs d'entrada, que ja tenim calendari per al Mundial de MotoGP del 2027, es mantenen les 22 curses i el Gran Premi de Catalunya es disputarà del 13 al 15 de juny al traçat de Montmeló. El Mundial comença el 5 de març a Tailàndia i acaba el 28 de novembre a Xest.
0: Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Com sempre, ja ho sabeu, a partir de les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram. Ràdio
1: Seu. Pot ser històric. És a dir, en aquests moments es diu que tenen opcions de tenir com a mínim una desena de nominacions, però hi ha l'Òscar a la millor pel·lícula internacional que el tenen pràcticament assegurat, el de guió adaptat també, el de direcció tenen molts números i estan batallant frec a frec amb l'Odissea per guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula. A veure, no s'ha estrenat als Estats Units, s'estrena el 16 d'octubre. Quan s'estreni allà, jo crec que encara les opcions pujaran més. Ja sé que estem generant això que fem molta broma aquí, estem fent la bola de la bola negra, però és que de veritat, jo crec que aquesta pel·lícula, recordeu que com a pel·lícula espanyola, fins ara la que ha tingut més nominacions ha estat dues, una pel·lícula d'Almodóvar. Per tant, aquí ara es diu 10, 12, 14 nominacions. Només que han acabat tenint 6 o 7, això serà històric.
2: Isabel?
3: Jo la veuré, però prendré el meu temps. Sí, jo és que quan es fa la bola, diguéssim, i tothom va darrere de la bola...
2: Se'n fa bola.
3: I llavors m'esperaré, i quan tothom hagi fet ja totes les seves opinions i crítiques i estiguin els spoilers i reggaeté spoilers fets, llavors m'asseuré i la veuré amb calma, i quan... I llavors podré dir allò de... No era per tant.
2: Per cert, Marc, podem reivindicar una certa catalanitat de la pel·lícula, és a dir, hi ha molt talent català que està implicat d'una manera o d'una altra a la pel·lícula, que evidentment és dels Javis i que evidentment és una pel·lícula espanyola, no estic dient que sigui una pel·lícula catalana, però aquí hi ha talent català.
1: Sí. Hi ha el Raúl Fernández, el Refri, que és l'autor de la banda sonora, la Gris Jordana, que és la directora de fotografia, la Judit Ferrer, responsable dels decorats, el Roger Vallès, l'Oriol Guardiola, a la direcció d'art. És un equip artístic, sobretot tècnic, també, amb qui els Javis han anat treballant també de fa temps, a la Messias, com deia el Pere, que és un equip molt català i en el que han confiat de fa molt de temps. Per tant, bé, si podem reivindicar una mica de la catalanitat d'aquest èxit, doncs ho farem.
2: Tres minuts per arribar a les 4, tres minuts per saludar el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
4: Hola.
2: Aniràs a veure La Bola Negra?
4: Tinc ja l'entrada comprada.
2: Compte, mira. Un dia, per tant, aniràs aquest cap de setmana?
4: No.
2: Ah.
4: Dilluns.
2: Ah, molt bé.
4: Després del programa.
2: Molt bé. I per tant, l'has hagut de comprar a l'avançada o has hagut o has volgut?
4: De fet, no l'he ni comprat jo. Me l'ha comprat la Marta Montaner, mira què et dic.
2: Veus? Per què? Perquè hi aneu junts i teniu ganes d'anar-la a veure.
4: Home, sí, clar, bàsicament, sí. No? Vaja, anem en grup, anem. Si algú més es vol apuntar, no sé si quedaran entrades, però vaja, que fem una comitiva de la tarda, i ho dic aquí, si algú encara no l'havia comprat, fem comitiva de la tarda.
2: Molt bé. Doncs escolta'm, queda obert.
4: Els oients també?
2: Els oients també?
4: Sí. De fet, és un passi exclusiu. No.
2: Embolica, t'embolica com puguis.
4: És que estava a punt de dir la sala i tot.
2: Sí, posa't amb un jardinet.
4: Posa't a la ràdio.
2: Molt bé.
4: Pagant,
2: Sí, clar, no convides, no. Ets una mica garrepa.
4: No, pagant tots. Vull dir que no ens conviden, els de Cinesa. Si volen pagar, haig de convidar que convidin, senyor Cinesa.
2: Deixa'm acomiadar el Marc Garriga, que tinguis alguna pregunta per ell, que el tenim allà a Sant Sebastià, i ha de veure pel·lícules i passis.
4: Mira, només et dic que aquesta tarda en parlarem, també. Hem anat a un cinema, dels primers passis que s'han fet a Barcelona, i tenim talls de gent que ha sortit del cinema
2: i què,
4: dic que hi ha llàgrimes.
2: Sí?
4: Sí.
2: Vaja, positiu, eh?
4: De gent anònima. Ho descobrirem.
2: Molt bé. Marc Garriga.
1: Us diré que jo l'he vist dos cops i el segon cop pensava, em fixaré en altres coses, però no m'emocionaré com la... Em vaig emocionar i vaig tornar a plorar.
2: Veus? Molt bé. Marc Garriga, des de Sant Sebastià, gràcies, bona tarda.
1: Vinga,
2: doncs, Garriga, ja sabem que parleu de La Bola Negra. Alguna cosa més aquesta tarda, a la tarda?
4: Un nom que no necessita presentació.
2: Aviam.
4: Ramon Pallissé.
2: Home.
4: Què et sembla?
2: Sí, home, està a punt d'estrenar
4: Vèrtex.
2: Programa, diumenges a la nit.
4: Doncs el tindrem aquí assegut, està entrant per la porta ara mateix i de seguida parlem amb ell.
2: Molt bé, doncs escolta'm, no ens perdem aquesta conversa del Francesc Garriga amb el Ramon Pallissé, que ara entra a l'estudi de Catalunya Ràdio. Nosaltres acomiadem el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Gràcies.
2: De seguida, doncs, el Garriga amb la tarda o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
1: Ràdio Seu 107.2 FM.
2: 3 minuts i s'acaba l'hora.
3: Què et passa, Carambell?
4: Que mirava l'auricular quin va a l'esquerra o quin va a la dreta perquè canvia molt bèstia.
2: L'experiència radiofònica canvia molt de posar-te'l d'un costat a l'altre, creus?
4: Amb la veu no, però amb la música molt.
3: A veure.
4: Perquè la música està pensada en estèreo.
5: Clar, això en Cubino t'ho defensaria molt bé.
2: Ja, però vols dir que realment fa la sintonia de la tarda. Potser la que hem fet a mi ja sí, perquè era com premium, però...
3: Escolta, per un moment no tenies aquest dilema en aquest punt i amb aquests auriculars.
2: Bé, escolta'm, avui tenim que no sortir d'aquí per acabar la setmana. Cap on anem avui?
4: Bueno, avui tenim alguns oients una mica enfadats assenyalant algunes de les nostres famoses per com estan reaccionant al desnonament de Madrid, per exemple.
2: És que hi ha algunes famoses estan quedant bastant retratades últimament en general, no?
5: Sí.
2: Vull dir, però... ja n'hem eliminat alguna del Panteó.
5: Exacte.
2: I...
5: ja no és només el silenci, que això ja et posiciona, també és aquesta doble cara, aquesta hipocresia de potser ara denunciar això quan potser també tens els teus negocis, no?, amb el sector immobiliari.
2: Potser tens 500 pisos, no? Hi ha una famosa d'aquestes vostres que té 500 pisos?
5: 500.
4: Uns quants.
2: O 30.
5: Crec que és gran tenidora, crec que sí.
6: I tant.
4: Però sí, és que és molt habitual, eh? La gent que fa calés compren pisos. De fet, moltes de les que parlem totes tenen empreses immobiliàries més enllà del negoci musical.
5: Sí, sí.
7: Escolta, haurem de posar una empresa, Judit.
6: No, jo això m'hi nego, eh? Em sap greu. No. Abans de tot tinc principis.
4: Haurem de posar un...
6: Sí, sí, sí.
2: És que vas al registre...
4: Molt bon empresari.
2: Escolti'm, vull posar una empresa.
6: Hola, com es posa una empresa?
4: Es nota que sóc emprenedor,
5: quin nom, quin nom triaries per la teva empresa, va?
4: Seria en anglès.
5: Sí, exacte.
7: No ho sé, ara volia
5: Moto
7: ser...
5: Motodaddy.
4: Motogarri.
5: Motogarri.
4: Motogarri és ella.
2: La moto de què?
5: Que vas amb moto.
7: Sí, home, però no em defineix gaire. Ja hi pensarem.
5: Vale.
4: Amb el nom no hauries de jugar perquè no te'l diuen mai bé, dius.
7: Ah, és veritat.
4: Francès.
7: Sí, mira com s'hi va quedar, és veritat. Tu tens productora? Com és la teva productora, Ramon?
4: Estic aquí.
7: Ah, és
5: boníssim. Veritat. Quin gran nom.
7: Que queda molt, a més.
5: És bona.
7: Estic aquí.
4: És bona.
5: La de l'escap, a mi m'encanta.
4: La ficarem a la llista de la 3.
5: Jo també t'estimo.
6: Sabia que anava d'emocions.
7: Ai, no la sabia?
5: Sí.
7: Jo també t'estimo.
4: La d'en Ramon entra al top 3 de millors noms de productores.
7: Sí, aquí, jo també t'estimo.
4: I llavors hi havia la de l'Albertum, que no sé si ja la té, que era Dies Tontos.
5: Bona.
6: I la Juliana no tenia un nom, també?
7: Sí.
5: Sí, boníssima.
7: Ho vam trobar...
5: Però es pot dir o no?
4: És que...
6: Perdoneu.
4: És públic, això.
7: Ho va explicar l'Albert Martín en aquest programa.
5: Pregàries ateses.
6: Això, veus?
4: Vèrtex el fem amb la Vínia, però...
5: Amb la Vínia.
7: Ja, un clàssic, la Vínia. La Vínia, què vol dir la Vínia?
5: No sé.
7: Vol dir alguna cosa, la Vínia?
5: La Vínia, definició, anem a mirar.
7: Aquí sempre servei públic i informació.
5: És un personatge de la mitologia... Et trobes el mateix, Judit?
6: Originària de la Vínia, sí. La dona de la ciutat de la Vínia. De la mitologia, no?
7: De quina
5: romana.
6: Ah, mira, un personatge de l'Eneida de Virgili. Fixa't, quantes coses hem après.
7: Doncs ja hem après una cosa avui.
4: I la Manchester, què vol dir?
7: No, perquè Sabadell era la Manchester catalana.
6: Una factoria.
5: Allà, tots són d'allà. Tothom és de Sabadell.
7: Tothom és de Sabadell, menys el Pellicer. Ramon, molta sort diumenge.
4: Moltes gràcies.
7: Mirarem amb atenció i anirem a...

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: I destacarem que el Departament de Drets Socials preveu començar a construir aquest any vinent la residència de gent gran de la Seu. La conselleria avança en els tràmits després de la sessió del projecte per part de l'Ajuntament, tal com ha explicat Raül Moreno en la seva primera visita a la ciutat i també en una entrevista que més fa moment Ràdio Seu. El conseller també ha estat rebut al taller Claró, que enguany celebra el seu 50è aniversari i prèviament havia visitat la residència de Bellver de Cerdanya, que actualment s'està ampliant, i el CDIAP de Puigcerdà, que commemora el seu 40è aniversari. El festival Rockabilly Pine Peaks consolida tot un cap de setmana de música i activitats. La trobada torna a portar a la Seu d'Urgell desenes de vehicles clàssics nord-americans vinguts d'arreu d'Europa que faran un recorregut fins a Arfa demà a la tarda. La sala Guiu acollirà els concerts en directe avui demà a la nit amb grups de referència d'aquest gènere. Èxit de la presentació a Barcelona del llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. El musicòleg d'Arsègol l'ha donat a conèixer la setmana del llibre en català, al costat del seu autor, el periodista Ferran Rieda. L'obra de la col·lecció de Rock Llibres resumeix una trajectòria de constància que valoren com a decisiva per la música del Pirineu. La inspecció ocular en el marc de la investigació de l'incendi de grans dimensions a l'urbanització de Luxe de Carola, Ordino, ha descartat de moment indicis de criminalitat. La zona, però, es manté presentada i s'ha establert un perímetre de seguretat per protegir el lloc dels fets. La investigació continuarà les pròximes setmanes i és previst que sigui judicialitzada. I també els successos a Andorra. Destaquem que la policia ha comunicat la detenció d'un exfutbolista internacional d'Andorra mateix, que ja ha ingressat a presó després que el van enxampar amb prop de 200 grams d'haixix i 11 de cocaïna, presentats, envasats al buit i amagats dins la bossa d'un cotxe, i per tant preparats per la venda. Els agents van detenir l'exesportista dimecres al matí a Sant Julià de Lòria com a resultat d'un seguiment que li feien els especialistes del grup de delictes contra la salut pública, tot i ser d'Andorra, actualment vivia a l'estranger.

Els ajuntaments de les Valls de Neu, encapçalats per Esterri de Neu, reclamen al Departament de Territori que suavitzi els talls continuats de trànsit que ha anunciat per les actuals obres al port de la Bonaigua. I és que ara, fins ara ja hi havia queixes pels talls de fins a una hora i mitja, i Territori ha anunciat que a partir del 5 d'octubre seran de 9 hores diàries, repartides en 4 hores i mitja, 5 hores i mitja al matí i 5 i mitja més a la tarda. Seran de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 i de 4:45 a les 7 del vespre. I també està a Esterri de Neu, el menjador escolar ja torna a comptar finalment amb connexió de gas i, per tant, pot tornar a oferir àpats cuinats. Els infants han hagut de consumir menús freds des del començament de curs fins que no s'ha solucionat la connexió a la xarxa, una situació que havia provocat les queixes de famílies i ajuntaments. I cap de setmana amb diversos fronts oberts en l'àmbit esportiu, dels quals destaquem, per exemple, que l'Atlètic Club La Seu debuta a tercera nacional en categoria estatal. Serà, a més, amb el duel pirinenc a Andorra, el primer partit a la nova categoria contra l'Enfaf Construccions Modernes. El jugaran aquest diumenge a les 7 del vespre a la Massana. Pel que fa al futbol, La Seu Futbol Club disputarà el seu primer maig com a local a Primera Catalana. Serà demà a la tarda a les 5 enfront del Gimnàstic Manresa, mentre que l'Organyà va Santa Coloma de Queralt i l'Oliana a Calaf. També demà hi haurà el debut de temporada, l'inici de temporada d'Atlètic La Seu Estiu 3000. L'equip femení de futbol sala torna a jugar a Primera Catalana aquesta temporada i aquest dissabte es desplaça a la pista del futsal Binèfer. També hi ha l'inici de temporada pels equips sèniors del Cedis Bàsquet. Serà aquest cap de setmana. Aquest any el Cedis Efausa continua a segona catalana femenina, mentre que el Cedis Cedega Unida jugarà a primera territorial masculina de la demarcació Lleida. La Seu d'Urgell i Pons viuen aquest cap de setmana una nova edició de la Segre Cup, una prova que aquest cop coincideix amb els campionats d'Europa d'eslàlom que es disputen ara mateix. Ahir, Miquel Travé, Mònica Dòria i Marc Vicente van accedir a les semifinals, i entre els palistes que han obtingut el passi també hi ha Laia Sorribes, David Llorente, Marc Echaniz, Miren Lescano i Leire Goñi. Al llarg de tot avui es disputen ja les semifinals i finals tant de CAU com de Seu. I una altra cita del cap de setmana, la Vicenciana de Coll de Nargó, que arriba a la 13a edició. La prova retro es du a terme amb bicicletes clàssiques. El recorregut d'enguany constarà de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres. I tanquem aquest extens repàs esportiu de cara al cap de setmana explicant que, tot plegat, aquest cap de setmana també comença ja la Lliga CB de bàsquet, un any més en presència del Morabanc Andorra i, a més, amb la possibilitat que aquest dissabte hi debuti l'urgellenc Luca Botiroli, que ha estat incorporat a la dinàmica del primer equip, tot i que seguirà jugant amb el filial. El debut del Morabanc Andorra és aquest dissabte, 8:15 del vespre, i a casa, contra el Montbus Obradoiro. I el temps sense grans canvis. Avui les temperatures poden tornar a tocar sostre, amb valors encara molt per sobre del normal. Avui es pot arribar als 34 graus a la Seu. Les mínimes sí que ja són les normals per l'època, al voltant dels 10 graus. I demà aquesta calor podria quedar una mica amortida per la presència de cel entrenyinat. El mateix per diumenge, quan la màxima ja podria baixar a la Seu fins als 28 graus i, per tant, començar a normalitzar-se una mica, tot i que encara amb valors per sobre del normal.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia. Som a divendres 25 de setembre i us resumim les notícies més destacades dels darrers dies a La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. La construcció de la reivindicada residència de gent gran de la Seu d'Urgell començarà l'any vinent, així ho ha assegurat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, en la seva primera visita a la ciutat. El mes de juny, l'Ajuntament ja va completar tots els tràmits previs, incloent la redacció del projecte constructiu, abans de cedir-lo a la Generalitat, i ara la pilota és a la teulada de la conselleria. En una entrevista a Ràdio Seu, Moreno ha explicat que aquest estiu ja han avançat en les gestions necessàries perquè es puguin licitar les obres, tot i que encara no han concretat en quin trimestre es podrà fer, confia que el 2027 ja es col·locarà la primera pedra. El departament calcula que les obres duraran uns 2 anys. Serà la primera residència pública construïda per l'actual govern i Moreno destaca que tindrà una concepció molt moderna, combinant les places d'estada permanent amb les de centre de dia i apartaments per gent gran amb més autonomia.
1: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
0: La regió sanitària del Pirineu i Aran ha encetat una campanya per atreure-hi professionals de perfils com metges, infermeres, tècnics de salut mental o tècnics sanitaris. Per això, el Departament de Salut ha publicat a internet i xarxes un vídeo en què s'explica els al·licients per viure i treballar al Pirineu, com ara una atenció més pròxima i pausada, les possibilitats de creixement professional, la interacció amb el sistema sanitari francès, la participació en projectes innovadors i també el fet de gaudir d'un entorn natural privilegiat i de més qualitat de vida. D'aquesta manera, i en un moment de saturació en hospitals de ciutats més grans, es vol revertir els problemes que hi ha hagut tradicionalment per atreure personal qualificat als centres mèdics o consultoris de l'Alt Pirineu. El Cadí La Seu torna a ser campió de Catalunya. El primer equip del Cedis Bàsquet ha guanyat la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina. A la final disputada a Reus, les urgellenques van superar l'Espar Girona per 67-72. Un maig molt igualat, però en què van dominar el marcador en tot moment, enfront d'un rival teòricament superior. D'aquesta manera, el Cadí reafirma el seu idil·li amb la Lliga Catalana, en què ha guanyat 5 títols els darrers 6 anys i un total de 8 des que va conquerir-lo per primer cop el 2007. Precisament enguany, l'equip urgellenc commemorarà 20 anys de presència ininterrompuda de la màxima categoria, la Lliga Femenina Endesa. Enguany, objectiu prioritari torna a ser la permanència. I és que la Seu d'Urgell segueix sent la ciutat més petita en presència a l'elit del bàsquet estatal, un fet admirat arreu, tenint en compte que aquests darrers anys s'hi han incorporat clubs de ciutats molt més grans i amb més pressupost.
1: L'agenda del cap de setmana.
0: I aquest cap de setmana l'agenda està protagonitzada pel rock i la benzina, perquè la Seu acull una nova edició del Pine Peaks, un singular festival que uneix la música rockabilly i l'oportunitat de contemplar desenes de cotxes clàssics nord-americans, alguns d'ells de gran valor històric i vinguts des d'arreu d'Europa. Enguany el més antic data de l'any 1927. Les nits de divendres i dissabte, la Sala Guiu acull concerts de grups de referència en la música rockabilly. D'altra banda, aquest dissabte, Castellciutat commemora amb una recreació històrica l'aniversari de la seva capitulació, que va tenir lloc l'any 1713, quan la fortalesa era comandada per Josep Moragues, heroi de la Guerra de Successió. I això és tot. Podeu trobar aquests i d'altres temes al web radioseu.cat. Bon cap de setmana.
2: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: más mejor.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Ràdio
2: Seu. L'informatiu de Ràdio Seu.

0: El Departament de Drets Socials preveu començar a construir aquest any vinent la residència de gent gran de la Seu. Avancen els tràmits després de la sessió del projecte per part de l'Ajuntament, tal com ha explicat Raül Moreno en la seva primera visita a la ciutat i també en una entrevista a Ràdio Seu. El conseller també ha estat rebut al taller Claró, que enguany celebra el seu 50 aniversari.
1: Titulars.
0: Ho expliquem a l'inici de l'informatiu, que té aquests altres temes. L'Alt Urgell avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges permetrà obtenir de franc racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Bordiu. Es basa en un projecte ja consolidat al País Basc i, de moment, se n'ha impulsat 5 expenedors a Catalunya, un d'ells a Bellver de Cerdanya. El Festival Rockabilly Pine Peaks consolida tot un cap de setmana de música i activitats. La trobada torna a portar a la Seu desenes de vehicles clàssics nord-americans vinguts d'arreu d'Europa que faran un recorregut fins a Arfa. La Sala Guiu acollirà els concerts en directe aquest divendres i dissabte a la nit, amb grups de referència en aquest gènere. Èxit de la presentació a Barcelona del llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. El musicòleg d'Arsegal l'ha donat a conèixer la setmana del llibre en català i al costat del seu autor, el periodista Ferran Rieda. L'obra de la col·lecció de Roc Llibres resumeix una trajectòria de constància que valoren com a decisiva per la música del Pirineu. La inspecció ocular de la investigació de l'incendi de la Carola a Ordino descarta inicialment indicis de criminalitat. La zona es manté però precintada i s'ha establert un perímetre de seguretat per protegir el lloc dels fets. La investigació continuarà les pròximes setmanes i es preveu que sigui judicialitzada. I també en successos, la policia d'Andorra ha comunicat la detenció d'un exfutbolista internacional del país que ha estat enxampat amb prop de 200 grams de xix i 11 de cocaïna presentats i envasats al buit, amagats dins una bossa al seu cotxe.

0: Els municipis dels Valls d'Aneu reclamen canvis en els talls de trànsit al port de la Bonaigua, després del que el Departament de Territori anuncia que no només no els reduirà, sinó que els amplia fins a 9 hores diàries, amb 5 hores i mitja al matí de dilluns a dissabte. El Departament ho justifica per l'objectiu que les obres estiguin acabades abans de l'inici de la temporada d'hivern. I també a Esterri d'Aneu el menjador escolar torna a comptar finalment amb connexió de gas i pot oferir àpats cuinats. Els infants havien hagut de començar el curs consumint menuts freds fins que no s'ha solucionat aquesta connexió a la xarxa. I passa a disposició judicial la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir a Baqueira per el Nadal passat per Sant Esteve. Els Mossos van detenir la dona dimecres a Madrid per la seva presumpta vinculació amb la mort del professional. I cap de setmana intens a nivell esportiu, amb diversos fronts oberts, com per exemple que l'Atlètic Club La Seu debuta a tercera nacional amb el duel pirinenc Andorra. El primer partit de la nova categoria contra l'Enfaf Construccions Modernes serà aquest diumenge al vespre a la Massana. I aquest dissabte La Seu Futbol Club disputarà el seu primer maig com a local. La primera catalana serà enfront del Gimnàstic Manresa. L'Organyà va a Santa Coloma de Queralt i l'Oliana a Calaf. Tornant al futbol sala, l'Atlètic Estiu 3000 debutarà amb un desplaçament a Binèfar. La Seu i Pons viuen aquest cap de setmana una nova edició de la Segre Cup. La prova coincideix amb els europeus d'eslàlom, en què aquest divendres es disputen les semifinals i finals amb la presència, entre altres, de Miquel Trevé, Mònica Dori i Marc Vicente. I el temps, amb temperatures encara molt per sobre del normal als migdies. Avui s'ha tornat a superar els 30 graus a la Seu, tot i que el cap de setmana es normalitzaran una mica per la presència de cel entrenyinat.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat preveu que la construcció de la nova residència de gent gran de la Seu comenci aquest any vinent. Així ho ha assegurat el conseller Raül Moreno en la visita que ha realitzat aquest dijous a la Seu d'Urgell i que va començar amb una recepció a l'Ajuntament urgellenc per part de l'alcalde Joan Barreda i d'altres regidors de la Corporació Municipal, a més de la síndica municipal de Greuges, Anna Martí. A la visita també hi era present la delegada del govern al Pirineu i Aran, Sílvia Romero. Després de signar el llibre d'honor de la ciutat, va mantenir una breu reunió de treball amb l'equip de govern per tractar aspectes de polítiques socials. Aquest juny passat, l'Ajuntament de la Seu va aprovar per unanimitat la cessió al Departament de Drets Socials del projecte de residència de gent gran. Amb aquest punt, el consistori finalitzava ja tots els tràmits previs que li corresponien i, per tant, traspassava la responsabilitat de la conselleria. Sobre la situació actual d'aquesta obra, reivindicada des de fa anys a la ciutat i a la comarca, Raül Moreno afirma que aquest estiu ja ha començat avançant els tràmits que els corresponen i, especialment, en la preparació de la licitació de les obres. En una entrevista avui a Ràdio Seu, Moreno ha dit que si les gestions segueixen avançant segons el previst, confien que aquest 2027 ja es podrà col·locar la primera pedra. Ara falta determinar en quin trimestre es podrà fer.
3: A banda d'haver fet el projecte i d'haver treballat els equips durant molts mesos per diguem-ne, adaptar el projecte a les necessitats tècniques de la residència, fer una de les residències més modernes que tindrem a Catalunya, l'Ajuntament va aprovar el traspàs del solar on es construirà la Generalitat de Catalunya, que és el primer pas que s'ha de donar perquè nosaltres puguem construir. Això ja ho ha fet l'Ajuntament, ara és la Generalitat de Catalunya a través de Patrimoni qui ha d'assumir aquest solar. Això es produirà molt probablement el mes d'octubre, d'aquí poques setmanes. Un cop que tinguem això, nosaltres hem de licitar les obres. La licitació pot durar 3, 4, 5 mesos en funció si no hi ha cap problema, i a partir de la licitació ja sabrem qui ha de construir i per tant podrem posar data d'inici de construcció. Esperem, si tot va bé, doncs que la primera pedra la puguem col·locar a partir de l'any que ve, del 2027, encara com no sabem el concurs com qual trigarà i el temps que ens donarà l'empresa guanyadora, no sabem si pot ser el primer trimestre, el segon trimestre.
0: Moreno ha parlat també dels terminis previstos un cop comencin les obres.
3: Si fos un equipament semblant a la resta, podríem dir un any i mig. Aquesta és especialment potent per la seva qualitat arquitectònica, per la seva magnitud també, perquè combina apartaments, centres de dia, perquè també hi ha una part d'execució de l'entorn i de materials molt, molt, molt potent, per tant potser 2 anys, però depèn també de l'empresa que acabi construint, no? De la seva capacitat que tingui, no? Però normalment una residència al voltant de 90 places en centre de dia, un any i mig de promig de construcció, sí que trigues.
0: La visita d'ahir, Raül Moreno també ha fet part del taller Claró, entitat de referència a la Seu i l'Alt Urgell, que enguany celebra el 50è aniversari de dedicació a l'atenció, suport i millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Moreno ha elogiat la tasca que fa aquesta entitat.
3: Comprendrà, he visitat molts centres de persones amb discapacitat, moltes ja residències, moltes residències per gent gran, i el que té clar és que dona la sensació de veritat que estàs a casa teva. Jo crec que té unes dimensions correctes, que fa que l'atenció als nois i noies doncs sigui molt propera. De fet, he tingut l'oportunitat de parlar amb molts d'ells, de jugar a la petanca, i m'hagués quedat allà 3 hores més, però no m'ho permeten. I amb un equip professional molt important. Cal recordar que aquell centre, com molts altres centres de Catalunya, es va crear en el seu moment ja fa, doncs això, 50 anys, 40 anys, perquè famílies d'aquí de la Seu que tenien fills amb discapacitat no trobaven les administracions públiques resposta. No? I què fem amb el nostre fill quan es fa gran i què podem fer amb ell, no? I jo vull posar en valor doncs aquesta força de les famílies que van començar fent una escola, que després amb nens més petits, que quan afortunadament el sistema educatiu va incloure les escoles d'educació especial i l'escola inclusiva, doncs van bé de renunciar a aquests perfils més joves per tenir perfils més grans.
0: El conseller també ha parlat d'un altre projecte important, que en aquest cas ja està força encarrilat, és el nou edifici de la Barnahus, el servei que presta atenció a infants i joves que hagin estat víctimes d'abusos sexuals.
3: Més capacitat d'atenció i, per tant, més sales d'atenció. Podrem incrementar el nombre de persones ateses, també dels professionals que en aquests moments estan atenent a l'actual Barnahus, doncs passaran allà i molt probablement podrem incrementar, no? I, fonamentalment, la millora de la qualitat dels espais, que no és baladí quan estem parlant d'infants. S'han de trobar espais còmodes, la construcció és de fusta i, per tant, fusta interior molt, molt, molt important, molt agradable, i això té molt a veure també que es trobin en un entorn amable on puguin mantenir confiança amb els seus educadors i educadores i amb la gent, amb les psicòlogues que li fan el seguiment, i, per tant, que les proves constituïdes i la capacitat que tenen d'obrir-se per explicar moments que són molt durs en la seva vida, doncs sigui més fàcil. Per tant, en el cas de les Barnahus, la qualitat arquitectònica té molt a veure també amb la qualitat del servei que després es dona.
0: La presència de Raül Moreno a la Seu ha precedit d'una visita a la Cerdanya, on al matí va conèixer les previsions d'ampliació de la residència Sant Roc a Bellver per donar resposta a la demanda existent en aquesta zona de la comarca i, si hi ha prou places, també per donar cabuda d'altres residents que accedeixin a ser atesos en aquest centre.
3: L'Ajuntament de Bellver van fer una,

0: persones de Bellvei pugui ser ateses i que també altres persones d'altres indrets de Catalunya decideixin venir a una zona magnífica on poder doncs, tenir aquests anys de vida.
1: I prèviament el conseller també va ser a Puigcerdà on va visitar el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de les Cerdanyes, gestionat pel Consell Comarcal i que enguany celebra el seu 40 aniversari. En aquesta visita s'ha destacat que aquest centre concret l'any passat s'hi van finançar 6.200 hores d'atenció, un 50% més que el 2023, quan havien estat 4.000, i aquest increment ha permès atendre més infants cerdans. S'ha passat del 193 del 2023 als 216 del 2025, un 11% més. S'ha millorat la freqüència assistencial, passant de mitja hora per infant a tres quarts d'hora i s'ha reduït el temps mitjà d'espera. Raül Moreno explica la tasca del CDIAP.
0: Els CDIAPs van destinats a menors entre 0 i 6 anys, que per fer-ho una mica pedagògic, no? Moltes vegades les parelles joves tenen nens, tenen nenes, i comencen a veure, ja sigui perquè el seu metge de capçalera, dels del CAP o des de l'escola, bueno, en aquest cas és l'escola Bressol, comencen a veure que tenen potser algun retard en el seu desenvolupament, o que parla molt o no parla, o que camina i, o no camina i camina malament, o que té problemes de dèficit d'atenció, no? Per tant, que té qualsevol tipus de trastorn cognitiu o trastorn motor, no? Aquí destaquen molt el TEA, no? Els sensors de TEA, no? Ja siguin els més, més importants o els més bàsics, no? O més febles.
1: El Departament va destinar a nivell de Catalunya l'any passat 65 milions d'euros a finançar 1,7 milions d'hores d'atenció.
2: Les notícies de la Seu.
1: El projecte Mengem d'aquí, del Consorci del Grup Líder del Turgell-Cerdanya, treballa des de fa anys per disminuir el malbaratament alimentari en els menjadors escolars que gestiona IAUSA, empresa pública del Consell Comarcal. Doncs bé, aquest nou curs farà una passa endavant més perquè activa un Rex Catering, un sistema innovador i pioner per reaprofitar els aliments. Està possible mitjançant una subvenció del Departament d'Agricultura i l'assessorament de la Fundació Residu Cero d'Euskadi. Aquest divendres, al vestíbul de l'edifici de les Monges, s'ha presentat la màquina on cada dia a mig matí es dipositaran racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodeu procedents de l'excedent que hi hagi cada dia i qualsevol persona podrà recollir-ne de forma gratuïta. Aquest sistema permet la reducció del malbaratament alimentari i facilita l'accés a la ciutadania a aliments de qualitat. Actualment ja està en funcionament més de 40 menjadors col·lectius del País Basc, principalment en escoles i en alguna residència de gent gran a través de l'FRC, i la màquina instal·lada a la Seu és la cinquena que s'activa a Catalunya i la segona del Pirineu perquè des de fa un any i mig ja n'hi ha una a l'Institut d'Escola de Bellver de Cerdanya, que ha servit ara de referent per l'Alt Urgell. A la presentació ha estat Gavi Susana, representant a Catalunya i Andorra d'aquesta fundació, l'FRC, que ha destacat que rere la màquina hi ha molta feina del personal de cuina i que espera que amb el temps s'hi impliquin també els alumnes.
3: Aquesta iniciativa neix a Euskadi. Nosaltres estem fent de braç operatiu del Rex Catering aquí a Catalunya i l'estem implementant. I estem fent tot aquest servei clau en mà que suposa. Llavors, aquest és un sistema de recuperació, no, de gestió integral del malbaratament alimentari en els menjadors col·lectius. De fet, podríem estar treballant també amb residències i hospitals. I de recuperació segura d'aquests excedents cuinats dels menjadors. Això implica que hi ha un programari al darrere que ho enllaça tot, ens permet generar dades, amb aquestes dades podem saber quins plats funcionen millor i pitjor, o sigui, quins plats estem rescatant més, vol dir que són plats que s'estarien malbaratant més. I per tant, amb aquesta informació podem prendre decisions, si hem d'ajustar quantitats, etc. Però a més, és un projecte que ens permet, diguem-ne, tenir una pota educativa perquè hi ha una part del procés que la podrien fer els nanos, com seria treure de l'abatador, etiquetar i portar ells mateixos a la màquina de vending amb les motxilles. I després hi ha aquesta pota social que per mi és un tret diferencial, que és que en lloc d'estar entregant unes racions per la porta al darrere a un col·lectiu vulnerable, ho estem posant a disposició, estem dignificant aquest accés a l'alimentació.
1: La presidenta del Consell Comarcal i del CAUC, Josefina Lladós, ha remarcat la importància d'aquest nou projecte i recorda que el menjar que se servirà a la màquina és producte molt sovint de proximitat i cuinat amb molta cura i supervisió.
4: Una de les preocupacions i una de les lluites que ja fa anys que teníem és contra intentar evitar al màxim el malbaratament d'aliments.

0: ja havíem emprès diverses accions per intentar reduir-ho a través de subvencions del projecte Mengem d'Aquí, del consorci del grup líder a l'Urgell-Cerdanya. Veient que a Bellver doncs, fa un any i mig van posar en marxa una iniciativa molt, molt similar, vam pensar, anem a veure com els hi funciona i comencem a mirar a veure si nosaltres també la podríem implantar aquí. I avui doncs, hem pogut donar sortida a aquesta màquina gràcies a la col·laboració amb la Fundació Residu Zero del País Basc i a la plataforma d'Aprofitem els Aliments, que és la seva representant aquí a Catalunya, a subvencions a través del grup líder i el Departament d'Agricultura. I la idea doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs, hi ha excedent, en aquest cas de la cuina central, que la tenim a l'Institut Joan Brudieu, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat, perquè estem parlant que a través del Mengem d'Aquí també ja fa anys que IAUSA, en la seva gestió de les cuines i dels menjadors escolars, treballa amb producte de proximitat, treballa amb molta cura els menús que s'ofereixen cada dia.
1: Del seu part, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha posat en valor la intenció clara de les administracions locals de lluitar contra el malbaratament alimentari.
2: Doncs molt contents de poder tenir aquí a l'Espai de les Monges. És un espai educatiu, aquesta màquina que lluita contra el malbaratament alimentari i que, com deia, és la cinquena a tot Catalunya. Per tant, molt contents de poder tenir-la aquí a la Seu, molt contenta de poder tenir-la aquí en aquest espai municipal i, per tant, donar la benvinguda a aquesta iniciativa que té una vessant social, una vessant també d'educació molt important. Per tant, segur que funcionarà molt bé. És aliment, com s'ha dit aquí, la presentació de màxima qualitat, a preu zero. Per tant, aquí tothom que ho necessiti, tothom que vagi a última hora, doncs podrà agafar-ho, podrà gaudir d'aquest dinar.
1: I finalment, el director territorial d'Agricultura del Pirineu i Aran, Enric Badella, ha incidit en la necessitat de recordar a les generacions més joves que el menjar s'ha d'aprofitar i no es pot llençar.
3: El departament ja fa anys que té un programa molt ampli, que és l'estratègic de l'alimentació de Catalunya, el PH, que es diu, i llavors aquí dins hi ha un ventall d'activitats molt grans, hi ha un ventall de subvencions molt ampli per fomentar tant el que és la gastronomia catalana, el producte català, com també l'alimentació saludable i evitar el malbaratament d'aliments, no?, que al final és una cosa cabdal i, a més, és una cosa molt mediterrània. I llavors, dins d'aquest ampli ventall del pla, hi ha una línia d'ajuts per fomentar actuacions com aquesta o com el Mengem d'Aquí de les escoles, que precisament van encaminades doncs això, a evitar el malbaratament alimentari i, sobretot, a conscienciar molt de la població del que representa llançar aliments. Bueno, la inversió total del projecte durant un any són 11.000 euros, una mica més d'11.000 euros. Llavors, el departament, a través d'un ajut d'aquest pla de l'alimentació, subvenciona un 80%, o sigui, al voltant de 8.500 euros, i l'altra part es vehicula a través del grup d'acció local.
1: Ah, que no us sorprengui, doncs, ja es pot trobar des d'ara el vestíbul del Centre Cultural Les Monges.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: La Seu d'Urgell torna a viure l'essència nord-americana més clàssica que cap de setmana i és que se celebra el Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu. A més d'aquest gènere musical que va marcar la joventut dels anys 50, el certamen té com un dels seus principals reclams el fet que permet veure a la ciutat desenes de cotxes clàssics nord-americans portats per aficionats que en alguns casos arriben al Pirineu català des de diferents ciutats d'arreu d'Europa. Alguns d'ells ja ho van fer ahir dijous. Enguany, el cotxe més antic té gairebé un segle. Està datat de l'any 1927, ho explica l'organitzador del Pine Peaks, Josep Bernola.
5: Els vehicles més antics que tenim inscrits en aquesta setena edició són tres vehicles Ford de l'any 1927, són dos Ford T T-Bucket descapotable Roadster de l'any 27 i tenim una furgoneta Citroën Pickup, és a dir, una furgoneta americana de l'any 27. Tots tres vehicles arriben en marxa a la Seu, és a dir, tots els vehicles que arriben aquí a la Seu venen tots en circulació, és a dir, són vehicles que estan en estat òptim de circulació. Els més antics, el que us dic, són del 27, tenim vehicles ja del 28, 30, 32, 35, dècades dels 40, 50, 60, i així successivament fins a vehicles més actuals del 2017, 2019, i ahir es va apuntar un Mustang del 2023, és a dir, tenim pràcticament la història del motor americà pues des de l'any 1927 fins al 2023, és a dir, tenim pràcticament 100 anys d'evolució de vehicle americà.
1: Les activitats del Pine Pace comencen avui divendres i hi haurà la primera nit de concerts a la Sala Guiu. A les 11 actuaran el grup francès Louis and the Hurricanes i continuen amb l'italià Mickey Palano a la 1 de la matinada. Abans i després de cada concert en directe hi ha les sessions de DJ Dani. El programa de dissabte arrenca a 2:15 del matí amb l'obertura del Car Show al Doctor Peiró. A les 11 hi haurà el Chrono Race Pre-65 i al migdia l'actuació del grup Sin Reputación i un dinar. La jornada continuarà a la tarda i amb un dels actes més populars a les una rua que sortirà de l'aparcament, avançarà per la Seu i anirà fins a Drell i Arfa per des d'allà tornar cap a la Seu. Per completar els actes de dissabte, a la Sala Guiu hi haurà la segona nit de concerts, amb obertura a les 10 de la nit. A les 11 actuaran els britànics Sharnamai and the Mayhems i a 12:15 el conjunt italo-britànic Mark Harman and Don Diego Trio, novament amb sessions de DJ en Dani. Bernola celebra que el Pine Peaks, que va començar com una matinal, ja és ara una proposta consolidada.
5: Si ens remuntem a l'inici 2019, va ser una matinal, un sol diumenge al dematí, i, bueno, mica en mica hem anat consolidant el festival, hem anat consolidant el públic, i cada vegada pues, sembla que hi ha un efecte, no, de crida i un efecte bola de neu, que el que ha fet, doncs, bueno, és això, és poder donar a la setena edició ja 3 dies seguits de festival, que inclús, si seguim amb aquest ritme, potser dius, pues, hasta inclús ens haurem de plantejar fer un quart dia, és a dir, començar ja el dijous, perquè, com bé dius, és a dir, ja hi ha gent, pues, a lo que és aquí a la comarca de l'Alt Urgell, els primers participants que ens arriben des de fora de Catalunya, des de fora de les fronteres, doncs és gent que ja s'ho pren amb més calma, s'ho pren com un viatge i s'ho pren, doncs, com una forma de vindre aquí a gaudir de la música i a gaudir del Pirineu.
1: Per no resumeix així, quina és l'essència del Pine Peaks?
5: Pine Peaks és el Festival Rockabilly del Pirineu i això neix de la fusió d'una mescla entre la passió als vehicles clàssics americans i la passió al món del rock and roll, val? D'aquest fruit, d'aquesta unió, d'aquesta cultura, tant del vehicle clàssic americà dels anys 30, 40, 50 del segle passat i de la cultura rockabilly, rock and roll, que moltes vegades va lligada i que, per qui no ho sàpigui, doncs, bueno, li faré un petit spoiler, no? Just tothom ha vist o li ve a la ment la pel·lícula Gris, val? Doncs és doncs com un gris transformat, no hollywoodiense, sinó transformat a la realitat i al dia a dia de la Seu d'Urgell. És a dir, és una unió de cultura, passió, sentiment, tant de la música rock and roll com del vehicle clàssic americà.
1: Finalment, des de l'organització, que és del Club de Vehicles Clàssics d'Alt Urgell, destaquen que els darrers anys el festival ha adquirit popularitat en aquest món i dels cotxes clàssics i que ara hi venen aficionats d'arreu d'Europa.
5: Els tenim de més lluny, venen vehicles d'Irlanda, els tenim ara en aquests moments, perquè m'ha escrit fa una estona, per la zona d'aquí de Pamiers. D'Irlanda l'han embarcat amb un vaixell fins a Bilbao i estan fent ruta per aquí, pel nord de França. Es venen 5 vehicles procedents d'Itàlia, des de la banda de la Toscana i des de la banda de Gènova, que surten avui. Tenim vehicles que ens baixen d'Holanda, també, amb circulació. Suïssa, Suècia, Noruega, sobretot França, per no dir, jo crec que el 50-60% del públic amb vehicle assistent procedeix d'aquí del país veí. Òbviament ens ve gent de Catalunya, ens ve gent de Navarra, ens puja gent de Baix d'Alacant, ens puja gent de Baix de València, ens venen vehicles aquest any també, ens ve un club de vehicles Ford Mustangs que ens venen des de Madrid, de la zona del Corcón, Móstoles, Leganés, ¿vale? És a dir, que tenim gent doncs, tant del nostre país com de fora de la Unió Europea.
1: El Pine Peaks acabarà diumenge al matí amb l'últim dia d'obertura del Car Show i la final de la Chrono Race, que serà a les 11 del matí. Hi ha el lliurament de premis i rifa d'obsequis a 2:15 d'una. Més, al llarg del cap de setmana hi ha parades de productes diversos, food trucks, hot rods i servei de barra. El festival és organitzat pel Club de Vehicles Clàssics d'Alt Urgell i compta amb la col·laboració, entre altres, de l'Ajuntament de la Seu, la Diputació de Lleida, l'IDAPA, l'UPSU i Ràdio Seu. I ara canviem d'estil musical. Parlem de la música del Pirineu perquè la col·lecció de rock llibres ha publicat aquest mes el llibre Artur Blasco, Tornar al poble el que és del poble. Si resumeix la vida del musicòleg i acordeonista d'Arsegal, una vida plena d'episodis sorprenents i una feina sostinguda al llarg de dècades que remarquen estat decisiva per la música popular dels Pirineus. La presentació oficial de l'obra, escrita pel periodista Ferran Riera, s'ha fet aquest dijous al Passeig Lluís Companys a Barcelona, tot coincidint amb la festivitat de la Mercè a la capital catalana i també amb la Setmana del Llibre en Català. Artur Blasco ha acompanyat l'autor en la presentació del llibre, que també ha comptat amb el responsable del web Sons de la Mediterrània, Jordi Martí Fabra. L'any passat Blasco ja va rebre el Premi Enderroc d'Honor i ara aquest llibre resumeix la seva trajectòria per part de Ferran Riera, que és també l'autor de la biografia Jaume Arnella, artesà de cançons. Segons Riera, aquests dos personatges han ajudat a sostenir, mantenir i redreçar la maltractada música catalana amb clarividència i amb la força dels seus braços i comparteixen una mateixa estima tossuda per la música del poble i una mateixa missió. Per això, el títol del llibre agafa una frase del musicòleg nord-americà Alan Lomax, Tornar al poble, el que és del poble. Ascendes y solanell, la digo, ascendes y solanell, lo pative de volver. Segons Ferran Riera, Artur Blasco ha anat deixant una obra sòlidament cimentada i treballada pacientment al llarg dels anys, com un mur de pedra seca, un camí que, recorda, inclou la trobada amb els acordionistes del Pirineu, la col·lecció de llibres a peu pels camins del cançoner, el Museu de l'Acordió, les investigacions al voltant de l'antic violí de Pastors, el Rebequet, els discos del Pont d'Arcalís, ara en sentim una cançó, els concerts compartits amb músics més joves i que han esdevingut amics com a Cati Plana, el percussionista Urgell Engarrenou Viols o el guitarrista Yannick López. El llibre de Riera recorre, doncs, els 1.000 vessants d'aquesta obra imponent amb anècdotes de gairebé un segle intensament viscut. Blasco confessa que va ser viatjant pel món, que va veure que tothom és fill d'un país i d'una tradició concreta i que es va interessar per l'acordió a bord d'un vaixell bacallaner. Molt més tard, voltant pels masos de muntanya com a tècnic d'agricultura, va intuir que aquells acordions abandonats que acumulaven pols a les golfes amagaven una història important d'una gent que, enmig de condicions de vida molt dures, va fer créixer una cultura, una manera de fer i de la festa i un repertori propi de cançons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
3: La policia d'Andorra inicia conjuntament amb els bombers i el Departament d'Indústria del Govern d'Andorra la inspecció ocular tècnica al macroedifici de la Querola d'Ordino després d'un incendi que va calcinar part de l'urbanització dimarts passat. La investigació policial va començar el mateix dia que es va declarar el foc en aquesta àrea de luxe, del qual s'havia començat fa pocs mesos el procés de venda. Un cop els bombers l'han donat per extingit i s'ha assegurat la zona, els especialistes de cossos especials i el govern han pogut accedir a dins. En aquesta primera inspecció, els investigadors han assenyalat que descarten inicialment indicis de criminalitat després de constatar i analitzar l'escenari de l'incendi. Tot i això, la investigació serà judicialitzada i continuarà les pròximes setmanes. Els especialistes ja tenen localitzada la zona aproximada on s'haurien originat les flames i des d'on s'haurien propagat. La policia indica que les baixes temperatures de matinada han permès avançar la inspecció tècnica abans del que estava previst inicialment. I també en successos, la policia andorrana ha comunicat les darreres hores la detenció d'un home d'Andorra, exfutbolista internacional, que ha estat enxampat amb prop de 200 grams d'haixix i 11 grams de cocaïna precintats, envasats al buit i amagats. Per tant, preparats per la venda, estaven dins d'una bossa al seu cotxe. Els agents van detenir l'exjugador aquest dimecres a Sant Julià de Lòria com a resultat d'un seguiment que feien els especialistes del grup de delictes contra la salut pública. El servei d'ordre ha indicat que l'exesportista és d'Andorra però resideix a l'estranger i els investigadors calculen que es desplaçava fins al Principat unes dues vegades al mes per vendre la droga i després tornar a marxar. La resta es va fer en detectar als investigadors que l'exfutbolista hauria tornat a Andorra possiblement amb estupefaents destinats a ser distribuïts.
2: Pirineu.
3: I no deixem l'apartat de successos perquè la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera ha passat ja a disposició judicial aquest divendres al Tribunal d'Instància de Viella. Se la vincula amb la mort d'aquest conegut arquitecte barceloní el 26 de desembre passat a Baqueira, on hi tenia una segona residència. Els Mossos d'Esquadra la van detenir dimecres al matí a Madrid i ara ha arribat al jutjat de Viella en vehicle policial. Una patrulla l'ha conduït emmanillada fins a dins de l'edifici. Inicialment es va considerar que la mort de l'arquitecte havia estat per un atac de cor, però dimecres la policia la va arrestar després d'una llarga investigació per estar-hi suposadament relacionada. Agents de la investigació criminal de la regió del Pirineu i Aran són els que porten la investigació, que està sota secret de sumari. I en relació amb el port de la Bonaigua, l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, ha demanat formalment al Departament de Territori que hi hagi més franges d'obertura del port de la Bonaigua durant les obres que s'hi fan actualment per estabilitzar el terreny després de la gran esllavissada que hi va haver a l'hivern. I és que ahir mateix, com ja havíem avançat, Territori anunciava que no només escurçarà els talls de trànsit, sinó que els allargarà i molt. A partir del 5 d'octubre seran de fins a 9 hores diàries repartides entre 5 hores i mitja al matí, de dilluns a dissabte de 9:15 del matí a les 2 del migdia i després a la tarda de 4:15 a les 7. Ticó considera excessius aquests talls i creu que aquesta organització podria compatibilitzar millor les necessitats de l'obra amb la mobilitat perquè els moments de tall quedarien clarament establerts i previsibles, reduint l'afectació sobre els usuaris de la carretera. I tanquem aquest bloc explicant que el menjador escolar precisament d'Esterri d'Àneu ha tornat a recuperar finalment la connexió de gas, segons ha confirmat Pere Ticó, d'aquí parlàvem fa un moment. D'aquesta manera ja pot tornar a servir àpats cuinats, i és que aquest començament de curs els alumnes havien trobat que només els servien àpats freds, una situació que va provocar les queixes tant de l'Ajuntament com de les famílies i dels mateixos centres educatius.
2: Els esports d'aquí.
3: L'Atlètic Club La Seu debuta a tercera nacional de futbol sala després de proclamar-se campió del seu grup a divisió d'honor catalana i encadenar així el seu quart ascens en 5 anys d'existència. Finalment, aquest cap de setmana, el club urgellenc s'estrena en categoria estatal al FEF i, a més, ho farà amb el nou duel pirinenc d'aquesta competició. I és que l'inici d'aquest nou repte per l'Atlètic serà amb el desplaçament més curt a la pista de l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra. El maig es podrà veure aquest diumenge a les 7 del vespre al pavelló Francesc Vila, a la Massana. Tots dos equips formaran part d'enguany del grup 2 de tercera nacional, format principalment per equips de l'àrea metropolitana, la Catalunya Central i la Plana de Lleida. Entre els rivals més propers hi ha també el Solsona Guixers Fibra i el Vila Torrada, que justament s'enfronten en aquesta primera jornada, a més del Balaguer Comtat d'Urgell i el Cerezo Futsal Lleida, amb qui l'Atlètic ja s'ha enfrontat en partit amistós de pretemporada. L'estrena del conjunt blau cel a casa serà dissabte vinent amb el Tecnovit Alforja. Encara en futbol sala, demà dissabte a la tarda a les 6, enceta la competició Atlètica de la Seu Estiu 3000 i ho farà desplaçant-se a la pista del futsal Binèfar Lleitera, amb dels desplaçaments més llargs. Enguany les urgellenques continuen a primera catalana femenina al grup 3, amb rivals tant de la Plana de Lleida com del Camp de Tarragona i, en el cas del Binèfar, de la Franja de Ponent. I en futbol, la Seu Futbol Club jugarà demà a les 5 de la tarda el seu primer partit com a local a primera catalana. Serà contra el Gimnàstic Manresa, al camp municipal Emili Vicente. El club blau va debutar la nova categoria el cap de setmana passat amb derrota per la mínima 2-1 al camp de la Molletense i ara cerca, doncs, el que serien els primers punts de la temporada. També aquest dissabte a la tarda els dos equips de l'Alta Urgell tercera catalana jugaran a fora. Des de les 4 de la tarda l'Organyà s'enfrontarà al Santa Coloma de Querol, mentre que a partir de les 5 el club esportiu Oliana es mesurarà al Calaf. El Parc Olímpic del Segre i el Parc de la Roca del Call de Pons seran escenari d'una nova edició de la Segre Cap de Canoes Slalom, que es disputa aquest cap de setmana. Per començar, aquest divendres a la tarda es fa al canal urgellenc els entrenaments oficials i la confirmació d'inscripcions, i la competició començarà demà a Pons i continuarà amb la segona i última jornada diumenge a la Seu. Tots dos dies se segueixen els mateixos horaris. La prova comença a les 10 del matí amb la nou modalitat de short slalom. A la 1 del migdia hi ha les eliminatòries amb un total de 8 categories, que inclou en cau i seu, tant en sènior masculí femení com en júnior masculí femení, i les finals per cadascuna d'aquestes categories seran a partir de 3:45 de la tarda. Es podrà veure, com dèiem, pel que fa al Parc del Segre diumenge. I aquest any la Segre Cup coincideix amb la disputa a Ivrea, Itàlia, dels campionats d'Europa de slalom, l'última gran competició internacional d'aquest any, amb presència de palistes del Cadí Canec i d'altres palistes que entrenen habitualment al Parc del Segre. I avancem que ja podem anunciar els resultats pel que fa a caiac, en què la victòria a nivell masculí ha estat per el txec Jakub Krejci, seguit de l'italià Xavier Ferrazzi i del també italià Giovanni De Gennaro. Així ha quedat el podi en una competició en què no s'havia classificat Miquel Trevé pel que fa a les semifinals. En aquest cas Pau Echaniz ha quedat 23è, mentre que en aquesta mateixa semifinal David Llorente ha estat 17è. En categoria femenina, per Mònica Doria ha aconseguit un tercer lloc a les semifinals i ha quedat a tocar de la medalla, volem dir, amb un quart lloc a la final. La victòria ha estat per la polonesa Claudia Zulinska, seguida de la italiana Lucia Pistone i de l'alemanya Emily Appel. Mònica Dori, com dèiem, ha estat tercera a les semifinals i quarta a la final. S'ha quedat a tocar de la medalla.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Una previsió del temps amb pocs canvis, com a molt l'aparició de núvols de cara a diumenge. Segons la previsió del Meteocat, demà el cel ja estarà entreenyinat i això ajudarà a que les temperatures comencin a normalitzar-se una mica. Encara segueixen força per sobre del normal, i és que hem arribat aquests dies fins i tot a 34 graus, però aquest dissabte espero que ja no passin dels 30 amb aquest cel entreenyinat, i que diumenge a la Seu la màxima es pugui quedar amb 28, el mateix a Sort i al Pont de Suert, i fins i tot s'espera el creixement de núvols per diumenge a la tarda amb alguns ruixats febles en punts de la Vall d'Aran. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
4: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: A veure, ara mateix, clar, és que Eric entra perquè no hi és Llorente ni Pedro Porro. Cubarsí, Eric segur, Rodri i Lamine, i jo diria Fermín abans que Olmo, però vaja, és que també és el dubte si Fermín o Olmo.
1: Olmo, tal com va acabar el Mundial.
2: O l'un o l'altre.
1: Un o l'altre.
2: Per tant, en tens cinc.
1: És a dir, Pedri potser és l'únic que a dia d'avui l'11 de gala del Luis de la Fuente no li entra, no?
0: Sí,
1: vaja, tal com va acabar el Mundial.
2: Sí, sí, és veritat. És veritat.
3: Bé, ja... Sí, però el Pedri que va acabar el Mundial no és el que ha començat ara la Lliga. O sigui, sí. L'estat de forma de Pedri no té res a veure el d'ara mateix en el del Mundial.
4: Però jo crec que demà és una mica una recompensa als futbolistes que van guanyar, que van aixecar la Copa del Món.
5: Farà l'11 titular de la
4: final. No m'estanyaria. Amb alguna salvetat, lògicament, no...
5: Amèric, perquè no hi ha Porro.
2: Sí, sí.
4: O Pedro Porro, correcte.
2: És possible que sigui així. Més que el de demà, que demà entenc que vagi amb tot. Jo tinc curiositat per veure què passa en els següents, però això jo crec que no ho sabrem ni tan sols avui. Haurem d'anar veient partit a partit. Roger, des de Londres, alguna cosa més?
0: No, res més, que veurem això el rol de Pedri, li preguntarem a De La Fuente si podem, torna a Fermín, ja el vam sentir al Tot Costa, i el que dèiem, que veurem molt Eric en aquesta posició de lateral dret, no va jugar gaire al Mundial,
3: molt bé,
0: només
3: Fermín,
0: a la final.
3: Per cert, vas sentir la entrevista i molt sorpresa. Perquè com és dins del camp, com és tan calent i tan impulsiu, i a l'hora de parlar és un tio reflexiu.
2: Sí, jo preferiria un mig camí més.
4: Una marxa
2: més.
1: Més impuls, voldria dir una mica més impuls.
2: Però en tot cas...
3: Potser per això a mi em va sorprendre, molt tranquil.
2: I evidentment celebrem que els jugadors no siguin cabres boges i que tinguin reflexions com les que va fer ahir Fermín. Roger, havies estat a Wembley?
0: No, primera vegada.
2: Mira.
0: Primera vegada, sí.
2: A gaudir-ho, abraçada, gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé.
2: Tocades les 8, moment per rebre l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: A les 9 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
6: Doncs mira, el cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys de Madrid que va ser desnonada l'altre dia, ha tornat a posar una expressió en el centre del debat sobre el tema de l'habitatge. Ja sabeu que a partir d'aquest cas el govern espanyol i Junts estan tornant a negociar, a veure si aproven algun tipus de normativa, de marc legal que impedeixi aquest tipus de situacions. I el concepte és el fons voltor. Junts proposa aquests dies que no puguin comprar habitatges i que se suspenguin els desnonaments de persones vulnerables quan la propietat sigui d'un d'aquests fons. El govern espanyol ara, en fi, està negociant, estudiant aquestes propostes, però clar, hi ha una qüestió prèvia, que és exactament un fons voltor. Perquè l'expressió és habitual, és molt periodística, és molt política també, però no és una categoria jurídica específica. Quan parlem de fons voltors a nivell normatiu, parlem de grans tenidors. Per tant, al Catalunya Nit aprofundirem una mica sobre aquesta qüestió i preguntarem com definir un fons voltor a Jordi Bons Homs, que és professor de criminologia de la Universitat Pompeu Fabra i investigador especialitzat en especulació immobiliària, grans propietaris i dret a l'habitatge. Per cert, que Urba Gestión, que és la gran companyia que tenia el pis de la Mari Carmen, diu que ha proposat un pla a l'Ajuntament de Madrid perquè aquesta dona de 87 anys pugui tornar a casa seva. Veurem els detalls ara efectivament, sempre, els detalls que proposa l'empresa.
2: Es munta l'escàndol, tothom s'hi fixa i aleshores tothom troba solucions.
3: Bueno, la pressió social funciona.
2: Que segurament...
6: Hem de veure i explicarem els termes d'aquesta proposta i després que interessi a l'Ajuntament de Madrid. En tot cas, és un cas que està removent moltes coses, no? També parlarem d'una altra gran companyia o gran tenidor, en direm Blackstone, que es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Tot plegat ve després que el Matí de Catalunya Ràdio avui ha fet públic que no es renovaria aquests contractes de lloguer social ara quan vencen, que són 400. Doncs bé, molts llogaters havien denunciat que no poden comprar el pis, que és una de les opcions que els hi donen quan se'ls hi acabi aquest contracte de lloguer. Blackstone diu que es compromet a estudiar cas per cas aquests 400 contractes. Bé, aquest és el tema habitatge, que és el tema principal del dia. També aprofundirem una mica amb la idea que Ada Colau estaria disposada a tornar a primera línia política si s'avança en un front d'esquerres realment ampli de cara a les pròximes eleccions. Així s'ha expressat Ada Colau en les últimes últimes hores, però el que farem avui a nit és plantejar-nos quines opcions té realment, perquè aquest és un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa Sumar enmig d'una recomposició interna molt i molt profunda. De fet, encara no té noms clars per formar la candidatura. Yolanda Díaz va dir que no volia tornar-la a liderar. Al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Urtasso, actual ministre de Cultura, es va postular per encapçalar una eventual llista dels comuns a les generals, i a Gabriel Rufián, en el flanc d'Esquerra Republicana, que s'ha ofert aquests últims mesos a liderar una proposta d'esquerres. Veurem i analitzarem amb els companys de política tot plegat. I després, avui, a la segona hora, les estrenes de cinema amb en Marc Garriga. Uah. I les històries que no coneixem del Teatre Lliure. El Teatre Lliure fa 50 anys, està celebrant-ho ara tot aquest últim trimestre de l'any, i en parlarem, però des d'un altre angle, amb les històries que explica un llibre que es diu Cor Calent, que han escrit la Marta Vives, la nostra companya de cultura, la Marta Urriols i en Magí Camps, i expliquen la història de totes aquelles persones, treballadors de Lliure, que no pugen mai a l'escenari. Són aquests altres personatges imprescindibles del teatre. De fet, vindran acompanyades d'una d'elles, de les relacions públiques, Noemí Alassant, que va començar el Lliure com a taquillera. Té una gran història, a més ja és doncs una històrica també del Lliure.
2: Històrics anònims del Teatre Lliure. Molt original la idea. A les 9, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
6: Gràcies, bon cap de setmana.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
8: Amb Sònia Gelmà.
1: En aquesta primera hora del Tot Costa hem parlat de les paraules de Deco, donant ja el cas Julián Álvarez per tancat, dient què és passat. Això, en sentit d'Eco, no hi ha hagut gaire...
2: No, convençut.
1: Credibilitat de portuguès en aquesta taula.
5: El Jordi, sí. A mi sí.
1: Volem mantenir viva la flama de Julián.
2: Jo sóc molt ingenu, naïf, que diria Mourinho, bastant, i a mi se'm convenç fàcil.
1: Bé, doncs, en tot cas, el que sí que és segur és que Deco ha dit que és passat. Després, el que pugui passar, ja ho veurem. I hem parlat de l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, amb el partit que va empatar ahir amb Alemanya a 1, i ha arribat la Casa Talents per parlar-nos dels fills de cracs holandesos, fills de cracs relativament recents, fills que estan jugant ara ja o que estan fent les seves primeres passes al futbol professional.
2: Ens ha matat a tots, fidel al seu estil. Menja Van Bommel,
1: sí,
2: una mica.
1: Exacte, només, i té fe només en el fill de Van Bommel. Tot plegat en aquest divendres. Encara hem de rebre el Xavi Asensi per parlar que l'esport també és notícia, també és negoci, i en aquesta segona hora ens ha de visitar el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Però ja sabeu que hem aprofitat que no són grans dies d'activitat esportiva per celebrar els nostres 10 anys, el Tot Costa 10 anys de dimarts. És l'última que regalem.
2: No,
1: en regalarem un altre dilluns, per tant, estigueu atents dilluns. Però ara, qui truqui...
2: Dilluns és Seiem VIP, ja.
1: Ja, exacte, directament. Qui truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per acompanyar-nos dimarts al Museu d'Història de Catalunya en aquesta festa que farem dels 10 anys.
2: Mentre un dels nostres oients fa sort i parla amb la Núria de la Fuente, passo per Montilivi, on d'aquí a 22 minuts arrenca el Girona Albacete. Solà, bona tarda.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
2: A punt de començar, a un quart arrenca l'antena digital de Catalunya Ràdio, el Tot Gira, d'aquesta Girona Albacete, amb el Sergi Camps, el Solà, el Xevi, vaja, tot l'equip mèdic habitual, i amb quin 11 d'aquí parlarem avui a Montilivi?
9: Doncs un 11, ja et diria jo, de circumstàncies, perquè ja us vaig explicar ahir que hi havia 6 baixes per jugadors internacionals. Recordem l'Usbanat, Pichur, Krapitsov, La, Júnior i Asprilla, més 2 jugadors que estaven lesionats, Brian Hill i Justin, més 2 que hem conegut avui, Fran Beltran i Estuani, tots dos amb molèsties musculars, no són greus i, per tant, no podran jugar tampoc el partit d'avui. Amb Katzeniga a la porteria, Bonyar, Francés, David López i Àlex Moreno a la defensa, Izan González i Morente al mig del camp, Carles Pérez per la dreta, Saràs, el jugador del filial, que va debutar ja dissabte passat al camp del Cádiz, a l'esquerra, Van de Beek de mitja punta i a dalt, Abel.
2: L'Albacete no arriba especialment bé, més aviat no. També amb baixes, amb sí. No gaire bon resultat. Vaja.
9: Un punt només, un punt a la classificació, és un dels tres equips que, sí, és un dels tres equips que encara no ha guanyat, només té un punt i, per tant, el Girona, que, com explicava ahir, té quatre dels pròxims cinc partits a casa i, per tant, és una bona opció perquè el Girona vagin fent punts i escali posicions a la classificació.
2: Nit per tant per sumar, tot i l'alineació de circumstàncies, el pròxim partit és a Mallorca, oi?
9: Aquí contra Mallorca. Sí, diumenge que ve. Partit interessant.
2: Partit
9: entre
2: de primera.
9: Grans, exacte, gairebé.
2: Doncs estaria bé arribar-hi amb la sí. Confiança alta. Insisteixo, a dos quarts de nou al partit, d'aquí a cinc minuts clavats a l'antena digital de Catalunya Ràdio, Solà i companyia us expliquen aquest Girona Albacete. Gràcies, Edu, bona transmi.
9: Adeu, gràcies.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
2: L'Israel Quesada és l'oient que ha parlat amb la Núria de la Fuente i que s'endú aquesta entrada doble per ser dimarts a la festa dels 10 anys del Tot Costa al Museu d'Història de Catalunya. Com deia la Sònia, dilluns, última oportunitat per ser en aquesta cita magna de la radiodifusió catalana.
7: La tutoria, pista número 4.
10: Fa 12 temporades que juga al Barça. Qui és?
2: Fa 12 temporades que juga al Barça, per tant encara hi juga. És migcampista i té més de 15 títols. Ha marcat en una final de Champions i no ha guanyat la pilota d'or.
4: Què, Marc? No, m'he precipitat. Ja. Guardo la roba.
2: Ja sabeu qui és.
1: A veure, ara com a mínim amb aquesta pista, amb aquesta pista queda clar de quin equip es refereix.
2: Estem més al Johan.

0: Molt bé. Són bé.
1: Avui toquen en el... en la Mercè.
2: ¿Y le das?
1: ¿Eh?
2: ¿Y le das?
1: No.
0: Ah.
1: No, pero que sentí que
0: a mí tocaba. No. Es de tanta seguretat que dic...
1: No.
0: Surt aquí al tot costa i venga a veure les al·lèrgiques al polen. Laia Tudel, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda?
0: Tu tampoc aniràs a veure al·lèrgiques al polen.
3: Mira, és que la Mercè és complicat. Hi ha molts concerts i després hi ha molta gent.
1: És que és això.
3: Llavors, bé, però algun concert
0: no,
3: ja
0: no t'acaba de barrufar, eh? I això que t'has ben ubicada per...
3: Sí, home, si són al centre, sí, però ja també hi ha Bogatell, sí, sí. Doncs a Maria Cristina, hi ha diferents escenaris, llavors hi ha grups molt bons, hi ha concerts molt bons, però això hi ha tanta gent, llavors... Mm-hmm. Però bé, segurament demà a la nit sí, algun ja anirem.
0: Molt bé, demà sí, m'agrada.
4: Ah, demà sí?
3: Sí.
4: Demà és Love of Lesbian?
3: Demà hi ha de tot.
1: Ah, de tot. No és aquest el que vas.
0: No, no li faràs
3: sí,
0: aquí
3: sí,
0: concert,
3: sí,
0: perquè
3: és aquest,
0: si no...
3: És a Bogatell, a Bogatell.
0: Si no, la gent aniria al concert on és la Laia.
3: Sí, segur, home,
5: no hi ha més publicitat.
0: I ja hi ha prou gent.
5: La Laia ha vingut... Pensava que anava a dir, pot patir.
3: No, però aquests són escenaris més petits, a dia, també... No, ja hem superat. L'etapa pot patir ja l'he superada, eh? Ja ens ha quedat enrere. Sí? Sí, home, sí, 7 i 10 anys, ja estem amb unes altres coses, ara pot petit, mare meva, pot petit és...
4: Ah, doncs que... Pot petit és màxim 5...
3: Ja està,
4: 5
3: ja està, ja està.
1: Anys, ja s'acaba, sí.
0: A casa no va quallar.
3: No gasteu,
0: no
3: gasteu.
0: No. Mira que a mi m'agradava, eh?
1: I ho has intentat, diríem.
0: Vaig pensar, ara jo voldria anar al concert i aquest tio no vol, en fi, coses que passen. La Laia no ha vingut a parlar-nos de música, tot i que ho sembla.
3: Sí.
0: I sí, de seients VIP del Camp Nou.
3: Que bé, sempre els meus temes que us apassionen, sí. Però aquest és interessant, perquè això es tradueix amb més diners pel
0: Sobretot
3: Barça, que sempre...
0: Sobretot és important, clar. Això segur.
3: Exacte, el Barça ha posat a la venda nous seients VIP, concretament 2.000 seients VIP més. Són seients ja previstos, eh? No és que hagi ampliat l'oferta de seients VIP que té el Barça amb el Camp Nou, perquè en total a l'Spotify Camp Nou tindrà ara mateix, el que tenen calculat és que tinguin unes 9.500 localitats VIPs, entre llotges, suites, que són les superllotges ja, seients individuals, tot això 9.500 localitats. Les llotges, suites i tot el derivat d'aquest format de llotja estan totes venudes ja, encara no activades perquè han d'acabar de construir-se, però vaja, venudes sí, i en total s'han venut 5.000 seients VIPs, entre totes aquestes modalitats que dic, llotges i butaques. També hi ha 436 localitats dels famosos PSLs. Bé, el que ara fa el Barça és seguir el seu procés de venda i n'ha posat 2.000 seients més, que són butaques, aquestes més de pell, no? Una miqueta, perquè diferenciar-te del seient, com a mínim, han de ser una mica més allà confort.
0: Si pagues 10 vegades més pel seient,
3: clar,
0: ha
3: de tenir alguna cosa, com a mínim, el seient.
1: Són aquelles que hi ha darrere de la banqueta, per exemple.
3: Per exemple, sí. Ara, aquestes 2.000 localitats noves es repartiran entre les primeres files de primera i segona graderia. Uh-huh. Llavors, sí, són aquestes que les veus...
5: Més ample.
3: Sí, més ample. És veritat que la gent es queixa que han quedat una mica més estrets. Mm. No, aquestes són més amples, que tens el confort, que són de pell... Bé, són seients que has de pagar molts diners per aquests seients. Ara,
4: no veus especialment bé el futbol, però...
3: Superbé, la posició és
5: el
3: perfecta.
5: El dia del Rayo tenien impermeable.
3: Veus?
5: Per exemple,
1: darrere la banqueta, allà no es veu especialment bé.
5: No.
3: Ah, no, jo, és que jo pensava en la segona graderia.
1: La segona graderia és espectacular.
0: Però això
1: clar.
0: Ja passava l'antic Camp Nou, que la gent es delia per tenir flic a un metre i a mi, com a aficionat al futbol, és una negació.
5: No tens bona perspectiva.
3: Però tu tens el jugador que et passa molt a prop, sents com parlen els jugadors entre ells.
5: Per un partit, però sempre, jo crec que... No
0: és importantíssim sentir els jugadors parlar perquè van declamant poemes entre falta i falta.
3: La gent va veure futbol, no poesia al Camp Nou. Llavors busca això. I a més s'asseu entre els familiars i amics dels jugadors, que això hi ha gent que també li agrada. Ai, sóc al costat de la mare de la parella de...
0: Això ja t'ho compromís.
3: Això també agrada.
5: El germà de Lamin.
3: El germà... Sí, que és tan famós, el germà petit del germà baix de Lamin. Bé, el fet és que amb aquests 2.000 seients més que posen a la venda, doncs el Barça espera ingressar uns 700 milions d'euros.
5: Veus? I després dius que descartem a Julián.
3: 700 milions d'euros, que és el que ingressaran doncs amb el que paguin aquests 2.000 seients, que poden agafar llicències entre 15 i 30 anys. És a dir, tu pots agafar un seient VIP i clar, depenent de si l'agafes per 15, 20 o 30, doncs pagaràs un preu o un altre.
0: Però abans teníem aquest dubte. Clar, això el Barça ho ingressa de cop?
3: Això ho ingressa per avançat.
1: Ingressa
3: sí. El que passa que la gent tu li dones mètodes de finançament

0: i altres, o sigui, hi ha mètode, vull dir, hi ha modalitats i
1: però,
0: opcions.
1: Compte, el Barça ingressa aquesta llicència, però després qui hagi comprat aquesta llicència de, durant 20 anys ha de pagar cada any el que seria l'abonament? Ara estic fent una pregunta molt tècnica. M'explico?
0: Sí, clar.
1: És a dir, hi ha sobres de pagar després cada any.
0: Sí, però això és a part, sí. Però tu el que fas és pagar com, diríem, com una matrícula, quan, sí. La quota inicial...
2: A fons perdut.
0: Bé, sí, la quota inicial, més doncs, el que et facin pagar per
2: anual.
0: 15, 20 o 30 anys, sí.
1: Aquests 700 milions que ingressin ara ja no els poden tornar a ingressar fins aquí 30 anys.
0: Exacte. O 15, depenent de cada seient. Sí, tu ho cobres per avançat, sí. Mm.
3: I no sé si com funciona ara, però els primers 400 i pico, els famosos de...
0: Els PSLs.
3: Els PSLs, sí. Tu podries una mica rellogar-ho.
2: Sí.
0: Sí, no, és que
1: era un tema d'explotació. Sí.
0: No, és que això és una altra, clar, és una modalitat diferent. Els PSLs és el que tu pagues uns diners, però després el senyor que té el seient pot comercialitzar i el pot vendre per 10.000 si vol en un clàssic. Però aquests no, aquests 2.000 és de VIP i és teu, no el pots comercialitzar.
4: Clar, el dubte és quan precisament arran dels PSL va haver una agra polèmica, era si aquells diners eren només la llicència i després el Barça tornaria a ingressar quan es venguessin aquells seients o no, i jo la veritat és que no em vaig acabar de treure l'aigua. Clar, va, al fons de la pregunta és, això vol dir que et cauen ara 700 milions però que estaràs 30 anys sense veure un ral d'aquests seients? És una pregunta que...
0: No, o sigui...
5: Aneu a por la pobre Laia.
0: El percentatge més elevat de tot el que tu pots ingressar és així, o sigui, tu, el Barça ho ingressa ara per avançat. Mm. Ara desconec si després hi ha una quota mínima molt més baixa que tu anualment hauràs de pagar, no ho sé. Però sé que ara han d'avançar la major part dels ingressos que haurien d'anar pagant durant aquests anys.
4: Mira, avui tenim secció de negoci i ara de seguida... Vaja, de seguida, no sé, potser tenim més informació, traiem l'aigua més clara. Alguna cosa més sobre aquests seients VIP, Laia?
0: Doncs que són 2.000 seients VIP que deixen de ser d'entrada general, de públic general, de ticketing, i es converteixen en VIP, i que quedaran llavors en total 2.000 més d'aquesta modalitat VIP, per encara comercialitzar el Barça, li queden aquests 2.000 més, en total 4.000, i pensava que estava rebent un missatge que em volia aclarir alguna cosa d'això.
4: No, és per si vas al concert de Fot Petit.
5: Ara fiques el polen.
4: Va, obrim...
0: Sí que es paga una anualitat per seient. Sí que es paga.
1: És a dir, l'abonament el paguen igualment.
0: Sí, tu avances a uns diners d'aquesta llicència, però sí que anualment has de pagar un abonament.
4: Molt bé, doncs un altre ingrés. El que passa, aquest abonament potser se'l queda el que ha comprat la llicència i no el Barça.
0: No, va al Barça. Ah,
3: sí? No, perquè això
0: sí,
3: és,
0: sí.
3: No
0: és sí,
3: com aquest...
4: això és directe. Per tant, tu ara compres el dret d'explotació i...
1: No, explica la Laia, que aquests
2: són nominals, podríem dir.
1: No, hi ha dret d'explotació aquí.
0: Aquests són seients a Jordi Costa.
1: Sí, però llavors... Compres un seient VIP.
3: Normalment això ho compren grans empreses.
4: Ah, val, però després l'abonament que pagues després és a preu normal, per dir-ho. Sí. Ah, val, d'acord.
0: I després que tu és un seient que tu compres com a Jordi Costa, la teva empresa, en compres 3 i tu pots cedir aquells seients a qui vulguis, a la com a empresari, però tu no podràs cobrar per aquells seients.
4: Va, obrim la...
0: No sé si està clar, encara ho hem publicat més, no passa res.
1: Queda clar.
0: Claríssim.
4: Cada cop que sento seient VIP sé que no acabarem bé.
6: L'esport també és negoci.
4: El motiu de la secció d'avui amb el nostre expert, el Xavi Asensi. Hola, Xavi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, tingueu, i bona mercè.
4: Igualment, era per preguntar-li per què és tan important que un club potent com el Barça tingui un estadi modern, i ara hi anirem, però ara que estàvem parlant d'això dels seients VIP, tu ho entens igual que ho explicava la Laia, que cobres aquests diners, però després encara s'ha de pagar un abonament per ocupar-los.
7: No és ben bé així.
0: Vaja, no vaja. Xavi, ja pots marxar, a veure. No?
7: Adéu. A veure, el que estàs comprant, o sigui, el PSL, en el fons, no deixa de ser un mecanisme de finançament. O sigui, altrament dit, deute. El deute pot ser que et donguin diners i has de tornar els diners i has de pagar uns interessos, o donguis un actiu que tindries un ús de fruit d'aquest actiu en un futur i ho estàs avançant ara, per fer-ho simple. El que estan venent són entre 15 i 30 anys el dret de tenir un seient. Després, si la persona o l'entitat de l'Orient Mitjà o d'on sigui que ha comprat aquest seient el vol revendre, el pot revendre. Però aquesta persona o aquesta entitat o aquesta empresa que ha comprat aquest actiu li vol donar al Barça perquè ho revengui i després partir-se el benefici, després sí que el Barça rebria uns diners extres d'aquest seient. Però d'entrada tu el que estàs donant és aquest seient a 15, 20 anys per un preu i després tu agafes això, que es diu contracte obligatory income, no? És a dir, que tens uns diners que t'han de pagar, te'n vas a un banc i dius, mira, m'han de donar aquests diners, parlàveu de 700 milions, no? Mm. 700 milions el Barça no els ingressarà ni en pintura. Ni en pintura, no.
1: En aquests 2.000... Amb aquests 2.000...
7: No, impossible.
1: Per què?
7: Home, perquè el valor d'aquests 2.000 són els 700 milions que heu dit, no?
1: Sí.
7: Val. Si tu compres el dret a 30 anys, durant 30 anys aquests 700 milions són ingressos que es reparteixen durant aquests 30 anys, correcte?
1: Sí, 15 o 30
0: entre 15
1: anys.
0: I 30 tens diferents opcions.
1: Sí. D'acord, sí.
7: Val. Si jo ara me'n vaig al banc i li dic, escolta, mira, aquí tinc contractes d'entre 15 i 30 anys que implicaran 700 milions. OK?
1: Sí.
7: El banc em dirà, vale, doncs jo t'ho compro. Ara et dono 250 o 300 o el que vulgui el banc en funció del risc que tingui, en funció de qui ha comprat aquest seient i en funció de quin és l'actiu, que és molt bo perquè és un seient VIP en el Camp Nou, per tant és, és una cosa que sempre més o menys tindrà demanda, no? El que passa que et diu, escolta, jo cobraré 700 durant 30 anys. Val, doncs ara et dono 250 i m'ho quedo. Això és el mateix que van fer amb els drets de televisió, us en recordeu?
0: Sí, que van, sí, sí, que vas cobrar els drets per avançar uns milions, sí, que hauries d'haver cobrat durant anys, els anys que tenies
7: però,
0: els drets.
7: Però,
0: sí, sí.
7: Però posem que aquells drets eren 1.000 milions en 25 anys. Mm. I què te'n van donar? 300, per exemple, no? Per què?
0: Sí.
7: Perquè t'avançaven uns diners perquè tu necessitaves caixa. I després els ingressos dels drets audiovisuals, que són molt segurs, els cobrarà un altre, correcte?
0: Sí.
7: Doncs un PSL és el mateix.
1: El que passa que això que la Laia ens deia que això, aquests 2.000 seients que el Barça avui ha explicat que posa a la venda,
0: ens han dit que no eren amb, sí, jo, és que ho he preguntat específicament i la resposta que he tingut des del club era que no és el mateix format que un PSL, que és diferent.
7: Val, però ara és allò de potato, m'explico o no? És a dir,
5: o sigui, tomato.
7: Tu estàs venent un actiu pels següents 15 o 30 anys, sí?
1: Sí, això sí.
7: Vale, posa-li el nom que vulguis. És a dir, el seient...
1: Sí.
7: Jo t'estic comprant el dret de tenir aquest seient per la temporada 27-28, 28-29, 29-30... És a dir, jo t'estic venent aquest seient... Val, posa-li el nom que vulguis. És un dret futur o no?
1: Sí. Sí,
7: a tu et paguen 700 milions, en teoria, o el preu que digui el que ven. Mm. Per una cosa que compres ara, no... Tu pagues això per un dret que tindràs en un futur. Per tant, sí, posa-li el nom tècnic que vulguis. PSL, actiu futur, seient a 30 anys, seient a 15 anys, seient VIP, hospitality, el que tu vulguis.
0: Clar, la diferència que jo entenia és que el PSL, la senyora Sònia Gelmà compra un PSL i pot vendre 10.000 el dia del clàssic a Gemma Herrero.
7: Però,
0: això és el que no nosaltres no, bé, no ens ho havien o no ens han explicat així o no ho hem entès així, eh? També pot ser, eh?
4: Bé,
7: però un moment, perdona, és que és important, Laia, perquè no us maregin amb els noms, saps? Allò és allò de d'on està la bolita. Imaginem que tu compres això. Si tu compres això a 30 anys, aquí hi ha dues opcions. Tu pagaràs els 30 anys de cop? Pregunto.
1: Home. Bé, doncs no ho sé, potser sí.
7: Val, però...
0: Estem parlant de gent que té poder adquisitiu.
1: Clar, Xavi,
0: potser sí que el puc pagar.
7: Val, normalment...
0: Però
7: normalment la gent que té poder adquisitiu ho té per algú i a vegades és perquè no són tontos.
1: Ja. Bé, però si tu et garanteixen que això és per 15 anys i ho vols pagar d'avançat perquè
0: sí, sobra... És veritat que canvi d'alguna cosa, també té sentit això, eh?
1: Sí, però a canvi d'una llicència que em permet entrar els pròxims 15 anys al Camp Nou, no?
7: Ah, però per tant sí que és una llicència.
1: En realitat,
7: havíem dit que no havíem dit que no era un PSL. És una llicència o no?
1: Aquests, clar, és una llicència, aquests... jo sé, però és, clar, jo no sé, jo terme tec,
4: és que juguem en clar, desavantatge perquè clar, tu saps exactament de què estàs parlant.
1: Jo et puc informar del que el Barça diu, que són llicències individuals de
0: llarga durada.
7: Sí, no, jo us contesto en base al que em dieu i a la conversa, eh? És a dir, jo, evidentment, és a dir, jo simplement intento que l'àudio i el vídeo encaixin, és a dir, que tingui sentit comú, això. És a dir, tu si compres algo que és un dret a 15, a 10 o a 30 anys, jo, com a mínim, jo no ho pagaria tot de cop. Mm. I si és el cas, doncs després té el nom que li vulguis donar. Però tu no estàs comprant una, o sigui, tu no estàs comprant ara un bolígraf que l'utilitzes ara i el tens, el 100% del bolígraf el tens ara. Tu estàs comprant algú que durant 30 anys ho podràs fer servir.
4: És que segurament en clau futur del Barça és millor que no ho paguin tot de cop, perquè si t'arrien ara tots els diners i després ja ho tens venut, que és on anava jo abans.
0: Ja, però la Junta, tot el que està fent és intentar tenir ingressos, avançar ingressos ara per tenir caix i per tenir ara tresoreria, vull dir.
4: El club ha de continuar vivint d'aquí 15 anys, vull dir que has de ja entenc que el Barça necessita tresoreria ara.
0: Però la situació ara és la que tens. Durant 2 anys, fins que estigui al Camp Nou, és el que et diuen.
4: Heu fet saltar la secció d'avui que es titulava "Per què és tan important per l'economia tenir un estadi modern?" Ara i aquí, en directe, quedes convocat, Xavi Asensi, per la setmana vinent, però ja que ens hem encallat en els seients VIP, és la joia de la corona dels estadis moderns? És a dir, la diferència entre els estadis nous i els d'abans és aquesta? És poder treure pasta dels seients VIP? O n'hi ha alguna... Bueno, n'hi ha alguna altra, no m'ho diguis, perquè clar, ho farem la setmana vinent a la secció.
7: No, és a dir, en el fons, tot el que és l'estadi és una de les tres verticals més importants a l'hora de generar ingressos per qualsevol propietat esportiva, sigui de l'esport que sigui. I, per tant, com millor sigui el teu estadi, com més producte tinguis, com millor sigui a nivell de qualitat i que el puguis cobrar més car, més ingressos tindràs. O sigui, això és indubtable. Mm-hmm. O sigui, tu tens els ingressos de televisió, que aquí normalment tens molt poc a fer. Per què? Perquè depèn del que tu facis en el terreny de joc, que tu classifiquis per les següents rondes de les competicions continentals, la Lliga, la Copa, etcètera, etcètera. Després tu tens els drets comercials, que aquest és tot el merder aquest que ha sortit del Manchester City i tot això, o del Paris Saint-Germain, no? Que és el que tu ingresses en base dels teus actius, repeteixo, de patrocini, comercials, etc. I després tu tens l'estadi, que és el dia de partit i els ingressos que tu generes a partir d'allà. I després hi ha un altre ingrés, però que no és ordinari, sinó que és extraordinari, que és la venda de jugadors. És a dir, això, quan els vens, i comptabilitzar-ho d'una manera ordinària, jo crec que és un error, però això a part. Per tant, l'estadi és un gran què, i a més, sí, el pots explotar no només per l'activitat principal del club de futbol o del club esportiu on estàs, és a dir, si pots fer concerts, si pots fer esdeveniments, és una peça importantíssima.
4: La setmana vinent hi aprofundim, perquè avui, insisteixo, hem tingut una masterclass de seients VIP per part del Xavi Asensi. Xavi, la setmana vinent més. Gràcies.
7: A vosaltres, i de masterclass res, no fotem, eh?
4: No, mai. Comparat amb vosaltres...
0: Comparat amb el que sabem nosaltres...
4: Creu-me que sí. Fins
0: un altre dia entro després del Xavi. Així no queda tan malament, saps?
7: No, home, no. Hòstia, queda't, Laia, no només faltaria.
4: No, la Laia també se'n va. Gràcies, Xavi.
7: Vinga, adéu.
4: Gràcies,
0: adéu,
4: Laia.
0: Adéu.
4: Són 8:45 del vespre, ja ens espera la peixera de l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, el conseller d'Esports, el Berni Álvarez. Hi ha molt poder ara mateix a la peixera de l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Diu la de la Fuente, soc jo? No exactament. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Bona notícia, el Barça femení torna a la convocatòria. Aitana, bon matí.
2: Sí, l'actual pilota d'or, recordem, es va fracturar el peroné el novembre del 2025, es va passar bon tram de la temporada lesionada, va tornar al tram final, però no va acabar de fer net. Llavors, aquesta pretemporada no ha disputat cap partit, aquesta temporada partit oficial tampoc n'ha disputat tant, per tant és la primera vegada que veiem a Aitana Bonmatí amb l'alta mèdica, però ara en principi ja sí, amb un estat excel·lent. Ha entrat a la convocatòria per jugar demà al camp del Logroño, partit que es podrà seguir a TV3, també a la sintonia del Tot Gira, i No és l'única novetat, perquè amb la Sònia Gelmà també hem estat molt pendents aquests dies de l'estat de Clàudia Pina, que va acabar el partit del París amb un cop, amb una molèstia, va ir al turmell, però està bé, ha entrat també Clàudia Pina a la convocatòria. La baixa, la mala notícia, no és mala notícia, sinó que és més una gestió de càrregues, segons ens diuen, és Cata Coll, que no viatja a Logronyo, no va viatjar al camp de l'Alavés, no està fent desplaçaments per fer una gestió de càrregues en el seu estat físic. Aquest Barça, com dic, demà Logronyo-Barça, 4:45 de la tarda, en directe a TV3, també el Tot Gira, i també a les 12 del migdia demà, Badalona-Granada, a Palamós, atenció, podria ser l'últim partit de les badalonines a Palamós, després de l'aturada ja podrien tornar al municipal de Badalona.
4: A veure si és veritat. Gràcies, Marc.
2: Fins ara.
4: El Barça juga demà a Logronyo. La selecció espanyola sub-20 juga diumenge a Polònia a la final del Mundial de la categoria contra Corea del Nord. I allà, com ja sabeu, hi ha algunes jugadores del Barça i en concret alguna del primer equip. Una és Aixa i l'altra és Carla Julià. Hola, Carla, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: I enhorabona per aquesta classificació per la final del Mundial sub-20 a 2 dies de la gran cita. Hi ha nervis?
8: Bueno, al final hi ha nervis, però són nervis bons. Això vol dir que ens importa, que serà un partit disputat, que al final són molt bones seleccions les dues que quedem i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: Carla, la teva curta carrera ja has estat a una final de Champions, però ja sabies que a priori el normal era que no juguessis. En canvi, en aquesta, en principi pots ser titular i per tant ser una peça important. Això et fa canviar les coses de cara a aquesta final?
8: Bueno, al final, com he dit abans, nervis hi ha, però això vol dir que ens importa, que és un partit disputat. Al final són finals, visquis com ho visquis, els partits són molt competits i el resultat es va de detalls, així que estarem preparades i amb moltes ganes d'emportar-nos el trofeu.
4: Diumenge us enfronteu a Corea del Nord, una selecció en general futbolísticament sense cap tradició, però és veritat que últimament arriben a moltíssimes finals en totes les categories inferiors. Com te les imagines? Molt disciplinades? Quina idea tens de Corea del Nord?
8: Bueno, al final algun partit sí que hem vist d'elles i és un equip, com dieu, molt disciplinat, al final tenen les coses molt clares. Tenen una idea de joc bastant marcada i al final no és casualitat que arribin últimament a moltes finals. És un equip que pues, treballa bé, que són molt complet, però bueno, això no vol dir que nosaltres tampoc siguem mal equip i ho donarem tot per emportar-nos aquell títol.
1: L'experiència d'un Mundial sub-20 òbviament no se la vol perdre ningú, però veient els problemes que té el Barça als laterals, tens ganes ja de tornar?
8: Home, clar, ganes sempre hi ha. Al final encara no he pogut jugar ni Champions ni Lliga i tinc moltes ganes també de tornar, però bueno, pas a pas, al final ara estic amb la selecció i ens queda un partit molt maco per jugar.
4: Està jugant Sydney aquests partits com a lateral dret. Li has pogut donar 4 consells des de la distància?
8: Bueno, jo no he parlat amb ell. Al final ho hem vist les d'aquí de l'equip que estem a la selecció. Al final, bueno, són molt bones jugadores totes les que estan al primer equip i al final el fet de que pugui jugar ara a Sydney o qualsevol pues complirà i ja s'està veient que l'equip està tirant cap endavant i està traient bé les coses.
1: Per cert, ja que parlem amb tu, va renovar aquest estiu fins al 2030, tot just d'un any després d'haver fitxat pel Barça. Tenint en compte tot el que ha passat la Lliga Anglesa, no sé si algú va picar la porta de Carla Julià aquest estiu, o tu tenies molt clar.
8: Bueno, jo al final, des que he estat aquí, ho he tingut molt clar. Al final jo estic molt tranquil·la i estic molt, molt feliç i agraïda amb les oportunitats que se'm van donar. I per les dues parts pues, hi ha moltes ganes de seguir progressant i seguir millorant.
4: Acabo, Carla. Només un any de carrera professional, 4 títols al Barça, ara opció d'un Mundial sub-20. Clar, si t'ho diuen fa un any, no t'ho hauries cregut.
8: Bueno, pues no, la veritat és que en un any així és el futbol, pot passar de tot. Jo he tingut la gran sort també de que se m'han donat aquestes oportunitats i bueno, ara estic molt il·lusionada amb aquest Mundial i si em puc portar un títol més, pues un més que tindré.
4: Doncs aquesta és la Carla Julià, des de Polònia, on diumenge jugarà la final del Mundial sub-20, Espanya-Corea del Nord. Carla, gràcies, moltíssima sort a la final i torna ràpid i sana.
8: Bona tarda.
4: Sintonia d'Espanyol Reservat, Sergi Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda, Jordi.
4: Que hi ha en aquest nou episodi, en el primer de la temporada
9: d'Espanyol Reservat. Sí, senyor, que ja Reservat. Teniu disponible al web i a l'app de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3Cat. Analitzem la situació de l'Espanyol per saber què li ha passat a l'equip en aquests últims partits, com es pot reconduir aquest sotrac i, sobretot, si en fem un gran massa amb Manolo i si l'hem assenyalat massa com a principal responsable de tot plegat. En parlem amb l'Eudald Serra, el Marc Maiola i l'exjugador blanquiblau Quique de Lucas, que aposta cegament per Manolo.
10: Manolo ha fet un treball impressionant, innegable, no? Jo crec que ha fet un equip amb uns recursos complicats, limitats, i jo crec que estan on ara mateix ha d'estar, no? Pensant que hem de lluitar per no baixar. Jo crec que això no passa res per dir-ho, i ho hem de mentalitzar ara mateix, que és el que toca, no?
4: Una veu il·lustre més de l'espanyolisme que fa costat a Manolo, tot i aquest inici de Lliga, un punt de sabador. Gràcies, Sergi.
9: Adéu.
11: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
12: Pista número 5.
13: És l'actual capitana del Barça en el lloc d'Alexia Putellas. Qui és?
4: Parlem de Patri Guijarro. El cornet s'ha precipitat. Entre la foto finish Correas Herrero.
13: Doncs ha anat la cosa igualadíssima, perquè m'han entrat els dos missatges amb una mil·lèsima de diferència.
4: Carai.
13: Però he de dir que el més ràpid ha estat, en aquest cas, Ferran Correas, que s'emporta aquests primers puntets de la temporada. Tot i així, Ferran, tens tu tres puntets, però la Gemma ja en du quatre. Per tant,
9: va líder
13: en solitari a la classificació. I per part dels nostres oients, l'oient que s'emporta aquest magnífic regal, atenció, de Cellers Maset, exactament, és un premi, és un tast de vins per a dues persones al centre de visites de Cellers Maset al Penedès. És una experiència que consisteix en una projecció immersiva dins el celler i la realització d'un tast vinícola guiat per un sommelier. Poca broma, eh?
4: Caram.
13: Poca broma. Doncs qui s'emporta aquest magnífic regal és el José Fàbregas.
4: Doncs enhorabona al José, enhorabona al Ferran Correas i gràcies, tutora, gràcies.
13: Adéu.
4: Gràcies, Marc Cornet.
9: A
4: gràcies, Tema Herrero. Gràcies, Ferran Correas. Una pausa i rematem el Tot Costa amb el conseller d'Esports de la Generalitat. Ara venim.
14: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
15: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
16: Qui ens empenya per seguir l'impossible? Bobetoya és la història d'una expedició d'un grup d'amics cap a l'illa més remota del planeta.
17: Un relat sobre l'amistat, la lleialtat i la necessitat de continuar creient en el teatre.
16: Text d'Ivan Benet, Cristina Genabat, Julio Manrique i Sergi Pompermayer, amb direcció de Julio Manrique.
17: De l'1 al 25 d'octubre, a l'Espai Lliure de Montjuïc.
18: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
20: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
21: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
22: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
23: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
24: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
25: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
0: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
3: Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
5: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: La increïble història real de Bert Trautmann.
7: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
12: És un alemany de merda.
26: És un maleït nazi.
27: El futbol és una tança preciosa.
28: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
29: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta nit és la gran pel·lícula.
30: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre, tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
31: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
33: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
32: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Són gairebé 3:45 del vespre. Ja tinc aquí assegut el conseller d'Esports de la Generalitat, senyor Berni Álvarez. Bona tarda.
34: Bona tarda.
4: I benvingut al Tot Costa. Ja no és el primer cop, ara ho comentàvem, però contents de tenir-lo aquí. Ara parlem de política i esports. Abans, Sònia, es porta en joc, guanya el Girona.
1: Sí, 1-0, minut 14 de la primera part, ha marcat Abel Ruiz. I ja sabeu que teniu la transmissió íntegra d'aquest de Girona Albacete, l'app i el web de Catalunya Ràdio amb el Solà i companyia.
4: En futbol sala tenim en joc també al Palau el Barça-Cartagena. S'ha avançat el Barça, però diria que acaben d'empatar els murcians en aquest partit de Lliga. Fa uns dies escoltàvem a Salvador Illa, el president de la Generalitat, fer el balanç del seu mandat quan hem superat tot just l'Equador, i avui ens ho hem volgut portar al nostre terreny. Hem convidat el conseller d'Esports i la primera pregunta és obligada. Satisfet amb l'obra de govern en aquest mig mandat, per dir-ho així?
34: Sí, l'exigència és alta, nosaltres estem contents, vam marcar uns objectius per tota la legislatura, la veritat és que tenim ja uns quants coberts i estem a la meitat, i hi havia dos temes claus per nosaltres, que era la millora del registre d'entitats i la millora d'instal·lacions esportives, que volíem tenir, volíem ser valents i volíem també ser contundents a l'hora de fer política, i ho hem aconseguit. Queda molt camí encara, però jo estic content de com van les coses, sense pressa, però sense pausa l'hem fent, i hi ha coses que ja han sortit i altres que han de sortir, però jo crec que anem bé.
1: Del fet fins ara, de què està més satisfet?
34: Segurament del pla de xoc de millora d'instal·lacions esportives. Jo crec que Catalunya també, com a usuari que era jo, com a entrenador de bàsquet i de no de primeríssim nivell, les instal·lacions esportives amb les que anava cada cap de setmana, veus a tot arreu que necessitaven, o feien molt de temps que no tenien aquesta part de millora, sobretot pensant en accessibilitat, en eficiència energètica, i que la càrrega dels ajuntaments era molt gran per mantenir-les, i que feia falta que la Generalitat fes un esforç, no? Que feia molts anys que no feia, i ho vam poder fer. Crec que bueno, han respost al 93% dels municipis de Catalunya. 803 municipis s'han adherit al pla. Hem fet entrat a les MD, ja han entrat 10, i bueno, tothom està molt content. Crec que és la part segurament més atractiva de tot el que hem fet i també més efectiva, però estem en moltes coses engegades que a mi m'agraden molt, no? El tema de la prescripció, de l'aliment...
4: Ara ja
34: coses, però bueno, amb ganes. De moment, el pla de xoc aquest de millora d'instal·lacions crec que és el més potent que hem fet, no?
4: Esmentava la prescripció esportiva, que dit en plata seria que si el teu metge ho considera oportú o necessari, et pot receptar els serveis d'un preparador físic, evidentment, titulat. Això, si no m'equivoco, ja està en marxa.
34: Sí, això està en marxa. Estem en la fase de desplegament inicial i aquí el canvi qualitatiu, perquè jo sempre dic el mateix i passa a altres territoris, és a dir, no és algo que ens hem inventat nosaltres. Tothom, jo crec que ja associa molt el fet del benestar físic i emocional amb fer activitat física, i fins ara era recomanació i ara ja és prescripció, com tu dius, no? Surs amb una recepta a la mà, no? Amb aquest desplegament inicial que ho fem amb 117 ajuntaments i 59 CAPs, el que fem és que quan es prescriu amb uns criteris d'inclusió molt clars, marcats per salut, que són la diabetis, que són el diabetis tipus 2, la hipertensió, l'obesitat i el benestar emocional, la salut mental, et poden prescriure activitat física amb una recepta. D'allà aquesta recepta el que fa és conduir-te amb un QR que descarrega davant del metge la persona a un educador físic esportiu, un professional de l'esport, que et fa un programa de 6 mesos d'activitat física vinculada a aquests criteris d'inclusió que deia abans. I ja pots recomanar el tipus d'activitat física i et fa un seguiment. Estem molt contents perquè tothom està molt il·lusionat, des de fora ens estan mirant molt i fins i tot altres comunitats, inclús la Comissió Europea ens han demanat que els hi expliquem, i estem en aquesta fase inicial de la mà de salut. Esperem aquests 2 anys molts resultats i a partir d'allà a veure com podem encara créixer una mica, no?
4: Deuen tenir calculat, perquè és obligat, quants ciutadans podria afectar aquesta mesura?
34: Bueno, a nosaltres amb aquest desplegament inicial no tenim un número. Tenim 117 ajuntaments, aquests 59 CAPs, no ho sabem. Nosaltres volem arribar a tota la població, que en algun moment donat dintre d'aquests criteris d'inclusió, això els hi pugui afectar. Què ens agradaria a nosaltres dintre d'això? Que el següent pas per arribar a molta gent és que poguéssim arribar a subvencionar, segurament via ajuntaments, activitats, no? Pot ser l'activitat típica d'anem a caminar, anem a nedar, que van moltes vegades ajuntaments ja fan, perquè siguin més proactius i tinguin places reservades per la gent a la que prescriu una activitat. Perquè tu, quan tens una recepta d'un medicament, et fan un descompte. A mi el que voldríem és que, després d'aquest desplegament inicial, fomentéssim nosaltres, subvencionéssim activitats perquè la gent que li prescriveixin pogués fer aquella activitat al seu municipi de manera gratuïta o bonificada, no?
1: També han impulsat el programa Arc 360, que és una manera d'atenció integral als esportistes del rendiment. Què suposa això pels esportistes d'elit?
34: Bueno, jo crec que és un canvi, una justícia per als esportistes d'elit. Em refereixo a esportistes d'elit, tothom ha d'entendre que no tothom és futbolista, es guanya molt bé la vida, juga de bàsquet, guanya molt bé la vida. Hi ha molts esportistes...
4: Ni treballen en clubs, que
34: viuen de la beca que els dona el Consejo Superior de Deportes, que amb els serveis que tenen no quan estan en un centre de tecnificació, però que després, quan acaba la seva vida esportiva, a vegades no han pogut fer la caixa desitjada i s'han deixat moltes coses pel camí. Què m'he trobat jo quan hi he arribat? Una, que els esportistes catalans, molts, o hi ha esportistes catalans que competien sota bandera d'altres comunitats perquè allà rebien premis econòmics. I aquí els premis econòmics i els ajuts econòmics s'havien perdut fa uns 15 anys. Els hem recuperat. Llavors ara ja tenim els ajuts, els premis sortiran ara. Segon, els serveis. No tots els centres de tecnificació, aquí tenim el CAR i la Blume com a centres, els centres, sobretot el CAR, com el centre per excel·lència de tecnificació, però tenim més centres a tota Catalunya, a Banyoles, a Amposta, a la Seu. Aquests, quan jo he anat a visitar-los la primera vegada, no tenien tots els serveis coberts. Els serveis de fisio, metge, salut mental i nutricionista no els tenien. I jo, per mi, que esportistes olímpics vivint allà, i jo pensava, com no pot tenir, com s'ha d'anar a buscar la vida a un fisio fora d'aquí, que és un esportista olímpic que es representa. Nosaltres hem de garantir als nostres centres de tecnificació, a tots, els serveis, coordinats a més, aquests serveis, per unes persones que rendin comptes, per després, això, de demanar a les federacions, treure el màxim rendiment. I després el servei d'acompanyament a la retirada, no? Aquesta part de quan et retires, juguis on juguis, a mi m'ha passat també, tens un buit, no saps ben bé cap a on enfocar, per molt que ho tinguis clar, no? O com t'anirà, pues que tota la part aquesta d'acompanyament de retirada, d'acompanyament de serveis, la tinguis garantida durant un cert temps després de la teva retirada i que, a més, durant la teva carrera estigui garantida la carrera dual i després que et puguem acompanyar a la teva inserció laboral.
1: I aleshores, a quants esportistes està afectant aquest programa?
34: Perquè bueno, en diferents nivells, però nosaltres tenim més de 4.000 esportistes que estan dintre del rendiment català, a diferents nivells, eh? Hi ha esportistes que són... Llavors, depenent del teu nivell, també hi ha coses amb les que arribes els premis o els ajuts i altres que simplement està a la beca, però els serveis, els volem als centres de tecnificació, que són menys, les volem garantir a tothom que estigui.
4: En matèria d'esdeveniments, i d'un gran esdeveniment en aquest cas, tant el Barça com l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat han coincidit a posicionar la candidatura del Camp Nou com a possible seu de la final del Mundial. En concret, des de la Generalitat, què s'està fent o què s'hi pot fer per donar ales, per donar poder a aquesta candidatura, que a priori sembla la tercera en discòrdia?
34: Bueno, tothom ha parlat molt de la final del Mundial. Nosaltres, a la Generalitat, hem parlat poc, però crec que hem fet molta feina. Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial, la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, pues amb molta claredat de que el millor escenari és l'Spotify Camp Nou. Hem fet feina abans inclús del Mundial per presentar el que significa l'Spotify Camp Nou, el nou, el que significarà, el que significa Catalunya com a esdeveniments esportius, com a generador i organitzador d'esdeveniments esportius, i que ho demostrem cada any. El Tour de França aquest any és un exemple, serà la Ryder Cup, tenim molts exemples, i com, tot el que demana FIFA per la gran final, aquí està més que cobert. Aquesta feina l'hem fet. Nosaltres, sense fer soroll, fem molta feina, crec que és el que ens toca, no fer soroll, però tota aquesta gent que et deia, Federació Espanyola, el senyor Luzán, la ministra, també FIFA, la part que li toca, com el Consejo Superior de Deportes, i Alejandro Blanco, que és el coordinador de la Comissió Interministerial, saben el que en fem, tenen, els hem passat tot el que hem fet, i nosaltres volem posicionar-nos com la millor candidatura per la final del 2030. No sé el que passarà, però tots la feina la tenim feta, jo no sé si els altres l'han fet o no, però nosaltres la tenim feta i em consta que ells estan molt contents de tota la feina que hem anat fent fins ara, no?
4: És optimista?
34: Bueno, jo crec que sóc realista, no optimista, sóc realista. Crec que el millor estadi per fer la final és l'Spotify Camp Nou. I crec que nosaltres hem fet fins ara segurament la millor feina, molt coordinat amb l'Ajuntament de Barcelona i el club, sense estridència, sense segurament el que han fet els altres, però crec que tindrem, com sempre, tindrem oportunitats i serà qüestió d'estar en el moment adequat, al lloc adequat. Segurament no dependrà el 100% de la teva feina. Igual a vegades això no és just, no hi ha una justícia, però jo estic molt content de tots els passos que estem fent, perquè els estem fent bé.
1: Una altra qüestió d'actualitat, tot i que no és exactament la seva finestreta, són els abusos de força que han patit un aficionat del Barça i un de l'Europa, que portaven estelades a Elx i a Alcorcón, respectivament. Més enllà de lamentar els fets, hi ha hagut algun moviment del govern de Catalunya amb l'Espanyol perquè no es repeteixi?
34: Bueno, nosaltres sempre que ha passat, perquè va passar també amb els jocs de Milano Cortina, en aquell moment jo directament vaig trucar tant a Alejandro Blanco com al Comitè Olímpic Internacional per dir el mateix que hem fet amb ells, que ens van ficar en contacte amb el delegat de govern de seguida, amb el delegat de govern d'aquí, perquè parlessin també amb el delegat de govern de València, en aquest cas de València, perquè ens digués exactament què havia passat. És a dir, nosaltres el que diem és està permès portar una estelada, hi ha la llibertat d'expressió, que tothom té el dret, i mentre hi hagi el respecte a l'educació necessària que hi ha d'haver sempre, i sempre hi ha hagut al món de l'esport, i és la por que tenim ara, no?, de que aquesta radicalització arribi o es polititzi d'una manera que no toca, ha d'estar permès. Llavors, no estem gens d'acord amb el que va passar, com es va tractar el tema, i el que estem pendents és de que no torni a passar.
4: Li faig la mateixa pregunta que abans. És optimista que no es repetirà un fet similar?
34: jo et faré la mateixa resposta. Soc realista. Jo espero que no, jo que la gent ha entès el missatge, però pot tornar a passar. I el que no pot tornar a passar tampoc és les reaccions que hi van haver. Per desgràcia, estem en un moment en què políticament està arribant a l'esport potser massa, no, massa radicalització, i pot tornar a passar. Però esperem que també les reaccions siguin diferents i que si no passa, evidentment, molt millor, no?
4: Acabo preguntant pel Berni Álvarez Persona. Ara polític, abans el vam conèixer com a gran jugador de bàsquet. Té temps de saber, per exemple, que ahir va començar l'Eurolliga, que demà comença l'ACB?
34: Sí. Soc bastant friqui del bàsquet, d'esport en general i del bàsquet en particular. I sí, la segueixo molt. I perquè tinc també amics per allà. I, bueno, estic amb molta curiositat per aquesta temporada, no? El que pot passar amb els equips catalans, el que pot passar a competició com a Eurolliga, i espero que els hi vagi molt bé a tots, no?
4: I m'imagino que pensant, el que em divertia jo jugant a bàsquet, i ara mira.
34: Amb el bé que m'ho passava, eh? Amb el bé ja mira aquí, eh? Però bueno m'ho passo bé.
4: No és la conselleria que rep més.
34: No, amb això no. I tenim l'avantatge, jo crec que tenim una eina, les nostres mans, que a tothom li agrada d'una manera o d'altra, eh? Vull dir, sigui d'una manera competitiva o d'una manera lúdica, a tothom l'activitat física i l'esport li agrada, i a Catalunya, a més, que tenim molta sort, és feina per nosaltres, però és que tenim... És que els millors esportistes de la majoria d'esports són catalans. Aquests últims dos anys et pares a pensar en motor, els millors són catalans. Et pares a pensar els resultats dels equips de futbol, de handball, d'hoquei patins... És que Catalunya dominem molt, i això és feina per nosaltres, per mantenir-ho, i totes aquestes coses que us he explicat una mica amb el tema del rendiment, però també amb la base, amb la quantitat de gent que tenim. Som un país privilegiat amb el sentit de la quantitat de gent que practica esport i el nivell que té.
4: Berni Álvarez és el conseller d'Esports de la Generalitat, i de tant en tant ens encanta que ens vingui a explicar l'estat de salut de l'esport català. Conseller, gràcies.
34: Gràcies a vosaltres.
4: Un minut mal comptat i acabem. Un minut i les 9 abans d'acabar, la Sònia remata al tot cost.
1: Mira, actualitzarem els resultats en joc. Segona divisió, el Girona, que continua guanyant 1-0 l'Albacete. Ara arribem al minut 28 de la primera part. Recordeu que aquest partit el podeu seguir íntegrament a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Solà i companyia. I també hi ha en joc partit de futbol sala a la Lliga Espanyola, el Barça i el Cartagena. El Barça ha tornat a posar-se per davant en el marcador. Barça 2, Cartagena 1, quan queden 3 minuts perquè acabi aquesta primera part.
4: Gràcies, Sònia. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Terrell i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem dilluns a les 7 amb més esports, amb més tot costa, i encetant ja la setmana de la festa dels 10 anys del programa. Us hi esperem. Pep, em sembla que el City ja para fort, eh?
2: En esport, tot ho sabem, tot costa.
8: Dos dels temes més vitals a la nostra societat, l'habitatge i l'educació, són també molt ideològics, i això dificulta els acords de consens. Veiem l'eix esquerra-dreta molt marcat en aquestes dues qüestions, però després hi ha l'efecte de la pressió social. Avui Urba Gestión ha mogut fitxa i ara ofereix a Mari Carmen tornar al seu pis a través d'un programa social de l'Ajuntament de Madrid. A Catalunya, Blackstone es compromet també ara a analitzar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i que diu que vol vendre. Veurem com acaba, però, tot plegat. Bona nit, són les 9.
9: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: Mari Carmen, ha estat un revulsiu i Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i que els petits propietaris en quedin al marge. El PSOE haurà de fer equilibris per acontentar Junts sense que es despengin els partits més d'esquerra. La primera opció d'aprovar el nou decret seria dimarts vinent.
10: Les propostes el Partit Socialista les té sobre la taula i pel que ens arriba les valora positivament.
11: Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel.
13: Hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo, pues puedan verse reflejados en este decreto.
8: Una de les claus serà definir què es considera fons voltor. En parlarem amb un expert en dret en habitatge.
0: La cimera d'educació al Palau de la Generalitat també ha servit per constatar com de difícil serà arribar a avenços concrets. Àlex Giral Robert.
3: Sí, primera presa de contacte entre govern i oposició per abordar la situació a l'ensenyament amb molt pocs detalls. Sí que ha servit per acordar la creació d'un segon grup de treball per abordar l'augment del pressupost al departament i per confirmar la voluntat, això sí, de tots els partits menys Vox, de continuar-hi implicats colze a colze amb la comunitat educativa.
5: Necessitem, com a país, fixar un rumb clar i compartit.
14: Amb la comunitat educativa, nosaltres hi podem ser.
15: El que proposem, en definitiva, és un contracte de país. Hem d'anar més enllà.
8: Qui busca un front ampli però d'esquerres és Ada Colau. Fonts properes a l'exalcaldessa de Barcelona diuen que estaria disposada a tornar a la primera línia política, ara per anar al Congrés. Seria encapçalant Sumar o una coalició amb Podem? Explicarem els moviments que hi ha hagut fins ara.
0: La llei del govern municipal socialista ha tirat endavant la prohibició de portar burca o niqab al carrer i als edificis públics. Li han donat suport Vox i Junts per Catalunya.
16: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat.
17: Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
18: Treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
0: El Partit Popular ja ha votat en contra perquè creu, tal com s'ha redactat la norma, que no és prou contundent.
8: I compta amb això perquè comprar en un supermercat o un altre pot comportar diferències de preu considerables. A Barcelona, per exemple, pot ser de 1.800 euros l'any la diferència, això segons un informe de l'OCU. De seguida ens mirarem bé aquest informe.
0: I atenció si teniu un Seat, un Audi o un Volkswagen. En alguns models produïts entre el 2013 i el 2025 es demana portar-los a revisió per una fallada tècnica en el sistema de direcció. La llista és llarga i hi ha molts models tan coneguts com l'Ateca, el Golf o el Q3. Per tant, ho concretarem bé d'aquí pocs minuts.
8: I a aquesta hora...

0: El Liceu inaugura temporada amb la ida de Verdi, amb un repartiment espectacular i direcció de l'aire nana Shirin Nashat.
1: I a partir de les 10 parlarem dels 50 anys del Teatre Lliure i repassarem també la cartellera de cinema marcada avui per l'estrena de La Bola Negra.
0: I als esports, Biel Cadilla, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ara mateix pendents del Girona.
2: Sí, està jugant ara mateix a Montilivi contra l'Albacete, partit de la setena jornada de la segona divisió. Està guanyant per 1-0, minut 34, gairebé 35 ja d'aquesta primera meitat. El gol l'ha fet Abel Ruiz, al minut 6 d'aquesta primera meitat. I en futbol sala també juga el Barça a aquesta hora, al Palau Blaugrana contra el Cartagena. Està guanyant per 2-1 quan és a punt d'arribar al descans.
3: Cap a Abel, Abel volia controlar-la. Surt l'Albacete en contracop, està
1: bé,
3: ara Morante.
1: I volem ara un primer titular per saber com pinta el temps de cara a aquest primer cap de setmana de tardor. Dani Ramírez.
4: Bé, doncs tenim força bé perquè farà calor, però no serà una calor d'aquelles fortes i asfixiants. Avui, déu-n'hi-do, fins a 37 graus a la Vall de l'Ebre, 33 a Lleida, 35 a Tremp i a Organyà. Això anirà de baixa, demà baixen 2, 3 o 4 graus de temperatures, amb sol, algun nuvolet, i diumenge mitjà nuvolat. Podria caure alguna gota a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre. La setmana que ve, petits canvis, però podrien anar a més.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 9 i 6 minuts, el cas de la Mari Carmen ha estat un revulsiu i sembla que les coses es van accelerant. A mesura que creix la pressió social contra els desnonaments, el govern espanyol accelera les negociacions amb els seus socis per aprovar un nou decret d'habitatge que tingui els suports garantits al Congrés. L'objectiu és aprovar-lo abans de dimarts, però primer cal lligar el sí de Junts, que ja va tombar, recordem-ho, mesures antidesnonaments al febrer. Els juntaires posen com a condició que només es pugui prohibir desnonar aquells pisos que siguin propietat d'algun fons voltor. Això ens porta cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: A veure, com han concretat la proposta, si és que hi ha detalls més concrets?
1: Doncs no gaire més, perquè justament la qüestió ara és establir què és un fons voltor, si depèn del nombre de pisos, si inclou tots els grans tenidors o si es limita als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i per això també reclamen bonificacions fiscals per als que paguen una hipoteca o per als que lloguen un pis. El govern espanyol vol arribar a un acord abans de dimarts, quan hi ha Consell de Ministres, i Junts ho veu possible. Sentim Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Bustinduy.
2: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
3: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
4: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
1: Però Pedro Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Esquerra Republicana o Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero feia esta advertència al matí de Catalunya Ràdio.
5: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
1: I mentrestant també segueix la pressió al carrer que reclama solucions immediates. Demà el sindicat de llogateres ha convocat una gran manifestació aquí a Madrid.
6: Gràcies, Dani. Doncs justament en volem parlar amb Jordi Bonshoms. Ell és professor lector del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Bona nit, Jordi.
7: Hola, bona nit.
6: Hem de començar pel principi, per aquesta qüestió que hi ha sobre la taula, definir què és exactament un fons voltor, què fa que un fons d'inversió sigui allò que popularment anomenem un fons voltor.
7: Sí, efectivament el concepte de fons voltor és més aviat un concepte social o polític per manifestar un tipus de pràctica empresarial en el món de immobiliari, en el món de l'habitatge, on van arribar grans empreses, gran capital d'inversió, capital financer a Espanya després de la crisi del 2007, a comprar tots aquells actius tòxics, que en aquell moment s'anomenava molt, que eren les hipoteques fallides, i eren les hipoteques que eren molt perilloses de comprar perquè s'havien de gestionar amb un procés molt llarg de gestionar i s'havia de recuperar un deute, s'havia de treure una persona d'aquell habitatge, etc, etc. Aleshores, aquest tipus de pràctica tan difícil, amb tant de risc, era una pràctica, i a més, amb tant de volum, és a dir, que els bancs es van quedar amb milers de préstecs fallits, hipoteques que no donaven rendibilitat perquè no s'estaven pagant, en un volum tan gran que això només va haver-hi un actor capaç de dir jo ho compro, i aquest actor és el que coneixem com a fons voltor, però que realment són grans empreses de gestió de capital. El més conegut per el cas famós ha sigut Blackstone. Blackstone és una divisió que va sortir de BlackRock, un altre fons d'inversió anglès. Blackstone té seu a Nova York, i Blackstone el que fa és buscar les oportunitats de negoci a qualsevol país del món que pugui treure més rendibilitat. Treure més rendibilitat significa que pugui comprar molt, molt barat per després poder vendre molt car, no? Clar. Aquesta pràctica, és a dir, el concepte de fons voltor jo crec que s'anomena molt més aviat a un tipus de model de negoci, de risc i d'oportunista, que no a una forma jurídica, que la forma jurídica seria un fons d'inversió o una societat d'inversió immobiliària.
6: No, és el que aquí s'ha recollit sempre com a grans tenidors, no? Perquè, efectivament... Digues.
7: Sí, el concepte de gran tenidor simplement és posar el límit a on exactament és gran tenidor, a partir de 5 o a partir de 10, però no posa el número, no posa el focus en la forma jurídica, és a dir, pot ser empresa o no pot ser empresa.
6: D'acord. Si demà, clar, aquí la qüestió, si demà haguéssim d'escriure la definició de fons voltor doncs al BOE, no? Si arriba tot plegat amb un acord, com ho faríem, no? Pel tipus d'empresa, pel nombre d'habitatges que acumula, per com els ha adquirit, pel preu que n'ha pagat, per la manera com actua després. Aquesta pràctica és el que és fonamental, no? Per definir-ho així.
7: Sí, efectivament, hi haurien d'haver-hi diversos components. Primer de tot, jo crec que un element molt important és quant número d'habitatges estem parlant, és a dir, poden haver-hi petites empreses a grans ciutats que operin amb un funcionament molt similar a un fons voltor, però després hi ha grans empreses, i en aquest país em sembla que tenim exemples molt clars, on grans fons d'inversió han adquirit carteres senceres per especular amb l'habitatge. Però això sí que té nom i cognoms, és a dir, tenen formes jurídiques específiques. Per exemple, l'entrada de les SOCIMIs, de les societats cotitzades en el mercat immobiliari, va ser una creació just després del 2007, del 2008, es van crear el 2012, perquè la Sareb i els fons d'inversió poguessin traslladar molts habitatges en aquest tipus de forma jurídica perquè els fons d'inversió tinguessin rendibilitat sense pagar tants impostos. És a dir, ja s'hauria de dividir una cosa

0: Sentir la seva veu.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
0: Recordem que la Mari Carmen és aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada fa dos dies a Madrid. Doncs avui el seu cas ha fet un gir, ja veurem com acaba, però l'empresa propietària del pis ha proposat ara a l'Ajuntament que es quedi l'immoble per oferir a la Mari Carmen un lloguer social que entri en un programa, però el consistori ja ha dit que ho veu inviable, però no es nega alguna mena de mediació. Tornem a recuperar la connexió amb el Dani Sainz de Aja. Dani, què ha passat exactament?
2: Doncs en un comunicat, l'Ajuntament de Madrid ha explicat que l'empresa municipal d'habitatge ha estudiat l'oferta d'Urba Gestión, la propietària del pis de la Mari Carmen, i ha conclòs que no complix els requisits de cap dels seus programes socials. La intenció d'Urba Gestión era que l'Ajuntament gestionés el pis i que li pogués oferir a Mari Carmen un lloguer social. Segons l'empresa, una solució que permetria a Mari Carmen tornar al pis amb una alternativa habitacional i assequible. Ara l'únic que ofereix l'Ajuntament és, com deies, Manel, una mediació entre les parts i ha convocat l'empresa i l'advocada de la dona a una reunió dilluns que ve. Des del sindicat de llogateres acusen l'empresa d'intentar netejar la seva imatge després del traumàtic desnonament de Mari Carmen i d'haver rebutjat altres ofertes per comprar el pis.
0: Gràcies, Dani. És evident que el cas de la Mari Carmen està movent coses. Ja veurem si amb el temps s'han mogut definitivament o no, però que estan passant coses és evident. Avui també parlem de Blackstone, que s'ha compromès a estudiar ara cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que avui, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Rafael de Ribot.
3: Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social, encara que els donguessin una opció de compra. I la PA pronosticava que ja hauria gent que acabaria desnonada. La Vilma, de l'Hospitalet de Llobregat, és una de les llogateres afectades. Ella va comprar el pis abans de la crisi del 2008 i després de tenir problemes per pagar la hipoteca, el va cedir a un banc. Finalment, l'habitatge el va acabar comprant Blackstone, amb qui va firmar un lloguer social. Oferir lloguer social era una obligació a Catalunya fins al 2004, quan el Tribunal Constitucional ho va tombar.
4: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
3: Un centenar d'aquests 400 llogaters sí que han pactat la compra del pis amb Blackstone quan se'ls acabi el contracte.
0: Rafael, fem una pinzellada sobre qui és Blackstone i quin és el seu pes també en el mercat immobiliari.
3: De fet, ho comentàveu ara fa ben poca estona. Blackstone és el principal gestor de fons financers a nivell mundial. Una de les seves quatre divisions és aquesta, la dedicada a les inversions immobiliàries. A Catalunya va augmentar significativament la seva presència quan, arrel o després de la crisi financera, va comprar la cartera d'actius immobiliaris de Caixa Catalunya. Però ara semblaria que ha iniciat un procés de desinversió. Es calcula que Catalunya, actualment, tot i això, té 5.500 pisos de lloguer, uns 20.000 a tot l'Estat. És el principal propietari de pisos de lloguer a Espanya, seguit de prop de CaixaBank.
0: 5.500 és clarament un gran tenidor, això sí. Gràcies, Rafael.
5: Són dues històries, en tot cas, aquestes que hem explicat. En una d'elles és protagonista Urba Gestión, en l'altra Blackstone, Jordi Bonsoms. Dues històries que ens expliquen molt bé la transformació que ha viscut el mercat de l'habitatge a Espanya a partir de la crisi immobiliària financera del 2008.
6: Sí, efectivament. És veritat que expliquen dues pràctiques especulatives, però són dues pràctiques diferents. La primera de Mari Carmen és una pràctica molt senzilla d'entendre. L'empresa que va comprar el pis de la Mari Carmen farà més o menys una dècada, el va comprar per un preu que sense fer res, absolutament res, només esperant el pas del temps, és un preu que s'ha triplicat. I això ha passat a tot Espanya. I clar, hem de pensar que moltes empreses que en el seu moment tenien capital per invertir en immobiliari, sobretot a la fase expansiva entre el 96 i l'esclat de la crisi immobiliària, i després també en una fase postcrisis on ningú volia comprar, on els bancs no donaven crèdit i hi havia empreses immobiliàries que es dedicaven a buscar oportunitats, el que hem de veure és aquest creixement d'algú que ha comprat en un moment donat, li va sortir bé i al cap d'una dècada pot vendre aquell pis pel triple preu del qual va comprar. És una compra especulativa, diguéssim, de tall clàssic. En canvi, el que passa amb Blackstone és molt més complexa, perquè el que va fer Blackstone va ser parlar amb els bancs i dir-li als bancs, escolteu, jo sé que no voleu quedar-vos a les

0: hipoteques fallides, perquè sé que no voleu ser immobiliaris i no sabeu com fer-ho. I a més, deslligar una hipoteca del col·lateral, és a dir, de l'immoble, de la casa, no és tan fàcil com sembla, perquè realment tens dos actius. L'actiu financer, que és la hipoteca, i tens l'actiu immobiliari, que és la casa. I això en el dret civil està molt regulat i hi ha tot un procés jurídic que acaba en una subhasta, les famoses subhastes públiques. Aleshores, tot aquest procés és molt difícil d'entendre per una persona a peu perquè ho desconeixem en general, però els fons d'inversió tenen el que s'anomenen gestores específiques que es dediquen, són equips jurídics, equips de negociació repartits per tot el país, per tots els jutjats, que es dediquen a negociar les subhastes públiques i a saber com funcionen tots els mecanismes jurídics. Aleshores, el model d'especulació de Blackstone va ser transformar les hipoteques fallides dels bancs en actius més o menys rentables a les grans ciutats. Què va passar? Que a Catalunya es va topar amb que hi havia regulació. Hi havia regulació per protegir a les persones que venien amb situacions vulnerables i que havien de fer front al pagament d'una hipoteca que ja no podien fer front. Aleshores, això va suposar un topall per Blackstone i els va veure obligat a assumir cicles de lloguer durant com a mínim 7 anys. Ara això està canviant. El que passa que l'estratègia de Blackstone, ara per un costat, va sortir l'altre dia la notícia que s'havia venut de Fidere, d'una Socimi que tenia a Madrid, se l'ha venut un altre fons d'inversió i ha tingut un benefici de 500 milions d'euros. I ara l'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris que té a Espanya, que no només és habitatge, sinó que també té la majoria de centres comercials arreu del país.
1: Molt bé, doncs ha quedat molt clara la manera d'operar. És molt interessant. Veurem com se'n surten a nivell polític aquesta definició que és important de què és un fons voltor i que ara mateix doncs, és un dels esculls que hi ha sobre la taula. Gràcies, Jordi Bonsons, professor lector al Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
2: D'aquí 10 minuts arribarem a 9:45 i afegim encara un punt final a la qüestió de l'habitatge, i és que avui hem sabut que la compravenda de pisos a Catalunya s'està frenant, sobretot els de segona mà. Segons les últimes dades de juliol, la compra d'habitatges ha caigut prop d'un 7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tot i que és la segona xifra més elevada per un juliol. En total s'han venut més de 10.000 pisos, segons l'Institut d'Estadística. És la sisena baixada en el que portem d'any, tot i que a finals d'any sempre hi ha un repunt de les operacions immobiliàries. L'any passat es van tornar a superar les 100.000 compres de pisos, cosa que només havia passat el 2007, és a dir, abans de la crisi, i també el 2022.
3: Catalunya nit.
1: L'altre tema vital que destacàvem també en portada és el tema de l'ensenyament. Avui govern i oposició s'han assegut per primera vegada per parlar del present i futur de l'educació a Catalunya. Tots els partits, menys Vox, s'han trobat aquest matí amb Salvador Illa en una reunió a Palau que ha deixat, això sí, més interrogants que respostes. Les parts s'han compromès, això sí, a seguir treballant conjuntament, entre d'altres, per trobar la manera de pujar fins al 6% del PIB la inversió en ensenyament. Àlex Giral Robert, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
1: De què s'ha parlat en aquesta trobada? I què n'han dit els uns i els altres?
4: Doncs ha estat ben bé una presa de contacte, un punt de partida per començar a debatre sobre el model educatiu català. Així ho ha resumit la consellera del RAM, Esther Niubó.
5: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del paper, de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
4: La manca de concreció és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
7: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
4: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit que la consellera Niubó és un escull en les negociacions.
8: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
4: I mentre que el PP s'ha centrat a criticar la immersió lingüística, la CUP ha volgut posar en valor les protestes dels docents, aliant a Catalunya. catalana, per cert, ha participat per primer cop en una trobada d'aquesta mena. Amb tot, s'ha constatat, sí, la voluntat generalitzada d'avançar en la matèria i alhora com serà de difícil aconseguir-ho.
1: I un dels pocs acords tangibles que han sortit d'aquesta cimera, Àlex, ha estat la creació d'un segon grup de treball. Aquest amb quin objectiu?
4: Sí, el de definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins a aquest 6% del PIB que comentàvem i estudiar d'on treure els recursos per aconseguir-ho. Niubó ja ha avisat que la cosa va per llarg.
5: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
4: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 4% d'inversió del PIB. La mitjana europea se situa al 4,7% i els països del continent amb més inversió que s'acosten o superen aquest 6% són els nòrdics. Els experts alerten, però, que ja no és només una qüestió de gastar més, sinó d'afinar bé on es destinen aquests diners.
1: Gràcies, Àlex.
4: A tu.
2: Doncs hi ha qui pensa que arribar a acords en aquest moment es complica encara més perquè ens acostem a cites electorals, municipals i les generals. I avui podem dir que Ada Colau, de cara a les generals, s'ha obert a ser candidata. D'alguna manera, si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa a sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Ara ho anirem posant en ordre. Alba Barbosa, bona nit.
9: Bona nit.
2: D'entrada, com s'ha postulat exactament Ada Colau? Què és el que ha dit?
9: Doncs diu que estaria disposada a fer el pas per tornar a la primera línia política. Fons de l'entorn d'Ada Colau, perquè ella no ha parlat, confirmen que ha rebut la proposta i ho condiciona al fet que s'avanci, i ella ho qualifica així, en un front ampli d'esquerres de cara a les eleccions generals. Això pot voler dir que busque que hi hagi una candidatura conjunta de Sumar i Podem, però Colau no ha anat més enllà. Manté contactes i bona relació, això sí, amb els d'Irene Montero, i se sent responsable, diu, d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin.
2: Perquè, d'entrada, Sumar, de moment, no té candidat definit per a la llista de les generals.
9: No hi ha candidat. Tampoc té el nom de la candidatura per presentar-s'hi. Yolanda Díaz va renunciar a liderar-la i al matí de Catalunya Ràdio el ministre de Cultura Ernest Urtasun es va postular per encapçalar la llista dels comuns per a les generals. També Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, s'ha ofert aquests últims 100 mesos per liderar una candidatura unitària de les esquerres sobiranistes, però a nivell de Catalunya.
2: Fa 3 anys, recordem-ho, que Ada Colau està apartada de la vida política més activa, però aquesta setmana hem vist gestos que feien pensar que potser sí que té ganes de tornar-hi.
9: Sí, recordem, ara Colau és presidenta de la Fundació Sentit Comú, és un espai vinculat al seu partit, als comuns. A la política activa no hi ha tornat des que va perdre les eleccions municipals per a l'alcaldia de Barcelona fa 3 anys i aquesta setmana ha tingut 2 aparicions clares, tornant a l'activisme. La veiem en aquesta manifestació a Barcelona per aturar un desnonament. També aquesta mateixa setmana, en un vídeo a les seves xarxes, pressionava Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
10: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
9: L'entrellat de tot plegat s'haurà d'aclarir d'aquí poques setmanes. Fons de Sumar asseguren que serà ara, a l'octubre, quan acabin de definir sota quina marca es presentaran a les eleccions generals espanyoles i qui en serà el cap de cartell.
2: Doncs ja veurem si és Ada Colau o no. Gràcies, Alba.
9: A vosaltres.

0: Renfe, és una informació d'última hora que tenim, reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com ara els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura ara que l'origen de la filtració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF que haurien estat atacats prèviament. La pàgina web del gestor d'infraestructures no funciona, però sí que ho fa la de Renfe. L'acció no ha tingut afectació en la circulació de trens.
1: Dos minuts i mig i arribarem a 2:15. Atenció a aquestes dades, perquè una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. Núria Har.
2: Sí, depèn del súper on compris, et pots estalviar fins a 1.310 euros a l'any. Una xifra que encara pot ser molt més alta a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
3: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
2: Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i pel que fa a ciutats, Cerdanyola del Vallès se situa entre les més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola.
1: On és més car i més barat comprar? Quins supermercats ens marcarien aquesta línia?
2: Mira, aquí on es pot comprar bé de preu és a Alcampo, a Family Cash, que n'hi ha una a Tarragona i una altra a Amposta, i al Supeco. Després ja venen per aquest ordre Lidl, Mercadona, Consum i Aldi. Aquests són els més econòmics. Els més cars són Hipercor, El Corte Inglés i Supercor, tots del mateix grup empresarial.
1: Sabem que si som estratègics a l'hora de comprar ens podem estalviar uns quants euros, però quants ens en gastem?
2: La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys.
3: Esto es una subida quizá menos acusada que otros años, pero es que esto es una subida sobre subidas. En los últimos 5 años, el consumidor medio, una familia, tiene que pagar por la misma cesta un 40% más. Es decir, la inflación que sufre esa familia en particular es brutal porque los salarios no están subiendo obviamente en el mismo porcentaje.
2: Els productes que més es disparen són els frescos, la carn i el peix.
1: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, el ple de la Paeria ha donat avui llum verda a la nova ordenança de civisme que prohibeix l'ús del vel integral, és a dir, estem parlant del burca o el niqab, al carrer o en edificis públics. El text ha rebut el suport de l'equip de govern del PSC i també de Junts i de Vox. En canvi, el Partit Popular, Esquerra i els Comuns hi han votat en contra. Júlia Albacar, bona nit.
4: Bona nit.
0: Quins són els arguments a favor i en contra i què suposa, de fet, ara aquesta prohibició, aquesta aprovació?
4: L'ordenança prohibeix l'ús de qualsevol peça de roba que cobreixi el rostre al carrer o en edificis públics. Tot i que el text no fa menció directa al vel integral, els socialistes asseguren que servirà per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i també ho defensen per seguretat. L'alcalde Félix Larrosa destaca que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
5: Jo, per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
4: La proposta ha rebut el suport de Junts i de Vox, però Esquerra, el Comú i el PP hi han votat en contra. Els dos primers perquè consideren que sancionar no és una solució per defensar aquestes dones. Sentim la portaveu republicana, Jordina Freixenet, i la del Comú, Laura Vergés.
6: Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
7: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
4: I el PP també la rebutja perquè creu que queda curta, perquè hi ha algunes excepcions que permeten l'ús d'aquestes peces si es fan exercici del dret a la llibertat religiosa. Xavier Palaus, el portaveu popular.
8: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que porte la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció.
4: De moment, l'aprovació d'avui és provisional i ara s'obre un període d'al·legacions. I la incògnita serà si acabarà tirant endavant, tenint en compte que la primera vegada que es va intentar aprovar una normativa similar al 2010 i amb un govern del PSC, va acabar tombada pel Tribunal Suprem. I tot i que la paeria assegura que ara el text està blindat jurídicament, una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança.
0: Per tant, tindrà recorregut i veurem com acaba, però Júlia, explica'ns, l'interès per prohibir ara el vel integral a Lleida és un problema de convivència, se'n veuen molts?
4: Doncs ara mateix la taxa d'immigració a Lleida és del 23%, dos punts per sota de la de Barcelona i una mica més que Girona i Tarragona, que se situen al 21%. I per nacionalitats, la més nombrosa és la marroquina, més del Senegal i Algèria, tots països amb majoria musulmana. Oficialment no tenim dades de quantes dones porten burca o niqab a la ciutat de Lleida, la paeria no les ha donat mai, però per experiència podríem dir que són casos molt puntuals, es veu algun niqab, però no habitualment.
1: I avui hem conegut les dades de l'eutanàsia de l'any passat i podem dir que les morts per aquesta via van augmentar un 64% l'any passat. Segons les dades del Departament de Salut, 233 persones van rebre una mort assistida durant el 2025 a Catalunya. La conselleria assegura que l'increment s'explica per un coneixement mèdic i social més alt cada vegada sobre l'eutanàsia. Oriol Pujadó.
9: Sí, des de l'entrada en vigor de la llei que regula l'eutanàsia, l'any 2021 s'han rebut 1.325 sol·licituds i s'han consumat, s'ha ajudat a morir a 594 persones en total. Les dades han anat en augment cada any. Durant el 2025, com deies, es van fer 500 peticions d'eutanàsia, xifra que suposa un 40% més que l'any anterior. L'increment s'explica sobretot perquè s'ha format molt més els metges sobre les possibilitats que hi ha de rebre l'eutanàsia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Marina Cañero, tècnica de l'oficina PRAM del Departament de Salut.
10: El perfil de malaltia s'ha ampliat. I jo crec que això es deu a que els professionals, no, cada cop han treballat més el tema de l'eutanàsia, entenen que els contextos eutanàsics poden donar-se en moltes situacions. Per això jo crec que també s'ha ampliat el perfil i els professionals han ajudat, no, a recollir aquests perfils.
9: Un terç de les persones que van fer efectiva l'eutanàsia tenien diagnosticada una patologia neurològica incurable, seguides de les persones que tenien un càncer terminal. Ara, però, també s'han detectat nous perfils, com el cas de persones amb polimalaltia o patologies respiratòries que són incurables. De mitjana, des que es fa la petició fins que hi ha una resolució, es triga 58 dies, un temps que moltes vegades és massa llarg per als malalts. 144 persones van morir esperant la seva resolució. La majoria eren malalts de càncer.
10: El que ens indica és que sovint hi ha persones que sol·liciten l'eutanàsia en un tram molt avançat del final de vida i normalment es vinculen amb les persones que presenten un càncer. Per tant, no arriben ni tan sols a signar la segona sol·licitud. No arriben a passar ni 15 dies.
9: La mitjana d'edat és de 77 anys en el cas de les dones i de 71 en el cas dels homes.
0: Obrim la crònica internacional a França, on aquest divendres ha arrencat la visita del Papa Lleó XIV. A aquesta hora, de fet, és a l'estadi Saint-Denis, això és al nord de París, on presideix una vigília de pregària multitudinària davant de 80.000 joves. Durant aquesta primera jornada ha estat rebut a l'Elisi pel president Emmanuel Macron, ha visitat la catedral de Notre-Dame i també la seu de la UNESCO, des d'on ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial. París, Isabel Galí, bona nit.
11: Bona nit. La visita de Lleó XIV a la UNESCO ha estat simbòlica. És la institució fundada per actuar en favor de la pau a través de l'educació, la ciència i la cultura, i el seu auditori, Robert Prevost, hi ha estat rebut amb un llarg aplaudiment i els seus valors humanistes hi han ressonat de manera especial, fins i tot quan el papa ha alertat dels perills de la intel·ligència artificial.
12: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència, i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
11: Lleó XIV tampoc s'ha estalviat una crítica als líders que comencen guerres reals o virtuals en nom de la llibertat.
12: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia.
13: que es pot comprar i vendre.
11: Juntament amb la recepció del matí amb el president Macron, aquesta ha estat l'etapa més política del seu viatge a França. A la tarda, 300.000 persones, xifres del Vaticà, l'han aclamat pels carrers de París fins a arribar a Notre Dame, on ha celebrat unes vespres amb els cardenals, bisbes i membres del clergat.
1: Xi Jinping ha tancat el seu viatge oficial de 3 dies als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional de Washington. El president xinès ha mostrat bona sintonia amb Donald Trump, que ha assegurat que han abordat amb Xi la guerra a l'Iran. Washington, Oriol Serra, bona nit.
14: Hola, bona nit, Manel.
1: Oriol, quin és el balanç de la visita de Xi Jinping als Estats Units?
14: Mira, en general podríem dir que la visita ha servit per a suavitzar les diferències entre els dos països en aspectes geopolítics, si bé aquests només s'han tocat a porta tancada. Parlem de temes com Taiwan o l'Iran. Trump ha reconegut que ha parlat de l'Iran, però no ha entrat en detalls sobre aquesta conversa amb Xi Jinping. I he sabut també que Xi li hauria suggerit que es torni a la taula de negociacions respecte a aquesta guerra de l'Iran. Sobre Taiwan, la Xina vol que els Estats Units en quedin al marge i en cap cas en reconeguin la independència. Però, com dèiem, tot això ho hem sabut per fonts de mitjans xinesos. Recordem que hi ha hagut molta polèmica en aquesta visita al voltant de la cobertura dels mitjans nord-americans, perquè el propi Trump s'havia posat en aquest jardí de la prohibició d'alguns mitjans que no poguessin entrar a la Casa Blanca. De cara a la galeria, tot han estat gestos amables, bones paraules, i les últimes aquestes, mentre Trump i Xi prenien el te amb música xinesa de fons. I think
15: we've... Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
16: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
14: Donald Trump i Xi Jinping es van veure fa 4 mesos a Pequín, però aquesta ha estat la primera visita d'estat d'un president xinès als Estats Units en una dècada. A partir d'ara caldrà veure si la nova treva comercial i l'esperit de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial realment funcionen de manera positiva. Quedem-nos amb la idea de Xi Jinping. Ahir va dir que la competència ha de ser constructiva i avui que la coexistència ha de ser pacífica.
1: Gràcies, Oriol. Bona nit.
14: Adéu, bona nit.
0: Aquest cap de setmana, la filòsofa nord-americana Judith Butler participa a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, on es treballa i es debat al voltant del pensament filòsof del filòsof alemany. Doncs bé, ella, Butler, apel·la al sentit de comunitat i democràtic per combatre els totalitarismes i demana als joves no deixar-se portar per la por davant d'un futur incert. Allà hi tenim, a Portbou, en Josep Lluís Blázquez i la Laia Claret. Bona nit, Laia.
17: Hola, bona nit.
0: Has pogut parlar amb Judith Butler avui que s'inauguren aquestes jornades?
17: Sí, ella hi és, però hi intervé demà en una ponència que es titula Brins d'esperança en temps autoritaris. I en declaracions aquí, al Catalunya Nit, Butler interpel·la la cohesió com a mesura combativa cap a aquesta esperança.
18: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
19: We don't have time to be panicked. We have work to do.
17: I des d'aquí, des d'aquests micròfons, com deies, feia una crida als joves.
19: They fear, like, how will I make money?
18: Els joves no saben com guanyaran diners, ni si tindran cobertura sanitària o com sobreviuran. És una por ben real, però com més resistim al capitalisme que soscava l'estat social, més possibilitats tenim de crear. Per això vull que la gent recuperi el sentit de viure en solidaritat. To a sense of
17: living solidarity. Ens ho ha remarcat a Catalunya Ràdio en diverses ocasions, aquesta incertesa, por entre els joves, però que fugin d'aquest individualisme.
0: Laia, aquest any les jornades es dediquen a la politòloga alemanya d'origen jueu, la filòsofa Hannah Arendt, oi?
17: Sí, perquè el desembre fa 50 anys que va morir i resulta que va tenir relació amb Portbou, perquè va passar per aquí, fugint del nazisme, anant cap als Estats Units. Butler s'hi ha referit com a mesura de resistència.
19: We don't have time to be panicked.
18: No tenim temps per deixar-nos portar pel pànic. Tenim feina per fer. Crec que Hannah Arendt ho va entendre així quan reflexionava sobre la resistència. Per això també parlo d'aquestes experiències de solidaritat que vivim. Experiències que perdem un cop assolim allò que busquem, però que també podem mantenir vives en la societat democràtica per la qual lluitem.
17: Són tres dies de debats ponències organitzats pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la càtedra de Walter Benjamin, de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: Laia Claret en directe des de Portbou amb l'assistència tècnica de Josep Lluís Blázquez. Gràcies, bona nit.
17: Adeu, bona nit.
20: Avui també és notícia. Marc Güell.
21: 3 minuts i 3 quarts de 10. Després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i només haurà d'entrar a la presó si en els propers 3 dies no paga una fiança de 80.000 euros. A la dona l'havien detingut per la mort de l'home el 26 de desembre a Baqueira. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Des de Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
22: Bona nit. Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Mentrestant, el jutge li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. Si no abona l'import, per tant, haurà d'ingressar a presó. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida.
21: Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir el fisioterapeuta lleidatà investigat per suposades agressions sexuals a diverses pacients. Ja s'han denunciat fins a 9 casos i s'espera que en els propers dies augmenti el nombre de víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
23: L'home de 30 anys ha tornat a quedar detingut després que hagi pujat fins a 9 el nombre de dones que han interposat una denúncia per suposats tocaments durant les seues sessions. Ha comparegut també este mateix divendres davant del jutge que n'ha decretat llibertat amb càrrecs perquè cap de les parts ha demanat presó provisional. Està investigat per diversos delictes d'agressió sexual i, segons els Mossos d'Esquadra, en els pròxims dies encara podria pujar més el nombre de víctimes. L'home va quedar detingut per primera vegada la setmana passada a Juncosa, a les Garrigues, tot i que les víctimes són de diferents localitats.
21: Més coses en surt a l'aeroport del Prat. Un avió ha fet un aterratge d'emergència perquè se li ha incendiat un motor, Oriol Pujador.
24: Segons han explicat fonts de Protecció Civil, l'aterratge s'ha fet després que el pilot hagi detectat fum en un dels motors durant l'enlairament. L'aparell cobria la ruta entre Barcelona i Atlanta i, quan s'ha enlairat, ha detectat una fallada en un dels motors. L'avió ha tornat a demanar autorització per aterrar d'emergència i s'han mobilitzat efectius de bombers i equips sanitaris. A 1:45 del migdia, però, l'aparell ja s'ha pogut retirar de la pista i l'incident s'ha donat per tancat sense que hi hagi hagut danys materials ni tampoc personals.
21: Atenció, conductors de vehicles de Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció Rafel.
25: Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen, Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment, rebran l'abris per portar el cotxe al taller els propietaris dels Audi Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Un milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres a la resta del món. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició al sol de la carretera, durant l'hivern sobretot, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models.
20: Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
28: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
29: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'entallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
2: Ciutadans de Catalunya.
3: No us ho creureu.
4: És més fàcil del que et penses.
5: Sorpresa.
6: Així que som-hi, a practicar.
2: T'acompanyeu?
29: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: El Museu Darder de Banyoles es deu a la figura de Francesc Darder, taxidermista, veterinari i marxant d'animals vius i morts, una figura cabdal de la ciència i de la divulgació científica de finals del segle XIX. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
10: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
7: Vols saber com?
10: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
7: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
20: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: El Festival de Cinema de Sant Sebastià entra a la recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Allà hi tenim el nostre enviat especial a Sant Sebastià, és el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
27: Bona nit.
1: Tothom apunta aquest títol com a guanyador, eh?
27: És una edició molt irregular, com ha passat els últims anys, i la pel·lícula de Mike Leigh destaca per sobre de la resta d'una manera evident. Després, la decisió final depèn d'un jurat i no del sentiment general, però seria una sorpresa si Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a Cuidados Intensivos, no fos la guanyadora. Mike Leigh ha volgut fer una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència, els de cura, tant pel que fa als nens adoptats, els joves amb problemes, com els avis que viuen sols. Igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància així de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més li ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor en diferència de tota la secció oficial de competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge.
1: Doncs aquesta sembla clara, no sé si vols destacar algun altre títol. Hi ha opcions, per exemple, catalanes de premi?
27: A veure, una altra pel·lícula notable és El debut, de Jesse Eisenberg, l'actor de la xarxa social, que fa un temps que també dirigeix i que cada cop ho fa millor. És la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista, com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que, per compensar-ho, vol brillar dalt de l'escenari. La noruega, Markens Grode, una mena d'història d'una família com a metàfora de tota la història de la humanitat, i la japonesa Muyou no Hito, amb aquesta sensibilitat que acostumen a tenir els japonesos per explicar aquestes petites històries íntimes molt detallistes, doncs també tenen opció totes dues d'entrar en el palmarès. I pel que fa a les opcions catalanes, aquest any no anem sobrats. Eduard Fernández podria optar el premi a millor protagonista per El mal padre. A 5 minutos más, el film de Berto Romero li podria caure algun premi, com el de guió, per exemple. I Sants, de Miquel Gurrea, sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit de demà ho sabrem tot.
0: La setmana del llibre en català encara ja la recta final s'acaba diumenge, però encara els hi queden plats forts, com el de l'escriptora palestina Adania Shibli, que dona veu als silenciats a Engany. Demà es presentarà la setmana del llibre a través de la història quotidiana de dos joves palestins, una noia universitària i un jove que ha estat empresonat. L'autora tegeix un retrat íntim de la violència sota l'ocupació i com van perdent en la seva terra la dignitat i, per últim, també la identitat. Ha entrevistat l'autora, la Montse Camps.
3: La novel·la arrenca amb la descripció del paisatge. De fet, el paisatge és un tema que apareix en tota la narració. L'escriptor valencià Joan Fuster va escriure: "El paisatge és memòria, més enllà de la memòria individual hi ha la memòria col·lectiva gravada en la terra." I està d'acord?
5: This is the most beautiful literary statement.
9: La declaració més bonica pel que fa a la relació amb la terra, perquè precisament reflecteix en l'ésser col·lectiu. Nosaltres deixem petjades en la terra quan en tenim cura o quan la destruïm. En aquest sentit, la novel·la és una mica com una fotografia, és com un negatiu d'una imatge que ha d'aparèixer més tard.
3: Aquesta és una història de silenciats, persones que han d'enganyar com són en realitat per sobreviure, però per què s'ha volgut centrar en dos joves?
9: Quan ets adolescent, tu tens un somni de com ser en el món, i a poc, en el procés, aquests somnis es destrueixen i són deformats. I la novel·la el que fa és seguir aquesta destrucció. Com penses que pots canviar el món fins que descobreixes que en realitat és el món el que t'ha canviat a tu.
3: Vostè descriu un clima de vigilància constant per part de l'exèrcit, de controls mòbils que poden aparèixer en qualsevol moment. Els controls, doncs, roben temps, molt temps als que el pateixen. És una manera de robar-los el present, la vida?
9: Mira, ahir mateix estava mirant, llegint un text curt d'un escriptor de Palestina que volia anar a casa des de Ramala fins a Hebron i descriu un viatge de 3 quilòmetres que passa durant 6 hores. Li demana 6 hores. I això, un cop més, és una manifestació de com tu no tens cap control de la teva vida quotidiana, com aquest temps de la teva vida és robat, te'l treuen.
3: Amb els seus llibres, els lectors entenem més la realitat palestina. Creu que la literatura serveix per això, per entendre i posar cara a sentiments i a realitats amb les quals potser se'ns fa difícil d'entendre?
9: Jo mai penso que la literatura sigui una eina, ni la literatura palestina ni qualsevol altra. De fet, veig la literatura potser com un mestre. Un mestre que ens ensenya alguna cosa que, si no, no sabríem. No podem saber aquestes històries ni pels llibres d'història, ni per la televisió, les notícies, ni de la vida. Perquè la literatura ens permet arribar a llocs que la literatura, que la realitat no ens ofereix. És a dir, quan tornem a la literatura, a la lectura, no sé, crec que totes les arts, de fet, ens ofereixen alguna cosa que va més enllà d'allò que és real, però que és tanmateix molt necessari.
3: Fa 3 anys, a la Fira de Frankfurt, es va cancel·lar l'entrega d'un premi a la seva novel·la Un detall menor, en què explicava la violació grupal per part de soldats israelians a una jove palestina i posterior assassinat. Ha passat pàgina d'aquell episodi?
9: Mira, com sempre he dit, allò va ser una distracció de l'horror veritable que s'infligeix a Palestina i als palestins. Per tant, no és un tema central, és un premi que van donar i treure, però el que és important és la vida que es treu, i no el premi que es treu. Per tant, això és el que hem de tenir molt present. Ell no m'impedeixen escriure, jo segueixo escrivint, i per tant no em veig afectada, no em sento afectada. Evidentment, hi ha hagut lectors i escriptors que han estat increïbles, és a dir, m'ha permès descobrir molt suport d'escriptors que sensibles que han donat suport, i els lectors que han dit: nosaltres decidim què llegim. Per tant, en aquest sentit estic molt agraïda. Ara, a nivell personal, el dolor, la crueltat,
11: being inflicted.
9: És el que s'infligeix veritablement a Palestina. No va la cosa d'un premi.
11: Thank you very much.
12: Thank you.
1: I ara hi posem la mirada de Marta Riezu, que es pregunta quin és el sentit de la frase «Els temps estan canviant».
13: Bona nit. Avui us diré la meva frase covard preferida. Els temps han canviat. Els temps han canviat? Serveix per tot. Per exemple, bus ple. La meitat de gent no paga, per cert. I una dona amb el mòbil a tot volum. Ara imagineu, l'any 1900, al tramvia, algú llegint en veu alta Dickens. La gent pensaria, ostres, un pertorbat, allunyem-nos d'ell. Avui traguem amb tot. I si crides l'atenció, potser algú et mira amb resignació, com dient, són altres temps. Perdoneu, però aquesta frase és només una excusa per a la mala educació. Seria el mateix que dir, els codis morals han canviat. Home, doncs no. Alguns, per sort, han evolucionat, com tractar bé els animals, però els principis bàsics de decència humana són els mateixos des de fa segles. Honestedat, igualtat, responsabilitat, civisme... Dir «són altres temps» és una justificació absurda per a comportaments que estaven malament fa 30 anys, estan malament ara i estaran malament dintre de 30 anys. No ens fem els tontos, si us plau. Els catalans ens senten fatal a la salut fer-nos els ximplets.

0: hem entrat en aquell terreny en què perdem el control de les cançons que sonen aquí al Catalunya Nit. El cedim als experts en el temps. Avui amb el Dani Ramírez. Dani, bona nit.
1: Hola, bona nit, com anem?
0: Molt bé, què? Com pinta aquest primer cap de setmana de tardor? No sé si amb un sabotatge o què? Com has escollit la cançó?
1: Sí, la paraula clau és sabotatge, perquè tampoc parla molt, molt del temps, aquesta cançó, per mi, boníssima, de Manel. I, clar, és que mires el mapa del temps i veus 30 a Barcelona, 33 a Girona, avui, aquest divendres, 33 a Lleida, 28 a Tarragona, i llavors trobes 35 a Tremp, 35 a Organyà, 37 al Dover, 37 a Vinebre, 37 a Xerta, 37 a Riba-roja d'Ebre. Això no és normal, hauríem d'estar a 22 fins a 28,
0: imagina,
1: un dia 30, però no 37. Llavors aquí hi ha hagut, algú està maquinant i ens està movent les peces i ja no fa el setembre que toca. Oh, és un sabotatge.
0: Sí. I tant, un sabotatge claríssim. Això vol dir cap de setmana de molta calor en general a tot arreu o què?
1: Farà calor, però sí que baixa una mica la temperatura. Demà baixarà 2 o 3 graus de tot arreu, i a la zona de Ponent i del Sud, on avui ha fet tanta calor, en pot baixar 4 o 5. Per tant, ja no seran 35 o 37, però en seran 31, 32, 33, que és altíssima. Insisteixo que la forquilla normal de temperatura ara hauria d'estar entre els 22, 23 fins als 28, aproximadament. Demà 4 núvols, farà bo, aprofitem-ho, poc vent, bona mar, i diumenge més núvols, baixa un grau o dos de temperatura, ho notarem. Aquesta davallada es notarà més de dia que de nit. Les nits ja són llarguetes i prou fresques. I pot estar estones una mica tapat a la tarda de diumenge i caure alguna gota a l'Alt Pirineu. Vall d'Aran, Pallars, l'Alta Ribagorça o la Vall Fosca, i no descartem alguna gota cap a l'Ebre. Tot això ens fa indicar que l'anticicló va marxar en diumenge i la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres, tindrem algun ruixat, alguna tempesta que per ara no semblen cap temporal. No semblen cap temporal.
0: Molt bé, doncs, malgrat el sabotatge, a gaudir del cap de setmana de moment. Gràcies, Dani.
1: Una abraçada, bon cap de setmana.

0: El Catalunya Nit encara ens queda per explicar-vos com ha anat l'estrena de la temporada al Liceu amb la primera funció d'Aïda. Ara de seguida anirem amb el Marc Ruiz. I també ens queda pendent encara la crònica esportiva. Us hem d'explicar com li va el Girona, que està jugant a aquesta hora, està guanyant, de fet, a aquesta hora, a partit de Lliga amb l'Albacete a segona divisió.
1: Potser s'ha girat i l'ha trepitjat el jugador de l'Albacete.
0: Són els companys d'Esports de Catalunya Ràdio que estan fent la retransmissió per l'exclusiu digital. I també us explicarem l'enrenou que hi ha amb el Manchester City. Segons la premsa anglesa, ha estat declarat culpable de més d'un centenar d'infraccions financeres i ara s'exposaria a dures sancions que, en el pitjor dels casos, podrien suposar un descens de categoria, fins i tot. Bé, ara, de seguida, en Biel Cadilla ens ho explicarà tot plegat.
2: Ja hem avançat Aïda, però és que, a més, aquesta última hora dels divendres ens agrada omplir-la de cultura. Per exemple, repassarem les estrenes a les sales de cinema amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga. Ja sabem que La Bola Negra és una pel·lícula que li va agradar, però quantes estrelles li posaria de 0 a 5? Doncs ens ho dirà, i també quines altres pel·lícules arriben a la cartellera avui.
0: I d'alguna manera entrarem també a la part més desconeguda del Teatre Lliure de Barcelona, que està celebrant els seus 50 anys d'història, i ho farem de la mà de dos dels autors del llibre Cor Calent, els periodistes Magí Camps i la nostra companya Marta Vives. Han escrit una peça teatral en què els protagonistes són els treballadors del Lliure, els que no pugen a l'escenari, i venen, de fet, amb una d'elles, la Noemí Alessan, és les relacions públiques del teatre des de fa molts anys, però, compte, la primera feina que hi va fer era de taquillera, i tenim moltes ganes que ens expliqui i com ha estat també el seu recorregut en el teatre.
2: Més coses. Us donarem detalls també d'una nova exposició que permet visitar virtualment projectes d'Antoni Gaudí que no es van arribar a construir mai. Per exemple, un hotel, l'Attraction, de Nova York. O també, potser no ho sabíeu, jo no ho sabia, la font monumental que va projectar per a la plaça Catalunya.
0: I avui l'última paraula, la punt final del Catalunya Nit, el posarà la periodista Trinitat Gilbert, que ja ens acompanya aquí a l'estudi des de les 10, puntualíssima. Des d'ara fins les 11, notícies sota la llum de la lluna, des de les 9, eh?
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: I d'entrada volem escoltar quines són les veus que han marcat de moment aquest 25 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
4: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
5: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
6: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, y a ver si los trae todos.
8: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
9: En todo momento yo he dicho que sí que quiero comprar, pero no a un precio de mercado, porque me han puesto un precio de mercado, 227.000. Es algo injusto, porque nosotros ya hemos pagado muchos años de hipoteca, de alquiler.
10: Una cosa és la forma jurídica, i aquí veuríem la necessitat de dividir entre fons d'inversió, societats d'inversió, SOCIMIs, però també hem de mirar de forma molt, molt particular el nombre d'habitatges, a on es vol posar el límit per parlar de gran tenidor o de fons d'inversió, perquè pot haver-hi una petita empresa a Barcelona o Madrid que operi com un fons d'inversió, però estem parlant que potser només té 30 habitatges.
11: S'ha parlat de la revisió i actualització del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del sistema educatiu i d'acollida de l'alumnat nouvingut, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
12: El que proposem en definitiva és un contracte de país. Hem d'anar més enllà.
13: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
14: Mantenir la consellera Niubó dificulta, però amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser.
15: Si el govern pretén convertir este pacto en una operació de propaganda per repartir la responsabilitat de su fracaso con nosotros que no cuenten.
16: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
17: Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
18: Com una senyora se la pari i li digui ella afirmi que porte la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porte el burca per prohibició o per imperatiu.
19: La paradoxa s'ha fet cada vegada més evident. Mentre s'atribueix intel·ligència als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones humanes, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades.
20: Avui dia molts joves em pregunten pel futur. Hi ha futur? Què podem esperar? Es tornarà feixista tota Europa? Trump suspendrà les eleccions? Així doncs, ens deixem paralitzar per la por o especulem sobre el pitjor escenari possible. I el que realment necessitem és sentir un desig profund de democràcia i construir aquest desig plegats. We need to build that desire together.

0: Catalunya nit.
1: Aquest també és un document sonor del dia d'avui, L'òpera Aida de Verdi amb la soprano Anna Nedvedko al capdavant del repartiment inaugura aquesta nit la temporada al Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta avui mateix, que és l'Helena Guardans. Ho està seguint tot plegat el Marc Ruiz.
2: La veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Yeshat entusiasmen bona part del públic del Liceu. Netrebko demostra un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades, i a més de la seva veu amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de la respiració, aquesta nit transmet en la vessant actoral. A l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, Aida és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aida és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entren en guerra. L'argument també toca de molt a prop la directora escènica d'Aida, Shirin Yeshat, iraniana resident als Estats Units, que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. L'escenari brutalista permet que Yeshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra. Introdueix uns interludis amb sacerdotisses o soldats que afegeixen tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. Tot i que Verdi era fill del romanticisme i, per tant, veiem una guerra idealitzada amb la glòria i l'honor com a valors indubtables, Yeshat li dona la volta i la transforma en un clam pacifista, fins i tot en l'espectacular fragment per a cor glòria a l'Egipto i la marxa triomfal.
3: Per donar temps a que l'equip faci passos endavant i no només defensar, perquè si només dediquem a defensar i encaixem un gol, en minuts
4: doncs
3: per darrere.
4: La marxa triomfal també l'està entonant ara mateix el Girona, Biel Cadilla. Bona nit.
5: Bona nit, Manel.
4: Com hi està anant?
5: Doncs molt bé, efectivament, el Girona està guanyant per 2-0, queden 10 minuts més l'afegit en aquest partit de la setena jornada de la segona divisió, que juga a Montilivi contra l'Albacete, i està guanyant, com diem, per 2-0. Abel Rubís ha fet el primer gol a minut 6 i Van de Beek el segon al 43 de la primera meitat, i amb aquest resultat el Girona se situaria provisionalment com a quart classificat amb un partit més, això sí, és a dir que estaria en zona de promoció d'ascens. Aquí sentim la transmissió del partit que podeu seguir a través de l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Solà, que avui estarà eufòric.
1: Contentíssim, no? Bé, tot plegat és un cap de setmana, Biel, que no hi ha futbol a primera per l'aturada de seleccions, i de fet ara també s'estan disputant alguns partits amb jugadors del Barça, oi?
5: Sí, exacte. Tenim en joc el Turquia-França. França està guanyant per 0-1 al minut 64. El gol l'ha fet Mbappé, per cert, ha fet el gol, però l'han hagut de substituir perquè sembla ser que s'ha lesionat el genoll. Haurem de veure quin navàs pot tenir aquesta lesió, perquè recordem que el francès ja havia tingut alguns problemes al genoll la temporada passada. Partit aquest Turquia-França, on juga el Blaugrana Jules Koundé, el titular, de moment que sapiguem, no ha tingut cap problema físic, toquem fusta, i també tenim en joc aquesta hora l'Hongria-Ucraïna, que també a minut 64 està guanyant Ucraïna 0-1. Juga també titular Benat, precisament, que s'està partint aquest partit del Girona. Aquest migdia ha jugat el Brasil, ha empatat a 1 contra Austràlia. Rafinha ha disputat tot el partit, 90 minuts, i ha fet l'assistència de gol brasiler. I demà jugarà la selecció espanyola absoluta. S'enfrontarà a Anglaterra. Ho farà a Wembley amb 7 jugadors blaugranes i un de l'Espanyol. Han parlat ara fa poca estona el seleccionador Luis de la Fuente i també el capità de la selecció i actual jugador del Barça, Rodri Hernández, que s'ha mostrat així d'ambiciós.
6: Sabemos de la responsabilidad que conlleva a tener dos estrellas y de lo que supone ser los actuales campeones y el respeto que infundes en los rivales, y nosotros entendemos que solo queda el camino de la mejora para seguir aspirando a cosas. Para nada nos conformamos con lo ya conseguido, el pasado pasado está, y ahora toca enfrentar esta Nations League que nos gusta, que nos motiva.
5: Per cert, que aquesta tarda també ha jugat la selecció espanyola sub-21, ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Aspar substituït al descans, i Marc Bernal, que ha jugat tot el partit.
4: La selecció espanyola que vol seguir guanyant títols després del Mundial, i Barcelona que vol ser la seu de la final del pròxim Mundial, això seria el 2030.
5: Exacte, i el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, n'ha parlat avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha deixat ben clar que defensaran fins al final, que el Camp Nou és la millor opció per acollir aquesta final.
0: Nosaltres el que volem és donar-li molt, molt clar a tu, tant a la FIFA com ara en aquest cas, ara mateix, a la comissió interministerial la que jo formo part a Madrid, com a la Federació Espanyola, com a la ministra, doncs amb molta claredat que el millor escenari és el Spotify Camp Nou.
7: A més, aquesta temporada portarà el 10 a l'esquena.
1: I encara parlant de futbol internacional,

0: Hi ha un any de Guardiola, no? Si era el 2023.
1: Sí, exacte. I també de Rodri, que li han preguntat en aquesta roda de premsa de la selecció espanyola, i ha recordat que el City ja va patir una investigació similar ara fa uns anys, que en primera instància també se'l va trobar culpable, però que finalment va acabant no res. I diu que confia i espera que aquesta vegada passi el mateix.
0: A veure com acabarà. Tornem a l'esport en joc, perquè fa pocs minuts s'ha acabat... Ui, no pensava que hi havia gol aquí.
1: Ocasió del Girona, però...
0: No.
1: Aquesta no ha entrat.
0: Dèiem que fa pocs minuts s'ha acabat el partit del Barça a la Lliga de Futbol Sala.
1: Sí, Barça 2, Cartagena 2 al Palau Blaugrana, partit de la tercera jornada. Ara el Barça és segon a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. I també s'està disputant un partit de la Lliga Femenina de Waterpolo, que enfronta el Catalunya i l'Echei de Tenerife. Està guanyant el Catalunya quan ja pràcticament s'està acabant el partit, 16-11.
2: I en handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Superglobe, el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte.
1: Sí, l'equip de Carlos Ortega ha guanyat el Pinheiros brasiler per 33-44. Sentim el jugador blaugrana, Òscar Grau.
3: Sí, molt contents. Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant.
1: Diumenge el Barça jugarà el segon partit d'aquesta Superglobe contra l'El Zamalek egipci, que és un dels equips locals, perquè juga a Egipte aquesta.
0: I ens dona la sensació que la Lliga de Futbol fa anys que ha començat, perquè ja no sé quants partits hem viscut, i en canvi la de bàsquet ho farà demà.
1: Sí, exacte, demà comença la Lliga ACB, el Manresa serà el primer que la que jugui, s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet, que entrena Jaume Ponsarnau. Demà també a les 9 del vespre, Barça Corunya al Palau Blaugrana, i diumenge jugaran la resta de catalans. A les 12, Breugan Penya, Girona UCAM a les 5 de la tarda i València Lleida a les 6.
0: Gràcies, Biel, bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.
4: Som a la transmissió del Girona, guanyem 2-0. Marca jugada a Gus Medina, penja la pilota, remata Soberón molt sol, la pilota per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga.
5: Ara pensava...
0: Una pausa per la publicitat, passa un minut d'un quart d'11 i a la tornada, a cinema. Quantes estrelles li posem a la bola negra?
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
11: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
12: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
13: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
11: La història del restaurant que ho va canviar tot.
12: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no?
11: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
16: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
17: Lectures per a tots els gustos.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Lluna, lluna, madalaya.
1: Catalunya nit.
2: Lluna, lluna. Lluna, lluna.
1: Les notícies.
2: Lluna, lluna. Lluna, lluna.
1: Sota la llum de la lluna.
2: Vers la lluna tota sola.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Lluna, lluna, madalaya.
1: Catalunya Ràdio.
3: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
4: Te has creído toda esa propaganda.
5: Que te caes, te meto un tiro en la cabeza.
6: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
7: Tornem a passar per Sant Sebastià. Ja sabeu que els divendres fem un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica aquesta setmana amb una protagonista claríssima, que és la Bola Negra. Marc Garriga, bona nit de nou.
8: Bona nit.
7: Què, com ha passat la Bola Negra per Sant Sebastià?
8: Doncs com un terratrèmol. Ha repetit l'èxit d'allà on va i ja podem avançar que s'endurà el Premi del Públic de la secció Perles, on competeix amb algunes de les millors pel·lícules que ja s'han projectat abans en altres festivals. Té una nota de 9,40 sobre 10, per tant, ja us podeu imaginar, és la segona més alta de la història i no hi ha hagut cap altre títol que la superi en aquesta edició. Sí que queda alguna nota per saber-se, però vaja, res fa pensar que pugui haver una nota superior en l'edició d'enguany que passi per davant d'aquest 9,40. Per tant, Premi del Públic aquí, Premi del Públic a Toronto. Això vol dir que més enllà del que pugui dir la crítica, que ara comencen a sortir algunes crítiques negatives. Doncs que sí. Sobretot a la premsa espanyola, barra catalana. Per mi és una pel·lícula monumental, ja ho he dit molts cops, i per tant, jo crec que avui estaria bé escoltar la gent, els espectadors, que li han donat aquests premis ja, però els espectadors catalans, perquè el programa de la tarda a Catalunya Ràdio ha posat el micròfon a alguns d'aquests espectadors que l'han anat a veure avui, i per tant jo crec que estaria bé escoltar, més enllà del que jo ja he dit.
7: Doncs sí, són els primers espectadors, diguéssim, no crítica especialitzada, a veure què han dit, a veure.
9: Bueno, estic com consternat, no sé, m'ha tocat moltíssim, i bueno, brutal. Increïble.
10: Preciosa. S'ha de veure, s'ha de pair després de veure-la, s'ha de pair molt i s'ha de repetir una altra vegada.
11: Uf, molt bé, molt bé. M'agrada molt. Tracta un tema amb una sensibilitat, bueno, que està molt bé i que m'agrada molt.
10: Té un punt que fa que tots vulguem anar a buscar la història dels nostres avis, els secrets dels nostres avis.
9: Va molt a l'humà, als sentiments, a les emocions, a les connexions personals més properes, a les contradiccions també, no? Perquè al final no deixa de ser un crit d'esperança també a la vida, no? En aquest moment que estem vivint de guerres, de mort, de violència, de coses dolentes, diguéssim, doncs hi ha històries d'amor i històries de bondat.
11: I des del cine es veu magnífic, és una obra d'art.
12: Ho trobo molt subratllada. Diuen que té expectatives de guanyar els Oscars i potser sí que guanyarà els Oscars, perquè els Oscars últimament els guanyen pel·lícules prou dolentes. No em costa que les pel·lícules m'emocionin, però aquesta no la tornaré a veure segur.
7: Hòstia, aquest recorda una mica l'última de l'Albert Serra, eh? Però vaja, excepte aquest últim testimoni, tothom molt emocionat. Deies que a Sant Sebastià el públic li ha posat un 9,40. Ara toca tu, eh? Estrelles, què? Quantes?
8: Jo coincideixo, l'equivalent al 9,40 serien 5 estrelles.
7: Excel·lent matrícula, doncs, per aquesta pel·lícula. A veure si aconseguim mantenir el ritme. Bé, avui s'ha estrenat l'última d'una persona que també, déu-n'hi-do, l'enrenou que ha provocat a sí. Sant Sebastià, l'última de Brad Pitt.
13: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
7: És Brad Pitt en el corazón de la bestia. Què tal, Marc?
8: Sí, Sí, en Brad Pitt i el gos Odin, que també escoltàvem. És una pel·lícula que és correcta. Brad Pitt demostra que està, que segueix, vaja, en plena forma als 63 anys, però aquest és un títol menor dins del que és la seva filmografia i, en definitiva, el que és una epopeia d'un exsoldat d'elit i el seu acompanyant, aquest gos, que també està entrenat per lluitar, que han de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió i, per tant, doncs, és una pel·lícula de supervivència, d'amor entre ells dos, de lleialtat, de solidaritat. És una pel·lícula emotiva, tot i que les seves peripècies acaben esgotant en algun moment, al final dius prou ja, però va, tot i així val la pena, és una pel·lícula entretinguda.
7: O sigui que és la gran estrella que ha passat pel Festival de Sant Sebastià, segurament. Brad Pitt, quantes estrelles per la pel·li?
8: 3 estrelles.
7: I tornen els menjadors.
0: Captain Sam, can you hear me? On your left.
7: Jo aquí ja em perdo, no sé si estem davant d'una pel·li nova o no, com va això?
8: Això és una reestrena, perquè Disney està preparant el camí de cara a l'esdeveniment del Nadal, que arribarà Vengadores Doomsday, que també serà tot un esdeveniment, i el que ha fet és reestrenar Vengadores Endgame a la gran pantalla. Ara li ha afegit una paraula més, és Vengadores Endgame Encore, perquè li han afegit 4 minuts extras i també unes escenes postcrèdits que abans no hi eren, perquè el que fan és avançar contingut de Doomsday i perquè els fans ja comencin a tenir una miqueta d'aperitiu del que serà això al Nadal. A més, altres títols que arriben avui, doncs una pel·lícula d'alpinisme que es diu Fall 2 Dead Point, que és força decebedora, i hi ha dues cintes d'animació, una que és molt prometedora, La Isla Olvidada, que no he pogut veure perquè estic aquí a Sant Sebastià, aquí no ens l'han projectat, però que fa molt bona pinta, fins i tot diuen que pot estar nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació, i una altra, també de dibuixos, una comèdia infantil, La família Dino, que és important perquè arriba doblada al català.
7: Doncs una collita que no està gens malament, tenint en compte que una d'aquestes és La Bola Negra. Passem ara a les plataformes.
4: Yoko so Steel Ball Run Race! 人類史上初の乗馬による北米大陸横断レースである!
7: Tot això traduït vol dir anime. Anime.
8: Exacte. Aquest to, a més, és que és molt característic de les sèries d'anime. Això és una nova temporada de JoJo's Bizarre Adventure, que cada temporada relata com una nova aventura del Johnny Joestar, que és aquest JoJo del títol. Aquesta és la 6a temporada, es titula Steel Ball Run, que vol dir, és el nom d'una cursa brutal de cavalls a través de tot el continent nord-americà. És com un western futurista, està situat a finals del segle XIX, però té molts elements fantàstics i sobrenaturals, i és una sèrie trepidant, una mica salvatge, això sí, però que sí que, encara que sigui una 6a temporada, pot servir com a porta d'entrada perquè nous espectadors puguin entrar a la saga sense haver de revisar tot el que havien fet abans. Per tant, aquesta JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, pels fans de l'anime, una sèrie que s'ha estrenat avui a Netflix.
7: I com sempre acabem amb una pel·lícula, però que trobem a les plataformes. Quina és?
8: The Furious.
5: You're looking for someone.
14: So am I.
5: My wife would miss it.
8: Això és una pel·lícula que ve de Hong Kong, és un país on fan molt bones pel·lícules d'acció. Per mi aquesta és una de les millors pel·lícules d'acció dels últims temps. És una pluja de cops, de baralles, de coreografies incansables, amb una imaginació desbordant, amb uns efectes visuals espectaculars. Evidentment, només recomanada per als amants del gènere, perquè és molt violenta, però a qui li agrada aquest tipus de cinema s'ho passaran bomba, mai millor dit. The Furious, una pel·lícula que, tot i que ja va passar pel cinema en el seu moment, ha arribat ara, aquesta setmana, a Movistar Plus.
7: Doncs tenim una feinada per aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Marc, que acabis de gaudir aquí demà amb el resultat final d'aquest festival.
8: Sí, sí.
7: Exacte, palmarès, i bona tornada.
8: Moltes gràcies.
7: La setmana que ve.
8: Molt bé, una abraçada.
15: Dos minuts, un minut i mig concretament, i arribarem a 11:15 de la nit, i el que volem fer ara al Catalunya Nit és dedicar uns minuts al teatre.
16: Atenció, comencem l'espectacle.
15: Entrem al Teatre Lliure, que celebra 50 anys.

0: Tot fent la bella Helena de Jacques Offenbach és una de les moltes obres que s'han representat al lliure. En aquest cas, es va estrenar l'any 79 i ara se n'ha fet una relectura. Doncs bé, coincidint amb aquest mig segle del teatre lliure, en Magí Camps, la Marta Orriols i la Marta Vives s'han colat a les bambolines del teatre i amb l'editorial Coma Negra han publicat un llibre que es diu Cor Calent. I no és un llibre qualsevol, perquè el que han fet és escriure una peça clàssica teatral i els protagonistes d'aquesta obra són tots els que treballen al lliure, però darrere dels focus, els que habitualment no es pugen dalt de l'escenari. Tenim a l'estudi la nostra companya Marta Vives, que és una de les autores d'aquest llibre i que, en fi, és una veu molt, molt coneguda dels nostres oients del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, perquè justament ella parla de teatre amb nosaltres. Què tal, Marta? Bona nit,
1: bona
0: com
1: nit.
0: Estàs?
1: Molt bé.
0: I un dels altres tres autors que podem saludar-lo, ja el tenim en connexió telefònica, és en Magí Camps, filòleg i periodista a La Vanguardia, també de temes de cultura, de teatre. Bona nit, Magí, com estàs?
2: Bona nit, molt bé, vosaltres?
0: Bé, bé, bé, estem una mica més ben acompanyats que tu, em sap greu saludar-te a la distància, perquè a més, la Marta ha vingut acompanyada d'una de les protagonistes d'aquesta història que recull Cor Calent. Ella és la Noemí Alessant, és ara les relacions públiques del teatre, ja des de fa molts, molts anys, i és un teatre on ella va començar com a taquillera, per tant, ella té una història molt, molt singular també per explicar-nos que és la teva, que és la teva. Noé, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit.
0: Aviam, anirem a pams perquè Cor Calent, Històries de Lliure, té aquesta idea original de parlar del teatre des d'un altre punt de vista, que és d'aquestes persones que fan el teatre, que són imprescindibles per fer un teatre com a lliure, però que no les coneixem.
1: No les coneixem.
0: A moltes d'elles no les veiem ni tan sols.
1: Estan fora de focus, no són les que surten a saludar quan hi ha els aplaudiments quan s'acaba una obra, i en canvi són imprescindibles, són necessàries perquè aquella obra s'esdevingui, perquè el fet teatral sigui complet. No són els que són els més coneguts, normalment parlem sovint amb els directors, o vosaltres també entrevisteu directors i actors, però en canvi aquestes persones són imprescindibles. Llavors, en aquest aniversari, en aquesta celebració dels 50 anys, el Teatre Lliure el que volia era reivindicar aquestes figures, que són al Teatre Lliure, però en canvi mai no tenen aquesta visibilitat que poden tenir d'altres personatges. I ens van demanar en Magí, a la Marta i a mi mateixa, si podíem escriure un llibre, que és aquest Cor Calent, on d'alguna manera poguéssim parlar d'ells. Ells ens van demanar una ficció, Magí? O sigui, la coordenada que ens van dir és que sigui una ficció, però basada en històries reals de tots aquests personatges que configuren el Teatre Lliure a l'ombra, per dir-ho d'alguna manera. I vaig bé, Magí?
2: Sí, és una ficció basada en fets reals.
0: En fets reals.
1: Correcte.
0: És a dir, si algú té un amic que conegui algú que allò digui, jo conec algú que treballa al Lliure, no el reconeixerà perquè potser els noms estan canviats.
1: Jo crec que al final tots s'acaben reconeixent d'alguna manera o altra. Nosaltres el que vam fer, i això ha estat un... Per les persones que ens agrada el teatre, hem xalat molt, realment, perquè durant molt de temps hem pogut, com tu deies, entrar a les bambalines, entrar als llocs on no entres mai com a espectador, des del taller de vestuari on es cusen els vestits, fins a la sala tècnica, fins a la fusteria, hem anat a tots els racons, fins a la sala de miralls, que és on s'estan els actors abans de sortir a l'obra. O sigui, hem pogut visitar tots aquests racons i hem pogut parlar amb les persones que els habiten, aquests racons. Llavors ens van presentar una sèrie de personatges que estan en el llibre des dels principis, són 6 o 7 persones, entre elles la Noé, perquè la Noé és un mite,
0: és una institució, no?
1: en el Teatre Lliure. Ells mateixos es diuen, digueu, Noé, com us dieu vosaltres mateixos a vosaltres mateixos?
3: Dinosaures.
1: Els diplodocus ens van dir. I aquestes persones amarades d'experiència són les que ens van ajudar a Magí, a la Marta i a mi a configurar aquestes històries.
0: Que bé us ho deveu haver passat.
1: Oh,
0: m'imagino, Magí.
2: Ens ho hem passat molt bé perquè hem pogut entrar allà on no només hi entren ells, és a dir, els que hi treballen, no? Fins i tot, fins a baix de tota la sala Fabià Puigcerver, la més grossa, la de Montjuïc, hi ha uns mòduls per pujar i baixar tota la platea de quadrats, i allà hi ha tot un sistema, unes com, com uns ascensors, no? Com un muntacares, però n'hi ha un munt. I arribes fins allà baix i dius, mare de Déu, tot el que hi ha aquí sota. I com t'ho expliquen, perquè el que és bonic de tota aquesta experiència que hem tingut és com ens ho expliquen els que hi treballen o els que hi han treballat. O sigui, hi ha una passió, hi ha un amor, hi ha un orgull de formar part d'aquesta aventura que s'anomena Teatre Lliure, que nosaltres l'hem intentat reflectir en aquest llibre, sí.
0: Noemí, em sembla que tu has estat una part fonamental, clau, per documentar també aquest llibre, amb la història del llibre. Amb els anys que tu hi portes, vas entrar com a relacions públiques. Ara ho dèiem
1: com
0: abans. Com a relacions públiques, amb la primera direcció d'Àlex Rigola, però abans sí. Ja venies d'uns anys en què havies fet aquesta altra feina de taquillera, oi?
3: Jo entro al 99, al setembre del 99, si no m'equivoco, com a taquillera. No recordo ara si faig una o dues temporades com a taquillera. Després passo a ser cap de sala de Lliure de Gràcia fins que es tanca. Llavors m'han de recol·locar mentre es fan les obres. I llavors me'n vaig al Palau de l'Agricultura a fer de secretària de l'Àlex Rigola, de secretària de direcció, durant una temporada, fins que em quedo embarassada. Allò típic que ens passa quan ens quedem embarassades, que no sabem què farem, si farem jornades reduïdes, si... I llavors quan torno passo a ser secretària del Departament de Comunicació. I d'aquí em proposen, en l'època de l'Àlex, ser relacions públiques, i des del 2004 fins aquí.
0: I com és la teva feina com a relacions públiques? Amb què has de bregar cada dia?
3: Uau, jo sempre dic que jo tinc una feina molt agraïda, perquè sempre dic que sóc la que dono les entrades, per tant tothom és molt amable amb mi. Llavors, jo he de gestionar les invitacions de les estrenes, he de fer el sitting de les estrenes, decidir qui s'asseu on, com i quan, rebre les institucions o els polítics que venen al teatre.
0: Tots els equilibris, no?, també, suposo.
3: Tots els equilibris, no seguis aquest amb aquest perquè no s'entenen. Hi ha gent, però, que m'ha dit que s'ha enamorat gràcies a mi perquè els he segut junts, vull dir que tot té la seva part bonica. Sóc una mica la cara del teatre de cara en fora. És a dir, hi ha molta gent que quan no sap a qui trucar és, Noé, em pots passar aquest telèfon? Noé, aquí truco per demanar no sé què. Vull dir que és una feina molt agraïda, la veritat. Molt intensa, però molt agraïda.
0: Deia que has estat una part fonamental en la documentació, perquè aquí porteu una cosa, ha portat avui la Marta Vives entre les mans, una cosa que és una relíquia.
1: És una meravella. La Noé i jo, quan vaig entrevistar-la, jo vaig fer l'escena que parla de les taquilles, de les taquilleres, perquè eren dones, eminentment, al principi, i ens vam estar parlant molt, la Noé i jo, i li vaig explicar, explica'm com anava això, perquè, clar, el 99 no hi havia internet com el sabem ara, ni programes d'internet per comprar les entrades, ni tot això. I ella em va dir, no et moguis d'aquí. I em va baixar, que és com una espècie de dossier, no? Expliquem-ho. Sí. En aquest cas del Titus Andrònic, que és una obra de l'Àlex Rigola del 2001, hi ha pàgina a pàgina tota la quadrícula dels seients del Teatre de Gràcia, de Lliure de Gràcia, i pintat amb retolador, amb diferents colors... Sí. No? Veiem groc, vermell, els seients que ja estan ocupats. És a dir, quan venien les entrades, pintaven la butaca fila 6, butaca 3. Tot això es feia manual. Tot el que ara això es fa en programes que està mecanitzat, no? I fins i tot la compra d'entrades la fem per internet.
3: Totalment.
1: Abans, tot això es feia manual. Això feia que la figura de la taquillera, en aquest cas, fos importantíssim, perquè era el que ara deia la Noé, que com a relacions públiques, la cara visible del teatre de cara cap enfora, al principi del Teatre Lliure, qui era la primera cara que tu veies quan entraves al teatre per adquirir una entrada, per comprar una entrada, era la de taquillera, era l'entrada, era el somriure primer, la que et feia el comentari de l'obra, que et deia, ostres, la que mirava, justament també el que feia això, no seure aquest al costat d'aquest perquè som veïns tots d'aquí de Gràcia i pot haver-hi un problema, aquest el col·locarem aquí, li direm que és el millor lloc que té, i aquest... I clar, per mi això, a l'hora de documentar-me, és un tresor tenir la persona que feia això, no? I que t'ho explica amb tants anys de perspectiva, i clar, és meravellós.
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Que sí. I li explicava, i em deia que de cada obra de teatre hi havia un dossier d'aquests.
0: I els guardes tots, Noemí?
3: No, no sé per què, només tinc aquest, la veritat.
0: El del Via Salvà, no? En algun moment...
3: El vaig salvar perquè abans d'entrar aquí, ho comentàvem amb la Marta, a mi aquesta obra, no sé si té a veure això, però em va impactar molt, el Titus Andrònic del Rigola, i potser per això em vaig guardar aquesta. No ho recordo.
0: Dèiem molt vermella, bastanta plena ocupació,
3: sí.
0: Eh? Ja,
3: sí.
0: Ja
4: sí, està gairebé tot.
0: Escolta, sí. I quines altres feines us han cridat l'atenció, Magí? Perquè us heu repartit una mica els sectors, no?
2: Sí, mira, nosaltres una cosa que hem fet, que dèiem abans que ho hem estructurat com una obra de teatre clàssic, no? amb tres actes, amb tres escenes, perquè cadascuna de nosaltres poguéssim expressar-nos amb el nostre estil, no? Perquè, evidentment, la Marta Vives té un estil, la Marta Oriols en té un altre, i jo, evidentment, en tinc un altre. I si havíem de fondre els tres estils, hauria quedat un xurro. I llavors ens vam estimar més fer una cosa on surt la veu de cadascun, però cadascú té el seu espai, i fem aquesta aproximació. Doncs mira, ara parlava la Marta de la taquilla, del vestíbul, parlem dels fotògrafs, dels històrics, dels actuals, parlem del bar, el bar de Gràcia. En els anys 70, 80, 90 va ser un lloc molt curiós, on s'hi van fer moltes coses. A més a més, hi actuava l'orquestra de cambra, que també en parlem. Parlem dels orígens de quan tot això era una cooperativa. Surt el vestuari, evidentment. Cosia mà, que demanava Puigcerver. Aviat Puigcerver acaba sortint per tot arreu. El vam haver de treure molt del llibre perquè no en fos el protagonista absolut, perquè és una mica el factòtum, no? És el factòtum que el teatre lliure al cap de 50 anys sigui com és, jo crec que molta responsabilitat o molta culpa la té, una culpa evidentment en positiu, amb admiració i dempeus aplaudint, la té el Puigcerver, no? Doncs deia el vestuari, la regidoria, la il·luminació, les productores, l'escenografia, tota la maquinària i fins i tot la neteja, eh? El personal de neteja també hi surt en aquest llibre. És a dir, tothom que hi ha al darrere, perquè quan sortia l'Anna Lizaran, per esmentar un altre personatge mític, sí, que ja no hi és entre nosaltres, doncs quan sortia l'Anna Lizaran brillés amb tota la seva potència, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Feu un bon repàs, és veritat, amb els tres estils diferents de cada un dels autors. Per cert, m'agrada molt la història darrere el títol del llibre.
4: És molt bonica.
0: Molt, explica-la.
4: És la història...
0: Aquest cor calent.
4: És, hi ha un d'aquestes escenes que és la regidoria. La regidoria és la persona... Diríem que és com el director a l'ombra, tot i que no se li dona aquest càrrec, però és la persona que té tota l'obra, tots els moviments, tots els tècnics el que han de fer, la il·luminació tot en el cap, i quan el taló s'aixeca, és qui dirigeix l'escena, perquè diu ara surt aquest, ara l'actor, a més té cura dels actors, i és el regidor, no? És el regidor del teatre. I una de les coses boniques que ens vam trobar és que anar parlant amb tots ells, sempre sortia el nom d'una persona, a Manolo, tothom parlava de Manolo, a Manolo aquí, a Manolo allà, a Manolo, i a Manolo era com un ens, no?, que ho sobrevolava tot, saps? A Manolo, tothom parlava de Manolo, i a Manolo era un regidor, el regidor mític que va tenir el Teatre Lliure, va morir ara fa 10 anys, però era una persona que tothom en parlava i en parlava molt de carinyo. Llavors, jo que vaig haver d'enfrontar-me a la regidoria, vaig pensar, ostres, aquest Manolo, he de saber-ho tot d'aquest Manolo, no? I llavors, en Manolo era una persona que era d'Andalusa, sí, era de Granada.
3: De Granada.
4: Li agradava molt en Lorca. Era molt ordenat, era molt, molt carinyós amb tothom, era molt divertit, va marcar molta petja amb tots els treballadors del Teatre Lliure. De fet, encara ara, a les seves taules, molts d'ells tenen fotos de Manolo damunt de la taula, i la bata que portava, imagineu-vos una bata com d'aquestes de color blau marí, com si fos de mecànic, mm-hmm, però així amb pintades de pintura, encara tenen a la sala tècnica allí, com, no? Com,
3: sí, la tenim allà,
4: està allí penjada sí, tal com la va deixar ell. Vull dir que és una persona, a més era un senyor molt supersticiós, i es veu que anava repartint platerets d'argila vermell amb sal per tot tot el teatre lliure, perquè deia que així espantava els fantasmes i els mals esperits. Per tant, el teatre lliure estava net de mals esperits. I ell, en els actors, abans de sortir a escena, els hi deia: pies fríos, corazón caliente. I aquest corazón caliente, encara ara, com que a més és una persona que les generacions han anat passant com la seva essència, es manté. De fet, ells fan que barbacoes, dic ells, i estic assenyalant a la Noé, fan barbacoes i canten cançons que cantaven amb ell, encara ara, Noé? Vull dir,
3: sobretot quan fem el vermut de Nadal, cantem Los Pastores, que ho cantava el Manolo, i cada any, que a cada vermut de Nadal li fem un homenatge. Sí, sí.
4: És com que segueix allà. O sigui, és una d'aquestes persones que segueix allà i d'alguna manera constata aquesta idea que dèiem, no?, de que ens va marcar molt en Magí, la Marta i a mi, que la gent que treballa lliure és una gent que porta la samarreta del lliure i que són una família. I sí que és cert que les direccions canvien cada X temps, no?, perquè hi ha un tema també polític darrere i tal, però la gent, l'essència del teatre lliure es manté amb jo soc treballador del teatre lliure. I això és una cosa que a nosaltres ens va com cridar molt l'atenció. Parlaves amb qui parlaves, amb qualsevol dels que parlaven. Aquest orgull, no? La paraula era orgull. Orgull de treballar al teatre lliure. I això és molt xulo, i això nosaltres hem intentat, no?, que traspués d'alguna manera en aquestes històries, que són les seves històries.
0: Sí, sí, sí. Ja ho he dit, que la història darrere el títol era fantàstica, aquest cor calent, pies fríos, corazón caliente, aquest cor calent d'aquest regidor que deia a tots els actors abans de sortir a escena. Ens hem quedat sense temps, però en fi, fem una invitació aquí a tots els oients a llegir aquestes altres històries del llibre que han escrit la Marta Oriols, Marta Vives i també en Magí Camps, històries com la de la Noemí Alessan, que és les relacions públiques del teatre, però que, ja ho hem explicat, va començar fa molts anys com a taquillera, i la seva història també s'amaga entre totes les que queden cosides en aquesta obra de teatre clàssic que heu fet. Gràcies a tots tres per venir, al Magí per connectar-se també en directe. Que vagi molt bé, molta sort.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Vinga, ara jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca. Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
9: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
8: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El Piro Musical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adéu a la Mercè.
13: Aquest any ho petarem molt fort.
12: Piro Musical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
14: Els matins del cap de setmana, el suplement...
15: Tenir baldó a casa, això és interessant.
16: Tu tens baldó a casa?
15: No.
16: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
15: No, tampoc. Però...
16: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
15: No, però ens passava allò quan érem petits...
16: No, és que és una imatge tètrica. Si passa una...
15: A tu t'ha passat? Sí, d'acord, ja està. Perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
14: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit. Dancing in the moonlight. Notícies sota la llum de la lluna. Got me in the spotlight. Sorry, dancing in the moonlight. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Got me in the spotlight. Catalunya Ràdio.
0: Una nova exposició a Barcelona permet visitar virtualment projectes d'Antoni Gaudí que no es van arribar a construir mai, com ara el mític Hotel Attraction de Nova York o la Font Monumental de la plaça de Catalunya. És una de les moltes sorpreses que ofereix Codi Gaudí. És la mostra amb què aquesta setmana s'ha inaugurat el nou espai Imagina a la seu de Mediapro. Això és a tocar ben bé de la plaça de les Glòries a Barcelona. Montse Mas, bona nit.
15: Bona nit.
0: És una proposta que combina patrimoni, ciència, art i tecnologia i que es presenta com una experiència inèdita.
18: Sí, és una experiència perquè explica com dissenyava Gaudí d'una manera molt visual i interactiva, amb maquetes, audiovisuals, realitat augmentada, realitat virtual, i ho fa adaptant-se a tot tipus de públics. I és inèdita perquè aporta novetats fruit de les darreres investigacions sobre Gaudí, com ha explicat a Catalunya Ràdio el comissari i director de la Càtedra de Gaudí, Galdric Santana. Encara queda molt per descobrir i la mostra se centra precisament en aquest Gaudí més investigador, inventor, que és el que ell creu que és més desconegut.
19: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar, no? I d'aquesta manera ja comencem a conèixer i el per què era un geni i quines són les seves aportacions.
18: El comissari ens explicava que el 90% aproximadament del contingut de la mostra és inèdit. Per tant, qui tingui interès a Gaudí, en Gaudí. Aquesta és l'exposició que
0: ha d'anar. Doncs 90% és una descoberta important, per tant, d'Antoni Gaudí. I quina és la part del recorregut que diries en què podrem experimentar més amb tots aquests elements nous?
18: Doncs sobretot a la part central, on s'ha recreat el taller que Gaudí tenia a la Sagrada Família, i és on l'arquitecte aplicava la geometria, la llum i el càlcul per dissenyar les seves obres. És com un gran laboratori amb diversos punts d'experimentació on els visitants es posen unes ulleres de realitat augmentada i poden interactuar amb diverses formes i superfícies com la supra-hiperboloide que Gaudí es va empescar per fer columnes.
19: Supra-hiperboloide perquè deia que era una superfície que estava per sobre de l'hiperboloide, llavors vaig haver d'inventar-me aquest nom perquè no existeix ni es coneix en el present després de més de 120 anys de que Gaudí la descobrís. Llavors aquí podem veure com es genera, quina plàstica té i fins i tot en quins elements va arribar a aplicar aquesta superfície reglada absolutament seva. Amb una columna de les cotxeres del Paragüell, per exemple.
0: Per tant, moltes aportacions inèdites en aquesta mostra. A tu t'has sorprès algun especialment?
18: Doncs mira, hi ha un detall al principi de la mostra en una cronologia de Gaudí on apareix una foto antiga on es veu el drac del Paragüell, doncs tal com el va deixar ell, i sorprèn comprovar que és molt diferent del que ens ha arribat.
19: És un drac que evidentment té urpes i dents i que és ferèstec, no és un bon jant, però tu veus aquella imatge de 1915 i te n'adones que s'ha anat suavitzant fins al punt de quedar com erosionat i rodonet quan era un drac ferèstec.
18: I el plat fort ve al final, que és quan et poses les ulleres de realitat virtual i pots visitar projectes de Gaudí que no s'han fet mai realitat, com el que deies abans, l'Hotel Attraction de Nova York, que estava pensat com un gran centre cultural amb restaurants i tot, o bé l'espectacular Font Monumental per la plaça Catalunya que Gaudí va imaginar quan encara era un estudiant d'arquitectura i que tenia escalinates, raigs d'aigua i passarel·les per als passejants i que feia 24 metres d'altura. Santana ens ha assegurat que amb la documentació que es té d'aquesta font, l'Ajuntament l'hauria de construir. Així li ha demanat a l'alcalde Collboni.
19: Ja li vaig fer, és una broma però seriosa, de dir, escolta, és un projecte que ha sigut capaç de saltar 120 anys, avui dia més fins i tot serviria de refugi climàtic, hi ha prou informació com per fer-la amb una fidelitat i amb un rigor. Tinc la sensació de que això ha d'anar a fondo a construir-se perquè jo crec que val molt la pena.
0: Una broma però deixa deixar d'estar sobre la taula, ben bé.
18: És una mostra que també inclou un audiovisual sobre l'obra de Gaudí en una gran sala immersiva i que es pot visitar, com dèiem, a l'Espai Media Pro de Barcelona per 11 euros fins al 31 de gener, que després viatjarà a ciutats com Madrid, Montreal o Xangai.
0: Molt bé, doncs gràcies, Montse. Bona nit.
18: Bona nit.
17: 5 minutets i se'ns acaba el Catalunya Nit. Demà, previsions, que de què parlarem a Catalunya Ràdio, Marc?
20: Doncs seguirem ben pendents de l'abast d'aquest ciberatac que ha patit Renfe. I recordem que la companyia ha reconegut que uns pirates informàtics haurien accedit a informació personal d'usuaris. Estem parlant de noms, adreces i correus electrònics. Demà també tindrem una mirada posada a Madrid perquè s'han convocat noves mobilitzacions de suport a la Mari Carmen, una manifestació que ha convocat el sindicat de llogateres. I demà també pendents de París. El papa Lleó XIV farà una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al centre de la ciutat. I atenció, perquè demà també farà un mes de les inundacions al nord del Nepal. Hem parlat amb un català que està a la zona i que ens explicarà com està tota aquesta regió afectada. I el suplement demà, no us perdeu una conversa amb Pau Gasol, perquè fa 5 anys que va anunciar la seva retirada.
17: Ostres.
20: En Roger Escapa ha pogut parlar amb ell. I descobrirem dues persones que són germans. Toti Soler i Bernat Soler.
17: Aquesta no la sabia.
0: Aquesta no la sabia.
20: No la sabíem, eh?
17: No.
20: Doncs demà
0: són
20: conversa.
0: Són germans, eh?
20: Són germans.
17: Això no ens ho perdrem. I a aquesta hora els diaris ja han de tenir decidit què va demà en portada. Cada dia en truquem un i avui, els divendres, toca El Punt Avui. Dolors Vallès, vicedirectora, com estem?
21: Molt bé. Bona nit, Manel.
17: Bona nit. Com ha anat la tria? A veure, què trobarem demà a la portada del vostre diari?
21: Doncs mira, demà mantenim l'aposta pels temes propis i pels dossiers de fons, més enllà de l'actualitat immediata. Destacarem a portada el dossier Un himne a Catalunya, que a l'interior explica el veritable significat del cant dels ocells i com Pau Casals el va convertir en un símbol de Catalunya, de pau i de llibertat arreu del món.
17: Molt bé.
21: I després...
17: Sí, endavant. Digues.
21: Dic després també publiquem La Monarquia, que és una secció dedicada a les cases reials, avui a Luis Alfonso de Borbón i les seves aspiracions al tron francès, i de Joan Carles de Borbó i el Bribón, amb la història de Josep Cossí, amic íntim del rei i peça clau en els seus famosos velers.
17: Perfecte, doncs demà El Punt Avui amb aquestes històries i moltes altres. Gràcies, Dolors, bona nit.
21: Bona nit.
17: I els últims minuts fins a arribar a les 11 sempre ens agrada tenir alguna persona que ens ho acabi d'embolicar bé tot això, perquè hem parlat de moltes coses. Trini Gilbert, benvinguda de nou.
22: Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
17: Tenim Manel. Aquí una periodista, filòloga i especialista en cuines de tot arreu. A veure, com ho has vist això avui?
22: Doncs mireu, ja saps que escombraré cap a casa meva, cap a la gastronomia, i pensava en la Barceloneta quan parlàvem dels fons d'inversions i tots aquests canvis que hi ha hagut amb les hipoteques. Fixeu-vos, les hipoteques fallides van ser el 2008. N'han passat 18 anys. Si passegem per la Barceloneta, no hi viuen pescadors. No hi poden viure. No es poden pagar el lloguer. S'han anat a viure a Canet, a molt enllà, a Pineda de Mar, per anar a treballar l'endemà a la Barceloneta. Jo en conec, n'he entrevistat, i t'ho expliquen. Un quart de pis, que com ells com diuen a un pis a la Barceloneta de 28 metres quadrats, costa 1.800 euros el lloguer.
17: Increïble.
22: Sí. Llavors, en 18 anys, sense, amb aquesta excusa que els partits no es posen d'acord perquè el color d'un, del color de l'altre, sempre hi ha coses. Al febrer va caure una de les grans oportunitats, n'han passat de tots colors, i llavors, clar, els barris han anat canviant, i la duresa de tota aquesta gent que l'endemà ha de treballar allà, a la Barceloneta, i que ha de recórrer 60 quilòmetres perquè aquell lloguer d'un quart de pis, estem parlant de 28 metres quadrats, que són la majoria dels pisos de la Barceloneta. I això ha estat un dels grans canvis de la Barceloneta. Per mi és un dels exemples, en trobaríem moltíssims a totes les ciutats. Després, el tema de l'educació, m'ha agradat molt quan heu dit afinar bé. És que és veritat que s'ha d'afinar bé. Després hi ha inversió, però afinar bé, durant tots aquests anys hem donat als nens ordinadors, a cada un dels nens. Hem posat a les aules pantalles digitals. i no els hem donat llibres perquè no els regalem un llibre, perquè no els regalem un llibre de Lorca, perquè no els regalem l'Odissea. I t'estic dient llibres d'aquests doncs, ara que estan lligats amb el cinema, però perquè no els regalem llibres de la Mercè Rodoreda. Si haguéssim fet una inversió ara que la Generalitat s'ha donat cada tirar enrere i que tornarà a fer lectures obligatòries, que hi haurà paper i llibreta, afinem bé perquè és molt important l'educació, més enllà de la inversió que és evidentment que s'ha de fer. Després, quan parlàvem del tema de l'alimentació, és que avui m'heu dedicat al programa, clarament, m'heu dedicat al programa a parlar de gastronomia. Clar, l'estudi sobre els supermercats. Jo mantinc i diré sempre que aneu a comprar als mercats, no als supermercats, perquè és clar que el carn i el peix és molt car en un supermercat. En un mercat no ho serà tant, perquè podràs triar-ne de diversos preus.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà aturades parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Les aturades es faran en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí i de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, també de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanaven una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'un 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar l'any. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: Dos dies després de la crítica intervenció a l'Assemblea General de l'ONU contra els Estats Units, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha dit que el seu govern vol tornar al marc d'entesa amb Washington que tots dos països van signar el mes de juny. En un missatge a la xarxa X, el mandatari iranià ha celebrat que el president xinès, Xi Jinping, hagi donat suport a la represa de les negociacions entre Washington i Teheran. El govern iranià ha fet arribar als Estats Units un pla de 7 dies per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El fons d'inversió Blackstone es compromet a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer especial que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Un centenar de llogaters han pactat la compra del seu pis amb l'empresa, però molts altres ja havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Bonsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
3: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
2: El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha tirat endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa.
1: La filòsofa Judith Butler apel·la al sentit de la comunitat per combatre els totalitarismes. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Anna Arendt.
2: En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la pensadora nord-americana ha explicat que la millor manera de frenar l'auge del feixisme és construir des del sentiment de solidaritat.
4: No tenim temps per deixar-nos portar pel pànic. Tenim feina per fer. Crec que Hannah Arendt ho va entendre així quan reflexionava sobre la resistència. Per això també parlo d'aquestes experiències de solidaritat que vivim, experiències que perdem un cop assolim allò que busquem, però que també podem mantenir vives en la societat democràtica per la qual lluitem.
1: I als esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió i ara se situa provisionalment a la zona de promoció d'ascens.
2: Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial, el Celta.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons a la classificació.
2: I en els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
3: 12.061. 12061. Sèrie 93.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Les contradiccions ens fan créixer.

0: A vegades ens fa més por entrar en una galeria que travessar la selva. Si aconseguim superar les pors i les inseguretats, la recompensa és instantània. També passa amb les persones. Avui entrarem al cor d'una galeria de Barcelona, Chiquita Room, i de la seva fundadora, Laura González Palacios, si ens deixa clar. Una dona que va estudiar periodisme, joieria i edició. Tot un munt de matèries que semblen d'entrada llunyanes, però que l'han convertida en la dona que és avui. Fa 7 anys que dirigeix la Galeria de Barcelona, que per ella és també centre d'art, ara en parlarem, i ara n'acaba d'obrir un altre a Brussel·les.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Laura González Palacios, com estàs?
2: Molt bé, gràcies, Montse, i tu?
0: Molt bé, contenta que estiguis aquí, perquè a vegades no tenim l'oportunitat de conèixer les persones que hi ha darrere, a vegades institucions, llocs culturals, etc. I per mi és una festa, això. Escolta'm, hem parlat de que tu has estudiat periodisme, joieria, edició. D'entrada, tens una... currículum exòtic. A veure, què va venir primer i com va començar la cosa?
2: De fet, primer van venir les llengües. Jo vaig acabar COU i selectivitat i vaig anar a Alemanya i la idea era com acabar estudiant traducció i interpretació, però vaig tornar i vaig decidir fer periodisme.
0: Ja comences amb els viatges, o sigui, m'estaves parlant de que te'n vas anar a estudiar a Alemanya i tu ets de Bilbao.
2: Sí.
0: O sigui, com va ser? Alemany per què? On neix l'amor per l'alemany?
2: No sé molt bé. És veritat que a casa sempre, tant la meva germana com jo, hem sortit des de que érem adolescents a aprendre llengües fora, no? A França, als Estats Units. I jo havia començat a estudiar alemany i era, bueno, com una manera de aprofundir en l'idioma, de tenir una experiència d'un període més llarg visquent a l'estranger i vam pensar que era una bona idea anar a Alemanya.
0: I escolta, era una cosa que havien fet les dones de la teva família, és a dir, teniu fama de viatgeres, les dones de la teva família, o ets tu i ta germana que vau dir...
2: Ha sigut el meu pare, de
0: fet. El teu pare, eh?
2: Sí. Jo crec que el meu pare ens ha oferit el que ell no havia tingut, i sempre ha estat com molt... Bueno, ens ha donat moltes oportunitats de viatjar, de veure coses, de viure a l'estranger, i no tant la meva mare, que per ella jo no estava encara feta quan vaig deixar a casa dels meus pares.
0: A vegades ens costa, no?, deixar anar els fills, és lògic, també, sobretot en edats, doncs això devia ser força jove quan vas a Alemanya. Tu ets de Bilbao,
2: sí.
0: Que diuen que quan ets de Bilbao és com, pots ser de tot arreu, perquè els de Bilbao, com és la frase, a veure?
2: N'hi ha moltes, però...
0: No, però aquesta de que els de Bilbao...
2: Los de Bilbao nacemos donde nos da la gana,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, sí. Naixem on volem. Això té alguna cosa? O sigui, t'hi sent representada?
2: Sí. Sí, sí. També és veritat que quan jo vaig créixer a Bilbao era una situació molt difícil. Bueno, eren anys de terrorisme i...
0: I una ciutat gris. O sigui, ara estem en aquesta ciutat cosmopolita, el Guggenheim, la Ria Neta, etc. Però els 80 eren un altre món.
2: Sí, era un altre món. I és veritat que jo sí que sentia la por. Tenia 17 anys quan vaig marxar, perquè jo faig anys ara al setembre i de fet era a finals d'agost i encara tenia 17 anys. I per mi va ser com sortir al món de veritat. I els primers 4 mesos vaig estar a Bonn, que encara hi havia moltes ambaixades allà, era el 98,
0: sí.
2: I clar, jo vivia amb gent de tot el globo, i això va ser per mi una experiència molt interessant de conèixer i de tenir intimitat i convivència amb gent molt diferent, gent jove, i després sí que vaig anar a Colònia i em vaig matricular a la universitat per agafar o per tenir un nivell d'alemany per poder estudiar allà.
0: Deies que tenies por en aquell Bilbao dels 80... Per què dius que tenies por?
2: Bueno, clar, jo estava al col·le, hi havia...
0: Era un col·le religiós?
2: Sí, era un col·le de monges, però hi havia filles de víctimes, van haver-hi dos atemptats també molt... Bueno, una a la porta de l'escola i una altra també relacionat amb una persona molt directa. Llavors era una... Sempre vam sentir, no? Nunca le des una patada a una bolsa de basura. Aquesta frase se'm va quedar i dic, mare meva, no? O sigui, quin... Era un període molt, molt difícil, i després he tingut també testimonis i amigues que ho vam viure des de l'altra banda, i per elles també va ser molt difícil. O sigui que tornar, i crec que el museu ha fet un, bueno,
0: una feina increïble,
2: sí,
0: no? De canvi de la ciutat.
2: Ha donat la volta a la ciutat, sí. I jo vaig tenir la sort que va ser, just a Alemanya vaig conèixer un tècnic de so, i la seva mare és realitzadora, i estaven preparant un documental per a la cadena Arte, i necessitaven una persona que conegués Bilbao, que, bueno, pues que parlés una mica, que pogués fer com labores de producció, no, per dir-ho així, sí. i obrir algunes portes. I va ser com la meva primera feina relacionada amb el món de l'art, que jo tampoc l'havia buscat, i va ser molt bonic també treballar en aquest documental.
0: Que curiós. Doncs aquesta és Laura González Palacios, l'inici, que només hem obert la porteta, però que parlarem una hora, ja sabeu que és divendres, és el dia en què les nostres convidades, la gent que estimem i que admirem, com és el cas de la Laura González Palacios, ens porten la seva música preferida també, i comença molt guai, ens agrada molt que comenci amb Barbra Streisand.

0: Mira, això m'ha encantat. O sigui que a la llista estigui Barbara Streisand, perquè part, perdona, ets dels 8, del 80.
1: El 80, sí.
0: Per tant, tens 46 anys, recentíssims fets, sí. I no és a la teva època, és anterior, no?, una mica...
2: Sí, però Barbara Streisand és molta Barbara Streisand.
0: Sí, és super a favor.
2: Sí, i fa poc que vaig tornar a veure Funny Girl i aquesta cançó m'encanta, em dona molta força i molt bon rotllo.
0: Molta força, molta energia i també... Parles de que aquesta cançó, o ens deies l'altre dia quan et preguntàvem la llista de cançons, que els hi veuríeu la cara que ens fan quan els hi demanem, deies que és una cançó també que et fa pensar en ser valenta, en ser indòmita.
2: Sí.
0: Amb què et sents representada per aquesta cançó?
2: A veure, jo tinc un punt així com rebel que no m'ho puc treure de sobre. I... aquesta cançó sí que veig com... que no se'm posi res davant i si se'm posa jo faig la volta, no? O sigui, com...
0: Que ets de Bilbao, vaja.
2: Bueno, i que tinc... Potser és com... Tinc una determinació que és veritat que abans no n'era conscient i ara... cada vegada més veig les coses. També m'interessa molt aprendre i practicar tolerar la frustració, perquè és una cosa que és molt necessària per anar per aquest món, però crec que perseguir els somnis, que voler fer o voler que els del costat amb les seves pors moltes vegades, no? o amb aquestes preocupacions, pues que no... Sí, que no em passin la pluja, per dir-ho així.
0: Exacte, que els altres no et manin el que has de fer, que tu tenir una trajectòria clara, que és una mica el que has fet, perquè podríem dir que vas decidir que al principi vas començar amb la traducció, però després, quan arriba el periodisme? Quan decideixes que et posaràs a estudiar periodisme?
2: En realitat era una... estava entre una opció i una altra, no?

0: i m'agradava molt escriure, i crec que després vaig trobar una manera de connectar amb un ofici que tampoc ho valorava abans, però ara que escric i que la gent em llegeix, veig com tot aquest camí que he fet, no?
1: Mm-hmm. Aquest camí que després vas estudiar a Madrid, tampoc vas anar molt a prop de casa, o sigui, no vas anar a estudiar a Bilbao periodisme.
0: No, estava molt polititzada la universitat a Euskadi, i és veritat que jo preferia, perquè tenia com una mica de, encara com alguns records així, preferia com allunyar-me una mica. Mm-hmm. I sí, vaig fer periodisme a Madrid, vaig fer 5è de periodisme també a Alemanya, vaig fer un Erasmus, i ja poc després vaig venir a Barcelona.
1: Per què Barcelona? Per què? La de Bilbao, que ha passat a Alemanya, ha viscut a Madrid, per què Barcelona?
0: Em vaig enamorar, no és molt original la història. I res, vaig tenir una relació molt bonica de 9 anys, però després em vaig quedar aquí. És veritat que sempre hi ha hagut com algunes escapades, no? Vaig tenir un any també una mica així d'estrany, vaig viure un any a Martinica, em vaig anar com de...
1: A veure, perdona, parin aquí. Què vol dir Martinica? Un any estrany. Jo tinc un any estrany i me'n vaig a Gratallops. Què vol dir Martinica? A veure, això sí que ens ho has d'explicar.
0: Va sorgir com una oportunitat de fer de fill au pair d'una noia, però en realitat la meva feina era fer de xòfer. O sigui...
1: Però això són aventures, vull dir, no has pensat en escriure cap novel·la? Laura González Palacios a la Martinica?
0: No, jo ho veig. La meva germana sempre m'ho diu, que hauria d'escriure les meves memòries. En realitat va ser una manera de sortir d'aquí. Tenia una feina bastant pobra en tots els sentits, i era una... Bueno, pues també per donar-li una mica de canya al francès, per viure al Carib, que és que en realitat és com una mena de somni, però després també és trobar un espai o una illa amb un context social molt complicat. Però va ser una experiència realment bonica, sí.
1: Ens estàs deixant, que no toquem ni quarts ni hores. Jo crec que la cançó que toca que soni és aquesta.

0: Candy Staton, amb aquesta cançó de Young Hearts Run Free, o sigui, els cors joves corren ràpid, podríem dir-ho, corren lliures, sí. Podríem dir més que ràpid, lliures, una mica sí, una mica vaig a descobrir el món i no em tanco en res, Martinica, és que estic flipant, on més em diràs que has viscut?
1: No, llocs tan exòtics com aquests, no.
0: És bastant insuperable, sí. Aquest. Escolta, vens a Barcelona, t'enamores, i no estava previst començar parlant d'això, però et cases i el matrimoni dura poquíssim.
1: Però és una altra història, aquesta.
0: Aquesta és una altra història.
1: Jo em vaig casar fa molt poc, sí.
0: D'acord.
1: Jo vaig venir a Barcelona, que tenia 22 anys, 23 anys, uh-huh. I sí, lo del matrimoni va ser molt més tard i molt més fraudulent, però...
0: Què vol dir fraudulent?
1: Bueno, pues... Sí, aquestes coses que penses que són d'una manera i aquestes coses, persones, sí. Penses que són d'una manera i pues, acaben sent d'una altra manera i no surt bé i està bé. O sigui, ja quan, ara que estic bé, que ha passat temps i que em sento bé i que crec que en realitat la galeria també ha fet un salt perquè jo m'he dedicat 3 anys a treballar. Com si no hi hagués un demà.
0: O sigui, com treballar per oblidar-se del mal que ens fan de vegades o de la ferida del cor.
1: Sí, per mi va ser una, com una salvació també tenir la galeria, un projecte que és veritat que és molt personal i que després... bueno, agafa totes les personalitats de les artistes i col·laboradores i gent amb la que treballem, però és una mica la meva criatura, llavors va ser com dedicar-me
0: plenament a això. Després parlarem més d'amor i tornarem, que ens encanta aquest tema, però parlem una mica de Chiquita Room, uh-huh. Perquè hi ha potser persones que no coneixen la galeria. Tu t'agrada denominar-ho, que és molt important, centre d'art. Per què? Per què no t'agrada tant la paraula galeria? O per què creus que vols explicar que és un centre d'art?
1: En realitat és una galeria i és més coses que una galeria, per això crec que centre d'art engloba una mica més.
0: Perquè jo... també

0: És residència. Què més hi passa en aquesta galeria teva tan especial?
1: És una editorial. De fet, és, bueno, la mare de tot el projecte és la editorial Chiquita Ediciones, que jo vaig fundar el 2013, i després va arribar a l'espai el 2018, o sigui que ara el novembre farà 8 anys ja, que no em crec, no?, que han passat tantes coses i tanta gent per allà.
0: I una galeria, perdona, clar, tu ets de Bilbao, com dèiem, i però potser, no sé si coneixies el món i la trajectòria. Aquí als anys 80, per exemple, Consell de Cent era un carrer tot de galeries, tots aquests carrers adjacents. Les galeries eren molt importants, encara n'hi ha, però ha baixat molt aquesta qüestió, i a més era un nom, o sigui, o com a mínim jo tinc aquest record, moltes galeries en nom de senyor. En nom de senyor, galeries importants de Barcelona, sobretot que dèiem això al carrer Consell de Cent, un món molt de l'art on hi havia molts artistes homes i també molts senyors dirigint les galeries. No sé si vas tenir oportunitat en algun moment de conèixer aquest món.
1: No, sé que fa poc ha tancat Eude, no?
0: Sí, que era una mítica.
1: Sí. Jo no tenia ni idea del que estava fent quan vaig obrir la galeria. O sigui, ni res, ni les conseqüències de tenir una galeria, ni el que comportava realment. Perquè a mi la gent com que... no sé, m'instava a definir-me com a galeria o galerista, i jo deia, però què m'has de, no? Si jo el que vull és fer exposicions, treballar amb artistes, i després vaig entendre i vaig comprendre que és, bueno, i...
0: Que era important posar-li un nom, potser.
1: Sí, sobretot perquè hi ha alguns requisits o alguns principis d'una galeria que s'han de complir per arribar a segons quins llocs, no? I per estar considerada per segons quines entitats o estaments.
0: I també perquè a Catalunya, sobretot quan parlem del món de l'art, la burgesia, és a dir, ha estat molt important, perquè per tenir una galeria s'havien de tenir calés i havies de negociar, conèixer els artistes. Com ha sigut difícil entrar aquí? O creus que el món ja ha canviat una mica i que tot això t'estic parlant de fa molts anys?
1: No és un món fàcil. No és un món fàcil, sobretot quan no... Pues potser quan no hi ha aquesta experiència prèvia, no? O hi ha una agenda, o... A mi sí que em van arribar a dir que... es notava molt que no venia directament del món de l'art i que no era catalana.
0: Sí? Per què? Sí. Això? A veure, anem forts, tu!
1: No, perquè com que em permetia fer moltes coses molt diferents a un lloc bastant petit, no? O sigui, és veritat que hi havia un punt molt experimental, a mi m'interessava fer coses, conèixer gent, tenir debats, reflexionar, publicar, fer exposicions, i sempre hi ha hagut una programació molt dinàmica, Chiquita Room. I crec que aquesta innocència lligada amb la inconsciència de no saber molt bé el que estava fent em va permetre arribar a aquest punt experimental que potser una altra persona no s'hauria permès.
0: T'anava a dir, hem dit tota l'estona Chiquita Room, i jo no vull acabar aquesta entrevista, que no em despisti, sense saber el nom, per què Chiquita Room. Em té super encuriosida, perquè Room és habitació, sí. Chiquita és petita, en no sé quin idioma, bé, a veure, explica-m'ho.
1: En castellà, és veritat que aquí no es fa servir tant. L'editorial ja tenia el nom de Chiquita Ediciones.
0: Però d'on surt aquesta Chiquita?
1: El Chiquita és que, bueno, entre que jo faig 1,5 metres i que tot és petita a la meva vida, però el nom de la galeria m'ho va donar un autor que jo ja havia publicat, el Pere Ginar, i el César López del César, perquè quan li vaig explicar el projecte, me'n recordo que estàvem fent una fira de llibre d'artista, i quan li vaig explicar em diu, o sigui, cobriràs un Chiquita Room, i va ser sentir el nom i dir, és aquest. Sí. M'agrada com la barreja d'idiomes, aquesta cosa així com més tendra, no? També, o carinyosa, del Chiquita.
0: Qui et diu a tu Chiquita?
1: Moltes amistats, ara, sí. Però des de la galeria. Sí.
0: I abans havia estat una paraula que potser et deien els pares a casa, o què?
1: En realitat, no.
0: No, eh?
1: No.
0: És una cosa de Bilbao, per això, Chiquita?
1: En euskera... Sí. Chiqui, chiquia, steaks i caí és pequeño, és petit. Però és veritat que no ha sigut una paraula que hagi estat associada amb mi o en la meva infància.
0: No hi havia aquella cançó de chiquitita, dime por qué. Bé, no la posarem ara. Per sort tenim més bona música com aquesta.
2: i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.

0: M'encanta que soni aquesta dona, ens té el cor robat, la Cat Power. Ara que parlàvem de Chiquita Room, que és una habitació petita, estem sentint una cançó que es diu The Greatest, el més gran, no? Què és la grandesa per tu? Preguntes difícils, eh?
1: Sí, aquesta pregunta és difícil. Jo crec que té a veure amb allò autèntic, el que és de veritat, sigui gran, sigui petit, però és veritat que per mi, i aquesta cançó crec que simbolitza molt també la dicotomia, no?, de voler fer coses grans i sentir-se petita, o de fins on podem arribar amb els nostres recursos i bueno, les nostres com capacitats.
0: És bonic això que dius, del que podem arribar a fer sentint-nos petites. Això jo crec que és una cosa que a les dones, en molts casos, ens hem sentit molt petites. Jo no només per un tema físic, sinó més quan arribes a un món com és el món de l'art, el món de les galeries, que a més és un món ple d'homes, ple de tota una història, com dèiem, de no sentir-te de Barcelona, de no sentir-te... Com vas superar això? Com vas superar aquest síndrome de la impostora, si volem dir així, o no el vas sentir, no ho sé.
1: Sí, jo sobretot perquè potser és aquesta... com dir-ho, o sigui, que m'hi fico i moltes vegades no sé ni com, no? I sí que és veritat que sóc molt atrevida, però m'he sentit molt perduda. Llavors jo crec que aquesta incertesa o no saber molt bé o no conèixer molt bé el món on m'estava bellugant era com... Però per mi, de l'altra banda, hi ha tot el que vol dir aprendre. I cada dia era una nova història, una nova moguda. Llavors sempre m'ha tret aquesta cosa com del... És una curiositat que va més... O sigui, és més fort que jo, per dir-ho així, i m'arrossega.
0: I que també trenca amb la idea de que perquè has estudiat una cosa t'has de dedicar allò, o perquè has nascut en aquesta família t'has de dedicar allò altre. D'alguna manera, amb tot el que has fet, has dit, escolti, oblidem-nos de lo que he estudiat, jo tinc ganes de fer coses. Tu també vas fer joieria, vas estudiar aquí a l'escola de...
1: Industrial,
0: aquí al costat de la ràdio.
1: Sí.
0: Vas estudiar joieria, o sigui, mil coses. Potser per ser galerista el que més important és ser curiosa, o què?
1: Jo crec que sí, i també tenir una mirada... En realitat, el món el que ens ofereix és un filtre per mirar-nos a nosaltres mateixes i mirar el món. I està ple de poesia, de bellesa, de qualitats que per mi són molt importants. I crec que no... I és una de les coses que he volgut fer també amb Chiquita Room, com trencar una mica aquest elitisme de que l'art és només per uns pocs que tenen pasta, no?
0: Ho dèiem al principi, que costa molt entrar a una galeria, a vegades més que gairebé travessar la selva. No sé si ho notes, això, també, o el fet, per exemple, que tu ja no estàs a l'Eixample, sinó que estàs més al Mercat de Sant Antoni, en el sentit de Barcelona.
1: És Eixample, eh?
0: És Eixample, també.
1: Però sí, sí.
0: Però vull dir que no estàs allò al Consell de Cent amb Rambla Catalunya. Si creus que s'ha trencat una mica i la gent entra més i s'atreveix més a travessar la paret, o encara hi ha algú que s'ho mira des de fora i diu, un moment, que aquí em robaran la cartera.
1: Sí que hi ha gent... Bueno, molta gent no sap tampoc que entrar a una galeria és gratis. O sigui, que ja està com aquesta cosa, una mica el desconeixement, no? Jo crec que encara hi ha por. Sí que, afortunadament, hi ha molta gent curiosa que vol saber i que vol rebre estímuls i que després vol fer-se la seva pròpia opinió. També crec que, i aquí penso que el propi món de l'art és responsable d'aquesta distància. O sigui, que ens podríem, bueno, fer càrrec una mica també de potser ser més... coming, no sé, no? Com de convidar la gent a entrar i veure si no passa res.
0: No ser elitistes, deixar la porta oberta i dir,
1: sí,
0: entreu, que no mosseguem a ningú de moment.
1: Sí.
0: Hi ha una cosa també molt important que s'ha de fer, jo crec que quan ets galerista, que és saber negociar. que també és una assignatura molt pendent a les dones en general, perquè ho diuen les estadístiques, no ho dic jo, ho diuen els estudis, que a les dones ens costa negociar, ens costa posar preu a les coses. I clar, perquè una galeria se sostingui, hi ha marges econòmics. Hi ha d'haver marges i has de també... I suposo que en aquest sentit has fet un màster, o com?
1: Bueno, he fet un màster literalment. Em van donar també l'oportunitat de fer un màster en direcció general. I... en una escola de negocis, jo em sentia una mica completament fora de lloc, però és veritat que és important, perquè és una, no deixa de ser una empresa. I el món cultural té com afegit aquest punt de que tot ha de ser per passió i arribar a unes condicions moltes vegades molt precàries, que en realitat jo crec que dignificar un projecte cultural és el primer que ha d'estar com a les seves bases. No?
0: O sigui, que no t'ha costat negociar, o sí?
1: Sí, i és practicar cada dia, i jo moltes vegades, és que em veig, et podria dir una d'aquestes molt... Arco, una de les peces més importants de l'estand. Arriba una parella, que són els nostres convidats, que comprem la peça més important, compren la peça més important, tacatà, amb l'American Express, i jo, shipping is on me, no? O sigui, jo em faig càrrec del transport, i dic, però què estic dient? Perquè jo què sé quant costa portar aquesta peça a Califòrnia, saps? O sigui que, vull dir, en realitat moltes vegades és, per mi cada venda és un petit miracle. Perquè no hi ha molta cultura artística ni d'adquisició aquí, com a mínim.
0: Home, i... no podem pagar el lloguer, imagina't, com per comprar-nos obres d'art.
1: Sí, però no, perquè hi ha gent que es deixa 10.000 euros en un viatge a la Patagònia.
0: O en una bossa.
1: Sí, iPhone. O...
0: Exacte.
1: En realitat jo crec que és qüestió de prioritats. És veritat que ara estan canviant molt les regles del lloc, també del lloc en temes de col·lecció, del mercat de l'art, però crec que calés hi ha, no tothom, és veritat, hi ha diferents marges també de preus d'obres, etc, però és sobretot és on es posen les prioritats, com de com ens gastem els calés, no?
0: Com ens gastem els calés, i després també creure que allò que fas és important. Clar, com muntes, és a dir, una galeria d'inici? Et va tocar la loteria? Com vas fer?
1: No, jo he tingut la sort. Mira, és interessant perquè també és una mica com paradoxal que jo no vinc d'una família dedicada ni molt interessada en el món de l'art, però és gràcies a la meva família que he pogut obrir una galeria i ser galerista. Hi ha hagut un suport, hi ha hagut una... Bueno, com un creure que tenia alguna cosa interessant a dir i a fer, i també com d'honorar aquests recursos que se m'han donat per poder fer-los créixer, compartir. Per mi l'art també és un acte de comunicació, és un acte de moltes vegades com d'entrega, des de l'artista fins a tota la cadena, en realitat.
0: I responsabilitat també, no? Si dius que t'han ajudat a casa, deu haver certa responsabilitat de dir no els puc fallar. Això és duríssim, eh?
1: Sí, bueno, hi ha un sentit de deute i de... que en realitat no és un deute, però és veritat que hi ha un voler fer les coses bé, perquè... per l'exposició, no? Perquè és com... aquest és un projecte que té un nom darrere, que no posa el meu nom a la galeria. Jo no crec tampoc en els projectes tan personalistes de posar el nom d'una persona a una galeria, però... potser això és com està una mica més passat, però és veritat que hi ha darrere un cap, un cor i unes mans que han de fer com... no sé, han d'estar a l'alçada.

0: Laura González Palacios, potser no us sona, però sí que us sona si passegeu per Barcelona, pel Mercat de Sant Antoni, ben a prop, aquesta galeria que es diu Chiquita Room, i no és la única, perquè ara has obert una a Brussel·les. Això vol dir que les coses han anat bé i que el màster i la negociació han anat bé aquí. Què et sents ja, com una empresària de l'art o què?
1: No, és que em va arribar a un lloc que era com impossible dir que no. I això és una altra, com ho deia, com abans deia, no? Que és com, bueno, pues me tiro a la piscina un altre cop.
0: Et va la marxa, tu?
1: Sembla que sí. Sembla que sí, també veig que ara tinc energia, no tinc càrregues familiars, estic com, bueno, amb molta llibertat de moviment, em ve de gust passar temps fora de Barcelona ara mateix, i que crec que Brussel·les és com un pas molt natural, o sigui, sento una connexió molt de veritat entre Barcelona i Brussel·les i entre les dues galeries, els dos espais, o sigui, físicament tenen una... hi ha una... no sé, com una ressonància, una connexió, i després és que aquest espai de Brussel·les vam obrir fa... no gaire, el 10 de...
0: Sí, fa un mes, sí, pràcticament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el 10 de setembre, o sigui...
0: Imagina't.
1: Tres setmanes, no?, o dos.
0: I coneixies Brussel·les? Perquè, clar, munto una galeria a Brussel·les...
1: He estat viatjant regularment els últims 3 anys. Tenim alguns clients allà, algunes connexions també així en el món del comissariat. Conec alguns col·leccionistes que venen durant el Barcelona Gallery Weekend o els hem vist a fires. I aquest espai a Brussel·les, és veritat, així també, per parlar de, ja que ho poses, no?, de negocis. O sigui, el lloguer anual de la galeria a Brussel·les, tal qual, pelau, és menys que una fira important. Llavors jo vaig dir, bueno, una fira tenim 5
0: però
1: dies...
0: Però que pagueu per anar a les fires? Perdó, ignorància.
1: Molta pasta.
0: Ah, d'acord, jo pensava que us convidaven.
1: Molts diners, no,
0: sí, tu
1: no,
0: pagues per anar a Arco. Tu pagues anar a Arco, sí. Per ser-hi pagues.
1: Sí.
0: Perdona, ara tinc molta curiositat. Em pots explicar el que val en tenir una paradeta Arco?
1: Això depèn del metre quadrat i de
0: més
1: moltes
0: menys,
1: coses.
0: Més o menys, més o menys. Sí, la més petita, si imaginem que tens una cosa de 4 metres quadrats...
1: És que no, sí, no es poden tenir 4 metres quadrats, no. Però les galeries joves, perdó, em sembla que és, no sé, entre 7.000, una cosa així, després ja 7.000 passem
0: euros.
1: A 15.000, 20.000...
0: O sigui, com per no números... vendre després.
1: Clar.
0: No. O sigui, mals de panxa, com ho tenim, això?
1: Bueno, es passa malament, sí.
0: Molt patiment.
1: Sí, perquè és una... De vegades ho parlem així entre col·legues, que és com una mica jugar a la ruleta russa, perquè no... I hi ha, vull dir, hi ha un sistema, hi ha un mercat, però és que no sempre ens toca les mateixes, llavors... És...
0: Sort que venen alguns amb l'American Express, que deies abans, eh? Perquè si no, pleguem. Escolta, deies una cosa també de... No, dius, ara no tinc càrregues, abans també ens deies que vaja, que una història d'amor no havia funcionat i per això doncs t'havies posat molt a treballar. És molt difícil arribar a dalt de tot en el món de les galeries d'art i en el món, podríem dir, del que tu treballes amb càrregues? És a dir, creus que si haguessis tingut fills, matrimoni, etc., no haguessis pogut fer tot això?
1: Sí, però potser no de la mateixa manera. O no amb la llibertat de moviment que ho estic fent, potser no m'hauria atrevit a obrir un espai a un altre país. Jo sí, em sento privilegiada, ha sigut també una opció i una decisió, vull dir que és que hi ha gent que prefereix tenir família, jo no ho veig, o sigui, no em veig com a mare, ni... I m'agrada la contrapartida, m'agrada aquesta oportunitat de tenir temps, de poder pensar, de no haver de dedicar-me també a trobar consens amb una parella per arribar a segons quines decisions. O sigui, jo vaig una mica ara com, bueno, pues estic aquí, no és que no pensi en ningú, o sigui, tenim un mini equip, treballo amb gent, està la meva família, tinc moltes amistats, però sí que vaig com lleugera, i això per prendre decisions, i això m'agrada molt. Mm-hmm.
0: Tu creus que per això s'han de fer sacrificis a nivell personal? És a dir, no es pot arribar tan amunt com a dona quan tens càrregues?
1: Crec que sí, mira, estic pensant en... la Teresa, això ho va dir també la primera vegada que vam
0: Teresa
1: fer
0: Arco, Estapé,
1: Teresa Estapé, sí,
0: que l'altra artista.
1: Bueno, pues que moltes dones és com que posposen una mica les seves carreres professionals perquè decideixen tenir fills, tenir filles i estar més ocupades per la criança. I crec que, clar, o sigui, també veig moltes dones orquestra, no? O sigui, la meva mare ho ha fet i aquí estem la meva germana i jo i ella, i vull dir que en realitat també això de treballar fora de casa o treballar dintre de casa i fins quin punt... Jo tinc un punt com que l'altre dia un col·leccionista durant el Gallery Weekend em deia també t'injectes.
0: Injectes?
1: No, perquè clar, hi ha un punt... Què? No, estava parlant d'aquest artista amb el que estem treballant i que fa hores
0: treballant d'ell. Pensava que venia parlant de drogues o botox, no sé què. A veure, explica'm això,
1: no,
0: amb què t'injectes.
1: No, però clar, jo deia pues, que ens havíem quedat una peça d'aquest artista i clar, ell em va dir un home ja gran, amb una col·lecció, jo no el coneixia, però bueno, sembla que al·lucinant. Bueno, és com que ens inoculen un bitxito.
0: Un verí.
1: Sí, i és veritat que viure en contacte amb peces, amb art, amb artistes, és una manera de viure i és estar...
0: És una droga, és una droga.
1: Hi ha un punt, sí, com de... No vici, però bueno, com que no em falti això, no?
0: Ara estava pensant jo, com és la casa de la Laura? De la Laura, o sigui, està plena d'art o ets com els dissenyadors que quan surten a la desfilada ells van vestits de negre i no porten mai una peça de les que fan ells?
1: Jo no he comprat molt, però sí que tinc algunes coses i m'agrada tenir-les. Però en casa de l'Herrero moltes estan com que no les puc penjar. Jo visc a un lloc molt petit i és que no hi ha espai. Llavors la meva mare moltes vegades em diu que em vol ajudar i dic, pues fem una col·lecció familiar. I estic així a veure si li vaig com...
0: No sé. Això o que et compri una altra casa perquè puguis tenir les obres d'art.
1: Això
0: està més complicat, eh?
1: Sí.
0: Doncs escolta, arriba el moment que toca la publicitat, perquè aquí nosaltres també necessitem calés, també ens injecten el verí del capitalisme. Anem a la publi i quan tornem continuem aquí amb la Laura González Palacios, directora fundadora de la Galeria d'Art Chiquita Room.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
4: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
9: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
10: No te la pots perdre.
8: Però si és brutal.
11: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
12: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
11: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
12: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
11: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
3: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
10: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
3: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
10: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
13: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.

0: Jo crec que la Laura González Palacios també toca totes les tecles, per això ens ha portat aquesta cançó instrumental preciosa d'una pianista que jo sóc incapaç de pronunciar el cognom, jo sóc molt atrevida i us ho dic, Mahoy Tsege Mariam Gebru, però potser es podria dir d'una altra manera. Vés a saber. Aquesta cançó és meravellosa.
1: Sí.
0: I perdona, ens deies quan vas triar aquesta cançó, que és instrumental, no espereu que canti ningú, a veure, sentim-la una miqueta més. Que et fa pensar en la teva part de monja. Perdona, això què vol dir? Ens vols explicar alguna
1: cosa?
0: A veure,
1: no, bueno, no, crec que no.
0: Que ens dona part molt espiritual.
1: Sí, i és veritat que ha vingut també com a reacció contrària a la meva educació al col·legi de monges, perquè som tan diferents les persones, no? Amb la meva germana he tingut moltes converses sobre això, perquè per ella va ser com, bueno, bé, o sigui, va ser una educació bé, tal qual, normal.
0: Que no la va patir, diguéssim.
1: Sí, i per mi va ser molt difícil, no... Sí, no sé, vaig tenir com experiències molt difícils d'aquesta educació, però quan ja vaig com entendre que em pot donar a mi, no tant la religió, sinó les experiències espirituals, el silenci, sobretot, i bueno, a través de la meditació i d'altres vies, el silenci i el so, no?, amb la música. Jo tinc moments també com de molt asceta, molt, sí, molt ermitanya, i és una part de la meva vida que necessito protegir i cultivar. També perquè en contrast amb el que suposa portar una galeria, no?, que s'està totalment i constantment volcada també a la gent, a parlar, a explicar, arriba un moment que quan tanco la galeria dic és que necessito tota aquesta
0: silenci
1: etapa.
0: Perquè hi ha molt soroll, també molt soroll extern, moltes demandes, no?
1: Sí.
0: M'imagino de com negociar, he de comprar això, he de descobrir un altre artista, la col·lecció que faré l'any que ve, com la fa. Vull dir, hi ha molt soroll a la teva vida.
1: I sobretot que és que jo veig que molta gent necessita i té ganes de ser escoltada, i molta gent ve a la galeria a parlar
0: sí,
1: de si mateixa, a poder trobar conversa, a tenir com un lloc on...
0: Sí, ets el confessionari de la Rosalia, xiquita rum, o què?
1: No, Rosalia no, gràcies. No, en realitat és com un... Crec que són espais d'habitatge, no?, també, o sigui, com... I és veritat que la galeria d'aquí de Barcelona té un punt que s'assembla molt a una llar, i potser la gent se sent còmoda, nosaltres donem també molta bola.
0: Però és bonic, no?, aquesta idea,
1: sí,
0: de... Perquè més a la ciutat necessitem molts espais de... Jo crec que la gent està molt sola,
1: sí,
0: i necessitem molt parlar-nos. Hi ha una cosa que tu has fet molt amb Xiquita Rum, que sempre quan organitzes coses vols implicar el barri,
1: sí,
0: i això és una peça clau. Aquesta cosa també dels països anglosaxons, no?, les small talk, la gent et diu, ai, m'encanta la teva camisa, com estàs? Potser després et veuen pel carrer i ni et saluden, però hi ha aquesta cosa que necessitem parlar amb els humans.
1: I per mi, clar, l'art és el pretext perfecte, no?, perquè en realitat és un reflexe i ens permet parlar de moltes coses bueno, que tenen a veure amb nosaltres, i per mi, si hi ha un dia que em puc sentir molt feliç de fer el que faig, és un dia que una persona s'emociona veient una exposició,
0: eh?
1: No? Sí, i ens ha passat més d'una vegada i més de dues vegades, i per mi això és més important que ninguna altra cosa.
0: L'emoció, parlar del que sent les persones quan veuen art, aquesta part, tu deies que necessites aquesta part de solitària o de soledat, això tampoc s'ha entès gaire amb les dones, que ens agradi estar soles. Sempre hi ha aquesta cosa que hem de cuidar, que hem d'estar pendent de l'altre. Com ho portes, això? Has de treure l'espasa làser, t'has de defensar, o ja et coneixen i qui no et vulgui que no et compri?
1: Crec que es va fer molt més evident quan vaig tenir una separació molt, molt difícil i em vaig com tancar a casa, i la gent que crec que em coneix i que m'estima, o sigui, no va necessitar cap justificació ni cap raó, però sí que s'han quedat algunes persones pel camí. Jo ho intento portar de la manera més equilibrada possible. De vegades, quan estic com supersaturada, és que, bueno, me recluyo i i ha d'estar bé, perquè ho necessito per estar bé jo.
0: La soledat, importantíssima. Escolta, ja m'has parlat unes quantes vegades d'amor, hem de posar aquesta cançó.

0: Preciosa aquesta cançó, preciosa la lletra d'aquesta cançó, perquè parla d'aquests primers 6 mesos d'amor, que són aquest moment tan especial, però aquest moment també l'enamorament com aquest procés de la vida que ens han venut, a més a les dones, el príncep blau, et casaràs, vull dir, tota aquesta matraca de Disney, que això ens ha fet molt mal.
1: Sí, ens ha fet molt mal.
0: Perquè, clar, ens hem imaginat que tota la vida és com els 6 primers mesos d'amor.
1: Que en realitat són de borratxera, no? O sigui, per mi... Vull dir que jo crec que l'amor arriba després.
0: Sí.
1: Sí, jo diria que l'amor arriba després.
0: Segur.
1: I si no arriba, potser és que era només borratxera. M'agrada molt la Michelle Gurevich i ve el 26 de novembre a Barcelona, em sembla.
0: Doncs hem d'anar a veure perquè sí. És una meravella, sí. Aquesta cançó. I m'agrada que traguis aquesta qüestió, no només tant perquè aquí tampoc anem a la xafarderia d'ahir, què va passar? I no sé què, no volem saber tot això. Però sí que m'interessa perquè crec que ets una dona de 40 llargs ja i que és un moment molt especial per una dona en el sentit de que ja no ens en passem potser aquelles idees d'això dels violins i l'amor romàntic, i que toquem molt més de peus a terra. I en aquest sentit, com ho vius tu, o si em parles, per exemple, amb les amigues, també d'aquest moment també especial, i que tampoc no és el que fa tothom, és decidir que això, que tu estàs ara molt volcada a la feina, però que també ve a partir d'un dol. No sé com ho sents.
1: Pues mira, estic veient i llegint molt sobre comunitats de dones que viuen juntes i que bueno, es conformen per compartir espai i per compartir també responsabilitats i alegries. I és un camí que m'agradaria explorar. També tinc alguna amiga d'aquestes així com...
0: Què vols dir, d'anar-te'n a viure amb amigues?
1: Sí, o sigui, com... I, a més, és que hi ha diversos exemples...
0: Aquí sí que hi ha tema monja, eh? Aquí.
1: Clar, però tema monja, però és que nosaltres anem d'un cantó a un altre i ens ho permetem molt bé, perquè després pues, sortim, ballem, vull dir, jo no vull renunciar tampoc a tenir una vida íntima, però sí que és veritat que tota aquesta cosa més de socialment, com és que no sé, per mi és com un tot un aparato que no em deixa mover-me en llibertat i que no... I que
0: a
1: no,
0: veure
1: no
0: si t'entens bé, vols dir que amb les amigues, és a dir, tu ja tens tota la part, podríem dir, emocional, que aneu a ballar, que us ho passeu bé, de compartir, etc, però que no necessites tenir algú a casa? Això és el que m'estàs dient? O...
1: Sí, jo no vull compartir la idea, a veure, que estem explorant amb unes amigues, és com tenir un espai comú, que cadascuna pugui tenir com el seu espai privat, però compartir un...
0: La cuina o la rentadora?
1: No, pensem més gran. No,
0: volem
1: un terreny, a un lloc bonic, i que cadascuna pugui tenir com el seu apartament, i després com un espai comú hem d'estar a prop, per suposat, d'un hospital, d'un aeroport, però tenir com una vida en comunitat que ens permeti també la nostra privacitat i cuidar-nos, o sigui, com cuidar-nos, acompanyar-nos sense haver de tenir com una vida de parella més tradicional o més... No és que...
0: Però no vol dir que t'hagis tancat a l'amor, vol dir que...
1: No. No, però no està molt bé el tema. O sigui, és que no sé si... També crec que els... Bueno, això cadascú ja veurà on ha de... Però crec que els homes estan una mica perduts perquè... I ara que hi ha com aquesta ola reaccionària també, no?, contra el feminisme, o sigui, és com... Donem un pas endavant i un i mig enrere, o sigui que... I per mi és política també quin tipus de relacions jo vull establir amb tothom, o sigui, des de dones a homes, però sí que no vull com sacrificar o pagar peatges molt alts per tenir una vida era en companyia d'una parella sentimental. Parella.
0: Sí. Clar, no hauria de ser així, hauríem de tenir relacions sanes en les que cadascú pogués tenir la seva parcel·la i no sentíssim que professionalment ens fem petites o que estem perdent alguna cosa.
1: Sí, també és que és una mica, crec que és injust.
0: Em deies això de que els homes trobes que estan despistats.
1: Bueno, despistats o potser és que no sabem tampoc com tornar a posar-nos en lloc, no? O sigui, hi ha un punt de... Jo tot els ous a la mateixa...
0: És que cistella no els
1: sí,
0: vols tenir.
1: No, perquè no... Aquesta cosa de todo o nada a les relacions em sembla molt perillosa, crec que no és bo per ningú, i posa masses exigències també només en una persona.

0: Aquesta dona fantàstica que estem coneixent avui és Laura González Palacios, galerista, fundadora de Chiquita Room, aquesta galeria, aquest centre d'art de Barcelona, i ara una a Brussel·les. És l'enveja de totes les veïnes. Jo, ara, quan s'acabi aquesta entrevista, ens anem a prendre alguna cosa, seguríssim, perquè és molt fort això que ha passat avui. I m'encanta, doncs, això, dones creant la seva pròpia geografia vital, com és el teu cas. Ara estàs, amb molta feina, com dèiem, suposo, viatges de Brussel·les a Barcelona. I en el món de l'art, no sé, falta molt poc per acabar aquesta entrevista, llavors m'agradaria que em recomanessis un artista o alguna cosa, o alguna dona que t'hagi obert el cor en el sentit artístic, que hagi passat per la teva galeria.
1: Jo crec que la Teresa Estapé és la dona que, perquè en realitat és una mica ella responsable, i sempre em diu que no sap si m'ha fet un favor o una putada, però també per aquesta...
0: També és una dona polièdrica, perquè també ha començat amb el món de la joieria, i al mateix temps ha fet tot, està començant a fer una obra artística bastant important.
1: Bueno,
0: o les dues coses al mateix temps.
1: Exacte, sí, aquesta pràctica creuada, no? A mi m'interessa molt on les disciplines, els discursos, els missatges es creuen, perquè crec que és on passen les coses més interessants, i sí, per mi, jo em vaig emocionar quan vaig conèixer la seva obra, i després va...
0: Per què et vas emocionar tant? O què és el que et va commoure més?
1: De detall, de subtilesa, el que treballa la Teresa, i també té uns interessos estèticament. Hi ha un punt que em convida molt a la contemplació, que jo crec que també, i això ho faig per pròpia necessitat, o sigui, em dedico a l'art per pròpia necessitat, i té un univers d'unes referències formals i filosòfiques que m'interessa molt.
0: Emoció, detall, i com deies també tu, aquest món més tranquil, baixar revolucions, tot i que em sembla que tu les tens a tope ara mateix.
1: Sí, bueno,
0: vivint amb aquesta contradicció, no?, que dèiem al principi, ets la reina de la contradicció en el sentit positiu.
1: Tinc un punt així com polar, diguem-ne, i torno de passar 2 dies al Montseny després del marató d'obrir Galeria Brussel·les amb un Gallery Weekend allà i després el Gallery Weekend d'aquí de Barcelona, i poder tenir aquests espais de calma són molt necessaris per continuar.
0: Doncs per nosaltres també ha estat un espai de calma conèixer't. Laura González Palacios, visiteu Chiquita Room, digue'ns l'adreça, sisplau.
1: Villarroel 25.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Roser Parera Moragues, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Guillei Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns. Hi haurà foc en aquest programa, perquè parlarem amb dones bomberes. Com sempre, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. La Manguera, tranquil·leta, ens veiem dilluns. Bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units mantenen converses positives i constructives amb l'Iran a través de mediadors i continuen abordant qüestions nuclears, segons informa l'agència Reuters de fons de l'administració Trump. És la primera reacció de Washington després de la proposta que ha plantejat Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí una setmana. Segons ha explicat a la seu de la NU a Nova York el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, la seva delegació ha entregat un pla per a la reobertura immediata de l'estret i diu que la pilota està ara al camp nord-americà. En un missatge a la xarxa el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha dit que el seu govern vol tornar al marc d'entesa amb Washington que tots dos països van signar el mes de juny i agraeix el suport que el president xinès Xi Jinping ha donat a la represa de les negociacions entre Washington i Teheran. Xi ha acabat aquest divendres un viatge de 3 dies als Estats Units durant el qual ha abordat la qüestió iraniana amb el president Donald Trump. Més notícies, Carola Gil.
2: Un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala de Richter ha sacsejat la zona de Tadine, una illa de Nova Caledònia a l'oceà Pacífic. Segons informa el Servei Geològic dels Estats Units, el sisme s'ha produït a 71 quilòmetres de profunditat en aquesta zona, on hi viuen unes 7.000 persones. De moment no se sap si el terratrèmol ha provocat danys materials o personals.
1: Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes que havien estat detectats i bloquejats amb èxit.
2: Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidat a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Fons de l'entorn d'Ada Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ho condiciona al fet que les converses entre partits avancin i es defineixi un front ampli d'esquerres.
1: Seat, Audi i Volkswagen criden a la revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per posar el cotxe al taller els propietaris dels Audis Q3 si han estat fabricats entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Volkswagen reconeix que sota certes condicions, després de molts anys d'ús i per l'exposició a la sal de la carretera durant l'hivern, es pot produir un desgast per corrosió en el cargol de subjecció del sistema de direcció d'aquests models. Coincidint amb els 50 anys del Teatre Lliure, l'editorial Coma Negra publica el llibre Cor Calent, històries del lliure, un text en forma d'obra teatral on els protagonistes són les persones que han treballat al llarg d'aquests anys al Centre d'Arts Escèniques.
2: Els periodistes Magí Camps i Marta Vives i l'escriptora Marta Urriols s'han nodrit d'un anecdotari infinit de la gent que ha passat pel lliure des del 1976. L'escriptora i periodista de Catalunya Ràdio i el redactor de La Vanguardia ho ha definit d'aquesta manera en una entrevista vista al Catalunya Nit.
3: La coordenada que ens van dir és que sigui una ficció però basada en històries reals de tots aquests personatges que configuren el Teatre Lliure a l'ombra, per dir-ho d'alguna manera.
4: És una ficció basada en fets reals.
3: En fets reals.
2: Cor Calent, històries del lliure, té l'estructura clàssica de la peça teatral, 3 actes i en cada acte 3 escenes. D'aquesta manera, el llibre defuig del panegíric tradicional i opta per donar veu a molts dels treballadors majoritàriament anònims que han fet possible els 50 anys del lliure.
1: I als esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment a la zona de promoció d'ascens.
2: Aquest dissabte estarà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder.
1: En els partits de seleccions de classificació per la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el partit Turquia 0 a França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. Blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benard, que ha jugat 60 minuts.
0: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
5: És que lo que hay en este momento.
0: Però no pas el tot gira.
6: Bueno,
7: el dissabte arriben tres plats forts.
0: La transmissió del Dux Logroño Barça de la Lliga F i del Celta B Sabadell de la segona divisió. I el seguiment de Paula Blasi i Mireia Benito al Mundial Femení de Ciclisme.
7: I diumenge encara més.
0: Deportivo Espanyol de la Lliga F i doble estrena catalana de la Lliga ACB de bàsquet. Girona, UCAM Múrcia i València Lleida.
7: Tot gira.
0: Aquest dissabte i diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
9: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa't a club65.es.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema La Bola Negra. La nova pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, que s'ha convertit ella mateixa en una gran bola. Una bola promocional que, com més s'ha anat apropant al dia de l'estrena, més grossa s'ha fet, pujant les expectatives al voltant de la pel·lícula. Especialment des que van guanyar el premi a la millor direcció a Cannes. Des d'aleshores, la bola ha agafat encara més velocitat i des que és clara candidata als Oscars, ha esdevingut gegantina. Això provoca un moviment a favor de la pel·lícula, un moviment que té a veure amb el suport a la candidatura de la Bola Negra als Oscars i al qual sembla que s'hagi de sumar tothom. Però aquest suport, diguem-ne, d'indústria i institucional, hauria de ser compatible amb una mirada crítica de la pel·lícula. Això se li afegeix que la Bola Negra té al seu centre un discurs polític i social en què es vol reivindicar les històries de homosexuals reprimides al llarg de la història. I aquest discurs també pot generar una confusió entre estar d'acord amb la reivindicació i que la pel·lícula només tingui virtuts. És una confusió entre crítica cinematogràfica i opinió política que s'està donant cada cop més, potser perquè hi ha qui parla sobre cinema des d'una mirada més activista que cinematogràfica. Ha de ser possible coincidir amb el discurs de la Bola Negra i alhora valorar-la de forma crítica. Entre una cosa i l'altra, entre la cursa pels Oscars i el discurs social, que no passi que la bola enorme en què s'ha convertit la Bola Negra esclafi la possibilitat de dissentir de l'opinió majoritària a l'hora de valorar-la com a pel·lícula. Ja sabeu que La Finestra Indiscreta, la dissidència i el contrast d'opinions sempre són benvinguts. I el cas de la Bola Negra no serà una excepció.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
1: Manu Yáñez, Tarik Porter, bona nit.
3: Bona nit, Toni.
4: Què tal? Bona nit.
1: De fet, Manu, tu ja ens vas avançar la teva opinió com vas veure la pel·lícula Cannes i ja ens vas dir aleshores que tenies la sensació de ser una veu dissident davant dels vents favorables que empantaven la Bola Negra. Imagino que ara aquesta sensació ha augmentat.
3: Clar, exactament, perquè he de començar fent aquesta confessió, no? Dir que em resulta una mica difícil analitzar la Bola Negra sense tenir en compte aquesta campanya mediàtica i crítica que s'ha construït al seu voltant. Des de l'estrena al Festival de Cannes, la llau d'elogis molt hiperbòlics que ha generat la pel·lícula, sobretot per part de la crítica espanyola, ha generat aquest clima en el que qualsevol petita dissidència s'interpreta gairebé com una traïció a la causa del film. A més, des que Netflix la va comprar per distribuir-la als Estats Units, la campanya a favor del film ha escalat, no?, a escala global, i ja és una ferma candidata, com comentaves a la introducció, Toni, a les principals nominacions als propers Oscars, els informes que han anat traient Variety, Hollywood Reporter, els principals mitjans de la indústria de Hollywood, la situen allà entre 6-10 nominacions molt probables. I, de fet, fa uns dies que estava al Festival de Venècia i parlaven periodistes estrangers i agents de premsa internacionals, em deien que la Bola Negra ja té garantit aquest èxit rotund a escala global. Un èxit sorgit, des del meu punt de vista, de l'astúcia amb la que els Javis apel·len a la memòria de Federico García Lorca, aquest artista universal, per construir una obra que, des del meu punt de vista, combina amb gran habilitat un llegat propi i una vocació popular molt propera a un cert sentimentalisme de Hollywood.
4: Jo vull començar, diguéssim, ja poso les cartes sobre la taula, dic que és una pel·lícula que en termes generals m'ha agradat bastant, i que, com ja comentaves tu a la introducció, Toni, doncs té tot un pes polític que no se li pot negar, i en aquest sentit crec que també en un moment com l'actual, doncs crec que per mi és una cosa valuosa que arribi com una pel·lícula com aquesta, amb la força amb la qual arriba, perquè a més, evidentment, parla de lluites i d'una certa causa, diguéssim, no només parlem de qüestions com la homosexualitat i la lluita de la homosexualitat, sinó també, diguéssim, al final una lluita gairebé antifeixista o directament pacifista, que em sembla que és, si no és el mateix, doncs en qualsevol cas jo diria que és important, i més enllà d'això també en termes cinematogràfics, a mi sí que és una pel·lícula que m'ha agradat. crec també que passa una cosa i que de fet a mi em va cridar molt l'atenció, i especialment després de veure la pel·lícula, que és aquesta, no només secció oficial a Canes, sinó un premi a la millor direcció, que en general el que s'entén que es valora en un premi a la direcció és una certa gosadia, una certa mà, diguéssim, que s'allunya una miqueta del que seria, doncs, el més canònic o el més mainstream, no? El que comentava el Manu, d'aquesta vocació allunyar-se una miqueta de certs tics de Hollywood. Jo crec que això pot causar una certa confusió a l'hora d'estimar i valorar aquesta pel·lícula. Per tant, jo diria que, bueno, d'entrada, ara seguim un profund.
1: Ara anirem en detall, perquè, fet aquesta prèvia, podríem dir, sobre les expectatives que ha generat la pel·lícula, que em sembla que ja és molt difícil de separar-les de la pel·lícula en si mateixa, expliquem una mica quina és la proposta de La Bola Negra. La idea, com deia el Manu, és apel·lar a la memòria de Federico García Lorca a partir d'una obra de teatre que ell va deixar inacabada, només se'n conserven 4 pàgines, va començar a treballar-hi l'any 1936 i va ser assassinat aquell mateix any. La pel·lícula treballa amb 3 línies temporals. Tenim l'any 1937, és a dir, un any després de la mort de Lorca, en plena Guerra Civil. Tenim l'any 1932, que és quan està ambientada l'obra de teatre de Lorca i, per tant, és una trama que és ficció. I tenim el 2017, en l'època contemporània, on hi ha la història creada, al meu parer, per unir les anteriors i lligar també tota la història amb el present. No? Aleshores, ja en aquesta proposta de 3 línies temporals, crec que es pot veure que La Bola Negra és una pel·lícula ambiciosa i que es vol presentar com una gran èpica davant l'espectador. Una èpica sobre, ho hem dit, la repressió de l'homosexualitat i el dolor que aquesta repressió ha provocat durant dècades, que és bàsicament el que tenen en comú les històries que s'expliquen en aquestes 3 trames. Creieu que serà ensortit en la construcció d'aquest aparell narratiu? Perquè a mi, personalment, trobo que hi ha moments, especialment al segon acte de la pel·lícula, on tota aquesta construcció, tot aquest aparell narratiu s'enfonsa una mica sobre el seu propi pes.
3: És possible. Jo comparteixo amb tu aquesta impressió d'estar davant d'una obra una mica irregular. Tot i que he de reconèixer que, per mi, el més meritori de la proposta de La Bola Negra és justament aquesta ambició desfermada que demostren els Javis. Uns directors

0: són més estandarditzats que profundament genuïns com passava amb Lorca.
1: Clar, és que és molt difícil el que intenten fer. Després ja anirem, però el que intenten fer d'agafar una obra de Lorca i recrear-la i continuar-la i acabar-la, vull dir, el repte...
0: És molt agosarat. És agosarat, sí. Molt agosarat. Sí, sí. Després, tenim la part de 1937, que per mi es mou en les coordenades de la ficció històrica més ortodoxa, més clàssica, malgrat que té algunes com fugues líriques que en aquest cas he de dir que sí que en funcionen força bé. Per exemple, la manera que tenen els Javis de fagocitar l'imaginari militar feixista i reconvertir-lo en una espècie de celebració queer, no, dels cossos dels soldats feixistes de sota convertits en territori de desig, això m'interessa moltíssim. Però també he de dir que em sembla un homenatge o una còpia fins i tot força flagrant del que va fer la directora francesa Claire Denis a la gran obra mestra Votre Bail, considerada la sisena millor pel·lícula de la història del cinema segons la llista més oficial de millors pel·lis de la història, no? Que és la de Siren Sound.
1: És evident que homenatge, inspiració, plagi, li pots donar el nom que vulguis, però això hi és.
0: És força clar. I després, per últim, tenim aquesta part més actual, la que transcorre el 2017, on es pot percebre amb més claredat la marcada influència de Pedro Almodóvar, no? Sobretot en l'abordatge, aquesta espècie de melodrama que, combinat amb elements sentimentals, familiars... En aquest bloc de la pel·lícula jo tinc la impressió que els Javis cauen en una relectura una miqueta superficial i no massa enginyosa de l'aproximació d'Almodóvar a la idea de vulgaritat. Això no vull dir que l'aproximació a la vulgaritat no sigui interessant. De fet, tenim tota aquesta història de cinema subversiu d'Almodóvar a John Waters, on treballen la vulgaritat d'una manera meravellosa. Però jo crec que la vulgaritat, perquè funcioni, ha de ser autènticament trencadora, no, irreverent. I aquí en molts moments sento que el retrat o la representació condueix més cap a alguna cosa esperpèntica, una espècie de circ d'improperis i bratolades, sobretot en l'aparició del personatge de Lola Dueñas, que a mi no m'ha acabat de funcionar. Sé, per exemple, que el Tarik Ashokin...
2: Discrepa. No, simplement... A mi sí que em funciona en aquest cas, tota aquesta aparició i tota aquesta... De fet, aquesta primera part, o aquesta part, diguéssim, actual, sí que em funciona a tots nivells. I ara que comentaves, Manu, aquests registres diferents, fa poc parlàvem del Ser Querido, no? Una altra pel·lícula que s'ha quedat, ja no anirà als Oscars, però s'ha quedat com una mica a les portes, i que ahir també parlàvem d'aquesta diversitat de registres, que a mi en aquest cas crec que funciona millor en la pel·lícula aquesta de La Bola Negra, perquè té més sentit que la de El Ser Querido.
0: I ara estava pensant aquesta idea de la diversitat de registres. L'any passat vam comentar aquesta pel·lícula xinesa Resurrection, sí, una altra gran obra molt ambiciosa, amb molts registres diferents. Mm-hmm. Vull dir, això pot funcionar molt bé.
1: Resurrection estava estructurada de forma episòdica.
0: Clar, per blocs.
1: I aquí tenim una barreja. I entenc que el teu argument, Manu, és que la barreja no funciona, és caòtica...
0: És que em sembla que al final aquesta taranyina intrahistòrica que van construint els Javis, per mi, cada una de les històries o de les parts acaba d'alguna manera neutralitzant o marmant... opacant la força de les altres. I a mesura que avança la pel·lícula, a més, perquè tot camina cap a una espècie de clímax molt grandiloquent i molt emocionant, em sembla que al final la recta final és una mica batibull d'elements de les tres parts que a mi em va costar d'empassar, he de dir.
1: Veus, jo no hi estic d'acord. Trobo que, encara que tinguin registres diferents, trobo que està ben trobat i que trobo justament que la barreja és una cosa que funciona. Amb el que jo tinc més pegues o hi trobo més problemes és en com s'ha fet aquesta barreja. Penso que de la barreja hi ha un moment que, barrejant les diferents trames, la pel·lícula hi ha un punt en el que perd tensió, perd ritme, hi ha un moment que es torna una mica flàccida. Sent una pel·lícula tan èpica, que comença més d'una manera tan atronadora i que puja tant, hi ha un moment que la cosa es desmunta una mica, i penso que té a veure amb com s'han dosificat aquestes tres històries i aquests tres registres. Però vaja, entenc perfectament el que dius, Manu. Però seria interessant, de fet, veure una pel·li amb només un dels registres i una de les històries. Però vaja, no és el que han volgut fer els directors.
2: A mi em passa que precisament aquesta... És veritat que, clar, és una pel·lícula en general molt irregular, però, inevitablement irregular, però sí que crec que... De fet, estic bastant en desacord amb el que comentes, Manu, que d'alguna manera una boicot

0: teja l'altre, no? Aquestes trames, jo crec que es retroalimenten l'una a l'altra i, a més, dialoguen d'una manera, sobretot al principi. És veritat que després no sempre funciona igual, però es van, diguéssim, van creixent mútuament, van fer-se créixer mútuament, no? Jo crec que, a més, la manera de transicionar d'una trama a una altra crec que és intel·ligent, no? No la trobo subratllada, sinó que va a partir de petits desconcerts, tu vas entrant en les tres, diguéssim, trames trenades, no? També crec que ho fa d'una manera, a mi m'interessa molt i m'agrada molt aquesta història que té a veure, diguéssim, amb el present, no? El 2017, perquè a més el personatge principal el que fa és, comença a estar a Grècia i està investigant sobre unes músiques antigues de principis de segle XX a Grècia que parlen també de la qüestió queer, etcètera, etcètera, i que el que fa, no només això, sinó també la relació que té amb la seva parella, la relació que té amb la seva mare, jo crec que d'alguna manera, i a més amb una subtilesa que no sempre li veiem als Javis al llarg de tota la pel·lícula, vas, diguéssim, entenent totes les lluites passades, per on han passat i per què han portat aquests personatges a ser com són avui. Totes les ferides obertes, totes les petites, diguéssim, escletxes que encara no estan curades d'una lluita que segueix vigent, no?
1: Ostres, m'ha sorprès que facis servir la paraula subtilesa. No,
2: a mi també, però bé.
0: Però precisament crec que...
1: En aquesta trama?
0: Sí, i a més, evidentment, estem parlant d'una cosa molt específica, d'un país molt específic, d'una lluita molt específica, i crec que precisament al principi trobo un context prou al·legòric com perquè no estigui el personatge a Espanya investigant una cosa, sinó que és gairebé una cosa que li ve accidental. No? Crec que tot aquest inici, evidentment, no defensaria ni posaria com adjectiu definitori d'aquesta pel·lícula, la subtilesa, però sí que aquestes primeres subtiles, inclús les representacions sexuals del principi, com un sexe gairebé desencantat, com... En fi, crec que tota la part inicial és molt interessant.
1: Ho estic veient i, de fet, m'ha sorprès perquè associar els Javis amb subtil és una cosa que crea com una dissonància molt forta. És curiós perquè a mi, justament, la trama del 2017, del present, és la que menys m'ha convençut, però crec que per motius que no tenen res a veure amb els teus, Tèrix, sinó perquè penso que en aquest aparell narratiu que volien fer, la del present acaba fent una mica de pega, és el que uneix tota la resta, i penso que perquè té aquesta funció, que és una funció que les altres dues no tenen, hi ha alguns moments que s'allarga artificialment. En canvi, a vosaltres, la que no us ha convençut, estic intuint, és la del 1932, és la que us ha convençut menys?
2: No, a mi la que m'ha convençut... Jo estic amb tu. La que m'ha convençut menys és l'actual. També té alguns episodis que a mi no em funcionen gens. Tota l'aparició de Glenn Close i la idea d'utilitzar una hispanista estatunidenca per de sobte posar en valor aquesta investigació històrica...
1: És que això jo ho veig ortopèdic. Té un punt que necessitem explicar això i aquest personatge d'aquí per aquest motiu.
2: O simplement necessitem una gran estrella de Hollywood, de sobte, per crear aquest vincle amb un cert imaginari. No parlo d'oportunisme estratègic, sinó de vincle, de connexió amb aquell món, amb aquell tipus... Amb el discurs fílmic més hollywoodià.
1: En tot cas, els tres estem d'acord en que no funcionen igual de bé, les tres trames, i això penso que és revelador.
0: Sí, però jo crec que... tot respon al final a que és una pel·lícula que té la seva pròpia recerca. Evidentment es troba amb que és un cineasta molt respectat, que Netflix els hi ha vist cert potencial, produeix Almodóvar, és a dir, té tota una sèrie de condicionants per ser un cavall guanyador, i en aquest sentit, clar, hi ha una sèrie d'elements com la Glenn Close que segurament són més, diguéssim, fruit de coses extra cinematogràfiques potser que de la pròpia necessitat de la pel·lícula. Però jo crec que com a pel·lícula és imperfecta, i jo això sabeu que sempre ho valoro, perquè té una recerca. Igual que, de fet, les tres línies temporals tenen una recerca, no? I crec que, evidentment, és irregular i, per tant, doncs, imperfecta, però m'interessa molt aquesta recerca que fa el personatge de 2017 cap al seu passat, la recerca que fa el personatge de 1937 o els personatges de 1937 cap a una certa llibertat, cap a una certa, diguéssim, recerca d'una lluita social, la recerca que fa el personatge personatge 1932 cap a la seva pròpia sexualitat. És a dir, tot plegat té un sentit que jo li valoro molt més que les imperfeccions que li vas detectant al llarg de la trama.
2: Jo només dues cosetes per parlar de grans moments i moments que no funcionen tan bé. Si hagués d'escollir una part, la part que més m'agrada és l'inici de la part de ficció dins de la ficció. Tot l'inici de la part alegòrica em semblava molt prometedora.
1: El que havia escrit Lorca.
2: Exacte.
1: Resumint.
0: Sí, casualitat.
2: Sí. La segona qüestió que vull dir és que estem mencionant força a Netflix, però s'ha de dir que la primera persona que aposta molt fort per aquesta pel·lícula és Thierry Frémaux, el director del Festival de Cannes, que quan arriba a Cannes, recordo al maig, ja hi havia el run-run de que La Bola Negra era la favorita de Frémaux del festival, i després la compra a Netflix i ara s'ha convertit en aquest èxit global.
1: Parlava d'aquesta primera part de la trama que podíem deduir que potser era més mèrit de les quatre pàgines de Lorca. Què en penseu de la relació amb l'obra de Lorca? Perquè és un homenatge o una reivindicació, però clar, es basa en apropar-se a una obra inacabada i gosar acabar-la. I en això he trobat que s'assembla a l'Odissea, que serà probablement la seva gran contrincant als Oscars. És a dir, Nolan va tenir la gosadia d'agafar un clàssic universal com els poemes d'Homer i portar-los al seu terreny, i Javier Calvo i Javier Ambrosi han fet quelcom similar amb Lorca, amb l'afegit que han fet, per dir-ho de manera ràpida, fanfiction, una mica, basant-se en l'obra del poeta. Jo ho trobo arriscat, sobretot perquè aquesta part, la part que ells ficcionen, és a dir, no la part que deia el Manu del principi, sinó cap al final, la part ficcionada, trobo que no és gaire reeixida, i aleshores, clar, agafar una obra de Lorca, atrevir-te a tirar-la endavant, a completar-la, diguéssim, i que, almenys a mi, personalment, trobo que no està a l'alçada del que jo m'imaginaria que faria Lorca, bueno, és un risc important.
2: Sí, és un gran risc. Trobo molt acertada, aquesta comparativa entre el que està passant amb La Bola Negra i el que va passar, el que és l'Odissea de Nolan. És veritat que són dues pel·lícules que prenen un gran referent i el porten al seu territori, i en aquest sentit no puc estar més a favor de cineastes que amb molta seguretat i amb molta energia s'apropien d'un gran referent i el fan seu. En aquest sentit no tinc un argument massa més sòlid, diguem, per criticar com els Javis s'apropien de Lorca, que dir que em sembla que no és massa fina la manera que tenen de completar l'univers lorquià i de fer-lo més gran. Perquè és veritat que en Lorca està l'esperit popular, està un cert manierisme, està l'ambició i la denúncia, i s'ha de reconèixer que els Javis abracen tots aquests arguments, totes aquestes idees. Sí que és veritat que a mi em costa una mica, m'estic repetint, però em costa una mica aquest equilibri o càlcul que fan de treballar amb un imaginari almodovarià i introduir-hi unes pinzellades del que per mi és un sentimentalisme una mica hollywoodià, però bueno, he de reconèixer el mèrit dels Javis, com reconec el mèrit de Nolan a l'hora de fer seva l'Odissea.
0: Jo, en el meu cas, prefereixo aquest atreviment, diguéssim, en nom de la memòria de Lorca, evidentment, diguéssim, una figura capital que el que hagués pogut ser un excés de reverència, no? I en aquest sentit també prefereixo molt aquesta exuberància dels Javis que una mica la solemnitat patològica, diria, de Nolan, no?
1: Que l'Odissea no et va agradar gens a tu, eh?
0: Cada vegada una mica menys. Cada vegada
1: va baixant, pel tobogant.
2: Però estic molt en contra, eh? Jo soc molt de l'Odissea.
1: Sí, però ara continuem centrant-nos en La Bola Negra.
0: I parlant de referències, també em va fer pensar una miqueta en Hamnet, en el sentit que reflexiona una mica de com ressona la vida d'un gran creador en la seva obra, i també com ressona la seva obra en nosaltres, no? I crec que en aquest sentit també és un exercici interessant. El personatge que fa Penélope Cruz en la pel·lícula, hi ha un moment, una frase que diu que el travestisme és la fantasia de la possibilitat, i jo diria que en certa manera La Bola Negra és una mica una pel·lícula travesti, perquè no s'apropia de Lorca, sinó que d'alguna manera es vesteix, no?, d'ell, encara que sigui amb registres contemporanis, i evidentment amb un estil molt més mainstream. Evidentment, els Javis ningú pretén que sigui Lorca, crec que ells tampoc... pretenen ser Lorca, però fa una cosa que, ja citant una tercera pel·lícula que feia, per exemple, Tarantino a Once Upon a Time in Hollywood, que era fer un final molt tràgic d'una història que tots coneixem, donar-li un punt que, com a mínim, a través dels seus registres, però sigui una miqueta menys tràgica, perquè al final, de totes maneres, parlant de Lorca, també parles d'aquest país, no?, d'Espanya.
1: Absolutament, i m'agrada aquesta idea de La Bola Negra com a pel·lícula que es trasvesteix de Lorca. La Penélope Cruz, la seva aparició, què?
2: A mi em sembla increïble, espectacular. Fa seva la pel·lícula, diria, en un parell d'escenes. Ella demostra tota aquesta presència i autoritat fílmica que ha anat guanyant amb els anys. El seu rol de reina del cabaret a la ficció de La Bola Negra, de fet, pot remetre al seu paper de diva juvenil a la pel·lícula La niña de tus ojos, aquesta pel·lícula històrica i antifeixista que va dirigir el Fernando Trueba l'any 1998, però és superinteressant comparar aquests dos papers i veure com ha anat creixent Penélope en quant a registres i força expressiva. La seva innocència del passat, no?, d'aquells temps de La niña de tus ojos, ha donat pas a una fundària dramàtica que per mi és molt, molt punyent. A La Bola Negra, ella és la veu de la consciència respecte a aquests mals del feixisme.
1: Clar, sense explicar gaire res del seu paper, entra ella a la pel·lícula com un tro, diguéssim. I en part és mèrit d'ella, però no creieu que en part també és perquè justament a la pel·lícula s'hi troba a faltar una mica aquest carisma, que aquesta força de gran actriu que aporta ella? És que hi ha un altre paral·lelisme que podríem fer amb l'Odissea. Crec que són dues pel·lícules que també tenen en comú el fet de tenir aquesta ambició de ser grandioses, que se'n passen una mica l'espectador a la sala, i crec que també tenen en comú el fet que la pel·lícula sigui gran fa que les interpretacions de les dues pel·lícules no siguin el més meritori o no siguin el més memorable o directament passin bastant desapercebudes. És a dir, que tot el que t'està ensenyant, tot el que t'està posant sobre la pel·lícula, a nivell estètic especialment, passa per sobre del talent individual del repartiment.
0: Jo estic bastant d'acord, és veritat, tot i que aquí jo crec que sí que, clar, és una pel·lícula molt coral i a més amb molts noms propis potents i tal, però és veritat que estan tots una mica llimats o part d'ells. Jo, molt crec que en contra del que comentava el Manu, però jo sí que sóc, primer, em va agradar molt el personatge de Carlos González, crec que fa un paper, diguéssim, el paper aquest contemporani que em sembla molt interessant també, perquè inclús físicament i el que representa el seu personatge està molt allunyat dels protagonistes de les pel·lícules de qualsevol lloc i de qualsevol provinença i de més que veiem normalment, però també m'agrada molt el personatge de Lola Dueñas i aquesta cosa esperpèntica, inclús caricaturesca, i aquestes escenes absolutament melodramàtiques i sí, absolutament almodovarianes, em sembla que funciona una miqueta com Penélope Cruz en la trama del 37, no? Crec que dona un punt en el qual potser fins i tot si no t'interessa especialment el que està passant, donen energia, i a més en aquest sentit crec que Lola Dueñas és increïble.
1: No, t'ha encantat.
0: Sí.
1: T'he de dir que aquí estàs sol,
0: Jo he de dir...
1: Hi ha oients que comparteixen amb tu.
2: Jo he de dir que el seu personatge és una mica un pagot, però objectivament són grans moments d'energia actoral. Això és innegable. Crec que hi ha aquests grans moments, però al final estic d'acord amb tu, Toni, que potser a nivell global la interpretació no és el que més destacaria de la pel·lícula.
1: De fet, una de les coses que més destaquen, per contra, és la creació d'imatges úniques, no? És una pel·lícula que, bueno, ja es veu, posarem com a exemple un exemple que tots els oients poden tenir al cap perquè és el pòster de la pel·lícula, que és una escena que veiem directament a la pel·lícula, que és una escultura de Sant Sebastià, que és una icona LGTBI atravessada per fletxes roses, i a sobre de l'estàtua el personatge que interpreta la guitarrica de la Fuente també pintat de rosa. Aquestes imatges que tenen tanta força, no només aquestes sinó unes quantes més, són el punt fort de la pel·lícula?
2: Per mi sí. Hi ha imatges molt poderoses. Ho he comentat abans, aquesta imatge dels soldats feixistes de sobte convertits en font de desig d'expressió i desig homosexual, em semblen imatges molt poderoses. Jo vaig veure la pel·lícula fa 4 mesos i he de dir que arrossego alguna d'aquestes imatges en el meu imaginari, no? Potser per mi és una pel·lícula de grans moments que més un conjunt equilibrat.
0: Jo crec que ho has dit molt bé, Toni. que hi ha una qüestió iconogràfica molt deliberada, i no només a dins, diguéssim, de les propis fotogrames de la pròpia pel·lícula, sinó també a fora, no? Tota la cartelleria, tota la dimensió estètica. I crec que té a veure amb una cosa que, de fet, de nou fa referència a Hollywood, que és una pel·lícula amb un dos crèdits, diguéssim, dos membres de l'equip molt, molt destacats, un que és el director d'art, que és l'Oriol Guardiola, que és el que, diguéssim, té tot a veure amb el que és l'escenografia i la posada en escena davant de càmera, però a dalt d'ell hi ha el Roger Vallès, que és dissenyador de producció, que jo crec que té una mirada que té molt a veure no només amb el que hi ha davant de càmera, sinó en tota l'estètica que el rodeja. I crec que en aquest sentit està tot molt pensat i molt ben empaquetat, diguéssim.
1: Clar, aquestes imatges, que són tan potents, de fet, estan alineades amb el discurs, perquè el discurs és el contrari de subtil, és un discurs molt directe, que enfatitza molt. A mi en alguns moments us he de dir que trobava que m'estava subratllant massa el que volia dir la pel·lícula. Però clar, va, segurament hi haurà espectadors que com a mi diran, bueno, d'acord, no cal que m'ho expliquis tot, que et porto una mica massa de la mà, però la intenció d'ells, de fet, és, bueno, és molt propi d'ells, posar el discurs sobre la taula, amb un cop de puny, sobre la taula que acompanya les imatges.
0: Sí, no, quan deia al principi que em semblava que hi havia algunes escenes interessants per subtils, evidentment no hi ha res de subtil en general a la pel·lícula. I de fet hi ha un moment que jo, per mi sí que li passa excés de factura, que és el moment que veiem a l'Orca en persona, en aquest moment. Però sí, és una pel·lícula que crec que no en cap moment pretén ser subtil tampoc.
1: Ara que hem desplegat sobre la taula els diferents aspectes de la pel·lícula, quina és la valoració que feu de la pel·lícula? Us sembla una de les millors pel·lícules de l'any? Li donaríeu l'Òscar?
0: A veure, jo no li donaria l'Òscar, però és que en general mai li donaria l'Òscar a la pel·lícula que guanya l'Òscar. I en aquest cas, si hagués de triar entre les favorites de l'Òscar, que també hi ha l'Odissea, Proyecto Salvación i demés, sí, jo li donaria l'Òscar a la Bola Negra. N'hi ha moltes altres de al llarg de l'any que m'han agradat més.
2: Sí, jo encara estic esperant la gran pel·lícula espanyola o catalana, particular catalana d'aquest any. Encara estic esperant. I si hagués de ja decantar-me hipotèticament per una favorita de cara als Òscars, jo seria una miqueta més de l'equip de l'Odissea, que de la Bola Negra. Sí.
1: Però recordeu que vam fer un top 10, diria que devia ser, farà, doncs, a la temporada passada, però el devíem fer, no ho sé, em sembla que a l'abril,
2: sí.
1: Potser, vam dir quines són les millors pel·lícules que s'han estrenat fins ara al 2026. En aquest top 10 ara entraria la Bola Negra?
2: Per mi, difícil.
0: Jo, en tot cas, cap a baix de tot, però és que ni l'Odissea ni la Bola Negra, jo.
1: Doncs aquesta és la nostra valoració de la Bola Negra, que ha arribat avui als cinemes i de la que segur se'n continuarà parlant moltíssim, perquè crec que ha quedat bastant clar que és que té molt, molt, molt contingut i moltes capes per tallar i per analitzar.
3: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. Finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Us he tirat la pregunta així molt ràpid d'on la col·locaríeu en el top 10, però hem de refrescar també. A vosaltres mateixos, crec, i als oients, quines pel·lícules hi havia en el top 10? Perquè la número 1 hi havia L'agent secret.
2: Obra mestra.
1: Per exemple.
0: Meravellosa.
1: Jo veig, millor que la Bola Negra... Ah, farem això. Millor que la Bola Negra, sí o no? L'agent secret.
0: Sí.
1: Val. Amarga Navidad.
2: Clar, jo abans he dit que no tenia pel·li espanyola de l'any i per mi és millor Almodóvar.
0: Per mi també.
1: Nouvelle Vague.
2: Linklater. Tim Linklater.
0: A favor de Linklater també.
1: Resurrection.
0: A veure, crec que és millor pel·lícula segurament Resurrection, però jo en aquest cas prefereixo la Bola Negra. Resurrection
1: negra.
0: Em va embafar extremadament.
1: Un poeta.
0: Meravellosa, sí. Insuperable.
2: Un poeta.
1: Val, doncs ha quedat clar, no? No, sí. Vol continuar amb la llista, però ha quedat clar. En tot cas, continuem amb les estrenes perquè...
2: Mira, però una pel·lícula que sí situaria una mica al nivell Bola Negra, per mi, seria Hamnet.
1: Hamnet estaria al nivell de la Bola Negra.
2: Per mi sí, la situaria una mica al mateix nivell.
1: Molt bé, ha quedat claríssim. Anem ara a la resta d'estrenes, ara a plataformes, perquè avui Russell Crowe ha estrenat directament a Netflix una pel·lícula titulada En la Bomber. És una Una pel·lícula que recupera, de fet, un dels casos criminals més famosos dels Estats Units. És el cas de Ted Kaczynski, un prodigi de les matemàtiques que va estudiar a Harvard, però va acabar abandonant la seva carrera acadèmica. Es va aïllar en una cabana i entre el 1978 i 1995 va enviar i col·locar bombes contra persones relacionades amb el món acadèmic, empreses, el món de les empreses tecnològiques. Se'l coneixia com a Anna Bamber. Tenia un manifest on explicava les motivacions dels atacs i la nova pel·lícula se centra en el seu procés de radicalització. Jacob Tremblay interpreta a Ted Kaczynski i Russell Crowe interpreta un professor de Harvard que va dur a terme una sèrie d'experiments psicològics que, segons la pel·lícula, van ser clau en tot el que passaria després.
4: You are the perfect candidate.
5: I am.
4: Yes, you are. There is something special about you, and that's exactly what we're looking for. Given that you are only 16 years old, we're going to need to get your parents' permission. Do you see any problem with that?
6: Jo he de començar dient que la pel·lícula m'ha interessat més del que m'imaginava. Tot i així, iniciaré el meu comentari amb dues qüestions que crec que són problemàtiques per la pel·lícula.
1: A veure.
6: La primera és que, clar, estem a l'àmbit de Netflix i a Netflix trobem una obra capital en l'àmbit de l'aproximació a la psicopatia, que és Mindhunter, de David Fincher. I realment jo crec que això és un privilegi per Netflix tenir aquesta sèrie, però també una pedra a la sabata, perquè aleshores tota producció, sèrie o pel·lícula sobre el món dels psicòpates s'ha de comparar directament amb Mindhunter i fa molt mal. I aquesta, i una Bomber és bastant estàndard en termes estètics.
1: És curiós perquè és, o sigui, venim de La Bola Negra,
6: sí,
1: que és justament el contrari. És a dir, La Bola Negra és una pel·lícula amb molta personalitat,
6: clar,
1: i en canvi aquí tens justament el problema d'Anna Bomber és que la personalitat és inexistent.
6: Clar. I hi ha una altra connexió amb La Bola Negra, que és el fet d'una pel·lícula partida en diferents relats de diferents èpoques.
1: És veritat, hi ha dos eixos temporals. Hi ha el passat,
6: exacte,
1: i hi ha el present. És clar, a dir, el passat on estan ell passa finals... per aquests experiments psicològics,
6: clar,
1: i el present dins de la història, que és quan l'FBI l'està capturant.
6: Exacte. Final de la dècada dels 50, finals dels 90. I per mi, en aquest cas, sí que són dos històries que estan, no combinen massa bé, o realment no tens la impressió que una història estigui afegint massa cosa a l'altra. Són com dues pel·lícules que podrien funcionar de manera completament autònoma. Això realment a La Bola Negra no passa, per exemple.
1: No passa.
6: I en aquest cas, entre aquestes dues pel·lícules, és veritat que la més moderna, la trama de finals dels 90, té l'interès de que és un thriller d'investigació que pot tenir alguna connexió amb El silenci dels anyells, no? El que fa la Shailene Woodley pot remetre al que va fer la Jodie Foster, no?, la pel·lícula de Jonathan Demme, però amb menys energia, amb menys força. El que m'ha interessat de la pel·lícula és la trama pretèrita, la històrica.
1: Però perquè és la que té interès, perquè tu menciones El silenci dels anyells, però és que, de fet, d'aquest personatge se'n va fer una sèrie que es deia Manhunt and a Bomber, amb Paul Bettany, si no recordo malament, i, clar, justament estava molt ben feta, hi havia molta adrenalina, hi havia molta tensió, i justament la part de la captura i interrogatori, o sigui, tota aquesta part estava molt ben treballada. Aleshores, això devia ser més un 50% d'aquesta pel·li.
6: Clar.
1: I no gaire reeixit. Aleshores, l'altre 50% al final és el que pot arribar a tenir interès.
6: Clar, és on està l'essència, jo crec, del discurs i del que pot tenir innovadors aquesta aproximació a un psicòpata, que és que veus realment com la seva forja, el seu naixement, té molt a veure amb el fet de que va ser, entre cometes, víctima d'un procés, d'un estudi pseudocientífic, psicològic, molt empès i plantejat per institucions, no direm quines, per no revelar massa, però al final la impressió que et queda després de veure la pel·lícula és que el Una Bomber, òbviament, va ser un boig, però també una víctima del sistema.
1: I què t'ha semblat a Russell Crowe? Perquè Russell Crowe...
6: Oh, té gran tema. Les aparicions...
1: No, sí que és un gran tema. Sí que és un gran
0: sempre
1: tema.
0: Sempre és una bona pregunta, aquesta.
1: A mi, per sempre, des de fa uns anys, la gran pregunta amb Russell Crowe és: està fent la pel·lícula perquè vol o per pagar la tercera casa a Malibú.
2: Exactament.
1: És a dir, hi ha moltes vegades, m'estic inventant lo de Malibú, òbviament, però hi ha vegades que tinc la sensació que, bueno, doncs a treballar i ha fet l'encàrrec, que està molt bé, però que no s'hauria de transmetre això.
2: Però el que és, molt interessant d'aquesta dicotomia que estàs plantejant és que normalment és molt evident. Tu ho veus des de la primera o segona escena.
1: Sí, perquè cada a Malibú tots els actors se'n compren i no ho notes quan quan estàs mirant la pel·li.
2: No, però en Bailey notes la desgana, el pilot automàtic...
1: Un punt de desídia, sí.
2: En canvi, aquí no és tan evident. O sigui, moltes vegades el veus així com, bueno, passant l'estona, bueno, complint amb el mínim necessari, però a mesura que va passant la història i la recta final, emergeix una intensitat en el personatge que fa més ambigua on situa aquesta pel·lícula en la dialèctica
1: per
2: aquesta.
1: Per mi és un alumne que va pel suficient, diguéssim, que intenta anar pel suficient i que en algun moment apreta perquè no es noti tant, però...
2: Clar, de fet, la qüestió és que el Jacob Tremblay, que tots el recordem els seus papers com a nen, particularment a la pel·lícula The Room, es menja,
1: sí,
2: el Russell Crowe.
1: Per això ho dic.
2: Clar,
1: és que,
2: això s'ha de dir.
1: I penso que és més de mèrit del Russell Crowe que mèrit, sense treure-li en cap, del Jacob Tremblay.
2: Sí.
1: En fi, no és una gran pel·lícula.
2: Per mi no. Però, per la gent que tingui interès en l'univers dels psicòpates, jo la podria recomanar.
1: Doncs, Yona Bomber, que la teniu a Netflix. I al 3CAT trobareu Four Lions, comèdia d'humor negre que segueix quatre homes britànics que decideixen convertir-se en jihadistes i preparar un atemptat terrorista. La pel·lícula juga amb la contradicció d'uns personatges que són bé, incompetents, immadurs, amb, per l'altra banda, la seriositat del que pretenen fer. És un humor molt provocador.
0: Completament provocador. De fet, jo diria que és una de les comèdies políticament més incorrectes dels darrers anys, i això que és una pel·lícula de 2010. Però, bueno, en fi, clar, és unir dos conceptes com humor i un grup de terroristes islamistes que es volen immolar d'entrada...
1: És que com més temps passa, més políticament incorrecte em sembla aquesta pel·lícula, pot ser.
2: Sí.
0: I és molt simptomàtic, això, eh?
2: A mi em sembla una gran pel·lícula. S'ha de dir que darrere hi ha aquest gran creador televisiu i cinematogràfic, Chris Morris, que va treballar bastant amb l'Armando Iannucci a la televisió britànica, i és un dels grans destralers, però autors de comèdies que també tenen crítiques molt fines, en
1: sí,
2: un cert punt.
1: De fet, un dels guionistes és el Simon Blackwell, que també era un dels guionistes de Thick of It, i l'altre és Jesse Armstrong, el guionista de Succession.
0: Clar, és a dir, té un equip al darrere molt potent, i al final el resultat, evidentment, doncs és tan punyent i alhora intel·ligent com es podria esperar, i de fet, més, perquè de fet, com deia, Estònia és una pel·lícula que jo diria que no t'esperes lo àcida que és i lo potent que és, especialment en un moment com l'actual. Per tant, una comèdia molt negra, molt fosca i molt recomanable per a més sorprendre's de pensar que això és una pel·lícula que s'ha fet fa ja 16 anys. No?
1: Doncs Four Lions, que la teniu al 3CAT. I encara tenim més novetats. Hello? Perquè avui també arriba Backrooms, arriba a HBO i a Filmin, una de les sensacions de l'any pel que fa al cinema de terror, una pel·lícula feta amb un pressupost molt baix, basant-se en la idea de l'espai liminal com un lloc terrorífic. Ja sabeu que són aquests espais abandonats que semblen de trànsit entre un lloc i l'altre. L'exploració d'aquests espais és la clau d'uns vídeos fets a YouTube pel director, Kane Parsons, quan només tenia 16 anys, i són uns vídeos que en el seu moment es van fer virals i que van atraure l'atenció de Day24, que no se li escapa absolutament res, i va posar Kane Parsons al capdavant d'aquest llargmetratge que compta amb Renate Reinsve com a protagonista i que intenta replicar la mateixa experiència, tot i que jo, per mi, continuen sent més recomanables perquè el mitjà és perfecte pel que intenta fer Backrooms als vídeos de YouTube.
0: Absolutament d'acord, tot i que he de dir que segueix sent una pel·lícula que a mi em sembla d'aquestes títols imprescindibles per entendre no només el terror contemporani, diria, sinó també què vol dir ser natiu de les xarxes socials i d'internet. Jo crec que Backrooms té una dimensió realment terrorífica perquè d'alguna manera el que fa representant aquests espais abstractes no deixa de ser una mica l'experiència que pots tenir navegant per internet, que és un pou sense fons en el qual cada vegada estàs a llocs més estranys
1: on pots entrar
0: i més
1: en llocs
0: aleatoris.
1: Molt perillosos, sí, que poden xuclar i que no tornes a ser el mateix. Sí.
0: Jo crec que és una pel·lícula en aquest sentit molt, molt, molt interessant i que segur que tindrà tota una estela posterior superpotent. I per altra banda em sembla una pel·lícula de terror en la qual, doncs, realment, evidentment, segurament es sobreexplica una miqueta més que els vídeos originals, però no deixa de ser una experiència molt, molt, molt especial i que per mi clarament un dels grans títols de l'any.
1: Doncs Backrooms, que teniu a HBO i a Filmin, també tenim El mago del Kremlin a Movistar, pel·lícula que narra l'ascens del poder de Vladimir Putin, que interpreta Jude Law, però ho fa des del punt de vista d'un assessor que es deia Vladislav Surkov i que va ser instrumental perquè Putin arribés a presidir Rússia. Dirigeix Olivier Assayas i compta amb Manuel Carrer al guió, un tàndem magnífic, adaptant una novel·la de l'escriptor Giuliano d'Empoli.
2: Clar, hi ha pel·lícules que són rellevants i pel·lícules que gairebé són necessàries. Després la pel·lícula és millor o pitjor, però realment aquest El mago del Kremlin et permet entendre no només l'ascens singular de Vladimir Putin al poder, sinó com totes aquestes noves figures autoritàries d'ultradreta, populistes, com ascendeixen al poder, no? Utilitzant els mitjans de comunicació, les xarxes socials, d'una manera molt oportuna, aprofitant el desconcert de la població. És una pel·lícula molt sistemàtica, amb molta informació. En algun sentit, jo la podria relacionar amb la xarxa social del David Fincher. No és tan reeixida a nivell formal, però tens la impressió d'estar veient a la pantalla claus del món contemporani.
1: Mira, podria fer un bon... No, un tàndem no, un bon trio, una bona sessió de tarda, seria El mago del Kremlin, Anniversary, que en vam parlar la setmana passada, i The Apprentice.
2: Ostres.
1: Tu fas aquesta tripleta
0: i acabes esgotat,
1: a part d'acabar esgotat, tens una idea bastant clara de com funciona això del populisme.
2: I te'n vols anar a un altre planeta, no? Directament.
1: Bueno, ara canviem de planeta perquè l'altra novetat és Toy Story 5, que no té absolutament res a veure amb això, que ha arribat a Disney Plus, amb doblatge en català. Recordem que és la pel·lícula en què les joguines de Pixar es veuen amenaçades per les pantalles amb una tauleta que captura l'atenció de la nena protagonista. És un intent de Toy Story per tractar un tema que preocupa molts pares i mares, que acaba sent una mica més tevi del que prometia i que té alguna trama sobrant, però en conjunt és una pel·lícula millor del que va ser Toy Story 4. Que...
2: Jo he de reconèixer que encara no l'he vist, però la tenim com la pel·lícula que veurem aquest cap de setmana. No passa.
0: Doncs te la deixo tu, Manu.
2: D'acord.
1: I abans d'anar amb les novetats de les sèries, hem de fer un regal a un oient. Perquè la setmana passada vam posar en marxa un concurs conjuntament amb el Festival de Cinema de Sitges i ens heu rebentat el correu electrònic, i no és estrany perquè el premi és un pack de 10 entrades per anar a veure 10 pel·lícules al Festival de Sitges, que comença, d'aquí no res, el 8 d'octubre. Per participar, havíeu de respondre a la pregunta: qui va ser l'actriu que va protagonitzar la primera pel·lícula de Resident Evil? Evidentment, heu contestat tots correctament, perquè he de dir que vam ser bones persones i ho vam posar fàcil, i heu dit tots Mila Jovovich, que era el nom de l'actriu. Hem fet el sorteig entre tots, i qui s'emporta el pack i a qui li sortiran a partir d'avui amics per tot arreu és en Roger Aran.
2: Bravo!
0: Bravo!
1: El nostre equip de producció es posarà en contacte amb el Roger i, vaja, gràcies a tots per participar.
3: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
1: Ara sí, anem amb les sèries. Perquè avui s'ha estrenat Mis Muertos Tristes, una nova minissèrie dirigida pel xilè Pablo Larraín i basada en diversos relats de l'argentina Mariana Enríquez. La protagonista és Emma, una metgessa acabada de jubilar que té un do inquietant. Pot veure i escoltar els morts.
5: Este show lo viene haciendo desde que tenía 5 años. Me hacían llorar a mí. No lo sé porque tengo que soportarlo todavía.
7: Es un show.
5: ¿No?
7: No.
5: Es un síntoma de mi estrés postraumático. Es muy normal, muy común entre la gente que, como yo, cuida durante meses a su madre sola, hasta verla morir gritando de dolor.
1: La sèrie comença amb la mort de la mare, com estàvem escoltant, i l'arribada a casa de la germana, que també escoltàvem el tall, i que li deia, bueno, això d'escoltar els morts és una història que tens tu des que eres petita. Nosaltres sabem que no, perquè l'estem veient a ella i veiem, primer veiem com veu els morts i després els escoltem també nosaltres, perquè envaeixen fonamentalment tot el metratge d'aquesta sèrie. I a part de la germana també arriba la neboda, que descobrim molt al principi, que també té aquesta capacitat d'escoltar i veure els morts. Al mateix temps hi ha uns assassinats que desencadenen una sèrie d'esdeveniments sobrenaturals que fan que els morts comencin a fer-se presents entre els vius. La sèrie està protagonitzada per Mercedes Morán i utilitza, doncs, aquesta figura dels fantasmes per parlar de la memòria, la pobresa, la violència, la injustícia i l'abandonament social.
0: Sí, és una sèrie que enceta molts temes i que, a més, crec que ho fa d'una manera inquieta des d'un punt de vista formal, no només narratiu, sinó formal, no? Per començar, perquè tot el plantejament, inclús ara el tall que escoltàvem, no, ja té com un punt que sembla com desapassionat, com molt neutral, inclús. No hi ha grans escarafalls, no fa els mateixos tics que la majoria de sèries de misteri o d'assassinats o de casos, diguéssim, no és un thriller clàssic en aquest sentit, i tota l'estona està jugant amb la fredor, amb una fredor que evidentment té a veure amb la interpretació de Mercedes Morán, que per cert està molt bé en el seu paper, però també jo diria que tots els escenaris, fins i tot els exteriors, semblen una miqueta un tanatori, no? El plantejament cromàtic, tot són colors apagats, blaus foscos, violetes, roses així apagats també, tot juga una certa irrealitat, un onirisme. Em sembla que en termes atmosfèrics és una sèrie molt, molt interessant. També la manera en com grava la Raïn els petits, diguéssim, les escenes, que són amb grans angulars, que el que fan és tenir com una visió enrarida de la realitat i d'alguna manera també ens fan empatitzar una miqueta amb la mirada de la protagonista, que això veu més del que veuríem nosaltres, no? Veu més, en aquest cas, veu morts, però també, doncs, això té una mirada que transcendeix la que tenim nosaltres.
6: No, m'interessa molt aquesta aproximació que fas, com el formalisme, aquesta força estètica que té la imatge en l'obra de Pablo Larraín. A mi, en aquest cas, no m'ha funcionat tant. Hi ha pel·lícules de Larraín que m'encanten, com no, potser les seves pel·lícules més obertament polítiques, altres on s'aproxima a la misèria tinc més problemes, i en aquest cas el retrat que fa de la misèria d'aquests barris marginals argentins m'ha semblat una miqueta de disseny. Vull dir, hi ha alguns tocs de la sèrie, almenys el primer capítol que he pogut veure, o com introdueix la cançó de Shakira sense d'una manera força gratuïta, m'ha fet no confiar tant en el retrat social que proposa. El retrat dels personatges sí que m'ha interessat, que no em passa sempre, perquè la Raïn té una tendència a vegades a ser una mica sàdic amb els seus personatges, li encanta la confrontació, la mala bava, i ja sabeu que això em costa una mica, però aquí he vist com una compassió de fons que es va manifestant amb el pas del temps, sobretot a través del retrat del personatge protagonista de Mercedes Morán i de la neboda, que m'ha acabat interessant. Sí,
0: jo diria, en aquest sentit, clarament se li nota molt la petja a Pablo Larraín. Aquesta és una sèrie d'autor, i jo crec que també és una cosa que sempre hem de celebrar.
1: Sí, perquè parleu de l'aspecte visual, però també l'aspecte sonor, És a dir, i crec que s'ha pogut notar en el tall. Hi ha com un blanc de so permanent que es combina amb tot aquest formalisme d'aquest color violeta, gris, blau, que mencionava el Tariq.
0: Sí. Tota l'estona estàs com si estigués una espècie de purgatori, i crec que, evidentment, sí que hi ha tot aquest component social miserable, i de fet la major part de l'acció passa en unes cases que són limítrofes amb un barri marginal on comencen a passar, doncs, coses, diguéssim, però crec que també en aquest sentit és interessant la dimensió política que té tot plegat, no? En aquest sentit, evidentment, estem parlant d'un text original de Mariana Enríquez, que sempre hi ha aquests terrors i aquests elements paranormals, però que clarament tenen tot una petja, diguéssim, de retrat social de l'Argentina contemporània. Però a més és molt interessant perquè ve aquesta tieta, bueno, aquesta germana, la protagonista, que ve dels Estats Units, i clarament les dues germanes representen dos països que estan en un estat absolut de decadència, no? També estan en una espècie de tanatori, o una espècie de purgatori, diguéssim, amb aquesta Argentina contemporània barrejada amb aquesta Estats Units contemporani, no? I tot aquest...
6: I sense fer cap referència directa ni a Milei ni a Trump, pots sentir en el rerefons la presència d'aquestes figures. No?
0: Claríssimament, claríssimament. I hi ha tots aquests elements en els quals, doncs, a l'Argentina contemporània encara hi ha certes rèmores d'una certa mirada socialista, per dir-ho així, no, dels equipaments. Per exemple, es fa molta referència als hospitals i als equipaments públics. I l'ús que en fan els que han migrat, els argentins que han migrat als Estats Units quan tornen al seu país, i totes les coses, diguéssim, de tardocapitalisme que també tenen els Estats Units. Crec que té tota una dimensió política que no és, diguéssim, subratllada, que està allà, i que fa que aquesta sèrie, crec que tingui un pes i tota una profunditat que fan no només molt interessant en termes formals, en termes narratius, sinó també en termes geopolítics i socials. És una gran sèrie.
1: Segurament, però per mi el que té més pes, com deia el Manu, són els personatges. Trobo que al final el que t'acaba... I mira que són uns personatges que tenen un punt... O sigui, no són personatges fàcils.
6: No gens.
0: No és gaire... Ni esquemàtics,
1: No és gaire... És a dir, no és gaire fàcil ni connectar amb ells ni anar a favor seu. I he de dir que és una sèrie que el Tarik deia que era d'autor. Jo diria que és una sèrie d'autor i, a més, no és una sèrie fàcil. És a dir, fa pujada en el sentit que no et facilita gens les coses i que has de desxifrar tu molt. Però els personatges trobo que, en pocs episodis, perquè són només 4, se t'acaben guanyant malgrat ser complicadots.
0: I, de fet, diria que deu ser una sèrie... En plan, moltes vegades, quan veus pel·lícules... En aquest cas, aquesta sèrie va estar en format pel·lícula de 3 hores a Secció Oficial, ara a Sant Sebastià.
1: Això no surt mai bé, t'he de dir.
0: Exacte. I se la va acusar de que hi havia coses que s'havien quedat desdibuixades, i jo diria que és una sèrie pensada per ser una sèrie de 4 episodis que segurament funcionin molt millor en el format televisiu que en el format pel·lícula.
1: Afortunadament, he de dir, perquè no, quan es fa la inversa, és a dir, quan hi ha metratge per fer una pel·li i fas la transformació en sèrie, normalment, que això passa molt poc sovint, passava molt més abans, es nota molt. A la inversa, normalment es fa, doncs, per això, per portar-la a festivals, i s'acostuma a notar, perquè, clar, hi ha una idea, hi ha una visió, hi ha una estructura, i per molt que tu treballis allò, doncs és molt complicat que de cop i volta tingui forma de llargmetratge que funcioni igual.
0: Sí. Clar, quan no respectes les formes originals, acaben havent-hi mancances sempre. Clar.
1: En tot cas, els 4 episodis els teniu a Netflix, aquesta sèrie Mis Muertos Tristes. Mentrestant, HBO han estrenat la sèrie francesa Paolo, un thriller psicològic sobre un home de vida normal que es retroba amb un antic company d'escola que ara és un polític carismàtic que aspira a convertir-se en alcalde. I el Paolo queda fascinat per la seva personalitat i pel món, sobretot, del seu antic company, i decideix implicar-se en la seva campanya. I és així com comença una relació que m'ha fet pensar una mica en Ripley, el personatge de la Patricia Highsmith, que de fet també va tenir una sèrie on hi havia l'Andrew Scott, entre d'altres. És a dir, és una relació que comença amb admiració i es transforma en obsessió.
0: Sí, certament té connexions amb Ripley, inclús jo diria que també amb Anniversary, no? Aquesta pel·lícula que ha estat sent un fenomen i que vau comentar aquí a La Finestra fa una setmana. I d'alguna manera parla d'aquest efecte, no?, que pot fer la política i el poder en certes persones, i en aquest cas en un individu, no? I especialment si es tracta d'un individu que no se sent ningú en el moment en el qual es troba aquesta figura que comença a admirar o a obsessionar-se, no? Dirigeix la sèrie Sebastià Mornier, que havia fet una pel·lícula que de fet ja parlava una miqueta d'aquesta mena de mecanismes, una pel·lícula que es diu L'origen del mal, L'origen del mal, i de fet és interessant aquest primer capítol perquè parla d'una fascinació, no entrant en personatges grandiloquents o que estan, diguéssim, a les més altes esferes de la societat, sinó és un personatge que, doncs, el protagonista és un personatge que té una feina mitjana, és de classe mitjana, que té, simplement se sent una miqueta petit, i s'emmiralla en un personatge que era company seu de classe a la infantesa, que està aspirant a ser alcalde d'una petita ciutat de província, diguéssim, de França.
1: Sí que és una ciutat petita, que tampoc és una primera espasa de la política de França.
0: Exacte. Aleshores, és molt interessant que aquesta fascinació, diguéssim, com descriu aquesta fascinació que pot néixer de coses una mica més insospitades, i no hi ha grans ni gestos heroics, ni grans epifanies. És una cosa que té més a veure amb uns certs desencisos, amb uns certs regustos amargs, amb una petita crisi existencial soterrada, diguéssim.
1: Que t'hi pots sentir identificat, vols dir?
0: Efectivament, i crec que el gran encert d'aquesta sèrie és aquesta dimensió moderada que va creixent i es va convertint. Això sí, comença amb una escena ja d'entrada molt violenta, però que van endinsant-se en aquests mecanismes que em semblen...
1: Que ens hi podem sentir identificats, però alhora no farem totes les coses que arriba a fer el protagonista, perquè no som així, per sort nostra. Doncs això és Paolo, que teniu a l'HBO. De nou a Netflix, avui han estrenat El problema final, minissèrie que adapta la novel·la homònima d'Arturo Pérez Reverte, una mena d'homenatge al gènere de detectius, on José Coronado interpreta un actor retirat que anys enrere havia interpretat a Sherlock Holmes i que ara es troba en una illa prop de Mallorca on es produeix una situació, anem a dir, una situació Agatha Christie. És a dir, un temporal deixa 13 persones aïllades en un hotel i, evidentment, una d'elles és assassinada. Com que l'actor va interpretar Sherlock Holmes, se suposa que pot fer de Sherlock Holmes per descobrir qui és l'assassí.
7: Se lo ruego, hágalo por mí.
8: ¿Qué pretende que haga?
7: Míreme, ¿qué deduce?
8: Sabe que solo soy un actor.
7: ¿Ha interpretado al mayor detective de la historia? Bien.
8: Déjeme pensar. Practica deporte. Bien, probablemente tenis.
7: Ajá.
8: I és vostè zurdo.
1: Bé, m'ha escoltat un intent de fer la típica deducció sherlockiana, un intent de... Bé, una deducció que acaba sent arquetípica, una deducció que acaba sent un cliché, també, que és sobretot el que trobarem en aquesta sèrie. Mira que s'ha treballat de vegades Sherlock Holmes de diferents maneres, homenatjant-lo des de diferents angles, jugant-hi de mil i una maneres, i jo diria que gairebé totes han sortit millor que això. Sí, també en part perquè normalment qui juga amb Sherlock Holmes són britànics, clar, que saben una mica... jo crec que tenen una aproximació bé, que tenen més clar el que tenen entre mans. És que això no funciona de cap manera. I mira que té, a part, hem mencionat a José Coronado, però també a Maribel Verdú, al repartiment, per exemple, vull dir que té un repartiment de noms coneguts.
0: Sí, sí, sí, Maribel Verdú, Coronado, però... Mariel Valverde, Pepón Nieto, Gonzalo de Castro... evidentment, el repartiment és de luxe, i crec que vol imitar en aquest sentit, i bueno, en tots els sentits, més enllà dels grans referents d'Agatha Christie i Holmes i companyia, el fenomen que va ser en el seu moment Punyales per l'espalda, no? De fet, fins i tot la tipografia d'aquesta sèrie s'assembla, però no crec que no va bàsicament enlloc. Jo diria que si volguessis, diguéssim, fer una analogia, podries dir que és com una partida de Cluedo, amb tots els seus clichés i totes les seves punts en comú, però que tu no estàs jugant, sinó simplement mirant. Vull dir, t'exigeix això. És com mirar una partida de Cluedo que juga altra gent. I jo diria que, bueno, en fi, crec que pots estar bàsicament tota la sèrie, sigui cuinant, rentant plats o planxant, i demana zero. Crec que és la sèrie que menys et demana que he vist en tot l'any. Pots estar fent el que sigui i l'experiència serà la mateixa.
1: Clar, és que això de les plataformes diuen, pots estar mirant la sèrie i alhora mirant el mòbil. Això és un nivell.
2: Clar.
1: Després hi ha l'altre nivell, que és, pots estar seguint la sèrie mentre estàs a l'habitació del costat. Això és l'altre nivell. I jo crec que estaríem aquí.
0: Totalment.
1: Pot ser una de les pitjors sèries que hem vist aquest any?
0: Jo diria que és la sèrie que menys m'ha exigit de tot l'any, però en plan, és que no només que no m'has exigit, és que demana que me n'allunyi.
1: Doncs, bueno, també ho fem això de vegades també us diem, escolteu, millor això, potser és una bala que s'ha d'esquivar.
0: Això sí, si et ve de gust estar assegut al sofà sense pensar absolutament res, aquesta sí que és la teva sèrie.
1: Quan entrem en coma, demanarem que ens posin El problema final a Netflix. Mentrestant,
9: Leanna Harrigans, huh? You don't know the name? Then fucking Google us and decide what you saw today. You've been warned.
1: Doncs acabem amb les sèries, amb una sèrie amb la que, de veritat, que si tens ganes de dormir-te, et desperta. És que és just el contrari. Que és Mobland, que ha estrenat la segona temporada de Sky Showtime. És una sèrie sobre una família de mafiosos que controla els negocis criminals de la ciutat de Londres i que destaca primer pel repartiment, perquè tenim Pierce Brosnan, Helen Mirren i Tom Hardy, quina, wow, quina tríada. I després per la contundència en moments claus, és a dir, no té por d'oferir escenes de violència espectacular, cosa que no ens hauria d'estranyar perquè té al darrere aquesta sèrie de Guy Ritchie, i sap dosificar molt bé aquests moments amb un entramat d'aliances i amenaces molt complex, i que la segona temporada es complica, perquè la família té uns conflictes interns molt preocupants amb dos dels fills fent moviments pel seu compte.
2: Aquí tothom pot traicionar a tothom. Per mi, Mobland és una sèrie que m'ha reconciliat amb la cara més crua de la ficció de gangsters. Penso que al llarg del segle XXI, començant sobretot també als anys 90, hem vist un cert gir irònic, satíric, postmodern en el cinema i les sèries de gangsters. És veritat que hi ha excepcions, penso en Peaky Blinders o les darreres pel·lícules de Martin Scorsese, però tinc la impressió de que la ficció de gangsters ha anat perdent gravetat, no? Fins i tot una certa solemnitat. En canvi, Mobland, des dels seus inicis, proposa una espècie de retorn, o potser un reinici, oblidant el to irònic de les ficcions de gangsters dels germans Coen o de Tarantino, per recuperar una tradició més crua del gènere. I en aquest sentit, el que és paradoxal i molt interessant és que el director de molts dels capítols és Guy Ritchie, i productor executiu.
1: El creador és Ronan Bennett, que és un dels guionistes de Top Boy, per exemple, que és una sèrie de gàngsters bastant més sòbria que això, però que hi ha un contacte temàtic.
2: Clar, però lo interessant és que Guy Ritchie havia sigut, per mi, un dels responsables de la pèrdua de gravetat de la ficció de gàngsters, tirant més cap a la ironia, cap a la paròdia gairebé. Però aquí el tenim reprenent, no sé si una certa seriositat, però una certa gravetat.
1: Però no trobes que fa les... O sigui, per mi aconsegueix, especialment a la segona temporada, fer les dues coses. És a dir, pot ser greu i alhora amb un punt
2: juganera,
1: caricaturesc. I a mi m'agrada. És a dir, abraço moltíssim aquest Pierce Brosnan absolutament passat de voltes, que l'hem pogut escoltar cridant abans, o el personatge de la Helen Mirren.
2: Encara
1: és
2: més.
1: A dir, ha agafat un to...
2: En la frontera.
1: Però més pujat. Més proper al que et podria fer el creador de Peaky Blinders, per exemple.
2: Sí, o el mateix Tarantino, o el Guy Ritchie de... com es deia, la saga de Gentleman?
1: Sí, que s'estrena de segona temporada fa poc. És a dir, combina...
2: Una qüestió passada de voltes.
1: Exacte, combina la gravetat que deies, Manu, que funciona molt bé en els moments d'aliances, enemics, traïcions, amb aquest punt de personatges que són, sí, que són caricaturescos, que tenen, són excèntrics, amb aquest punt excèntric.
2: Clar, per mi l'exemple perfecte d'aquesta evolució o transformació que planteges, o combinació de registres, és el personatge de la Helen Mirren, que per mi a l'inici de la primera temporada era un personatge molt sinistre, clarament té una aura a Lady Macbeth, que va movent els fils des de darrere i en realitat ficant mala bava i creant tensió en aquest nucli familiar, però per mi era un personatge força seriós, i a l'inici de la segona temporada hi ha una escena en un lloc de carreres de gossos,
1: sí,
2: on ella sembla una paròdia, no sé, sembla una comèdia estatunidenca de família guillada. Però
1: jo ho passo molt bé
2: d'acord
1: amb aquest concepte d'estan com una cabra.
2: Yeah.
1: Especialment ell i ella estan com una cabra, perquè per seriós ja tenim el personatge de Tom Hardy.
2: Clar, que per mi potser és massa seriós i tot, massa lacònic.
1: Bueno, hi ha un contrast.
2: Però no sé, a mi em fa una mica de por de que la cosa s'acabi anant de mare, se li escapi de les mans al Guy Ritchie.
1: Podria ser.
2: Ja ho veurem.
1: Jo, de moment, m'ho estic passant molt bé.
2: Perfecte. No, jo, la primera temporada, fins i tot et diria que els últims plans de la primera temporada, que era el Pierce Brosnan allà com... celebrant-se a si mateix dins d'una presó, ja em semblava massa passat de voltes. Ara, en la segona temporada, estic veient potser algun puntet més d'això. Estic un pèl preocupat, però estic enganxat a la sèrie.
1: Sí. Jo crec que anem cap aquí, eh? Jo crec que anem cap a pujar el nivell de l'exageració i d'aquest esperit juganer i d'entreteniment.
2: En tot cas, he de dir, i parlem dels actors, i la qüestió del Pierce Brosnan em té absolutament fascinat, no? Aquest gir, de sobte, ve
6: veure a l'antic James Bond convertit en aquest gàngster despietat, salvatge, absolutament amoral, és molt impactant. I m'ha fet pensar en un gir actoral mític, que és quan Henry Fonda va deixar enrere la seva imatge d'etern home noble per encarnar el pistoler despietat del western fins que li va arribar l'hora de Sergio Leone. Crec que el que fa Pierce Brosnan aquí té molt nivell.
1: Doncs va, repassem les sèries que hem comentat, perquè hem parlat de Mis Muertos Tristes, de Paolo, de El Problema Final, que segur que triarem, i de Mobland, que no ho hem dit, però es pot veure a Sky Showtime, que està inclòs en altres plataformes també, com per exemple Movistar Plus. Amb qui no us quedeu?
6: Ostres, jo no ho tinc fàcil, perquè estic molt enganxat a Mobland, Mis Muertos Tristes m'ha semblat molt
1: suggeridora. Són molt diferents, diria, eh?
6: Doncs jo tiro per Mobland, mira. Potser et sorprèn, Toni, crec, eh?
1: No m'ha sorprès.
6: Ah,
1: no,
6: fantàstic.
1: No, perquè he notat que Mis Muertos Tristes t'ha agradat, però no t'ha entusiasmat.
6: És que em costa connectar amb aquestes pel·lícules on hi ha tanta crueltat.
1: I en canvi, Mobland ha aconseguit entretenir-te, i això...
6: Sí.
1: De vegades no té preu, eh?
0: M'han deixat Els Muertos Tristes, tio.
1: Clar, el Tarik, en canvi, era evident que triaria Mis Muertos Tristes.
0: No, jo vaig per El Problema Final, eh? No.
10: Deixo clar que Mis Muertos Tristes, sí.
1: I jo desempato, i crec que també es pot intuir que em quedo amb Mobland. Gràcies als dos per aquesta estona de prescripció. Ens veiem la setmana que ve, perquè ara arriba l'Albert Galera per reivindicar un clàssic imprescindible del cinema italià. Amb aquesta música de banda de circ comença la desfilada juganera, grotesca i inquietant dels personatges de 8 i mig, l'obra mestra de Federico Fellini, una pel·lícula fonamental que s'ha incorporat a la plataforma 3CAT. I per aquest motiu, avui ens volem endinsar en una pel·lícula que, si intentem explicar-la en paraules, probablement haurem de començar dient que és impossible d'explicar en paraules. Perquè Fellini hi posa un director de cinema en crisi,

0: Cap avall definitivament.
1: I per intentar posar una mica d'ordre dins d'aquest món de somnis, records i fantasies, m'acompanya l'Albert Galera, amb qui intentarem entendre què hi ha darrere d'una de les pel·lícules més personals, lliures i desconcertants de Fellini. Bona nit, Albert.
2: Bona nit o bona notte.
1: Comencem pel principi, si et sembla, és a dir, pels números del títol, perquè és un títol tan poc convencional, i per la història que s'amaga darrere de 8 i mig.
2: Doncs sí, perquè fixeu-vos que inicialment s'anava a conèixer amb el títol de La Bella Confusione.
1: És un bon títol.
2: Prou bonic, no? Sí. Que també hagués encaixat molt bé, segur que hauria funcionat correctament, però val a dir que ja bastant aviat va passar a anomenar-se Otto e Mezzo, 8 i mig. I per què es va decidir optar per aquest títol, que d'altra banda es va convertir com una espècie de mitologia o de fascinació molt onírica al voltant doncs, del mestre de Rimini, tan connectat justament precisament amb els somnis, no? Doncs el tema és tan senzill com el fet que es tractava de la vuitena pel·lícula i mitja de la seva obra, perquè al mig seria el segment La Tentazione del doctor Antonio, que està inclòs en el film col·lectiu Boccaccio 70, aquell film realitzat un any abans de 8 i mig, on també van participar altres mestres com Vittorio De Sica, Mario Monicelli o Luchino Visconti.
1: Ah, té sentit. És la vuitena pel·lícula i mitja.
2: Correcte.
1: Té sentit.
2: Clar, perquè la mitja és el segment,
1: sí, sí.
2: No? Però compta també, perquè, i aquí és on el tema acaba agafant encara més interès, el mig també podria ser perfectament la pel·lícula que hi ha dins de la pel·lícula de 8 i mig. Aquí ja ho comencem a complicar, eh?
1: També és una pel·lícula que queda mitges.
2: Sí, és una mica surrealista, com de fet molts elements de la seva obra, i molt especialment d'aquest 8 i mig. En qualsevol cas, aquesta pel·lícula és Fellini en la seva màxima representació, una de les seves grans obres mestres, com deies al principi, una pel·lícula sensacional, absolutament inimitable. I fixeu-vos que 8 i mig, doncs, ja hi trobem elements claus de la seva, del que faria a partir d'aleshores, però també connectava molt bé amb el que ja havia fet anteriorment, no? Sobretot el tractament dels somnis, el circ, les dones, la creació, l'existencialisme, el catolicisme, la memòria i, sobretot, i molt important, els records. Perquè 8 i mig és la gran producció cinematogràfica sobre el pes i la importància dels records que van circulant al llarg del film, doncs, mitjançant aquesta representació tan onírica marca de la casa, no? A 8 i mig el món de Fellini esdevé exuberant, descontroladament apassionat, apoteòsic i, sobretot, enorme.
1: Una pel·lícula apassionant que comença en un silenci absolut, com aquest, un silenci molt desconcertant. Veiem un embús de trànsit amb tot de cotxes esperant un darrere l'altre i, per tant, és una escena que hauria de ser molt sorollosa i, en canvi, només sentim el silenci. I tot seguit, un tambor que sona de forma insistent.
2: Aquest silenci, de fet, ja és tot una declaració d'intencions del to que tindrà la pel·lícula a partir d'aleshores, no? Perquè som dins el somni de Guido Anselmi, el protagonista, un director de cinema en plena crisi existencial i també creativa. I en aquest sentit, doncs, jo crec que només algú tan agosarat com Federico Fellini podria començar una pel·lícula amb aquest silenci d'un somni, o més aviat, d'un malson.
1: Un malson, perquè de fet és un inici molt angoixant, perquè a l'absència de so s'hi afegeix el fet que veiem els conductors dels diferents cotxes que estan al voltant del seu, que estan gairebé petrificats. Fins i tot hi ha un autobús on hi ha tots els passatgers drets i no se'ls hi veu estan tots quiets i a més no se'ls hi veu al cap. I aleshores la càmera s'apropa al cotxe on hi ha el protagonista i descobrim, ara comencem a escoltar-ho, descobrim que ja està atrapat, clava cops de peu a les finestres per sortir mentre veiem que hi ha un fum que va omplint el vehicle.
2: És que és un inici absolutament espectacular, demolador, difícil d'imitar, pràcticament doncs, no s'ha pogut igualar, i és precisament Fellini el que va fer és optar precisament per presentar el personatge a partir de l'ansietat de l'inconscient, no? Amb aquest recurs meravellós i aquest tan brillant com és aquest silenci que estem comentant i aquesta absència de diàlegs, no? I aquest sos una mica increixendo. I compartir aquesta ansietat justament a partir de la representació, diguem, estrictament visual i surrealista d'aquest malson, no? És una primera escena, com dèiem, aclaparadora, que no et pot deixar indiferent de cap manera. De fet, jo crec que si no has vist mai la pel·lícula et sorprèn a uns nivells estratosfèrics,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí.
2: I és tanmateix un dels

0: pròlegs més brillants de la història del cinema.
1: Segur que si hi ha algun oient que potser algun ideu a haver, que no s'hi ha endinsat mai en el món de Fellini i que no ha vist mai 8 i mig, jo crec que aquesta introducció et deixa absolutament bocabadat. A més, és una introducció que explica molt bé la necessitat del personatge i potser també del mateix Fellini d'alliberar-se de la crisi creativa que l'atrapa.
2: Vol que parlem de la pel·lícula?
3: Sí, sí, és clar.
2: Molt bé. Després ja em dirà si aquestes anotacions les he de mostrar també al seu productor. Francament, no voldria causar-li problemes.
3: No, no, no es preocupi. Ho he demanat jo.
2: Miri, en una primera lectura ja salta als ulls que la manca d'una idea problemàtica, o si vostè vol, d'una premissa filosòfica.
3: Què li sembla, seiem?
2: Fa del film un seguit d'episodis absolutament gratuïts.
1: Com que pateix aquesta crisi, el projecte s'endarrereix, aquest projecte de pel·lícula, i això fa que tingui problemes d'ansietat, que ja hem comentat, i un metge li recomana anar a passar uns dies a un balneari. Però el balneari el perseguirà en totes les seves preocupacions, començant per aquest personatge que escoltàvem ara, que és un crític de cinema reclutat com a assessor de la pel·lícula i que se li apareix al balneari per dir-li que ha pogut llegir el guió i que és una pel·lícula inconexa, bàsicament. Aquí ja està jugant amb el paral·lelisme entre la pel·lícula que prepara el director de la ficció i la mateixa 8 i mig.
0: Sí, aquest punt és molt interessant perquè Federico Fellini el que va fer és optar per trencar la lògica lineal del cinema clàssic. És a dir, donant molta més importància a les fantasies del director que era, per altra banda, el seu alter ego, no? Així seguim el director durant el seu objectiu de rodar una sofisticada pel·lícula de ciència-ficció molt desordenada, com la seva pròpia vida, bàsicament, i alhora hi posa els records de la seva infantesa i joventut, donant a la pel·lícula un aire nostàlgic absolutament meravellós, no? Aquesta forma narrativa amb què Fellini decideix compartir tota aquesta recopilació onírica dels seus records personals, doncs, no era nova per ell quan va realitzar precisament 8 i mig, perquè ja ho havia fet abans, però sí que d'alguna manera ho va elevar a un nivell sublim, no? És una opció narrativa inconexa que justament connecta amb la Dolce Vita que havia realitzat 3 anys abans. El que fa el mestre italià és compartir amb els espectadors fragments de la seva memòria, però al·ludint al convencionalisme narratiu que, de fet, li provocava més aviat com animadversió.
2: Un es pregunta què volen realment els autors? Ens volen fer pensar? Ens volen fer por? El joc revela ja des del principi una pobresa d'inspiració poètica. Ja em perdonarà, però aquesta pot ser la demostració més patètica que el cinema porta certament un retard de 50 anys respecte a les altres arts. A més, el tema no té ni tan sols el valor d'un film d'avantguarda, malgrat tenir-ne aquí i allà totes les deficiències. He pres alguns apunts, però no crec que li siguin útils. Em resulta un poc misteriós el fet que vostè hagi pensat en mi per una col·laboració que, francament, no sé com es podria dur a terme.
3: Ah, no, no, no. Al contrari, em serà de molta utilitat. Miri, jo el film... Aquesta pel·lícula, vull fer-la. N'he retardat uns 15 dies a l'inici. Només perquè...
1: És perquè... I se'n va, deixa la conversa a mitges. Veu algú altre i se'n va, deixa... Clar, el personatge no acaba d'explicar el perquè del retard. Se'n va parlar, això, amb una altra persona que reconeix allà al balneari. No deixa de ser una manera de fugir d'estudi i això ens porta a seguir-lo per veure d'on surt la crisi. El que és interessant és que ja aquí la pel·lícula barreja personatges que són realment al balneari, personatges que hi són, però que representen la veu del director, com en aquest cas les crítiques d'aquest crític, en realitat són les crítiques que es fa a Fellini a si mateix.
0: Totalment.
1: I després n'hi ha que ja s'aniran introduint, són figments del subconscient del personatge.
0: Sí, clar, perquè en Guido està certament confús, no? Aquest és un tractament que que va evolucionant al llarg de la pel·lícula, la seva crisi personal que provoca els somnis i els records de la seva vida, que d'alguna manera els superen per tot arreu, no? Està totalment bloquejat. Però un Fellini tan especialment inspirat ens permet, doncs, seguir la seva profunda confusió, precisament evitant qualsevol justificació i buscant, això sí, la complicitat de l'espectador, que diríem, i això també és important per qui no no l'hagi vist mai, doncs que és un espectador que ha d'estar atent, òbviament, i a qui mai infravalora, ha fet molt remarcable, ni amb recursos ni amb explicacions prou determinants. Al contrari, ens convida a experimentar un viatge entre realitat i imaginació i fer-ho de la mà d'aquest Guido, no? I el llarg nombre de convidats que aniran desfilant al voltant d'aquell balneari tan peculiar que, de fet, és el gran escenari on transcorre gairebé tota l'acció del film.
1: M'agrada que diguis desfilar, perquè té aquesta connotació de circ.
0: Sí,
1: que apareix tan a 8 i mig i que és tan feliniana.
0: I que conclou sobretot al final, que ja explicarem.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Per cert, aquest balneari icònic era real. Està situat concretament al Chianciano Terme, una vila termal de la província de Siena, a la Toscana italiana. Això sí, tota la part d'exteriors es van rodar al voltant de les seves aigües termals, tot i que alguns interiors, això sí, van ser recreats als estudis, als mítics estudis de Cinecittà de Roma.
1: Mira, això és un viatge pendent, eh? Anar al balneari icònic de 8 i mig.
0: Doncs quan vulguis ho organitzem.
1: Tot aquest viatge fet de la mà de Marcello Mastroianni, que havia treballat amb Fellini a La Dolce Vita, que hem mencionat abans, on interpretava Marcello Rubini, aquell periodista que recorre la nit de Roma i que va convertir l'actor en icona. Rodant La Dolce Vita és quan es va formar una amistat entre els dos, no? Entre Mastroianni i Fellini, una amistat molt estreta, i aquest va ser el factor que va fer que Fellini pensés en ell per 8 i mig, perquè, clar, al final, el personatge de Guido, el director, és un personatge en què Fellini hi posava tant de si mateix que necessitava un actor amb qui tingués molta confiança. A més, Fellini deia que Mastroianni tenia una qualitat essencial, que és que no imposava l'actor sobre el personatge.
0: És que Marcello Mastroianni va actuar com a veritable alter ego de Federico Fellini, no? Marcello, diguem que es va acostumar a representar Federico sota les seves directrius, i mitjançant el talent de Mastroianni, doncs trobem la base dels elements de la personalitat del cineasta, que si hagués tingut habilitats, hagués sigut actor i s'hagués interpretat a si mateix sense cap mena de dubte, no? Però Mastroianni li treu els seus dubtes, les seves fantasies, les seves relacions sentimentals, no? Fellini i Mastroianni, jo crec que van formar una de les relacions director-actor més personals i intenses en tota la història del cinema, no? Poques unions en aquest sentit van ser tan importants, formades en base a un enteniment increïble, que és bàsic aquest enteniment per tot això que estem comentant, no? Amb tot això era evident que només Marcello, per tant, podia ser el Guido Anselmi pretès per Fellini a 8 i mig. Mastroianni va ser l'únic actor capaç d'entendre i aprofundir amb tantíssima convicció en les inquietuds no només del cineasta, sinó també de l'home, no? De l'home que s'amaga al darrere d'aquest cineasta.
1: Per entendre's tant, trobo que tampoc no van treballar gaire. A banda de La Dolce Vita i 8 i mig, tampoc no van treballar molt junts.
0: No, i això és curiós, perquè hi ha molta gent que relaciona directament tota l'obra de Fellini a directament vinculada a Mastroianni, i no és exactament així, tot i que també van treballar junts a La ciutat de les dones, a Ginger i Fred. A més, Mastroianni es va interpretar a si mateix a Roma i a Intervista. Però, com bé dius, no deixa de ser curiós, no? Que no fos una relació més extensa i que costa, de fet, perquè és que realment costa molt d'imaginar Fellini sense Mastroianni, gairebé,
1: sí.
0: No? És pràcticament un conjunt que no es pot separar, no? En qualsevol cas, la seva efectivament va ser una relació determinant, no només per la forma de definir la representació felliniana que comentàvem a partir de l'actuació de Mastroianni, sinó també per la pròpia evolució de la història cinematogràfica. Tot i així, també val a dir que Mastroianni va deixar una frase per la història al voltant de la seva relació amb Fellini, que és, si més no, un tant sorprenent, no? Que estava carregada de sarcasme, perquè Marcello va dir, va ser una veritable i bonica amistat basada en una desconfiança total i recíproca.
1: Imagino que és irònic, això, no?
0: És irònic, però hi ha alguna cosa
1: que
0: s'entreveu quelcom que devia suposar, doncs, un problema entre ells en algun moment determinat, com tota gran relació. No?
1: Sí, és veritat, tens tota la raó. Sigui com sigui, ara sembla és que és impossible imaginar 8 i mig amb un altre actor.
0: Sí, perquè no es tracta només del talent del gran Mastroianni, sinó aquesta forma d'enteniment que hem estat remarcant, que va ser tan essencial, i per altra banda, la creació estètica mica del propi Mastroianni, no? La forma de moure's, que era inimitable, les mirades, els gestos, aquesta forma de moure's...
1: com s'ajustava a les ulleres de sol.
0: Correcte, que això només ho podia fer ell, la manera de bellugar-se, de caminar, no? De fer aquells intents, no? Un estil, a més, elegant, sofisticat, no? És que jo crec que la classe de Mastroianni realment era increïble i ha estat un dels actors, doncs, que millor sabut està davant en una pantalla.
1: Havíem deixat en Guido al balneari, on no només el persegueixen les obligacions relacionades amb el seu projecte, també el persegueixen les dones de la seva vida, que tenen un paper molt important a la pel·lícula.
0: Sí, perquè en Guido és un faldiller en tota regla, un barba blava, com l'anomenen.
1: Ho podem dir clarament, sí.
0: De fet, li diuen directament
1: matís,
0: així,
1: no.
0: En un moment de la pel·lícula, i és, efectivament, la figura femenina ha estat un constant de la vida de Guido Anselmi, tal com ens ho presenta Fellini. De fet, totes les dones que han format part de la seva existència aniran apareixent o desfilant, com dèiem abans, durant la seva catarsi al balneari, no? És a dir, mare, muller, germana, amants de tota mena o assistents, no? Un seguit de dones que es mostraran dins el caos de personatges masculins que també aniran desfilant durant l'extravagant presència coral.
1: Clar, que tenen potser més a veure amb la part de la feina, no? Directors,
0: sí,
1: guionistes...
0: De la indústria, no?
1: Crítics...
0: Correcte, aquest crític que hem esmentat abans, no? I, òbviament, gent del món del circ, tan important en la representació onírica felliniana, no? El circ és una base fonamental de l'obra de Fellini i sobretot a 8 i mig, i és més present pràcticament que en cap altra obra, excepte les que ja van centrar-se directament en aquesta forma artística. El circ i la fascinació per la figura femenina, que també és evidentment fonamental. En molts instants al balneari, el film acaba convertint-se precisament en tota una ciutat de les dones, un títol que dèiem abans que també va formar part, doncs, de la unió entre director i actor, una ciutat que és el propi balneari termal de les dones, que tant han condicionat la vida d'en Guido i que també ho farien, evidentment, en la del propi Fellini.
4: Guido, no podem dormir aquesta nit. És la nit que el retrat mou els ulls. Però no tinguis por, només hem d'estar callats. El doctor Justino mirarà cap a un racó i allà hi haurà el tresor. Sigues valent i ens farem rics, tu i jo. Te'n recordes de la paraula? Asanissimassa. Asanissimassa. Asanissimassa.
1: Parlant de les dones, també hi ha el record de la infantesa. I, de fet, aquesta escena que estàvem escoltant és una escena que conté un dels elements més crítics de la pel·lícula, que és aquesta frase de Asa Nisi Nasa. Tres paraules inventades que es mencionen a la pel·lícula, Asa, Nisi i Massa, i que estan relacionades amb els records infantils.
0: Sí, és una de les meves escenes preferides de la pel·lícula i un dels meus capítols fonamentals, perquè és tan bonic tota aquesta metàfora, aquesta representació a partir d'aquestes paraules, no? I que formen part d'alguna manera d'aquesta mitologia que és molt gran, que envolta el 8 i mig, no? A Sanissimassa també seria com el MacGuffin particular d'en Fellini, no? Tres paraules que han generat molta fascinació i que resulten molt importants dins del context de la pel·lícula. Per què? Perquè venen a ser, doncs, justament això que deies, la representació una mica del propi Rosebud, no?, de Fellini, en quant a la relació de la gran empremta emocional dels seus records d'infantesa.
1: Doncs anem a desencriptar, no? Anem a desxifrar què vol dir Asanissimassa.
0: Sí, de fet, només cal fer un petit exercici que no és dificultós per comprendre el significat d'Asanissimassa.
1: A veure.
0: Doncs fixeu-vos, si seleccionem la primera síl·laba de les tres paraules, el resultat és ànima, el que podria ser l'ànima de Guido Anselmi i, per tant, l'ànima del propi Federico Fellini, englobant-la en l'estricta educació catòlica que li va tocar viure, tant el personatge com el cineasta.
1: Sí, això també apareix a la pel·lícula, sí.
0: Sí, de fet, la frase es va construir també a partir d'un joc del llenguatge infantil italià, diguem, similar a l'alfabet serpentí. En el joc cal agafar una paraula, duplicar les seves vocals i col·locar la lletra S enmig. Per tant, si s'eliminen les síl·labes afegides, és a dir, sa, si, sa, comprovem el missatge ocult anima. Bé, no sé si ho estem embolicant o no,
1: però... No, jo crec que ho estem explicant prou bé i crec que els que mirin la pel·lícula per primera vegada o els que aprofitin l'ocasió ara que està al 3CAT i la repeteixin, potser ara es miraran aquesta escena d'una manera diferent. I una altra cosa que podríem fer és continuar parlant de 8 i mig, parlant d'aquesta manera també.
0: Home, a base de missatges,
1: és,
0: no?
1: És tot un repte, anar afegint aquesta combinació de multiplicar la vocal i afegir-hi una S.
0: Una S al mig. Sí, també és important per això tenir en compte que Fellini era un gran admirador de Carl Jung, en la psicologia del qual la paraula ànima és la representació de la part femenina inconscient de la ment d'un home. Per tant, ànima i el seu missatge ocult, a partir d'aquest assa nissi massa, esdevé clau per entendre la incorporació d'aquestes tres paraules i la importància vital que li dona el cinesi, i per això ho estem remarcant. Mm. I és que el que fa Fellini és construir aquest record, aquest capítol essencial de la seva memòria, mitjançant aquesta forma tan hipnòtica de narració, on els somnis segueixen ocupant el protagonisme cabdal, no? Mentre la realitat, diguem, segueix a la recerca del seu lloc, buscant a veure per on pot aparèixer, no? Sempre, evidentment, amb clar desavantatge amb respecte a la representació onírica, que és fonamental i és la base narrativa amb la que es dona, amb la que agafa el suport al propi Fellini.
1: Estàvem parlant de les dones d'en Guido, o el que és el mateix de les dones de Fellini. I si et sembla, repassem-les, perquè a través de cadascuna d'elles van apareixent una a una, i totes tenen un paper diferent a la pel·lícula.
0: Sí, entre elles, doncs, per exemple, doncs, moltes aniran apareixent en aquest imaginari real o en la realitat imaginària, per entendre'ns.
1: Sí, en els dos plans.
0: Correcte.
1: De la pel·lícula.
0: Sí. Per exemple, trobem a la Luisa Anselmi, que és la muller d'en Guido.
1: La dona.
0: La dona. Una dona, a més, molt elegant, atractiva, moderna, no? Amb un tallat de cabell fins i tot ja habitual dels 60, però que ja indica una mena de rebel·lió feminista, per entendre'ns, no? Una dona amb una forta personalitat, que està interpretada per l'Anouk Aimée. Un personatge molt important perquè seria el més proper a Julieta Messina, no? No físicament, que no s'assemblaven gaire, però sí a nivell de figura clau.
1: Era la dona de Fellini.
0: La dona d'en Federico, al llarg de més de 50 anys, molts dels quals se'ls va passar doncs assumint les infidelitats inacabables del cineasta.
1: Ara parlarem d'això de les infidelitats. Ella com a personatge és la que té la mirada més lúcida respecte a les mentides d'en Guido, no? És a dir, ell és algú que, el director, que construeix molta ficció al seu voltant, també per nosaltres, però sembla que ella és el personatge que té la capacitat de travessar aquestes ficcions i veure la falsedat que hi ha al darrere.
3: Només és una pel·lícula.
5: Oh, ho sé millor que ningú que només és una pel·lícula, que és una invenció, una altra mentida. Encara que ens hi hagis ficat a tots a dins, i com que tu ja et va bé, la veritat, però, és una altra, i només la sé jo. La sort que tens és que jo no tindré mai la poca vergonya d'explicar-la als altres com fas tu. Però fes-la, la pel·lícula.
3: No, no la faré.
5: Complau-te, a Carbon.
3: Doncs no la faré.
5: Fes creure a tothom que ets meravellós. Però què vols ensenyar als altres, tu? Que no has sabut dir res que fos cert a qui s'està al teu costat, a qui ha envellit amb tu.
0: Clar, és que la Luisa, com la mateixa Julieta Messina a la vida real, doncs està ja com molt escarmentada dels idilis del seu marit, fins al punt que s'ha tornat com, evidentment, molt, molt desconfiada, no? En aquest sentit, cal destacar una altra seqüència excel·lent, que és l'arribada de la seva amant, la Carla, al balneari, i el joc de mirades que s'estableix entre tots tres. Aquella amant d'en Guido al film, la Carla, interpretada per Sandra Milo, és una dona que encaixava perfectament en l'ideal femení Fellini.
1: No, a més, per complicar-ho més, l'actriu, la Sandra Milo, va començar a ser amant de Fellini justament en el rodatge de 8 i mig. Per tant, tant el personatge com ella eren amants de Fellini, no? Un del real i l'altre de l'alter ego. És que sembla realment que Fellini ho hagi fet expressament.
0: És que, clar, vés a saber fins a quin punt formava part d'una estratègia, no? Perquè, efectivament, aquí acabem barrejant realitat i ficció, ficció i realitat, d'una manera molt, molt sospitosa, si més no, no? D'altra banda, també dins la galeria femenina de 8 i mig i el submón d'en Guido, hi apareix un d'aquells personatges que només poden formar part de l'univers felinià, la Saraguina, no? Interpretada per Edra Gale, una dona bruta que malviu a la platja, però que, com la Volpina de la pel·lícula Marc Hort, porta de corcoll els nois per la seva forma descarada de moure's i mirar-los al compàs del ball de la rumba.
1: Aquest ball, de fet, aquesta pel·lícula té dos balls icònics. Aquest és el primer.
0: Sí, és el ball improvisat de la Saraguina, que és tota una icona feliniana, no? La dona que balla per fer contents els nois a canvi d'una propina, d'unes monedes, no? La rumba comença a sonar de sobte sense haver de justificar res. És a dir, funcionant de meravella en una altra gran decisió artística que una vegada més trenca amb la narració més tradicional, no? La rumba de la Saraguina és molt significativa perquè veiem com un Guido nen i els seus companys experimenten una certa satisfacció sexual únicament gaudint amb els moviments de la dona i les seves lleugeres insinuacions, fins que tota aquesta màgia preadolescent és interrompuda per l'arribada dels capellans. Fet, a més, que a Fellini li serveix per incorporar una ironia al voltant de les doctrines, tancant la seqüència a fast motion amb els religiosos caient per sorra de la platja, com si es tractés de cinema còmic.
1: Sí, de cop i volta, sí. Clar, és que la dona cavall és fascinant i prohibida alhora, no? Per tant, el naixement del desig sexual de Guido, que podríem col·locar aquí, perquè realment és un nen en aquesta escena, sí, està immediatament associat a la culpa religiosa.
0: Sí, Fellini torna a incorporar records personals en el conflicte psicològic i emocional del nen, no? La moralitat a la que ha estat sotmès frena no només els seus impulsos, sinó, i això és molt interessant, el seu grau de felicitat, perquè, de fet, quan estava amb la Saraguina es limitava a ballar amb ella. No hi havia més insinuació per part seva ni per part de la dona, no? Però, esclar, hi ha un capellà que li assegura que es tracta del diable i aleshores el nano, òbviament, és víctima d'una gran confusió. Però dins del mosaic femení de 8 i mig també cal destacar, per descomptat, a una dona antagònica de la Saraguina, la Clàudia, és a dir, la Cardinale, guapíssima, la representació de la dona feliniana més perfecta, fins i tot inabastable, no? Però que al mateix temps simbolitza la puresa. És molt interessant perquè, de fet, és la dona que als primers compassos de la pel·lícula li serveix aigua al balneari, sempre, des de l'òptica de la seva imaginació, òbviament, el que suposa un dels pocs instants de pau emocional del nostre atabalat protagonista, no? En Guido es mostra, sí, fascinat.
1: Es congela
0: raó,
1: tot, no?
0: Sí.
1: Quan apareix la Clàudia servint aigua o és aquesta... No,
0: sí, sí, sí.
1: A més, no parla.
0: No parla i està, en aquell moment, està alliberat de tot.
1: Sí, no parla fins al final sí que parla.
3: Que n'ets de bonica. Em tens meravellat, em fas bategar el cor com un col·legial. No t'ho creus, oi? Quin respecte més autèntic i profund que transmets. Clàudia, de qui estàs enamorada? Amb qui estàs? A qui estimes?
4: A tu.
3: Has arribat just a temps, saps? Per què somrius així? No se sap mai si jutges, si absols, si m'estàs prenent el pèl.
4: Estic escoltant, has dit que vols parlar-me, explicar-me la pel·lícula, jo no sé res.
3: Tu series capaç de plantar-ho tot i de començar la vida de cap i de nou? Escollir una cosa, una sola cosa, i de ser fidel a aquesta cosa, aconseguir de convertir-la en la raó de tota la teva vida, una cosa que ho sigui tot, justament perquè és la teva fidelitat el que la converteix en infinita, en series capaç?
1: Gran pregunta, per cert. Tu series capaç de llançar-ho tot i de començar de cap i de nou?
0: És una pregunta de resolució ben complicada, no? I és eterna.
1: No, a més, ell, clar, ell li pregunta això perquè ja quan la veu fugazment al balneari, clar, ell veu en ella, en aquesta dona ideal, justament una possibilitat d'escapar de tot, de començar de zero, que s'acaba concretant al final de la pel·lícula, però això ja ho veurem després. Vull dir que és un personatge que té aquesta idea de... que representa la possibilitat d'una fugida. Ell té totes aquestes responsabilitats com a director, té totes les responsabilitats de totes les dones de la seva vida i aquell punt de fuga que hi ha allà...
0: Sí, és com l'esperança, no?
1: Sí,
0: una,
1: sí,
0: una petita esperança que va apareixent, no? I que està... està allà, no? I que l'està cridant d'alguna manera.
1: D'un personatge que en el fons el que vol és fugir. O sigui, és un personatge molt definit perquè el que vol és trobar la porta per escapar de la situació cada vegada. Parlem també dels homes perquè que apareixen a 8 i mig, perquè, clar, a banda del mateix Guido, potser són personatges més d'una peça.
0: Sí, una vegada Fellini va definir les dones com el veritable misteri interior. I és cert que, encara que hi ha espai pels homes a la pel·lícula, la majoria, és cert, no tenen una personalitat precisament gaire interessant, no? Molts es corresponen, ho hem dit abans, amb professionals de la indústria, no? Com dèiem, doncs, productors, tècnics, com aquell crític de cinema que hem escoltat, no? I que d'alguna manera també Fellini aprofita per fer una certa càrrega contra algunes característiques del sistema que no el convencia.
1: Oh, i tant, per la roda de premsa de l'últim acte.
0: Per exemple.
1: És un exemple claríssim.
0: En qualsevol cas, però, dues excepcions de personatges masculins que són o que van estar especialment mimats per Fellini i que em ve de gust recordar. Per una banda, l'amic personal de Guido, que és Mario Mezzabotta, personatge que va interpretar Mario Pisu, que ve a ser el protagonista masculí d'aquell altre ball, abans hem comentat el ball de la Saraguina, doncs el segon ball al que et referies abans és aquest icònic ball, no?, que es realitza juntament amb Barbara Steele i que va servir, segur que molts ho sabeu, d'inspiració per a Quentin Tarantino amb el mític ball protagonitzat per Uma Thurman i John Travolta al restaurant Jack Rabbit's Slim de Pulp Fiction.
1: Clar, Mario és un home gran que balla amb una noia més jove i el ball és una manifestació del contrast entre els dos, perquè ell és tot joventut i modernitat, mentre que i balla molt bé, mentre que ell, podríem dir, que s'esforça a seguir-la pel que pot. I sempre he pensat que és una escena que en realitat parla sobre la por de l'envelliment, que a més es projecta sobre en Guido, perquè en Guido està mirant l'escena, i en aquell moment porta un nas fals de Pinotxo, associat justament al que dèiem abans, no?, les seves mentides, les seves fantasies, que la seva dona Luisa sap detectar també.
0: Sí, exacte. Jo crec que és una seqüència molt interessant. Per què? Doncs perquè a través del ball comprovem una mena de desig per l'eterna joventut, no?, que jo crec que és un altre dels grans temes del film. Penseu que sovint els personatges pregunten i reflexionen sobre l'edat, arribant a condicionar les seves accions, no? De fet, uns minuts abans, quan Guido es troba amb en Mario, aquest li fa broma com si li costés caminar, no?, per acte seguit de mostrar que està en plena forma. Després del ball li diu alguna cosa així com que ja ho ha donat tot i demostra, evidentment, un esgotament físic que no pot dissimular de cap manera, no? Mentre, i aquí és l'interessant, efectivament, Guido s'ho mira tot amb aquest nas fals de Pinotxo, no?, que ve a representar la mentida o la fantasia de tot allò que el seu amic justament pretén aparentar.
1: L'altre personatge masculí que volies destacar és el Mac, no?, el Mac Maurice.
0: Sí, perquè és que això és fascinant, no? És l'assistent de l'evident Maya a la pel·lícula, interpretat per l'escocès Ian Dallas. I, si em permets, m'agradaria justament fer referència a la vida d'aquest personatge molt breument, perquè és el fascinant Mac de 8 i mig, si heu vist la pel·lícula, quan la veieu, de seguida la identificareu, va ser la seva única participació com a actor en una pel·lícula. En realitat, Ian Dallas era un prestigiós intel·lectual, dramaturg interessat en tot allò paranormal, que fins i tot posteriorment es va convertir a l'Islam sota el nom d'Abdul Qader al-Morabit. Es diu fins i tot que els seus pensaments van arribar a influir a moviments terroristes. La vida de Dallas, jo crec que, sens dubte, mereixia una pel·lícula en tota regla.
1: Home, sí, efectivament. Sí.
0: Però és que, a més, afegim-li també la dada que el seu Mac per a Fellini va servir com a inspiració reconeguda per aquell mestre de cerimònies immortalitzat per Joel Grey al cabaret de Bob Fosse. O sigui, espectacular, no?
1: Déu-n'hi-do, i tant, sí. I l'altre que mereix un comentari a part, crec jo, és Nino Rota.
0: Per descomptat.
1: Perquè m'ha estat escoltant gran part de la banda sonora ja, i...
0: Sí, efectivament, hem estat escoltant molts temes d'aquest 8 i mig, que és una banda sonora absolutament icònica, no? I és que el cinema de Federico Fellini no es podria concebre de la mateixa forma sense aquesta complicitat indispensable de Nino Rota. Si parlàvem de la importància en la relació de Fellini i Mastroianni, Fellini i Rota vindria a ser un equivalent exactament igual, i fins i tot diríem encara encara més moltes vegades perquè li va servir de suport i perquè van treballar en més ocasions que no pas amb Mastroianni, no? La música del gran compositor llombard és una part fonamental, importantíssima dins d'aquest imaginari fellinià, no? Deia que havien treballat moltes vegades junts, és que van arribar a col·laborar en un total de fins a 16 ocasions, una unió que és patrimoni mundial de la cultura. Nino Rota ens va ajudar a comprendre el sentit de la nostàlgia, de l'enyorança, del desig, no? De les ganes de viure, de la supervivència, a respectar els esperits, com seduir fins i tot i com deixar-nos seduir, no? I molt especialment ens va donar les claus per gaudir del record i la materialització del somni fellinià. Jo crec que la de 8 i mig és una banda sonora transcendental perquè és purament felliniana, perquè té tota la sonoritat que buscava Fellini, és realment identificable per aquella melodia de circ, pels ritmes de fira que introdueix molt, molt bé, i sobretot per definir aquest desordre mental d'en
1: sí,
0: Guido.
1: Això t'ho anava a dir, que és molt important que la música reflecteixi aquest estat de confusió permanent en el que viu el personatge.
0: Totalment, i el tema de la passarel·la amb el que es tanca el film és icònic i ja definitiu.

0: L'escala de Fellini rota va ser una col·laboració entre director i compositor que ha passat a la història per ser una de les més brillants i influents, però també, i això és molt interessant, per la forma de la seva creació. Nino Rota sembla que no necessitava veure imatges de les pel·lícules, ni tan sols li calia llegir els guions. Ell composava a partir de les converses que mantenia amb Federico Fellini, perquè el director tenia tan clares les imatges al seu cap que les compartia amb el compositor de forma tan boja i apassionada que aquest ja en tenia prou. És a dir, era tan gran...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, era tan gran el seu enteniment, no?, que mentre Fellini anava parlant i li anava explicant la pel·lícula que tenia al cap, i després de tantes hores de converses, doncs el que feia Rota és que mentre Fellini el deixava que anés parlant, que anés compartint les seves disseccions, i ell començava a improvisar melodies al piano.
1: Amb el piano.
0: Mentre Fellini anava parlant, i escolta, i després això, i la confusió vindrà per aquí, i després apareixerà un altre personatge.
1: Això em recorda el tàndem Lynch Badalamenti.
0: Sí, és una mica
1: que
0: això.
1: També hi ha, que també hi ha escenes, sí, de Lynch allà explicant les seves coses i Badalamenti.
0: Sí, segurament van ser un referent o un precedent a Lynch i Badalamenti, no? A banda de la creació original de Rota, també és interessant remarcar que la banda sonora de 8 i mig és molt rica en la seva idea musical, també perquè inclou l'obertura del Barber de Sevilla de Rossini,
1: sí,
0: i la cavalcada de les Valquíries de Wagner a partir de l'adaptació que en va fer el mateix Nino Rota.

0: justament la cavalcada de les Valquíries sona en un dels moments més emblemàtics de la pel·lícula, que és tota la seqüència de l'harem, perquè aquí és el moment en què es troben totes les dones de la vida d'en Guido, les dones de la seva vida i les dones de les seves fantasies. I veiem com pot arribar a ser de fantasiós, però sobretot cruel amb elles.
1: Sí, i el Wagner, que queda també la pel·lícula, tothom recorda Wagner i la cavalcada de les Valquíries amb Coppola i Apocalipsi Now, però l'ús que en fa el Fellini, ostres, és que,
0: no, és
1: que
0: sembla
1: una música escrita per aquella seqüència,
0: és que,
1: no?
0: Més, realment. Té molt més sentit, de fet, sí, perquè, clar, aquestes dones són, efectivament, les Valquíries.
1: Sí, i aquest espai que comentaves, doncs, és aquest entorn improvisat en el que Guido, degudament preparat amb un fuet a la mà, s'enfronta a totes les dones de la seva vida. Apareixen totes aquelles que hem anat coneixent al llarg del metratge, i també incorpora una jove exòtica que és com una mena de representació de l'esperança enfront d'una veterana vedet que es resisteix a pujar al pis superior i desaparèixer del món de Guido, encara que la seva actitud esdevingui més aviat un tan grotesca, no?
0: Sí, però clar, és que tota la idea de quan la meva fantasia es fa gran, l'envio l'envia com una mena de bueno, no sabem què és, no?
1: Sí.
0: És com la part superior del pis de dalt.
1: Sí, ve a ser com una mena de
0: l'esterra, no? L'exilia.
1: Sí, la part, diguem, en els nostres dies, potser és la representació de Leonardo DiCaprio, no? Amb aquelles mòbies que quan arriben a no sé quina edat
0: no
1: ja no serveixen.
0: No sabem on les envia, però les envia a alguna banda.
1: Al pis superior, segurament.
0: No, a més, ella diu, jo no vull anar amb tota aquella colla de dones velles. És a dir, sí, hi ha implícit que allà dalt ja han anat pujant altres fantasies i altres dones,
1: sí, i
0: de la seva vida.
1: I és que aquesta imaginària feliniana funciona tan bé, no?, a través d'aquesta llarga seqüència mitjançant la qual, doncs, van circulant totes aquestes dones que Guido va estimar o que va desitjar en un passat, també a mig camí, diguem, entre l'orgull i el que seria la decepció.
0: Al final, les dones de la seva vida i de la seva fantasia es revelen, i d'aquí també l'ús final de les Valquíries.
1: Exacte.
0: Abans dèiem que l'únic personatge que sembla que el podrà treure de la seva crisi és la dona que interpreta Claudia Cardinale, que representa aquesta dona ideal, aquesta possibilitat d'afogar-se. Però al final, a través d'ella, el que descobrim és que el que passa aquí és que en Guido no sap estimar.
2: Jo no ho entenc. Troba una noia que el pot fer renéixer, que li retorna la vida, i ell la rebutja.
3: Perquè ja no hi creu.
2: Perquè no sap estimar prou.
3: Perquè no és cert que una dona pugui canviar un home.
2: Perquè no sap estimar prou.
3: I sobretot perquè no tinc ganes d'explicar una altra mentida.
2: Perquè no sap estimar prou.
3: Em sap greu, Clàudia, haver-te fet venir fins aquí. Et demano perdó.
2: Quin farsant que estàs fet. Així no existeix aquest paper a la pel·lícula.
3: Tens raó tu, saps? No hi és aquest paper al film. No hi ha ni tan sols un film.
1: Dóna la sensació de que Guido mai s'ha arribat a enamorar de cap dona en concret. Més aviat s'ha enamorat, segurament, de la fascinació que li han produït, no? Crec que no és només el fet de que no sap estimar, sinó sobretot el mal que això li provoca, la frustració, diguem, no? Part de la seva crisi existencial és deguda a aquesta mancança, segurament molt condicionada també per la seva infantesa, per l'educació rebuda i per aquest excés de relacions que ha portat fins a la saturació emocional que està patint al llarg de la pel·lícula.
0: Sí, així que torna a ser arrossegat cap a les seves obligacions, és a dir, cap a la pel·lícula que no aconsegueix acabar, i aquesta crisi artística pren forma de metàfora, amb un decorat monumental on s'ha de rodar la pel·lícula, que és monumental però buit, que aquesta és una altra de les imatges més icòniques de 8.5.
1: Sí, perquè és realment molt impactant, no? És una estructura metàl·lica gegantina situada a la platja que ve a representar la plataforma d'un llançament espacial, segons la pel·lícula que té en ment. Però, clar, és una creació freda i enigmàtica, molt costosa, però el més curiós és precisament que el seu ús és sempre incert, bàsicament perquè Guido Anselmi no té gens clar quina pel·lícula vol fer. Per tant, s'estableix un contrast amb una ambició desmesurada que no vol perdre sota cap concepte, però a la vegada xoca frontalment amb la seva crisi personal i, òbviament, l'artística.
0: I al final de tot, en Guido simplement accepta que ell està fet de tot el que li passa i comença un ball en forma circular que uneix doncs, tot el que hem vist fins ara, realitat, fantasia, cinema, passat, present... És una idea bonica.
1: Aquell ball per la passarel·la, amb tots els personatges agafats de la mà, desprèn una càrrega d'humanitat deliciosa, no? Finalment, és una forma d'acceptar precisament aquesta realitat que s'ha anat camuflant al llarg del film, mentre Fellini aporta una dosi d'optimisme. Sembla que ens vingui a dir vivi la vida, no? I si em permets, doncs, a mode de conclusió, jo crec que en una època de cert convencionalisme narratiu, on poques pel·lícules realment ens acaben sorprenent de debò, recuperar el cinema de Fellini, i molt especialment aquest 8.5, ens permet comprovar com el cinema més modern i creatiu, intens, compromès, intel·ligent i profund, no necessàriament ha de ser el més recent. 63 anys després de la seva realització, el visionat de 8.5 segueix sent un plaer indescriptible i un gran viatge per l'ànima personal. Assa, ni si, massa.
0: Doncs justament perquè és una pel·lícula única en tants sentits, valia la pena recomanar-la avui, aprofitant que la teniu disponible al 3CAT. Albert, moltes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a tu, un plaer.
0: Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem d'una nova adaptació de L'est de l'Eden, el clàssic de John Steinbeck. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'Iran assegura que podria reobrir l'estret d'Hormuz en només una setmana si els Estats Units compleixen les condicions recollides en el memoràndum d'entesa que tots dos països van signar el juny. Ho ha afirmat a Nova York, a la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, que ha subratllat que ara la decisió és en mans de Washington.
2: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Segons Reuters, fonts nord-americanes confirmen que continuen les converses indirectes entre les dues parts a través de mediadors i asseguren que els contactes són constructius també pel que fa al programa nuclear iranià. Més notícies. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Un centenar de llogaters han pactat